parlant de temperatura màxima de 33-34 graus a l'ombra, a molts indrets de Ponent, però cap als 30-32 graus al prelitoral barceloní, gran part de l'interior de les comarques de Girona, o també fins i tot a les valls del Pirineu. Tot plegat amb molt pocs núvols, alguns de prims, ben poc destacables, i algun núvolot més gruixut que apareixerà a l'Alt Pirineu. Però, de moment, avui sense tempestes. Pel que fa demà, una situació molt semblant al matí, algun núvolet a l'Ebre, durant la tarda núvols un palet més gruixuts al Pirineu lleidatà, amb alguna gotellada, i atenció perquè demà puja més la temperatura. Seran moltes les viles que estaran entre els 30 i 35 graus, també amb més vent de marinada alta a Lleida i vent arran de mar que es reforçarà a la tarda. Estem pendents a la xarxa.

0: Avui al Connectats parlarem del creixent desinterès per assumir més responsabilitats a la feina. Ho analitzarem amb Natàlia Cantó, que és professora dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar l'efecte del cas Zapatero en la política espanyola i la reclamació que el part a casa ho cobreixi la sanitat pública. A partir de les 5 coneixerem el pretenc Mansuet Camps, històric jugador de bàsquet. Continuarem amb salut per parlar de l'osteosarcoma i l'associació Dina 35 amb la ginecòloga Ivana Jordà. I acabarem amb cultura per rebre a Castellà del Vallès Sergi Ramis, cantant de Montpolis, grup tribut a The Police. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i 7 minuts ens posem al dia. Ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim per Terrassa. Sergi, està bé? Bona tarda.
1: Bona tarda. La taula del tercer sector de Terrassa ha llançat una campanya contra els discursos d'odi amb el focus posat en les eleccions municipals previstes per d'aquí a un any. La plataforma d'entitats alerta d'un augment exponencial de la discriminació en veu alta de determinats col·lectius i fa una crida a la societat a aturar la roda de la normalització en què ha entrat. La campanya inclou el testimoni de persones que pateixen en carn pròpia les conseqüències del discurs d'odi i d'extrema dreta. El fenomen va a l'alça al carrer, a les xarxes, a alguns mitjans i fins i tot a institucions com el Parlament de Catalunya, i per això la taula d'entitats fa una crida a la societat i als partits polítics a aturar la discriminació, especialment pensant en la precampanya dels comicis locals. A més, també es posa en marxa una web associada a la campanya És Odi, que ensenya a identificar discursos d'odi, per on es difon i com es pot actuar per fer-hi front.
0: Gràcies, Sergi. Ara seguim per Sabadell. Júlia, Ramon, bona tarda.
2: Bona tarda. L'Hospital de Sabadell vol que l'antiga caserna de la Guàrdia Civil també pugui servir per acollir un CUAP d'urgències, un equipament que estaria gestionat per l'atenció primària i que tindria un funcionament similar al de l'actual Sant Fèlix. Per la directora general de la Corporació Sanitària per Taulí, Gemma Craywinkel, aquest espai hauria de permetre abordar un perfil molt concret d'urgències que arriben a l'Hospital de Sabadell.
3: Nosaltres, en el nostre servei d'urgències, que és molt, està molt pressionat, un 40-50% de les urgències són del que se'n diuen nivells 4 i 5, que són els nivells que es considera que podrien ser atesos amb un CUAP.
2: Tot i això, aquest projecte no afecta en cap cas el projecte d'instal·lar les consultes externes de l'hospital a l'antiga caserna de la Guàrdia Civil, de manera que es puguin separar la part ambulatòria, que aplegaria unes 4.000 persones diàries, i l'hospitalària.
0: Gràcies, Juli. Anem ara fins al litoral. Comencem per Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. La Supercopa ACB 2026 es jugarà del 19 al 20 de setembre a Badalona. Per primera vegada en la seva història, Badalona i el seu Palau Olímpic acolliran aquesta competició. No ho havia fet mai, ni des del 2004 quan es va passar a organitzar sota el paraigües de l'ACB, ni anteriorment quan depenia de la Federació Espanyola de Bàsquet i es va començar a celebrar des de 1984. Precisament en aquesta anterior denominació, el Joventut la va guanyar en dues ocasions, l'any 85 i l'any 86, les dues contra el Madrid, i el 87 en va ser subcampió davant el Barça. L'edició de la Supercopa 2026 se celebrarà del 19 al 20 de setembre a Badalona i comptarà amb la penya com a anfitriona, amb el València Bàsquet com a actual campió de la competició, el Baskonia, actual campió de la Copa del Rei, i el que quedi campió de la Lliga ACB d'enguany. Per l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, aquesta és una aposta important del govern amb un gran retorn a nivell esportiu, però també per la projecció de la ciutat.
5: Començar la temporada a la penya doncs, amb un gran torneig, amb moltes possibilitats de poder guanyar-lo, perquè evidentment el celebrar-lo a casa és un avantatge. Situo a Badalona com una ciutat referent a l'organització de grans esdeveniments, tant en l'àmbit nacional com en l'àmbit internacional relacionats amb el bàsquet. I tercer, doncs, permetre que les aficions d'aquests equips passin un cap de setmana a la nostra ciutat, la coneguin.
4: Badalona se situa de nou com a capital del bàsquet, com ja va fer aquest mes de maig, acollint la final a 4 de Lliga de Campions, amb la gran diferència que el Joventut hi té la seva presència assegurada.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral ara des del Prat de Llobregat. Ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
6: Bona tarda. El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha adjudicat la redacció d'un estudi informatiu per la quadruplicació de les vies entre Castelldefels i el Prat, així com també un estudi d'alternatives per incrementar la capacitat entre el Prat i l'estació de Sants a Barcelona. Tot plegat amb un pressupost d'1,2 milions d'euros. L'empresa adjudicatària del contracte, Seitec Sau, té ara un termini de 2 anys i mig per dur a terme els serveis d'anàlisi necessaris. Aquest anunci arriba després que el propi govern espanyol assenyalés el passat mes de març que endarreria aquesta proposta inclosa a Pla Rodalies més enllà del 2030. Des de l'Ajuntament del Prat, el passat mes d'abril, de fet, el ple va aprovar una moció d'Esquerra amb l'única abstenció del PSC per revertir la decisió.
0: Gràcies, Lluís. I ara, de retorn al Vallès, ens aturem a Castelló. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. Música i cultura popular van protagonitzar l'edició d'aquest any del Correllengua, en què l'escriptora Natàlia Cerezo va ser l'encarregada de llegir el manifest centrat en la figura de Josep Maria Espinàs. El manifest del Correllengua d'aquest any va acabar amb un to reivindicatiu. Va ser el punt culminant a una tarda i un vespre carregats de cultura popular i d'estima pel català al voltant de la plaça Major i la plaça del Mirador. La figura de l'escriptor va protagonitzar el manifest d'aquest any escrit pel periodista Antoni Bassas, que recollia unes paraules finals ben emotives. Que el seu exemple ens serveixi per recordar que viure en català no és cap anacronisme, sinó el nostre privilegi més gran. I és que la preocupació per l'ús de la llengua del país és més que evident, perquè segons les darreres dades és la llengua habitual només del 33% dels ciutadans de Catalunya, mentre que el castellà s'imposa en els àmbits social i laboral. Per tant, una vegada més, el Correllengua va demostrar que és una activitat imprescindible. Organitzada per Cal Castellà, a banda de l'encesa principal de la flama i de la lectura del manifest, es va poder gaudir de les actuacions de Jaume Ibars, dels Gegants i del Ball de Gitanes i dels grups Terrassa Glossa i No Vindrà d'un Pam.
0: Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat. Sara Vella.
8: La Ruth Erguido estava cansada d'experiències poc interessants en una de les aplicacions de cites més famoses del mercat. El David Mateo era separat i feia dues dècades que coneixia gent per internet. El destí, però, els va juntar un dia d'ara fa 6 mesos al Teatre Neu de Barcelona, on s'organitzava el que es coneix popularment com a speed dating, és a dir, cada participant parla uns minuts amb una altra persona i després es canvia de parella de conversa. Van connectar ràpidament i tot fluïa amb molta naturalitat. Ara viuen a Sant Cugat i els hem trobat el primer esdeveniment que l'equip de citesràpides.cat ha muntat a la ciutat, en concret al Sant Cugat Hotel. Situem-nos al desembre de 2023, han passat 3 anys de la pandèmia i en Pau i el Ricard Bartolí són germans i estan sopant tranquil·lament amb un amic. Mentre van d'un tema a un altre, apareix un comentari que ho canviarà tot. Ostres, costa molt conèixer gent. Així ho recorda en Pau, un dels impulsors de cites ràpides i mestre de cerimònies d'aquestes vetllades. D'aquesta manera, mig seriosament, mig de broma, es van engrescar i van muntar el primer cites al bar d'un altre amic, al Maresme. Era un dia complicat perquè plovia molt. Contra tot pronòstic, es van presentar prop d'una 20ena de persones i l'experiència va funcionar molt bé.
9: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this.

0: Alguns estudis revelen que creix el desinterès per assumir més responsabilitats a la feina. Davant d'aquesta afirmació, ens hem interessat pel tema i hem consultat a la Natàlia Cantó, professora dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC. Amb ella ha parlat el company Sergi Estapé. Bona tarda.
1: Bona tarda, doncs parlem amb la Natàlia Cantó Milà, professora dels Estudis d'Arts i Humanitats de la Universitat Oberta de Catalunya i també experta en Sociologia i investigadora del Club Globals. Què tal, com estàs, Natàlia?
2: Hola, molt bé, i vosaltres?
1: Doncs aquí estem, aviam si ens, ens il·lustra sobre aquest tema que volem parlar, no? Aquests treballadors que sembla que no volen ascendir, no? Que creix aquest desinterès per assumir una responsabilitat més alta a la feina, no? Hi ha un informe de recent d'Infojobs que diu això, no? Que més de la meitat de treballadors espanyols, un 57%, no aspiren a ascendir professionalment, i també un altre informe del 2025, el Talent Trends, de Michael Page, conclou que el 55% dels treballadors rebutjarien un ascens si aquest afectés el seu benestar. Què en podem extreure una mica, o què podríem dir una mica sobre aquests dos estudis que és el que et consideres que hauríem de destacar?
2: Doncs és una pregunta molt interessant, perquè aquests estudis enfoquen únicament sobre el que contesten les persones a aquestes preguntes concretes a dia d'avui, però el que no posen sobre la taula és el context social més general en el qual aquestes decisions tenen un sentit o tenen un altre. És a dir, obvien, per exemple, que les persones avui en dia tenen molt poques possibilitats de començar d'aprenents a una feina i jubilar-se en aquesta feina després d'haver fet una trajectòria, si tot va bé, ascendent, de progressió i d'augment de responsabilitats i també augment de salari. Això és el model des del qual moltes vegades se'ns parla del desig d'ascendir. Sempre se'ns diu ascendir quan tens una idea d'una trajectòria laboral més o menys constant, més o menys estable i més o menys dins d'una mateixa institució. Clar, quan deixes la pregunta sobre l'ascensió a la teva feina, però treus el context en el qual aquest tipus de trajectòries laborals ara gairebé són més estranyes que no pas norma, sembla que les persones tinguin un desinterès en assumir responsabilitats, etc, etc, quan el que potser t'estan transmetent aquestes persones és que no veuen una correlació entre aquest augment de responsabilitats i una trajectòria laboral més afiançada. És a dir, tu pots haver assumit més i més i més i després igualment acabar al carrer i haver-te de reinventar. I per una altra banda, que moltes vegades el que s'entén com un ascens ve amb una càrrega extra de responsabilitats, però també amb una càrrega extra de temps que no pot reclamar com extra laboral, encara que caigui fora de les teves hores. Perdoneu, perquè ara ens trobem en un entorn en el qual, a través de noves tecnologies de comunicació i noves pràctiques, tu pots estar rebent missatges de la feina a les 11 de la nit d'un divendres, quan abans agafar el telèfon i fer la trucada a aquella hora requeria una situació d'urgència molt diferent a les que ara s'entén com a urgència que facin que rebis un WhatsApp a les 11 de la nit un divendres o un missatge durant el diumenge, no? Aleshores, si s'entenen totes les variables, crec que la resposta de les persones agafa una altra dimensió.
1: Mm-hmm. És a dir, que potser estem en un moment que es prioritza altres coses que no siguin un sou més alt, que a vegades inclús no va lligat, no? Amb un ascens, no és que siguin unes diferències de sou molt d'allò, però sí que la gent prefereix potser el benestar, no? O no va per aquí la cosa.
2: Pot anar, en certa manera, per aquí, però jo insisteixo en que les condicions estructurals fa que les persones acabin prenent aquestes decisions. Mm-hmm. És a dir, no és que ens interessi menys la feina, en general, em sembla, sinó que es vol lluitar per una feina amb unes condicions determinades. I moltes vegades els ascensos, això de que venen amb un augment de salari, pot ser cert en termes absoluts, però no acostuma a ser cert en termes relatius. És a dir, si mires l'augment d'hores que impliquen, acabes cobrant menys l'hora. I això és un factor que hi ha persones que tenen en compte, sobretot si saben que el fet d'acceptar aquesta reducció del sou per hora no un augment absolut, però sí una reducció del sou per hora, no implica en absolut una seguretat o una estabilitat laboral. És a dir, et poden ascendir avui i igualment fer-te redundant demà. És a dir, no estem en un context de fidelització de la força de treball en el qual aquesta pèrdua, per dir-ho així, de salari per hora pogués valer la pena tenint en compte un projecte compartit, etcètera, etcètera. La gran majoria de les persones avui en dia estan en condicions laborals precaritzades. Si et mires totes les persones que estan entrant ara al mercat laboral o que hi porten poc temps, són persones que han de combinar feines precàries. Si tu els hi parles d'ascens, sembla que els hi estiguis fent una broma de mal gust. La majoria de persones menors de 35 anys no poden ni permetre's una vivenda pròpia. I tenen clar que amb les condicions que tenim ara no se la podran permetre, i amb el tipus d'ascensos i de salaris que es donen avui en dia, aquesta vivenda cada vegada està més lluny en l'imaginari. Aleshores, treballar-ho amb imaginaris de trajectòries laborals ascendents amb el model que ja és totalment obsolet, sembla realment que hi hagin interferències en la comunicació i molt fortes.
1: En aquest sentit del que deia la Natàlia, clar, si aprofundim una mica més en l'estudi d'Infojobs, per exemple, d'aquest 57% de treballadors que no volen ascendir, el 19% declara que no desitja un ascens i un 38% que hi té poc interès. Però si anem a tema generacional, també diu que 6 de cada 10 joves menors de 35 anys sí que busquen progressar, però conforme l'edat va pujant, disminueix significativament, no? Això potser també és... No sé, no? Quan la gent es va fer més gran potser prioritza més un equilibri entre el que és la vida particular i el treball, no?
2: I també augmenten unes certes responsabilitats de cures d'altres persones i de les pròpies que el món laboral tendeix a no respectar. Mm. És a dir, si per exemple hem de tenir cura d'uns pares que s'han fet molt grans o hem de tenir cura d'uns fills que encara no són adults i tu has d'estar 24/7 responent missatges i gestionant petites coses que en realitat no s'hauria mort ningú si s'esperessin el dilluns al matí, no acaba de ser sostenible. Potser el missatge que ens estan arribant no és les persones no tenen un interès en una progressió laboral. Les persones potser estan perdent la fe en un sistema de treball en el qual les persones són realment tractades com un recurs i no com a persones.
1: Jo no sé, en aquest sentit, aquest sistema tradicional d'ascens vertical també està, no sé, està com perdent vigència, no? No sé si això també influeix.
2: Això és el primer que va perdre vigència. Uh-huh. El primer que va perdre vigència van ser aquestes trajectòries laborals estables i de continuïtat en una mateixa, entre cometes, casa, en una mateixa empresa, en una mateixa organització, en una mateixa institució. Això és el primer que va fallar. Mm-hmm. Sí. Que el mercat laboral s'ha volatilitzat moltíssim.
1: Mm-hmm. A més, es diu això, aquest... continuant amb dades, no? De la majoria d'empleats, un 54% prioritzen la realització en la seva tasca actual i el creixement orgànic sense necessitat de quotes de poder. Això també, diríem, aquest, no sé, aquest creixement professional, no sé si ja no està tan valorat com abans o potser la gent prioritza, com dèiem, altres coses.
2: Significa coses diferents. Uh-huh. I, per tant, té un pes diferent. Aquestes dades que traiem d'enquestes estan preguntades d'una manera que, com deia, obvien el context general més ampli. Si després aquestes dades es complementen amb unes entrevistes en profunditat amb un sector més o menys representatiu del que són aquests sectors amb els quals s'ha fet l'enquesta i les persones no només et diuen sí o no, estic interessat o no, sinó que aprofunditzen en els perquès i et comparteixen les seves reflexions, te n'adones que hi ha molt més enllà del titular un relat que mostra la reflexió de les persones a través de, per exemple, haver vist com accedir a determinats càrrecs de responsabilitat no ha comportat realment ni després tenir més poder adquisitiu i, evidentment, no tenir més possibilitats de poder-te ocupar de res més que no sigui allò. I que sempre sota la idea de però si acceptes aquest càrrec ja s'entén que has d'estar disponible, ho acabes valorant i dius, però per què? Però això no vol dir que les persones en general no volguessin ascendir, sinó que potser les condicions en les quals estem modulant el nostre mercat laboral són unes condicions bastant draconianes amb les persones.
1: Mm-hmm. També, si mirem les xifres dels motius pels quals la gent voldria ascendir, el 70% dels empleats prioritzen l'augment salarial seguit del reconeixement, que seria el 34%, no? Clar, el que dèiem, no? Augmenta pot augmentar el sou, però sí que el cost de la vida no. I, vull dir que sí, el cost de la vida augmenta, però el sou més o menys pot ser una cosa que tampoc ho compensi, i per aquí deu anar també aquesta història, no?
2: I sobretot això, que l'augment de sou és, en termes absoluts, sí, potser puges 300, 400 euros, però si després mires el cost de la teva hora, te n'adones que treballes moltes més hores extra de l'augment de sou que ve amb el càrrec de responsabilitat. Això també fa pensar a les persones.
1: Mm-hmm. Això també podríem dir que pel que fa als departaments de recursos potser haurien d'una mica d'intentar redissenyar aquests itineraris, no? Desvincular una mica l'èxit del lideratge jeràrquic, no?
2: Això ja ho decidiran ells, jo em dedico a analitzar el que contesten mm-hmm. les persones.
1: Mm-hmm. Però sí que és veritat que hi ha molta gent que cada vegada, doncs, per poder cobrir les seves necessitats, té que agafar inclús més dobles feines, no? Això també...
2: Sí, això és el punt al qual em referia. Em sembla fins i tot una mica irònic que en un moment en el qual moltes persones han d'agafar dues feines per poder tirar endavant la seva família i poder començar-la, ens dediquem a parlar sobre quanta gent vol ascendir i per què no volen ascendir, com si ara de cop i volta les persones no tinguessin ganes de treballar més, quan en realitat les persones estan treballant moltíssim per intentar arribar a final de mes. Llavors, em sembla fins i tot una mica tendenciós interpretar-ho com les persones prioritzen el seu benestar, com si ara estiguéssim en un moment social en el qual la majoria de les persones, a partir de les 5 de la tarda, se'n van al gimnàs, quan en realitat la majoria de les persones estan intentant arribar a final de mes i tenir una vida digna.
1: Mm-hmm. I això té solució o no té solució?
2: Segurament és quelcom que podríem debatre conjuntament. Mm-hmm. Però si té solució o no té solució, és una solució política i no sociològica. Per tant, aquí jo ja us ho deixo a vosaltres.
1: Mm-hmm. Però sí que
2: i em sumaré com a ciutadana.
1: Mm-hmm. Però sí que és cert que parlem de la precarització de la feina, però bueno, això també deu anar a sectors, no? Suposo que hi ha sectors on deu ser més fàcil o més amable, entre cometes, ascendir que no pas en altres, no?
2: Segurament sí, però hem de també mirar la distribució de gruix de persones en aquests sectors. Segurament en els sectors que és molt amable ascendir no són sectors numèricament significatius i, per tant, no alteren les enquestes que vosaltres heu fet o heu comentat.
1: Mm-hmm. Doncs Natàlia Cantomilà, que és professora dels Estudis d'Arts i Humanitats de la Universitat Oberta de Catalunya, que és experta en sociologia i investigadora del grup Globals, gràcies per tractar avui aquest creixent desinterès per assumir més responsabilitats a la feina, i ens ho ha explicat molt bé, i així li agraïm.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.

0: Dos quarts de cinc de la tarda i és moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia Tres Bandes, que avui, de moment, la compartirem amb l'Anna Maria Vives, que és infermera i presidenta d'Anastàsies de Badalona, el grup de dones que treballen per la cultura. Anna Maria, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Com estàs?
1: I calorosa.
0: Sí, sí, sí.
1: De moment, sufocada.
0: De moment, ja tenim aquí la calor i segurament ens acompanyarà ja, no sé si pel que resta d'estiu.
1: No ens ho pinten. No ens ho pinten gaire bé, no?
0: Que va.
1: Els meteoròlegs.
0: Que va, que va. Rosa Díaz, administrativa, jubilada, com estàs?
2: Molt bé, bona tarda.
0: Tu també venies acalorada,
2: no? Hola, Anna Maria.
0: No?
2: Més que acalorada és que fa calor.
1: Hola, bona tarda, Rosa.
2: No, encara no venia massa acalorada perquè a casa s'està bé. Però ja fa calor, sí. Vas buscant l'ombra quan passes pel carrer.
0: Es nota, es nota,
2: sí, sí.
0: Es nota. Bé, doncs esperarem a veure quan ens diguin que ja la tenim disponible. Saludarem la Georgia, que de moment no la tenim amb nosaltres. Tenim el tècnic aquí enganxat al telèfon, a veure si és possible comptar amb ella al llarg de la tertúlia. Però, si us sembla, podem començar i comencem amb el primer dels temes que us proposava, que és el tema. És el tema amb què s'obren els telenotícies, els diaris, i és que, clar, el personatge és tan impactant, tan llampant, que dius, home, no deixarem de parlar. I m'estic referint al cas Zapatero, un cas que torna a colpejar el PSOE, un altre presumpte cas de corrupció, que té la gent dividida, no?, entre els que defensen la seva innocència, que de moment és presumpta perquè fins que no es demostri el contrari és presumpta...
1: culpable.
0: Exacte.
1: Culpable.
0: Això, he canviat els factors. És innocent fins que no...
2: Se demuestra el contrari.
0: Exactament. Hi ha els que defensen, doncs, això, i en canvi hi ha els que aprofiten el totum revolutum, no?, per dir que vinga, que això ja és massa gros i que hem de fer borrón i cuenta nueva i començar a pensar en unes possibles eleccions. Fins i tot hi ha hagut doncs, expresidents com Felipe González, no?, que han aixecat el dit i han dit la seva, han donat la seva opinió, però fa molta gràcia perquè ell, que és partidari i ha considerat que hi hauria d'haver eleccions aquest any, Felipe González, diu, ens afecta com a país, ens afecta com a partit i ens afecta com a persones. De totes maneres, diu, que no veu a Zapatero amb capacitat de muntar una enginyeria financera, no? Vull dir, no sé com l'acaba de veure. Per una banda, diu que és gros i després, en poques paraules, li diu que és una mica justet.
2: Aquest,
0: no?,
2: home no sap, sí, sí, el que diu moltes vegades.
0: Jo, mira, sí que m'agradaria, així d'entrada, a grans trets, preguntar-vos per quina és la lectura que vosaltres esteu fent d'aquest cas de presumpta corrupció que afecta novament al PSOE. Anna Maria.
1: Mira, jo, no, aquella dita de que sempre ens tenim que veure emmascarats per una paella bruta, doncs em fa molta gràcia que el PP, sobretot, foti el crit al cel en contra de la corrupció, quan ells n'estan planíssims. Si aquest senyor és corrupte, doncs té que anar al judici com tothom. Això és així. Ara, la meva opinió sobre en Felipe González me la reservo perquè tampoc voldria que et tanquessin l'emissora.
0: Per això ja he dit abans te la guardes.
1: Sí, me la reservo. Sí, sí, me la reservo, però ben reservada, eh? També ara he vist que el dia que ve el papa és quan la dona del president Sánchez té que anar a parar al jutjat per tot el també la problemàtica que té. No hi ha prou dies a l'any que té que ser el dia que el papa aterra la península. En Rodríguez Zapatero no, li han donat més temps perquè pugui preparar,
0: sí,
1: la defensa.
0: Exacte, on li han demanat. Sí.
1: Jo crec que mentre maregem la perdiu amb aquests temes, no tractem realment els temes importants en aquest país, com és l'educació, és la sanitat i com és la vivienda. Tot ho altre, escolta'm, maregem ben bé la perdiu i ja està.
2: Sí, a vegades penses que una cosa ho fan, no és que ho facin expressament, però que sigui per això, per tapar el que no els interessa que se'n parli. I el que dius tu, els que haurien de callar més a vegades són els que aixequen més la veu.
1: Sí.
2: Perquè tenim una senyora que el seu company o no sé el que és, nòvio o company o que viu amb ella, està esperant judici, però ella continua dient doncs, que aquest és un país de corruptes, de no sé què. Dius, bueno, a veure, nena, calla una miqueta, que tu tens un al costat. Llavors, bé, no sé, és molt complicat tot. Sembla que tots siguin muntatges i sempre van a la gent que ha fet alguna cosa, a vegades cap aquí, cap a Catalunya. Perquè el Zapatero va estar
0: parlant amb
2: Puigdemont, va estar...
0: Va fer de mitjancer.
2: Mitjancer, però bé. Sí. Sí. Però bé, que a vegades...
0: Però hi ha qui se'n recorda de l'altra part que va fer per Catalunya, que va ser la retallada.
2: Bueno, però aquests no se n'han recorden els que,
0: no?
2: els que ara...
0: Però no va dir que aprovaria l'Estatut?
2: Sí, nosaltres sí ens en recordem, però els d'allà es veu que no. Sí. En fi, doncs que tot és una miqueta complicat. I després també els presumptes culpables, després a vegades, com ara la dona del Felipe González... Ai, Felipe González, perdó.
1: Sánchez.
2: Que una part de les seves acusacions ja li han dit que no, que no té, que els comptes els té perfectes, que no té...
0: Que no hi havia
2: que
0: proves.
2: Que no hi havia proves. No. Llavors, a veure, tampoc, també fins que no arriba les coses al final, tampoc no estan clares.
0: Estem parlant d'un sumari que, clar, que nosaltres ni veurem, aquest sumari de 4.000 folis que...
2: La novel·la de l'estiu.
0: Mare meva, el best-seller. Clar, qui han de defensar Rodríguez Zapatero han demanat que els hi deixin una mica més de marge per poder-s'ho mirar amb una mica més de calma, d'aquí que hagin canviat el dia 2 de la seva compareixença, 2 de juny, el 17 i 18 de juny. Recordem que declararà com a imputat per organització criminal, de fet l'acusen de ser el líder d'una trama, no? Una trama corrupta. Tràfic d'influències i falsedat en aquesta causa que s'investiguen suposats cobraments de comissions il·legals en el préstec que es va concedir a la companyia Plus Ultra per rescatar-la. Clar, és que estem parlant de... Bueno, aquí han fet una...
2: Ja no podien posar res més.
0: Bueno, aquí ha donat per molt, no? Perquè surten xifres, quantitats, a més també hi ha involucrada les dues filles.
1: Les dues filles.
0: Clar,
2: presumptament,
0: sí, presumptament. Tot és presumptes fins que no decideixi el jutge el que hagi de decidir. Però que aquest cas afecti a un dels valors que ara mateix més potents del PSOE com en Zapatero, no sé, què us diu a vosaltres?
2: Que van a totes. No poden fer-ho de cap altra manera, perquè si tu mires les propostes que fan els del PP i els de Vox, per exemple, no tenen propostes. L'únic que fan és criticar, insultar, cridar, però no tenen propostes clares de país, ni de partit, ni de res. Llavors van, perquè el que volen... Això que la cadira, tu tens aquí, estàs aquí a la cadira, però et mous de tant en tant, no?
0: Sí.
2: Això que la cadira val molt, perquè ningú vol deixar la cadira quan estan en aquests llocs. Llavors,
1: s'aferren.
2: Sí, s'aferren i, els que no hi són només busquen la manera de ser-hi. Llavors, no sé, fem un partit de dones.
0: Un partit de dones. Georgia! A veure si la tenim. Què tal? Com estàs?
1: Bona tarda, Georgia.
3: Hola.
2: Hola.
0: Tens l'Anna Maria, habitual, els dimarts, i la Rosa Díaz, que la tenim a Sant Quatre, que passa que la Rosa també depèn del dia. Uns dies és dimarts, un altre dia és dijous,
2: Quan falla algú, em té de comodín, la Carme.
0: Sí. Escolta, Georgia, estem parlant del cas Zapatero, de la repercussió que està tenint en l'àmbit polític. Tu, al sumari no has tingut accés, són 4.000 folis. No crec que t'hagi donat temps de mirar res.
2: Avui jo l'estava mirant ara i per això he entrat tard.
3: Ni ganes. Hòstia, tu, quin escàndol, de veritat. A més, és que em fa molta gràcia perquè els del PP estan allà com
0: Sóc campà.
3: Com els buitres, no? Si allà, sí, i dius, però què aneu a crítica si vosaltres sou igual que pitjor? Saps? Vull dir, quin fàstic de país, ja veus.
2: No hi ha un pam de net, com es diu.
3: Hòstia, però res, eh? Que fort.
0: Però és que cada dia ens hem d'aixecar amb una història d'aquestes, amb un best-seller, vull dir que estem entretinguts, si és que no hem tancat un episodi que ja en tenim un altre, i és igual, d'un bàndol, de l'altre...
3: Però és que saps què, Carla, que el que més em fot és que tornen a sortir.
0: Ah.
3: I dius, moltes vegades, em refereixo que moltes vegades hi ha hagut escàndols del PP, i torna una altra vegada, i dius, hòstia, però és que la gent, què cony vota, què fa? Vull que no tenen televisió, no tenen ràdio, no tenen internet, és que no s'enteren de res.
2: Bueno, escolten, perquè fora d'aquí les informacions jo crec que tampoc no són massa verídiques, i llavors es creuen tot el que els diuen. Aquesta també és una, potser no seleccionen les informacions.
3: No sé, jo sempre dic que s'ha de fer un test d'intel·ligència per votar.
2: Sí.
0: I escolta una cosa, l'afectació d'aquest cas, perquè l'afectació no és menor, evidentment, veient aquí tenim en el centre, ara mateix diríeu que és suficient com perquè afecti la legislatura i s'hagin d'anar a unes noves eleccions?
2: No, perquè fins ara també ha sortit moltes coses i no perquè pot continuar igualment.
0: No, ho dic perquè ho proposa, els primers que ho han proposat és el...
2: Bueno, però aquest senyor hauria d'estar calladet.
0: El PNB.
2: Ah, no volia dir aquest tio, sí, pensava que deies el que dèiem abans.
0: No, Felipe González, el PNB...
2: Però no és ningú que estigui dins del govern, és una persona que hi ha estat i hi va estar en el seu temps, però ara no, llavors... Poden continuar igualment, no?
1: El PNB, de totes maneres, és molt fàcil opinar perquè tenen la clau de la caixa a casa seva.
0: Ja.
1: I llavors, vull dir, tant se'ls hi enfot qui mani a Madrid. Vull dir, és que és així. Nosaltres sí que ens repercuteix i ben repercutit. Vull dir, jo mateixa, cada cop que veig aquella foto famosa del 155 amb el president Illa, amb tots els capos del PP, és que se'm regiren les tripes. No? I llavors, vull dir, és el que diem, no tenim memòria. Bé, doncs, escolta'm, però si adelantem unes eleccions que ha passat a tot arreu on les han adelantades, ha guanyat el PP i no per un marge, per tant té que fer coalició amb Vox. És que dius, és que sortim del foc i ens fotem a les brases. És que ja no ho saps, escolta'm, aquest país ja no saps per on anar.
0: Vinga, senyores del partit que acaba de crear la Rosa...
3: Quantes vegades us ho he dit jo?
0: És que...
2: Només cal que ens posem d'acord. Tenim un any, no?
0: Quines opcions hi veuríeu si no és avançar unes eleccions?
3: Quines solucions? Cap a terra i s'ha acabat, tu. O coll a terra i s'ha acabat.
2: Home, és que si es fan eleccions també se'ls dona la raó als que van als que estan esperant que caigui per posar-se, no? Llavors, potser s'ha d'aguantar una mica per no donar-los la raó.
0: Esperem a veure què diu el jutge.
2: Claro.
1: Esperem.
2: Sí. Bueno,
1: esperem que no tardin molts anys.
3: Diuen que el va posar.
2: Diuen que trigaran molts anys, o sigui que jo potser ja no ho veuré.
0: Home, el cas Pujol, quan van trigar, també?
2: 13 o 14 o més, no?
0: Més de 10 anys.
2: I els de Rajoy, què? Quants anys porten? I encara està allà.
3: Jo crec que el del Pujol, oi, que és l'edat, està un pèl d'això, un pèl senil,

0: i també ex del CNI i coses d'aquestes, que els reclutava per saber, això està escrit, vull dir, això ho podeu buscar-ho i és cert, els reclutava i li explicaven assumptes d'estado. I així era una manera de perdoneu l'expressió, de fer la peu i la Ramoneta.
1: Clar. Ja, clar, el peix i el cova, no?
2: Bé, tot no és un coses inventades d'ara, tot s'ha fet tota la vida i tot continua igual.
0: Si aixequessin la manta, mare meva.
3: Sí. De fet, la política en aquest país és un guió d'un més estrambòtic d'en Berlanga, Vull dir, això és així. Vull dir, perquè... Clar, o en Pepe Rubianes, a vegades penso en el pobre Pepe Rubianes, si fos viu,
0: perquè, clar...
3: No, estaria exiliat cap a Àfrica, ja està. Vull dir, això és així. Però, vull dir, és que penses, cada matí quan et lleves, penses, aviam, quina hauran fet avui, que hauran desbancat el disbarat d'ahir. I realment és així, vull dir.
0: És que tu ara et mires l'escopeta nacional, que no sé ni de quin any és.
1: Sí. No és exactament igual. Has trobat el títol, Has trobat el títol.
0: Total. Però... Tu et mires ara la pel·lícula, a més em vaig fer un fart de riure jo, i dius, i me l'he vist més d'una vegada, i dius, és que és exactament igual, i han passat, és que no sé de quin any és, és que ho buscaré tot. I dius, i a sobre hi ha el català, que és el que paga la caceria. I és que, és igual, és exactament igual.
3: Mireu, aquí el Museu de Badalona han inaugurat una exposició sobre els primers anys de la democràcia municipalista. I, escolta'm, entres i és com si el túnel del temps, aquella pel·lícula del túnel del temps, perquè reivindicàvem una escola en català, reivindicàvem una vivienda assequible per tots els treballadors, reivindicàvem una escola inclusiva. Jo dic, hòstia, si és el que estem reivindicant ara i hem passat 50 anys.
1: Res, de túnel del temps no res, Anna Maria, estem allà on estàvem, no?
3: 50 anys i dius, ostres, menys els anys, que això sí que no ens els treuen...
1: Sí, perquè ara ja som més de 8 milions.
0: Ho acabo de buscar. 48 anys fa de l'escopeta nacional.
1: 48 anys.
0: 48 anys estan igual.
4: Igual o pitjor.
3: Igual. Sí.
0: I arribis per no plorar, perquè de veritat...
1: Veig que dona, el tema, si voleu unes crispetes.
4: Bueno, perquè ens anem així per...
1: Però mira, ja que parlem de temps passats, jo m'imagino, jo no sé, totes heu parit.
3: Sí.
1: A casa o a l'hospital?
4: A l'hospital.
3: A l'hospital.
4: Parit a l'hospital, nascut jo a casa.
1: Tu has nascut a casa?
4: Sí, i de peus.
0: Ah, mira que bé.
4: Sí, vaig caure ja de peu.
3: Vas fer una bona entrada al món.
4: Sí, pobra mare, sí, per mi potser sí, però per la meva...
1: I Anna Maria, tu vas parir a l'hospital?
3: Sí. Sí, vaig parir a l'hospital i vaig néixer a l'hospital.
1: També. Ostres. Sí. I tu, Georgia?
0: Jo a l'hospital i també vaig parir a l'hospital.
1: Curiós.
0: No, que jo vaig néixer a l'hospital i també vaig parir a l'hospital.
4: Però curiós el què?
1: No, jo pensava que hi hauria més que nascudes a casa.
0: Nena, sí que ens fots gran.
1: Perdona.
4: Depèn. O sigui, hi ha grans com els que amb la meva mare, que llavors es parien a casa.
1: Jo soc nascuda a casa. Jo soc nascuda a casa.
4: Ah, sí?
0: Sí. Tu, Carme?
1: Jo nascuda a casa.
4: No va arribar temps la teva mare a l'hospital o què?
1: Pues no ho sé si va fer intenció d'anar a l'hospital.
4: I els altres també? Dos
1: a casa i dos a l'hospital. Però jo he anat a l'hospital, jo no he parit a casa, he anat a l'hospital. I per què fem tota aquesta introducció ara? Doncs perquè hi ha l'Associació de Llevadores del Part a Casa, que el que demana a l'administració, que sembla que no els hi fa massa cas, és que recuperin aquest pla de poder parir a casa, que ara mateix s'ha de fer de manera privada. Si vols, tu has de pagar i et pot costar entre 3.000 i 4.000 euros. I el que reclamen és que això ho pugui assumir l'administració pública, la sanitat pública. Amb aquest preàmbul que hem fet, vosaltres seríeu partidàries això de que l'assistència fos a càrrec de la sanitat pública, qui vulgui parir a casa?
4: Però ara ja hi ha molts hospitals que tenen unes sales que són com si fossin a casa. Llavors ja et queda complementat, si no

0: pots fer cas i no pots pagar, doncs vas a un lloc d'aquests que tenen aquests llocs habituats ja perquè els que vulguin fer una semblança a casa doncs ho puguin fer allà.
1: O que passa que es tenen que...
2: A veure, no ens trepitgem. Anna Maria, després Jorge.
1: Sí, no, que això ho tenim aquí a Can Ruti, que és la casa de la Lletània, però tens que complir una sèrie de requisits, no és tan fàcil, per ir a aquesta casa, vull dir, no tens que tindre cap tipus d'enfermetat, tens que començar les contraccions de manera no provocat, sinó un part natural, d'entrada tens que dir que no vols l'epidural, el nano té que vindre de cap, no pot anar de peus...
0: O sigui que fos jo em deixarien allà.
1: No, llavors, vas en aquesta casa i si no compleixes tots aquests requisits et passen a la sala de parts com tothom. Llavors, vull dir, jo avui en dia ho trobo un risc, de veritat, per ir a casa. Vull dir, és que tot pot anar molt bé i al moment del naixement haver-hi qualsevol problemàtica amb el nano o amb la mare i, vaja...
0: És que, a més, vaja ganes de patir, que has ganes de patir molt més que si estàs a l'hospital. Ja patim prou durant tota la vida, que sobra encara per néixer, perquè et neixi un fill, has de patir.
1: Amb la medicina,
0: si tu pots estalviar, doncs t'ho estalvies.
2: Anna Maria. Jorge, què anaves a dir?
3: No, que anava a dir això, que és un perill per ir a casa. Aviam, jo si hagués parit a casa, el meu fill ja no hi seria. Jo, en part, anava tot bé, aviam, tot i que era representava que era un part de risc, perquè jo vaig parir amb 39 anys, llavors representava ja que era iaia per parir, no? Que ja era gran. Bueno. Però el part de l'embaràs va anar superbé, no vaig tenir res, però quan vaig arribar a l'hospital estava dilatada ja de 8 centímetres. No m'arriben a fotre l'epidural i em mogui la mateix. Quin mal! Bé, total, que de cop i volta el nen va començar a tenir... li van baixar les pulsacions de cop i va tenir un patiment coronari. Clar, què van fer? Tallar. Que aquí les conseqüències després de 22 anys encara les tinc. Si això passa a casa, què?
0: Calla, no ho explica.
1: Sí.
3: No ho explica la criatura.
0: Clar.
3: Llavors, jo tanta modernitat aquesta, tanta, no sé, modernitat o naturalitat, o digue-li com tu vulguis, no ho veig. És el que deia l'Anna, no? I si passa alguna cosa, com per exemple em va passar a mi?
1: Sí, què? Exacte.
0: Que jo crec que també són una mica modes.
3: Exacte.
0: Modes, que hi ha les modes de quan... Ara no se'n parla tant, però una temporada que se'n parlava molt, de que tothom volia parir a casa, que era molt més natural, si tu el que te vulguis, però qui s'ho passa ets tu, el marit està allà donant-te la maneta, però que s'ho passa ets tu, llavors, si tu pots estalviar, doncs pues, per què? Per què patir?
2: I digues, Anna Maria.
1: No, que jo tinc ara la filla d'una amiga meva que, no, epidural no, part natural, epidural, res, a sentir els dolors. Després de 20 hores cridava com una energúmena demanant l'epidural. Vull dir que, escolta, que no tots són flors i violes en un parc, que sí que hi ha vegades que dilates i pum, la criatura ja està al món, però que això no és la majoria ni molt menys. Per tant, el que es té que procurar sempre és el benestar de la criatura i de la mare. Pot haver-hi una hemorràgia, un patiment fatal per la criatura, vull dir, jo no sé, escolta...
0: Abans jo crec que hi havia més naixements a casa, perquè tampoc no hi havia...
2: Clar, però
0: perquè no hi havia... tants hospitals, no hi havia tants llocs on per anar.
2: Però de totes maneres, les circumstàncies d'anys enrere, o sigui, les eines, els recursos que disposaven anys enrere, no eren els mateixos que tu pots tenir ara si vols parir a casa. I ara ho continueu veient un risc?
0: Sí. Ja hi ha riscos en l'hospital moltes vegades. Nanos, bueno, que poden néixer amb el cordó al coll, amb, bueno, 50.000 coses, doncs a casa encara més, perquè allà, mira, ja tens moltes més metges, conllevadores, el que sigui, que te poden atendre, però a casa aquí tens la llevadora i ja està.
2: Doncs que ara el problema que hi ha, a més, és que falten llevadores perquè puguin fer aquest servei a domicili.
0: Doncs s'ajunta tot.
1: Falta de tot. Clar, és que això és així, es falten llevadores, falten infermeres, falten metges, falten anestesistes, falten oftalmòlegs, falta de tot. Però bé,
2: sembla que hi faltin més recursos a l'hospital que a casa.
1: Clar, però això quasi. clar, és una cosa que, vull dir, ja, i dintre de poc pues, faltaran mestres, perquè la gent està deixant la carrera de mestre aparcada i se'n van a fer altres feines, vull dir que és el que dèiem.
2: I aquests espais, ja... perdona, Ana Maria, aquests espais que comentàveu, sí, sí, no?, quan hem començat la, sí, conversa sobre, mm, sobre aquest tema, que estan preparades, sí, com per fer-ho, mm, més... menys, sí, traumàtic, no? Sí. Per entendre'ns,
1: sí,
2: no?
1: Sí, però si sorgeix qualsevol problema, et treuen d'aquest espai confortable que és una, sí, casa. És moníssima, la casa aquesta d'aquí de Can Ruti. És una casa que és moníssima, amb la teva banyera, amb unes cordes, amb unes pilotes grans, però només que la comadrona vegi el mínim perill per la criatura o per la mare, surts de la casa i et col·loquen al paritori com,
0: home,
1: tothom.
0: Perquè,
1: eh?
0: Tampoc no volen exposar a,
1: clar,
0: a tenir qualsevol problema.
1: Però tu imagina't, vull dir, estàs a un passadís de distància, això es passa a casa i abans no avises l'ambulància, et porten i tal i qual, vull dir, és que no cal complicar-nos tant la vida, escolta'm, la veritat.
0: Els fills creixen igual i neixen igual a un lloc que a l'altre, això, clar, tan natural i tanta cosa, tampoc no fa falta. No. Són sants igual.
3: Bueno, és com el d'amamentar fins als 3 anys o als 4 anys i coses d'aquestes.
0: Sí, bé, tot això dic, són modes.
1: Sí, sí, sí.
0: Modes sí, que passes de que quan demanen a la criatura i tot el dia llavors van, sí, com les baquetes enganxat, sí, sí, o cada 3 hores, com la meva època, mm, després cada 4, després quasi cada 6, i després, pues, com ara, a demanda.
2: Bueno, però, a veure, al final la dona...
0: La dona és una baqueta que va mantenir... Sí.
2: No, però tu pareixes, tu decideixes, no?
0: Sí, no,
2: o sigui, va la cosa, no era
0: que
2: aquesta,
0: sí,
2: la...
0: Sí, sí, que sí, que sí.
2: La
1: sí, l'eslògan era aquest.
0: Sí, sí,
2: val,
0: sí.
2: Doncs,
0: sí, sí.
2: Si volen parir a casa...
0: Sí, sí, cadascú és lliure d'escollir el que
2: no,
0: vulgui.
2: Tant.
0: Clar,
2: mm,
0: sí, sí.
3: Sí, sí, però si després passa alguna cosa, què? Tu el suposo que has de firmar.
2: Home, clar, has d'assumir la responsabilitat.
3: Exacte.
2: Molt. Bé, doncs ho deixem aquí. Ja hem posat, ja, hem posat a parir a uns quants. Ja, sí, ho deixarem fins un altre dia. Ana Maria, Rosa, Jòrgia, que vagi molt bé la tarda.
1: Adéu.
0: Igualment.
1: Adéu-siau. Adéu-siau. Bona tarda. Adéu.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Avui recordem un dels locals més emblemàtics de la nit santcugatenca 10 anys després. La Bohèmia, el bar musical de l'Avinguda de Catalunya, va tancar portes el dia de Sant Esteve del 2015, després de 23 anys d'activitat, arran de les queixes veïnals pel soroll. La Bohèmia havia obert la Castanyada de 1992, impulsada per Mercè Muñoz i Eduardo de Riquer, que van transformar una antiga botiga de decoració en un espai de música en directe i karaoke. Un fenomen, el del karaoke, que començava a popularitzar-se a Catalunya i que va acabar convertint-se en un dels grans reclams del local. Les inscripcions per ballar al Paga-li Joan de Festa Major es poden fer des d'aquest dilluns fins al 5 de juny a través d'un formulari a la seva web. El grup d'adults està limitat a un màxim de 80 parelles per ordre d'inscripció. Els assajos es faran tots els dimecres i divendres des del 27 de maig fins al 19 de juny a l'Hort de l'Abat. I el 45è concurs d'arrossos de la Festa Major ha tornat a demostrar el seu enorme poder de convocatòria. Els amics dels veterans i la regalèssia han tancat les inscripcions amb un total de 1.385 grups inscrits, una xifra rècord que supera les 1.039 sol·licituds registrades l'any passat. I els Mossos d'Esquadra van detenir la matinada de dimarts a dimecres de la setmana passada un home acusat d'intentar robar l'interior d'un pàrquing privat d'una finca del carrer de Pau Muñoz, al barri de Volpelleres. La detenció, enregistrada en vídeo per diversos veïns, es va produir després que la policia rebés un avís ciutadà alertant que hi havia una persona accedint a vehicles dins de l'aparcament. Segons han explicat fonts policials a Cugat Mèdia, quan els agents van arribar al lloc, van localitzar els sospitós amb diversos estris que habitualment s'utilitzen per forçar portes i vehicles. A més, els Mossos van trobar dues portes de cotxe obertes i danys a la porta del pàrquing de la finca. L'home va oposar resistència activa durant la detenció, tal com es pot veure en les imatges enregistrades al lloc dels fets. Finalment va ser arrestat i posteriorment posat a disposició judicial. I en esports, el Club Voleibol Sant Cugat està a punt de tancar una temporada brillant i de moment suma 4 títols estatals. Els dos últims han arribat aquest cap de setmana amb el Campionat d'Espanya Cadet i l'ascens del Sènior C a Primera Nacional. Aquests dos bons resultats cal afegir l'estatal juvenil i júnior. L'entitat santcugatenca encara podria ampliar el palmarès amb l'estatal infantil. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: Cinc i tres minuts de la tarda, anem amb la informació de servei. Ens desplacem fins al Servei Català de Trànsit. Saludem Eduard Sánchez, bona tarda.
3: Hola, què tal? Bona tarda. Doncs, de moment, a aquesta hora, amb diversos punts ja en moviment, amb volum de trànsit, de moment no tenim grans complicacions de mobilitat, però, per exemple, en el cas de l'autopista P7, tenia força intensitat de trànsit a Barberà del Vallès, en sentit sud, i a l'AB30, lateral d'aquesta autopista, sobretot a la zona de Bellaterra, de Cerdanyola, en sentit nord. La C58 sí que registra aturades des de Montcada fins al nus de la Trinitat d'entrada. De fet, tant la C58 com també la C33, les dues en sentit Barcelona. I també les dues rondes de Barcelona, que aquesta hora en sentit de Trinitat, ja comencen a anar força carregades les dues. I és tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
2: Gràcies, Eduard. Bona tarda.
4: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this.

0: Mansuet Camps és un nom que recordaran molts aficionats del bàsquet al nostre país i també especialment els pretencs, que el tenen com una de les figures capdals d'aquest esport a la ciutat. Camps en va vestir la samarreta del Futbol Club Barcelona als anys 70 i va passar a la història per fer la primera cistella al Palau Blaugrana, a més en un partit contra el Madrid. Marxem fins al Prat Ràdio, on en Jonathan Marín ens donarà més detalls. En Jonathan, explica'ns.
1: Nascut al Prat l'any 1951, va fer les seves primeres passes en el món del bàsquet al pati de la seva escola i avui volem repassar amb ell la seva trajectòria esportiva, una carrera esportiva que per culpa de les lesions es va veure acabada abans d'hora. Tot plegat ho tractarem, com sempre, de la mà d'en Manolo Gol. Bona tarda, Manolo.
2: Hola, bona tarda, Jonathan.
1: Ja vens amb reculls, fotografies...
2: Sí,
1: tot, no?
2: Estaba buscando un poco en la hemeroteca cosas sobre Mansuet y bueno, han salido bastantes.
1: Mansuet Camps, bona tarda i benvingut al Prat Esports.
3: Bona tarda.
1: Com et tracta la vida?
3: Doncs bé, no em puc queixar.
1: T'he de preguntar per el nom de Mansuet. Jo no l'havies sentit mai, aquest nom.
3: Bueno, de fet, el meu pare es deia Mansuet i per això me'l van posar a mi. No és un nom que sigui gaire conegut. De fet, pels voltants de Collbató i tal, vull dir, hi ha una escola Mansuet, hi ha les coves del Salnitri, que també se'ls deien les coves de Mansuet. Però originàriament en castellà és Mansueto i és d'origen italià. Però la veritat és que quan li van posar el meu pare, que fa moltíssims anys, vull dir, no sé de on van treure o de posar-li aquest nom, no? I bueno, va ser la tradició de tenir el primer fill i doncs, posar-li Mansuet.
1: Has arribat a conèixer alguna persona també amb el teu mateix nom?
3: Doncs n'hi ha arribat a conèixer tres de cop.
1: Ah.
3: Sí, l'avi, el pare i el fill. Però
1: d'una tacada, eh?
3: D'una tacada, però cap més. És més, sempre havia fet la broma de dir si algú no s'estranya del nom, li invito una botella de cava. I, de fet, li vaig pagar una botella de cava a aquesta família i una altra al capellà que em va casar. Perquè quan li vaig dir el nom, jo estava acostumat ja a deletrejar el nom, perquè la gent el tenia que repetir, no? I ell va dir, diu, no serà tan estrany. I dic, doncs vinga, Mansuet. I diu, tu celebres 5 vegades el teu sant durant l'any. I dic, doncs pues mira, bona notícia.
1: Ostres.
3: I en el santoral surt, sí, sí.
1: Ara parlem dels teus inicis, de la teva trajectòria, però anem amb aquest fet que dèiem ara a la portada, no? Vas anotar la primera cistella oficial de la història del Palau Blaugrana. Aquesta va ser el 31 d'octubre del 1971, en un partit de Lliga contra el Madrid. Com va ser? Com recordes aquella cistella?
3: Bueno, la recordo doncs com si fos ahir. De fet, fa uns mesos també van fer una entrevista a La Vanguardia i també commemorant l'anècdota aquesta, però bé, no deixa de ser una cistella més. L'important és que es va guanyar el partit i que en aquells temps guanyant el Real Madrid doncs era bastant improbable.
1: El Madrid en aquella època no perdia molt, no?
3: No, però a més vull dir, el sistema de competició també era una lliga a doble volta, vull dir que aunque perdessin un partit, quedaven campions igual, perquè els altres en perdien més d'un.
1: A més, he vist que vas anotar 15 punts, o sigui que no va ser només aquesta cistella.
3: No, clar, vull dir, sí, sí. No, i a més el resultat va ser molt ajustat, em sembla que va ser un 60-57, això ho recordo, vull dir, com si fos ahir.
1: Sí, això no sé si ja ho tens aquí, no?, el retall de premsa, Manolo.
2: Aquí está la victoria del Barça sobre el Madrid. Empezasteis muy bien la Liga porque en las 5 primeras jornadas ganasteis los 5 partidos, este quinto contra el Madrid, y os pusisteis líderes.
3: Sí, sí, correcto.
2: Y sí, además había buenos jugadores tanto en el Barça como en el Madrid, que estaban los Emiliano, los Brabender, los Luik, etcétera, etcétera. Era un equipazo, ¿no?
3: Vicente Ramos, sobre todo. Sí, sí.
2: Aquí, en una de las fotos, estás tú ahí peleando con Clifford Luik y con Paniagua, que era otro de los jugadores que destacaban en aquel Madrid. Fue una época muy bonita, ¿no?
3: Pues sí, yo creo que debido a mi juventud pues, se recuerda más todavía. O sea, normalmente yo empecé a jugar en el primer equipo y tenía 17 años. Y bueno, para mí era una cosa extraordinaria. Pero es que además también jugaba con la tranquilidad como si estuviera jugando en el colegio. O sea que no había una presión, por decir, juego en el primer equipo del Barça, ¿no? Sí, entonces las cosas acostumbran a salir mejor cuando no hay esa presión.
1: ¿Vas ser conscient en aquell moment, y no sé si també aleshores o els dies següents, de fer aquella cistella?
3: Doncs no, la veritat és que no.
1: Vull dir, no li vas donar tant de valor com potser, no? Potser
3: no,
1: ara.
3: No, ara, vull dir, la gent ho ha comentat més, però vull dir, no deixava ser la primera cistella del partit i quedava en 40 minuts, vull dir que no representava... Si hagués sigut potser l'última cistella del partit i guanyàvem aquella
1: victòria,
3: cistella,
1: no?
3: Pues, potser hagués sigut més, no sé, més sonat.
1: Dèiem que vas començar a fer les teves primeres passes en el bàsquet al pati de l'escola.
3: Sí.
1: Com va ser aquest inici?
3: Bueno, jo, de fet, anava aquí a l'escola, al Josep de Calassanç, i teníem l'escola i uns edificis més enllà teníem el pati del col·legi i allà hi havia dues cistelles de bàsquet. I la gent jugava a bàsquet. Vull dir, no... Potser si haguéssim jugat a futbol, doncs, en vez de cantar...
1: Tirava més al bàsquet que al futbol en aquell moment?
3: En aquell moment... No, però vull dir, al col·legi sí. Vull dir, és com a Barcelona, que hi ha col·legis que estaven més enfocats, no sé, al handball, com era el Sant Miquel, o els Maristes de Sant Joan, Salla Bonanova, al bàsquet. Depenia una miqueta del col·legi d'on anaves. Sí. Això no vol dir que no hi haguessin companys que els agradés més el futbol que el bàsquet. Però potser, com que allà hi havia les dues cistelles i no hi havia porteries, doncs jugava al bàsquet.
1: En aquell moment eres dels millors del pati? O hi havia algun altre que et feia competència?
3: Doncs, bueno, em sap greu dir-ho, però sí, no hi havia gaire competència, no. Potser també perquè jo vaig fer un... Encara que no tingui gaire alçada, però vull dir, vaig fer un creixement molt ràpid i llavors, comparat amb altres companys, potser semblava que fos més gran d'edat o per l'alçada, no?
1: I del petit de l'escola ja una miqueta més seriós, no?, ja a jugar en entitats.
3: Bueno, llavors vaig començar a jugar aquí amb el Terlenca. Jugàvem aquí al costat vostre i un parell d'anys, i llavors vaig fitxar pel juvenil del Barça. Vam estar subcampions d'Espanya de juvenils, solament vam perdre un partit en tot l'any i va ser la final, precisament. I després, l'any següent, ja vaig fitxar pel primer equip.
1: Com arribes al Barça? Com t'arriba aquesta oferta?
3: Bueno, ens vam venir a buscar. Vam venir a buscar amb en Rafael Canillo, que era veí vostre, i a mi. Ens vam venir a buscar per anar al juvenil.
1: I en aquella època en el Barça, doncs, vas compartir vestuari amb jugadors històrics com Aito García Reneses o Manolo Flores, també.
3: Sí. L'Aito va venir de l'Estudiantes, i que va ser... Bueno, el Manolo va venir un parell d'anys més tard, però sí, i encara conservem l'amistat perquè ens anem veient amb els partits que juga el Barça al Palau, doncs sempre coincidim un moment o altre.
1: Manolo, d'aquella etapa formativa del nostre protagonista d'avui, quines dades tens?
2: Bueno, mira, yo tengo aquí encontrado una entrevista que le hizo el portavoz a él y a Canillo cuando se fueron a Lugo a disputar ese campeonato de España después de haber sido campeones de Cataluña. Canillo jugaba en el CB Prat, si mal no recuerdo, sí. Antes de ficharlo el Barça,
3: sí,
2: y tú la Terlenca, sí. Luego fichó el Barça los dos. Y aquí, pues, es ese campeonato que tú comentabas, de que perdisteis la final.
3: Sí, lo disputamos en Lugo. Había una competición de dos grupos, se clasificaban los dos primeros de cada grupo y entonces hacían los cruces de semifinales. Y curiosamente, en el grupo nuestro estaba Estudiantes, que le ganamos en la fase inicial, y en cambio después en la final nos volvimos a encontrar con Estudiantes, contra pronóstico, porque el favorito de la otra final era Canoe, y ahí nos ganaron. Sí. Pero había jugadores buenos, que fueron todos internacionales, había los hermanos Estrada, estaba Goizueta, estaba César Pereira, o sea que fueron jugadores que después jugaron en Liga Nacional.
2: En la Terlenca tuviste como entrenador a otro destacado jugador pratense como era Santiago Navarro, ¿no?
3: Bueno, no lo tuve como entrenador, pero lo tuve como consejero. Y recuerdo una anécdota que se me quedó muy hondo en el corazón, que fue cuando yo tenía 14 años, Santiago me dijo, ¿quieres venir a entrenar? Y yo pensé que me decía, pues ir a tirar unos tiritos aquí en el Prat y tal. Y digo, ¿dónde? Y dice, en el Palacio de Deportes, en Barcelona. Y digo, ¿y con quién? Y dice, con el equipo. Y digo, ¿qué equipo? Y digo, el Barça. Y fui, y a los 14 años hice un primer entrenamiento con el primer equipo del Barça.
1: Y después, y en aquel momento tenías presión, una miqueta de...
3: Pues
1: no,
3: fíjate, la presión que tenía, que... ¿A qué hora quedamos? A las 6 de la tarde, vale. Y yo a las 4 de la tarde estaba frente al Palacio de Deportes, en la calle Lérida, que ahora ya... Y recuerdo que la persona que se cuidaba del mantenimiento del campo y tal, me vio ahí dando vueltas con una bolsa y al final me dice, chaval, ¿esperas a alguien? Digo, sí, el señor Navarro me ha dicho que venga. Y miró el reloj y dijo, pero no vienen hasta las 6 y son las 5. Digo, no se preocupe, yo me espero.
2: O sea que ganas había, ¿eh?
3: Ganas había, pero señor, 14 años.
2: También en esta entrevista dices que el resultado más abultado que habías tenido tú jugando a básquet fue un 138-15 y que tú metiste 65 puntos.
3: Sí, esto fue contra la Salle Condal y en su campo. Y hay una anécdota que con el partido de vuelta no se presentaron. No sé por qué.
2: Con esa diferencia de puntos era difícil que remontaran, ¿no?
3: Bueno, pero hay que jugaros todos los partidos. Unas veces se gana, otras veces se pierde. Y lo importante es participar y disfrutar, sobre todo. Y bueno, en esa época se disfrutaba mucho.
2: Con todo esto, pues te llamó la selección española junior, donde disputaste algunos partidos, ¿no?
3: Sí, de hecho, después del campeonato juvenil, Antonio Díaz Miguel me convocó para la selección junior, que tenía que disputar el campeonato europeo en Vigo. Vinieron los descartes y no se me cogió. Y principalmente porque por la edad todavía me quedaba otro campeonato junior por disputar al cabo de 2 años, que ese sí que fue y fue donde debuté, en Atenas.
2: En Grecia, que es una de las cunas del básquet.
3: Pues sí, es como una religión, sí, sí.
2: Ahora, precisamente, mañana arranca la Final Four, donde Valencia y Real Madrid, el Valencia, que en la época tuya no había equipo, ¿no? ¿O estaba muy abajo?
3: No, yo no recuerdo haber jugado nunca en Valencia, en mi época, ¿no? O sea, yo veo que será un partido... Bueno, todos los partidos de Euroliga han sido muy competidos, y aquí, en este caso, le doy casi más oportunidades al Valencia que al Madrid, principalmente por las lesiones que han tenido el Madrid de Tavares y, o sea, de los pívots, ¿no? Yo creo que es un factor que puede ser determinante. Lo que pasa es que te lo juegas todo a un partido y siempre es incierto.
1: Mansuet, durant la teva etapa com a jugador, a banda doncs, de compartir vestuari amb jugadors històrics com Aito o Manolo Flores, també t'has pogut enfrontar equips rellevants com la Unió Soviètica Júnior de Belov, a la Itàlia de Marzorati i al Madrid, que deia també el Manolo, no? De Luik i Brandbender. De tots aquests jugadors, equips, quin és, doncs això, l'esportista que més et va impactar, ja sigui compartint vestuari o com a rival?
3: Bueno, jo diria que potser per la joventut, amb una concentració amb la selecció nacional, recordo que el primer dia per anar a entrenar vaig sentir el Brandbender que deia «Vamos a trabajar». I això em va impactar. O sigui, era un tio que era molt professional i bueno, nosaltres parlàvem d'entrenament i ell parlava de feina, no? De fer la feina ben feta.
1: Llàstima que, doncs, una lesió, no?, es va creuar en el teu camí. Va ser molt jove. Tenies just 21 anys, si no m'equivoco.
3: Sí.
1: Com va ser?
3: Bueno, de fet, em vaig tenir una... en principi més greu, que va ser cap als 18-19 anys, que em vaig trencar el tendó rotulià en un partit amb la selecció júnior, precisament. I després, posteriorment, em vaig recuperar, cosa que els metges se'n feien creus, perquè em deien que potser no podria tornar a jugar, i als 6 mesos estava tornant a jugar. Però després, en un últim partit, va ser un últim partit de Lliga contra el Joventut, que vaig notar una estrabada al genoll, però com que ja s'acabava la temporada, no em va passar res. L'endemà tenia el genoll inflat, però em van treure el líquid i res. Al cap d'un mes es va fer una concentració amb la selecció nacional i el primer dia d'entrenament bé, però el segon dia vaig començar a notar que hi havia una mica de derrame. Llavors em van dir que és que probablement seria el menisc, que s'hauria trencat un mes abans i que aquests trossos de menisc havien anat bellugant-se per llocs que no devien. Em van operar de menisc, vaig fer la recuperació, tot anava molt bé, però la que tornava a agafar pista, tornava a vingar derrame. Llavors em van dir que potser serien els lligaments, que hauríem de fixar una miqueta més aquest genoll i tal. Jo el que volia era jugar i, doncs, cap al camp d'operacions. I va ser el mateix, la recuperació perfecta, però tornar a agafar pista, doncs, derrame una altra vegada. Volien intentar una tercera operació, però ja vaig dir que prou. Vull dir que que els donava les gràcies pels intents, però que no volia ja arriscar més, vull dir, sense cap garantia de cap mena. No?
1: Doncs ho hem de deixar aquí. Mansuet, gràcies.

0: I ara a l'espai de salut del Connectats coneixerem què és un osteosarcoma i d'una associació de recent creació a Terrassa que busca fons per a la seva investigació. El nostre company Sergi Estapé en parla amb la Ivana Jordà, que és ginecòloga i presidenta de DINA 35.
1: Bona tarda. Doncs per parlar d'aquest, tot el que s'envolta el sarcoma, l'osteosarcoma, ens ho explicarà ella. Estem amb la Ivana Jordà, que és ginecòloga i presidenta d'aquesta associació, que també en parlarem, DINA 35, què tal?
2: Hola, què tal?
1: Explica'ns una mica així, grans trets, què és un sarcoma i quina diferència entre osteosarcoma.
2: Vale. L'osteosarcoma és un tipus de tumor, és un sarcoma. El sarcoma és un títol molt general, que inclou molts tipus de tumor. Per exemple, doncs, bueno, n'hi ha sarcomes a nivell ginecològic, per exemple, no? Uterí, que no tenen res a veure. Llavors, a vegades ho posem tot en aquest títol, però cada tumor és molt diferent. Llavors, l'osteosarcoma, doncs, osteo ve de la paraula os, i és un sarcoma a nivell dels ossos. És un tipus de sarcoma, doncs, que és més freqüent amb infants i amb adolescents, sobretot amb adolescents. En el moment del creixement és quan
1: es desenvolupa. Per aquest motiu, pel creixement?
2: En principi, clar, a veure, són tumors encara que els hi falta molt coneixement, no? Però el que sembla és alguna mutació que ja hi ha en el moment de l'embrió, com molts tumors infantils, i en el moment del creixement, com altres tumors, amb el gran desenvolupament i creixement de les cèl·lules, és quan comencen a manifestar-se.
1: I és de complicat diagnòstic o no?
2: Sí, sí, perquè moltes vegades pues, ho pots confondre amb qualsevol altre tipus de lesió òssea o muscular, no? I a vegades és una fractura el que dona la cara, no va ser en el cas del meu fill, però l'esport, no, és el que a vegades fa veure, no, pues que no, millor pues no puguis fer un moviment al 100%, no, i sigui la manera en què es detecta, perquè és un tumor que no acostuma a donar dolor. Sobretot és que hi ha una fractura o algo i allà és on et dones compte, no, del diagnòstic, és a dir, que el diagnòstic precoç és difícil. I a vegades, pues, quan ja el detectem, pues, està una mica ja més evolucionat.
1: I no sé si depèn del lloc on apareix, és més complicat de tractar.
2: Sí, és bastant freqüent a nivell de les extremitats inferiors, però també hi ha casos amb extremitat superior, amb bueno, qualsevol os que puguem tenir en el cos. Clar, amb un os, pues, jo què sé, ara et diré, amb l'escàpula, no?, que no requereix tant un tipus de moviment, pues, a lo millor fa que el diagnòstic sigui més tardà.
1: En aquest sentit, no sé si... em sembla que Sant Joan de Déu és un dels llocs on hi ha més... No sé, que ho fan, s'acostuma a fer allà. No sé quin tipus... Ara en parlem, però hi ha alguns... Els tractaments, quins són? Els habituals dintre del món de l'oncologia o no?
2: No. Aquest tipus de tumor no es pot portar a qualsevol hospital. Per què? Pues perquè hi ha pocs casos i això fa que necessitem gent molt especialitzada, no? Amb tot, cada vegada més la medicina on funciona millor és les subespecialitzacions. Llavors hi ha centres de referència a nivell nacional, no?, a nivell espanyol, i com has comentat, Sant Joan de Déu n'és un, que clar, Sant Joan de Déu el que té és que pues, tracta infants. Però després, quan ja ets una persona adulta o ja tens més de 18 anys, doncs Sant Joan de Déu no és l'hospital que t'acull, no? I, doncs, bueno, podries tenir, doncs, per exemple, l'Hospital de Sant Pau, que és on ens van portar, que és un centre de referència d'aquest tipus de tumors.
1: Llavors, allà, el que deies...
2: Llavors, el que comentaves del tipus de tractament, clar, tot... Quan parlem de càncers, no, a nivell popular ens pensem que és una paraula, pues no. Cada càncer no té res a veure, no? És com si comparéssim, no sé, el que té diabetes amb el que té el colesterol alt, no tenen res a veure. I ja el que hem començat amb l'entrevista, hem dit sarcoma, tampoc té res a veure osteosarcoma amb un altre tipus de sarcoma. Cada un necessita el seu tractament. De manera que, bueno, bàsicament és quimioteràpia per frenar el creixement i poder operar. La cirurgia és, diguem-ne, inicialment el que treu el tumor primari, que és l'inicial, i després continuar amb la quimioteràpia. Després, si vols, no sé si vols entrar en detalls, no?, amb el tema d'actualment com estem amb aquests tractaments,
1: sí,
2: i tot això. Jo ja, a veure, a nivell quirúrgic s'ha evolucionat molt, no?, amb els anys, perquè les pròtesis que els posen a dintre, no?, per exemple, en el cas d'un fèmur, doncs has de treure, extreure el tumor, i per tant allà hi hauràs de posar alguna cosa que substitueixi doncs, el genoll. Clar. O la part que hagis tret, no? Aquella pròtesi que posaràs avui en dia és molt millor que fa 30 anys, no? També abans doncs, es feia molt ja directe amputació, no? Estem parlant sobretot d'extremitats, que és el més Clar. Freqüent, no? Amb això s'ha millorat molt i realment doncs, bueno, la cirurgia en molts aspectes, no només amb aquest, la tecnologia ha millorat molt. Però amb aquest tumor, el ser minoritari, es coneix poc, s'ha investigat poc en els últims Clar. 30 anys. I és una mica trist que el tractament és el mateix de fa 30 anys. Mm-hmm. El tractament oncològic estem. Sí que hi han hagut coses diferents, però no han sigut tractaments definitius o que hagin, sobretot, el problema de l'osteosarcoma és que fa metàstasis a nivell pulmonar. I aquí és on la medicina encara no ha evolucionat per tractar les metàstasis. Mm-hmm. I, bueno, aquest és el tema que s'ha d'investigar.
1: Hem parlat de que la prevalència és normalment en joves i adolescents. Sí. Això no vol dir que en un adult...
2: També hi ha casos, eh? Mm-hmm. Hi ha com dos pics, que un pic, diguem-ne, d'incidència és aquest, sobretot amb els adolescents, i l'altre pic ja és cap als 60 anys, vull dir que és com molt diferent, no? Però això no vol dir, com tot, ho volem classificar tot. Hi ha gent de 30 anys amb un osteosarcoma i de 40. Però si mirem on hi ha la màxima incidència, sobretot és amb els adolescents. Inclús nens molt petits no és el més freqüent. Ja seria més cap a partir d'entre 10 i 23 anys o 24, seria on hi ha el màxim... és la població més afectada.
1: I dades de mortandat, de supervivència, no sé si després una persona que pot fer vida normal o com...
2: Més Clar, això depèn molt de... Primer, el pronòstic amb totes les malalties és molt individual, saps? Evidentment, quan més evolucionat està el cas, pues, el pronòstic pitjor és... Però a vegades casos que sembla que han d'anar malament doncs acaben sobrevivint, o un cas que potser inicialment semblava doncs que podria tenir bon pronòstic, no ho acaba sent.
1: Vull dir
2: que, sí, jo crec que amb això, i com a pacients també, posant números a les coses, cada cas és molt diferent, no? Està clar que si no tens metàstasis, la supervivència és molt més alta.
1: Parlem de Dina 35, és una associació que fa molt poc heu fet la presentació. Tu ets la presidenta, explica'ns una mica a què obeeix que aparegui aquesta associació.
2: Vale. A veure, tot això...
1: Si et sents còmode.
2: Sí, i tant. Tot això ve pel Pau, el meu fill, no?
1: Pau Dinarès.
2: El Pau va tenir un osteosarcoma durant 4 anys, però bueno, va ser una persona que ho va portar amb una força, amb una enteresa, amb una resiliència, que no el vam veure mai malalt. Uh-huh. Perquè ell tenia una cosa física, no? Però mentalment tenia un poder i una gran capacitat de superació i de lluita, no? Que jo sempre dic que ha estat molt, a part del seu ADN, també l'esport ha sigut una cosa que jo crec que Dina 35 també vol, no?, ensenyar doncs, com l'esport et dona unes eines tan importants perquè en el futur pues, t'ajudin a portar les coses millor, no? Jo crec que el Pau, a part de la seva manera de ser, no?, amb l'esport, el hockey, que era el seu esport
1: al
2: Club Egara, on ell bueno, tenia un potencial brutal i on físicament ell s'hi deixava allà la pell, no? Doncs, bueno, evidentment, doncs, bueno, el fet de que el novembre doncs, ens deixés, tot ve arrel, doncs, evidentment, de voler continuar el seu llegat, no?, i transmetre una mica tot el que era i tots els valors que ha deixat. També aquí ens va coincidir la Marató de TV3. Uh-huh. La Marató de TV3, el mes de desembre, acabat de passar-nos a tot això, doncs anava sobre el càncer. I, bueno, no sé com, perquè la veritat és que ara un cop vist dius, Mare de Déu, no?, tot el que vam arribar a fer ens vam posar a vendre unes samarretes que ja estaven fetes en el moment que al Pau se li diagnostica la malaltia. Doncs el seu equip fa aquesta samarreta com a entrenament, el uh-huh. Pau, no?, i se l'inclou, se'l segueix vinculant molt amb el seu equip perquè es pensa que pues, seguirà, tornarà i, uh-huh. i el que sigui, no? I això va fer molta força, no? I la força no és només del meu marit, la meva filla o meva, sinó que també dels seus amics, no? El Pau era una persona molt oberta, molt extrovertida, que això va fer pues, bueno, que hi hagués molta gent al voltant, que ens van ajudar molt i que vam fer coses extraordinàries com, bueno, pues recollir 12.000, sembla que eren 455 euros per la Marató. Després, doncs, ja vam obrir com una campanya, perquè, clar, la Marató era només pel càncer, clar. No? I què passa avui en dia que és molt important tot qualsevol donació pel càncer, no? Però ens trobem amb l'osteosarcoma que no es dona.
1: El que deies abans, no?, que és poc investigat. No?
2: Exacte, i que tot el que havíem donat per la Marató, doncs segurament per a l'osteosarcoma no anava res, no? I llavors aquí era on nosaltres estem absolutament focalitzats en això, no perquè sigui una malaltia que hagi de ser prioritària a altres, no? Però, bueno, es destinen molts diners al càncer de colon, de mama, perquè hi ha molta prevalença, no? Però l'osteosarcoma, pues no. I aquí és on nosaltres, a partir d'aquí, pues ja va ser, bueno, posar totes les nostres forces per tirar endavant, per posar el granet de sorra amb la investigació de l'osteosarcoma.
1: Mm-hmm. Parlaves d'ADN, hem de comentar que el Pau, el seu pare, és el Jan Dinarès, que és un dels jugadors importants de la, potser la millor generació del hockey herba espanyol, que van guanyar una medalla de plata a Atlanta, van guanyar la medalla de plata al Mundial, per tant, vull dir, ja li sí. venia d'això. Sí. Explica'm una mica, perquè esteu preparant una sèrie d'actes, ho dic perquè la sí. gent tingui coneixement. Em sembla que el 6 de juny teniu un espectacle de dansa, no?
2: Sí. Mira, jo volia diferenciar una mica el que fa l'associació d'iniciatives que han començat a sortir gent ajudant-se, uh-huh. no? Llavors, el dia 12 de juny, les nostres activitats, clar, la primera és el 12 de juny, que és un concert que es fa al Club Egara, uh-huh. que tot el que, bueno, les entrades, tots fons, diguem-ne, tots els fons aniran destinats a l'osteosarcoma, amb una campanya que ja tenim oberta a Sant Joan de Déu, i és un concert pues, dedicat al Pau, a tots el que l'hem conegut, que l'han organitzat nosaltres, vull dir, els seus amics i sobretot doncs dos persones que m'agradaria dir, que és la Martina Moran i la Mary Prata, que són, bueno, dos amigues del Pau, que són cantants, uh-huh. i que elles doncs són les que estan darrere tot això, no? Sobretot la Martina. Uh-huh. I té, jo crec, que un punt especial, molt, molt emotiu, perquè no ens han volgut dir quines cançons hi han. Estan escollides seguint també la música que li agradava al Pau, i llavors és tot com sorpresa, com pell de gallina total, no?, en aquest sentit.
1: Molt bé.
2: I la nostra altra activitat, que realment és com a associació la que vam uh-huh. nosaltres organitzar, és una cursa, perquè...
1: L'octubre, no? El 25 d'octubre,
2: exacte. És el 25 d'octubre perquè l'aniversari del Pau és el dia 28 d'octubre, uh-huh. per celebrar la seva vida, el com era, i és el que volem fer, no? Seguir l'entusiasme i la seva alegria, no? I fer coses així, no? Sobretot més vinculades amb l'esport, perquè ell era un gran esportista que, bueno, no va poder continuar per tot això, però, bueno, també dir, no?, per exemple, que a ell se li va amputar la cama i ja va començar a fer esquí amb una cama.
1: Adaptat.
2: i adaptat, exacte, i bueno, ja l'any aquell pues, que ens ha passat això, doncs ell començava a tenir, a participar, no?, a nivell, bueno, play and train, que és per paralímpics. És a dir, que per ell l'esport és vida i és el que nosaltres volem, i hem fet una cursa de 10 quilòmetres perquè s'hagi de córrer, perquè hi ha moltes que són solidàries de 5, i nosaltres el que busquem és l'essència del Pau, esportiva, que és, no et diré competitivitat, però sí sacrifici, lluitar, no?, i córrer. Que t'hagis de... bueno, de deixar allà una mica la pell com ell se l'ha deixat, no?
1: Doncs avui hem sabut més d'aquest osteosarcoma, gràcies a la ginecòloga Ivana Jordà, que també és presidenta del DINA 35, i també hem sabut molt més d'aquesta associació de recent creació en honor al Pau Dinarès. Ivana, moltes gràcies i molta sort, molta força pel futur.
2: Gràcies per deixar-nos donar veu.

0: Ràdio Sant Cugat
1: lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
2: Ràdio Sabadell.
3: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà
0: Ràdio Municipal de Terrassa.
4: Bona tarda, l'Anda de Sant, desig de Terrassa.
0: El Prat Ràdio.
5: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
0: Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes dels sobreixidors per
0: Ràdio Castellà.
7: Bona tarda, l'Ajuntament de Castellà.

Bon dia, sóc Mateo del Prat Ràdio. I ara, pels amants dels videojocs i dels cotxes, arriba un dels títols més esperats. Forza Horizon 6, amb aquesta nova entrega de la saga de conducció arcade, estarà ambientada al Japó, per primera vegada, un dels escenaris més demanats per als fans des de ja fa molts anys. El joc combina món obert i competició. Pots recórrer lliurement ciutats inspirades en Tòquio, carreteres de muntanya per fer drifting, zones rurals i circuits improvisats mentre participes en festivals, reptes i curses online. Si ets un amant dels cotxes i dels videojocs, no t'ho pots perdre. Adeu!

0: El grup Tribut Moon Police portarà aquest divendres a les 9 del vespre a l'univers de The Police al Calissó. En parlem amb el vocalista i baixista de la banda, en Sergi Ramis.
1: Bona tarda, Carme. Doncs avui parlem de música. Ho fem per presentar-vos el proper concert que tindrà lloc al Cal Calissó aquest divendres a partir de les 9 del vespre. Ja ho sabeu que el Calissó sempre ens omple de bones propostes, de propostes interessants musicals, que ens dona a conèixer artistes emergents i artistes ja molt consolidats i que s'omple, doncs, això, moltes vegades el divendres i d'altres també dissabte i diumenge. Aquesta vegada serà amb un tribut a Police, aquesta banda universalment coneguda, el grup Police, on encara volta l'estic, no, aquest cop en solitari. I qui ens ho porta a l'escenari, doncs aquí a Castellà, serà el Sergi Ramis, el tenim al telèfon. Bona tarda, Sergi.
2: Hola, bona tarda, Marina.
1: Benvingut.
2: Gràcies.
1: Amb aquest tribut a Police, que tu titules Moon Police, no? O és el grup que es diu Moon Police? A veure, aclareix-nos una miqueta això.
2: El grup, com has dit, és un tribut a The Police, i ens diem Moon Police, de la confluència

0: en Sergi Ramis, d'aquí de Sant Antoni de Vilamajor. Som així, de la zona del Baix Montseny.
1: Zona Baix Montseny, molt bé. Per què trieu Polis? Vosaltres ja n'éreu fans tota la vida, us n'heu fet ara?
0: Jo puc parlar per mi, crec que ells en eren fans, però jo és que la veritat, per mi Polis ha sigut el grup insígnia des de sempre. De fet, el recordo que va ser la meva primera nòvia, que era una fanàtica de Polis, que me'ls va mostrar i em va fer enamorar d'aquesta banda, i em vaig comprar tots els discos i vaig començar a anar a l'època ja de l'Sting en solitari, perquè clar, jo no vaig viure els de Polis amb la seva efervescència, no? Sinó que ho vaig conèixer a posteriori, no? I ve d'un agrat, no?, per la seva música, la seva gran efervescència en la música dels anys 70, combinant el punk i el reggae, i més tard fusionant amb altres estils i acabant sent una de les mítiques bandes que ha donat el rock britànic. Mm-hmm. No?
1: Vosaltres voleu ser fidels a l'estil i a la manera de fer dels Polis, o agafeu aquestes cançons i us les feu vostres?
0: No, la idea és si efectivament, com vam fer més ment quan diem que som un tribut de Polis, no som una banda de covers, no som una banda de versions, sinó que intentem aproximar-nos al més pur i enèrgic so que ells feien. Fins i tot amb la posada d'escena, amb el vestuari, això ho cuidem molt, i sé que també se'n diu bandes que se'n diuen clones i tot això, i és el que busquem, no? Ser molt fidels al so i també a la posada en escena. El nostre directe és molt enèrgic, és fidel, intentem connectar amb el públic, perquè és el que feien ells, i que d'alguna manera el públic se'n vagi amb la sensació de que, ostres, sonava de Polis, els hi recordava, no? És això el que volem.
1: Mm-hmm. Això dels directes sembla ser que us agrada força, no? Quant temps porteu fent concerts?
0: Doncs relativament poquet, Marina, relativament poquet. És cert que nosaltres venim d'anys ja tocant amb diferents projectes. Jo en Mijau i en Dani els conec arran d'unes jam sessions que es fan en un lloc que per mi em sembla sensacional, que es diu Can Balmes i que està a Santa Maria de Palautordera. Aprofito aquí per fer publicitat d'aquest lloc, perquè cada 15 dies, els dijous, cada dos dijous, es fan unes jam sessions que la veritat són molt interessants, i d'allà neix aquest projecte de Polis, de tocar, perquè a mi ja m'agradava, i de fet ja a mi tinc un timbre, sempre m'havien dit que tenia un timbre molt semblant al de l'Sting, i d'ençà feia anys que jo volia portar-ho d'alguna manera a fer un directe amb això, i mira, s'ha donat el cas de que he conegut les persones adequades en el moment adequat, i ens hi hem posat, i hem posat fil a l'agulla.
1: Què té l'Sting que no tingui Polis, o què té Polis que no tingui l'Sting?
0: Què té Polis que no tingui l'Sting? Ostres.
1: Vull dir, l'Sting va agafar el seu camí solitari, no?, i ha fet les seves pròpies cançons, però evidentment hi ha una distància, no?, entre el que era l'Sting quan era el cantant de Polis a ara, no?
0: Bueno, a veure, clar, tot s'ha de mirar des del context històric, no?, quan apareix de Polis, que és ells agafen la New Wave, tota l'escena punk, s'aprofiten d'això, del boom aquest, i se'l fan seu, no? De fet, Sting ja ho ha dit en alguna entrevista, no?, que ell, amb el principi de Polis, que tenien una altra guitarra, que era el Henry Padovani, que no era l'Andy Summers, que és el que després es va quedar, doncs, que ell no es volia

0: quedar només amb els tres acords típics de l'estil del punk, no? Sinó que volia aprofundir més, no? I això es va veure després en els seus segons, tercers i els discos posteriors, no? I l'Sting, bueno, què dir d'ell, no? Fins a dia d'avui encara està tocant els seus 74 anys hem de tenir, o 74. Ha passat per diferents moments, no? Jo recordo... la veritat és que no l'he anat seguint darrerament. Sé que va fer un disco amb llaüt, va començar a prendre el llaüt. O sigui, és un músic molt inquiet, no? I res a veure amb l'Sting d'ara. Encara que ara està tornant a l'essència, perquè crec que fa una gira ara que vindrà a Barcelona. Crec que el juliol ve em sembla que el Festival dels Jardins de Pedralbes, en format trio, i que de fet toca les cançons de The Police, no? Però en el que és la seva època en solitari, crec que, clar, va anar evolucionant molt com a músic, no? I va tornar també a les arrels. Recordo el primer disc de Dream of the Blue Turtles fusionant-se amb músics de jazz. Molt interessant tota la seva trajectòria, però sí, és una cosa que ha anat molt evolucionant.
1: Val. La vostra posada en escena és així teatrera, pretén doncs reivindicar no només la música de Police, sinó aquella època, o no? O veurem una cosa més actual, més fresca?
0: No. Jo fins i tot ja et deia que cuidem el vestuari, cuidem la gestualitat, inclús d'una manera que ens puguem assemblar, inclús jo m'he mamat molts directes de Police i m'he fixat molt amb el comportament gestual de l'Sting, i també faig èmfasi amb els meus companys de banda també busquin també això, no? Primer, és cert que la prioritat primera era el so, no? Anem a assemblar-nos, anem a treure, a escoltar els discos, a fer els mateixos arranjaments, perquè The Police el que tenia és que sí que va treure molts èxits, però després els directes se'ls feien venir a la seva manera. O sigui, cada directe podia ser diferent en alguna manera, no? Això... Mm-hmm. També l'Stuart Copeland, que era el baterista, sempre ho ha dit en alguna entrevista, que ell no posava els mateixos redobles de bateria. A vegades va canviar, se li feia avorrint, no? Llavors jo també ho he rescatat, això, i també intento, quan escoltem els directes, que fem el mateix directe, la mateixa cançó del que es va tocar en el directe que es va celebrar l'any... Ara ho dic així de veu, l'any 80 i pico a Georgia, per exemple, no? Uh-huh. Llavors, és això. Intentem ser rigorosament fidels a tot el que era aquest espectacle.
1: Perfecte. Doncs, si volem i tenim ganes de reviure un Sting, aquí tenim el Sergi Ramis, que ens ho posa en safata, perquè doncs puguem gaudir-ho en directe. Recordem que això serà aquest divendres, a partir de les 9 del vespre, a Cal Calissó. Sergi, moltíssimes gràcies.
0: Sí, no sé si puc... m'agradaria també fer un agraïment.
1: I tant.
0: Sí.
1: Endavant.
0: També, a banda d'agrair a Can Balmes, que és el lloc que ens ha donat, de fet, néixer, no?, com a banda, i ens hem conegut, també donar gràcies a Gonzalo, que és una persona altruista que també ens ha cedit el seu local perquè poguéssim assajar algunes vegades, personatge mític. I no sé si podem dir també les dates dels nostres propers concerts. Si
1: oh, i tant, que sí. Sí. Per si algú doncs no té la sort de poder venir aquest divendres, que sàpiga els següents.
0: Val, perfecte. Doncs mira, nosaltres estarem, com bé has dit, estarem a Cal Calissó, a Castellà del Vallès, aquest divendres, el 29, a les 9 de la nit. També estarem al Col·leccionista, a Barcelona, l'11 de juny, al Hard Rock Café de Barcelona, el 26 de juny, i al Bad Art Festival, que és un festival que es fa a l'Estartit, això serà el el 18 de juny i, perdó, el 18 de juliol i el... en la segona data, perdó, l'11 de juliol també estarem a Llinars del Vallès. També al Llinars Rock.
1: Déu-n'hi-do, no us falten bolos, eh?
0: No, la veritat és que, mira, he tingut sort, hem arrencat amb força i també com De Polito va ser un grup que va ser com molt intens perquè va ser en 5-6 anys van treure 5 discos i van tenir una eclosió dintre de l'escena mundial. Per retruc nosaltres també, això també ho volem reproduir a mínima escala.
1: Perfecte. Doncs Sergi Ramis, moltíssimes gràcies i que passis una bona tarda.
0: Gràcies a vosaltres i res, ens veiem a Cal Calixó.
1: I també moltes gràcies, Carme. Fins la propera.
2: Gràcies, Marina Antúnez. Ja tenim proposta per divendres a les 9 del vespre aquest tribut a The Police, gràcies a la interpretació que farà Moon Police, aquesta banda. Avui n'hem parlat amb el Sergi Ramis per saber com anirà tot plegat a Castellà del Vallès. Gràcies als dos. Fins aquí arriba aquesta edició de dimarts del Connectats. Demà més. Gràcies a tots. Bona tarda.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Avui recordem un dels locals més emblemàtics de la nit santcugatenca 10 anys després, la Bohèmia, el bar musical de l'Avinguda de Catalunya, va tancar portes el dia de Sant Esteve del 2015, després de 23 anys d'activitat, arran de les queixes veïnals pel soroll. La Bohèmia havia obert la Castanyada de 1992, impulsada per Mercè Muñoz i Eduardo de Riquer, que van transformar una antiga botiga de decoració en un espai de música en directe i karaoke. Un fenomen, el del karaoke, que començava a popularitzar-se a Catalunya i que va acabar convertint-se en un dels grans reclams del local. Les inscripcions per ballar al Paga-li Joan de Festa Major es poden fer des d'aquest dilluns fins al 5 de juny a través d'un formulari a la seva web. El grup d'adults està limitat a un màxim de 80 parelles per ordre d'inscripció. Els assajos es faran tots els dimecres i divendres des del 27 de maig fins al 19 de juny a l'Hort de l'Abat. I el 45è concurs d'arrossos de la Festa Major ha tornat a demostrar el seu enorme poder de convocatòria. Els amics dels veterans i la regalèssia han tancat les inscripcions amb un total de 1.385 grups inscrits, una xifra rècord que supera les 1.039 sol·licituds registrades l'any passat. I els Mossos d'Esquadra van detenir la matinada de dimarts a dimecres de la setmana passada un home acusat d'intentar robar l'interior d'un pàrquing privat d'una finca del carrer de Pau Muñoz, al barri de Volpelleres. La detenció, enregistrada en vídeo per diversos veïns, es va produir després que la policia rebés un avís ciutadà alertant que hi havia una persona accedint a vehicles dins de l'aparcament. Segons han explicat fonts policials a Cugat Mèdia, quan els agents van arribar al lloc, van localitzar els sospitós amb diversos estris que habitualment s'utilitzen per forçar portes i vehicles. A més, els Mossos van trobar dues portes de cotxe obertes i danys a la porta del pàrquing de la finca. L'home va oposar resistència activa durant la detenció, tal com es pot veure en les imatges enregistrades al lloc dels fets. Finalment va ser arrestat i posteriorment posat a disposició judicial. I en esports, el Club Voleibol Sant Cugat està a punt de tancar una temporada brillant i de moment suma 4 títols estatals. Els dos últims han arribat aquest cap de setmana amb el Campionat d'Espanya Cadet i l'ascens del Sènior C a Primera Nacional. Aquests dos bons resultats cal afegir l'estatal juvenil i júnior. L'entitat santcugatenca encara podria ampliar el palmarès amb l'estatal infantil. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: Bon dia, són les 10:03 i això és el Faves Comptades.

Salutacions, comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat, amb Aimant Triqui, el control tècnic i sota la batuta de Carme Reverte i de qui us parla, Alba Triador. Avui és dimarts, 26 de maig, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients.

Començarem amb una bona dosi d'actualitat amb la tertúlia ciutadana. Avui amb Héctor Verdú, Dolors Vilarasau i Robert Sabé. Tot seguit parlarem d'una iniciativa dedicada als amants de la lectura, Llegir mentre capitells, una proposta que convida la ciutadania a una trobada per llegir en silenci al claustre del monestir. I després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat. Ho farem amb un polsim del setè art. Rebrem en Víctor Alexandre amb una nova entrega del cinema a la xarxa dedicada a Marilyn Monroe. Continuarem amb un polsim de ciència. Preguntarem als científics del Sincrotró Alba quin és el paper de l'enginyeria en aquest equipament i quins avenços s'estan fent en l'Alba 2. I posarem la cirereta al programa amb el Like dels Valors, dedicat al cicle Llunes, organitzat per l'associació País Conscient, amb el suport de la Casa d'Espiritualitat de Sant Felip Neri. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.

0: I quan passen 6 minuts del punt de les 10, el Faves Contades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en el debat sobre les restriccions de la pesta porcina. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Barnils, Héctor Verdú, periodista, molt bon dia.
1: I expert en porcs.
0: I expert en porcs, també. Ja en vam parlar, de la pesta porcina amb tu. Una xerrada que havies fet...
1: Avui em repetiré, no?
0: Avui repetirem. Dolors Vilarassau, directora de teatre i presidenta de l'associació Amics de Pedra i Sang. Molt bon dia, Dolors.
2: Bon dia.
0: I amb el Robert Sabé, veí, membre del Consell de Barri de Mirassol, que més em deia que avui també parlaria amb un altre barret.
3: Sí.
0: No?
3: Sí.
0: Des de l'expertesa.
3: Molt bon dia. Bueno, estic en el patronat del parc i una mica la preocupació que esteu tenint l'està tenint el parc. Per tant, una mica parlarem amb això. En cap moment parlaré com a patronat del parc, però parlaré
0: a
3: com
0: a... títol personal.
3: Exacte.
0: Perfecte, Robert. Bé, ja fa... Les restriccions a Collserola per frenar l'expansió de la pesta porcina africana han obert un debat intens, ho han fet a la ciutat, ho han fet al parc i al voltant també. D'una banda tenim l'administració, que defensa unes mesures estrictes per contenir el virus i protegir el sector agrícola i ramader, i de l'altra hi ha una part del veïnat, també l'Ajuntament que s'hi ha sumat, que demanen flexibilitzar les mesures pels seus efectes a la salut física i mental després de mesos de limitacions a l'accés al parc natural. Tot això també se li suma aquest rodatge d'aquesta pel·lícula protagonitzada pel Russell Crowe, que ha fet només que embolica una mica tot plegat perquè sembla que hi ha certa diferència. A veure, fa més de 5 mesos que hi ha aquestes restriccions al medi natural de Sant Quart per la pesta porcina. Era el pont de la Puríssima al desembre, que deien segurament s'allargaran inclòs el pont, fins després del pont. Doncs bé, són 26 de maig i encara les tenim. Ha arribat el moment de flexibilitzar aquestes mesures. Cal seguir i per què?
1: No ho sabem, no?
0: Què et sembla?
1: Que no ho sabem. No sabem res. Hi ha opacitat absoluta, informativa. No sabem... No sé si agricultura sap quants sengles queden, quants no, si s'ha pogut rastrejar, si pot fer una estimació. No comunica dades, no s'explica. Hi ha opacitat absoluta i hi ha 5 milions i mig d'habitants que tenen Collserola com a pulmó obert que no en poden disposar. És molt pagès, això, també.
0: Robert, tu en tens, de dades?
3: Bé, no, de dades no en tenim. Penso que coincideixo totalment amb ell. Vull dir, tenim informacions molt parcials i, a més, molt trencades en el temps, en què ens comuniquen que s'ha mort un senglar més, que n'han trobat un no sé quin municipi, però, per exemple, quina població resta, es tenen idees aproximades, l'autònoma ja ha treballat, però... a més, tampoc se sap si els matéssim a tots si és la solució, perquè aquest bitxo té un moviment cap enfora, però també el pot tindre cap a dintre. Per tant, estem, podríem dir, amb un buit d'informació total. I penso que això no és bo. No és bo perquè, per mi, forma part d'aquest aprenentatge social que ens han forçat a fer. Hem passat del masclisme, això es fa i prou, amb una espècie de maternalisme, podríem dir, que ens inclús ens recomanen per la ràdio i la televisió si s'han de posar la rebequeta perquè farà fred. Vull dir, això no pot ser. Vull dir, té que haver-hi una responsabilitat compartida en quant a l'ús d'un bé públic que és un parc metropolità. Ho has dit tu, són 6 milions de persones. A vegades fem el plantejament a l'inrevés. Si hagués passat a Vic, que no ho desitjo de cap de les maneres, haguessin tancat la comarca d'Osona. Pues, estem una mica amb aquesta similitud. 6 mesos són molt temps. És una part importantíssima de la vida de la gent.
0: Dolors.
2: Bueno, un matís en el... has dit
0: maternalisme.
2: Maternalisme és paternalisme.
3: Ja,
2: no?
3: Sí,
2: no, ja sé que ho has fet irònicament, però... bé, jo només puc parlar com a ciutadana, no? De Sant Cugat, tot i que per les meves restriccions que tinc per caminar i tot això, jo directament no l'utilitzo, però penso que una ciutat, ara parlo de Sant Cugat, no? Però és tota la zona, vull dir, de 100.000 habitants, no pot estar sense poder tenir accés a l'aire lliure, a caminar, a l'esport. O sigui, fins i tot totes les grans ciutats, si tu vas a Nova York, si vas a Londres, si vas a una gran ciutat, totes tenen uns parcs, perquè és impossible la vida en una ciutat sense poder respirar, sense poder moure't i tal. Llavors és evident que com a ciutadans això s'ha de... Bueno, gent que té també problemes més mentals o... Bueno, vull dir... Jo veig que sí, que aquí s'ha de fer alguna cosa, evidentment. Vull dir...
0: I davant d'aquesta opacitat informativa, no?, que apuntava l'Hèctor, no hi ha dades, no es transmeten les dades, com es prenen les decisions?
1: Algú deu tenir alguna dada, no?, per prendre decisions. Jo... És que és molt complicat, eh? No... Jo... No estic d'acord amb el posicionament de l'alcalde, que sempre és Sant Cugat cèntric, i em sap greu, hi ha una visió sistèmica, jo he pogut vindre a viure a Sant Cugat gràcies al porc, perquè em va permetre estudiar i em va permetre vindre aquí a Barcelona. Jo respecto molt el negoci per si, també hi ha l'informe Fènix, o sigui, una cosa és quan ens excedim, i l'impacte que té, i és veritat que el sector porcí i càrnic és un sector que s'ha de redimensionar. Jo crec que tothom ha d'actuar amb responsabilitat, però si tothom ha d'actuar amb responsabilitat, tothom ha de ser transparent. I no podem estar jugant a amagar i jugant amb... És veritat, jo visc de Collserola, jo necessito Collserola. Jo sóc una persona que... 5 dies a la setmana m'escapava a la muntanya d'alguna manera.
2: Clar.
1: I més saludable, i m'ajuda a estar tranquil, fer esport per la muntanya. Hi ha moltíssima gent. Com més activitat urbana i d'oficines tenim, més necessitat tenim d'aquest tipus d'espais per compensar. I no en podem disposar, o hem d'agafar el cotxe i marxar a Sant Llorenç o marxar a Montseny. No em sembla raonable, tampoc. Necessitem saber què està fent el Departament d'Agricultura, què estan fent els agents rurals, quines són les expectatives i almenys tenir un horitzó.
0: Possiblement és el que no arriba, no? Aquest horitzó, i això és el que ha fet que arribi aquest afartament de bona part de la població, de carai, semblava que començava per una setmana, es va allargant, tothom jo crec que és corresponsable, la majoria de la ciutadania és corresponsable i entén que hi ha unes limitacions, però quan aquestes limitacions no arriben, no hi ha un horitzó, no hi ha informació i no saps quan s'acaba, arriba aquest afartament. Tant és així que Sant Cugat s'ha impulsat una campanya de Change.org per reclamar la reobertura dels accessos al parc de Collserola. Entre altres coses, defensa en què la muntanya és un espai essencial pel benestar físic i també pel benestar mental de la població, i reclama no que s'abolessin, sinó que es flexibilitzin les restriccions anuals. Enteneu que hagi arribat a aquest punt?
3: Però jo aquí estic d'acord amb l'Héctor. Si no tenim informació no podem flexibilitzar res, perquè si la situació és tan greu que hem d'estar tancats, si obrim part de la porta, el problema seguirà existint. No podem prendre cap mena de decisió perquè ens han negat la informació. Aquest és el punt clau. Ja que m'has presentat com a veí de Mirassol, que sóc amb molt de gust, per Mirassol a la nit us convido a veure Senglars. I el dematí següent caminem pel passeig de Pompeu Fabra. I ningú podria dir que renti les sabates i n'hi pugui anar a qualsevol lloc. Per tant, aquí hi ha una sèrie d'incongruències brutals.
1: Perquè tenen accés a la zona urbana.
3: Exacte. Per tant, deixem-nos de Montsergues. I ja que vol, ja que podríem dir un departament de la Generalitat, après la que és el capdavanter amb el control d'aquesta PPA, jo vull recordar que hi ha el Departament de Sanitat i que l'OMS l'any 47 descriu, podríem dir, la seva declaració programàtica descriu com salut no l'absència de malalties, que també, sinó el benestar públic i social. Això és claríssim que tenim un problema de salut aquí a l'àrea metropolitana de Barcelona. I per tant no entenc que podríem dir tot quedi limitat al problema que es pot generar en un sector. Perquè, a més, si es genera el problema, com m'ha dit ell, si no sabem quin problema hi ha, no podrem resoldre.
1: Aquí d'una banda diria que el Departament d'Agricultura es va confiar, pensant que estava tot localitzat allà a vora Bellaterra.
3: Sí, també ho penso.
1: Es va confiar absolutament i els va saltar la primera de canvi. Probablement ho tenien allà, però no van ser prou contundents i els va saltar la primera de canvi. I ara és difícil explicar-se, i ara no se la volen jugar. Però... Anant una mica més enllà del que diu el Robert, quan parlo de responsabilitat, clar, sí, hi ha un sector sobredimensionat que té una potència brutal, que exporta una grandíssima part de la producció, i és un sector que dona riquesa a totes les comarques que no tenen turisme, que no tenen indústria, o que no és indústria càrnica, que no tenen serveis...
3: Que no tenen prou aigua.
1: Sí, sí. Que no tenen prou aigua. I aquesta és una altra discussió, si l'aigua hauria de ser pels animals o pels humans o pel conreu. El que posa de manifest amb això, i una altra vegada posem l'èmfasi en agricultura, però no només, és la falta d'una política integral de, per a tot el territori de Catalunya. Hi ha una visió compartimentalitzada de, del que és Catalunya, del camp, el camp farem polítiques rurals, a la ciutat farem polítiques d'habitatge, però tot és integral. I si no fem aquest abordatge integral, no trobarem solucions. Ara, si ara posem l'èmfasi en que 5 milions i mig o 6 milions de persones tenen risc mental perquè no poden disposar de collserola, començarem a victimitzar el sector càrnic i porcí. Però és que no hi ha una alternativa de desenvolupament rural perquè no s'ha treballat durant 30 anys. O 40. I s'ha de parlar de desenvolupament rural. I cada vegada que des de Barcelona es regule alguna cosa que afecte comarques, allà salten ampolles. Perquè o hi fem l'abocador de Barcelona, o hi fem la central nuclear que porta l'energia a Barcelona, o...
3: un camp fotovoltaic, etc.
1: Exacte. Però amb ells no hi pensem, només hi pensem quan Barcelona necessita alguna cosa. Però no facilitem tampoc el desenvolupament i l'ancoratge de la gent en aquestes comarques. Que és el que ha donat el porcí, amb totes les pudors, amb tota la contaminació, sí, amb tot el subsidi encobert.
2: Jo no som tan expert com ells, però penso que anant més lluny, vull dir, tot el tema aquest de la indústria càrnica, vull dir, necessitem, el que és el que tu plantejaves, necessitem tanta indústria càrnica, vull dir, perquè és el que deia ell, s'està afavorint a un dels sectors, però tot l'altre queda a l'aire, no?, d'alguna manera. És que hi ha moltes preguntes, vull dir, és aquest el sistema, vull dir, això que s'està matant per senglars, vull dir, Collserola és el seu hàbitat, no? Vull dir, no, el tema és per què s'ha arribat fins aquí, vull dir, perquè ara estem en una situació límit, però vull dir, hi ha moltes coses a plantejar, no? Vull dir, què, la solució és anar matant per senglars? Vull dir, no ho sé, però tot va com una mica més lluny de la cosa concreta amb la que ens estem trobant ara en aquests moments com a un límit, no? Jo no ho sé, no sé, vosaltres sabeu més que, més que jo.
3: No, és un joc d'opinió. Jo coincideixo que no hi ha una planificació del sector primari, i se l'ha menys tingut durant molts anys, i hem arribat a aquestes conseqüències, i per salvar la població, és veritat, podríem dir, s'han tingut que fer servir determinats sistemes de producció que s'han sobrepassat. Ell ha parlat del porc, jo parlaré del vi. En aquests moments, si Déu Nostre Senyor tanqués totes les aixetes, la producció de vi que està prevista per la campanya 2025-2026 està guardada als cellers. Per tant, tenim uns excedents brutals, perquè no es fa, podria dir, una producció pensada amb un objectiu molt clar. I això, primer, mira, en tenim una mica, després en tenim... Hasta que hi haurà un catacroc i tornarem a tindre un problema com pot passar amb el porc. Per tant, hem d'anar molt en compte, podríem dir, amb la reivindicació, perquè si no sempre, podríem dir, ens ataquem a la baula més feble. I és un problema de país, és un problema de territori. Vull dir, si no ens hi posem, això que està passant ara anirà més i a més i a més. Estem escoltant que hi ha riscos de la febre porcina que pot anar arreu, estem parlant de problemes que pot haver-hi amb la grip aviar, i tot això ho escoltem d'una manera com anecdòtica, com si passés no se sap on. Està passant aquí. I si això passa, els problemes seran molt grans, més enllà de la pròpia salut de les persones. Serà un problema de salut de país. Jo penso que és un bon experiment per començar a fer coses. Si 6 milions de persones afectades no es decideixen a queixar-se, en el bon sentit, i a reivindicar, podríem dir, un altre model, sincerament, un poblet de 500 persones amb 3 granges de porc, com és difícil. Com és difícil un celler que agafa 25 persones de feina.
0: Has tret un tema també que és la securització, no? Que últimament ens trobem, potser la Covid va ser un dels grans exponents de privar de certs drets i llibertats a la ciutadania.
1: Això va ser la gran prova de social de foc, no? I va obrir un meló que ja no es tancarà. I l'ES Alert, el mític ES Alert, és la conseqüència més immediata i la seqüela permanent, no?
0: Estem securitzant la població, estem convertint aquests problemes socials o sanitaris en qüestions de seguretat i per això fem aquestes retallades de moviment, de drets, i d'alguna manera la ciutadania ho acceptem? És el que està passant també amb la...
1: A veure, una de les funcions de qualsevol governant, qualsevol estructura de govern, una de les funcions que té és garantir la seguretat dels ciutadans. Ara bé, el risc zero no existeix. Quan tu estàs assegurant per una banda, segur que se t'escapa alguna cosa per una altra, perquè no pots tenir el focus posat a tot arreu, i per tant la inseguretat et vindrà d'una altra banda. Et vindrà, tu estàs desenfocant els porcs i et vindrà la grip aviar. O et vindrà un antivirus. Uh-huh. O et vindrà... que no serà un antivirus. O serà la propera sequera que portarà vés a saber què, i, o un incendi brutal. Potser ens ho arreglarà un incendi brutal a Collserola aquest estiu. I acabarem amb els ports senglars.
3: És un tema que traurem. No hi ha pla de contingència. Ah. O sigui, si ve un incendi, que no el volem cap de la taula,
1: no, ningú.
3: Podran entrar els bombers i podran entrar els agents, podrien dir que no són bombers, els voluntaris, perquè estarà la trepitjaran territori. I allò generarà una mobilitat de totes les bèsties cap a fora increïble. Està previst tot això? Suposo que sí, m'agradaria creure que sí, però per què no ho expliquen?
0: Ja s'estan parlant dels incendis de fora de capacitat d'extinció humana, que és el que s'ha presentat aquest any des de la Generalitat, de la mà dels bombers, per començar també a conscienciar, suposo, la ciutadania d'aquests nous escenaris.
2: Bueno, heu parlat molt de territori referit a Catalunya, però jo penso que hi ha també un tema global, és què passa quan la natura i la civilització, o sigui, aquestes zones frontereres, el conflicte, no?, entre el que és natura, o sigui, el parc natural, i entre l'ésser humà, no? I llavors, bueno, moltes de les pandèmies, totes aquestes coses que estan passant, ve del xoc entre aquests dos mons, no?, d'alguna manera, no creieu?
1: Aquest és un meló molt interessant. Perquè al cap i al fi el que estàs posant sobre la taula és la incapacitat de l'ésser humà d'entendre que és natura. I és aquesta voluntat de l'ésser humà de ser Déu. I ara estic en filosòfics, no? Jo humà estic per sobre de tot el sistema planeta, que és el que em dona vida en realitat. I llavors ens pensem que podem anar a Mart, que podem anar a Júpiter, i no necessitarem la Terra, però la Terra és el que ens dona sentit, perquè som Terra. I no podem ser si no estem a la Terra, els humans. Som part d'això. I llavors, aquesta incapacitat d'acceptar la nostra pròpia naturalesa fa que estiguem en conflicte permanent amb la naturalesa.
2: Clar, i a més, el que fem és matar el porc senglar, no?, d'alguna manera. Bueno, doncs l'exterminem. No hi ha... Bueno, desapareix l'harmonia. Bueno, i la globalització, en realitat, és això, que tot està barrejat, no? Que abans les grans pandèmies, tal, eren amb unes tribus determinades, amb uns llocs determinats, i ara tenim espècies invasores, tenim... bueno, tot va d'un lloc a l'altre, no?
1: Perquè ens foguen per tot arreu.
3: Van haver-hi molts treballs al segle passat, podrien dir, als ecòlegs als Estats Units, sobretot, a l'Odum, per mi és una persona a la que tinc molta referència, que va publicar una obra molt especial, que és Energia i Societat. I troba un vincle. Bueno, troba un vincle. No, aviam. Genera, explica el vincle que l'energia porta a totes les baules de la societat. Barreja inclús les polítiques i la religió. Tot això generen bucles d'energia que fan que les coses vagin en un sentit o en un altre. Per tant, la informació de que formem part de la natura, que aquesta dicotomia estranya, jo sóc un home i l'altre és natura, no és certa, vull dir, i les pandèmies i les realitats i les ganes de cada dia em demostren que podrien dir sóc una part d'aquesta natura. Però per mi hi ha un problema que hem escollit com a espècie un sistema, que és el sistema, ho sento, el sistema socioeconòmic que ens domina, i aquest sistema requereix créixer contínuament. I el que es quedi pel camí, doncs ho sento, altre podrien dir tirarà endavant. I mentre això sigui així, mentre Collserola quedin quatre pins per poder fer carbó d'alzina, ho sento, els meus nets segurament ho veuran d'una manera molt diferent, perquè la gràcia és el negoci. Bueno, la gràcia és el sistema. Per tant, aquesta conversa, ja sé que porto l'aigua al meu molí, però aprofitaré una frase que es diu quan estàvem començant, o sigui, aquesta conversa a mi em porta l'esperança, i l'esperança és aconseguir algun canvi d'algú. Si seguim com fins ara, matarem els senglars, i llavors resultarà que els conills els hi passa no sé què.
1: Ja passa,
3: amb els famílies. Llavors fotarem els linces, que els traurem de no sé... I això s'ha de parar. Això s'ha de parar pel sentit comú.
1: Això del... Hi ha un problema de superpoblació. O sigui, els humans ho desequilibrem tot.
3: Totalment.
1: Hi ha un problema de sobrepoblació de conills, hi ha un problema de sobrepoblació de senglars, i perquè tot està orientat al sistema productiu. I llavors... tot el que no encaixa dins d'aquest sistema productiu ho oblidem. I llavors aquestes altres coses, els conills, els senglars, viuen a costelles del nostre sistema productiu i augmenten la població, i nosaltres continuem sense controlar-ho fins que són un problema. I en el fons el problema potser són els humans, no? O la sobrepoblació.
0: De fet, a Collserola la sobrepoblació de senglars és que no es tracta només de senglars, sinó que són híbrids de quan es van deixar anar porcs vietnamites que tenia la gent a casa seva, i per tant la cria d'un senglar, que és d'un a tres garrins, per entendre'ns, passa a multiplicar-se a set. Per tant, tenint en compte que Collserola està envoltat de trama urbana, tenim els senglars allà que no poden sortir per enlloc i es van multiplicant. A tot plegat, ho dèiem al principi, no? Hi ha l'actitud, l'Hector deia, jo no estic massa d'acord amb aquesta actitud de l'alcalde, una mica santcugatocentrista, per entendre'ns de qui necessitem sortir. I a mi em ve al cap també un debat que vam tenir en aquesta taula quan parlàvem de l'annexió de Bellaterra, i es parlava d'aquestes lleialtats o no lleialtats entre alcaldes, entre administracions, no? No sé si us crida l'atenció que es faci d'aquesta manera pública, que la ciutadania faci un change.org o una veïna de la ciutat faci un change.org per demanar flexibilitzar les restriccions. Potser és una cosa, però que des de les administracions hi hagi aquesta imatge potser de poca coordinació. No sé si, evidentment, és un gest polític de cara a la ciutadania, però no sé si creieu que s'hauria de vehicular d'una altra manera, o fa entès que no hi ha comunicació entre administracions, també.
1: A veure, l'alcalde deu ser l'únic juntaire de la zona, no? I tots els altres se deuen a lleialtat socialista. Clar, té sentit que sigui el que aixequi la veu d'entre tots els afectats, però... que aixequi la veu Sant Cugat, que socioeconòmicament és una ciutat privilegiada, per un tema que afecta molt més, com més...
2: el territori, que dèieu, no?
1: I també a les classes socials com més avall estem a la piràmide, més ens pot afectar això, perquè menys oportunitats tenim de sortir fora, etcètera, etcètera. Bé, quan segueix a Sant Cugat, a mi, que tinc aquest esperit dual, se'm fica el pagès amb alerta. Se'm fica, me surt del pagès i dius, hosti, pijos. Uh-huh. I llavors, sí que té raó, també, de reivindicar l'alcalde. Però hem de vigilar des d'on ho fem. No hem de fer des de l'òptica de la ciutat privilegiada, sinó que ho hem de fer des de l'òptica de... Home, som 5 milions i mig o som 6 milions de l'àrea metropolitana, aquest és el pulmó verd, i quines implicacions té això? No és change.org. És molt més que això.
2: Uh-huh. Bueno, són aquest tipus de declaracions que sempre van a cop de tuit, no? A cop de fotografia, Bueno, vull dir, és aquesta cosa banal, no, de la política, que no entra profundament en els temes, i el que comentava ell, no, a globalitzar, bueno, també el tema dels partits,
0: de solucions,
2: no? Sí.
0: Sí.
2: I el tema de partits, això és, bueno, ja sabem, no, quin és aquest tema d'uns partits i els altres partits i tot això, sí.
1: Què hauria passat si no hi hagués hagut Rassel Crau?
0: Això és l'altre factor, no? Que potser ha servit de revulsiu total, que s'ha començat a fer aquest rodatge a l'antic camp, sí, de Can Sant Joan, una part de Rubí, una part de Sant Cugat.
3: Exacte, més en un territori mixt.
0: En un territori híbrid, propietat de l'Incasol.
3: Que reivindica per fer determinades coses, sí.
0: Que s'havia demanat per fer aquest corredor, sí, a aquest parc interurbà, que posteriorment, unilateralment, Sant Cugat va dir de fer habitatge. A Rubí no li va agradar massa la idea, tenint en compte que està molt pròxim al nucli urbà de la ciutat, i possiblement els serveis que haguessin requerit el veïnat serien d'allà. i ens trobem que Incasòl dona permís per fer aquest rodatge en un espai on les persones no hi podem anar a passejar, segons Incasòl i el Departament d'Agricultura, amb una sèrie de requisits, que és fer un tancat perimetral, amb una desinfecció de persones, vehicles que entrin i surtin d'aquest rodatge, i la realitat és que tu passes per allà, hi ha una porta oberta, canvi qui pugui, i allà no s'ha seguit cap tipus de restricció. Això ha fet emprenyar més la gent?
3: Aviam.
2: Ha visibilitzat, no?, d'alguna manera, el problema, l'ha fet molt clar, no? Bueno, a més, ara potser li donaran el permís o no, però allò ja està ple com de cabanyetes, no?
0: La 13 està en marxa. La 13 està en marxa.
3: Per mi hi ha una sèrie de coses que hem anat xerrant ara. Una, ja no vull parlar de l'alcalde, perquè si no sempre em diu de que em posiciono en contra d'ell. Mentira, mentira absolutament. Bueno, perdó, no és cert. Val? Jo em posiciono en contra dels personalismes. Sempre he pensat en el parlamentarisme. I en tal cas, si això és una postura que ha fet l'Ajuntament, tindria un altre valor que si podrien dir una sola persona que pren una decisió de fer publicar alguna cosa. Perquè, a més a més, ho ha dit molt bé. Vull dir, és un sol municipi, dels 17 municipis que envolten l'àrea, el parc de Collserola, i podrien dir, a més, el més privilegiat. Primera cosa. Si se sent tan vinculat l'Ajuntament, ja no parlo de l'alcalde, en el parc, hi ha polítiques a fer que s'han dit en aquesta taula. No hi ha un plan agrari realment per poder fer aquesta capa, limítrofe entre el que seria natura i tal. No s'està cuidant més. O sigui, és un 2% de la superfície. Per tant, podríem començar també a generar algun tipus de coses. Un altre punt. Que els particulars es moguin, a mi em genera una preocupació molt gran. Perquè penso que el nostre sistema polític tindria que ser suficient com per poder canalitzar les mentalitats, les ànsies, les il·lusions de les persones. Quan algú fa una proposta lícita, totalment lícita, però a nivell personal, per mi turut viola, és algo grinyola d'una manera molt important. I això per mi em donaria per dos cafès amb tots vosaltres.
1: O tres.
3: I últim, quan hem tingut la sort d'anar a algun parc a l'estranger, un parc natural, en els llocs d'entrada i sortida, està clar, no es poden posar valles als camps, però els llocs normals d'entrada i sortida hi ha uns controls perquè les sabates netegin, val? O sigui, t'empapes les sabates amb uns riquis i podrien dir que consegüentment no pots sortir, o inclús podrien dir, si no hi ha una guarderia, en què podrien dir et fan canviar el calçat. Aquí han posat les famoses cintes, que no saben fotre altra cosa que posar cintes a tot arreu, però no hi ha cap control real de que hi hagi un límit entre el parc i... Per tant, tot això, de veritat, ho sento. No vull ser negacionista de cap de les coses que ens han obligat a estar tancats, però cada vegada tinc més dubtes de tot.
1: Falta d'informació.
3: Totalment. Has començat tu i l'has enfilat totalment.
0: Aquí rau el quid de la qüestió. Si la ciutadania tingués tota aquesta informació, s'expliquessin aquestes mesures, el per què cal prolongar aquestes mesures en el temps d'aquesta manera, quin impacte tindria, impacte econòmic, impacte social, la gent podria entendre les coses d'una altra manera. No sé si hi ha d'alguna manera una infantilització de la població no explicant el què.
1: La bona qualitat de la informació és la base de la confiança.
3: Cert.
1: I de la democràcia. I connectant amb el que diu el Robert, quan les reivindicacions van a través de la plataforma Change.org o de les xarxes socials, és que estan fallant els vehicles democràtics d'articulació social, no? I que la política no està escoltant a la població. Llavors, tens l'altre tema que tenies a punt, però avui, que és extrema dreta i que ja no tindrem temps de parlar.
0: Té certa relació, sobretot amb qüestions d'informació o desinformació, que ens donarà per una altra tertúlia, la deixarem per més endavant, i vés a saber si la pesta porcina doncs també seguirà. Veurem si aquestes peticions de l'alcalde i a nivell ciutadà serveixen per alguna cosa, si es flexibilitzen o no aquestes mesures, i si arriba o no també aquesta informació que a dia d'avui doncs no en disposem. Escolteu-me, moltes gràcies per venir a la tertúlia, que passeu una bona setmana. No sé si us agrada llegir.
2: Sí.
3: Sí.
0: Us agrada fer-ho sols o en companyia?
1: Sol.
0: sols.
2: Sí, sí. A mi també.
3: Sí, jo...
2: Llegir en solitud.
1: És un acte íntim, no?
2: Sí. Sí.
0: Doncs veurem, perquè hi ha una nova iniciativa que arriba aquest cap de setmana a la ciutat, és Llegir mentre capitells, on es convida la ciutadania a anar al claustre del monestir per fer una lectura en silenci, però acompanyada. Són unes iniciatives que tenen un nom en anglès, Silent Reading o alguna cosa així, us ho diré més endavant, que estan en auge a Catalunya i també als països de l'entorn. Sí. Escolta, llegiu en companyia, sols, com sigui, però gaudim de la lectura. Veurem ara quina és aquesta proposta que arriba aquest dissabte aquí a la ciutat. Gràcies.
3: A vosaltres. Gràcies. Molt bon dia.

0: Braseria La Bolera.
1: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
0: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
1: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
0: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
1: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
0: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
4: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
6: Pues la cosa és així. Verà.
7: Es impresionante.
8: Me encanta, me encanta.
9: Mola.
10: Me gusta como suena.
11: ¡Qué bonito!
5: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
12: Tots els dijous, a les 10 del vespre, La Llanterna Màgica, a Ràdio Sant Cugat.
13: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura, a Sant Cugat.
14: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
4: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Sí.

0: tries? Visita jotrio.cat.
1: Acabes de parir, però tu no tens el nen al costat, perquè se te l'han endut, perquè l'han d'ajudar, no?
2: Realment, nosaltres no sabíem si les tres criatures tirarien endavant durant l'embaràs. No sabíem si un cop haguessin nascut prematures aniria tot bé, quanta ajuda necessitarien. Si et posaves a pensar massa enllà, podia ser que embogissis.
3: Part, baixa amb els pantalons, para el cotxe i baixa amb els pantalons perquè el nen surt. I el nen va sortir en un pujo només.
4: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
5: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: Llegir és sovint un acte íntim i silenciós, però cada vegada hi ha més iniciatives que converteixen aquesta experiència en una activitat compartida. Avui al Faves Contades volem parlar de Llegint entre capitells, una proposta impulsada per la Taula de Lletres de Sant Cugat que convida la ciutadania a trobar-se en un espai emblemàtic per compartir temps de lectura sense presses i en comunitat. Per conèixer millor aquesta primera trobada de lectura i reflexionar sobre els nous hàbits lectors, avui ens acompanya la Rosa Maria Bruguera. Ella és membre de la Taula de Lletres de l'Ajuntament i membre de l'Associació Gabriel Ferreter. Molt bon dia, benvinguda.
1: Bon dia.
0: I una veu coneguda per als micròfons d'aquesta casa i d'aquest programa, l'Eva Tataret, que avui ve amb el barret també, de membre de la Taula de Lletres de l'Ajuntament. Eva, benvinguda.
2: Hola, bon dia.
0: A veure, què és exactament aquesta iniciativa que arriba per primera vegada a la ciutat, que heu decidit titular-la Llegint entre capitells, i com neix? Sembla que, Rosa Maria, que tu tens una part de la responsabilitat de tot plegat.
1: Bé, mira, és una iniciativa inspirada amb la Silent Reading Party, que van començar a Nova York, sobretot, però després s'han anat extenent per altres ciutats, com París, Londres... I un dia que estava per París vaig veure com se'n feia una en un hall d'un museu. I vaig pensar, home, mira, això està bé, no? Una mica aquesta sensació de llegir en comunitat i desprendre'ns una mica de la hiperconnexió en què estem sotmesos i buscar un temps per la lectura. I llavors, doncs, centrant només en Sant Cugat, vam pensar que el claustre del monestir seria l'espai idoni.
0: Quan passejaves per aquestes ciutats i veies aquestes silent parties, tu et vas imaginar ja en aquell moment transportar aquesta iniciativa a la ciutat i vas tenir clar l'escenari?
1: Claríssim. És que quan vam començar a parlar-ne i vam començar a aparèixer altres escenaris, perquè dèiem també que podria ser bonic fer-ho a la part central, o, per exemple, en altres espais de la ciutat, vam pensar que no. Jo deia, jo vull el claustre, perquè el claustre, bueno, a part que és patrimoni, i que donar-li també aquest ús al patrimoni, una mica també convidar a tothom que gaudeixi del patrimoni. I aquesta vinculació en què els capitells expliquen històries i nosaltres portem les històries escrites en els llibres, no? Doncs aquesta comunió, doncs, pensava que era un lloc ideal.
0: Clar, és fàcil, no?, quan passegem pel claustre del monestir, imaginar-nos, no?, traslladar-nos segles enrere, imaginar-nos aquells monjos caminant amb els seus hàbits i amb els seus llibres oberts i anar fent voltes en aquest espai. Tu veus aquesta idea, te la imagines directament a Sant Cugat i suposo que la trasllades a la Taula de Lletres. Com rebeu la proposta de la Rosa Maria?
2: Home, bona, perquè la Taula de Lletres està formada per, bueno, per Rosa Maria, que està a l'associació de Gabriel Ferreter, i amb gent de les biblioteques. Bueno, jo que estic posada al món de la mediació literària, els clubs, i treballo en una biblioteca escolar, llavors, bueno, és com donar un caramel a un nen, saps? Perquè tots, o sigui, per un espai o un moment per llegir, no?, i compartir la lectura és com molt màgic, no?, i molt xulo. Vam agafar-nos, tirar-nos a la piscina al minut zero, jo crec.
0: Què tenen aquestes Silent Reading Parties que s'han popularitzat tant a diferents ciutats d'arreu del món? Possiblement les persones que tinguin Instagram, no?, deies, és un espai per desconnectar, possiblement les hem descobert a través d'aquestes connexions digitals, no? Quina filosofia hi ha al darrere? Perquè quan un pensa en la lectura, possiblement pensa en la seva lectura íntima, no?, o personal, és un acte que a vegades fem de manera molt individualitzada, però aquí es vol trencar una mica aquesta relació només bidireccional de persona-llibre, no? Si no, entenc que també hi ha una voluntat de comunitat.
1: Sí, aquest sentit de la lectura compartida, no? Vull dir, la lectura és un acte íntim, evidentment. Pots fer

0: encara que sigui col·lectiu. Per què creieu que és un format que ha crescut tant arreu del món? Què fa que la gent connecti tant amb aquesta proposta en un món hiperconnectat?
1: Per això, perquè necessitem reposar. Jo crec que el món s'ha d'aturar de tant en quant. Hem d'aturar-nos perquè, si no, no tenim moments per nosaltres, per connectar amb nosaltres mateixos, ni per connectar amb la lectura. Perquè el que dius tu, llegim en el tren, llegim a vegades en llocs inesperats i insòlids. I, en canvi, doncs, fer l'acte conscient de llegir, que dius, ara me'n vaig a llegir, i me'n vaig al claustre a llegir, m'emporto el llibre que estic llegint i gaudeixo d'aquesta estona, i que després pugui compartir amb el del costat que té els mateixos interessos que jo, doncs això és, vaja, trobo que és fantàstic.
2: Tanmateix, tampoc estem descobrint res, un espai on pots anar a llegir, on hi ha silenci, és una biblioteca,
1: Sí, sí. Punt.
2: Vull dir que el que passa és que, bueno, les biblioteques tenen, és un espai que sempre és el mateix, diríem, no? Tu ja vas allà a llegir, hi ha molta gent que va a llegir a les biblioteques perquè necessita un espai de silenci, no? Que la lectura és un acte individual que... no? Te fas ja tu sol, no? I que es pot fer, com m'has dit, a qualsevol lloc, no? Això no necessites estar en un lloc en silenci, però ja disposem de llocs en silenci. Llavors, és com treure, no? Obrir la porta a les biblioteques i poder-ho fer amb un altre espai i compartir allò que estàs llegint, no? Són els clubs de lectura de tota la vida, no? El que passa és que ja tothom llegeix el mateix llibre, però aquí estem fent la proposta, és això, no? Tu portes el teu llibre, llegeixes amb una comunitat, no? que tothom té com aquest interès. No? Jo crec que potser una de les coses que fa que això funcioni és la necessitat d'estar en comunitat, no? Perquè estem en una societat que és molt individualitzada, no? I en una societat que es vivia molt en comú, el llibre era un refugi per sortir una mica d'aquest espai, tota l'estona està allà, no? Amb la família, amb molta gent. Però és al revés, no? Necessitem a vegades estar sols. Però fer això, que ja fèiem sols, doncs ara ho fem en comunitat, no? Una mica és aquesta
0: idea. Expliqueu-nos una mica la dinàmica que es trobarà la gent que el 30 de maig vingui al Llegint entre capitells. Tothom porta el seu llibre. Com funciona?
1: Doncs s'obriran les portes del claustre a 11:45 del dissabte, dia 30. S'espera molt bon temps, o sigui, per tant, us recomano que vingueu fresquets.
2: I amb barret,
1: potser. I amb barret, potser, perquè ens podrem instal·lar per al centre del claustre. I també us recomano que porteu aigua, per si de cas. I llavors hi haurà la primera intervenció, que és el poeta i rapsoda l'Oriol Sauleda, que farà com una mena de benvinguda, com una elegia de la lectura, com una incitació, a part de que donarà les instruccions bàsiques, no?
2: Sí.
1: De no mòbils, evidentment, silenci, respectar i tot això, i llavors s'allargarà l'acte fins a les 2:00. Que llavors, al final, doncs, tenim ganes de que aparegui el diàleg, també, no? A veure... I també hem ideat, entre totes, perquè són totes, uns targetons que...
2: Sí. Això és xulíssim.
1: Que un cop acabat aquest acte, doncs cadascú posarà el seu nom o no cal, potser sí, el sexe, perquè per fer una mica de sociologia, no? I quin llibre han llegit, no? Per poder-lo compartir i no sé, i llavors doncs ho tindrem com a penjat així amb uns estenedors perquè la gent pugui compartir també, no? Aquest espai que no sigui només la lectura individualitzada, perquè com deia la Eva, això ho fem sempre, no? I una mica per distingir, també diferenciar-ho dels clubs de lectura. El club de lectura és una cosa, i aquí no hi ha... No has de demostrar res. No has d'intervenir i pensar la teva intervenció. No, vull dir, és tan simple com llegir i gaudir de l'espai i res més. Vull dir, el club de lectura, doncs, ja t'imposes a tu mateix, doncs, ostres, ara haig de dir alguna cosa, no?
0: Vull dir, treballar el llibre,
1: clar,
0: no?, d'alguna manera.
1: Hi ha com una mena... No és un acte acadèmic, és que no és gens un acte acadèmic, és un acte de gaudir del patrimoni de la ciutat, fer-lo proper a

0: a tothom i que en gaudeixi doncs, la majoria sense cap tipus d'exigència.
1: A qui va adreçada aquesta activitat? Perquè, clar, un pot pensar, ostres, això deu ser per gent que llegeix molt, que li agrada molt llegir. No, qui pot venir?
2: Pot venir tothom que sàpiga que pot estar una hora i mitja llegint en silenci. Vull dir, que si tu els teus ritmes de lectura és de 30 minuts i t'has d'aixecar i acabes, home, pensa tu, vale? O seu-te molt a prop de la porta. Vale, hi ha dues opcions, però és per gent que pugui estar-se una hora i mitja de lectura fent lectura silenciosa, que això no, bueno, ja no és tan, sí que la gent que llegeix pot llegir molta estona i no frisa per tenir dues hores seguides de lectura, però hi ha molta gent que fa lectures molt breus, no? Estem acostumats a fer activitats que són breus. Llavors, és veritat, és un repte i som xules i he pensat que, no, ja que ho fem, fem-ho bé. Perquè hi havia alguns llocs que sí que es feien lectures de 30 minuts, eh? Però, o sigui, si anem a dir i a posar, a fer créixer l'autoestima lectora dels ja lectors, no? Que a vegades sempre els lectors queden una mica com amagats i vinguen a fer coses perquè la gent llegeixi més. Bueno, cuidado, i els que llegeixen, què fem? No? Una mica autoestima lectora.
0: Doncs trobar-nos.
2: Sí, trobar-nos. És una cosa que dic molt, perquè és que és veritat, no? L'autoestima lectora. O sigui, jo soc lector i vull dir-ho en veu alta. Jo llegeixo, punt, final. I per exemple, amb el públic més jove, moltes vegades es fan coses justament per posar en valor els lectors, perquè al món, no, a l'institut només fem coses que perquè els nens llegeixin, sí, els que ja són lectors.
1: Que n'hi ha molts que llegeixen.
2: Moltíssims. I moltíssims que llegeixen molt bé. Vull dir, entén-me que llegeixen molt bé, que tenen criteri, que saben diferenciar un llibre, que si acaben un llibre que no els ha agradat, no? O mira, és que aquest no l'he acabat perquè, no? És massa lent, no? Està mal pensat, els tempos, no sé què, el llenguatge és massa simple, pensen que som tontos, és una cosa que ho diuen moltíssimes, els que ja tenen més bagatge lector, no? Els joves diuen, què pensen, que som tontos? Ens han de descriure tot? Que no enten... Ja sabrem deduir què passa aquí, no? No cal que ens ho diguin, tot allà com... Bueno.
1: I a més hi haurà aquest espai al final per qui ho vulgui, no? Poder compartir una mica i fer aquestes recomanacions a vegades entre persones que gaudeixen de la lectura per compartir allò que els agrada, els autors que més els agraden o els llibres que més els agrada. Trobeu a faltar també aquests espais, perquè les biblioteques efectivament són un espai de lectura, no? Però a vegades si no és en una activitat o dirigida o molt comunitària no hi ha aquest espai d'intercanvi d'opinions, més enllà d'un club de lectura que tothom està llegint el mateix llibre. Falten espais on les persones lectores es puguin trobar i puguin compartir allò que els agrada i fins i tot també allò que no els agrada. Hi haurà un espai per fer-ho?
2: Sí.
0: El
2: dia 30, amb els targetons, no? I en el moment que s'acabi... O sigui, hi ha una estona que està
1: el
2: poeta que fa la introducció, que és curteta, tampoc no ens atabalem. Després hi ha l'hora i mitja de lectura, i després, qui vulgui, que dius, mira, jo ja tinc prou, no? La lectura sempre
1: és voluntari.
2: Tu marxes i ja està. Que vols omplir el targetó a fora? L'omples. Què no? Dius, mira, jo agafo el meu llibre, me'n vaig, que ja tinc prou, doncs tinc prou. O tinc altres coses a fer. I però si vols quedar-te, no? Hi haurà una estona més per això que deia la Rosa Maria, no? De compartir i recomanar, perquè els lectors, el que més ens agrada és recomanar. Jo que estic és el que més ens agrada.
1: Agrada més recomanar o que et recomanin?
0: Les dues coses.
2: Bueno, i a més ara hi ha aquesta...
0: A més, segons d'on ve la recomanació, ara és... superfiable, no? Clar. Però llavors dius, uf,
1: quan
0: això
1: coneixes,
0: m'ho has llegit.
1: Clar. No? Quan coneixes l'altre, sobretot. Quin públic espereu que vingui en un acte així? Clar, és un experiment, per dir-ho d'alguna manera.
2: Sí.
1: És la primera,
0: estem,
1: la primera trobada lectora.
0: Estem amatents i estem, home, estem així inquietes.
2: A veure què passa.
0: A veure què passa. Home, jo... El públic és de dalt a baix. O sigui, dels més grans als més petits. Els més petits, clar, han de venir una mica vigilats amb la seva família. Vull dir que els pares han de ser responsables de que els fills siguin capaços de mantenir l'atmosfera que es vol crear. Perquè, sí, clar, vens amb la família, els nens petits, se't posa a plorar una criatura, doncs el silenci de l'acte queda malmès, no?
2: Clar. I per als petits lectors, no?, que... hi ha petits lectors que són lectors molt competents,
0: molt,
2: però
0: molt.
2: Clar, potser una hora i mitja és una mica massa estona, i els pares han de no?
0: Responsabilitzar una mica.
2: Han de saber-ho.
0: Vull dir, jo penso que han de...
1: Clar, no, si vols...
0: saber el pa que s'hi dona, no? Clar. Vull dir, sabrem... Vull dir, no s'enganya ningú. Vull dir, estarem al claustre, llegint, calladets, una hora i mitja. Que el teu fill sap estar... Cap problema, benvingut. Ara, si és un nen petit o així, doncs la veritat és que...
1: Potser no és el seu espai.
2: Clar,
1: no és el seu
2: espai, no? No és l'espai per fer-li tu lectura en veu alta al teu fill. Que això és una cosa que quan vagin entrant ho direm també, no? O sigui, hi ha moments per fer lectura en veu alta al teu fill, que és el millor que li pots fer al teu fill, és regalar-li lectura en veu alta, perquè fa vincle, fa lectors, fa que estimi la lectura, però no és el moment. Que si un cas, un dia, si volem, ja ho farem, però amb un dia 30...
0: Perquè ja tenim empenta, ara, eh? Ara estem amb una empenta...
2: Ara ens hem vingut allà...
1: Arriba, això comença, com no? És la primera, sí. I de fet és una declaració d'intencions, no? Posar-li primera.
0: Sí, primera.
1: Si no, seria trobada.
0: No.
1: És primera, si és primera, és perquè hi vol haver...
0: Perquè hi hagi una segona, una tercera, i...
1: I sempre allà mateix, o recorrerà a la ciutat? Home, quina és la pluja d'idees?
0: Ens feia gràcia, també... Home, jo és que sóc la més pesada, em penso, en què fos el claustre i el claustre i el claustre. Però van sortir propostes molt boniques, perquè fer-ho també en el Parc Central, amb un ambient així com de pícnic, no? Mm-hmm. Doncs també, però clar, vam començar a pensar. La calor, imagina't aquesta calor que fa aquesta setmana, no? Allà tots a l'assolellada, doncs vam dir, bueno, no, jo claustre, però...
1: La primera, el claustre.
0: Clar, i després, doncs, potser a l'abril, avançar-ho una mica, canviar les dades i fer-ho en un espai obert, doncs també ho trobo genial. Fantàstic.
2: A l'estiu també es poden... Jo crec que d'això... Jo penso que ens sorprendrem una mica, no? Que hi haurà com propostes amb un refugi climàtic més a l'estiu, no? Que es pugui fer i que demanaran. Escolta, no podem fer una altra trobada de lectura i cada gent a llegir, que no cal que siguin els milers que vindran el dia 30. Dir que poden ser que més vinguin milers.
1: Recordem l'aforament del claustre, eh? El primer que arriba, el primer que seu, que diuen,
2: sí,
1: no?
2: Sí, una mica així. I, bueno, no, tenim com previst una mica l'espai, com unes 100 persones, i si no, doncs mira, s'hauran de sentar perquè això no ho hem dit, però...
1: Que hi haurà cadires, és de terra...
0: Sí, no tenim Maria, tot un mobiliari.
2: Explica. Bueno, ho posem sorpresa, que quan vinguin.
0: Bé, què? Home, i sorpresa. Sí, que sorpresa. Que vinguin a veure-ho.
2: Si tens problemes, que necessites una cadira per sentar-te, et trobaràs, vale? Diem això.
0: No,
2: perquè...
0: no us preocupeu. Perquè
1: si no, veniu preparat amb una petita bosseta, amb algun coixinet.
0: No, serà supercòmode.
1: Serà còmode. Sí, doncs només cal portar el llibre.
2: Sí. És importantíssim, que cadascú porti el seu llibre.
1: És important. Un altre dia us convidarem i parlarem d'altres iniciatives que feu des de la taula de lletres, les que feu, les que voleu fer, que veig que d'idees no us en falten. Quina importància també té crear aquests espais, no?, per fomentar aquest hàbit lector. I no només comentava l'actor, que comentava l'Eva, no? Això, ja hem fet moltes activitats, sinó per garantir aquest espai a aquella gent que ja és lectora, aquest espai de confort i de comunitat.
2: Bueno, que la gent vegi o entengui també, no?, que pots quedar-te a llegir, quedar per llegir a qualsevol lloc. Mira, quan l'altre...
0: I oferir el patrimoni. A mi m'agrada la sensació d'oferir el patrimoni de la ciutat a tothom, no? Obrir, com diguem, obrir les portes...
1: I per diferents usos, no?
0: I per tant, doncs...
2: Perquè és a tothom, no? També,
0: clar,
2: això és...
0: una mica... Que es notin que és el seu espai, no? Que també...
2: I també els espais públics, no? Vull dir que... La gent que queda a un parc per llegir, no?, a sota un parc que hi hagi ombra, no?, i que s'estigui còmode. I, per exemple, va haver una iniciativa molt xula d'una... Hi ha un premi, que és el Premi Mandarache de Literatura Juvenil, que està format per un públic...
3: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
4: Salutacions. Avui recordem un dels locals més emblemàtics de la nit santcugatenca 10 anys després, la Bohèmia, el bar musical de l'Avinguda de Catalunya, va tancar portes el dia de Sant Esteve del 2015, després de 23 anys d'activitat, arran de les queixes veïnals pel soroll. La Bohèmia havia obert la Castanyada de 1992, impulsada per Mercè Muñoz i Eduardo de Riquer, que van transformar una antiga botiga de decoració en un espai de música en directe i karaoke. Un fenomen, el del karaoke, que començava a popularitzar-se a Catalunya i que va acabar convertint-se en un dels grans reclams del local. Les inscripcions per ballar el Paga-li Joan de Festa Major es poden fer des d'aquest dilluns fins al 5 de juny a través d'un formulari a la seva web. El grup d'adults està limitat a un màxim de 80 parelles per ordre d'inscripció. Els assajos es faran tots els dimecres i divendres des del 27 de maig fins al 19 de juny a l'Hort de l'Abat. I el 45è concurs d'arrossos de la Festa Major ha tornat a demostrar el seu enorme poder de convocatòria. Els amics dels veterans i la regalèssia han tancat les inscripcions amb un total de 1.385 grups inscrits, una xifra rècord que supera les 1.039 sol·licituds registrades l'any passat. I els Mossos d'Esquadra van detenir la matinada de dimarts a dimecres de la setmana passada un home acusat d'intentar robar l'interior d'un pàrquing privat d'una finca del carrer de Pau Muñoz, al barri de Volpelleres. La detenció, enregistrada en vídeo per diversos veïns, es va produir després que la policia rebés un avís ciutadà alertant que hi havia una persona accedint a vehicles dins de l'aparcament. Segons han explicat fonts policials a Cugat Mèdia, quan els agents van arribar al lloc, van localitzar els sospitós amb diversos estris que habitualment s'utilitzen per forçar portes i vehicles. A més, els Mossos van trobar dues portes de cotxe obertes i danys a la porta del pàrquing de la finca. L'home va oposar resistència activa durant la detenció, tal com es pot veure en les imatges enregistrades al lloc dels fets. Finalment va ser arrestat i posteriorment posat a disposició judicial. I en esports, el Club Voleibol Sant Cugat està a punt de tancar una temporada brillant i de moment suma 4 títols estatals. Els dos últims han arribat aquest cap de setmana amb el Campionat d'Espanya Cadet i l'ascens del Sènior C a Primera Nacional. Aquests dos bons resultats cal afegir l'estatal juvenil i júnior. L'entitat santcugatenca encara podria ampliar el palmarès amb l'estatal infantil. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
5: Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta, ja l'haureu reconegut, era la veu de Marilyn Monroe cantant "Els diamants són els millors amics d'una noia". Per bé que després va dir, d'ençà de la cançó, la gent sempre em pregunta si crec que els diamants són els millors amics d'una noia. Francament, no ho crec. Doncs bé, avui serà ella, Marilyn Monroe, la protagonista del nostre espai, perquè enguany és el centenari del seu naixement. Si encara visqués, aquest 2026 hauria fet 100 anys. I a Sant Cugat del Vallès hi ha el museu més important d'Europa dedicat a Marilyn. Marilyn, que com sabeu no es deia així, es deia Norma Jean Baker, va néixer l'1 de juny de 1926 a Los Angeles. De fet, el nom de Marilyn no li va agradar mai. Deia, mai no m'ha fet el pes. Sovint m'he penedit de no haver refusat aquest nom i d'haver deixat que me'l posessin. M'hauria estimat més Jean Monroe. Però ara ja és massa tard per canviar-ho. Pel que fa a la cançó que li hem escoltat, pertany a la banda sonora del film Els senyors les prefereixen rosses, de Howard Hawks, que ella va interpretar quan tenia 27 anys. Era jove, però ja duia fetes 21 pel·lícules. Avui dia, quan veiem Els senyors les prefereixen rosses, tots coincidim en que, sense desmereixer Jane Russell, l'autèntica protagonista és Marilyn. Ella és la que li dona llum, però, esclar, la Fox no ho veia així. Per a la Fox, la principal era Jane Russell, la morena. I això es notava en dues coses. Una, en el seu nom, que apareixia en primer lloc. I la segona, en un petit detall econòmic. Mentre Jane Russell cobrava $200,000 cada setmana de rodatge, a Marilyn només li pagaven 500. No podia estar més clar. 7 anys després, en canvi, quan va fer el multimilionari, el seu nom anava primer i el Dibs Montant anava segon. Marilyn hi cantava aquesta cançó.

0: well that my heart belongs to Daddy. 'Cause my daddy, he treats it so.
1: My Heart Belongs to Daddy, una cançó de Cole Porter per a la pel·lícula El multimilionari de Josh Cukor. Cukor no n'estava gaire satisfet, per no dir gens, i Marilyn tampoc. De fet, ella, tot i que en el guió hi va col·laborar el seu marit aleshores, que era Arthur Miller, hi va col·laborar a l'ombra, perquè el guió era un desastre i ell va intentar millorar-lo. Ella tampoc volia fer aquesta pel·lícula. Va dir que era el pitjor paper que havia fet mai. Però la Fox l'obligava per contracte i no va poder dir que no. Per si fos poc, el ressò que va tenir va estar molt per sota de les expectatives. I Marilyn va dir que aquell paper doncs, era el pitjor de tota la seva carrera. L'elecció d'Ismontan va ser un recurs d'última hora. Al principi havia de ser Gregory Peck, que es va acabar retirant del projecte. I després es va parlar amb Cary Grant, amb Yul Brynner, amb Rock Hudson i amb Charlton Heston, però també van dir que no. Finalment, malgrat que no parlava ni un borrall d'anglès, van agafar Yves Montand. Un altre tema va ser el sidral que es va muntar amb la relació sentimental de Montand i Marilyn durant el rodatge, perquè tots dos estaven casats. Ell amb l'actriu Simone Signoret i ella amb Arthur Miller. I, és clar, la premsa anava plena parlant de l'afer. Marilyn, en aquell moment, estava al cim de la seva carrera. Tot just acabava de rodar la meravellosa Ningú no és perfecte al costat de Jack Lemmon i Tony Curtis. Segur que recordareu l'escena d'una sala de festes en què es veu Lemmon i Curtis fent de músics de l'orquestra i a Marilyn cantant i interpretant un número musical. És en aquella escena on ella canta una de les cançons més famoses de la seva carrera, aquesta.

I Wanna Be Loved By You. Vull ser estimada per tu. És avui coneguda per tothom com la cançó del film Ningú no és perfecte, del gran Billy Wilder, però va ser un afegit. Un afegit perquè no era una cançó original composta per a la pel·lícula. La pel·lícula és del 1959 i la cançó és del 1928. Va ser creada per un musical infantil de dibuixos animats, però va agafar un altre caire quan la va cantar Marilyn, que la va interpretar tan deliciosament que avui és la seva cançó per excel·lència. En total, Marilyn Monroe va rodar 31 pel·lícules. La primera va ser Joventut perillosa, el 1947, quan tenia 21 anys, i la darrera, Vides rebels, el 1961, just abans de morir. Tota la seva primera etapa va ser molt discreta. Eren pel·lícules en què feia papers secundaris, de vegades molt secundaris, i fins i tot alguns sense ni tan sols aparèixer acreditada. Sense acreditar en va fer 5. Això sí, quan sortia no passava gens desapercebuda. Tot el contrari. Era una dona nascuda per a la càmera. Va aparèixer amb els germans Marx, a Amor en conserva, i a la boníssima La jungla d'asfalt de John Huston, on només tenia un parell d'escenes, però estava magistral. Perquè veieu com van les coses, de vegades al cinema, John Huston, el director d'aquesta pel·lícula, de La jungla d'asfalt, no volia Marilyn a la pel·lícula, no la volia. Però li va fer una prova al seu despatx i efectivament la va rebutjar. Li va dir que se'n podia anar, que podia sortir del despatx. Però la manera com ella va sortir el va fer canviar de parer. Huston va dir que el va impactar perquè era una de les poques actrius capaces de sortir d'un lloc talment com si hi entrés. I, com dic, té dues escenes sublims a La jungla d'asfalt. Després va arribar Tot sobre Eva, amb Betty Davis, en un paper molt petit, però inoblidable, també, i Em sento rejuvenir, fent de secretària amb Cary Grant. Quan el seu nom comença a pujar, és a Niàgara, amb Joseph Cotten, a casar-se amb un milionari, amb Lauren Bacall, i amb l'estrenada de l'Estat espanyol com La tentación vive arriba, que podem traduir com La picor dels 7 anys, de Billy Wilder. Els amics de Ràdio Arrels, de la Catalunya Nord, potser sabran el títol que li van posar a l'Estat francès. Altres pel·lícules de Marilyn són la magnífica Bus Stop, amb Don Murray, El príncep i la corista, amb Laurence Olivier, Riu sense retorn, amb Robert Mitchum, on ella canta la cançó que ara escoltarem, i l'esplèndida Vida rebels, de John Huston, amb guió d'Arthur Miller, amb Claire Gable i Montgomery Clift. Si em demaneu quina és de totes, la meva pel·lícula preferida de Marilyn, us diré que és aquesta, Vida rebels. Després va començar el rodatge d'un film dirigit per Josh Cukor, amb Dean Martin, però va morir en les estranyes circumstàncies mai no aclarides que tots coneixem i que han deixat un gran, gran, gran interrogant sobre dosi de somnífers, suïcidi o assassinat. No ho sabrem mai. Nosaltres, en aquest cinema a la xarxa que ha tingut Ayman Triqui a les vies de so, hem celebrat el centenari del seu naixement perquè Marilyn Monroe és la icona cinematogràfica més universal. De mites, n'hi ha uns quants. Sí, hi ha James Dean, hi ha la Garbo, hi ha Brando, hi ha Chaplin, hi ha Bogart, però no totes les generacions els coneixen. En canvi, tot el planeta sap qui era Marilyn Monroe. Dic qui era, però hauria de dir qui és, perquè Marilyn continua ben viva a la retina de tots els que hem vist les seves pel·lícules. Fins la setmana vinent, amics.

0: Club Helsin Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
1: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
0: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
1: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
0: Club Helsin Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
1: Ens trobaràs al passeig de Xavier Fqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.

0: comerç just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
5: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
6: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
5: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.
7: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.

0: I un cop més obrim aquesta secció de ciència que fem al Faves Comptades amb la col·laboració del sincrotró ALBA. Saludem com de costum la Laia Torres Aribau, que és del Departament de Comunicació de l'ALBA i ens acompanya per orientar-nos per aquesta visita que fem un cop al mes en aquesta secció. Laia, com estàs?
1: Hola, molt bé, i vosaltres?
0: També hi ha, sí, ensumant l'estiu.
1: L'estiu, no? Sí, total.
0: L'estiuet, que sembla que ja arriba. Però vaja, ens ocupa una altra matèria en aquest temps de ràdio. Avui de què parlarem?
1: Doncs mira, avui volem donar visibilitat a una àrea molt important dins del sincrotró, que és la d'enginyeria. És a dir, aquí molts cops per aquest estudi us hem portat persones de la part d'experiments, no? Els equips d'investigació que fan els experiments, que ja està bé, ja és natural, perquè recordem que l'objectiu d'ALBA és fer recerca amb la llum de sincrotró, i per això us portem la gent que ho fa, perquè ho puguem explicar de primera mà, però clar, el sincrotró, perquè funcioni, doncs és un engranatge de molta gent, a part dels que fan els experiments. I clar, tenim la gent de l'accelerador, els de la divisió d'informàtica, d'administració, òbviament, i també, per descomptat, l'equip d'enginyeria. I doncs avui hem volgut donar-los veu i ho farem a través del Javier Boyer, que ens acompanya aquí a la ràdio.
0: Jo ara estava pensant, si no comencéssim per ells, per a tots aquests departaments que has comentat, per l'administració, per la informàtica, per l'enginyeria, els investigadors
1: clar,
0: no podrien fer res.
1: De fet, són al principi de la història. No?
0: O sigui, com són
1: ara,
0: la base.
1: Com ara ens explicarà el Xavi. Sí,
0: sí, no, Xavi?
2: Sí, bueno, bon dia.
1: Bon dia. Si anava a dir, pobre, que ja la traquem.
2: Sí, bueno, el Departament d'Enginyeria típicament dona suport tècnic a la part científica, però és que es quedaria al paper. L'enginyeria al final materialitza aquells somnis o aquelles teories que els científics tenen al cap, maquinària o instrumentació científica que després possibilita que tot allò funcioni.
0: Clar. I hi ha una cosa de la que ens has parlat en alguna ocasió o no? L'ALBA 2?
1: Sí, ara en parlarem. Però si vols que el primer que el Xavi institui una mica el munt de coses que fa l'equip d'enginyeria.
0: Vinga, fes la llista.
1: Que així.
2: Bueno, no, molt breu. Doncs la divisió d'enginyeria del sincrotró ALBA és al voltant d'unes 40 persones. Està dividida en enginyeria civil, enginyeria mecànica, val? Toquem moltíssimes disciplines. Jo personalment estic a la secció transversal, que s'ocupa de fer projectes de noves línies i nous laboratoris de llum, del sincrotró, o de remodelació dels existents. I també donar suport continu a l'operació del sincrotró i de totes les línies de llum. Tots els seus sistemes mecànics, òptics, de buit, de que tot estigui funcionant les hores compromeses a l'any.
0: Curiós. Jo imagino que, clar, tot això s'ha de mantenir. De tot això s'ha d'estar pendent, perquè una cosa és que es posi en marxa, la cosa funcioni, però en el dia a dia tot això requereix.
2: Surten moltes coses, sí.
0: Clar,
2: sí,
0: no?
2: Sí. Pensem, n'hi ha centenars o milers de punts de diagnòstic d'on podem rebre informació tant de l'accelerador, del sincrotró o de les línies de llum, que poden venir d'aquesta informació hem d'actuar. De si un sistema de buit ha caigut, un sistema mecànic que està desalineat, de si hi ha una inestabilitat que s'ha de corregir. Si no, te'n pots oblidar. O sigui, un cop construït, queda en operació, però tenim ulls a la màquina, que són tot el sistema de sensors.
0: I tot això és tan delicat com després la investigació que es fa.
1: Sí, tot ha d'anar,
0: no?
1: Tot ha d'anar a l'hora, exacte.
0: Clar, perquè tot això funcioni.
1: I, de fet, bé, Carme, m'alegro que te'n recordis d'ALBA 2, no? L'acabes de mencionar, perquè, de fet, aquesta és una part important de la feina del Xavi, que ara ens en parlarà. Només recordar que ALBA 2 és el nom del projecte d'actualització del sincrotró, és a dir, dit fàcil, diguem-ne que ens canviem les peces de l'accelerador d'electrons. No és que construïm un altre sincrotró, sinó que mantenim, diguem-ne, la...
0: S'actualitza o es modernitza, no?
1: Sí, l'edifici, i canviem les peces de dins. Canviem les peces de l'accelerador. Actualitzem algunes línies de llum que ja tenim ara, és a dir, els nostres laboratoris, i alhora en construirem de noves. I també renovarem la infraestructura de dades. Es construiran nous edificis adjacents, diguem-ne. Ocupem les parcel·les del costat, on la idea és que hi hagi nous laboratoris addicionals, etc. O sigui, se'ns gira molta feina.
0: Sobretot el Xavier. Sobretot
1: el
0: Xavier.
1: Ah, això mateix.
0: No, perquè,
1: nosaltres
0: clar,
1: ho haurem d'explicar.
0: Des del punt de vista de l'enginyeria, que és la matèria que avui ens ocupa, un projecte, un superprojecte d'aquests, com a Sant Home?
2: Bueno, primer en calma. És a dir, sabem que és un projecte a 5-10 anys vista, requereix de moltíssima planificació, perquè si bé la Laia ha dit que traiem uns components i fiquem uns altres, clar, aquests components no hi caben a l'oficina, sí. No? Estem parlant de centenars d'electroimants nous que han de venir, nova maquinària, moltes tones d'equipament que s'ha de rebre a les instal·lacions, també al mateix temps, o una mica abans, desmuntar l'accelerador que existeix a Alba. Llavors el repte és que no tenim un espai totalment buit per arribar allà i construir un accelerador nou, com es va fer al 2010.
1: Sí, 2010 es va inaugurar, exacte.
2: Sinó que ara el repte és, en un temps compromès i específic, treure maquinària, preensemblar tota la que ens va venint i ficar-la novament a dintre. I pensem que l'accelerador d'Alba són d'uns 270 metres de perímetre, val? Que és circular, que nosaltres el dividim en 16 sectors o arcs, que són més o menys simètrics, per poder tenir preensemblats elements fora del túnel per després poder ficar-los a dintre. Però aquests elements pesen entre 5 i 10 tones cada mòdul i en ficarem uns 80 mòduls. Llavors, no és una feina que puguem fer un matí o dos, sinó que requerirà molt de temps i per això s'ha de planificar.
1: Abans fèiem la broma, és una mudança molt complicada.
0: Sí, complicadíssima. Vaja, espero que no calgui fer masses més els anys següents, no? Ja veurem què passa. Per cert, que fa poc que acabeu de desenvolupar un nou sistema de vigues.
2: Sí.
0: Quan parlem de vigues, parlem de les vigues que entenem tots.
2: Més o menys. Però
0: més o menys, però vosaltres els hi dieu d'una altra manera, no?
2: Sí, doncs en aquests anys hem pogut desenvolupar una part de l'accelerador, són aquestes vigues, que són uns suports mecànics, que pensem que és de l'alçada com d'aquesta taula, d'un metre d'alçada, fan un metre d'amplada, i faran entre 2 i 3 metres de llargada, val? I tot un arc farà 12-13 metres de llargada. Llavors, aquestes taules, la missió que tenen és suportar els electroimants a sobre i ser capaços de mantenir-los alineats a una precisió d'unes 50 micres, 150 micres. Val? 50 micres pot ser, si agafem un mil·límetre, tots tenim l'escala, no? Un regle d'escriptori, doncs el dividim en 20 parts. 50 micres, o un cabell humà.
1: Sí.
2: Llavors, d'elements a elements que pesen 100, 200, 400 quilos a sobre d'una taula que fa 2 metres de llargada, entre aquests elements, la seva precisió d'estar alineats ha de ser menor d'uns 50 micres. Llavors, clar...
0: S'ha de ser enginyer, eh? Sí. Ja veieu no. Que la cosa no
1: estem,
0: és tan...
1: Estem en silenci perquè ens
0: sí,
1: estem...
0: Sí, perquè estem assimilant el exacte. Que ens està explicant el Xavier.
2: Ja, intento ficar-ho a paraules així...
1: No, s'entén la complexitat,
2: eh? Però sí, sí, el repte és gros. Sí, sí. Doncs aquests girders, al final, és l'estructura estàtica que suporta tot l'accelerador. L'accelerador estarà format per uns 800 electroimants, cambres de 8, suports, serveis de diagnòstics... O sigui, aquest accelerador... s'escalfa, també tindrà aigua que hem de... per controlar la temperatura. És a dir, n'hi ha molts elements ficats a sobre i tot hi ha de caber. La missió principal d'aquestes estructures de suport és donar estabilitat al llarg del temps a tots els elements que fiquem a sobre.
0: O sigui que són, jo et deia abans, són les vigues que, com les entenem nosaltres, són bastant més.
2: No, una mica més precisa, si ho...
0: Sí, sí, i bastant més importants, no?
2: Bueno, per l'estabilitat del feix, sí, pensem que el feix és extremadament sensible i qualsevol vibració que pugui haver al terra, i quan diguem vibració és de la vibració d'equips de bombeig, de bombes, de la pròpia vibració de la red elèctrica, o fins i tot de l'autovia, de la peça que tenim a dalt, també sí. Podem rebre aquesta vibració i pot ser transmesa al feix, a l'electroimant, i això dona inestabilitat. Llavors, aquesta inestabilitat pot fer pedra aquest feix. Val? Llavors, tindríem que estar contínuament injectant electrons, o tindríem problemes d'estabilitat, o fins i tot no sortiria la llum de sincrotró. Els fotons que van a les línies de llum no podrien sortir, perquè aquella estructura és molt inestable. Llavors, aquest és el...
0: Quanta sensibilitat, eh?
2: Molta sensibilitat, sí. I clar, com que són... si estiguéssim en un laboratori molt petit, peces de rellotgeria, no?, que diguem, però és que són peces que pesen moltes tones, fetes d'acer, soldat i electroimants en coure, són diferents materials i tot plegat, És... Sí, és un gran repte.
0: I has parlat dels imants, però en el nou anell de l'Alba 2 es multiplicarà el nombre d'imants en el mateix espai. I per què calen tants imants ara?
2: Doncs perquè Alba està dintre de l'ecosistema de sincrotrons, diguem, a nivell mundial, està evolucionant des de la tercera generació a quarta generació de llum de sincrotró. I això, bàsicament, vol dir que la llum que es produeix té una brillantor unes 20 vegades superior. I això s'aconsegueix fent els camps electromagnètics que confinin en una secció transversal el feix de llum molt més compacte. Si abans parlàvem d'alguns mil·límetres, ara parlarem de menys de 5-6 mil·límetres. Val? Llavors, es requereixen més electroimants per compactar més aquest feix de llum de sincrotró i ser capaços de donar aquesta brillantor que al final es tradueix en més resolució en els assajos, en l'experimentació que fan en els laboratoris i línies de llum, obtindran més resolució a una velocitat superior per ser capaços de mirar més a dintre encara a la matèria.
0: Això és un treball de...
1: Quants imants, perquè hem dit, seran més imants, quants seran?
2: Doncs mira, actualment potser n'hi ha al voltant de 260, sí. 70. En l'Alba 2 tindrem més de 750, aproximadament, de diferents mides. Cadascú, cada electroimant és més o menys gruix o més o menys pesat en funció del disseny d'aquests camps electromagnètics que és necessari tenir per mantenir el feix a les particularitats i característiques de la quarta generació.
0: Clar, estem parlant de coses tan minúscules que, clar, els enginyers també se les han d'enginyar, m'imagino, per fer que tot això quadri d'alguna manera. Parlaves de 10 mil·límetres entre imants, o sigui, molt poca distància. Quan treballeu amb aquestes distàncies tan petites, quin és el repte més important per vosaltres?
2: Bueno, primer que es pugui muntar. Clar. Tots els electroimants estan formats de diferents materials, no? D'acer, de coure... Allò comporta una fabricació. Llavors, nosaltres podem dissenyar en eines de 3D, no? Assistides per computador, amb una tolerància perfecta, però després la realitat, fabricar cada cosa, comporta unes toleràncies de fabricació. Llavors, la integració de tots aquests elements en la posició que han de tenir, qualsevol desviació que vagis tenint en fabricar una peça que en comptes de ser 100 mil·límetres és 100 mil·límetres com a algú, allò va sumant i aquest gap o aquesta distància que tenim de 10 mil·límetres potser en la realitat ens trobem que és menys. I potser en altre punt que tenien encara menys distància, perquè això, diguem, és una distància entre electroimants en sentit longitudinal quan anem avançant, no?, pel feix, però n'hi ha altres components que fins i tot tenen distàncies de menys d'un mil·límetre. Llavors, clar.
1: Que, si em permets, amb peces que no són minúscules. Clar, a mi el que em flipa és això.
0: Sí, aquest contrast, no?
2: Sí.
1: Clar, és a dir, el de la rellotgeria ho hem entès, però clar, el tema és que fan aquestes precisions amb peces grans.
2: Peces molt gruixudes, volums molt grossos,
1: de centenars de quilos.
2: Centenars de quilos.
1: Llavors, aquí... Sí.
2: I de diferents materials. Llavors, això, diguem-ne, el sincrotró, quan està en funcionament, és un problema termodinàmic, també. N'hi ha escalfor de la cambra de buit que s'ha d'extreure l'escalfor. Llavors, aquestes variacions tèrmiques el que fan és dilatar o contraure els elements en diferents direccions, que no totes les podem preveure a la fase de disseny, i llavors aquestes toleràncies encara són més petites quan tot allò entra en funcionament.
0: Per tant, el tema de la temperatura també us condiciona.
2: També ens condiciona, sí.
0: Val.
2: Com si no fos suficientment complexa.
0: I què més? Hi ha algun aspecte més dels que puguem considerar així normals que diguis, no, és que això realment ens afecta perquè estem parlant d'un accelerador que és molt sensible.
2: Doncs, bueno, d'allò que parlaven a l'inici, sobretot a les vibracions que pot rebre, nosaltres a escala humana rebem vibracions quan algú veiem que es mou molt, no? Però vibracions a una escala molt petita, per nosaltres no les podem sentir o notar, però a escala de menys de micres o de nanòmetres, fins i tot, que està el feix de llum, sí que la poden fer sentir. Llavors, és un requisit fer estructures molt sòlides i molt estables per tal de minimitzar aquesta transferència de la vibració del terra cap al feix de llum.
0: Hem parlat dels girders, no? Que són aquestes
2: vigues taules,
0: que dèiem sí, sí. Nosaltres, tan complexes, també. Heu de dissenyar alguna cosa més, a part d'això?
1: Sí. Treu la llista,
2: moltíssim,
1: no?
2: Moltíssim més. Podria sí? ser, fins i tot, que sí, que els girders no és, és... Al final és una part mecànica d'una construcció bastant convencional, encara que de molta exigència de fabricació. Però n'hi ha altres elements que la seva pròpia concepció, el disseny, com les cambres de buit, com els electroimants, tenen moltes més variables interrelacionades unes amb les altres, llavors s'allarga més el punt en el que pots arribar a dir, val, tinc el disseny ja tancat, tinc el disseny ja fet. I serveis de diagnòstic, tot tipus de suports, cablejats que vindrà després, perquè si tenim 700 o 800 electroimants en el mateix espai, tindrem molt més cablejat, moltes més canonades... Per aigua, per refrigeració, i clar, han de preveure en el disseny la màxima quantitat d'elements possibles per després tenir la mínima quantitat de sorpreses o imprevistos possible.
0: I quan parlem de tots aquests components, l'Alba fa el disseny i també la producció, o això ve de fora?
2: Això ha de venir de fora, és a dir, no tenim diguem, aquesta capacitat interna de construir, de fabricar, d'ensemblar tots els elements que calen per construir un nou accelerador o noves línies. Típicament els projectes a Alba funcionen, a Alba es fa el disseny i els protocols de validació de tots els elements, i aquesta fabricació es subcontracta a fora, que en funció de l'escala, de les mides, del nombre d'elements, són unes companyies o unes altres. Moltes són nacionals, companyies de fabricació mecànica, i moltes altres són internacionals, perquè pensem que el món d'acceleradors no és un món molt gran, és un món petit.
0: Sí.
2: Llavors, proveïdors capaços de manufacturar certs components com miralls d'uns radis de curvatura molt...
1: Clar, això
2: bojos,
1: no és una
2: no?
1: cosa comuna, no?
2: No és una cosa comuna que puguem trobar en qualsevol taller.
0: Però, en canvi, sí que serien... És possible que siguin comuns a altres sincrotrons i, per tant, siguin components o peces que ja estan pensades, ja estan funcionant en altres llocs, o no?
1: En altres sincrotrons, no vols dir? Sí, és a dir, ens pot servir que hi hagi sincrotrons
2: nosaltres. Sí, òbviament. O sigui, nosaltres, al final, és una comunitat que molt transversal, compartint tota la informació, aprenem uns dels altres, sobretot els errors que cometen uns, per intentar no cometre els mateixos, sinó cometre errors nous. Però, en general, cap accelerador es construeix la seva pròpia maquinària. Tot es subcontrata o es compra fora.
0: Té feina, el
1: feina,
0: Xavier?
1: Té feina, però també ara hi pensava, dic, això de la... sí que col·laborem amb sincrotrons, diguem-ne, que és a dir, corregeix-me si m'equivoco, però és, hi ha altres sincrotrons que ja han fet aquest pas que deia ell de la tercera,
2: correcte,
1: la quarta generació, i una mica és un avantatge, no? També...
2: Correcte, anem aprenent, sí.
1: Ah, exacte, el sincrotró de Grenoble, l'SRF, bueno, l'europeu, no ho ha fet, Max Ford...
2: A Suïssa també ho han fet.
1: A Suïssa, Max Ford, que deia jo, és a Dinamarca... No, Suècia, gràcies, perdó, ara confonia amb Dinamarca, etc. O sigui que és un pas també natural que han de fer els sincrotrons per no morir, per molt difícil que sigui.
0: Creixer és que...
1: Clar, si no et quedes
0: el creixement natural, no?
2: Aviam, sí, estem a recerca de frontera, no? De fronteres, és a dir, la tecnologia evoluciona i avança, i al final Alba és un gran laboratori on venen els usuaris, que poden venir a Alba o poden venir a qualsevol altre lloc. Llavors, per donar les mateixes prestacions, o millors fins i tot, que s'hi dona en altres sincrotrons, doncs Alba necessita fer aquest pas cap a Alba 2.
1: Clar,
2: és com
1: final...
2: una necessitat imposada per l'evolució normal de la tecnologia i de la ciència.
0: Clar, igual que aquí, quan es van acabar els vinils i es van acabar els casets i tot això...
1: Algú semblant. Aquí anava.
0: Bueno, és que, clar, ara aquí ja tot funciona digitalment, no? Aquí no hi ha... Bueno, sí que tenim discos i aquestes coses, però que ja no és...
1: romàntics.
0: Ja no és l'habitual. És un projecte que tu personalment et fascina o...?
2: Sí. Home, és un gran repte. Sí, clar, fas... És per fer ciència que avui dia no existeix o que existeix en molts pocs llocs del món, i és ficar l'enginyeria i la construcció de maquinària molt singular, molt particular, en una nova instal·lació que serà única a Espanya, única o molt poques que n'hi ha també a Europa. Llavors, en Gresca és un projecte que té un atractiu.
0: Ja. Ara mateix en quin moment esteu?
2: Estem, que tenim el projecte Alba 2 tot ben estructurat i organitzat, val? està havent moltíssima planificació.
0: Sobre el paper?
2: Sobre el paper i moltes coses ja sobre la realitat. Estem començant, tenim una fase de prototipatge en la qual estem fent assajos dels elements que ens van arribant. Uh-huh. En aquests assajos validem els dissenys del passat i incorporem nova informació per al disseny futur. I aquest 2026, l'exercici principal que s'està fent és un replantejament de tot l'abast de cada paquet de treball de tots els projectes que comporta Alba 2, perquè a mesura que vas avançant en el temps, la definició va ser més exhaustiva. Llavors vas tenir més detall del temps que t'ocuparà fer cada tasca. Llavors estem en aquest punt de replantejar-ho i de verificar i estar segurs de que la data compromesa del Dark Period, que és quan aturarem l'accelerador i farem tot el projecte de remodelació, doncs hi arribaríem a temps de dissenyar tots els components, comprar-los i fabricar-los a fora, verificar-los, preensamblar-los fora de l'accelerador i, arribat el moment, ficar-los a dintre, llavors.
1: Estic per dir cuf, perquè
0: el calendari tu el tens al cap una mica, Laia?
1: El planificat, sí, és una mica el que deia el Xavi. La idea és anar, el que fa l'equip d'Alba 2, és preparar-ho tot perquè just quan comenci el període aquest, el Dark Period, que he dit que en diem fosc perquè bàsicament es para l'accelerador i no hi ha llum, no hi haurà experiments, es faran altres coses però no hi haurà experiments, i això hauria de ser entre el 2030 i 2032. I el 32, o com a mínim marcar-nos, no?, 2 anys d'instal·lació i engegar, que vol dir engegar, a veure si funciona, diguem. Bueno,
2: funcionarà,
1: exacte, segur.
2: Fer el commissioning, que diguin que...
1: Exacte, posar la prova i després vindrien els equips d'investigació ja fent servir el nou feix, vindria a ser aquesta. Ara.
0: Anem bé? Anem bé de temps?
2: Anem bé de temps, però se'ns gira molta feina, és a dir...
0: Home, t'ho dic perquè quan es tracta de canviar de pis, una cosa és el que es preveu, i l'altra és quan...
2: El que passa en realitat.
0: Sí, clar.
2: Sí, bueno, la planificació indica que és possible en els recursos que tenim, però evidentment necessitem incorporar també més recursos, val? Els recursos humans dedicats al B2 ha de créixer d'aquí en els propers 2-3 anys per ser capaços d'arribar-hi al 2030. Pensem que els elements per fabricar-los triguen típicament entre 1 i 2 anys. Rebre'ls i verificar i testejar-los i tal, doncs es pot allargar una mica més. Però els plans intentem fer-los, els fem en suficient marge de flexibilitat i tenir plans de contingència de tal manera que si anem tenint retrasos en alguns llocs, ho poden suplir en decisions.
1: Ja, pla B i pla C, fins i tot, no?
2: I els que calguin.
1: Els que calguin, sí, sí.
2: Val? Però sí, és factible fer-ho.
0: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
1: Jo penso sort que no ho he de fer jo, honestament, eh? Perquè Déu-n'hi-do.
0: Home, cadascú la seva part, no?
1: Clar, exacte, estan... Vull dir, estan...
2: Abans ho comentaven així amb la Laia, que n'hi ha moments... Nosaltres tenim reunions periòdiques, òbviament, de cada grup de treball, dels seus elements i components que va dissenyant, i pràcticament cada 2 setmanes ens estem reunint, no? I en aquestes reunions hi ha de vegades que es fan petits silencis i ens mirem tots a la cara i diem, val, és que realment és molt complexa. És a dir, ho volem anticipar tot i tenir-ho tot dissenyat, però no és un objectiu, és a dir, fixa en el temps, sinó que es va movent a mesura que va evolucionant el disseny
1: perquè
2: de cada component.
1: Perquè no veient noves coses, també, clar.
2: I perquè quan arribes al final del disseny d'uns components, és informació que afecta el disseny d'uns altres components. Llavors és un procés iteratiu que va...
0: Que tot ha d'encaixar, totes les peces han d'encaixar.
2: Correcte, correcte.
0: Complicat, eh? Mare meva. O sigui, abans el preguntàvem al Xavier, que era el més fascinant d'això, però és que a nosaltres ens fascina cada vegada que la Laia ens porta informació sobre el que esteu fent allà dins. És igual si és enginyeria, si són científics.
2: És tot un repte, sí.
0: Escolta,
1: sí. Bueno,
0: ens encanta.
1: A mi em flipa molt i per això també dic, ho hem de compartir, això.
0: Doncs molt interessant, i estarem molt pendents de com evoluciona aquest Alba 2, que serà la joia de la corona, eh? Això serà espectacular. I agraïm moltíssim al Xavier que ens hagi acompanyat per posar-nos al dia del que es fa dins del seu àmbit, de la seva divisió, enginyeria, i a la Laia, com sempre, per portar-nos a tota aquesta sapiença que teniu allà dins. Moltíssimes gràcies.
1: No, a vosaltres.
2: Bueno,
0: que vagi
2: molt
0: bé. Adéu-siau.
1: Adéu.

0: estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura, a Sant Cugat.
1: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Sí!

0: just. I tu què tries?
1: Visita jatrio.cat.
2: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio. Ets un serièfil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
3: Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
6: Avui dimarts arribarem a les 12 amb l'espai Like de Valor. Això és tot, demà més. Adéu-siau.
7: Continguts en xarxa.
8: El like d'aquesta setmana el volem dedicar al cicle Llunes, que està organitzat per l'associació País Conscient amb el suport de la Casa d'Espiritualitat Sant Felip Neri de Barcelona. És una proposta que explora la neurociència, l'epigenètica i també la interioritat compromesa. De fet, País Conscient va néixer a partir de l'experiència del Pla Nacional de Valors que va encarregar la Generalitat de Catalunya entre el 2011 i el 2015. I des d'aleshores, l'entitat continua treballant per a reflexió. De fet, des de fa uns anys, organitza aquest cicle Llunes, que enguany va dedicat a la neurociència amb consciència. De tot plegat, en volem parlar amb Anna Jarque, que és gestora cultural i secretària de l'associació. Anna Jarque, com està? Benvinguda.
9: Hola, moltes gràcies. Estic bé. Moltes gràcies per convidar-nos.
8: A vostè per acceptar la invitació. Començo preguntant-li per ubicar una mica les persones que ens escoltin i que potser no ho tenen gaire present. Què va ser aquell Pla Nacional de Valors?
9: El Pla Nacional de Valors va ser un encàrrec de la Generalitat per intentar com anar construint entre tots un país millor, un món millor, sense cap mena de sentit utòpic, sinó precisament tocant de peus a terra, amb una sèrie d'experts, es va comptar més de 500 experts, dels àmbits de cultura, economia, política, educació, art, i eixos transversals que traspassaven tots aquests àmbits, com era l'espiritual i les religions, etc. I llavors, a partir d'aquí, era cadascú, es feien unes reunions de cada àmbit concret a través d'un coordinador i es anava avançant en com anar arrelant, no tant arrelant, sinó construint. L'arrelament ha de ser després feina de tots i no només de l'administració, sinó de cada entitat que configurem el país, no?
8: De fet, aquest Pla de Valors es va impulsar entre 2011 i 2015, com comentàvem, però, com bé deia, és important donar-li una continuïtat per aquest arrelament, no?
9: Exacte. Aquest com a encàrrec que va ser que llavors vam fer un acte simbòlic a l'any 2016 d'entrega d'aquest Pla de Valors. Siguem clars, amb tants canvis polítics mai saps això, si va parar en un calaix, queda allà fet i prou, i després ja és responsabilitat o sensibilitat de cada política hi hagi càrrec, si li dona temps de portar-ho endavant, d'intentar anar aplicant tot aquest Pla de Valors a través de les pròpies eines que nosaltres proposàvem, no? Aleshores, com tot això no deixava de ser un equip humà que ens anàvem trobant, vam ja trencar aquestes línies que implicava ser d'un àmbit o d'un altre, i ens vam anar reduint, per una qüestió humana d'agendes personals i professionals, a un grup de persones que vèiem la necessitat de seguir precisament treballant en la reflexió i en l'acció, amb l'acció i amb la reflexió. I això és aquí on ho vam concretar, iniciant el simposi d'interioritat compromesa a l'any

0: 2018 és quan vam fer el primer simposi.
1: De fet, entre les diferents iniciatives que demostren que això s'ha anat aplicant i que s'ha anat arrelant d'alguna manera, no? Més enllà d'aquest Pla Nacional de Valors, hi ha aquest cicle llunes del que avui volíem parlar. Què és? Quin és l'esperit del cicle llunes?
0: L'esperit de les llunes, el títol complet és Llunes del Simposi, és a dir, la lluna és aquell satèl·lit que va al voltant de la Terra, les llunes del Simposi són aquells satèl·lits, aquelles sessions, aquelles jornades que fem al voltant del calendari del Simposi. I aleshores ens servia, evidentment, per visibilitzar encara més la realització del Simposi i fer una crida que vingués més persones. I aleshores, fent aquestes conferències extres, aquestes llunes, era la manera que seguíem anunciant aquest simposi. Les llunes, l'esperit inicial va ser aquest, en tant que també aquelles persones que resultava que no podien assistir al simposi per agenda, però teníem moltes ganes i ens resultava molt interessant que seguissin al costat nostre, els hi creàvem aquesta jornada explícita per ells perquè poguessin venir. Era en lloc d'un simposi, que és un conjunt de conferències, aquell dia la lluna venien aquella persona sola. És per això que, per exemple, les dues primeres llunes van ser el 2023 amb en Jordi Pigem per un costat i un altre dia en Rafel Vizquerra, que van ser dues de les persones que van estar molt implicades també en el Pla de Valors i que, dic, era una qüestió tan anecdòtica com que per la data del simposi no podien venir, vam crear aquest espai perquè poguessin ells igualment assistir a una xerrada, assistir, fer una xerrada i així seguir configurant aquest fil i xarxa de persones, cadascú des d'àmbits molt diferents, però que seguim creient i aplicant el que significa una consciència, tant en el nostre àmbit professional, sobretot per poder-lo fer-lo més explícit, per poder-lo fer més extens, i, evidentment, si pot ser a nivell personal, tant millor, no?
1: De fet, Anna, podem dir que tenim una cita el dimecres 10 de juny a la Casa d'Espiritualitat Sant Felip Neri de Barcelona.
0: Exacte. Sí, aquest any les llunes sí que li vam posar títol de Neurociència amb Consciència, com has dit abans, perquè aquest any hem pensat vam pensar que el treball de la neurociència no queda només encabit en l'espai de la ciència pròpiament, sinó que té molta repercussió i és causa de moltes esferes de la nostra vida. I sí, la propera lluna és el dimecres 10 de juny, que aquesta vegada comptem amb en Ramon Maria Nogués. Ell és un catedràtic de la Unitat d'Antropologia Biològica de la Facultat de Ciències i de Ciències de l'Educació, que ens parlarà, imagina't tu que interessant, del cervell humà i transcendències, dos punts, religions i espiritualitats. És a dir, ens lligarà tot el món de la neurociència i pròpiament del cervell. Des de quin punt de vista o des de quin ens podem plantejar, des de quin moment ens podem plantejar que el cervell és causa d'aquesta sensibilitat religiosa o espiritual que puguem tenir, o l'espiritualitat o la transcendència se'ns presenta a través d'aquest cervell. No ho sé, tot això són preguntes que jo faig en l'aire i en tot cas en Ramon Maria Nogués ens donarà llum a tot això.
1: I tant, això serà el dimecres 10 de juny amb aquesta lluna, però abans d'acabar, Anna, li voldria demanar, vostès que porten tant de temps reflexionant, no?, tots aquests anys, quins creuen actualment, perquè imagino que això també va canviant amb el temps, quins haurien de ser els valors de la societat catalana, que haurien de regir-la, vaja.
0: Sentit comú. Bé, no el sentit comú és un dels valors, sinó el sentit comú. Quins valors? Els que puguis pensar són els que són importants, els que coneixem de tota la vida, no? Respecte, consciència, fer més èmfasi en la creativitat i l'art són dos valors molt importants. Aquesta cura d'un mateix per poder-se donar als altres. A cap i a la fi parlem de coses que tots sabem, però es tracta de, insistim, nosaltres com a associació no només reflexionem per quedar-nos allà, deixa'm dir l'expressió, penjats, pensant en això, sinó com ho aterrem i a través de quines dinàmiques és important, de quines activitats, siguin xerrades, siguin jornades de treball, tot això ho podem aterrar perquè seguir fent cadascú el nostre petit granet de sorra, posar aquest petit granet de sorra, aquest és el valor de la comunitat, seria el valor de la confiança, el valor de l'esperança no ingènua, sinó conscient de que tot seguirà endavant si seguim treballant des d'una fortalesa individual i responsabilitat, però, evidentment, no oblidant que tot això només es pot fer en comunitat.
1: I aquesta és la tasca que està fent País Conscient des de fa molts anys. Hem parlat amb Anna Harke, gestora cultural i secretària d'aquesta entitat. Anna, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
0: A vosaltres. Fins aviat. Us esperem 10 de juny. Entrada lliure.
1: Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són les 6.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
2: Salutacions, us parla Mireia Puente. A diferència del que succeeix en la majoria d'escoles catalanes, on l'anglès s'introdueix en l'etapa infantil, a l'escola Ciutat d'Alba de Sant Cugat, l'aprenentatge de la llengua anglesa no s'inicia fins a la primària. Una decisió basada en l'informe Per què ens costa tant l'anglès, liderat per la directora del Departament de Filologia Anglesa i Germanística de la Universitat Autònoma de Barcelona, Elisabet Pladevall, segons el qual va avançar l'ensenyament d'aquesta llengua estrangera sense una immersió real no garanteix millors resultats. El cap d'estudis de l'escola, Jordi González, reconeix que moltes famílies no opten pel Ciutat d'Alba per aquest motiu, ja que la idea que l'anglès s'ha d'introduir quan abans millor està molt arrelada. Tot i això, els resultats que estan començant a observar a l'escola són molt positius. Encara que sembli contradictori, l'estudi de Pladevall demostra que quan la immersió total no és possible, només es pot aprendre una segona llengua si la llengua materna, o en aquest cas la llengua vehicular de l'escola, està ben consolidada. Per això, durant l'etapa infantil, la Ciutat d'Alba es reforça l'aprenentatge del català mitjançant els grups de llenguatge. Els grups de llenguatge són grups de 3, 4 o 5 alumnes liderats per una mestra en els quals es treballa el llenguatge oral a través de cançons de falda, frases fetes, contes i tota mena de jocs. La canalla millora exponencialment en expressivitat, consciència fonològica i vocabulari. Segons l'estudi prèviament mencionat, sempre que no es dediqui a l'anglès com un mínim d'un 80% de la jornada lectiva, el moment en el qual una persona té la maduresa lingüística suficient per aprendre una llengua estrangera és entre els 8 i 9 anys. En aquest moment, que seria a partir de tercera primària, l'ideal seria fer entre 4 i 5 hores d'anglès per setmana. Una realitat que les escoles públiques, amb només 5 hores lectives al dia, és impossible de compaginar amb la resta d'assignatures. Abans de tercera primària, com que l'anglès està inclòs en el currículum educatiu, la canalla també en fa, però d'una forma lúdica. I parlant d'educació, els centres educatius públics de tot Catalunya viuran aquest dimecres 27 de maig una nova jornada de vaga convocada pels sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, entre d'altres, en contra de l'acord signat pel Departament d'Educació en comissions i UGT. A més, dijous 28, els centres del Vallès Occidental tornen a estar cridats a fer vaga. Davant d'aquesta convocatòria, la Generalitat i l'Ajuntament de Sant Cugat han decretat serveis mínims tant als centres educatius públics com als equipaments municipals per garantir l'atenció bàsica de l'alumnat. Les dues vagues d'aquesta setmana formen part del calendari d'aturades que s'han previst a tot Catalunya entre els mesos de maig i juny. L'última vaga a tot Catalunya està prevista per divendres 5 de juny. La santcugatenca Aina Rabassa presentarà el seu primer treball musical, Nena, aquest dijous 28 de maig al Siglo Mercantic. El projecte, format per 7 cançons pròpies, combina folklore mediterrani, sons contemporanis i una mirada molt personal sobre la infància, les emocions i la fragilitat. Rabassa explica en una entrevista a Cugat Mèdia que, tot i escriure cançons des de fa anys, no va ser fins fa aproximadament un any que va decidir convertir la música en un projecte més seriós. El disc ha estat treballat amb el productor Lucas Delgado i es mourà entre temes acústics i textures més industrials. El títol del disc, Nena, coincideix també amb una de les cançons del projecte centrada en la idea d'abraçar la nena interior des de la maduresa. El concert comptarà amb Lucas Delgado al piano i Juan Murua a la guitarra. L'artista santcugatenca assegura que presentar-lo a Sant Cugat és molt especial i admet que pujar a l'escenari amb unes cançons tan personals és despullar-se totalment. Les portes s'obriran a les 8 del vespre i el concert començarà a 8:45. Les entrades es poden comprar a la web del Siglo Mercantic. El cas del rodatge de The Last Druid, protagonitzat per Russell Crowe als terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, continua generant controvèrsia. El grup parlamentari dels Comuns ha registrat al Parlament una bateria de preguntes dirigides al govern per aclarir com es va autoritzar inicialment el rodatge en una zona afectada per les restriccions derivades de la pesta porcina africana. La iniciativa parlamentària arriba després que el Departament d'Agricultura anunciés un requeriment legal per aturar el rodatge en considerar que el tancament perimetral instal·lat no garantia les mesures de bioseguretat exigides ni impedir adequadament l'entrada i sortida de Senglars. En les preguntes registrades, la diputada Núria Lozano demana saber quins criteris tècnics, sanitaris i administratius van permetre donar llum verda al projecte audiovisual i per què les diferències detectades posteriorment no es van identificar abans de l'inici de l'activitat. També qüestiona qui havia de verificar el compliment de les mesures de bioseguretat exigides. Els comuns posen el focus en el possible greuge comparatiu respecte al veïnat i a les entitats del territori, que des de fa mesos tenen restringit o prohibit l'accés a boscos, camins, rieres i altres espais naturals afectats per les mesures de control de la pesta porcina. De fet, el grup parlamentari pregunta explícitament si durant aquest període s'han denegat activitats similars a entitats locals, clubs esportius, escoles o associacions. També reclama conèixer quin protocol interdepartamental existeix per autoritzar activitats excepcionals en zones afectades per la pesta porcina africana. La bateria de preguntes també interpel·la el govern sobre l'avaluació epidemiològica feta abans d'autoritzar el rodatge i sobre els protocols de desinfecció aplicats a vehicles, personal i material tècnic. A més, els comuns demanen si es pot garantir que l'activitat no ha incrementat el risc de dispersió de la pesta porcina i si aquest episodi pot afeblir el compliment social de les restriccions. I en esports, el nou president del Club Voleibol Sant Cugat és Jordi Cava, qui ha estat l'únic candidat que s'ha presentat al càrrec. Cava substitueix Salva Vendrell i ha explicat el projecte d'aquests propers 4 anys de mandat. El nou màxim responsable afronta el repte amb molta il·lusió i ganes i liderant una junta formada per persones vinculades al món de l'esport i amb experiència en diferents disciplines. El president ha reconegut les dificultats econòmiques que han obligat el primer equip a baixar superlligadors, tot i remarcar que el problema principal és l'elevat cost de competir a l'elit del voleibol estatal. Tot i això, el club manté l'ambició de continuar creixent des de la base. El nou president també ha confirmat la continuïtat del director tècnic Toni Alemany, així com de bona part del cos tècnic. La nova junta vol garantir estabilitat perquè entrenadors i entrenadores puguin continuar desenvolupant el projecte esportiu i formatiu de l'entitat. Pel que fa a l'economia del club, que ha assegurat que el patrocinador DCB continuarà donant suport al vòlei Sant Cugat després de més d'una dècada de vinculació. Paral·lelament, el club treballarà per captar nous patrocinadors i reforçar el projecte d'una entitat que compta amb prop de 400 jugadores i presència competitiva arreu de Catalunya i Espanya. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
1: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
4: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. A diferència del que succeeix en la majoria d'escoles catalanes on l'anglès s'introdueix a l'etapa infantil, a l'escola Ciutat d'Alba de Sant Cugat l'aprenentatge de la llengua anglesa no s'inicia fins a la primària. Una decisió basada en l'informe Per què ens costa tant l'anglès, liderat per la directora del Departament de Filologia Anglesa i Germanística de la Universitat Autònoma de Barcelona, Elisabet Pla de Vall, segons el qual avançar l'ensenyament d'aquesta llengua estrangera sense una immersió real no garanteix millors resultats. El cap d'estudis de l'escola, Jordi González, reconeix que moltes famílies no opten pel Ciutat d'Alba per aquest motiu, ja que la idea que l'anglès s'ha d'introduir quan abans millor està molt arrelada. Tot i això, els resultats que estan començant a observar a l'escola són molt positius. Encara que sembli contradictori, l'estudi de Pla de Vall demostra que quan la immersió total no és possible, només es pot aprendre una segona llengua si la llengua materna, o en aquest cas la llengua vehicular de l'escola, que és el català, està ben consolidada. Per això, durant l'etapa infantil, el Ciutat d'Alba reforça l'aprenentatge del català mitjançant grups de 3, 4 o 5 alumnes liderats per una mestra en els quals es treballa el llenguatge oral. Segons l'estudi prèviament mencionat, sempre que no dediquis a l'anglès com a mínim un 80% de la jornada lectiva, el moment en el qual una persona té la maduresa lingüística suficient per aprendre una llengua estrangera és entre els 8 i els 9 anys. En aquest moment, que seria a partir de tercer de primària, l'ideal seria fer entre 4 i 5 hores d'anglès per setmana. Una realitat que les escoles públiques amb només 5 hores lectives al dia és impossible de compaginar amb la resta d'assignatures. Seguint en l'àmbit educatiu, aquest dimecres els docents de tot Catalunya són cridats a vagar un cop més. Les millores salarials i la reducció de les ràtios són les principals proclames dels actes de protesta que el col·lectiu demana des de fa mesos. I passem ara a l'agenda. Pel que fa a l'activitat destacada d'aquest dimecres, l'Associació d'Amics del Ferrocarril de Sant Cugat presenta a 6:45 del vespre a la Casa de Cultura la xerrada Present i Futur de les Rodalies de Catalunya a càrrec del ponent Pere Macias. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident. Rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.

0: just. I tu què tries?
1: Visita jatrio.cat.
2: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
3: Pues la cosa és així. Verà.
4: És impressionante.
5: M'encanta, m'encanta.
6: Mola.
7: Me gusta como suena.
8: Qué bonito.
2: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de la llanterna màgica.
9: Tots els dijous, a les 10 del vespre, la llanterna màgica a Ràdio Sant Cugat.
10: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: Occident t'ofereix els titulars de la jornada. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
12: Salutacions, us parla Mireia Puente. A diferència del que succeeix en la majoria d'escoles catalanes, on l'anglès s'introdueix en l'etapa infantil, a l'escola Ciutat d'Alba de Sant Cugat, l'aprenentatge de la llengua anglesa no s'inicia fins a la primària. Una decisió basada en l'informe Per què ens costa tant l'anglès, liderat per la directora del Departament de Filologia Anglesa i Germanística de la Universitat Autònoma de Barcelona, Elisabet Pladevall, segons el qual va avançar l'ensenyament d'aquesta llengua estrangera sense una immersió real no garanteix millors resultats. El cap d'estudis de l'escola, Jordi González, reconeix que moltes famílies no opten pel Ciutat d'Alba per aquest motiu, ja que la idea que l'anglès s'ha d'introduir quan abans millor està molt arrelada. Tot i això, els resultats que estan començant a observar a l'escola són molt positius. Encara que sembli contradictori, l'estudi de Pladevall demostra que quan la immersió total no és possible, només es pot aprendre una segona llengua si la llengua materna, o en aquest cas la llengua vehicular de l'escola, està ben consolidada. Per això, durant l'etapa infantil a la Ciutat d'Alba, es reforça l'aprenentatge del català mitjançant els grups de llenguatge. Els grups de llenguatge són grups de 3, 4 o 5 alumnes liderats per una mestra en els quals es treballa el llenguatge oral a través de cançons de falda, frases fetes, contes i tota mena de jocs. La canalla millora exponencialment en expressivitat, consciència fonològica i vocabulari. Segons l'estudi prèviament mencionat, sempre que no es dediqui a l'anglès com un mínim d'un 80% de la jornada lectiva, el moment en el qual una persona té la maduresa lingüística suficient per aprendre una llengua estrangera és entre els 8 i 9 anys. En aquest moment, que seria a partir de tercera primària, l'ideal seria fer entre 4 i 5 hores d'anglès per setmana. Una realitat que les escoles públiques, amb només 5 hores lectives al dia, és impossible de compaginar amb la resta d'assignatures. Abans de tercera primària, com que l'anglès està inclòs en el currículum educatiu, la canalla també en fa, però d'una forma lúdica. I parlant d'educació, els centres educatius públics de tot Catalunya viuran aquest dimecres 27 de maig una nova jornada de vaga convocada pels sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, entre d'altres, en contra de l'acord signat pel Departament d'Educació amb Comissions i UGT. A més, dijous 28, els centres del Vallès Occidental tornen a estar cridats a fer vaga. Davant d'aquesta convocatòria, la Generalitat i l'Ajuntament de Sant Cugat han decretat serveis mínims tant als centres educatius públics com als equipaments municipals per garantir l'atenció bàsica de l'alumnat. Les dues vagues d'aquesta setmana formen part del calendari d'aturades que s'han previst a tot Catalunya entre els mesos de maig i juny. L'última vaga a tot Catalunya està prevista per divendres 5 de juny. La santcugatenca Aina Rabassa presentarà el seu primer treball musical, Nena, aquest dijous 28 de maig al Siglo Mercantic. El projecte, format per 7 cançons pròpies, combina folklore mediterrani, sons contemporanis i una mirada molt personal sobre la infància, les emocions i la fragilitat. Rabassa explica en una entrevista a Cugat Mèdia que, tot i escriure cançons des de fa anys, no va ser fins fa aproximadament un any que va decidir convertir la música en un projecte més seriós. El disc, que està treballat amb el productor Lucas Delgado, i es mourà entre temes acústics i textures més industrials. El títol del disc, Nena, coincideix també amb una de les cançons del projecte centrada en la idea d'abraçar la nena interior des de la maduresa. El concert comptarà amb Lucas Delgado al piano i Juan Murua a la guitarra. L'artista santcugatenca assegura que presentar-lo a Sant Cugat és molt especial i admet que pujar a l'escenari amb unes cançons tan personals és despullar-se totalment. Les portes s'obriran a les 8 del vespre i el concert començarà a 8:45. Les entrades es poden comprar a la web del Siglo Mercantic. El cas del rodatge de The Last Druid, protagonitzat per Russell Crowe als terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, continua generant controvèrsia. El grup parlamentari dels Comuns ha registrat al Parlament una bateria de preguntes dirigides al govern per aclarir com es va autoritzar inicialment el rodatge en una zona afectada per les restriccions derivades de la pesta porcina africana. La iniciativa parlamentària arriba després que el Departament d'Agricultura anunciés un requeriment legal per aturar el rodatge en considerar que el tancament perimetral instal·lat no garantia les mesures de bioseguretat exigides ni impedia adequadament l'entrada i sortida de senglars. En les preguntes registrades, la diputada Núria Lozano demana saber quins criteris tècnics, sanitaris i administratius van permetre donar llum verda al projecte audiovisual i per què les diferències detectades posteriorment no es van identificar abans de l'inici de l'activitat. També qüestiona qui havia de verificar el compliment de les mesures de bioseguretat exigides. Els Comuns posen el focus en el possible greuge comparatiu respecte al veïnat i a les entitats del territori, que des de fa mesos tenen restringit o prohibit l'accés a boscos, camins, rieres i altres espais naturals afectats per les mesures de control de la pesta porcina. De fet, el grup parlamentari pregunta explícitament si durant aquest període s'han denegat activitats similars a entitats locals, clubs esportius, escoles o associacions. També reclama conèixer quin protocol interdepartamental existeix per autoritzar activitats excepcionals en zones afectades per la pesta porcina africana. La bateria de preguntes també interpel·la el govern sobre l'avaluació epidemiològica feta abans d'autoritzar el rodatge i sobre els protocols de desinfecció aplicats a vehicles, personal i material tècnic. A més, els Comuns demanen si es pot garantir que l'activitat no ha incrementat el risc de dispersió de la pesta porcina i si aquest episodi pot afeblir el compliment social de les restriccions. I en esports, el nou president del Club Voleibol Sant Cugat és Jordi Cava, qui ha estat l'únic candidat que s'ha presentat al càrrec. Cava substitueix Salva Vendrell i ha explicat el projecte d'aquests propers 4 anys de mandat. El nou màxim responsable afronta el repte amb molta il·lusió i ganes i liderant una junta formada per persones vinculades al món de l'esport i amb experiència en diferents disciplines. El president ha reconegut les dificultats econòmiques que han obligat el primer equip a baixar superlligadors, tot i remarcar que el problema principal és l'elevat cost de competir a l'elit del voleibol estatal. Tot i això, el club manté l'ambició de continuar creixent des de la base. El nou president també ha confirmat la continuïtat del director tècnic Toni Alemany, així com de bona part del cos tècnic. La nova junta vol garantir estabilitat perquè entrenadors i entrenadores puguin continuar desenvolupant el projecte esportiu i formatiu de l'entitat. Pel que fa a l'economia del club, que ha assegurat que el patrocinador DCB continuarà donant suport al voleibol Sant Cugat després de més d'una dècada de vinculació. Paral·lelament, el club treballarà per captar nous patrocinadors i reforçar el projecte d'una entitat que compta amb prop de 400 jugadores i presència competitiva arreu de Catalunya i Espanya. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
6: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
12: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. A diferència del que succeeix en la majoria d'escoles catalanes on l'anglès s'introdueix a l'etapa infantil, a l'escola Ciutat d'Alba de Sant Cugat l'aprenentatge de la llengua anglesa no s'inicia fins a la primària. Una decisió basada en l'informe Per què ens costa tant l'anglès, liderat per la directora del Departament de Filologia Anglesa i Germanística de la Universitat Autònoma de Barcelona, Elisabet Pla de Vall, segons el qual avançar l'ensenyament d'aquesta llengua estrangera sense una immersió real no garanteix millors resultats. El cap d'estudis de l'escola Jordi González reconeix que moltes famílies no opten pel Ciutat d'Alba per aquest motiu, ja que la idea que l'anglès s'ha d'introduir quan abans millor està molt arrelada. Tot i això, els resultats que estan començant a observar a l'escola són molt positius. Encara que sembli contradictori, l'estudi de Pla de Vall demostra que quan la immersió total no és possible, només es pot aprendre una segona llengua si la llengua materna, o en aquest cas la llengua vehicular de l'escola, que és el català, està ben consolidada.
8: Per això, durant l'etapa infantil, el Ciutat d'Alba reforça l'aprenentatge del català mitjançant grups de 3, 4 o 5 alumnes liderats per una mestra en els quals es treballa el llenguatge oral. Segons l'estudi prèviament mencionat, sempre que no dediquis a l'anglès com a mínim un 80% de la jornada lectiva, el moment en el qual una persona té la maduresa lingüística suficient per aprendre una llengua estrangera és entre els 8 i els 9 anys. En aquest moment, que seria a partir de tercer de primària, l'ideal seria fer entre 4 i 5 hores d'anglès per setmana. Una realitat que les escoles públiques, amb només 5 hores lectives al dia, és impossible de compaginar amb la resta d'assignatures. Seguint en l'àmbit educatiu, aquest dimecres els docents de tot Catalunya són cridats a vagar un cop més. Les millores salarials i la reducció de les ràtios són les principals proclames dels actes de protesta que el col·lectiu demana des de fa mesos. I passem ara a l'agenda. Pel que fa a l'activitat destacada d'aquest dimecres, l'Associació d'Amics del Ferrocarril de Sant Cugat presenta a 6:45 del vespre a la Casa de Cultura la xerrada Present i Futur de les Rodalies de Catalunya a càrrec del ponent Pere Macias. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són 6:45 del matí.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: Salutacions, us parla Mireia Puente. A diferència del que succeeix en la majoria d'escoles catalanes, on l'anglès s'introdueix en l'etapa infantil, a l'escola Ciutat d'Alba de Sant Cugat, l'aprenentatge de la llengua anglesa no s'inicia fins a la primària. Una decisió basada en l'informe Per què ens costa tant l'anglès, liderat per la directora del Departament de Filologia Anglesa i Germanística de la Universitat Autònoma de Barcelona, Elisabet Pladevall, segons el qual va avançar l'ensenyament d'aquesta llengua estrangera sense una immersió real no garanteix millors resultats. El cap d'estudis de l'escola, Jordi González, reconeix que moltes famílies no opten pel Ciutat d'Alba per aquest motiu, ja que la idea que l'anglès s'ha d'introduir quan abans millor està molt arrelada. Tot i això, els resultats que estan començant a observar a l'escola són molt positius. Encara que sembli contradictori, l'estudi de Pladevall demostra que quan la immersió total no és possible, només es pot aprendre una segona llengua si la llengua materna, o en aquest cas la llengua vehicular de l'escola, està ben consolidada. Per això, durant l'etapa infantil, la Ciutat d'Alba es reforça l'aprenentatge del català mitjançant els grups de llenguatge. Els grups de llenguatge són grups de 3, 4 o 5 alumnes liderats per una mestra en els quals es treballa el llenguatge oral a través de cançons de falda, frases fetes, contes i tota mena de jocs. La canalla millora exponencialment en expressivitat, consciència fonològica i vocabulari. Segons l'estudi prèviament mencionat, sempre que no es dediqui a l'anglès com un mínim d'un 80% de la jornada lectiva, el moment en el qual una persona té la maduresa lingüística suficient per aprendre una llengua estrangera és entre els 8 i 9 anys. En aquest moment, que seria a partir de tercera primària, l'ideal seria fer entre 4 i 5 hores d'anglès per setmana. Una realitat que les escoles públiques, amb només 5 hores lectives al dia, és impossible de compaginar amb la resta d'assignatures. Abans de tercera primària, com que l'anglès està inclòs en el currículum educatiu, la canalla també en fa, però d'una forma lúdica. I parlant d'educació, els centres educatius públics de tot Catalunya viuran aquest dimecres 27 de maig una nova jornada de vaga convocada pels sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, entre d'altres, en contra de l'acord signat pel Departament d'Educació amb Comissions i UGT. A més, dijous 28, els centres del Vallès Occidental tornen a estar cridats a fer vaga. Davant d'aquesta convocatòria, la Generalitat i l'Ajuntament de Sant Cugat han decretat serveis mínims tant als centres educatius públics com als equipaments municipals per garantir l'atenció bàsica de l'alumnat. Les dues vagues d'aquesta setmana formen part del calendari d'aturades que s'han previst a tot Catalunya entre els mesos de maig i juny. L'última vaga a tot Catalunya està prevista per divendres 5 de juny. La santcugatenca Aina Rabassa presentarà el seu primer treball musical, Nena, aquest dijous 28 de maig al Siglo Mercantic. El projecte, format per 7 cançons pròpies, combina folklore mediterrani, sons contemporanis i una mirada molt personal sobre la infància, les emocions i la fragilitat. Rabassa explica en una entrevista a Cugat Mèdia que, tot i escriure cançons des de fa anys, no va ser fins fa aproximadament un any que va decidir convertir la música en un projecte més seriós. El disc ha estat treballat amb el productor Lucas Delgado i es mourà entre temes acústics i textures més industrials. El títol del disc, Nena, coincideix també amb una de les cançons del projecte centrada en la idea d'abraçar la nena interior des de la maduresa. El concert comptarà amb Lucas Delgado al piano i Juan Murua a la guitarra. L'artista santcugatenca assegura que presentar-lo a Sant Cugat és molt especial i admet que pujar a l'escenari amb unes cançons tan personals és despullar-se totalment. Les portes s'obriran a les 8 del vespre i el concert començarà a 9:15. Les entrades es poden comprar a la web del Siglo Mercantic. El cas del rodatge de The Last Druid, protagonitzat per Russell Crowe als terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, continua generant controvèrsia. El grup parlamentari dels Comuns ha registrat al Parlament una bateria de preguntes dirigides al govern per aclarir com es va autoritzar inicialment el rodatge en una zona afectada per les restriccions derivades de la pesta porcina africana. La iniciativa parlamentària arriba després que el Departament d'Agricultura anunciés un requeriment legal per aturar el rodatge en considerar que el tancament perimetral instal·lat no garantia les mesures de bioseguretat exigides ni impedir adequadament l'entrada i sortida de Senglars. En les preguntes registrades, la diputada Núria Lozano demana saber quins criteris tècnics, sanitaris i administratius van permetre donar llum verda al projecte audiovisual i per què les diferències detectades posteriorment no es van identificar abans de l'inici de l'activitat. També qüestiona qui havia de verificar el compliment de les mesures de bioseguretat exigides. Els comuns posen el focus en el possible greuge comparatiu respecte al veïnat i a les entitats del territori, que des de fa mesos tenen restringit o prohibit l'accés a boscos, camins, rieres i altres espais naturals afectats per les mesures de control de la pesta porcina. De fet, el grup parlamentari pregunta explícitament si durant aquest període s'han denegat activitats similars a entitats locals, clubs esportius, escoles o associacions. També reclama conèixer quin protocol interdepartamental existeix per autoritzar activitats excepcionals en zones afectades per la pesta porcina africana. La bateria de preguntes també interpel·la el govern sobre l'avaluació epidemiològica feta abans d'autoritzar el rodatge i sobre els protocols de desinfecció aplicats a vehicles, personal i material tècnic. A més, els comuns demanen si es pot garantir que l'activitat no ha incrementat el risc de dispersió de la pesta porcina i si aquest episodi pot afeblir el compliment social de les restriccions. I en esports, el nou president del Club Voleibol Sant Cugat és Jordi Cava, qui ha estat l'únic candidat que s'ha presentat al càrrec. Cava substitueix Salva Vendrell i ha explicat el projecte d'aquests propers 4 anys de mandat. El nou màxim responsable afronta el repte amb molta il·lusió i ganes i liderant una junta formada per persones vinculades al món de l'esport i amb experiència en diferents disciplines. El president ha reconegut les dificultats econòmiques que han obligat el primer equip a baixar superlligadors, tot i remarcar que el problema principal és l'elevat cost de competir a l'elit de el voleibol estatal. Tot i això, el club manté l'ambició de continuar creixent des de la base. El nou president també ha confirmat la continuïtat del director tècnic Toni Alemany, així com de bona part del cos tècnic. La nova junta vol garantir estabilitat perquè entrenadors i entrenadores puguin continuar desenvolupant el projecte esportiu i formatiu de l'entitat. Pel que fa a l'economia del club, que ha assegurat que el patrocinador DCB continuarà donant suport al vòlei Sant Cugat després de més d'una dècada de vinculació. Paral·lelament, el club treballarà per captar nous patrocinadors i reforçar el projecte d'una entitat que compta amb prop de 400 jugadores i presència competitiva arreu de Catalunya i Espanya. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
1: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
4: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. A diferència del que succeeix en la majoria d'escoles catalanes on l'anglès s'introdueix a l'etapa infantil, a l'Escola Ciutat d'Alba de Sant Cugat l'aprenentatge de la llengua anglesa no s'inicia fins a la primària. Una decisió basada en l'informe Per què ens costa tant l'anglès, liderat per la directora del Departament de Filologia Anglesa i Germanística de la Universitat Autònoma de Barcelona, Elisabet Pla de Vall, segons el qual avançar l'ensenyament d'aquesta llengua estrangera sense una immersió real no garanteix millors resultats. El cap d'estudis de l'escola, Jordi González, reconeix que moltes famílies no opten pel Ciutat d'Alba per aquest motiu, ja que la idea que l'anglès s'ha d'introduir quan abans millor està molt arrelada. Tot i això, els resultats que estan començant a observar a l'escola són molt positius. Encara que sembli contradictori, l'estudi de Pla de Vall demostra que quan la immersió total no és possible, només es pot aprendre una segona llengua si la llengua materna, o en aquest cas la llengua vehicular de l'escola, que és el català, està ben consolidada. Per això, durant l'etapa infantil, el Ciutat d'Alba reforça l'aprenentatge del català mitjançant grups de 3, 4 o 5 alumnes liderats per una mestra en els quals es treballa el llenguatge oral. Segons l'estudi prèviament mencionat, sempre que no dediquis a l'anglès com a mínim un 80% de la jornada lectiva, el moment en el qual una persona té la maduresa lingüística suficient per aprendre una llengua estrangera és entre els 8 i els 9 anys. En aquest moment, que seria a partir de tercer de primària, l'ideal seria fer entre 4 i 5 hores d'anglès per setmana. Una realitat que les escoles públiques amb només 5 hores lectives al dia és impossible de compaginar amb la resta d'assignatures. Seguint en l'àmbit educatiu, aquest dimecres els docents de tot Catalunya són cridats a vagar un cop més. Les millores salarials i la reducció de les ràtios són les principals proclames dels actes de protesta que el col·lectiu demana des de fa mesos. I passem ara a l'agenda. Pel que fa a l'activitat destacada d'aquest dimecres, l'Associació d'Amics del Ferrocarril de Sant Cugat presenta a 6:45 del vespre a la Casa de Cultura la xerrada Present i Futur de les Rodalies de Catalunya a càrrec del ponent Pere Macías. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
2: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
1: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
2: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
1: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
2: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
5: Braseria La Bolera.
6: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
5: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
6: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
5: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
6: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
5: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
7: Bona tarda, són les 7. Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Ho han fet...
8: Els agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà facin
9: propostes... Els germans Trias i Pujol es fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre...
10: L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: Occident. T'ofereix... Els titulars de la jornada. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
12: Salutacions, us parla Mireia Puente. A diferència del que succeeix en la majoria d'escoles catalanes, on l'anglès s'introdueix en l'etapa infantil, a l'escola Ciutat d'Alba de Sant Cugat, l'aprenentatge de la llengua anglesa no s'inicia fins a la primària. Una decisió basada en l'informe Per què ens costa tant l'anglès, liderat per la directora del Departament de Filologia Anglesa i Germanística de la Universitat Autònoma de Barcelona, Elisabet Pladevall, segons el qual va avançar l'ensenyament d'aquesta llengua estrangera sense una immersió real no garanteix millors resultats. El cap d'estudis de l'escola, Jordi González, reconeix que moltes famílies no opten pel Ciutat d'Alba per aquest motiu, ja que la idea que l'anglès s'ha d'introduir quan abans millor està molt arrelada. Tot i això, els resultats que estan començant a observar a l'escola són molt positius. Encara que sembli contradictori, l'estudi de Pladevall demostra que quan la immersió total no és possible, només es pot aprendre una segona llengua si la llengua materna, o en aquest cas la llengua vehicular de l'escola, està ben consolidada. Per això, durant l'etapa infantil, la Ciutat d'Alba es reforça l'aprenentatge del català mitjançant els grups de llenguatge. Els grups de llenguatge són grups de 3, 4 o 5 alumnes liderats per una mestra en els quals es treballa el llenguatge oral a través de cançons de falda, frases fetes, contes i tota mena de jocs. La canalla millora exponencialment en expressivitat, consciència fonològica i vocabulari. Segons l'estudi prèviament mencionat, sempre que no es dediqui a l'anglès com un mínim d'un 80% de la jornada lectiva, el moment en el qual una persona té la maduresa lingüística suficient per aprendre una llengua estrangera és entre els 8 i 9 anys. En aquest moment, que seria a partir de tercera primària, l'ideal seria fer entre 4 i 5 hores d'anglès per setmana. Una realitat que les escoles públiques, amb només 5 hores lectives al dia, és impossible de compaginar amb la resta d'assignatures. Abans de tercera primària, com que l'anglès està inclòs en el currículum educatiu, la canalla també en fa, però d'una forma lúdica. I parlant d'educació, els centres educatius públics de tot Catalunya viuran aquest dimecres 27 de maig una nova jornada de vaga convocada pels sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, entre d'altres, en contra de l'acord signat pel Departament d'Educació amb Comissions i UGT. A més, dijous 28, els centres del Vallès Occidental tornen a estar cridats a fer vaga. Davant d'aquesta convocatòria, la Generalitat i l'Ajuntament de Sant Cugat han decretat serveis mínims tant als centres educatius públics com als equipaments municipals per garantir l'atenció bàsica de l'alumnat. Les dues vagues d'aquesta setmana formen part del calendari d'aturades que s'han previst a tot Catalunya entre els mesos

0: coincideix també amb una de les cançons del projecte centrada en la idea d'abraçar la nena interior des de la maduresa. El concert comptarà amb Lucas Delgado al piano i Juan Murua a la guitarra. L'artista santcugatenca assegura que presentar-lo a Sant Cugat és molt especial i admet que pujar a l'escenari amb unes cançons tan personals és despullar-se totalment. Les portes s'obriran a les 8 del vespre i el concert començarà a 8:45. Les entrades es poden comprar a la web del Siglo Mercantic. El cas del rodatge de The Last Druid, protagonitzat per Russell Crowe als terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, continua generant controvèrsia. El grup parlamentari dels Comuns ha registrat al Parlament una bateria de preguntes dirigides al govern per aclarir com es va autoritzar inicialment el rodatge en una zona afectada per les restriccions derivades de la pesta porcina africana. La iniciativa parlamentària arriba després que el Departament d'Agricultura anunciés un requeriment legal per aturar el rodatge en considerar que el tancament perimetral instal·lat no garantia les mesures de bioseguretat exigides ni impedia adequadament l'entrada i sortida de senglars. En les preguntes registrades, la diputada Núria Lozano demana saber quins criteris tècnics, sanitaris i administratius van permetre donar llum verda al projecte audiovisual i per què les diferències detectades posteriorment no es van identificar abans de l'inici de l'activitat. També qüestiona qui havia de verificar el compliment de les mesures de bioseguretat exigides. Els Comuns posen el focus en el possible greuge comparatiu respecte al veïnat i a les entitats del territori, que des de fa mesos tenen restringit o prohibit l'accés a boscos, camins, rieres i altres espais naturals afectats per les mesures de control de la pesta porcina. De fet, el grup parlamentari pregunta explícitament si durant aquest període s'han denegat activitats similars a entitats locals, clubs esportius, escoles o associacions. També reclama conèixer quin protocol interdepartamental existeix per autoritzar activitats excepcionals en zones afectades per la pesta porcina africana. La bateria de preguntes també interpel·la el govern sobre l'avaluació epidemiològica feta abans d'autoritzar el rodatge i sobre els protocols de desinfecció aplicats a vehicles, personal i material tècnic. A més, els Comuns demanen si es pot garantir que l'activitat no ha incrementat el risc de dispersió de la pesta porcina i si aquest episodi pot afeblir el compliment social de les restriccions. I en esports, el nou president del Club Voleibol Sant Cugat és Jordi Cava, qui ha estat l'únic candidat que s'ha presentat al càrrec. Cava substitueix Salva Vendrell i ha explicat el projecte d'aquests propers 4 anys de mandat. El nou màxim responsable afronta el repte amb molta il·lusió i ganes i liderant una junta formada per persones vinculades al món de l'esport i amb experiència en diferents disciplines. El president ha reconegut les dificultats econòmiques que han obligat el primer equip a baixar superlligadors, tot i remarcar que el problema principal és l'elevat cost de competir a l'elit del voleibol estatal. Tot i això, el club manté l'ambició de continuar creixent des de la base. El nou president també ha confirmat la continuïtat del director tècnic Toni Alemany, així com de bona part del cos tècnic. La nova junta vol garantir estabilitat perquè entrenadors i entrenadores puguin continuar desenvolupant el projecte esportiu i formatiu de l'entitat. Pel que fa a l'economia del club, que ha assegurat que el patrocinador DCB continuarà donant suport al voleibol Sant Cugat després de més d'una dècada de vinculació. Paral·lelament, el club treballarà per captar nous patrocinadors i reforçar el projecte d'una entitat que compta amb prop de 400 jugadores i presència competitiva arreu de Catalunya i Espanya. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
3: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. A diferència del que succeeix en la majoria d'escoles catalanes on l'anglès s'introdueix a l'etapa infantil, a l'escola Ciutat d'Alba de Sant Cugat l'aprenentatge de la llengua anglesa no s'inicia fins a la primària. Una decisió basada en l'informe Per què ens costa tant l'anglès, liderat per la directora del Departament de Filologia Anglesa i Germanística de la Universitat Autònoma de Barcelona, Elisabet Pladevall, segons el qual avançar l'ensenyament d'aquesta llengua estrangera sense una immersió real no garanteix millors resultats. El cap d'estudis de l'escola Jordi González reconeix que moltes famílies no opten pel Ciutat d'Alba per aquest motiu, ja que la idea que l'anglès s'ha d'introduir quan abans millor està molt arrelada. Tot i això, els resultats que estan començant a observar a l'escola són molt positius. Encara que sembli contradictori, l'estudi de Pla de Vall de

mostra que quan la immersió total no és possible, només es pot aprendre una segona llengua si la llengua materna, o en aquest cas la llengua vehicular de l'escola, que és el català, està ben consolidada. Per això, durant l'etapa infantil, el Ciutat d'Alba reforça l'aprenentatge del català mitjançant grups de 3, 4 o 5 alumnes liderats per una mestra en els quals es treballa el llenguatge oral. Segons l'estudi prèviament mencionat, sempre que no dediquis a l'anglès com a mínim un 80% de la jornada lectiva, el moment en el qual una persona té la maduresa lingüística suficient per aprendre una llengua estrangera és entre els 8 i els 9 anys. En aquest moment, que seria a partir de tercer de primària, l'ideal seria fer entre 4 i 5 hores d'anglès per setmana. Una realitat que les escoles públiques amb només 5 hores lectives al dia és impossible de compaginar amb la resta d'assignatures. Seguint en l'àmbit educatiu, aquest dimecres els docents de tot Catalunya són cridats a vaga un cop més. Les millores salarials i la reducció de les ràtios són les principals proclames dels actes de protesta que el col·lectiu demana des de fa mesos. I passem ara a l'agenda. Pel que fa a l'activitat destacada d'aquest dimecres, l'Associació d'Amics del Ferrocarril de Sant Cugat presenta a 6:45 del vespre a la Casa de Cultura la xerrada Present i Futur de les Rodalies de Catalunya a càrrec del ponent Pere Macias. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, nova jornada de vaga general de mestres i professors a escoles i instituts de tot Catalunya. Malgrat que sindicats i govern han acostat posicions en les últimes hores i avui continuaran negociant, no s'ha aconseguit un acord per desconvocar les protestes previstes aquest dimecres a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Educació s'ha compromès a incloure un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per a tots els docents i compensar els sexenis retallats des de fa gairebé 15 anys. Uns avenços que els sindicats convocants veuen com un canvi positiu de postura del govern, però encara veuen insuficients i no descarten arribar, si cal, a la vaga indefinida. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 27 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Nova injecció econòmica al Pla de Barris. Els municipis de més de 20.000 habitants optaran a subvencions de fins a 25 milions d'euros per projectes en zones identificades com a àrees d'atenció especial amb dèficit d'equipaments i problemes d'habitatge. Un cop aprovats els pressupostos, es podrà doblar el finançament d'aquesta segona convocatòria. El jutge accepta ajornar fins als dies 17 i 18 d'aquest mes la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com a imputat en la causa per presumptes delictes com tràfic d'influències i organització criminal. La Moncloa continua descartant l'avançament electoral malgrat la pressió de l'oposició. Neix l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics per la Promoció i Defensa del Català. L'objectiu és acompanyar les persones que vulguin posar queixes davant possibles vulneracions en l'ús de la llengua. Dels esports, us destaquem que Alexia Putellas tanca la seva etapa al Barça. Ha anunciat el seu adeu després de 14 temporades al club, amb 38 títols sota el braç, entre els quals destaquen 4 Champions i 10 Lligues, i havent guanyat 2 pilotes d'or. L'acte oficial de comiat serà a les 11 del matí al Camp Nou i al vespre s'acomiadarà de l'afició en el partit de Lliga contra la Reial Societat. I Móra d'Ebre es prepara per acollir aquest cap de setmana una nova edició del Literàrum. Divendres arrencaran els plats forts de la 19a edició de la Fira d'Espectacles vinculats a la literatura, que inclou altres disciplines artístiques com la música, el circ i el teatre. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. A aquesta hora volem saber quin temps ens espera de cara a les properes hores. Connectem amb en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia, una situació que comença ben suau una altra vegada a hores d'ara i, de fet, és una fotocòpia del temps que hi havia els últims matins. En aquests moments, molt pocs núvols i aquesta temperatura que ja es va enfilant. Per tant, sol que pica i sol que avui, aquesta tarda, de fet, escalfarà més que ahir. En algunes comarques interiors de Girona, per exemple, al voltant de la ciutat de Girona, també del prelitoral barceloní o les comarques de la terra ferma, tocarem els 35-36 graus. Per tant, més calor que ahir. I aquesta tarda no hi haurà tempestes, només alguns núvols que creixeran al Pirineu sense gaire importància. N'estem pendents a la xarxa.
1: I ara, temps pel trànsit. Connectem un dia més a aquesta hora amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia. Com se circula aquesta hora, Ferran?
3: Bon dia, doncs. Comencem el dimecres de moment sense incidències arreu de la xarxa viària catalana. A hores d'ara es formen a poc, ja amb més intensitat les retencions habituals, sobretot cap als voltants de Barcelona. Parlem ja de congestió al nus de la Trinitat, al vessant Besòs, destacant la C58 i la B20 a Santa Coloma de Gramenet. A hores d'ara també tenim retencions a la C31 al terme de Badalona, que de retruc afecta els primers trams de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Al Vallès tenim ja retencions a la C17 i C59, a l'altura de Parells del Vallès i Caldes de Montbui, amb lentitud habitual de fins a un quilòmetre en sentit sud. També tenim retencions d'entrada des del Llobregat. Destaquem aquesta circulació ja amb intensitat des del Papiol i Pallejà per la A2 i la B23, de la mateixa manera que també tenim lentitud en sentit nord de fins a 3 quilòmetres a l'altura de Viladecans. Per moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Tancada la portada, ara sí, entrem en matèria. Govern i sindicats d'educació acosten posicions, però no eviten una nova convocatòria de vaga a escoles i instituts aquest dimecres a tot Catalunya. Les negociacions entre les parts, que han de continuar avui mateix, han arrencat el compromís del Departament d'Educació d'un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per a tots els docents i professionals del sector. Un increment que podria augmentar a partir del 2019, però que els sindicats convocants continuen veient insuficient, malgrat que admeten un canvi respecte de l'immobilisme inicial de la Conselleria. Sigui com sigui, avui hi ha convocades protestes a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona i no descarten arribar a la vaga general si no se satisfan les seves demandes. Yolanda Segura, portaveu nacional d'USTEC, demana mantenir el pols de la lluita al carrer, mentre el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, posa en valor un dels esculls que s'han desbloquejat en l'última negociació.
4: Necessitem exercir la pressió màxima perquè el Departament de Mas presenti amb una proposta de millora de l'acord que sedueixi a tot el col·lectiu i el faci votar en una consulta aquest sí tan necessari per poder resoldre aquest conflicte.
5: La compensació de les quantitats no percebudes pels sexenis, aquesta és una retallada que prové de l'any 2012, que no s'ha pogut resoldre durant tot aquest període de temps i que, per tant, en aquest cas estem oberts al compromís per part del govern de poder complir en aquest cas.
1: El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans es van mobilitzar ahir per primera vegada en suport del professorat d'instituts i d'universitats. Durant la jornada van convocar vaga a Catalunya i també al País Valencià i van fer una marxa pel centre de Barcelona amb el lema "En peu de guerra per l'educació pública". El sindicat assegura que les protestes continuaran. Ens ho expliquen Maite Polo i Judit Vallès.
6: Un centenar llarg d'estudiants de secundària i d'universitats han fet una passa endavant per posar-se al costat dels docents i han cridat consignes contra la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una manifestació que ha sortit de plaça Universitat. Amb el lema "En peu de guerra per l'educació pública", es queixen dels pocs recursos que tenen les professores en el dia a dia, ja que no poden atendre les estudiants com cal, asseguren, i demanen a la Generalitat que actuï. La portaveu nacional del sindicat és Tània Ros.
7: Exigim que les conselleries d'Educació facin cas a les reivindicacions de les docents, que escoltin a la classe treballadora i que vetllin pels interessos de la classe treballadora. Volem unes conselleries d'educació que siguin conselleries d'educació i que treballin per tenir una educació pública al servei de la classe treballadora i no el que està sent ara, que són conselleries d'educació que miren pels interessos de la patronal, pels interessos de l'espanyolisme i pels interessos repressius del govern.
6: Les estudiants han cridat consignes a favor de l'escola en català i en contra de la presència policial als centres educatius.
1: I més descontents encara, aquest dimarts també s'ha manifestat pel centre de Barcelona el personal de les biblioteques de la capital catalana que han començat una vaga indefinida. La situació arriba després de mesos de vagues parcials en què els treballadors denuncien la precarització del servei, la manca de reconeixement laboral i una millora de les condicions de treball. No s'han decretat serveis mínims i cada biblioteca haurà de decidir mentre duri la vaga si pot obrir o no en funció del personal disponible. En el cas d'aquest dimarts, només han obert 3 biblioteques de les 36 que ofereixen torn de matí. A la tarda només han pogut obrir 2. L'aturada s'inicia en un dels períodes en què les biblioteques estan més sol·licitades, quan només queden 2 setmanes per a la selectivitat, que se celebrarà els dies 9, 10 i 11 de juny. El govern aprova la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles amb 200 milions d'euros. Quan s'aprovin els pressupostos, la quantitat es podrà doblar fins als 400 milions d'euros. Els municipis de més de 20.000 habitants poden optar fins a 25 milions d'euros per projecte. Els ajuntaments poden presentar sol·licituds del 6 al 17 de juliol. Aquest pla finançarà barris degradats de 20 municipis. A la tardor se sabrà quins són. És una informació que ens amplia la Mont Carvajal.
8: La Generalitat finançarà la meitat del pressupost dels projectes per als municipis de més de 50.000 habitants i el 70% en el cas de municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants. Els projectes que han de presentar els ajuntaments han de ser per zones d'atenció especial, amb rendes baixes, sense equipaments o problemes d'habitatges i social. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat l'objectiu del Pla de Barris.
9: perquè ens connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor i els nostres conciutadans puguin viure de millor manera. Per tant, una política d'aquestes i una convocatòria d'aquestes que fa que la gent palpi les consecucions i les transformacions de les polítiques públiques.
8: D'altra banda, el govern ha aprovat una oferta pública històrica de 540 places de secretaris, interventors i tresorers per reforçar els ajuntaments catalans.
1: 7 i 10, la CUP i Junts per Catalunya presentaran esmenes a la totalitat als pressupostos de la Generalitat del 2026. Des de Junts, la presidenta parlamentària Mònica Sales ha dit que els comptes són la constatació d'un govern en fallida. Ara bé, no ha concretat si Junts durà el projecte al Consell de Garanties Estatutàries perquè encara els estan analitzant.
10: Que són uns mals pressupostos, que són la constatació d'un govern en fallida i d'un tripartit instal·lat en el fracàs, en les renúncies i en l'extremisme. No són uns pressupostos pensats per millorar el país, sinó per intentar aguantar un govern que fa aigües. Aquesta esmena a la totalitat dels pressupostos és també, per tant, una esmena a la totalitat al tripartit que governa Catalunya.
1: El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha acceptat la petició de la defensa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i ha posposat la seva declaració, prevista pel 2 de juny, el 17 i 18 d'aquest mateix mes. En referència a aquest procés judicial, la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha apel·lat a la presumpció d'innocència de l'expresident i ha demanat que es deixi treballar la justícia. Saiz també ha qüestionat la instrucció contra Begoña Gómez, dona de Pedro Sánchez, i ha rebutjat l'avançament electoral que li reclama part de l'oposició i fins i tot del mateix Partit Socialista.
11: Respeto, colaboración, respeto absoluto y confianza en la labor de la justicia y es, bueno, pues evidentemente el momento en el que estamos. Y yo hago una reflexión, porque estamos hablando más allá de políticos, hablamos de personas, de familias. ¿Quién restaura el daño que se lleva haciendo desde hace dos años, más de dos años, pisoteando la honorabilidad de una persona? No todo vale.
1: I en aquest context, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, manté la pressió sobre el Partit Nacionalista Basc per fer una moció de censura contra el president espanyol, Pedro Sánchez, i insta els socis de l'executiu a fer caure el govern, que ha qualificat com el més brut de la història.
12: Y que los socios sigan apoyando, comprenderá usted que esto es inédito en la política española. De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
1: I avui també us expliquem que Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa. Ho ha anunciat ell mateix a través d'una carta oberta en què lamenta que el dol per la mort del seu pare ha d'afegir conviure amb una greu, injusta i infundada acusació d'homicidi que l'obligarà a una dedicació intensa que no li permet complir amb les seves obligacions a la companyia. Andic està sent investigat per homicidi per la mort del seu pare i fundador de Mango, Isaac Andic, mentre tots dos feien una excursió per Montserrat. Els Mossos d'Esquadra el van detenir, recordem-ho, la setmana passada per declarar davant la jutgessa. Va sortir en llibertat provisional després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. I Santi Laiglesia, acusat per la mort d'Helena Jubany ara fa 25 anys, ha demanat més temps per presentar l'escrit de defensa. Segons el seu advocat, estan a l'espera d'un contrainforme d'ADN per mirar de rebatre les proves que l'incriminen. Per aquesta anàlisi, reclama les mostres i dades que va fer servir la Policia Nacional per extreure les seves conclusions. A més, demana que s'obri un nou termini de com a mínim 20 dies, atès el gran volum de l'expedient que suma més de 4.400 folis. Fiscalia i acusació particular han sol·licitat 26 anys de presó per a la Iglesia i 600.000 euros d'indemnització. El govern ha anunciat aquest dimarts la creació de l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics. Durant l'acte de balanç del primer aniversari del Pacte Nacional per la Llengua, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha explicat que l'executiu català ha aprovat la creació d'aquest òrgan que forma part de les mesures de l'acord. Fonts del Departament de Política Lingüística han explicat que l'oficina es crea en un context de creixement de vulneracions dels drets lingüístics. Durant l'acte, Illa ha avançat que el Consell del Diàleg Social amb patronals i sindicats està concretant un acord important per a la promoció del català en l'àmbit laboral. També ha recordat la importància de defensar el català com a llengua de futur.
13: El català ha de ser la llengua que tothom que viu o treballa a Catalunya senti seva. Visqui on visqui, pensi com pensi i vingui d'on vingui. Vet aquí la clau de volta. Això vol dir que el català ha de ser com ho és, una llengua d'entesa i una llengua de convivència. També, i aquí tenim recorregut de millora, una llengua d'oportunitats i d'enriquiment. Hem de donar valor al català com a llengua que t'obre portes, que et millora la vida.
1: Doncs precisament amb aquest objectiu d'impuls de la llengua se succeeixen les iniciatives municipals. És el cas de Balaguer, a la Noguera, on la Taula per la Llengua promou la campanya Fer bategar el català a través de formacions i accions diàries. És una crònica d'en Gerard Díaz des de Balaguer Televisió.
14: Tapaeria de Balaguer ha presentat la campanya Fem bategar el català, una estratègia que neix amb la voluntat d'impulsar l'ús de la llengua a la ciutat. Elaborat per la Comissió de Llengua i Cultura Catalanes del Pla Educatiu d'Entorn i promogut per la Taula per la Llengua, s'ha fixat com a primer objectiu la sensibilització de tots els agents educatius i socials de la importància de mantenir el català com a element cohesionador.
15: I vam decidir que una de les primeres accions havia de ser sensibilitzar els agents que atenem a persones, ja sigui persones adultes o criatures, de la importància de mantenir el català, no? Mantenir el català en les nostres actuacions, interaccions, no? Perquè davant de tota la diversitat que tenim cultural, no? Avui en dia doncs és molt fàcil que no el mantinguem, no? I que donem per fet que aquelles persones no ens entenen.
14: El punt de partida d'aquest projecte va ser la creació d'un catàleg professional de bones pràctiques lingüístiques. Un cop completada aquesta fase formativa, la campanya fa un salt a la pràctica quotidiana amb l'ús de distintius i samarretes i una formació de sensibilització en l'àmbit del lleure.
1: El Consell de Ministres ha aprovat en segona volta la nova legislació per controlar l'ús que es fa de la intel·ligència artificial a Espanya. Un text pioner que fixa l'obligatorietat de la supervisió humana i que prohibeix la manipulació d'imatges amb continguts sexuals. És una crònica d'en Jordi Casino.
16: La norma aprovada per l'executiu de coalició vol regular un fenomen que afecta àmbits tan dispars com l'economia, la política o la vida de nens i joves. Òscar López és el ministre de Transformació Digital.
17: Establece responsabilidad para los proveedores de inteligencia artificial, establece algo esencial que está en el corazón de todos los debates que hay de la inteligencia artificial, que es la obligatoriedad de la supervisión humana de los modelos de inteligencia artificial, responde a la transparencia de los algoritmos, responde a la protección de los menores, responde a la supervisión humana y responde a la responsabilidad de los que desarrollan la inteligencia artificial.
16: Consell de Ministres que també aprovava canvis en la jubilació flexible per permetre als jubilats que vulguin tornar a treballar com a autònoms i mantenir el cobrament de part de la pensió. Elma Saiz és la ministra de Seguretat Social i portaveu del govern espanyol.
18: Esta modalidad de jubilación ofrece la posibilidad de que las personas que ya estén jubiladas, si voluntariamente, si es su deseo, y esto es muy importante, que sea voluntario, puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
16: Amb aquest canvi, a partir d'ara, el jubilat que vulgui podrà percebre fins al 25% de la pensió mentre desenvolupi l'activitat per compte propi.
1: Passen 3 minuts d'un quart de 8 del matí, més de 400 inscrits de tot el món, 14 ponents de renom internacional, conferències, tallers, diàlegs i altres activitats es concentren aquests dies al Palau d'Esports de Granollers. Ho fan en el marc del 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores, un espai que fins divendres se centrarà en educació i cultura, en estratègies per a la construcció de la comunitat i en el desenvolupament d'una ciutadania crítica i creativa. En tenen més detalls en aquesta crònica, els companys del Vallès Oriental Televisió.
19: El 18è Congrés de Ciutats Educadores transforma Granollers en un gran espai dedicat a la reflexió, el pensament crític i la creativitat, començant pel Palau d'Esports de la ciutat, que durant aquests dies canvia la pista d'en vol per un escenari on passaran noms de primer nivell relacionats amb l'educació.
20: El que passa aquesta setmana és molt, molt, molt important, molt. Però, sens dubte, tot el treball que hem fet amb les escoles durant un any, és a dir, durant tot un curs, i han fet els seus mestres, i han fet amb els nens, i hem estat treballant, i ens hem trobat diverses vegades, i han fet uns interessants, i ens hem... Tot això és, evidentment, molt important.
19: La celebració del Congrés té una altra lectura en clau econòmica, i és que els hotels de la ciutat freguen aquests dies el 90% d'ocupació, amb fins a 400 reserves per sobre de l'habitual als diferents establiments de la ciutat.
2: Aquesta setmana, diguem, a la que estem ara, doncs al no tenir ni Fórmula 1 ni motos, una setmana teòricament tranquil·la, tens els teus clients, però no omples, i que les ciutats educadores ajudaran a omplir els hotels.
19: A més, el sector hoteler valora que el Congrés de Ciutats Educadores no coincideixi amb altres cites de gran format al territori, com les carreres del circuit de Montmeló o la sortida del Tour de França, que la ciutat acollirà a principis de juliol.
1: I del Vallès Oriental cap a Osona, on l'Ajuntament de Vic tancarà l'alberg social del Remei el 31 de maig. El consistori considera que ha deixat de ser un recurs temporal. També assegura que en els últims temps hi ha hagut episodis d'inseguretat que haurien posat en risc els treballadors. Aquesta decisió ha generat malestar entre els mateixos treballadors que denuncien manca d'avís i un procés traumàtic. Ens ho explica la Núria Parera del Nou TV.
21: L'alberg social de Vic, situat al barri del Remei, deixarà d'estar actiu el 31 de maig.
22: No volem en cap cas, no, ni ara ni mai, posar en perill la seguretat dels treballadors i les treballadores. I en aquests moments no podíem garantir la seva seguretat i no trobàvem que fos un espai que acompanyés a avançar.
21: Actualment hi havia una vintena de places ocupades, totes per homes i la gran majoria a més llarg termini. L'Ajuntament assegura que s'han buscat alternatives en funció dels perfils. Tot i això, altres usuaris han quedat sense sostre. El tancament ha caigut com un gerro d'aigua freda sobre els treballadors del servei gestionat fins ara per la Fundació Suport Social Solidari.
23: Ens va dir que teníem pensat que la licitació que tenia la Fundació, que tenia una vamor encara, fins al 31 d'agost, que ja es tancava definitivament, que potser podia ser abans. En principi no havíem de patir fins al mes de setembre. No hi ha dret, paguen justos per pecadors.
21: Des dels partits de l'oposició rebutgen a priori la mesura. Denuncien que és un retrocés en les polítiques socials i que respon a una visió electoral.
24: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
25: Per això no vull que sigui un moment trist.
24: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure. Visca el Barça, sempre per sempre.
1: Alexia Putellas, ho sentíeu, tanca la seva etapa al Barça, ha anunciat el seu adéu després de 14 temporades al club, amb 38 títols sota el braç, entre els quals destaquen 4 Champions i 10 Lligues, i havent guanyat 2 pilotes d'or. En un vídeo publicat a les xarxes socials, la de Mollet posa en valor la transformació del futbol femení en què ha estat líder i emblema i repassa la seva trajectòria des de que va trepitjar per primer cop al Camp Nou acompanyada del seu pare fins als èxits aconseguits amb el Barça. L'acte oficial de comiat serà a les 11 d'aquest matí al Camp Nou i al vespre, en el partit de Lliga contra la Reial Societat, s'acomiadarà també de l'afició. A banda del Barça, Reial Societat, que començarà a les 7, a les 9 es disputarà el Deportivo Espanyol. Qui ja ha disputat la penúltima jornada de la Lliga F és el Badalona Women, que va perdre per 0-4 contra el Reial Madrid. Després que el partit arribés al descans sense gols, les blanques van agafar les regnes i no van donar cap opció a les de Marc Ballester. Carolina Weir, amb un hat-trick, i una Diana Deva Navarro van sentenciar la quarta derrota consecutiva de les catalanes, que ja fa jornades que es van assegurar la permanència. Manolo González continuarà a la banqueta de l'Espanyol la temporada vinent. Així ho ha confirmat el nou director general esportiu, Monchi, en la seva presentació. L'executiu andalús, que s'incorporava a la feina fa 15 dies, ha expressat la seva confiança absoluta en el tècnic. Assegura que arriba amb molta il·lusió per complir amb els objectius esportius i econòmics de l'entitat i ha explicat que ja treballen en la planificació de la plantilla per al proper curs.
26: Una vez que vayamos marcando los hitos, necesita una inversión, estoy convencidísimo de que la va a haber. Pero no hablemos solo de dinero, hablemos también de estructura. De verdad, creo mucho más en los proyectos que tienen organización, que tienen dedicación, que tienen capacidades, que tienen todas esas cosas que a veces pensamos que el dinero lo sustituye y a veces no.
1: De la crònica poliesportiva us expliquem que el Joventut va imposar-se en la represa del partit de la Lliga ACB contra l'Unicaja, que s'havia hagut de suspendre el descans per problemes amb el videomarcador. L'equip verd i negre, que partia amb el resultat favorable de 53 a 33, va mantenir l'avantatge i va acabar guanyant per 95 a 74. Els de Dani Miret visitaran divendres Fontejau en el darrer partit de la fase regular, abans de centrar-se en el play-off. Badalona serà la seu de la propera Supercopa Endesa. Un acord entre l'Ajuntament i l'ACB portarà la competició per primera vegada a l'Olímpic al setembre. Hi participaran, a més del campió de Lliga, el Joventut com a anfitrió, el València Bàsquet com a actual campió de Supercopa i el Baskonia, guanyador de la Copa. Us ho hem destacat en els titulars. El Literàrum, la fira d'espectacles literaris i del llibre, arriba aquest cap de setmana a Móra d'Ebre després d'unes setmanes d'activitats prèvies en noves subseus com Morella, Calaceit, Tortosa, Tivissa o Reus. Aquesta edició està marcada per l'increment de programació i la inclusió de moltes disciplines artístiques com la música, la poesia, el circ o el teatre. Així es consolida un projecte que referma el seu paper com a mercat estratègic per a la contractació i difusió d'espectacles literaris en català. Lluís Xavier Flores és el director d'aquest certamen.
0: Des de la direcció de Literàrum hem volgut involucrar a institucions d'Andorra, a institucions fins i tot de la Catalunya Nord, de l'Alguer, de Catalunya, òbviament, estem aquí, del País Valencià, de l'Aragó, i prova d'això doncs, és el programa que tenim, no només en diversitat de procedència d'espectacles, sinó també de procedència d'autors i d'autores de llibres, de temàtiques.
1: I els Xiquets de Valls han nomenat ambaixadors a TAC12 i la xarxa de televisions locals. Les dues entitats, per tant, tindran l'honor de representar simbòlicament aquesta temporada les dues colles vallenques, la Vella i la Jove. Reconeix així el valor de les retransmissions de les diades castelleres. I ens ho explica tot plegat l'Àlex Alonso, de TAC12.
3: Les colles vallenques distingeixen TAC12 i la xarxa amb el títol d'ambaixador dels Xiquets de Valls durant aquesta temporada, posant així en valor més d'una dècada de retransmissions castelleres i reivindicant una de les apostes fixes de la programació de TAC12 des dels inicis. En la seva decisió es destaca tota la tasca feta en la divulgació del fet casteller, però sobretot el rigor en el tractament dels castells i dels Xiquets de Valls.
4: La veritat és que aquesta és una de les principals distincions. Jo crec que et pot donar al món casteller una distinció que, a més, et dona dues de les grans colles, la Vella i la Jove de Valls, i per tant per nosaltres és un gran honor.
5: Molt especialment vull destacar els professionals de tres televisions, com són Paradès Televisió, Canal Blau i molt especialment TAC12. Crec que l'aportació que ha fet TAC12 a les retransmissions i en conjunt al llenguatge audiovisual dels directes, molt especialment dels castells, és una qüestió que espero que algun dia sigui reconeguda per la història de la comunicació.
3: TAC12 va dur a terme les primeres retransmissions castelleres ara fa 16 anys, el 2010, una aposta a la qual es va sumar la xarxa 4 anys més tard, el 2014.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Tots els marroquins roben...
6: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
27: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.

0: super just.
1: I tu què tries?
2: Visita jotrio.cat.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
4: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la nova jornada de vaga general de mestres i professors convocada avui a escoles i instituts de tot Catalunya. Malgrat que sindicats i govern han acostat posicions en les últimes hores i aquesta mateixa tarda continuaran negociant, no s'ha aconseguit un acord per desconvocar les protestes previstes aquest dimecres a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Educació s'ha compromès a incloure un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per a tots els docents i compensar els sexenis retallats des de fa gairebé 15 anys. Uns avenços que els sindicats convocants veuen com un canvi positiu de postura del govern, però encara veuen insuficients i no descarten arribar, si cal, a la vaga indefinida. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 27 de maig. Nova injecció econòmica al Pla de Barris. Els municipis de més de 20.000 habitants optaran a subvencions de fins a 25 milions d'euros per projectes en zones identificades com a àrees d'atenció especial amb dèficit d'equipaments i problemes d'habitatge. Un cop aprovats els pressupostos, es podrà doblar el finançament d'aquesta segona convocatòria. El jutge accepta ajornar fins als dies 17 i 18 de juny la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com a imputat en la causa per presumptes delictes com tràfic d'influències i organització criminal. La Moncloa continua descartant l'avançament electoral malgrat la pressió de l'oposició. Neix l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics per la Promoció i Defensa del Català. L'objectiu és acompanyar les persones que vulguin posar queixes davant possibles vulneracions en l'ús de la llengua. Alexia Putellas tanca la seva etapa al Barça. Ha anunciat el seu adeu després de 14 temporades al club, amb 38 títols sota el braç, entre els quals destaquen 4 Champions i 10 Lligues, i havent guanyat també 2 pilotes d'or. L'acte oficial de comiat serà a les 11 del matí al Camp Nou i al vespre s'acomiadarà de l'afició en el partit de Lliga contra la Reial Societat. I Móra d'Ebre es prepara per acollir aquest cap de setmana una nova edició del Literàrum. Divendres arrencaran els plats forts de la 19a edició de la Fira d'Espectacles vinculats a la literatura, que inclou altres disciplines artístiques com la música, el circ i el teatre. Passen gairebé 3 minuts de 8:15 del matí, obrint plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara es formen a poc les retencions habituals, sobretot cap a la capital catalana. Parlem ja de congestió al nus de la Trinitat per la C58 i la B20 a Santa Coloma de Gramenet. Al Vallès tenim la C17 i la C59 a Parets i a Caldes de Montbui amb lentitud habitual de fins a 1 km en sentit sud. I pel que fa al temps, aquest dimecres ens portarà més calor encara. La situació comença molt suau, de manera molt similar als últims matins, i la temperatura després, a mesura que va avançant el dia, comença a pujar. El sol picarà i molt. Aquesta tarda escalfarà més que ahir. Als voltants de la ciutat de Girona, al prelitoral barceloní i a les comarques de Lleida es podrien fregar els 35 graus. Ens espera així un dia amb molta calor i sense tempestes.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Govern i sindicats d'educació acosten posicions, però no eviten una nova convocatòria de vaga a escoles i instituts aquest dimecres a tot Catalunya. Les negociacions entre les parts, que han de continuar avui mateix, han arrencat el compromís del Departament d'Educació d'un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per tots els docents i professionals del sector. Un increment que podria augmentar a partir del 2029, però que els sindicats convocants continuen veient insuficient, malgrat que admeten un canvi respecte de l'immobilisme inicial de la conselleria. Sigui com sigui, avui hi ha convocades protestes a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona i no descarten arribar a la vaga general si no se satisfan les seves demandes. Parlem també d'una vaga indefinida. Yolanda Segura, portaveu nacional d'USTEC, demana mantenir el pols de la lluita al carrer mentre el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, posa en valor un dels esculls que s'han desbloquejat en l'última negociació.
3: Necessitem exercir la pressió màxima perquè el departament demà es presenti amb una proposta de millora de l'acord que sedueixi a tot el col·lectiu i el faci votar en una consulta aquest sí tan necessari per poder resoldre aquest conflicte.
4: La compensació de les quantitats no percebudes pels sexenis, aquesta és una retallada que prové de l'any 2012, que no s'ha pogut resoldre durant tot aquest període de temps i que, per tant, en aquest cas estem oberts al compromís per part del govern de poder complir en aquest cas.
1: El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans es va mobilitzar ahir per primera vegada en suport del professorat d'instituts i universitats. Durant la jornada van convocar vaga a Catalunya i també al País Valencià i van fer una marxa pel centre de Barcelona amb el lema "En peu de guerra per l'educació pública". El sindicat assegura que les protestes continuaran. Ens ho expliquen la Maite Polo i la Judit Vallès. Generalitat,
5: la paciència s'ha acabat. Un centenar llarg d'estudiants de secundària i d'universitats han fet una passa endavant per posar-se al costat dels docents i han cridat consignes contra la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una manifestació que ha sortit de plaça Universitat. Amb el lema "En peu de guerra per l'educació pública", es queixen dels pocs recursos que tenen les professores en el dia a dia, ja que no poden atendre les estudiants com cal, asseguren, i demanen a la Generalitat que actuï. La portaveu nacional del sindicat és Tània Ros.
6: Exigim que les conselleries d'Educació facin cas a les reivindicacions de les docents, que escoltin a la classe treballadora i que vellin pels interessos de la classe treballadora. Volem unes conselleries d'educació que siguin conselleries d'educació i que treballin per tenir una educació pública al servei de la classe treballadora i no el que està sent ara, que són conselleries d'educació que miren pels interessos de la patronal, pels interessos de l'espanyolisme i pels interessos repressius del govern.
5: Les estudiants han cridat consignes a favor de l'escola en català i en contra de la presència policial als centres educatius.
1: I el govern ha aprovat la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles amb 200 milions d'euros. Quan s'aprovin els pressupostos, la quantitat es podrà doblar fins als 400 milions. Els municipis de més de 20.000 habitants poden optar fins a 25 milions d'euros per projecte. Els ajuntaments poden presentar les sol·licituds del 6 al 17 de juliol. Aquest pla finançarà barris degradats de 20 municipis. A la tardor se sabrà quins són aquests barris. És una informació que ens explica Lamont Carvajal.
7: La Generalitat finançarà la meitat del pressupost dels projectes per als municipis de més de 50.000 habitants i el 70% en el cas de municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants. Els projectes que han de presentar els ajuntaments han de ser per zones d'atenció especial, amb rendes baixes, sense equipaments o problemes d'habitatges i social. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat l'objectiu del Pla de Barris.
8: Perquè ens connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor i els nostres conciutadans puguin viure de millor manera. Per tant, una política d'aquestes i una convocatòria d'aquestes que fa que la gent palpi les consecucions i les transformacions de les polítiques públiques.
7: D'altra banda, el govern ha aprovat una oferta pública històrica de 540 places de secretaris, interventors i tresorers per reforçar els ajuntaments catalans.
1: La CUP i Junts per Catalunya presentaran esmenes a la totalitat als pressupostos de la Generalitat del 2026. Des de Junts, la presidenta parlamentària, Mònica Sales, ha dit que els comptes són la constatació d'un govern en fallida. Ara bé, no ha concretat si Junts durà el projecte al Consell de Garanties Estatutàries perquè encara els estan analitzant.
9: Que són uns mals pressupostos, que són la constatació d'un govern en fallida i d'un tripartit instal·lat en el fracàs, en les renúncies i en l'extremisme. No són uns pressupostos pensats per millorar el país, sinó per intentar aguantar un govern que fa aigües. Aquesta esmena a la totalitat dels pressupostos és també, per tant, una esmena a la totalitat al tripartit que governa Catalunya.
1: I marxem ara cap a Madrid perquè el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha acceptat la petició de la defensa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i ha posposat la seva declaració prevista pel 2 de juny fins al 17 i 18 d'aquest mateix mes. En referència a aquest procés judicial, la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha apel·lat a la presumpció d'innocència de l'expresident i ha demanat que es deixi treballar la justícia. Saiz també ha qüestionat la instrucció contra Begoña Gómez, dona de Pedro Sánchez, i ha rebutjat l'avançament electoral que li reclama part de l'oposició i fins i tot des del mateix Partit Socialista.
10: Respeto colaboración, respeto absoluto y confianza en la labor de la justicia, y es evidentemente el momento en el que estamos. Y yo hago una reflexión, porque estamos hablando más allá de políticos, hablamos de personas, de familias. ¿Quién restaura el daño que se lleva haciendo desde hace dos años, más de dos años, pisoteando la honorabilidad de una persona? No todo vale.
1: I en aquest context, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, manté la pressió sobre el Partit Nacionalista Basc per fer una moció de censura contra el president espanyol Pedro Sánchez i insta els socis de l'executiu a fer caure el govern, que ha qualificat com el més brut de la història.
11: Y que los socios sigan apoyando, comprenderá usted que esto es inédito en la política española. De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
1: 5 minuts i arribarem a 3 quarts de 8. Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa. Ho ha anunciat ell mateix a través d'una carta oberta en què lamenta que el dol per la mort del seu pare ha d'afegir conviure amb una greu, injusta i infundada acusació d'homicidi que l'obligarà a una dedicació intensa que no li permet complir amb les seves obligacions a la companyia. Andic està sent investigat per homicidi per la mort del seu pare i fundador de Mango, Isaac Andic, mentre tots dos feien una excursió per Montserrat. Els Mossos d'Esquadra el van detenir la setmana passada per declarar davant la jutgessa. Va sortir en llibertat provisional després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. I Santi La Iglesia, acusat de la mort d'Helena Jubany ara fa 25 anys, ha demanat més temps per presentar l'escrit de defensa. Segons el seu advocat, estan a l'espera d'un contrainforme d'ADN per mirar de rebatre les proves que l'incriminen. Per aquesta anàlisi reclama les mostres i dades que va fer servir la Policia Nacional per extreure les seves conclusions. A més, demana que s'obri un nou termini de com a mínim 20 dies, atès el gran volum de l'expedient, que suma més de 4.400 folis. Fiscalia i acusació particular han sol·licitat 26 anys de presó per a la Iglesia i 600.000 euros d'indemnització. El govern ha anunciat la creació de l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics. Durant l'acte de balanç del primer aniversari del Pacte Nacional per la Llengua, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha explicat que l'executiu català ha aprovat la creació d'aquest òrgan que forma part de les mesures de l'acord. Fonts del Departament de Política Lingüística han explicat que l'oficina es crea en un context de creixement de vulneracions dels drets lingüístics. Durant l'acte, Illa ha avançat també que el Consell del Diàleg Social, amb patronals i sindicats, està concretant un acord important per a la promoció del català en l'àmbit laboral. També ha recordat la importància de defensar el català com a llengua de futur.
12: El català ha de ser la llengua que tothom que viu o treballa a Catalunya senti seva. Visqui on visqui, pensi com pensi i vingui d'on vingui. Vet aquí la clau de volta. Això vol dir que el català ha de ser, com ho és, una llengua d'entesa i una llengua de convivència. També, i aquí tenim recorregut de millora, una llengua d'oportunitats i d'enriquiment. Hem de donar valor al català com a llengua que t'obre portes, que et millora la vida.
1: Doncs a propòsit del català, rebutgen un document del Consell Comarcal de la Segarra per estar escrit justament en català. Això pot provocar que el projecte d'ampliació del refugi d'animals es retardi entre 3 i 4 mesos. El president de l'ens comarcal, Ramon Auger, assegura que la situació no té cap sentit i que és un exemple de tants com passen al món rural davant de tràmits que s'allarguen per qüestions burocràtiques. Jordi Sebastià ens ho explica i és de Lleida Televisió.
13: La Subdirecció General de Planificació Ferroviària ha rebutjat un document del Consell Comarcal de la Segarra a l'estar redactat en català. Es tracta de l'expedient de canvi urbanístic necessari per l'ampliació del refugi comarcal d'animals, que hauria de començar a construir-se aquest any i que ara podria retardar-se entre 3 i 4 mesos. El tràmit havia estat sol·licitat per la Comissió d'Urbanisme de Lleida a l'administració estatal, després que el ple de la Paeria de Cervera aprovés la modificació del POUM el juliol de l'any passat.
14: Es demostra que les administracions molts cops només estem fent-se punyeta un als altres, i això no pot ser, que al final que surt perjudicar els ciutadans, en aquest cas doncs, els animals que, que li fa falta aquest refugi.
13: El projecte permetrà duplicar la capacitat de l'actual Gossera de titularitat municipal i oferir el servei a tots els municipis de la Segarra. Compta amb una inversió de 380.000 euros finançats amb ajuts del PUOS.
1: Més de 400 inscrits de tot el món, 14 ponents de renom internacional, conferències, tallers, diàlegs i altres activitats es concentren aquests dies al Palau d'Esports de Granollers, al Vallès Oriental. Ho fan en el marc del 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores, un espai que fins divendres se centrarà en educació i cultura, en estratègies per a la construcció de la comunitat i en el desenvolupament d'una ciutadania crítica i creativa. En tenen tots els detalls en aquesta crònica els companys de Vallès Oriental Televisió.
5: El 18è Congrés de Ciutats Educadores transforma Granollers en un gran espai dedicat a la reflexió, el pensament crític i la creativitat, començant pel Palau d'Esports de la ciutat, que durant aquests dies canvia la pista d'en vol per un escenari on passaran noms de primer nivell relacionats amb l'educació.
15: El que passa aquesta setmana és molt, molt, molt important, molt. Però, sens dubte, tot el treball que han fet amb les escoles durant un any, és a dir, durant tot un curs, i han fet els seus mestres, i han fet amb els nens, i hem estat treballant, i ens hem trobat diverses vegades, i han fet uns interessants, i ens hem... Tot això és, evidentment, molt important.
5: La celebració del Congrés té una altra lectura en clau econòmica, i és que els hotels de la ciutat freguen aquests dies el 90% d'ocupació, amb fins a 400 reserves per sobre de l'habitual als diferents establiments de la ciutat.
16: Aquesta setmana, diguem, a la que estem ara, doncs, al no tenir ni Fórmula 1 ni motos, una setmana teòricament tranquil·la, tens els teus clients, però no omples, i que les ciutats educadores ajudaran a omplir els hotels.
5: A més, el sector hoteler valora que el Congrés de Ciutats Educadores no coincideixi amb altres cites de gran format al territori, com les carreres del circuit de Montmeló o la sortida del Tour de França, que la ciutat acollirà a principis de juliol.
1: Els comerciants de la demarcació de Girona estan en peu de guerra pel bloqueig en la negociació del conveni del comerç. Reclamen la reobertura de la taula de diàleg, on l'absentisme laboral és el principal escull per arribar a un acord. És una crònica de la Televisió de Girona.
17: Ara per ara, l'acord és lluny d'arribar a bon port. Un dels arguments que sosté l'empresa és l'absentisme laboral, que suposa suprimir el complement del 100% en les incapacitats temporals i l'increment del 3% anual amb la clàusula de revisió limitada.
18: En el comerç de Girona tenim un complement d'IT pels casos aquest i volien tractar només aquest tema, sense tenir en compte que ha sigut un sector que...

0: Històric de Lleida, que valoren positivament la nova ordenança de paisatge de l'EPAERIA, un document que, per exemple, recull que només es podran posar plaques solars a les teulades d'aquest barri si no sobrepassen la coberta o la cornisa. No podran ser planes i hauran de tenir el mateix color que les teulades. L'ordenança també inclourà que les companyies elèctriques i de telecomunicacions hauran de retirar els cables que estiguin en desús de les façanes dels edificis i també preveu reduir la presència de vinils i publicitat als aparadors comercials, que només podran ocupar el 30% de la superfície. A Salt, l'equip d'atenció primària ha engegat una prova pilot per detectar de manera precoç l'ambliopia, coneguda popularment com a ull gandul, en nens i nenes d'entre 15 i 18 mesos. Es tracta de garantir una bona salut visual dels nadons abans dels 2 anys d'edat. Ens n'informa l'Àngel Martínez des de Televisió de Girona.
1: La prova es realitza infants d'entre 15 i 18 mesos amb un autorreflectòmetre portàtil, un aparell ràpid, objectiu i no invasiu, que permet detectar alteracions visuals abans dels 2 anys, una etapa en què el tractament és més efectiu. És un sistema que facilita la identificació de factors de risc, com la miopia, l'astigmatisme, la hipermetropia o diferències de graduació entre els 2 ulls. En cas de detectar algun possible problema, els infants són derivats a oftalmologia pediàtrica.
2: I bueno, és una tecnologia nova, sembla que ha anat bé, i ha dit que sí, la doctora ha dit que ha anat molt bé, i bueno, no ha tardat res, només ha sigut 5 segons, 10 segons com molt, i bueno, ha sortit molt bé, la veritat.
1: Des del Cap de Salt destaquen que aquestes proves pilots són fonamentals en edats precoces, fins i tot a partir dels 6 mesos, i que són tècniques molt precises i indolores pensades específicament pel benestar dels infants.
3: Creiem que és molt important aquesta detecció a edats precoces, com pot ser a partir dels 6 mesos, encara que la prova començarà entre els 12 mesos i 24. Ara hem agafat una prova pilot que més o menys serien uns 120 nens d'edats entre 15 i 18 mesos.
1: Si aquesta prova pilot va com s'espera i obté una bona avaluació, l'objectiu és que aquest projecte es pugui estendre més endavant a la resta de centres d'atenció primària de Catalunya.
4: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
5: Per això no vull que sigui un moment trist.
4: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure. Visca el Barça, sempre per sempre.
0: Alexia Putellas, ho heu sentit, tanca la seva etapa al Barça. Ha anunciat el seu adeu després de 14 temporades al club, amb 38 títols sota el braç, entre els quals destaquen 4 Champions i 10 Lligues, i havent guanyat també 2 pilotes d'or. En un vídeo publicat a les xarxes socials, la de Mollet posa en valor la transformació del futbol femení en què ha estat líder i emblema, i repassa la seva trajectòria des que va trepitjar per primer cop al Camp Nou, acompanyada del seu pare, fins als èxits aconseguits amb el Barça. L'acte oficial de comiat serà a les 10 d'aquest matí al Camp Nou i al vespre, en el partit de Lliga contra la Reial Societat, s'acomiadarà de l'afició. A banda del Barça-Reial Societat, que començarà a les 7, a les 9 es disputarà el Deportivo Espanyol. Qui ja ha disputat la penúltima jornada de la Lliga F és el Badalona Women, que va perdre per 0-4 contra el Real Madrid. Després que el partit arribés al descans sense gols, les blanques van agafar les regnes i no van donar cap opció a les de Marc Ballester. Carolina Weirt, amb un hat-trick, i una Diana Deva Navarro van sentenciar la 4ª derrota consecutiva de les catalanes, que ja fa jornades que es van assegurar la permanència. I Manolo González continuarà a la banqueta de l'Espanyol la temporada vinent. Així ho ha confirmat el nou director general esportiu Monchi en la seva presentació. L'executiu andalús, que s'incorporava a la feina fa 15 dies, ha expressat la seva confiança absoluta en el tècnic. Assegura que arriba amb molta il·lusió per complir amb els objectius esportius i econòmics de l'entitat i ha explicat que ja treballen en la planificació de la plantilla de cara al proper curs.
6: Una vez que vayamos marcando los hitos, necesita una inversión, estoy convencidísimo de que la va a haber. Pero no hablemos solo de dinero, hablemos también de estructura, de verdad. Creo mucho más en los proyectos que tienen organización, que tienen dedicación, que tienen capacidades, que tienen todas esas cosas que a veces pensamos que el dinero lo sustituye y a veces no.

0: l'àmbit poliesportiu, us expliquem que el Joventut va imposar-se en la represa del partit de la Lliga ACB contra l'Unicaja, que s'havia hagut de suspendre el descans per problemes amb el videomarcador. L'equip verd i negre, que partia amb el resultat favorable de 53 a 33, va mantenir l'avantatge i va acabar guanyant per 95 a 74. Els de Dani Miret visitaran divendres Fontejau en el darrer partit de la fase regular abans de centrar-se en el play-off. I Badalona serà la seu de la propera Supercopa Endesa. Un acord entre l'Ajuntament i l'ACB portarà la competició per primera vegada a l'Olímpic, al setembre. Hi participaran, a més del campió de Lliga, el Joventut com a anfitrió, el València Bàsquet com a actual campió de Supercopa i el Baskonia, guanyador de la Copa, a més del campió de Lliga. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, explica l'aposta.
1: Hi ha la part econòmica d'activitat a la ciutat, hi ha la part de donar a conèixer Badalona, els encants que tenim com a ciutat, i després hi ha la part esportiva de dir, hòstia, una competició de màxim nivell a que situa Badalona doncs, com una ciutat referent a l'hora d'organitzar aconteixements, a l'hora d'organitzar esdeveniments esportius.
0: L'empresa de formació online lleidatana Ilerna és la nova patrocinadora del Força Lleida per les pròximes 3 temporades. L'acord suposa més injecció econòmica per al club, que per a la pròxima temporada manté com a objectiu la permanència a la Lliga ACB. En té més detalls Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
2: A partir de l'1 de juliol, Ilerna Lleida és nou patrocinador del primer equip per a les pròximes 3 temporades, amb opció a ampliar el contracte per 3 anys més, un acord important per al club, ja que aquest suposarà un increment del pressupost.
3: Si pogués ser d'una forma prudencial, sostenible, però ambiciosa. No pensis en 6 milions, aquest any acabem amb 5 milions alts, perquè venim a 6 milions i alt. No ens trobem bojos tampoc, però ho fem, eh? Penseu una cosa, fa 4 anys aquest club tenia un pressupost, no 4 o 3, d'un milió 100. Sí, valorem tots, entre tots el que estem fent.
2: Tot i aquest increment, el club continua tocant de peus a terra i l'objectiu per a la pròxima temporada no és un altre que mantenir la categoria. Un nou nom, la mateixa força, és l'eslògan que han triat amb dues entitats. La temporada esportiva acaba aquest divendres a Múrcia, però l'activitat als despatxos no s'atura, ja que la setmana vinent s'anunciarà la nova campanya d'abonats.
0: El Literàrum, la fira d'espectacles literaris i del llibre, arriba aquest cap de setmana a Móra d'Ebre després d'unes setmanes d'activitats prèvies en noves subseus com Morella, Calaceit, Tortosa, Tivissa o Reus. A més d'ampliar la projecció territorial del festival, aquesta 19a edició està marcada per l'increment de programació i la inclusió de moltes disciplines artístiques com la música, la poesia, el circ o el teatre. D'aquesta manera, es consolida un projecte que referma el seu paper com a mercat estratègic per a la contractació i difusió d'espectacles literaris en català. Més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la segona edició de la Barcelona Arts Summer School. Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa amb el suport de professionals com la coreògrafa Sol Picó. Enguany, la mostra de treballs estarà oberta al públic de manera gratuïta dins del Festival Grec. Ens en dona més detalls el David Navarro.
4: El BAS uneix institucions clau del panorama artístic del país, l'ESCAC, l'Institut del Teatre i l'ESMUC. Cinema, teatre, dansa i música es troben i fusionen en una experiència immersiva de 2 setmanes. Els participants, més de 160 joves d'entre 18 i 30 anys, provinents de 45 països, desenvoluparan projectes artístics alhora que participen en classes magistrals de professionals com Erika Last o a tallers com el del periodista i músic Edi Pou. Tot a espais emblemàtics de la ciutat com la Fabra i Coats, el convent de Sant Agustí o Palo Alto. La idea, com ha explicat el coordinador del programa, Cristian Checa, és que les diferències estimulin la creativitat.
5: El que els xavals vinguin de contextos diferents, de disciplines diferents, de forma de fer diferents, el que origina, i això l'any passat va ser una prova viva d'això, és que els projectes són molt rics.
4: Per fer-ho possible, els participants tindran mentors de reconegut prestigi com la coreògrafa Sol Picó o l'actor i ballarí Alberto Velasco. Per primera vegada, el resultat de la seva feina es podrà veure gratuïtament en sessions incloses dins del Festival Grec.
6: La xarxa de comunicació local.
7: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
9: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
10: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
9: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
10: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
9: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
10: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
11: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
12: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
11: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
12: Perquè la teva salut és el nostre futur.
11: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
7: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
13: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
14: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són les 8.
15: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
14: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
16: Salutacions, us parla Mireia Puente. A diferència del que succeeix en la majoria d'escoles catalanes, on l'anglès s'introdueix en l'etapa infantil, a l'escola Ciutat d'Alba de Sant Cugat, l'aprenentatge de la llengua anglesa no s'inicia fins a la primària. Una decisió basada en l'informe Per què ens costa tant l'anglès, liderat per la directora del Departament de Filologia Anglesa i Germanística de la Universitat Autònoma de Barcelona, Elisabet Pladevall, segons el qual va avançar l'ensenyament d'aquesta llengua estrangera sense una immersió real no garanteix millors resultats. El cap d'estudis de l'escola, Jordi González, reconeix que moltes famílies no opten pel Ciutat d'Alba per aquest motiu, ja que la idea que l'anglès s'ha d'introduir quan abans millor està molt arrelada. Tot i això, els resultats que estan començant a observar a l'escola són molt positius. Encara que sembli contradictori, l'estudi de Pladevall demostra que quan la immersió total no és possible, només es pot aprendre una segona llengua si la llengua materna, o en aquest cas la llengua vehicular de l'escola, està ben consolidada. Per això, durant l'etapa infantil, la Ciutat d'Alba es reforça l'aprenentatge del català mitjançant els grups de llenguatge. Els grups de llenguatge són grups de 3, 4 o 5 alumnes liderats per una mestra en els quals es treballa el llenguatge oral a través de cançons de falda, frases fetes, contes i tota mena de jocs. La canalla millora exponencialment en expressivitat, consciència fonològica i vocabulari. Segons l'estudi prèviament mencionat, sempre que no es dediqui a l'anglès com un mínim d'un 80% de la jornada lectiva, el moment en el qual una persona té la maduresa lingüística suficient per aprendre una llengua estrangera és entre els 8 i 9 anys. En aquest moment, que seria a partir de tercera primària, l'ideal seria fer entre 4 i 5 hores d'anglès per setmana. Una realitat que les escoles públiques, amb només 5 hores lectives al dia, és impossible de compaginar amb la resta d'assignatures. Abans de tercera primària, com que l'anglès està inclòs en el currículum educatiu, la canalla també en fa, però d'una forma lúdica.
17: Thank you.
16: I parlant d'educació, els centres educatius públics de tot Catalunya viuran aquest dimecres 27 de maig una nova jornada de vaga convocada pels sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, entre d'altres, en contra de l'acord signat pel Departament d'Educació amb Comissions i UGT. A més, dijous 28, els centres del Vallès Occidental tornen a estar cridats a fer vaga. Davant d'aquesta convocatòria, la Generalitat i l'Ajuntament de Sant Cugat han decretat serveis mínims tant als centres educatius públics com als equipaments municipals per garantir l'atenció bàsica de l'alumnat. Les dues vagues d'aquesta setmana formen part del calendari d'aturades que s'han previst a tot Catalunya entre els mesos de maig i juny. L'última vaga a tot Catalunya està prevista per divendres 5 de juny. La santcugatenca Aina Rabassa presentarà el seu primer treball musical, Nena, aquest dijous 28 de maig al Siglo Mercantic. El projecte, format per 7 cançons pròpies, combina folklore mediterrani, sons contemporanis i una mirada molt personal sobre la infància, les emocions i la fragilitat. Rabassa explica en una entrevista a Cugat Media que, tot i escriure cançons des de fa anys, no va ser fins fa aproximadament un any que va decidir convertir la música en un projecte més seriós. El disc ha estat treballat amb el productor Lucas Delgado i es mourà entre temes acústics i textures més industrials. El títol del disc, Nena, coincideix també amb una de les cançons del projecte centrada en la idea d'abraçar la nena interior des de la maduresa. El concert comptarà amb Lucas Delgado al piano i Juan Murúa a la guitarra. L'artista santcugatenca assegura que presentar-lo a Sant Cugat és molt especial i admet que pujar a l'escenari amb unes cançons tan personals és despullar-se totalment. Les portes s'obriran a les 8 del vespre i el concert començarà a 8:45. Les entrades es poden comprar a la web del Siglo Mercantic. El cas del rodatge de The Last Druid, protagonitzat per Russell Crowe als terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, continua generant controvèrsia. El grup parlamentari dels Comuns ha registrat al Parlament una bateria de preguntes dirigides al govern per aclarir com es va autoritzar inicialment el rodatge en una zona afectada per les restriccions derivades de la pesta porcina africana. La iniciativa parlamentària arriba després que el Departament d'Agricultura anunciés un requeriment legal per aturar el rodatge en considerar que el tancament perimetral instal·lat no garantia les mesures de bioseguretat exigides ni impedia adequadament l'entrada i sortida de senglars. En les preguntes registrades, la diputada Núria Lozano demana saber quins criteris tècnics, sanitaris i administratius van permetre donar llum verda al projecte audiovisual i per què les diferències detectades posteriorment no es van identificar abans de l'inici de l'activitat. També qüestiona qui havia de verificar el compliment de les mesures de bioseguretat exigides. Els Comuns posen el focus en el possible greuge comparatiu respecte al veïnat i a les entitats del territori, que des de fa mesos tenen restringit o prohibit l'accés a boscos, camins, rieres i altres espais naturals afectats per les mesures de control de la pesta porcina. De fet, el grup parlamentari pregunta explícitament si durant aquest període s'han denegat activitats similars a entitats locals, clubs esportius, escoles o associacions. També reclama conèixer quin protocol interdepartamental existeix per autoritzar activitats excepcionals en zones afectades per la pesta porcina africana. La bateria de preguntes també interpel·la el govern sobre l'avaluació epidemiològica feta abans d'autoritzar el rodatge i sobre els protocols de desinfecció aplicats a vehicles, personal i material tècnic. A més, els Comuns demanen si es pot garantir que l'activitat no ha incrementat el risc de dispersió de la pesta porcina i si aquest episodi pot afeblir el compliment social de les restriccions. I en esports, el nou president del Club Voleibol Sant Cugat és Jordi Cava, qui ha estat l'únic candidat que s'ha presentat al càrrec. Cava substitueix Salva Vendrell i ha explicat el projecte d'aquests propers 4 anys de mandat. El nou màxim responsable afronta el repte amb molta il·lusió i ganes i liderant una junta formada per persones vinculades al món de l'esport i amb experiència en diferents disciplines. El president ha reconegut les dificultats econòmiques que han obligat el primer equip a baixar superlligadors, tot i remarcar que el problema principal és l'elevat cost de competir a l'elit del voleibol estatal. Tot i això, el club manté l'ambició de continuar creixent des de la base. El nou president també ha confirmat la continuïtat del director tècnic Toni Alemany, així com de bona part del cos tècnic. La nova junta vol garantir estabilitat perquè entrenadors i entrenadores puguin continuar desenvolupant el projecte esportiu i formatiu de l'entitat. Pel que fa a l'economia del club, que ha assegurat que el patrocinador DCB continuarà donant suport al voleibol Sant Cugat després de més d'una dècada de vinculació. Paral·lelament, el El club treballarà per captar nous patrocinadors i reforçar el projecte d'una entitat que compta amb prop de 400 jugadores i presència competitiva arreu de Catalunya i Espanya. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
7: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
15: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
17: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. A diferència del que succeeix en la majoria d'escoles catalanes on l'anglès s'introdueix a l'etapa infantil, a l'escola Ciutat d'Alba de Sant Cugat l'aprenentatge de la llengua anglesa no s'inicia fins a la primària. Una decisió basada en l'informe Per què ens costa tant l'anglès, liderat per la directora del Departament de Filologia Anglesa i Germanística de la Universitat Autònoma de Barcelona, Elisabet Pla de Vall, segons el qual avançar l'ensenyament d'aquesta llengua estrangera sense una immersió real no garanteix millors resultats. El cap d'estudis de l'escola Jordi González reconeix que moltes famílies no opten pel Ciutat d'Alba per aquest motiu, ja que la idea que l'anglès s'ha d'introduir quan abans millor està molt arrelada. Tot i això, els resultats que estan començant a observar a l'escola són molt positius. Encara que sembli contradictori, l'estudi de Pla de Vall demostra que quan la immersió total no és possible, només es pot aprendre una segona llengua si la llengua materna, o en aquest cas la llengua vehicular de l'escola, que és el català, està ben consolidada. Per això, durant l'etapa infantil, el Ciutat d'Alba reforça l'aprenentatge del català mitjançant grups de 3, 4 o 5 alumnes liderats per una mestra en els quals es treballa el llenguatge oral. Segons l'estudi prèviament mencionat, sempre que no dediquis a l'anglès com a mínim un 80% de la jornada lectiva, el moment en el qual una persona té la maduresa lingüística suficient per aprendre una llengua estrangera és entre els 8 i els 9 anys. En aquest moment, que seria a partir de tercer de primària, l'ideal seria fer entre 4 i 5 hores d'anglès per setmana. Una realitat que les escoles públiques amb només 5 hores lectives al dia és impossible de compaginar amb la resta d'assignatures. Seguint en l'àmbit educatiu, aquest dimecres els docents de tot Catalunya són cridats a vagar un cop més. Les millores salarials i la reducció de les ràtios són les principals proclames dels actes de protesta que el col·lectiu demana des de fa mesos. I passem ara a l'agenda. Pel que fa a l'activitat destacada d'aquest dimecres, l'Associació d'Amics del Ferrocarril de Sant Cugat presenta a 6:45 del vespre a la Casa de Cultura la xerrada Present i futur de les Rodalies de Catalunya a càrrec del ponent Pere Macias. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
3: Cuidar de la família, començar a córrer, perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Cricket in Barcelona. Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Cricket in Barcelona.
4: Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell.
5: Ràdio Sabadell, 94.6.
4: Terrassa.
5: Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
4: Sant Cugat.
5: Ràdio Sant Cugat, 91.5.
4: El Prat.
5: El Prat Ràdio, 91.6.
4: Castellà.
5: Ràdio Castellà, 90.1.
4: I Badalona.
5: Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
4: Cada tarda de 4 a 6, connectats.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
6: Salutacions, us parla Mireia Puente. A diferència del que succeeix en la majoria d'escoles catalanes, on l'anglès s'introdueix en l'etapa infantil, a l'escola Ciutat d'Alba de Sant Cugat, l'aprenentatge de la llengua anglesa no s'inicia fins a la primària. Una decisió basada en l'informe Per què ens costa tant l'anglès, liderat per la directora del Departament de Filologia Anglesa i Germanística de la Universitat Autònoma de Barcelona, Elisabet Pladevall, segons el qual va avançar l'ensenyament d'aquesta llengua estrangera sense una immersió real no garanteix millors resultats. El cap d'estudis de l'escola, Jordi González, reconeix que moltes famílies no opten pel Ciutat d'Alba per aquest motiu, ja que la idea que l'anglès s'ha d'introduir quan abans millor està molt arrelada. Tot i això, els resultats que estan començant a observar a l'escola són molt positius. Encara que sembli contradictori, l'estudi de Pladevall demostra que quan la immersió total no és possible, només es pot aprendre una segona llengua si la llengua materna, o en aquest cas la llengua vehicular de l'escola, està ben consolidada. Per això, durant l'etapa infantil, la Ciutat d'Alba es reforça l'aprenentatge del català mitjançant els grups de llenguatge. Els grups de llenguatge són grups de 3, 4 o 5 alumnes liderats per una mestra en els quals es treballa el llenguatge oral a través de cançons de falda, frases fetes, contes i tota mena de jocs. La canalla millora exponencialment en expressivitat, consciència fonològica i vocabulari. Segons l'estudi prèviament mencionat, sempre que no es dediqui a l'anglès com un mínim d'un 80% de la jornada lectiva, el moment en el qual una persona té la maduresa lingüística suficient per aprendre una llengua estrangera és entre els 8 i 9 anys. En aquest moment, que seria a partir de tercera primària, l'ideal seria fer entre 4 i 5 hores d'anglès per setmana. Una realitat que les escoles públiques, amb només 5 hores lectives al dia, és impossible de compaginar amb la resta d'assignatures. Abans de tercera primària, com que l'anglès està inclòs en el currículum educatiu, la canalla també en fa, però d'una forma lúdica. I parlant d'educació, els centres educatius públics de tot Catalunya viuran aquest dimecres 27 de maig una nova jornada de vaga convocada pels sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, entre d'altres, en contra de l'acord signat pel Departament d'Educació amb Comissions i UGT. A més, dijous 28, els centres del Vallès Occidental tornen a estar cridats a fer vaga. Davant d'aquesta convocatòria, la Generalitat i l'Ajuntament de Sant Cugat han decretat serveis mínims tant als centres educatius públics com als equipaments municipals per garantir l'atenció bàsica de l'alumnat. Les dues vagues d'aquesta setmana formen part del calendari d'aturades que s'han previst a tot Catalunya entre els mesos de maig i juny. L'última vaga a tot Catalunya està prevista per divendres 5 de juny. La santcugatenca Aina Rabassa presentarà el seu primer treball musical, Nena, aquest dijous 28 de maig al Siglo Mercantic. El projecte, format per 7 cançons pròpies, combina folklore mediterrani, sons contemporanis i una mirada molt personal sobre la infància, les emocions i la fragilitat. Rabassa explica en una entrevista a Cugat Media que, tot i escriure cançons des de fa anys, no va ser fins fa aproximadament un any que va decidir convertir la música en un projecte més seriós. El disc ha estat treballat amb el productor Lucas Delgado i es mourà entre temes acústics i textures més industrials. El títol del disc, Nena, coincideix també amb una de les cançons del projecte centrada en la idea d'abraçar la nena interior des de la maduresa. El concert comptarà amb Lucas Delgado al piano i Juan Murúa a la guitarra. L'artista santcugatenca assegura que presentar-lo a Sant Cugat és molt especial i admet que pujar a l'escenari amb unes cançons tan personals és despullar-se totalment. Les portes s'obriran a les 8 del vespre i el concert començarà a 9:15. Les entrades es poden comprar a la web del Siglo Mercantic. El cas del rodatge de The Last Druid, protagonitzat per Russell Crowe als terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, continua generant controvèrsia. El grup parlamentari dels Comuns ha registrat al Parlament una bateria de preguntes dirigides al govern per aclarir com es va autoritzar inicialment el rodatge en una zona afectada per les restriccions derivades de la pesta porcina africana. La iniciativa parlamentària arriba després que el Departament d'Agricultura anunciés un requeriment legal per aturar el rodatge en considerar que el tancament perimetral instal·lat no garantia les mesures de bioseguretat exigides ni impedia adequadament l'entrada i sortia de senglars. En les preguntes registrades, la diputada Núria Lozano demana saber quins criteris tècnics, sanitaris i administratius van permetre donar llum verda al projecte audiovisual i per què les diferències detectades posteriorment no es van identificar abans de l'inici de l'activitat. També qüestiona qui havia de verificar el compliment de les mesures de bioseguretat exigides. Els comuns posen el focus en el possible greuge comparatiu respecte al veïnat i a les entitats del territori, que des de fa mesos tenen restringit o prohibit l'accés a boscos, camins, rieres i altres espais naturals afectats per les mesures de control de la pesta porcina. De fet, el grup parlamentari pregunta explícitament si durant aquest període s'han denegat activitats similars a entitats locals, clubs esportius, escoles o associacions. També reclama conèixer quin protocol interdepartamental existeix per autoritzar activitats excepcionals en zones afectades per la pesta porcina africana. La bateria de preguntes també interpel·la el govern sobre l'avaluació epidemiològica feta abans d'autoritzar el rodatge i sobre els protocols de desinfecció aplicats a vehicles, personal i material tècnic. A més, els comuns demanen si es pot garantir que l'activitat no ha incrementat el risc de dispersió de la pesta porcina i si aquest episodi pot afeblir el compliment social de les restriccions. I en esports, el nou president del Club Voleibol Sant Cugat és Jordi Cava, qui ha estat l'únic candidat que s'ha presentat al càrrec. Cava substitueix Salva Vendrell i ha explicat el projecte d'aquests propers 4 anys de mandat. El nou màxim responsable afronta el repte amb molta il·lusió i ganes i liderant una junta formada per persones vinculades al món de l'esport i amb experiència en diferents disciplines. El president ha reconegut les dificultats econòmiques que han obligat el primer equip a baixar superlligadors, tot i remarcar que el problema principal és l'elevat cost de competir a l'elit del voleibol estatal. Tot i això, el club manté l'ambició de continuar creixent des de la base. El nou president també ha confirmat la continuïtat del director tècnic Toni Alemany, així com de bona part del cos tècnic. La nova junta vol garantir estabilitat perquè entrenadors i entrenadores puguin continuar desenvolupant el projecte esportiu i formatiu de l'entitat. Pel que fa a l'economia del club, que ha assegurat que el patrocinador DCB continuarà donant suport al vòlei Sant Cugat després de més d'una dècada de vinculació. Paral·lelament, el club treballarà per captar nous patrocinadors i reforçar el projecte d'una entitat que compta amb prop de 400 jugadores i presència competitiva arreu de Catalunya i Espanya. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
7: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
8: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. A diferència del que succeeix en la majoria d'escoles catalanes on l'anglès s'introdueix a l'etapa infantil, a l'escola Ciutat d'Alba de Sant Cugat l'aprenentatge de la llengua anglesa no s'inicia fins a la primària. Una decisió basada en l'informe Per què ens costa tant l'anglès, liderat per la directora del Departament de Filologia Anglesa i Germanística de la Universitat Autònoma de Barcelona, Elisabet Pla de Vall, segons el qual avançar l'ensenyament d'aquesta llengua estrangera sense una immersió real no garanteix millors resultats. El cap d'estudis de l'escola Jordi González reconeix que moltes famílies no opten pel Ciutat d'Alba per aquest motiu, ja que la idea que l'anglès s'ha d'introduir quan abans millor està molt arrelada. Tot i això, els resultats que estan començant a observar a l'escola són molt positius. Encara que sembli contradictori, l'estudi de Pla de Vall demostra que quan la immersió total no és possible, només es pot aprendre una segona llengua si la llengua materna, o en aquest cas la llengua vehicular de l'escola, que és el català, està ben consolidada. Per això, durant l'etapa infantil, el Ciutat d'Alba reforça l'aprenentatge del català mitjançant grups de 3, 4 o 5 alumnes liderats per una mestra en els quals es treballa el llenguatge oral. Segons l'estudi prèviament mencionat, sempre que no dediquis a l'anglès com a mínim un 80% de la jornada lectiva, el moment en el qual una persona té la maduresa lingüística suficient per aprendre una llengua estrangera és entre els 8 i els 9 anys. En aquest moment, que seria a partir de tercer de primària, l'ideal seria fer entre 4 i 5 hores d'anglès per setmana. Una realitat que les escoles públiques, amb només 5 hores lectives al dia, és impossible de compaginar amb la resta d'assignatures. Seguint en l'àmbit educatiu, aquest dimecres els docents de tot Catalunya són cridats a vagar un cop més. Les millores salarials i la reducció de les ràtios són les principals proclames dels actes de protesta que el col·lectiu demana des de fa mesos. I passem ara a l'agenda pel que fa a l'activitat destacada d'aquest dimecres. L'Associació d'Amics del Ferrocarril de Sant Cugat presenta a 6:45 del vespre a la Casa de Cultura la xerrada Present i Futur de les Rodalies de Catalunya a càrrec del ponent Pere Macías. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem destacant la nova jornada de vaga general de mestres i professors convocada a escoles i instituts de tot Catalunya. Malgrat que sindicats i govern han acostat posicions en les últimes hores i avui continuaran negociant, no s'ha aconseguit un acord per desconvocar les protestes previstes aquest dimecres a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Educació s'ha compromès a incloure un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per a tots els docents i compensar els sexenis retallats des de fa gairebé 15 anys. Uns avenços que els sindicats convocants veuen com un canvi positiu de postura del govern, però encara veuen insuficients i no descarten arribar, si cal, a la vaga indefinida. Doncs precisament d'aquesta qüestió i d'altres vinculades als pressupostos de la Generalitat en parlarem tot seguit a plató amb la consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero. Així doncs, encapçalem avui el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 27 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí, en aquest cas ja són 8:45 del matí, repassem més titulars. Nova injecció econòmica al Pla de Barris. Els municipis de més de 20.000 habitants optaran a subvencions de fins a 25 milions d'euros per projectes en zones identificades com a àrees d'atenció especial amb dèficit d'equipaments i problemes d'habitatge. Un cop aprovats els pressupostos, es podrà doblar el finançament d'aquesta segona convocatòria. El jutge accepta ajornar fins als dies 17 i 18 de juny la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com a imputat en la causa per presumptes delictes com tràfic d'influències i organització criminal. La Moncloa continua descartant l'avançament electoral malgrat la pressió de l'oposició. Neix l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics per la Promoció i Defensa del Català. L'objectiu és acompanyar les persones que vulguin posar queixes davant possibles vulneracions en l'ús de la llengua. El president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escudé, considera que l'eina quedarà curta si no hi ha un compromís real d'aplicació en àmbits com el laboral. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en xarxa.
2: Que tenim, malauradament, moltíssima experiència en grans declaracions, grans reunions, inclús legislació referent a temes lingüístics, de llarg recorregut en el temps i de curtíssim recorregut en la seva aplicació. Per tant, cal que les coses que es diuen després es facin.
1: Pel que fa als transports públics, problemes a aquesta hora a la línia 5 del metro. Està fora de servei entre Can Boixeres i Sants Estació per una incidència tècnica, un fet que altera també la freqüència habitual a la resta de la línia. Pel que fa als esports, Alexia Putellas tanca la seva etapa al Barça, ha anunciat el seu adeu després de 14 temporades al club, amb 38 títols sota el braç, entre els quals destaquen 4 Champions i 10 Lligues, i havent guanyat també 2 pilotes d'or. L'acte oficial de comiat serà a les 11 d'aquest matí al Camp Nou i al vespre s'acomiadarà de l'afició en el partit de Lliga contra la Reial Societat. I de la cultura, Móra d'Ebre es prepara per acollir aquest cap de setmana una nova edició del Literàrum. Divendres arrencaran els plats forts de la 19a edició de la Fira d'Espectacles vinculats a la literatura, que inclou altres disciplines artístiques com la música, el circ i el teatre.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suar en titulars, govern i sindicats d'educació acosten posicions però no eviten una nova convocatòria de vaga a escoles i instituts aquest dimecres a tot Catalunya. Les negociacions entre les parts, que han de continuar avui mateix, han arrencat el compromís del Departament d'Educació d'un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per a tots els docents i professionals del sector. Un increment que podria augmentar a partir del 2029, però que els sindicats convocants continuen veient insuficient, malgrat que admeten un canvi respecte de l'immobilisme inicial de la conselleria. Sigui com sigui, avui hi ha convocades protestes a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona i no descarten arribar a la vaga indefinida si no se satisfan les seves demandes. Yolanda Segura, portaveu nacional d'USTEC, demana mantenir el pols de la lluita al carrer, mentre el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, posa en valor un dels esculls que s'han desbloquejat en l'última negociació.
4: Necessitem exercir la pressió màxima perquè el Departament demà es presenti amb una proposta de millora de l'acord que sedueixi a tot el col·lectiu i el faci votar en una consulta aquest sí tan necessari per poder resoldre aquest conflicte.
5: La compensació de les quantitats no percebudes pels sexenis, aquesta és una retallada que prové de l'any 2012, que no s'ha pogut resoldre durant tot aquest període de temps i que, per tant, en aquest cas estem oberts al compromís per part del govern de poder complir en aquest cas.
1: Catalunya encadena setmanes decisives amb els primers pressupostos del govern d'Illa. Gairebé 50 milions d'euros, un 22,8% més que els últims comptes, aprovats aquests i pactats amb Esquerra Republicana i els Comuns. Fins divendres, els consellers passen per les comissions del Parlament per defensar les seves partides, abans del debat de totalitat de la setmana vinent, entre el 2 i el 4 de juny, que marcarà el rumb cap a una aprovació prevista per a principis de juliol. Per analitzar-ho amb detall, avui ens acompanya al plató la consellera d'Economia i Finances, ara ho dic bé, Alícia Romero. Consellera, bon dia i gràcies per acceptar la nostra invitació.
6: Hola, molt bon dia.
1: Vostè defensa que aquests són uns pressupostos ambiciosos que aporten estabilitat i que consoliden la legislatura. Comencem per aquí, si li sembla.
6: Bé, doncs és evident que fa 3 anys que no teníem pressupostos prorrogats des de l'any 23. Crec que el país necessita nous pressupostos, ha arribat un nou govern amb unes noves prioritats i era important, doncs, que aquest any 26, ja que el 25 no vam tenir, poguéssim aprovar uns pressupostos. Ha estat un procés difícil i llarg, no enganyaré ningú, però és veritat que avui tenim uns pressupostos millor. Pensin que millora amb 9.000 milions d'euros, a diferència entre el del 23 i el del 26, són 9.000 milions d'euros que incorporem, per tant, per dedicar a més polítiques públiques, ja sigui educació, sanitat o infraestructures. Això en gran part passa perquè l'economia funciona, l'economia va bé, per tant tenim més ingressos, més recaptació i ens permet, evidentment, doncs, dedicar més recursos a les polítiques públiques. Crec que no podíem tampoc renunciar a aquests recursos i crec que és una bona notícia aquest acord amb Esquerra, amb els Comuns, també amb els agents socials i econòmics i el tercer sector.
1: Però avui, ho explicàvem ara, hi ha vaga d'educació a tot Catalunya, el conflicte continua obert. Amb aquests pressupostos sobre la taula sembla que una mica més encarrilat, per tant, que entenc que amb aquests pressupostos sobre la taula vostè potser farà màgia o no ho sé, però entenc que tindran algun marge per tancar algun acord amb els sindicats. D'on sortiran aquests diners? Perquè entenc que des del govern, en principi, no teniu prevista una partida exclusiva per aquest conflicte en concret, eh?
6: No, pensin que nosaltres vam tancar fa molt poques setmanes un acord, un molt bon acord en l'àmbit educatiu, que vam signar amb Comissions i UGT. Eren quasi bé 2.000 milions d'euros per millorar retribucions i salaris, per reduir ràtios, per millorar i posar més recursos a l'escola inclusiva, desburocratitzar, és a dir, ja vam fer un molt bon acord. Per tant, nosaltres ara no tenim una partida determinada, concreta, per dedicar a un possible nou acord que hi hagi. El que sí que hem dit, i per tranquil·litzar tothom, és que un pressupost és viu, un pressupost és flexible, es poden modificar partides, hi ha un fons de contingència de 300 milions d'euros i, per tant, si s'arriba a un acord, que esperem que sí, doncs, evidentment, farem les modificacions que faci falta per fer front a aquest acord, òbviament. Per tant, no hi ha un problema econòmic en el sentit, doncs, que tothom sap que s'ha de prioritzar, que aquest conflicte s'ha de tancar, que volem que tenir una relació i una conversa tranquil·la en l'àmbit educatiu. Creiem que hi ha molts reptes en l'àmbit educatiu i, per tant, el que ens agradaria és tancar aquest conflicte per poder parlar, doncs, de millora educativa i de qualitat en l'educació, etc. Per tant, si s'arriba a un acord, els recursos es trobaran, perquè, com dic, un pressupost és viu i, per tant, en aquest sentit, en fi, doncs, tota la tranquil·litat. Ara és veritat que potser haurem de dir-li a algú, doncs, que no dediqui tant recursos a algun programa que estava fent per poder fer front, doncs, a aquests compromisos, no?
1: I el tema, en un altre cas també de servei bàsic, el tema dels metges. El sindicat de metges deia és un problema de país, no s'hi val que parlin d'excusa de diners perquè ara això, tenim uns pressupostos encarrilats, i demanaven fins i tot que fos el president Illa qui s'arremengués i es posés a solucionar el conflicte. Com ho veu? Bueno, solucionareu el conflicte amb els metges?
6: Bueno, és que amb els metges no tenim un conflicte com el que està havent-hi en educació, és a dir, crec que, si no vaig errada, és fins l'any que ve que és a dir, que és vigent el conveni que es va tancar ja fa un temps en l'àmbit sanitari. Quan hi ha hagut protestes en l'àmbit sanitari ha estat per l'Estatut Marc que havia marcat el govern d'Espanya, per tant, no ha estat un conflicte clarament amb la Generalitat, i com passa sempre, anem obrint els convenis, no?, i les negociacions i es van tancant. Ho van fer amb els Mossos i anirà passant perquè els convenis s'acaben i s'han de renovar, no? Per tant, també passarà amb els metges. Però jo crec que avui el conflicte més complex que tenim és el d'educació, no? I per tant, ara hem d'abocar tots els esforços aquí i anirem fent, i ja ho saben tots, tant els de l'àmbit de la salut com ho hem fet amb Mossos, que la nostra voluntat sempre és escoltar, dialogar. Ara, els recursos tampoc són infinits. Això també és important. És a dir, aprovem un pressupost pressupost de quasi 50.000 milions d'euros, però que majoritàriament està condicionat en gran part per pagar sous i retribucions. Perquè jo també els hi vull dir als oients, pensin que la Generalitat paga mestres, paga metges, bombers, agents rurals, per tant, tot això és un gran gruix del pressupost de la Generalitat, quasi bé el 90% del pressupost és això. Per tant, després queden pocs marges. Ara, evidentment, hem d'anar afrontant els nostres compromisos, les nostres obligacions. Es tanquen els convenis, no?, laborals, i s'han de reobrir, és evident. No?
1: Consellera, l'actualitat obliga, i parlo del traspàs de l'IRPF, perquè sembla que es torna a endarrerir, ho anunciàveu ahir al migdia, ahir a la tarda, calendari fins al 2029, si no tinc mal entès. El govern i Esquerra entenc que havien pactat ja aquesta data, perquè no fa masses dies el mateix Oriol Junqueras sortia dient que a l'octubre es podria començar ja a treballar. Vostè deia que era una data plausible, ara torna a haver-hi aquest endarreriment. Aclareixi'ns una mica les xifres, perquè estem mica marejats tots plegats.
6: Sí, estaria bé aclarir-ho, perquè em sembla que si no ens farem tots plegats mal. Primer, per poder gestionar l'IRPF des de l'Agència Tributària calen dues coses. Un, modificacions legals per fer possible que nosaltres gestionem l'IRPF. Nosaltres no podem gestionar l'IRPF si algú no ens dona aquesta competència, si algú no ens delega aquesta competència. En aquest cas, ha de ser l'Estat a través de la modificació de la LOFCA, que és una llei orgànica. Per tant, si volem, no? Si estem, hem de treballar perquè això sigui així, hem de fer una modificació legislativa que no es fa en dos dies. Això per començar. I després necessitem tenir l'instrument, el nostre instrument, la Hisenda Catalana, que és l'Agència Tributària, preparada per assumir això. Avui ho està? No. Avui l'Agència Tributària no està preparada, ho sap tothom, tothom que coneix l'àmbit tributari, i ho sap també Esquerra Republicana, òbviament, que a més ha dirigit la Conselleria d'Economia. Què hem fet? Bueno, des de que ara hem arribat al govern, nosaltres ens hem posat a treballar amb això. Hem modificat la llei de l'ATC per donar-li més flexibilitat, per generar nous perfils professionals que necessitarem en el cas de gestionar l'IRPF i altres impostos que generen a Catalunya. Hem posat ja en marxa 200 places noves i estem fent convocatòries. Vam posar en marxa 50 beques per ajudar opositors a estudiar i que es presentin en aquestes places, que no són fàcils de cobrir perquè és un àmbit molt específic, molt tecnificat. És a dir, hem anat avançant. Què va fer ahir el govern? Amb acord amb Esquerra Republicana, a aprovar un contracte programa 2026-2029 en el que ens comprometem a fer totes les transformacions que necessita l'Agència Tributària, no només per l'IRPF, perquè els nous temps estan canviant i hem d'incorporar doncs, tot el que són les dades, intel·ligència artificial, s'ha de fer una transformació tecnològica molt important, hem d'incorporar més personal, per tant, és una transformació en molts àmbits. Aquesta transformació ens ha de portar a gestionar l'IRPF quan se'ns delegui i no es pot fer de cop. S'ha d'anar fent d'una manera progressiva, no? I, per tant, anirem fent en la mesura, un, que tinguem l'habilitació legal i que fem un treball important amb l'Agència Tributària Espanyola, que és qui en aquest moment gestiona l'IRPF. Per tant, ara estem en una primera fase molt incipient, que és nosaltres estem ja informant, assessorant durant la campanya de la renta, aquest any 150 persones que estan treballant, hem augmentat un 20% les atencions en relació a l'any passat, en aquests moments, per tant, ja estem fent coses. Què podrem fer més en una segona fase? Gestionar alguns elements de l'IRPF. Quan l'acabarem gestionant tot? Jo, sincerament, sóc incapaç de donar una data en ferm, perquè això és complexa, perquè hem de tenir un acord amb l'Agència Tributària, o que haurem de passar d'una col·laboració a que ho fem nosaltres, haurem de tenir totes les dades, poder fer aquesta recaptació. No és senzill. És una tasca que no és senzilla. Hem d'anar avançant cap aquí. El que ahir vam aprovar és el contracte programa 26-29. Això no vol dir que el 29 estigui plenament en marxa. Jo amb això vull ser prudent, ho he estat sempre. Crec que és un repte ingent que tenim com a Generalitat de Catalunya, que té l'Agència Tributària. Jo només vull posar una dada perquè els oients ho entenguin. L'Agència Tributària Espanyola té 1.500 informàtics i l'Agència Tributària Catalana no té cap. És a dir, només això, on nosaltres tenim 30 inspectors d'Hisenda. És evident que amb 30 inspectors d'Hisenda no podem fer una tasca d'inspecció com cal i com demana un impost com l'IRPF, que paga quasi 4 milions de persones a Catalunya, no?
1: Entenc que està bé que es parli amb franquesa perquè, evidentment, si no, tot aquest ball de xifres i de dades i de dates i d'anys ens fan ballar al cap.
6: Jo crec que el que és molt important és que tothom tingui clar que el govern, no? I en aquest cas amb Esquerra Republicana, tenim un objectiu clar, que és que l'Agència Tributària acabi sent l'Agenda Catalana, que vagi gestionant tots els impostos que pugui, que es generen a Catalunya, començant per l'IRPF. Estem transformant l'agència perquè això sigui així, però ho hem de fer bé, perquè també els vull dir als oients una cosa, que és els recursos per fer polítiques públiques surten dels impostos. Imagineu-vos que tenim un instrument que no recapta bé els impostos, per tant, que no genera els ingressos per gastar-los.
1: No ens ho volem imaginar.
6: Seria dramàtic. climàtic, no? Per tant, ho hem de fer bé, ho hem de fer molt bé i caminarem amb passos ferms per poder gestionar l'IRPF quan abans millor.
1: I que deixa clar també que el 2029 tampoc està del tot segura que això sigui fil per randa ja aplicat al 100%.
6: El 100% de l'IRPF, jo crec que el que anirem fent és progressivament anar incorporant elements, la inspecció, poc a poc, fins que tinguem doncs, la certesa de que podem gestionar el 100%. Això avui es veu difícil. Estem a l'any 2026, l'any 2029 queden 3 anys, és possible, però no ho diu. Jo el que voldria dir és que el contracte programa que aprovem ahir, que vam aprovar ahir, és 26-29, perquè està fixat en 4 anys, amb 527 milions d'euros per transformar aquesta agència, perquè vagi agafant el muscle necessari per gestionar l'IRPF, però insisteixo, no tenim la delegació, no tenim una habilitació legal per fer-ho i, per tant, hem de ser prudents en aquest sentit.
1: I tot això també hi té molt a veure el nou model de finançament. Vostè ahir a TV3 parlava de que estan mantenint converses, no negociacions, ho deixava molt clar, mantenint converses amb Junts una mica per la necessitat imperiosa d'intentar tenir i aprovar aquest nou model de finançament. I veuen, aquests contactes són discrets i són constants i veuen voluntat real de moure's més enllà del que diguin o del que es diu públicament?
6: Jo vull pensar que en fi, que Junts per Catalunya pensarà en el país quan arribi al Congrés dels Diputats a la tramitació del model de finançament. El model de finançament són quasi bé 4.700 milions d'euros més per Catalunya l'any 27, perquè la voluntat del govern, en aquest cas sí que hi ha unes dates molt concretes, és que això entri al Congrés abans de marxar de vacances i que es pugui tramitar durant la tardor i, per tant, que s'aprovi abans d'acabar l'any. Això vol dir incorporar ja tots els recursos del nou model de finançament a les comunitats autònomes. Per tant, a Catalunya, 4.700 milions d'euros més que podríem incorporar en els pressupostos de l'any vinent. Jo vull creure que Junts no renunciarà a això. Una altra cosa és que digui, jo crec que s'ha de millorar el model. Perfecte, doncs tramitem-lo, iniciem la tramitació i durant la tramitació que Junts per Catalunya o qualsevol altre grup incorpori esmenes per millorar-lo. Crec que és el que toca. Hem de fer política constructiva i política útil, si no només fem que donar-li espai a les extremes dretes i als populismes. No? Per tant, jo li demanaria a Junts que segui, que ho treballi, que ho negociï amb el govern d'Espanya, que ha demanat ja i ha dit que ho farà, i per tant que a partir d'aquí doncs veiem si tenim el model que s'ha presentat o un millor amb les aportacions dels grups parlamentaris.
1: Consellera, parlant un altre cop al tema dels pressupostos, hi han grans acords de govern, parlava ara de la zona franca, de la societat d'inversions, de la línia orbital, que no depenen d'aquests pressupostos, que depenen de futurs comptes i que fins i tot poden dependre, si molt m'apura, de l'estabilitat que hi pugui haver-hi a Madrid. Avui en dia, molt sacsejada pel cas

0: mini curt de temps i nosaltres treballarem per fer-ho el més ràpid possible. La línia orbital és una mica més complexa, òbviament, i aquí hi ha un compromís econòmic que haurem de veure doncs, com s'acaba d'articular en el govern d'Espanya. Però malgrat estar en pròrroga pressupostària en aquesta situació, es pot arribar a aquest compromís. Evidentment, si després canvia el govern, però això ha passat sempre. S'han aprovat moltíssimes lleis, s'han aprovat consorcis i, escolti'm, ha arribat un altre govern i no ha desfet mai res. Vull pensar, per exemple, amb la llei de matrimoni igualitari, però amb el consorci, per exemple, de la Sagrera, que és un consorci entre la Generalitat, l'Estat i l'Ajuntament de Barcelona, que fa 20 anys que funciona, no? O sigui, en general, qui arriba tampoc destrossa. I nosaltres volem pensar, en fi, que si nosaltres ara tanquem aquests tres acords i els concretem, no?, i modifiquem estatuts i creem una societat mercantil, doncs qui arribi no s'ho creurà o no s'ho carregarà. Ara també espero que no arribi un altre govern i que tinguem aquest molts anys. Jo crec que també ha donat estabilitat des de que va arribar el president Sánchez, i tenint en compte que hem tingut Covid, dues guerres, un volcà, etcètera, etcètera, crec que, malgrat totes les dificultats, és un govern estable que ha generat una economia en aquests moments doncs, molt estable, molt rigorosa, molt ferma, de les millors de la Unió Europea, i crec que en aquest sentit nosaltres necessitem i volem que continuï. Per tant, esperem que sigui així.
1: Molt ràpidament em renyaran des de la direcció del programa, però li faig molt ràpidament, perquè hem parlat bastant d'Esquerra, els comuns amb el tema de l'habitatge. Sí. Una pregunta molt concreta i molt ràpida, consellera. Volen crear la Direcció General de Disciplina d'Habitatge amb capacitat sancionadora. Sí. Pel que fa al nomenament de la persona que l'encapçalarà, serà algú del govern o algú proposat per comuns com ells demanen? Pronunciïs una mica amb això.
0: Doncs la veritat és que no, li dic sincerament, no ho sé. Vam negociar això amb els comuns, aquí vull agrair també el seu suport, perquè vam tancar amb ells un acord ja fa mesos, l'hem actualitzat, per exemple, amb aquesta proposta. La direcció general, les direccions generals són de lliure designació i, per tant, doncs, veurem finalment si és una persona... Jo, l'ideal seria que fos una persona consensuada, no?, pel govern i pels comuns, i estic segura que així serà, perquè tenim una molt bona relació. Crec que han posat l'habitatge com el govern sobre la taula, com una de les prioritats, i es veu amb els recursos que hi dediquem i les energies que hi està abocant també el govern.
1: Consellera, doncs li agraïm moltíssim que ens hagi vingut a veure avui. Ens ha passat superràpid el
0: molt
1: temps.
0: Molt ràpid, sí, té raó.
1: Li agraïm moltíssim les explicacions i l'esperem un altre dia, que no tardi tant, perquè em deia que fa
0: feia
1: molt temps
0: que no
1: havia
0: venia,
1: vingut com a portaveu del PSC. Gràcies, doncs, per haver vingut avui. Que vagi molt bé.
0: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
2: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
1: 9 minuts per arribar a les 9, canviem radicalment de tema, deixem de banda la política i us expliquem la campanya de l'Ajuntament de Terrassa per acabar amb el consum de cigarretes electròniques o vapejadors entre els menors d'edat. És per això que aquesta setmana du a terme una campanya per informar els establiments de la prohibició de vendre aquests productes als menors i de les sancions que això pot comportar. Ho ha seguit la Carme Contreras, de Canal Terrassa.
3: Gairebé la meitat dels adolescents d'entre 14 i 18 anys ha provat les cigarretes electròniques alguna vegada, però la venda a menors està prohibida. Per aturar aquesta pràctica, l'Ajuntament ha engegat una campanya per informar-ne els comerços i advertir-los de les sancions. Tècniques municipals visiten els possibles punts de venda. Allà adverteixen els responsables i els proporcionen cartells sobre la prohibició, així com una carta de la regidoria.
4: Nosaltres som les que anem informant de prohibir la venda a menors de 18. Si els venen a comprar, que demanin DNI i llavors negar-los la venda.
3: L'acció té lloc aquesta setmana i té previst visitar un centenar d'establiments. Les visites del primer dia han donat bons resultats.
4: I va anar molt bé, vull dir, va haver molta bona recepció per part de tots els comerços, eh? Tots els que sí que venien vapers van col·laborar molt bé.
3: L'objectiu de la campanya és també conscienciar sobre els riscos associats al consum de vapejadors, sobretot entre els menors. Els experts alerten que els dispositius de vapeig s'han convertit en una de les principals portes d'entrada al tabaquisme i al consum de nicotina.
5: Tant no es pot defensar mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
6: Per això no vull que sigui un moment trist.
5: Això només és una etapa que s'acaba. Però, per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure. Visca el Barça, sempre per sempre.
1: Doncs ja ho heu sentit, Alexia Putellas, que anuncia que tanca la seva etapa a Can Barça. Cristina Álvarez, molt bon dia.
7: Molt bon dia, doncs sí, és l'adeu de la reina. Deixa el club blaugrana, ho ha anunciat, després de 14 temporades. Ho fa amb 38 títols sota el braç.

0: entre els quals destaquen 4 Champions i 10 Lligues, a més, dues pilotes d'or a títol individual. L'anunci oficial el va fer a les xarxes socials amb un vídeo en què posa el valor en valor la transformació del futbol femení, de la qual ha estat líder i emblema, i repassa la seva trajectòria des que va trepitjar per primer cop al Camp Nou, acompanyada del seu pare, fins als èxits aconseguits amb el Barça. L'acte oficial de comiat serà a les 11 del matí al Camp Nou i al vespre, en el partit de Lliga contra la Reial Societat, s'acomiadarà de l'afició. Manolo González continuarà a la banqueta de l'Espanyol la temporada vinent. Així ho ha confirmat el nou director general esportiu, Monchi, en la seva presentació. L'executiu andalús, que ja es va incorporar a la feina fa 15 dies, ha expressat confiança absoluta en el tècnic. Assegura que arriba amb molta il·lusió per complir amb els objectius esportius i econòmics de l'entitat i ha explicat que ja treballen en la planificació de la plantilla pel proper curs.
1: Una vez que vayamos marcando los hitos, necesita una inversión, estoy convencidísimo de que la va a haber. Pero no hablemos solo de dinero, hablemos también de estructura, de verdad. Creo mucho más en los proyectos que tienen organización, que tienen dedicación, que tienen capacidades, que tienen todas esas cosas que a veces pensamos que el dinero lo sustituye y a veces no.
0: Ja han quedat definides les semifinals de l'Hockey Lliga. El Barça i l'Igualada per una banda i el Liceo i el Calafell per l'altra lluitaran per un lloc a la final. Els blaugranes van classificar-se després de superar el Noia per 5-3 en el tercer partit dels quarts. Jan Cortiellas va obrir el marcador pels penedesencs, però Marc Grau, Pablo Álvarez i Eloi Cervera, amb un doblet, van capgirar el marcador i van obrir forat per als blaugranes. Cortiellas de nou i Jalmà van retallar diferències, però Sergi Llorca va sentenciar amb el cinquè. El rival del Barça a semifinal serà l'Igualada, que va eliminar el Voltregà amb una victòria als penals després que el marcador no es mogués en el temps reglamentari, ni tampoc en la pròrroga. Roger Bars, Joel Roma i Biel Llanes van marcar pels igualadins, mentre que Eric Vargas i Aleix Moles ho van fer per al Voltregà. I també el Calafell serà a les semifinals. Els verds es van imposar el Reus a casa a la tanda de penals després que el partit acabés amb empat a 3 i sense moviments a la pròrroga. Joan Pujalte va ser l'encarregat de marcar la pena màxima decisiva per fer esclatar l'afició local, amb una gran actuació de Martí Serra sota pals. El derbi tarragoní, però, ha estat marcat per la polèmica, perquè el primer partit que havia guanyat el Reus se li va donar per perdut als despatxos per alineació indeguda. Doncs decidides aquestes semifinals, Liceo Calafell i Barça Igualada començaran aquest divendres. Són el millor de 5 partits, o sigui que durant algunes setmanes encara continuarem parlant de la competició.
2: Molt bé, d'hoquei, que sempre és interessant.
0: I tant que sí.
2: Gràcies, Cristina.
0: Que vagi bé.
2: Doncs acabem així, de la millor manera possible, de la millor manera esportivament parlant possible. Gràcies per la vostra atenció, per haver-nos fet un dia més confiança, i demà a les 7 ens hi tornem a posar. Gràcies, que vagi molt bé.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 93597100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
3: Sí,

0: assajos. I tu què tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
3: Acabes de parir, però tu no tens el nen al costat, perquè se te l'han endut, perquè l'han d'ajudar, no?
4: Realment, nosaltres no sabíem si les tres criatures tirarien endavant durant l'embaràs. No sabíem si un cop haguessin nascut prematures aniria tot bé, quanta ajuda necessitarien. Si et posaves a pensar massa enllà, podia ser que embogissis.
5: Part, baixa amb els pantalons, para el cotxe i baixa amb els pantalons perquè el nen surt. I el nen va sortir en un pujo només.
6: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
7: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són les 9.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
2: Salutacions, us parla Mireia Puente. A diferència del que succeeix en la majoria d'escoles catalanes, on l'anglès s'introdueix en l'etapa infantil, a l'escola Ciutat d'Alba de Sant Cugat, l'aprenentatge de la llengua anglesa no s'inicia fins a la primària. Una decisió basada en l'informe Per què ens costa tant l'anglès, liderat per la directora del Departament de Filologia Anglesa i Germanística de la Universitat Autònoma de Barcelona, Elisabet Pladevall, segons el qual va avançar l'ensenyament d'aquesta llengua estrangera sense una immersió real no garanteix millors resultats. El cap d'estudis de l'escola, Jordi González, reconeix que moltes famílies no opten pel Ciutat d'Alba per aquest motiu, ja que la idea que l'anglès s'ha d'introduir quan abans millor està molt arrelada. Tot i això, els resultats que estan començant a observar a l'escola són molt positius. Encara que sembli contradictori, l'estudi de Pladevall demostra que quan la immersió total no és possible, només es pot aprendre una segona llengua si la llengua materna, o en aquest cas la llengua vehicular de l'escola, està ben consolidada. Per això, durant l'etapa infantil, al Ciutat d'Alba es reforça l'aprenentatge del català mitjançant els grups de llenguatge. Els grups de llenguatge són grups de 3, 4 o 5 alumnes liderats per una mestra en els quals es treballa el llenguatge oral a través de cançons de falda, frases fetes, contes i tota mena de jocs. La canalla millora exponencialment en expressivitat, consciència fonològica i vocabulari. Segons l'estudi prèviament mencionat, sempre que no es dediqui a l'anglès com un mínim d'un 80% de la jornada lectiva, el moment en el qual una persona té la maduresa lingüística suficient per aprendre una llengua estrangera és entre els 8 i 9 anys. En aquest moment, que seria a partir de tercera primària, l'ideal seria fer entre 4 i 5 hores d'anglès per setmana. Una realitat que les escoles públiques, amb només 5 hores lectives al dia, és impossible de compaginar amb la resta d'assignatures. Abans de tercera primària, com que l'anglès està inclòs en el currículum educatiu, la canalla també en fa, però d'una forma lúdica. I parlant d'educació, els centres educatius públics de tot Catalunya viuran aquest dimecres 27 de maig una nova jornada de vaga convocada pels sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i Intersindical, entre d'altres, en contra de l'acord signat pel Departament d'Educació amb Comissions i UGT. A més, dijous 28, els centres del Vallès Occidental tornen a estar cridats a fer vaga. Davant d'aquesta convocatòria, la Generalitat i l'Ajuntament de Sant Cugat han decretat serveis mínims tant als centres educatius públics com als equipaments municipals per garantir l'atenció bàsica de l'alumnat. Les dues vagues d'aquesta setmana formen part del calendari d'aturades que s'han previst a tot Catalunya entre els mesos de maig i juny. L'última vaga a tot Catalunya està prevista per divendres 5 de juny. La santcugatenca Aina Rabassa presentarà el seu primer treball musical, Nena, aquest dijous 28 de maig al Siglo Mercantic. El projecte, format per 7 cançons pròpies, combina folklore mediterrani, sons contemporanis i una mirada molt personal sobre la infància, les emocions i la fragilitat. Rabassa explica en una entrevista a Cugat Mèdia que, tot i escriure cançons des de fa anys, no va ser fins fa aproximadament un any que va decidir convertir la música en un projecte més seriós. El disc, que està treballat amb el productor Lucas Delgado, i es mourà entre temes acústics i textures més industrials. El títol del disc, Nena, coincideix també amb una de les cançons del projecte centrada en la idea d'abraçar la nena interior des de la maduresa. El concert comptarà amb Lucas Delgado al piano i Juan Murua a la guitarra. L'artista santcugatenca assegura que presentar-lo a Sant Cugat és molt especial i admet que pujar a l'escenari amb unes cançons tan personals és despullar-se totalment. Les portes s'obriran a les 8 del vespre i el concert començarà a 8:45. Les entrades es poden comprar a la web del Siglo Mercantic. El cas del rodatge de The Last Druid, protagonitzat per Russell Crowe als terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, continua generant controvèrsia. El grup parlamentari dels Comuns ha registrat al Parlament una bateria de preguntes dirigides al govern per aclarir com es va autoritzar inicialment el rodatge en una zona afectada per les restriccions derivades de la pesta porcina africana. La iniciativa parlamentària arriba després que el Departament d'Agricultura anunciés un requeriment legal per aturar el rodatge en considerar que el tancament perimetral instal·lat no garantia les mesures de bioseguretat exigides ni impedir adequadament l'entrada i sortida de Senglars. En les preguntes registrades, la diputada Núria Lozano demana saber quins criteris tècnics, sanitaris i administratius van permetre donar llum verda al projecte audiovisual i per què les diferències detectades posteriorment no es van identificar abans de l'inici de l'activitat. També qüestiona qui havia de verificar el compliment de les mesures de bioseguretat exigides. Els comuns posen el focus en el possible greuge comparatiu respecte al veïnat i a les entitats del territori, que des de fa mesos tenen restringit o prohibit l'accés a boscos, camins, rieres i altres espais naturals afectats per les mesures de control de la pesta porcina. De fet, el grup parlamentari pregunta explícitament si durant aquest període s'han denegat activitats similars a entitats locals, clubs esportius, escoles o associacions. També reclama conèixer quin protocol interdepartamental existeix per autoritzar activitats excepcionals en zones afectades per la pesta porcina africana. La bateria de preguntes també interpel·la el govern sobre l'avaluació epidemiològica feta abans d'autoritzar el rodatge i sobre els protocols de desinfecció aplicats a vehicles, personal i material tècnic. A més, els comuns demanen si es pot garantir que l'activitat no ha incrementat el risc de dispersió de la pesta porcina i si aquest episodi pot afeblir el compliment social de les restriccions. I en esports, el nou president del Club Voleibol Sant Cugat és Jordi Cava, qui ha estat l'únic candidat que s'ha presentat al càrrec. Cava substitueix Salva Vendrell i ha explicat el projecte d'aquests propers 4 anys de mandat. El nou màxim responsable afronta el repte amb molta il·lusió i ganes i liderant una junta formada per persones vinculades al món de l'esport i amb experiència en diferents disciplines. El president ha reconegut les dificultats econòmiques que han obligat el primer equip a baixar Superliga 2, tot i remarcar que el problema principal és l'elevat cost de competir a l'elit del voleibol estatal. Tot i això, el club manté l'ambició de continuar creixent des de la base. El nou president també ha confirmat la continuïtat del director tècnic Toni Alemany, així com de bona part del cos tècnic. La nova junta vol garantir estabilitat perquè entrenadors i entrenadores puguin continuar desenvolupant el projecte esportiu i formatiu de l'entitat. Pel que fa a l'economia del club, que ha assegurat que el patrocinador DCB continuarà donant suport al vòlei Sant Cugat després de més d'una dècada de vinculació. Paral·lelament, el club treballarà per captar nous patrocinadors i reforçar el projecte d'una entitat que compta amb prop de 400 jugadores i presència competitiva arreu de Catalunya i Espanya. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
1: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
4: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. A diferència del que succeeix en la majoria d'escoles catalanes on l'anglès s'introdueix a l'etapa infantil, a l'escola Ciutat d'Alba de Sant Cugat l'aprenentatge de la llengua anglesa no s'inicia fins a la primària. Una decisió basada en l'informe Per què ens costa tant l'anglès, liderat per la directora del Departament de Filologia Anglesa i Germanística de la Universitat Autònoma de Barcelona, Elisabet Pla de Vall, segons el qual avançar l'ensenyament d'aquesta llengua estrangera sense una immersió real no garanteix millors resultats. El cap d'estudis de l'escola, Jordi González, reconeix que moltes famílies no opten pel Ciutat d'Alba per aquest motiu, ja que la idea que l'anglès s'ha d'introduir quan abans millor està molt arrelada. Tot i això, els resultats que estan començant a observar a l'escola són molt positius. Encara que sembli contradictori, l'estudi de Pla de Vall demostra que quan la immersió total no és possible, només es pot aprendre una segona llengua si la llengua materna, o en aquest cas la llengua vehicular de l'escola, que és el català, està ben consolidada. Per això, durant l'etapa infantil, el Ciutat d'Alba reforça l'aprenentatge del català mitjançant grups de 3, 4 o 5 alumnes liderats per una mestra en els quals es treballa el llenguatge oral. Segons l'estudi prèviament mencionat, sempre que no dediquis a l'anglès com a mínim un 80% de la jornada lectiva, el moment en el qual una persona té la maduresa lingüística suficient per aprendre una llengua estrangera és entre els 8 i els 9 anys. En aquest moment, que seria a partir de tercer de primària, l'ideal seria fer entre 4 i 5 hores d'anglès per setmana. Una realitat que les escoles públiques amb només 5 hores lectives al dia és impossible de compaginar amb la resta d'assignatures. Seguint en l'àmbit educatiu, aquest dimecres els docents de tot Catalunya són cridats a vagar un cop més. Les millores salarials i la reducció de les ratios són les principals proclames dels actes de protesta que el col·lectiu demana des de fa mesos. I passem ara a l'agenda. Pel que fa a l'activitat destacada d'aquest dimecres, l'Associació d'Amics del Ferrocarril de Sant Cugat presenta a 6:45 del vespre a la Casa de Cultura la xerrada Present i Futur de les Rodalies de Catalunya a càrrec del ponent Pere Macias. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
2: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
1: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
2: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
1: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
2: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
5: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
6: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
5: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
6: Perquè la teva salut és el nostre futur.
5: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
7: Nosaltres som feliços.
8: Nosaltres som així.
9: Nosaltres, un programa de ràdio mensual amb el grup Catalònia Fundació Creativa, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn de conducta.
10: Benvinguts una altra vegada al programa de ràdio d'Espassur Valldoreix. Avui entrevistarem el Francesc Orella.
11: La entrevista de este mes la dedicamos a una de las modelos y presentadoras más destacadas de nuestra localidad.
12: Me parece súper elegante, un coche de color cava. ¿A ti te gusta el color cava, Miguel?
13: Sí. Hombre.
10: Avui entrevistarem a la Gemma Mengual.
12: De festa un dia amb les amigues també, si podíem.
13: Igual que jo.
12: Clar que sí, s'ha de fer això, s'ha de fer.
9: Nosaltres, cada mes, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
7: Nosaltres som genials.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
14: Les veus de la ciutat a Hora Sant Cugat.

0: Ricky Valls, conegut professionalment com a Ricky Undersound, és una de les veus inquietes de l'escena cultural alternativa de Sant Cugat, amb una trajectòria marcada per la música, la militància cultural i una mirada crítica sobre el món que l'envolta. Productor musical i tècnic de so ha convertit a la cultura en una eina de transformació social sense perdre mai l'arrelament a la terra i als col·lectius locals. Avui aprofundim en el seu recorregut vital i professional. Ricky, com estàs? Benvinguts.
1: Bon dia, com estem?
0: Avui en un paper que no és el teu habitual, no estàs tan acostumat a això, no?
1: Ara ho dèiem, no?, que aquest estudi és pràcticament casa, que hi va portar anys aquí fent seccions i venint a presentar el Sant Cublac, no?, i altres mogudes, i avui estem, sí, a títol individual. És curiós.
0: Podríem dir que el Ricky és un santcugatenc de Socarrel, però casualment, per aquells accidents de la vida, que desconeix on neix. El Ricky va néixer a Esplugues de Llobregat, però els seus primers anys els va passar a cavall entre Rubí i Sant Cugat, oi?
1: Sí, el meu pare és rubinenc i em va tocar néixer allà, no? I de petit, doncs, els primers anys vam créixer allà, però ho recordo poc, perquè realment, com que anava a la guarderia aquí, a la Gargot, doncs està una mica entre aquestes dues ciutats, com dius, sí, sí.
0: I quins records tens tu d'aquella època, de la teva infantesa?
1: Bé, aviam, no es diu això que fins als 4 tampoc recordes molt, però sí que recordo la Gargot i recordo la... Aquests primers anys tens alguns records així una mica esbiaixats, no? I una mica, suposo, adulterats per les fotos i pel que t'han anat explicant els pares. Però sí, recordo molt estar a l'autoescola que tenien els meus pares i al carrer de la Creu. Doncs, el típic, no?, que quan els pares tenen botiga t'hi passes...
0: I feies més deures allà.
1: Fer els deures allà, dibuixar moltíssim, perquè també he sigut il·lustrador, no?, i sóc il·lustrador. Però ja em venia això de molt petit, doncs dibuixar-hi molt i jugar amb els cotxes aquests que tenien, que realment era per fer les mostres, no?, com de l'autoescola. Doncs dibuixar amb allò, guixar tota la pissarra, doncs el que fa un nen...
0: Ets el gran o el petit?
1: Sóc el petit, sóc el petit. Tinc un germà gran que sí que és el que es va seguir amb el negoci de l'autoescola, el Jaume. I bueno, ara tots viuen també fora, o sigui que més o menys s'ha anat buidant i sóc l'últim que queda per aquí.
0: I com ha sigut la vostra vida familiar? Heu sigut allò molt nuclear o cadascú ha campat una mica...?
1: Bueno, és una mica el que et deia, no?, també. El fet d'haver sigut... autònoms, els meus pares, que és una cosa que després no sé per què no vaig aprendre a veure'ls, perquè vaig seguir el mateix camí. Doncs tot girava molt, també suposo, al voltant de la feina, no?, i d'estar en aquest local i de fer molta vida veïnal, també, i aleshores també vam conviure moltíssim amb les àvies, amb la de Rubí i amb els que estaven aquí a Sant Cugat. Aleshores, una mica, doncs, vam estar entre casa àvies, entre... cangurus, així, moltes activitats extraescolars, moltíssimes, infinites, vull dir... Així que sí, hem estat una mica... No ha sigut allò tampoc només nucli familiar, sinó que hem sigut una mica criats, niños de la calle, dels 90.
0: Entre tots. I escolta, tu de petit tenies un somni, i és que volies ser arqueòleg. D'on ve aquesta fascinació per la història i pel passat?
1: Ah, sí, això... Per dir alguna cosa, sí, veiem la pel·li d'Indiana Jones, la nostra generació de tots ens va... marca molt i suposàvem que ser arqueòleg era allò una mica que era...
0: L'aventura, no?
1: Sí, aquella aventura, lluitar contra els nazis i totes aquestes coses. Algunes coses ens han quedat, de la pel·li. Però després sí que vaig tenir un moment d'estudiar-ho, però després quan veus que al final és pura química i una carrera més avorrida del que sembla, que seria més ciència que història, doncs ja se't passa una mica. Sí que se'm va quedar una mica la passió per la història i aquest fanatisme per saber més del passat, però la part d'arqueologia sí, se'm va anar ràpid.
0: En canvi, sí que vas optar per la il·lustració, pel disseny i per l'animació multimèdia. Dius, soc il·lustrador, explica'ns una mica si tot això ho has arribat a plasmar en el disseny, com l'animació multimèdia, això, al llarg de...
1: Mira, de fet, algo que sí que se'm va quedar molt de petit també és que anàvem al Triangle aquí a Sant Cugat i allà, bueno, a part que vaig fer alguns dels amics que segueixo mantenint avui en dia, allà vaig agafar aquesta passió també, suposo, per les arts plàstiques i pel dibuix i la vaig seguir després de l'ESO, doncs vaig voler-ho seguir i vaig estudiar primer el grau mig de disseny gràfic i després ja el superior de il·lustració i animació multimèdia. I a partir d'aquí, de fet, entro la música, jo començo fent cartells i cartelleria de tots els festivals, concerts, portades de discos, de grups de coneguts, etc. I aleshores, bé, sí que m'ha servit una mica, no?, per endinsar-me al món de la música, i que és un món que m'apassiona realment, i que potser en algun moment m'hagués agradat també, no?, pues, tirar més cap al còmic o cap a altres vessants, però òbviament és que no és factible a un país com el nostre dedicar-se pràcticament a la il·lustració, no és una cosa que es tingui molt... O sigui, en treballen 3B, i aquests són molt ben pagats, i tota la resta mal pagats. És una mica també el que passa amb la música, eh? Vull dir, totes les arts, en aquest país no hi ha una classe mitja, no? És com, o pegues el pelotazo, que es diu, o estàs a baix de tot, el fang. Aleshores, bueno, una mica molts il·lustradors frustrats se'n van més cap al disseny, no?, i cap a algo que sí que sigui més mercantil i que el dia a dia se'n pugui treballar.
0: Doncs totes aquestes branques són les que a tu t'agradaven, però m'imagino que per començar a guanyar-se la vida has hagut de fer, doncs, moltíssimes feines, des de paleta, cambrer, transportista, professor de moto, m'imagino que a l'autoescola, mosso de magatzem, tot això eren feines, doncs, per començar a buscar-se la vida, no?
1: Sí, vaig començar de cambrer, la típica primera feina al poble dels estius, no?, al poble de la meva família, que és Maçanet de Cabrenys, i allà... Lo de cambrer m'ha servit, també, al llarg dels anys, no?, perquè després amb Sotassons hem muntat moltes barres, vull dir, de tot crec que se n'aprèn algo i et va fent una identitat i el que acabes sent, no? De paleta, després, doncs, aprens a ser una mica manetes i a fer les quatre xapuces aquestes, també. I ara, mira, també treballo amb cables i ho sé arreglar d'allà, de fer una mica de lampisteria. De transportista, doncs, al final, mira, amb la furgo... em passo tot el dia amunt i avall amb la furgo muntant equips de so, vull dir, de tot se n'aprèn una mica, no? I sí, el que més està fora del que he acabat fent o de cap on he anat era el de les motos, però van ser uns bons anys també treballant amb la família i m'ho vaig passar bastant bé.
0: I recordes tu quin va ser el primer disc, el primer concert o artista que et va fer pensar jo em vull dedicar a aquest món?
1: Potser no em vull dedicar, però sí allò d'obrir els ulls i dir uau, jo vull formar part d'això, perquè al final, al principi no penses tant que t'hi vulguis dedicar, però sí més, hòstia, a mi aquest món m'apassiona i és tot un univers del que vull formar part. Jo suposo que al principi tot va ser a través de... Hi havia, no?, a la meva època, diversos grups que estan de moda, que serien Escape, òbviament, el primer cop que sento la paraula ska, per dir-ho d'aquesta forma. D'allà, molt ràpid, vaig passar un grup basc que es deien Escalariac. A Catalunya hi havia els Escatalà, Doctor Calypso. I aleshores, a partir d'aquí, de tot aquest univers, dels primers concerts, que crec que el primer concert que vaig anar així ja sol, sense els meus pares, va ser el d'Escalariac a Festa Major de Sants, amb 14 anys, vull dir, molt, molt jovenet. A partir d'allà comences a agafar una estètica, no?, a dir, vale, és això exactament el que m'agrada, i vaig descobrir una banda que eren els Catalites, que sonaven molt a jazz, sonaven més a el que escoltarien els meus pares o els meus avis, molt antic, i vaig dir, què és això? I a partir d'allà entro tota la música jamaicana que arriba com... Però clar, no hi havia internet tampoc, pràcticament, vull dir, era que un amic et passava... Si arribaves a primer d'ESO, segon d'ESO, perquè devia ser per aquella època, una mica et passava un MP3, un CD gravat, deia, mira, escolta't això. Anaves a un mercadillo i hi havia el típic que venia CDs i ja veies els quadradets aquells blancs i negres que eren característics de l'ESCA, comprant CDs, doncs, que encara l'altre dia vam tancar Sotassons l'oficina i vaig treure d'allà CDs i CDs que tinc guardats de tota aquella època, i clar, algo que no vull tirar mai, perquè és recordar, no?, com vaig començar tot aquest món, i a partir d'allà, doncs, era jo el que feia els remixes, per dir-ho així, amb els CDs, gravant-ho a casa, i els hi feia a tots els meus amics, i vaig com començar a ser el DJ del grup d'amics, i sent jo el que difonia tota aquesta música, i el que feia el digging, que es diu, no?, que és aquesta recerca musical per tot arreu, que és com una obsessió que t'arriba, no?
0: I en quin moment? Quan decideixes que a partir d'ara, doncs, t'hi has de dedicar a això i has de començar a treballar de la producció musical, de fer de tècnic... Quan comença tot això?
1: Clar, dic que és un procés lent perquè s'ha anat compaginant amb altres feines, òbviament.
0: S'ha anat barrejant, no?
1: Sí, no... El moment que dic, vale, ara sí, potser fa 10 anys només, eh? Vull dir, no fa tant, allò que deixo totes les altres feines i em dedico 100% al so, a la producció, etc. Però abans això, el que deia, doncs un amic era DJ, un dia com que ja sabia que jo era el fanàtic de la música i jo començava a muntar alguns concertillos, a fer de mànager de bandes com Palabra Cadabra, també d'aquí de Sant Cugat, que uns
0: mítics
1: també.
0: Quina edat tenies, llavors?
1: 17, 18... Sí, 17, jo crec. 18, perquè començaven amb el cotxe i llavors, com que era el primer que tenia cotxe també pel tema de l'autoescola, doncs els començava a portar per Catalunya, vam girar per Olot, Vic, recordo Girona, allà començo a fer els primers tours per l'Empordà, i una mica era DJ i em va dir, hòstia, tu que vas amb aquests grups de hip-hop i tal, els hauries de fer de DJ. I és el que em va ensenyar una mica a mesclar i a fer tal, i és que pràcticament el mateix estiu punxo als X-Games, a l'Xtreme Festival, que és això de l'skate i de l'snowboard i tot això, allà a Barcelona, i començo a treballar per una empresa d'això, d'esdeveniments comercials, i a punxar a la Fira de Barcelona una mica. I a través d'aquí també, després conec una gent que es dediquen al cine, i passo uns anys també treballant al cine fent producció, que bàsicament és el mateix que la música, i allà també aprenc molt. O sigui, van arribant coses de diferents bandes que em van portant cap allà. Al final, a vegades són casualitats, no és algo tampoc buscat des del principi, que va fent el que he fet. Potser m'hagués agradat més ser simplement mànager de bandes o altres coses, però la vida et va portant cap on toca i al final bé, estic content del camí.
0: I quan apareix a Sota Sons?
1: Al principi de tot, doncs, després d'aquests anys ens dediquem a... Bueno, amb el reggae i tal, conec tot el món Sound System, no? I tot això de punxar amb vinils, punxar les cares bé, el format del Sound System són aquests altaveus tan grans que muntem de tant en tant a places que tant els agraden als veïns, que fan tremolar totes les finestres. I a partir d'allà ens juntem amb diferent gent. Hi havia una sala a Cerdanyola que era el Mama Mandawa, que s'ajuntava molta gent d'aquest estil del reggae, i a començar a portar Sound Systems de diferents Catalunyes, en aquell moment estaven florint per tot arreu com bolets, era com la moda, no? Estem parlant a mitjans dels 2000, d'aquella dècada, i acabem fent un festival que es fa el 2012 a Portbou primer, que és el Sunset Portbou Festival, que acaba sent a Palamós i sent el Sunset Empordà Festival, i amb moltes ganes sempre, perquè fèiem moltes coses per l'Empordà i tal, però a Sant Cugat realment no s'hi podia fer gaire cosa, i amb moltes ganes de, i ara ho direm per primer cop a la vida això, fer un cavall de Troia per poder entrar a Sant Cugat, a la nostra ciutat, la música que tant ens apassionava i que tant ens agradava, però aleshores vam dir, hòstia, amb això del reggae i amb això del Sunset Empordà i del Soundset no podrem entrar pel tipus d'estètica i tipus de projecte de ciutat que s'hi porta aquí. Com podem entrar-hi aquests estils de música? Doncs fent un festival de música negra, que era el Sant Cublac, que ara ja porta 13 anys des que es va crear, doncs sumant-hi el jazz, el blues, el rhythm and blues, el funk, el soul, música més per tots els públics, no? No tant un nicho de mercat com seria música jamaicana, sinó molt més obert a tot. I a partir d'aquí, també ho dic un cop més, no amb una voluntat específica, doncs començo a aprofundir cap a totes aquestes músiques, cap al soul, cap al blues, cap al jazz, a voler-ne saber més. I al final, mira, acabat sent més músic, DJ de música negra que no de jamaicana. I a partir d'aquí del festival entenem que això necessita darrere una productora, no? Algo que recolzi tota aquesta música i dedicar-nos-hi molt més a nivell professional, puguem muntar moltes més coses, doncs el Mercantic, el Siglo... O sigui, a partir del Sant Cublac ens surten propostes de fer més coses com el Sant Cublac durant tot l'any, no només durant el festival. I d'aquí neix Sota Sons. Que, com que jo com a DJ era Ricky Undersounds, uns amics amb la broma em deien Undersounds, que la traducció literal seria Sota Sons, em deien amb la broma, tu, Sota Sons, Sota Sons. Doncs vaig dir, m'agrada. I li vaig posar aquest nom a l'empresa, per dir-ho així.
0: En alguna entrevista en aquesta casa, tu reivindicaves la cultura com a arma de transformació social. Continua tenint aquest poder, aquesta força transformadora?
1: Sí, sí, sí, ara més que mai amb tot el que està passant, no? Amb aquestes pujades de l'extrema dreta i de l'odi, crec que és més important que mai mantenir viu aquest missatge tant de la música jamaicana com de la música negra, del hip-hop, aquest peace and love, love and unity, que es diu, i utilitzar la música per fer arribar aquest missatge. De fet, aquest any, que el Sant Cublac té un missatge que és això de l'anada i tornada, de com algo tan dolent com l'esclavisme ha acabat generant algo tan bo com totes les músiques del Carib, no? Com la salsa, la cúmbia, el jazz, els afrobeats després de tornada. la rumba catalana, de fet, que tot ve d'allà mateix, no? D'aquesta infàmia que és l'esclavisme, i de com al publicar-ho xarxes hem rebut una quantitat ingent d'insults i d'odi de certs sectors de la població, ens fan veure que és molt necessària aquesta part educativa també de la música, i també perquè veiem ara que cada cop més comunitats migrants o col·lectius com AJAC, l'Associació de Joves Africans de Catalunya, o d'Avia Yala, que és un col·lectiu colombià, formen part ja de l'organització del Sant Cugblac, no són satèl·lits, sinó que ja han entrat dins de l'organització del Sant Cugblac i del festival. Veiem que per ells és necessari també generar aquests espais segurs per ells, per poder reivindicar la seva música, la seva cultura, i generar punts de trobada. I, de fet, el Sant Cugblac de fa 2 anys es va generar un col·lectiu de migrants de Sant Cugat que es van conèixer pròpiament al Sant Cugblac en una xerrada que vam fer sobre la migració aquí a Caltamarari. O sigui que sí que són espais molt necessaris i que creiem que la música segueix tenint aquest poder transformador, però sobretot d'unió, de trobada, aquest espai de trobada, ja que la música és un idioma internacional. Vull dir, si tu saps tocar música, a qualsevol país del món pots agafar un instrument i posar-te a tocar que coneixeràs aquella persona, encara que parleu idiomes diferents. I així, de fet, va néixer el jazz i van néixer tots aquests estils, amb gent de diferents procedències tocant junts.
0: Completa aquesta frase. La cultura al carrer?
1: La cultura al carrer és vida, és necessària per no transformar els carrers en aparadors i en... que siguin simplement vies per anar d'un lloc a l'altre, sinó que siguin llocs vius i de creació.
0: Tu has dit que un dels teus somnis pendents és tenir una sala pròpia. Com seria aquest espai ideal que tens al cap?
1: Tenir un espai de sotasons de totes aquestes músiques que fem crec que seria, sí, seria un somni. Doncs un espai on compartir gastronomia, art i música. Hem tingut alguns precedents, vam tenir Esfera 72 fa uns anys, que sí que vam intentar que fos aquest espai de cultura, però, no sé, crear un espai cultural no des del consum, no pensant en el consum de la gent i en el benefici, sinó en que la cultura sigui el centre, això et fa ser un ecosistema, et fa crear un ecosistema a la pròpia sala del que surtin noves músiques, nous estils, nous artistes, no? Una mica, de que es puguin trobar allà els músics i allà neixin coses noves. És una mica també algo que s'ha creat des de Sotasons molts cops, o com a Sant Cugblac, però a vegades com a sales, i nosaltres mateixos, i amb això em puc tirar pedra sobre la meva teulada perquè som programadors, però a vegades es busca el màxim benefici, màxim rendiment, grups que ja funcionin, ara està molt de moda, no? Bandes de versions, que ja facin temes del passat, però no que siguin espais de creació, que a vegades ens oblidem que les sales de música haurien de ser això, també, no? Si hi ha un tipus de sala que són això i que es deixa fluir molt, que són com el Marula a Barcelona, el Cafè Marula, però sí, crec que el Vallès seria un lloc increïble.
0: Per Andam a preguntar així, on te l'imagines. Aquí a Sant Cugat o a on?
1: Jo és que com que sempre està entre dos terres, entre l'Empordà i Sant Cugat, acabarà sent on hagi de ser, perquè, com diem, la vida et porta cap on sigui, i potser està més a prop del que sembla, i no tardaré tant en obrir aquest espai, o no tardarem tant, i serà on hagi de ser i on aparegui l'oportunitat. Sembla ser, no sembla, precisament que Sant Cugat tingui molt la voluntat de generar aquest tipus d'espais que estic dient, i potser ha de ser un altre lloc. M'agradaria molt que fos aquí, perquè és on hi he fet la meva vida cultural principal, però si ha de ser la Costa Brava i l'Empordà, serà allà.
0: Algun altre projecte, a part d'aquesta sala?
1: Molt, sempre estem creant nous projectes i festivals. De fet, ara comencem un festival a la Costa Brava, que és la tercera edició, que és ara el 20 de juny, bueno, 19, 20 i 21 de juny, que és el solstici, barrejant, no, el sol i el solstici, que seria com la llavor d'un festival de música negra de l'Escala. De moment manté un perfil molt baix, com va ser el Sant Cugblac els 3 primers anys, però té intenció de créixer i fer aquest festival de música negra també d'allà d'Empúries i de la Costa Brava. Sempre estem creant altres festivals i bueno, això. Sant Cugat, de moment, ens quedem amb el Sant Cugblac, que estem molt contents i a seguir-lo fer créixer.
0: Què li diries al Ricky adolescent que començava a descobrir la música, la cultura underground, els moviments socials? Què li diries ara?
1: Bueno, ara suposo que tot va de... d'esperança i en aquell moment en tens moltes il·lusions. Li diria que no es desil·lusioni i que segueixi treballant, tot i que ara veig les coses molt diferents, no? Perquè en aquell moment tot sembla per fer i per construir i per crear, després vas arribant als teus objectius i veus que les coses no són com les esperaves i alhora agafes més ràbia i t'enfades més i tens més ganes de fer les coses i ja des d'una altra postura, no tant de la il·lusió i de l'esperança, sinó del sí, pues, ho farem sí o sí i lluitarem i et tornes més... Li diria que lluités i que seguís i que sobretot que s'ho passés bé com s'ho va passar en tots els concerts i gaudint d'aquells moments que al final és amb el que et quedes, no? En aquells moments de la música en directe que han marcat.
0: I quina és la teva esperança?
1: Ara mateix, no sé, a nivell polític en tinc poca, però penso que això, que la música ha de ser un espai de resistència dins d'aquests mons foscos en els que vivim i que hem de... La meva esperança és la resistència, bàsicament. Ara mateix no tinc una esperança de millora, sinó d'aguantar.
0: Ricky, doncs moltíssimes gràcies per deixar-nos fer aquest tomb per la teva vida, descobrir una mica més d'en Ricky Valls, conegut, suposo que més a la ciutat, per Ricky Andersound,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, són aquests alter egos que et fan perdre la persona al final, no? De Ricard, que poca gent m'hi diu, ha de ser la gent molt, molt pròxima.
0: Doncs escolta, el que et deia, un plaer, que vagi molt bé.
1: Merci per convidar.

0: Ara a Sant Cugat, a Cugat Mèdia.
1: Aquesta setmana, amb la mirada de llibreter de la Paideia, en Sergi Martí, viatgem per la novel·la negra. Des dels barris canaris d'Alexis Ravelo fins a l'univers fosc de Henning Mankell o Manuel Vázquez Montalbán. Cinc títols imprescindibles per entendre per què el crim, la crítica social i els personatges trencats continuen captivant els lectors. Sergi, com estàs?
2: Bon dia, Carme.
1: És així, no? La novel·la negra té adeptes i, si no, doncs suma de nous que descobreixen en aquest gènere, doncs, un món que t'atrapa, no?
2: Sí, la novel·la negra és un dels gèneres que sempre va cap amunt. Jo crec que no sé què ens atreu del mal o de la foscor, com diria.
1: La condició humana, no?
2: Sí, jo crec que aquesta condició humana i potser a través de la part més fosca de nosaltres mateixos coneixen-nos, crec que és el que fa que ens enganxi, sobretot dintre del món de la novel·la negra.
1: Dèiem que avui repassarem cinc títols, que no són els títols més coneguts, segurament. Per tant, anirem pas a pas i començarem per un que és un autor canari, i que, bueno, malauradament, ja no hi és. Va morir jove.
2: Sí, l'Alexis Ravelo va morir fa un parell d'anys o tres, diria jo, molt jove, d'un atac de cor.
1: Sí.
2: I és un d'aquells autors una mica més underground, underdog, com li diuen ara, no? Fora del radar més, però s'està convertint en un autor de culte. Sota el segell de Ciruela, pues, el van descobrir com a altres també, que desgraciadament ja no estan nosaltres, com Domingo Villar, i ja et dic, és un d'aquells autors a nivell nacional que crec que a poc a poc va quedant en l'imaginari i les seves novel·les són apassionants. Abans de entrar en profunditat, sí que m'agradaria que aquesta tria és una tria que faig jo personalment, però que crec que és molt enriquidora per la gent que vulgui entrar en novel·la negra, i hi ha llibres de tot tipus, alguns més coneguts, altres una miqueta menys.
1: Uh-huh. Descobrim, doncs, a Alexis Ravelo, un canari que, pel que sembla, en els seus llibres llueix i li agrada, doncs, mostrar la seva terra natal, no?
2: Sí, pràcticament totes les seves obres aconteixen a les terres canàries, sobretot a Gran Canària, que és d'on era ell. I en aquest cas l'obra que hem seleccionat és L'estratègia del Pequinès, que va ser premi d'Achille Hamet el 2014, que és un premi de novel·la negra bastant reconegut, i per mi és un premi que té molta solvència i que crec que és els títols que li dona aquest premi solen ser de gran entitat. I és una novel·la que sempre té tocs molt socials, perquè és just després de la crisi del 2008, una persona en hores baixes que decideix fer un atracament a uns narcotraficants i, evidentment, pues, tot se'n va de mare. I, bueno, a part de, diguem-ne, la part més policial, criminalística i demés, hi ha, pues, una part social que mostra, pues, les parts més febles de com arribem a fer bogeries quan la necessitat apreta.
1: A part d'aquest marc geogràfic que ens posa en context, no?, per allà on passa, que dèiem que passa a les Canàries, quin és una mica l'estil, la manera d'explicar aquestes històries d'Alexis Ravelo?
2: Jo crec que, sobretot, repetint una mica el tema de molt social, molt de carrer, amb un llenguatge molt divertit, molt folclòric, amb molta jerga del carrer, llavors també trobes personatges amb tocs d'humor, no gaire fosc, no hi ha molt de sang i fetge, però sí, sobretot, hi ha molt barri, diguem-ne, aquesta part de delinqüència, petits mafiosos o gent, no?, que fa petits pals, i és com una persona que mostra molt bé, no?, aquella criminalitat una mica... sense ser grans capos ni grans assassinats, però tot allò que està, pues, sempre quotidià,
1: no?,
2: que ens envolta, sí.
1: Molt bé. L'estratègia del Pequinès, la podem trobar en català, sí?
2: No, aquesta no està traduïda al català. No? l'autor era canari, ni, bueno, normalment quan l'autor escriu en castellà és més raro que trobem una traducció al català. Hauria de ser com molt un llibre més best-seller o que tingui la potència, no?, perquè algú pugui traduir-ho i sortir rentable.
1: Sí.
2: Això és
1: sí,
2: més
1: sí,
2: complicat.
1: Sí. En termes econòmics...
2: És més complicat, sí.
1: Potser ja no et fas el plantejament, evidentment. Deixem aquest autor i aquest títol, ens n'anem amb un altre. I en aquest cas parlem d'una autora, la Teresa Cardona, i el títol és Los dos lados.
2: Sí, la Teresa Cardona és una autora, bueno, que ella viu a França, ara ha tornat a viure aquí a nivell nacional al costat de Madrid, a l'Escorial, i situa les seves novel·les també a la zona de l'Escorial. I ha sigut una revelació de fa 3-4 anys. Ella ja va escriure en francès amb un altre autor i allà es va vendre bastant, i aquí ha arribat amb la mà de la detectiu Blecker i el detectiu Cano, que són els dos protagonistes, i la veritat és que és una saga trepidant que t'obre molts dilemes morals. És a dir, és molt irreverent, la detectiu, no és uns girs molt apassionants, d'aquests que t'enganxen, no?, però et posa entre dos costats, com diu la novel·la, i a vegades dius, hòstia, jo ara mateix no sé com reaccionaria si fos ella mateixa o els protagonistes. I la veritat és que és una autora que a mi personalment m'enamora.
1: La crítica, de fet, bueno, la va considerar la gran revelació, no? Fa no gaire.
2: Sí, també, bueno, també de la mà de Ciruela, un altre cop, que per mi és el segell de novel·la negra que crec que més prestigi té a nivell independent. Crec que agafa els autors amb més projecció i que sap molt bé... no només agafar una bona història de novel·la negra, sinó uns personatges molt ben construïts, rodons, amb molts matisos. Llavors, és una nova veu que està agafant molta força i que jo crec que sentirem molt a parlar d'ella.
1: Mm-hmm. Com deies tu, és nascuda a Madrid, aquesta autora, ha publicat a França, però ho va fer amb un pseudònim.
2: Sí, ho va fer amb un pseudònim perquè al final escrivien a quatre mans i...
1: Sí.
2: Una mica, suposo, també la gràcia de com escriure una altra persona i tal, i també potser al ser espanyola, pues no sé si potser li feia algo de vergonya, no sé, o potser tenia por.
1: Però aquesta, Los dos lados, va signada per
2: sí, sí,
1: amb el seu nom.
2: Sí, sí. Com
1: Teresa Cardona. I els personatges, sempre és aquest tàndem, la tinent Blecker i el Brigada Cano?
2: Sí, normalment, diguem-ne que els llibres que d'aquesta saga, que són quatre per ara, sempre són aquests dos els protagonistes, l'únic que sempre hi ha una història que no, bueno, sempre va cap al passat. És a dir, hi ha un assassinat i d'aquest assassinat traiem la història d'aquestes persones en el passat. No? Pues ja, per exemple, a la segona novel·la hi ha unes monges, una monja assassinada, llavors té relació amb uns nens robats, per dir-ho de... No? Amb una altra, una mare assassinada, i té relació amb una història familiar, no?, de feia 30 anys, d'una relació d'amor. Pues sempre hi ha com aquests dos temps en el que és Blecker i Cano i el passat.
1: També en aquest cas, com en el primer que comentàvem, el llibre està en castellà, Los dos lados.
2: Sí, en aquest cas, sí, com són autors castellans, aquests dos sí que estan, els altres sí que tenim traducció.
1: I ara anem per un altre títol, no sé si conegut, però l'autor sí. L'autor, quan dius Vázquez Montalbán, aquí tothom ja sap a qui fem referència. I és una nova entrega, aquest títol, Los mares del sur, que, bueno, que correspon a la sèrie de Carballo?
2: Sí, però nova entrega no, és una de les dels típics de...
1: Dels clàssics,
2: dels clàssics, diguem-ne, de Vázquez Montalbán.
1: Sí.
2: I bueno, on situa els seus mítics personatges, i jo crec que aquesta l'ha agafada perquè té aquest punt de mi d'una de les novel·les que crec que agafa millor la visió del que és una novel·la negra clàssica amb la part social de Barcelona dels anys 70-80, tan ben posada amb el tema del menjar, amb el tema de la criminalitat, de la política... És que Vázquez Montalbán era un autor de novel·la negra que realment utilitzava l'eina de novel·la negra per fer una crítica social bàrbara, i crec que és el mestre, és el pare, no?, de tots els que estan sortint ara, pues com la Teresa Cardona o com l'Alexis Ravelo, que també tenen aquest factor sempre més humà, pues en Carballo, que és el detectiu, sempre té aquest factor, no?, de detectiu, que no només busca un cas en particular, sinó que busca molt més.
1: I que tant li fa parlar de l'alta societat com de l'inframont, no?, dels suburbis, que, bueno, que tant, sí, tant joc dona en una ciutat com a Barcelona.
2: Clar, en aquesta novel·la recorres, pues, diferents parts de la Barcelona, no?, de la Barcelona d'abans del 92, i parts que ja no estan i parts que sí que estan encara, i una mica també, pues, aquest joc de les dues cares, no?, d'una persona d'alta societat que acaba en un món on, no?, de barri molt més baix, i una mica també, pues, jugant amb aquest paral·lelisme social.
1: I quina és la història, en concret, de Los Mares del Sur?
2: Bueno, és com una desaparició d'una noia que després veuràs que sembla que... És que tampoc vull fer gaire spoiler, que hi ha com un assassinat, però bueno, que d'això... Al final, bàsicament, és que Montalbán no té com unes grans trames, sinó al final no deixa de ser, pues, normalment les novel·les és una desaparició d'una noia que apareix morta a no sé on, un pues això, un cadàver a una família de benestar, o un noi que sembla una sobredosi però que no ho és, saps? Coses d'aquest estil, i a partir d'aquí tira fils, i clar, com el detectiu va, pues, a diferents llocs amb tota la trama de personatges secundaris que vas trobant, que és el que enriqueix la novel·la.
1: Mm-hmm. Los Mares del Sur, Vázquez Montalbán. Anem per la quarta de les propostes. El títol és La Quinta Mujer, de Henning Mankell. De què va?
2: Bueno, La Quinta Mujer és la novel·la, la quarta o cinquena novel·la del Wallander. Wallander és el detectiu

0: un assassinat que passa a Suècia, anem per diferents parts del món, i alhora també la crudesa del personatge. En Wallander és que és el mític personatge nòrdic.
1: És l'inspector, no?
0: Sí, l'inspector Wallander. Fet pols, quatre cafès al dia a les 5 del matí.
1: Una mica com aquell mític inspector Colombo de la televisió, no?
0: Sí, una miqueta així. És després tots aquests, pues això, el Harry Hall del John Nesbo, la Lisbeth Salander del Larson, que també surt una mica d'aquí, tots maman de Henning Mankell, i a mi aquesta potser és la que crec que té més empaque dintre de les novel·les del detectiu Wallander.
1: I escolta'm una cosa, venim d'autors espanyols de diferents zones, mm-hmm. amb la qual cosa també hi ha com un ambient, una manera de fer un pèl diferent, no?, que els identifica cadascun d'ells. Quina diferència diries tu que pot trobar el lector entre la novel·la negra d'un suec com Henning Mankell i els altres autors que hem anomenat?
0: Normalment, jo crec que el primer punt, per exemple, és el tema de que són molt més freds i trastocats. Normalment els detectius dels nòrdics sempre estan hores baixes, com el Harry Hall o Wallander, els ha deixat la dona, han tingut un trauma, sempre és una mica aquest antiheroi, no?, i molt fosc. Sempre hi ha la part social, normalment no surt tant, són més tancats a temes familiars i de més, sinó sí que hi ha com el tema trauma, i després també són una mica més forts a nivell sang-fetge, normalment, més descriptius en aquestes parts. Per exemple, a mi, jo recordo Wallander que està parlant en aquesta novel·la de Quinta Mujer d'un tema de com hi ha com unes estaques que se li han clavat, i t'ho està descrivint, no, com una trampa amb estaques, una cosa una mica retorçades, són retorçats, no són assassinats, diguem-ne, més del dia a dia, com el que podem trobar, no?, en una reyerta, una batalla, un mal de gelos, no, sinó que són assassins en sèrie, gent fosca. És per mi és una mica la diferència en quant a novel·la. Jo no sóc gaire fan de la novel·la negra nòrdica, ja ho dic aquí.
1: Mm-hmm. En canvi, ara sí que estem parlant d'un autor que ha estat traduït a diferents idiomes.
0: En Henning Mankell deu estar traduït a tots els idiomes que han d'haver, pràcticament, segurament. I a català també, i en castellà, i bueno, en tot.
1: Mm-hmm. Molt bé, La Quinta Mujer, de Henning Mankell. I acabarem amb Carter. Això també és un clàssic de Ted Lewis o Lewis o...
0: Ted Lewis.
1: Lewis.
0: Ted Lewis. Bueno, és una novel·la que jo no sé si és un clàssic, però sí que comença a tenir un caire una mica de clàssic, de quasi novel·la western, amb un toc molt polivalent, perquè passa al nord de Londres, hi ha la part més... també molt social, però amb un altre entorn totalment diferent, i la part anglosaxona d'aquest món que barreja una mica de Trainspotting amb la novel·la negra anglesa, més l'estil també anglosaxó com el Denis Leane. Ja et dic, a mi és de l'editorial Sahalin, que és un segell que m'encanta també, crec que fan coses superxules, sempre toquen temes també pues, com molt al marge, de gent que, pues això, petits, també lladres, gent del carrer, molt tema de drogues, que sempre toca pues, la part també més social, que com es nota
1: també
0: en aquesta tria.
1: En una ciutat com Londres també dona, no?
0: A mi m'agrada molt. I el Carter, pues, al final, no deixa de ser com un ex-líder que surt de la presó i torna al seu barri, no?, una mica allà com a intentar assentar-se i assentar el cap, evidentment, no surt bé. Perquè, clar, quan tornes a casa i tu has estat en els baixos fondos, pues, toquen coses, i llavors hi ha familiars que estan en problemes i tu has d'anar a ajudar aquest familiar, i quan toques un veus que el teu germà està en un altre jaleo, perquè, clar, tots els braços d'aquests barris tan marginals sempre hi ha problemes, i quan tu has sigut una persona que ha tingut el poder, pues, et demanen ajuda, i encara que tu intentis pues una mica tornar a estar dintre la societat i reinsertar-te, pues a vegades no és tan fàcil com voldríem. I Carter és un exemple. Per cert, meravellosa portada amb el Michael Caine, que va fer la pel·lícula.
1: Això anava a dir, que té versió cinematogràfica.
0: Versió cinematogràfica, sí. i espero que algú faci l'edició en català, perquè és un llibre

0: que crec que ningú l'ha traduït al català i valdria molt la pena. Ara, per exemple, Periscopi està traduint algunes obres de que ja ha fet Sajalín en castellà, com l'autor Chris Offutt, que també és semblant però passa als Estats Units, i recomanació personal perquè tradueixin.
1: Aquí queda la invitació. Per cert, Sergi, si haguéssim de començar a llegir algun d'aquests títols, per on recomanes que es comenci?
0: Jo crec que potser un que és com més per tothom podria ser La quinta mujer del Henning Mankell, perquè potser és més acostumat a lo que estem per novel·la negra, però jo, per exemple, recomano molt el que li agradi el tema pues, més bandes, criminalitat i de més, l'Alexis Ravelo, amb l'estratègia del pequinès, perquè és super divertit i super addictiu, i no sé, a qui li agradi també la part detectiu clàssic, la Teresa Cardona, crec que és una autora que ara mateix t'obre uns dilemes morals que t'explotarà una mica el cap.
1: Molt bé. Doncs ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies, Sergi, per portar-nos alternatives, títols que potser doncs, encara que seguim novel·la negra no estiguin massa en la primera opció, no? Però que està bé
0: Sí,
1: descobrir.
0: jo crec que sempre la novel·la negra del Joel Dicker, d'autors com el del Joc del Silenci, sempre les tindrem allà, són molt bones novel·les i funcionen molt bé, però crec que la nostra tasca com a llibreters és poder arribar a rascar una mica més de la superfície, perquè al final totes aquestes novel·les ja tothom les coneix i les pot conèixer per si mateix, perquè les ha vist a xarxes, les ha vist a la televisió, anuncis. Jo crec que és maco poder trobar, no, en aquest mar que ens inunda de llibres, poder trobar petites joies com aquestes, encara algunes són molt conegudes, com Henning Mankell o Vázquez Montalbán, però crec que les altres potser no són tan conegudes i crec que val molt la pena. I la gent normalment, quan recomanem una d'aquestes, torna a venir i ens diu: oh, mira, que m'ha agradat molt aquest autor, m'ha fet il·lusió, he conegut algú que no coneixia o una societat que no, i poder viatjar amb els llibres i amb els autors és el regal més maco que ens poden fer a nosaltres.
1: Doncs ho deixem aquí, Sergi. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
0: Gràcies a vosaltres.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes a un nou guaita que tenim amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: A veure, Sergi, de què ens parlaràs avui?
2: Doncs mira, avui us parlaré del Ventos i el Pelagos.
1: El Ventos i el Pelagos,
2: sí,
1: què és això?
2: No són cap de dues persones que van anar a la batalla del Llavaix de Grècia, ni coses d'aquestes, no. Amb aquest títol avui ens anem a parlar de biologia i sobretot d'ecologia marina.
1: Carai!
2: Fent referència a dues paraules que també ens defineixen dos espais molt diferents a mar.
1: Doncs som-hi, anem a veure què és això del Ventos i el Pelagos.
2: Exacte, posarem en context i farem una miqueta de definició de cadascuna de les coses. Primer de tot, el Ventos és tota la comunitat d'organismes que viuen al fons del mar. Bé just per sobre, bé enterrats o amagats. Enterrats a sorra, evidentment, o amagats a les roques, a les escletxes, etc. Aquests organismes, evidentment, s'anomenen organismes bentònics. I el pelagos fa referència a mar obert, és a dir, tota la columna d'aigua que es troba fora de l'àmbit de la plataforma continental, que ja sabem que és l'espai de terra adjacent als continents. Doncs, a partir de fora, aquesta zona, la paraula ve d'etimologia grega, evidentment, i literalment vol dir part del mar que està lluny de la costa.
1: Per tant, mar obert, bàsicament,
2: sí, sí, sí, els organismes que viuen en aquest àmbit s'anomenen organismes pelàgics, en diferència dels bentònics.
1: Ara que ja estem una mica situats,
2: Hem de parlar que dins de tots dels dos ambients aquests tan diferents hem de ser conscients, com sempre parlem amb ecologia, del que s'anomena factor limitant. És a dir, aquells factors que impedeixen que visquin molts animals i només en puguin viure uns quants. Val? Perquè és més fàcil parlar d'això que no del que va bé a tots, no? Els factors limitants en ecologia és molt important. Ja n'hem parlat algunes vegades, Ona, dels factors limitants a mar, no? Però en farem una repassada just en aquests àmbits. Primer de tot, he de parlar de la llum. Ja sabem que a mar la llum es perd exponencialment a partir dels 20-30 metres de fondària, i a partir dels 40 en avall hi arriba ja menys d'un 50% de la llum superficial. Tant a prop de la, costa com a mar obert, els organismes que depenguin de la llum estaran ocupant els primers metres de la columna d'aigua. I això és molt important, sobretot en aquells organismes pelàgics, per exemple, perquè, per exemple, el fitoplàncton...
3: Ràdio Sant Cugat, notícies.
4: Salutacions, us parla Mireia Puente. Els centres educatius públics de tot Catalunya viuran aquest dimecres una nova jornada de vaga convocada pels sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, entre d'altres, en contra de l'acord signat pel Departament d'Educació amb Comissions i UGT. A més, demà dijous, els centres del Vallès Occidental tornen a estar cridats a fer vaga. Davant aquesta convocatòria, la Generalitat i l'Ajuntament han decretat serveis mínims tant als centres educatius públics com als equipaments municipals per garantir l'atenció bàsica de l'alumnat. Les dues vagues d'aquesta setmana formen part del calendari d'aturades que s'han previst a tot Catalunya entre els mesos de maig i juny. L'última vaga a tot Catalunya està prevista per divendres 5 de juny. La santcugatenca Aina Rabassa presentarà el seu primer treball musical, Nena, aquest dijous 28 de maig al Siglo Mercantic. El projecte, format per 7 cançons pròpies, combina folklore mediterrani, sons contemporanis i una mirada molt personal sobre la infància, les emocions i la fragilitat. Les portes s'obriran a les 8 del vespre i el concert començarà a 9:15. Les entrades es poden comprar a la web del Siglo Mercantic. El cas del rodatge de The Last Druid, protagonitzat per Russell Crowe, als terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, continua generant controvèrsia. El grup parlamentari dels Comuns ha registrat al Parlament una bateria de preguntes dirigides al govern per aclarir com es va autoritzar inicialment el rodatge en una zona afectada per les restriccions derivades de la pesta porcina africana. La iniciativa parlamentària arriba després que el Departament d'Agricultura anunciés un requeriment legal per aturar el rodatge en considerar que el tancament perimetral instal·lat no garantia les mesures de bioseguretat exigides ni impedia adequadament l'entrada i sortida de senglars. I en esports, el nou president del Club Voleibol Sant Cugat és Jordi Cava, qui ha estat l'únic candidat que s'ha presentat al càrrec. Cava substitueix Salva Vendrell i ha explicat el projecte d'aquests propers 4 anys de mandat. El nou màxim responsable afronta el repte amb molta il·lusió i ganes, liderant una junta formada per persones vinculades al món de l'esport i amb experiència en diferents disciplines. El president ha reconegut les dificultats econòmiques que han obligat el primer equip a baixar a Superliga 2, tot i remarcar el problema principal és l'elevat cost de competir en l'elit del voleibol estatal. Tot i això, el club manté l'ambició de continuar creixent des de la base. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
5: Bon dia, són les 2:03 i això és el Faves Comptades.

Salutacions, comencem amb faves comptades al magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat amb Aiman Triquí, el control tècnic i sota la batuta de Carme Reverte i de qui us parla Alba Triador. Avui és dimecres 27 de maig i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients.

Arrencarem la primera hora amb una bona dosi de política en la tertúlia amb la participació dels partits amb representació a la Junta de Veïns de Vall d'Oreix de la mà de l'editor d'informatius Pau Vázquez. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat a la mà de Carme Reverte. Ho farem amb un polsim d'emprenedoria. Acompanyades per la Cuca Fernández, conversarem amb David Faimos, impulsor de Cannabity, una botiga que ofereix cànnabis CBD com a eines per a tractaments i ajudar per a múltiples qüestions. I afegirem una mica de cuina de la mà de la Manel Guirado. Aquí li demanarem que ens posi receptes per gaudir a les celebracions d'estiu que ja tenim a les portes. I ens acomiadarem amb un capítol del Guaita que tenim on el biòleg Sergi Corral ens parlarà dels climes àrids i semiàrids i ens explicarà com s'adapten les plantes i els animals a aquests climes tan secs. Comença a bullir l'olla. Això és el Faves Comptades.

0: Bon dia, benvinguts a Ràdio Sant Cugat, benvinguts a Cugat Mèdia. Com sempre, des de la ràdio, trimestralment, fem aquesta tertúlia i ens anem cap a Vall d'Oreix per parlar de temes d'actualitat de la vila. Comptem avui amb nosaltres, amb el president de l'MD de Vall d'Oreix, el senyor Juanjo Cortés. Bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: També amb el representant de Junts, el senyor Bernat Gisbert. Bon dia, senyor Gisbert.
2: Hola, bon dia.
0: Amb el representant d'Esquerra Republicana, Ramon Segura. Bon dia.
3: Bon dia.
0: Amb la representant del PSC, Susana Casta. Bon dia, Susana.
4: Hola, bon dia.
0: Amb el representant del PP, que estem esperant que arribi. En principi ens ha dit que en dos minutets està per aquí. I amb el representant de la CUP, el senyor Àlex Aguilar. Bon dia, senyor Aguilar.
5: Hola, bon dia. Gràcies.
0: Avui volem parlar d'un tema que en principi hauria de generar força consens, i és que va ser una moció aprovada per consens, una moció institucional impulsada pel govern a la darrera junta de veïns, en què es va aprovar que l'MD reclami a la Generalitat l'impuls urgent d'una llei específica per a les MD. El text defensa la necessitat d'un nou marc jurídic que reforci el paper institucional, competencial i financer de les MD. Hem de recordar que Vall d'Oreix és la MD més gran de l'Estat. Per començar aquesta tertúlia, aquesta conversa, volem demanar-li l'opinió al president de l'MD, el senyor Juanjo Cortés, que al final està al capdavant d'aquest govern que ha impulsat aquesta moció. Expliqui'ns una mica, senyor Cortés, els motius que els van portar a presentar aquesta moció.
1: Bé, el marc normatiu que tenim a les MDs data de l'any 91, és del text reforç de la llei de règim municipal de Catalunya, en el qual hi ha molt, en quatre articles es desenvolupa tot, no? Clar, això és un règim jurídic molt mínim, que a més dedica una part al sistema electoral, un sistema electoral kafkià, en el qual els militants de Vall d'Oreix o de les pobles que són MD doncs tenen una confusió important a l'hora de votar, perquè és un sistema confós. A més, a l'àmbit competencial és el mateix per una MD com Vall d'Oreix, que té gairebé 9.000 habitants, com per una MD de 12 habitants del Pirineu, no? Per tant, això no pot ser, no podem regir-nos així. És una demanda històrica que tenim al conjunt de les MDs de Catalunya, i Vall d'Oreix, que a més encapçala l'agrupació de MDs de Catalunya, porta molt de temps treballant i reclamant el tenir una llei pròpia, com tenen altres comunitats autònomes, perquè de fet és un manament estatutari d'Estatut d'Autonomia de Catalunya i també de la llei de bases de règim local, que són les comunitats autònomes les que han de desenvolupar les lleis pròpies d'aquest tipus d'administracions. Hem treballat aquest tema, el govern de la Generalitat té sobre la taula una proposta per part de l'agrupació de MDs, i a partir d'aquí el que demanem és una celeritat. Sabem que no arribarem a les properes eleccions municipals a tenir aquesta llei, però sí que demanem un impuls, donada la necessitat urgent que tenim les MDs d'una regulació pròpia.
0: Uh-huh. Senyor Gisbert, com veu vostè aquesta situació en la Junta de Veïns? No? Deia que bé, que si en cas que no fos per aconseguir-ho tot, sí que fos un primer pas, com valoreu l'aprovació d'aquesta moció, i si també veieu, no, que a nivell de MD, vosaltres que també heu estat al govern, no, si aquestes competències les sentiu que són limitades?
2: Sí, realment, en aquest cas, quan el govern va proposar, no, fer aquesta moció, la veritat és que va ser una molt bona notícia que fos institucional, no? Al final, en aquest cas, és el senyor Cortés, no, qui lidera tot aquest tema, però sí que és veritat que nosaltres, ja quan estàvem al govern i quan hi havia el senyor Puig, ell també havia estat treballant juntament amb el senyor Cortés, també, que estava de secretari de les MDs, no? Tot aquest tema és un camí que sí que és veritat que ha estat costós, ha estat un camí que des del president Puig i també anteriors presidents, i ara el senyor Cortés, doncs s'ha intentat, doncs, que les MDs es facin escoltar. Que es facin escoltar vol dir, quan dic jo demanar màxims, demano, bueno, som l'MD més gran de l'Estat, aleshores som la que tenim un major altaveu, no? I això el que hem d'intentar és, en aquest cas, anar tots plegats i a través del lideratge del Juanjo, doncs ell fa aquestes visites, no?, com a representant de l'MD de Vall d'Oreix, però també de les MDs que tenim a tot arreu, doncs que se'n respecti. Bàsicament és que se'n respecti, que se'ns tingui en compte per totes les ajudes, per totes les subvencions, i que es tingui en compte i que se sàpiga que és una MD, perquè estant al govern, nosaltres també vam aprendre en legislatures anteriors que un MD al final en molts casos treballa com un ajuntament. Hi ha una cinquantena de treballadors aproximadament, tenim una escola bressol que també és pròpia, i tot això no és gens fàcil de gestionar. Ara estem a l'oposició, és obvi, però sí que està el govern ensenyat per saber que això no és gens fàcil de gestionar, que també hi ha una sèrie de problemes importants i fa que moltes coses no puguem optar pel simple fet de ser una MD. I creiem que aquesta moció, no, que es va presentar des del govern, és una moció molt i molt bona, doncs, per poder donar a conèixer això i, sobretot, per fer aquesta força de dir que som una MD i que necessitem també ser escoltats.
0: Uh-huh. En aquesta Junta de Veïns, senyor Segura, vostè també va celebrar que s'impulsés aquesta moció, però, com recordava el president de l'MD, el senyor Cortés, no estarà llesta per aquestes eleccions, per tant, els resultats de si finalment això s'aprova s'hauria de veure d'aquí ja 5 anys. Comentava que tots els presidents de l'MD de Valldoreix han lluitat molt per aquesta llei, com comentava ara també el senyor Gisbert. Quin futur li veu? Creu que hi ha camí per recórrer, que l'Estat s'hi posarà en tirar endavant aquesta llei?
3: Bé, nosaltres ens agradaria que fos com la llei de municipis rurals, que, si no estic equivocat, va ser Esquerra qui la va començar i s'ha aprovat aquesta legislatura. Ens agradaria que fos això, que fos una llei de municipis rurals. I igual que s'ha fet la llei de municipis rurals, nosaltres demanem també que es faci la llei de MDs per posar-nos al dia, doncs, en tots els aspectes, tant legals, competencials com econòmics. Arribarà, dependrà dels partits. En aquest cas, el senyor Juanjo Cortés, ell va fer, és independent, no li afecta, però la resta de partits sí que tots estem al Parlament, que és qui decideix, el Parlament de Catalunya. Els contactes que s'han fet al Parlament de Catalunya, tots els partits s'hi han posat de cara. El que es tracta és que entre tots empenyem per mirar de treure-la consensuada. Toca tema de competències, que diria que no hi ha massa problema, toca el tema electoral, que s'haurà d'arribar a un consens, es proposen fórmules, però vaja, jo crec que interessa a tothom, perquè des de les petites MDs de Lleida, que tenen 13 regidors, 12 o 13, fins nosaltres a l'MD, que tenim, pues, 9.000 conciutadans i 14 milions de pressupost, pues, s'ha de mirar de regular una miqueta això. Jo espero que els partits ens hi posarem i això... El tema és que entri, que comenci el tràmit parlamentari, i llavors això ja estarà arrencat.
0: Uh-huh. Senyora Casta, vostè que forma part d'un partit que ara mateix és qui mana a la Generalitat, no sé si des del PSC aquí a la secció de Sant Cugat i Valldoreix, doncs, heu pogut portar aquestes reclamacions en aquest cas al govern de Salvador Illa.
4: Bueno, nosaltres també, des del PSC de Sant Cugat i Valldoreix, també estàvem esperant una mica aquesta iniciativa del Juanjo Cortés perquè tirar endavant amb una moció que des d'aquí ens felicitem, perquè després de les situacions que hi ha en aquest plenari, que trobem un punt comú, un projecte comú per tirar tots els partits polítics endavant del plenari, la veritat és que és força important. És un punt d'inflexió, perquè al final, com deia el Juanjo Cortés, hi ha dos vessants. Una que és l'electoral, que, bueno, causa les dificultats. I és veritat que la democràcia directa és estupenda, ¿vale? Però al final, que la dificultat que tenim avui en dia en plenari, i per l'altra banda el fet de que el sistema competencial, clar, potser a Valldoreix no es veu gaire, perquè al final estem com al mig de nuclis urbans molt grans, però hem de pensar que dintre del que són els pobles de Catalunya, Valldoreix és un dels que hi ha més poblacionats, estem al 75%, per sobre del 75%. Això vol dir que necessitem un estat jurídic diferent al que tenim avui mateix. Jo crec que el Partit Socialista, el Salvador Illa, ja ho va dir en el seu moment, fa uns anys enrere, que es posaria a sobre d'això, perquè entenc quina és la situació actual de les MDs a Catalunya. Com deia el Juan Cortés, a tota Espanya està regulat, aquí a Catalunya no, i crec que sí, que ens hem de posar les piles.
0: Saludem al senyor Carlos Aranguren. Primer de tot, Aranguren, moltes gràcies per acompanyar-nos avui. Volia preguntar-li, el PP també va donar suport a aquesta moció. Creu que l'MD ara mateix té les competències que li pertoca? En què sentiu que aquesta administració es queda curt, no?, a l'hora de poder decidir i poder tirar endavant les iniciatives que considera?
6: Hola, bona tarda. En primer lloc, donar-vos les gràcies per la tertúlia d'avui. En segon lloc, pues, dir que el tema que està liderant el Juanjo Cortés ens sembla raonable i així ho hem expressat en diferents ocasions, i nosaltres seguirem donant suport a això, perquè més enllà dels partits ens resulta convenient per Valldoreix donar suport a totes aquestes iniciatives, però també ens sembla que el debat és un tant utòpic, no? Un tant utòpic, perquè els problemes de Valldoreix a nosaltres no ens semblen que vagin per pensar quines competències ha de tenir o no Valldoreix. Jo crec que aquest és un debat de futur, però és un futur llunyà, i en aquest sentit nosaltres creiem que hem de seguir recolzant aquestes iniciatives. No ens oposem a nivell partidista i ens resulta molt més raonable ser responsables políticament, com hem demostrat en diverses ocasions, i també ho ha dit el senyor Cortés, però també ens resulta un tan utòpic com estar parlant d'aquests temes quan realment no ens correspon a nosaltres en relació a política municipalista estar pensant en aquestes coses. A nosaltres ens preocupa molt més que es donin resolució a les mocions que es van presentant des dels diferents grups municipals. Ens resulta molt més important que els carrers estiguin ben asfaltats, ens resulta molt més important què fem al proper mandat, o què fem amb l'Avinguda Baixador, o què fem amb totes aquestes coses. Més tenim una visió més presentista, no? Jo crec que en el que estem dient, o en el que estic dient ara als meus companys tant que estan al govern com a l'oposició, jo crec que el compartim. I crec que també és raonable dir que això que estem o que esteu proposant aquí des de Cugat Media de debatir, jo crec que ha de ser un d'aquells punts de dir sí, estem d'acord, no? estem d'acord, però amb prudència, no? Amb prudència de dir, bueno, és una qüestió de futur i ara ens hem de centrar en l'important. I què és l'important? L'important és Valldoreix.
0: Uh-huh. I perdona que li reculli el guà, senyora Anguren, però o sigui, quan diu el futur i utòpic, creu que és perquè és una cosa que no es pot arribar a produir, que es tiri endavant aquesta llei de les MDs, o considera que no és tan rellevant si es tira endavant o no pel canvi de funcionament de la institució?
6: Sí, considero que és una cosa que no depèn de nosaltres, dels aquí presents. Igual la persona més important entre nosaltres és el senyor Cortés, perquè té una rellevància política diferent a la nostra, tant per la seva presidència com per el paper que juguen les MDs. Però crec que també per la resta de grups polítics el que ens correspon és centrar-nos en altres coses, no? I amb humilitat jo crec que hem de respondre a les nostres responsabilitats. I jo, que represento el Partit Popular de Valldoreix, diguem que no vull fer demagògia en el sentit de la tasca en la que el partit m'ha responsabilitzat. I jo crec que m'he de centrar en Valldoreix. I en el sentit del debat, hi ha un punt, no dic que no sigui important per Valldoreix, però hi ha un punt que escapa de Valldoreix. I per això, amb humilitat, jo crec que hem de ser prudents en el llenguatge que utilitzem, hem de ser prudents en les postures futures dels nostres partits respecte a Valldoreix, i hem de ser responsables en la mesura que hem de recolzar el que s'ha estat duent a terme de la mà del Cortés, en aquest cas, i també hem de ser realistes en el sentit de que hem de mirar més per al futur proper que per al futur llunyà de Valldoreix.
0: I tanquem aquesta primera ronda d'intervencions amb el senyor Aguilar. Bé, senyor Aguilar, com veu vostè aquesta moció que es va aprovar? No sé si la veu igual d'utòpica i llunyana com el senyor Anguren, si creu que pot ser una cosa d'aconseguir més fàcil.
7: Bé, sí, nosaltres des de la CUP ho tenim clar. Si hi ha una llei pròpia de la CMD, si hi ha més autogovern de Valldoreix i si hi ha obrir sense complexos el debat sobre el futur institucional de la vila. Nosaltres entenem que és bàsic disposar d'una institució enganxada al territori i que conegui de primera mà doncs, tots els temes, com ara s'ha fet referència al senyor Aranguren, el que sol anomenar com els problemes reals de la gent, no? Carrers, mobilitat, rieres, urbanisme, les escoles, seguretat viària, etc. I entenem que per fer una bona gestió d'això necessitem justament el que tenim, una organització, una institució que si funciona bé i està ben dotada, és una institució de microdemocràcia o una microinstitució democràtica que dona resposta real al que la gent necessita. Per nosaltres la qüestió no és si Valldoreix vol ser més Valldoreix per una qüestió, diguem-ne, simbòlica, sinó que una comunitat que ha 9.000 habitants necessita eines per tal de governar els seus problemes quotidians amb èxit. I per tant, la defensa d'una llei pròpia per les MDs és també la defensa d'un model de país més democràtic, més descentralitzat i més arrelat al territori. I les decisions, ja entenem que s'han de prendre, no s'han de prendre des de lluny, no s'han de prendre des d'àmbits que no relacionats directament als veïnals, sinó que, doncs que entenem que com més a prop i la gestió del poder més proper sigui, doncs millor. I aquesta és la nostra posició.
0: Ara, després de fer aquesta primera intervenció, m'agradaria obrir un segon bloc que potser sí que és més fàcil d'aterrar i en el qual Valldoreix, no?, té més incidència, que és la renovació del conveni amb l'Ajuntament de Sant Cugat, la renovació d'aquest conveni competencial. Obro la pregunta i m'aneu demanant torn. A què hauria d'aspirar Valldoreix en la negociació d'aquest conveni? A què d'aspirar l'MD a aconseguir més o mantenir com està igual? Qui vulgui que comenci.
4: Ui.
2: Bé, doncs, si no començo jo, sí, per trencar el gel. A veure, sí que és veritat que en un aspecte així també cal tenir un context, no? Un context d'anys anteriors, que en aquest cas, doncs, jo com a vocal de governs anteriors havia tingut, el senyor Cortés també havia tingut, no estant com a treballador de l'MD, però a veure, el que està clar i creiem que és així, és que l'MD té més competències les que realment ara li corresponen i això es veu en el dia a dia, i en aquest cas és igual, governi qui governi, ja no em poso amb qui governa o qui no. Falta personal, crec que això tots estem d'acord en què falta aquest personal, i algunes d'aquestes competències que ens corresponen, doncs, són delegades de l'Ajuntament de Sant Cugat, no? Per exemple, les llicències mateix. Hi ha moltes llicències, doncs, que no es gestionen o no saben gestionar segons com, però perquè al final és un tema que necessita un criteri, i això al final és un criteri que ha de posar l'Ajuntament de Sant Cugat per aquest tema que comento de les mancances. I un clar exemple el tenim amb el tema de l'Avinguda Baixador, que és un tema que, vulguis o no, no és un tema que només jo preguntava l'altre dia a la proposta del tema, no?, si es parlaria d'Avinguda Baixador, però sempre s'acaba petant en aquest tema, perquè al final directe o indirectament, doncs afecta, no?, perquè tenim un problema molt gran amb una de les avingudes principals que està com està, no? Aleshores, primer s'hauria d'arribar a un acord amb aquest conveni, cosa que no és fàcil. Sabem que això no és fàcil per ningú que estigui al govern, ni si hi hagi el mateix partit a Sant Cugat o no, tots això sabem que no és fàcil, perquè Valldoreix tindrà els seus interessos i Sant Cugat tindrà els seus, això és obvi, cadascú ha de lluitar per lo seu, però sí que és veritat que durant tot aquest procés portem 3 anys amb el conveni caducat, i aleshores aquest conveni caducat no. És el que a nosaltres ens grinyola.
4: Tira enrere, són 4 anys més.
2: Jo estic parlant d'aquesta legislatura, no he acabat. O sigui, dic aquesta legislatura, ja estava caducat aleshores. Sí, exacte. Mm-hmm. Per diversos intents infructuosos que hi va haver per part en el seu temps de Junts, o sigui, no, cap mm-hmm. problema. O sigui, hi va haver diversos intents infructuosos de Junts, tots sabem de la dificultat que té això. El govern actual ara es troba amb això, i el que hi hagi després, doncs, segurament s'hi trobarà, perquè dubto que d'aquí un any això estigui solucionat. Aleshores, jo l'únic que volia posar sobre la taula era això, que tenim una sèrie de problemes que ja no venen d'un govern ni d'altre, Avinguda Baixador, competències, i que és un tema que ens preocupa i que és molt important. En aquest cas és el govern aquí, ara mateix el govern que hi ha, doncs, que intenta posar una mica llum a la foscor, a veure com, perquè això és un projecte a llarg termini, és un projecte no a partits, és un projecte per Valldoreix. I aquí és on crec que és important posar-se d'acord, i d'aquí crec que l'encert total d'aquesta moció.
0: Senyora Casta, amb la paraula.
4: Gràcies. Jo el que penso és que no són els interessos de Sant Cugat o Valldoreix, al final són els interessos dels veïns de Valldoreix. O sigui, això que hi hagin dos governs diferents, jo crec que el millor que podíem fer pels veïns de Valldoreix és posar-se d'acord. Penso que seria la manera més intel·ligent de poder resoldre els problemes. I respecte a el que és, que deia el senyor Anguren, d'un futur utòpic, nosaltres som capaços de treballar per un futur utòpic, que jo no veig utòpic, com pel present actual, com l'Avinguda del Baixador, els carrers, els pals de fusta, els aeris, podem treballar amb tot això. Però anem a tocar peus a terra. I jo, quan estem parlant de competències, quan les competències teves, o sigui, quan les competències que, o tu la feina que fas, o les coses que importen amb els veïns de Valldoreix, com per exemple, un cas molt concret, la grua, la grua. Nosaltres fa molt de temps que estem sense grua en aquest municipi. És una competència que no és nostra. Resulta que el que ho estan gestionant malament, que és l'Ajuntament de Sant Cugat, per la causa que sigui, l'estan gestionant malament, nosaltres rebem. La seva mala gestió fa patir a Sant Cugat i a Valdoreig, a Sant Cugat per suposat, a tot el municipi, però a Valdoreig, als veïns de Valdoreig. Què és el que passa? Llavors resulta que nosaltres hem de demanar permís a Sant Cugat perquè ens deixin fer una factura i poder gestionar nosaltres la grua. Clar, això és una cosa que és finita. I arribarà un moment que no podem continuar fent factures. Llavors, quina és la solució? Ells no la poden aconseguir. I nosaltres què hem de fer? I això realment ens perjudica molt a nosaltres, amb el mercadet, en les festes, a entrades i sortides de les escoles, a tot, ens perjudica moltíssim. La mala gestió d'una administració perjudica l'altra administració, que és més petita i hi ha una dependència de l'altra. I qui diu la grua, jo què sé, hi ha altres més coses. Per exemple, a l'Avinguda del Baixador. A l'Avinguda del Baixador, nosaltres, estava tot planificat des del mandat anterior i segons el senyor Girbert, el senyor Gisbert té al cap el fet que s'havia de passar una encomana de gestió, resulta que passem al principi d'aquest mandat dos encomanes de gestió quan ja havien quedat els governs anteriors, resulta que surten que no i ara surt a la xistera tornar a passar una altra encomana de gestió que sí, que es portarà endavant, que al final hem de treballar per lo que els veïns, pel benestar dels veïns, però no deixa de ser incongruent aquesta situació.
0: Senyor Segura.
3: Jo deixaria el debat de l'Avinguda Baixador.
4: Sí, no?
3: Estem per tractar. Home, no em convé perquè aquest govern ho arreglarà. Vull dir, em comprometo que ho arreglarem.
8: Vull dir, jo si crec... ho heu passat a Sant Cugat, Ramon, sisplau.
3: Mira, justament aquest és un tema, fixa't. Jo he tingut l'oportunitat de voltar amb el president Juanjo Cortés per totes les assemblees anuals i he vist molta relació entre les matrius i les MDs de Catalunya, de les 65. I el nostre és, bueno, és una cosa molt estranya, perquè tu vas a veure l'alcalde de Llavorsí i amb Montenes Cló una relació collonuda. L'alcalde de l'Anàneu amb el de tal, fantàstica. Estan els alcaldes de les ajuntaments matrius, estan al costat de les MDs, i el nostre no és així. No és així. No és així. Llavors, alguna cosa passa. Llavors, aquí, jo crec que és un error, una percepció molt de base, com si hi ha llei de bases, de que aquí se'ns tracta igual a Valldoreig i Sant Cugat. I no. Aquí n'hi ha un que és Sant Cugat, que és el que recapta, el que mana, i Valldoreig ho veïm. Aquesta és la situació que tenim. O sigui, Sant Cugat estableix deixar una bestreta de 7 milions a 6 i ho fan, punto. Decideixen no sé què i ho fan, punto. Llavors, nosaltres el que demanem, ja els hi vam dir, nosaltres el que volem és un diàleg, o sigui, poder dialogar, no trobar-nos les coses fetes, no trobar lo normal. Jo ho dic, és molt demagògic, però el mateix de Catalunya i Madrid, vull dir, Madrid recauden i ho assignen a Catalunya. Doncs estem en una situació que el model teòric ve a ser el mateix. Llavors nosaltres, i a més aquí el company Bogarola us ho reclama molt, no?, el dèficit fiscal, jo diria, doncs cony, ho entenem. Llavors, nosaltres senzillament per voler enfocar-ho, què estem dient? Escolta, tracteu-nos de tu a tu, quan tingueu una mesura ens el veniu, ens l'expliqueu. En quant al tema competencial i econòmic, nosaltres el que vam proposar al principi del mandat era que no volíem obrir cap meló d'aquest tema, no volíem res nou, senzillament renovar el que teníem.
6: Actualitzar, vols dir, no?
3: Sí,
4: exacte. Per seguretat jurídica.
3: Però no obrir el meló, o sigui, amb nova competència, ni nous imports, ni nova manera de càlcul.
6: O sigui, t'estic donant la raó, Dic que sí. Actualitzar en el sentit de que no vols canviar res, sinó fer-ho legal, com està dient vostè.
3: No canviar el model. Valldoreig té un model, jo diria, bo de conveni, té un model bo de conveni en Sant Cugat. L'única cosa que demanem és diàleg, que quan Sant Cugat, pel que sigui, perquè està caducat per ases, per bèsties, no es digui, us toco la bestreta, us toco el transport, us toco els residus, etc. I nosaltres, volem un tracte pues com a ciutadans que som del municipi de Sant Cugat, no? I aquests són els dos aspectes, és a dir, mantenim els dos convenis, els posem al dia, els posem al dia legalment, i després ens expliqueu les coses. Nosaltres, per exemple, quan se'ns va fer la decisió, que la puc entendre o no, del tema del transport urbà, pues, no se'ns va deixar opinar, es va dir això, depèn de l'àrea metropolitana, us traiem un quart de milió d'euros. I nosaltres, molt bé, vale. Fantàstic, clar, això entenem que no és el que ha de ser la relació entre la matriu i l'AMD. Que ho podem entendre i compartir, però s'ha de parlar, i és el que demanem. Mm-hmm.
0: Senyora Anguren, reia quan el senyor Segura feia la comparació amb Catalunya i Madrid, i m'ha demanat la paraula.
6: Sí, perquè em sembla que el que succeeix a nivell de Sant Cugat i Valldoreig és molt similar el relat victimista que s'utilitza dintre del nacionalisme català, no? És a dir, hi ha uns que ens roben, no? Hi ha uns que són uns dolents, hi ha uns, que són, uns altres que són bons, és el mateix, no? En el fons, és un problema de poder, no? I a nosaltres ens resulta més còmode ser realistes, és a dir, el que ha succeït realment a Valldoreix i a Sant Cugat és que s'han produït uns governs com distants en el sentit de poder, quan han governat junts en un costat, ha governat l'esquerra en l'altre i viceversa, no? I a més, s'ha produït un agravant, que és que durant el govern de Junts amb el senyor Puig s'han produït com uns arguments distòpics, no?, dintre del mateix partit de Junts, que ha semblat com estrany, no?, podríem dir tot, perquè fins i tot Junts ha manifestat per activa i per passiva com una contradicció dintre d'aquell mateix govern, no? I que si no hagués estat el senyor Puig, hagués estat un altre, podríem dir, o una altra, podríem dir, hagués estat una altra cosa. Jo crec que és veritat, això que diuen des de Junts. Jo crec que també aquest fet no el podem eludir en un sentit a l'hora de jutjar la història, tant dretes com esquerres, com Junts, com Esquerra, com PP, com Vox, o sigui, és una qüestió real. I que, per tant, a l'hora de jutjar les competències de l'AMD, hem de ser molt curosos a l'hora de jutjar la història, no? Perquè al final jutgem la història en funció de la història recent, no? I la realitat és la que és. I crec que la compartim, En el fons la compartim. I és que si el govern de Junts i el govern de Valldoreix fos el mateix partit polític, tot seria més fàcil.
4: Jo
6: personalment considero que seria més fàcil i que hi ha determinats projectes com per exemple podríem dir l'escola de música o baixador o fins i tot la centralitat, que si governessin els mateixos, personalment crec, és utòpic també el que diré, però que es desencallarien.
0: Això que no li agraden les utopies.
6: No m'agraden gens. Quan jo, la senyora Casta em feia un contrarregument, no a l'utopia. Quan jo dic l'utopia, i entenc que els seus arguments, en certa mesura els comparteixo, em refereixo que és que em resulta difícil d'entendre que es produiran de manera pròxima, en aquest sentit ho dic, de manera propera, no?
4: Projecte de futur, vull dir, si no tinguéssim a la vida projectes de futur seria una vida ben trista.
6: Que tots tenim projecte de futur, està clar.
4: Jo crec
6: que tots els que estem aquí tenim un projecte de futur.
4: Treballem per fer-ho realitat.
6: Però també per no enganyar la ciutadania, jo crec que també hi ha un punt que si no es produeixen certs factors és difícil. I tots sabem que l'any 2027 és determinant per tot això que estem parlant.
0: Mm-hmm. Demanava la paraula el senyor Aguilar.
7: Aviam, jo crec que quan vols una cosa l'has de perseguir, no? I li has de posar ganes i jo particularment, des que estic en aquest govern, he pogut observar la feina del nostre president i tots els contactes que en aquest sentit i realment tinc la sensació de que no tant com voldríem, però estem avançant molt, sobretot en el que és el coneixement de la situació de les MDs dintre del context general organitzatiu a nivell institucional i polític, no? D'altra banda, també volíem destacar que el conflicte competencial amb Valldoreix és quelcom competencial i també polític, és quelcom històric, no puntual, i que ha passat per diferents fases, tal com s'ha posat de relleu aquí, amb governs del mateix color i d'un color diferent, i les relacions no necessàriament han estat ni més fructíferes ni més positives per Valldoreix. Per tant, nosaltres entenem que no estem parlant d'un desacord circumstancial amb un govern concret, sinó que és un problema estructural i que ve de dècades enrere i que ens hem de posar tan fort com puguem amb el tema de la llei de MDs. I d'altra banda, pensem que també doncs, probablement sí que és cert que la MD de Valldoreix és certament una mica una anomalia política pel tamany, per la mida que té, pel número de veïns, pel número de carrer, per la quantitat de quilòmetres que té, i aleshores doncs, pensem que seria perfectament, que és perfectament correcte posar sobre la taula ja el debat sobre quin ha de ser el futur a nivell municipal de Valldoreix, si ens hem de comportar amb una MD o si podem aspirar a ser un municipi normal.
0: M'havia demanat la paraula a la senyora Casta i després al president de Cortés.
4: No, més que res és per un apunt històric, respecte a el que ha dit el Carlos Aranguren, que durant, jo crec que el mandat del Josep Puig, els dos primers mandats va coincidir també amb Convergència, oi que sí?
9: Sí.
4: Vale. Llavors, sí. Això no són colors polítics, Carlos.
6: Factor determinant.
4: No són colors polítics. Jo crec que és l'actitud sempre. S'ha de saber... A més, tu ho has dit, però després t'has contradit a tu mateix. Vull dir, s'ha de saber a l'històric de Valdoreig, estem on estem, perquè hi ha una història darrere. Vull dir, tots recordem a la Montse Turu, després el Josep Puig, tots van lluitar més o menys per lo mateix. I al final dona igual. Vull dir, amb dos colors iguals polítics, a l'administració de Sant Cugat, o al govern de Sant Cugat, o a Valdoreig, han hagut les mateixes dificultats.
0: Senyor Cortés.
6: Bueno, es que, perdón, no quiero hacer sangre aquí, pero es verdad que también hay un factor determinante, es que Junts, CiU, Junts per Sí, Junts pel Cat, Junts per... no saben ni lo que son.
4: Vale. Queda dicho.
10: Van ell.
6: Perdón, sabe usted que le aprecio mucho. Señor Gisbert, pero esa es la realidad, o sea, no sabe ni lo que es.
4: No, una cosa es la aprecio personal, otra cosa es la política.
3: Tant Convergència com Unió van patar dos partits, o sigui, saben lo que són.
6: Bueno, el próximo es usted.
3: No, amb 95 anys us portem avantatge.
0: Senyor Cortés, li toca parlar.
1: Bé, jo la veritat és que tinc la mirada, no només com a historiador, sinó com a veí actiu i veí participant de la vida social i política de Valldoreix des de fa més de 40 anys. Jo de molt jovenet ja m'interessava la vida local i el que passava a Valldoreix, m'interessava el presentisme, m'interessava el passat per aprendre d'on veníem, m'interessava sobretot també el futur de Valldoreix. No? Amb aquests 40 anys que he estat d'observador, després com a treballador i ara des del 2023 com a president, veus, tens uns escenaris per observar la vida política i la vida real de Valldoreix, no? L'alcalde Orús es va enfrontar a un govern socialista de Sant Cugat i no es van entendre. Ja no faig enrere, perquè enrere encara podríem mirar, que com a nen també ho veia i vaig viure molt a prop moltes situacions. Després... Els alcaldes que han vingut després han estat del mateix color. El Sant Martí era de Convergència, el Paraire i Cardoner eren de Convergència. No va haver-hi manera d'entendre's. Vull recordar que en aquell període es van perdre al voltant d'unes 130 cases de Valldoreix que va passar a ser de Sant Cugat sense cap decret, sense cap revisió dels termes territorials, que és una part important d'ingressos per Valldoreix, i això va passar per l'Obajini, per dir-ho d'alguna manera suau. A partir d'aquí, no mireu perquè aquestes cases ja no són de Valldoreix. Home, les coses no es fan així. Això ha passat. Després, amb la Montse Turu, va ser un moment de reivindicació. Vull recordar que durant el primer mandat de la Montse Turu es va veure que no s'havien liquidat els pressupostos amb Sant Cugat, les liquidacions amb Sant Cugat, i hi havia un deute important que es va pagar una part amb cash, però una part important amb espècies, perquè hi havia un deute per part de Sant Cugat que no havien liquidat. I els alcaldes anteriors ni havien mirat, ni s'havien preocupat de liquidar a les anualitats. Per tant, bé, també... s'ha de mirar l'històric, no? I a vegades, mira, la Montse Turu va arribar amb un acord al recoder, amb el conveni econòmic, amb el conveni financer, per tant, és una qüestió de voluntats, una qüestió de les dues parts, de les dues parts. Cadascú des del seu posicionament, perquè són posicionaments diferents moltes vegades. És evident que una visió del municipi en conjunt, doncs, jo vull recordar un alcalde, no diré qui, que deia... que Valldoreix és el 10% de la població, però el 90% dels problemes. Clar, si un alcalde municipal té aquesta visió del que és Valldoreix, doncs malament anem, no? I malauradament aquest mandat, doncs hem hagut de viure una situació kafkiana a la sala de plens, que com no sortia endavant el que volia l'alcalde del municipi, l'alcalde Vallès, doncs va amenaçar en treure la competència d'urbanisme, quan no s'enterava que allò no és urbanisme. La competència, no, la competència de fer una obra. Les obres venen per llei. La llei de règim local de Catalunya marca que és una competència pròpia, per tant, ni l'alcalde, per ordeno i mando, podia treure-ho, i a més, encara que fos a nivell de conveni, ha de passar pels plenaris i s'ha de ratificar els plenaris. Per tant, Hi ha una manca de voluntat generalitzada, una manca també d'entendre el que és Vall d'Oreix. Tothom reclama autonomia fins a nosaltres, però més enllà, més a sota ja no volem, ja ens destorota tot, i per tant jo crec que independentment dels colors polítics, Sant Cugat no s'ha fet mai un esforç real per entendre la pluralitat i la diversitat del municipi i entendre que hi ha un encaix diferent, una personalitat identitària pròpia, amb un govern local que ha fet creat l'any 58 i amb una voluntat d'autogovern ferma. Jo aspiraria a tenir un conveni de plena municipalitat, jo, personalment. Però no estem...
9: No estem acostumbrats.
1: En el programa electoral ho posàvem.
9: Ah, sí?
1: Està posat. Està posat i està, a més a més...
9: Són tan eclèctics.
1: No, miri, ho posava i, a més, ens hagués agradat aquest mandat, però serà impossible, per donar les circumstàncies de govern que tenim, d'estudiar la viabilitat de la plena municipalitat per Vall d'Oreix. Mm-hmm. Això no vol dir que tirés endavant o no, perquè, evidentment, hi ha tot un... Primer, s'ha de respectar la voluntat democràtica de la immensa majoria de Vall d'Oreixencs i Vall d'Oreixenques, i, per altra banda... ens hauríem de posar d'acord i seria molt complicat i molt complex i amb la situació legislativa actual. Per tant, en aquests moments és evident que el que necessitem en aquests moments és tancar els convenis per tenir garantia jurídica als dos, l'Ajuntament de Sant Cugat i la MED de Vall d'Oreix. I mentrestant, és evident que s'ha de parlar de quin contingut ha de tenir un futur conveni. S'ha de revisar el conveni, s'ha d'actualitzar no només jurídicament, sinó s'ha de revisar també amb les capacitats i amb les voluntats per les dues parts, no? La descentralització, la cessió de competències amb una MD no s'ha de veure com un problema, s'ha de veure com una oportunitat pel municipi. És a dir, el municipi ja no haurà de fer aquelles competències en l'àmbit de la MD, i així ho veuen, com deia el senyor Segura, la majoria de municipis de Catalunya. El problema és que no tothom ho veu igual. I per altra banda, i per això també el tema de la llei és necessària, estem massa acostumats a veure que les relacions, amb el cas nostre de Vall d'Oreix i Sant Cugat, moltes vegades ha estat més una qüestió de bona voluntat de les parts o de mala voluntat, que no d'un marc escrit, teòric, marcat. Dues administracions no es poden regir per la bona o dolenta relació que puguin tenir l'alcalde i el president o presidenta de l'MD. Ha d'estar tot més regulat, perquè al final som administracions.
9: Però
1: la realitat ens ha demostrat, i jo com a observador durant més de 40 anys de veure aquesta realitat, és que al final les personalitats fan molt, perquè el marc jurídic no està prou definit, no està prou regulat perquè ens podem agafar. I per tant, molts cops ha estat més una qüestió de bona voluntat de l'alcalde o alcaldessa de Sant Cugat, sí, i de l'alcalde, bueno, també és una reivindicació de la llei, de l'alcalde o alcaldessa de MD, president o presidenta actualment, i les bones voluntats són efímeres, les bones voluntats o les dolentes voluntats no poden ser. Ha de ser, som una administració local i per tant hem d'estar regulats per un marc normatiu, ja sigui a l'autonòmic que reguli tot això, però també el conveni competencial que jo aspiraria per les meves competències. I per altra banda, responent al senyor Aranguren, home, jo crec que nosaltres estem mirant pel dia a dia, pel presentisme, Vall d'Oreix a peu del carrer, de les petites coses, des de la vorera del veí a qualsevol altra cosa, però també hem de tenir una mirada llarga. Hem d'intentar solucionar o treballar i impulsar una llei pròpia i impulsar també el futur. Abans ho ha dit el senyor Gisbert, ens deixen fora moltes subvencions, no estan en compte, no estem presents a molts escenaris on no hauríem de ser-hi. I per tant és absolutament fonamental, doncs, a través de, com vostès diuen, el Juanjo's Tours o del que sigui, doncs anar reclamant. I fruit d'això, doncs, hem aconseguit 1 milió d'euros en diferents subvencions que abans no hi érem.
9: Totalment. Jo dentro d'aquest milió, dintre d'aquest milió d'euros, jo li he dit al Juanjo's Tours i li deia aquest matí també al senyor president que demanava una partida per la crema solar, no? Li deia en broma, no? per tots aquests tours que fa visitant a tantes entitats, no? La meva pregunta és, i amb això...
0: Atenció, perquè ens queden menys de 5 minuts i m'agradaria fer un torn final.
9: Sí, sí, finalitzo amb una pregunta, no? Per què és el president?
4: Perquè jo crec que... Els prens fa exactament...
9: Sí, la veritat, sí, és el meu costum. No, perquè ell ha dit una cosa... moltes coses importants, no? Però algunes d'elles, com per exemple que l'alcalde de Sant Cugat ha amenaçat amb retirar unes competències, ho ha dit així de passada, no? La meva pregunta també és respecte... I ha dit també que les competències... Ha parlat també de les competències respecte a Sant Cugat, que el que no hauria de ser, el que hauria de ser la relació... Però després també ell té una responsabilitat com a president, a diferència de nosaltres que estem com a vocals, tant sigui el govern com a l'oposició. La meva pregunta és, davant d'aquesta impertinència de l'alcalde, Josep Maria Vallès, que va fer en aquell moment i que avui vostè aquí està reivindicant, com hem fet nosaltres en numeroses ocasions i també ha fet vostè en numeroses ocasions, pensa fer alguna cosa? Li pensa fer alguna reclamació? Li pensa demanar a vostè, que té més poder que nosaltres, que rectifiqui les seves paraules? O segueix volent fer aquestes reivindicacions aquí a la ràdio i deixar-les així tal qual? Gràcies.
0: Bé, senyor Cortés, espera, no contesti, perquè si no, no acabarem mai.
9: Senyor Josep, és compromès la pregunta.
0: M'havia demanat la paraula.
11: Sí, no, ja com a conclusió tancament, sí. Perquè veig que no tindrem més oportunitats que el senyor Angurino.
4: Gràcies.
11: Però jo com a reflexió final volia dir el següent, és a dir, al final les institucions estan per sobre les persones. Val? I aquí s'han comès errades per totes bandes. Des d'un partit a l'altre, això no hi ha cap mena de dubte. Ja sé que el senyor Angurín avui ha fet amics amb Junts, sobretot, i ja dic, els canvis de nom, no sé què. Però crec, sincerament, i per posar en valor també el que s'ha fet des de Junts, el senyor Puig va estar 12 anys a Valldoret i segur que també va fer moltes coses bones. També es van fer coses dolentes.
12: Sí. I bones.
11: Segur,
12: i
11: però bones. El president Puig també crec que cal posar en valor coses molt bones que va fer. Després, llastimosament, hi ha altres temes doncs, que no s'han concretat, que no hi ha hagut acords. Hi ha hagut aquest desencontre amb el tema de l'Avinguda Baixador, per exemple, que l'alcalde Vallès després va reconèixer que no havia estat afortunat amb aquestes declaracions i crec que va quedar ben clar. Però sí que és veritat que hi ha una disparitat d'opinions amb aquest tema, on des de Junts es considera que el govern de Valldoreix ha tornat a posar-li el tema de l'Avinguda Baixador Sant Cugat perquè, segons el nostre parer, ells no són capaços de tirar-ho endavant. No? I aleshores, des d'aquí, doncs, amb l'expertesa de Sant Cugat, intentar tirar això endavant perquè ells saben que la nostra opinió, opció, és primer fer una capa de rodament i després que es pugui desenvolupar paral·lelament el projecte per almenys a curt mig termini puguin tenir una solució. I ja per acabar el tema que parlàvem de la independència de Valldoreix, si sí o si no, que el senyor Cortés ha obert també el meló i que era un tema que també anava al debat, al final hi ha opinions per tot, ja vam veure el que va passar a Bellaterra, per exemple, que és un tema que va passar, però aquí tampoc s'ha fet encara. Sí que és veritat que vostès ho portaven al programa electoral, per A o per B no s'ha fet, no? I crec que és un tema molt rellevant i que crec que caldria fer-lo. Després cal veure si viable i és viable econòmicament o no. Això és un tema també molt important. Aquí cadascú té la seva opinió, però crec que aquí hem de comptar amb els experts, amb la gent que domina el tema de números, per saber què fem amb Valldoreix. I per acabar, que el senyor Segura comentava que hi havia molt bones relacions entre les MDs de Lleida i totes aquestes són molt poques. Crec que no és just fer la mateixa comparació entre aquelles MDs i la nostra, perquè nosaltres som 9.000 habitants. No té absolutament res a veure la gestió d'una MD de 9.000 habitants amb una de 13 o 14, Ramon. I crec que això no és just comparar-ho igual, perquè saps perfectament que no té res a veure gestionar milers de molts treballadors a Sant Cugat i a Valldoreix, déu-n'hi-do, comparat amb aquests que tenen molt poques competències, però sí que és veritat que crec que cal posar en valor aquestes MDs també, i per això també ha sorgit el moviment o

0: Bueno, jo el que penso és que més enllà de la independència de Valdoreig, sí o no, el que crec és que el que hem de resoldre són les competències, perquè jo dic al contrari del que diu el senyor Gisbert. Jo crec que les persones estan per sobre d'administració. L'administració el que ha de fer és cuidar les persones, i el que intentem des de Valdoreig és fer-ho. Pensi que és el que he dit abans, torno a dir el mateix. Cada vegada que la nostra matriu, en aquest cas Sant Cugat, s'equivoca o gestiona malament el que pateixen nosaltres. Quan parlem de la seguretat, no tenim els policies suficients. Quan parlem de la recollida selectiva, no ens van escoltar i després va passar el que va passar. Quan parlem de tantes i tantes coses, que realment la mala gestió és d'ells, ja no és la grua, que és, potser és el mínim, però és la mala gestió. La mala gestió, a veure, mala o potser que no se'n surten, també és possible. Nosaltres tenim temes a Valdoreig a sobre la taula que no ens en sortim, perquè a vegades són difícils. Però més enllà de que sí o no a la independència de Valdoreig, jo el que reclamaria és que per favor ens poséssim totes les piles, que fóssim seriosos, perquè al final els que estan patint són els veïns. No són les administracions, són els veïns. I és el que ha de ser prioritari per la nostra gestió.
1: Senyor Aguilar, és el seu torn.
2: Sí, nosaltres creiem que cal obrir efectivament el debat sobre la plena municipalitat de Valldoreig, si és un projecte viable, si, quin suport tenim a nivell veïnal, i en el cas de que sigui viable, entenem que és el millor camí. És allò de, si vols estar ben servit, fes-te tu mateix al llit. I aquesta és aquesta, diguéssim, que és la frase que podia definir una mica la nostra relació amb Sant Cugat.
1: Senyor Angurem.
3: Bé, a nosaltres ens resulta un debat estèril i creiem que no és el debat pertinent al que li toca a Valldoreig avui en dia. Nosaltres creiem que hem de resoldre primerament el tema de les competències, més enllà del futur de Valldoreig. Hem de resoldre el tema de la brossa, que està sent preocupant. Hem de resoldre el tema dels projectes que tenim entremig, com pot ser el de baixador, i després ja mirarem això, no? Per què? Perquè quan parlem del tema de la independència o no de l'AMD de Valldoreig, en el fons estem parlant de polítics, de polítics, i de relacions polítiques. No dic que no siguin importants, i no vull fer un discurs populista aquí en el que estic dient, però nosaltres creiem que hi ha prioritats, i també creiem que aquest no és el debat que li pertoca a Valldoreig, perquè creiem que és un debat llunyà, en el sentit de que fins i tot no ho podem decidir ni tan sols els que estem avui aquí a la taula, ni tan sols el senyor president, ni tan sols el senyor Josep Maria Vallès. No ens pertany a nosaltres. El que ens pertany a nosaltres és buscar el punt d'entesa entre els diferents partits polítics que estem avui en dia a Valldoreig o en el futur proper, de com podem millorar la vida de la gent que viu a Valldoreig.
1: Senyor Cortés, bé, vostè apuntava, no, que ho porten al seu programa electoral, per tant entenc que la resposta seria que sí, o almenys explorar-ho, no?
4: Bé, jo sobre Valldoreig, la veritat és que sóc molt orteguià. A mi Valldoreig em dol. Em dol perquè tenim un vestit, tenim una figura que ens ve petita, que ens ofega, que no ens deixa ser nosaltres mateixos, i que molts valldoreixencs, o alguns valldoreixencs, pensem que podem tenir un major nivell competencial i podríem optar a una plena municipalitat. No parleu de moment d'independència de Valldoreix, jo parlaria més de plena municipalitat, que pot tenir moltes figures. La figura del municipi independent, com va ser la Canonja, que va haver-hi una conjunció astral per la qual l'Ajuntament de Tarragona i l'Ajuntament de la Canonja van ser capaços de posar-se d'acord, no complien la llei i, per tant, es va rebutjar la municipalitat de la Canonja, però es va fer via Parlament de Catalunya amb una llei pròpia perquè no complien la distància. Nosaltres tenim més població que la Canonja, per exemple, però aquest no és el problema. Per tant, jo abogaria per una major àmbit competencial, per una plena municipalitat de Valldoreix en tots els sentits. El vestit ens ve petits, i per tant, per molt que arribem a tenir una llei pròpia d'MDs, encara el vestit no ens quedarà prou
1: massa ajustat,
4: que això s'ha de corregir a través de tenir un conveni competencial que Valldoreix vulgui assumir, evidentment, derivat amb el municipi. I espero que en els propers anys siguem capaços, estigui qui estigui, és igual, independentment dels partits, sinó per l'interès del govern de proximitat. Jo amb això soc molt de subsidiarietat, no? El principi de subsidiarietat el tinc molt, molt arrelat dintre meu, i penso que el que pot fer una administració més petita no ho ha de fer una més gran. I per tant,

0: La més propera al veí de Valldoreix és la MD de Valldoreix. I per tant, la MD, jo crec que
1: és un principi catòlic, per cert.
0: És un principi de societat que ve de la democràcia cristiana, sí senyor. Doncs,
1: a veure si va ser al final vostè.
0: Doncs, jo soc, sap que sóc una persona independent, sí, a més amb valors i valors transversals, perquè a més es diu la candidatura Valldoreix plural. Tenim aquest sentit plural de la diversitat que tenim a Valldoreix. I el principi de subsidiarietat és un valor que també tenim incorporat en aquest sentit. Per tant, Valldoreix per una major, per una plena municipalitat.
2: I tanquem la tertúlia d'avui amb el senyor Segura.
3: A veure, afirmació directa. L'avantatge que té el conveni econòmic amb Sant Cugat és que marca el model que Valldoreix, jo sóc economista, porto uns quants anys treballant números i dades, el conveni econòmic que tenim, amb la participació d'ingressos i de despeses, puc manifestar de que Valldoreix podria ser independent econòmicament. Valldoreix podria ser econòmicament independent. Sí, sí, econòmicament podria ser-ho, 9.000 habitants, podria ser-ho, sí, perquè tenim mesurats participacions amb ingressos, tenim participar amb el tema del PI, amb el tema de subvencions, amb l'àrea metropolitana, ho podria ser, té una dimensió i uns serveis que podria ser-ho. La posició, nosaltres el que volem és explorar el que he dit al principi, que hi hagi una col·laboració d'una entesa amb la matriu, en aquest cas a Sant Cugat, que veiem que no hi és, nosaltres insistim. Nosaltres com a Esquerra tenim una doble responsabilitat, aquí sí que tenim una doble responsabilitat, estem els dos governs, i realment estem per això, estem perquè hi hagi una entesa, hi hagi una col·laboració amb els diferents aspectes, perquè els ciutadans de Valldoreix es trobin còmodes, i els de Sant Cugat també, i que no arribem a una oposició com la Canonja, encara que va ser pactada, que tot ha de ser pactat, això... que hi hagi d'agafar el missatge que l'agafi, respecte als veïns que tenim anant cap a Sabadell, o sigui, tot ha de ser pactat, ha de ser pactat. Nosaltres hem tingut conflictes molt d'usos amb Sant Cugat, ja vam dir, potser ens ha afeblit a negociar que nosaltres no pleitejarem el contenciós com s'havia fet, hi ha hagut alcaldes d'aquests, com certs alcaldes que ho van portar al jutjat, nosaltres no, i el que nosaltres esperem de que amb les atribucions que tenim, el conveni que tenim, que siguin capaços de fer-ho. I després altre tema, jo per concloure el tema baixador, li recordaria al senyor Bernat que vostè sap de que vostè, el seu partit i el meu govern a Sant Cugat, i dintre del pacte de govern hi ha un apartat que posa promoure les obres de l'avinguda baixador, això en el pacte de govern, per tant alguna cosa haurem de fer.
2: Doncs senyor, segur que podríem estar parlant molta estona més, però ho hem de deixar aquí. Senyor Gisbert, senyora Casta, senyor Aguilar, senyor Anguren, senyor Cortés i senyor Segura, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui a aquesta tertúlia de Valldoreix.
4: Gràcies a vosaltres.

0: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident. Rehabilitació inclosa, espais lluminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura, a Sant Cugat.
1: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.

0: comerç just. I tu què tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: Us sobta veure una persona amb discapacitat sortint de festa? 3, 2, 1... Discapacitades! Jugar al pedra, paper, tisores amb tu seria massa previsible.
3: Ah, no tens mans?
4: No se recomienda hacer en sus casas, háganlo.
5: Que flac.
3: Oi que sí?
5: Sí. Sí.
6: Ja disponible a cugat.cat.
3: Mare meva.
7: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Ràdio Sant Cugat. Notícies.
8: Salutacions, us parla Mireia Puente. Els centres educatius públics de tot Catalunya viuran aquest dimecres una nova jornada de vaga convocada pels sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, entre d'altres, en contra de l'acord signat pel Departament d'Educació amb Comissions i UGT. A més, demà dijous, els centres del Vallès Occidental tornen a estar cridats a fer vaga. Davant aquesta convocatòria, la Generalitat i l'Ajuntament han decretat serveis mínims tant als centres educatius públics com als equipaments municipals per garantir l'atenció bàsica de l'alumnat. Les dues vagues d'aquesta setmana formen part del calendari d'aturades que s'han previst a tot Catalunya entre els mesos de maig i juny. L'última vaga a tot Catalunya està prevista per divendres 5 de juny. La santcugatenca Aina Rabassa presentarà el seu primer treball musical, Nena, aquest dijous 28 de maig al Siglo Mercantil. El projecte, format per 7 cançons pròpies, combina folklore mediterrani, sons contemporanis i una mirada molt personal sobre la infància, les emocions i la fragilitat. Les portes s'obriran a les 8 del vespre i el concert començarà a 8:45. Les entrades es poden comprar a la web del Siglo Mercantil. El cas del rodatge de The Last Druid, protagonitzat per Russell Crowe, als terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, continua generant controvèrsia. El grup parlamentari dels Comuns ha registrat al Parlament una bateria de preguntes dirigides al govern per aclarir com es va autoritzar inicialment el rodatge en una zona afectada per les restriccions derivades de la pesta porcina africana. La iniciativa parlamentària arriba després que el Departament d'Agricultura anunciés un requeriment legal per aturar el rodatge en considerar que el tancament perimetral instal·lat no garantia les mesures de bioseguretat exigides ni impedia adequadament l'entrada i sortida de senglars. I en esports, el nou president del Club Voleibol Sant Cugat és Jordi Cava, qui ha estat l'únic candidat que s'ha presentat al càrrec. Cava substitueix Salva Vendrell i ha explicat el projecte d'aquests propers 4 anys de mandat. El nou màxim responsable afronta el repte amb molta il·lusió i ganes, liderant una junta formada per persones vinculades al món de l'esport i amb experiència en diferents disciplines. El president ha reconegut les dificultats econòmiques que han obligat el primer equip a baixar a Superliga 2, tot i remarcar el problema principal és l'elevat cost de competir en l'elit del voleibol estatal. Tot i això, el club manté l'ambició de continuar creixent des de la base. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
7: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
9: Ana Fernández, corredora d'assegurances, patrocina aquest espai.

0: Torna el Sant Cugat Emprèn amb les piles ben carregades i moltes ganes de fer bullir l'olla. La Cuca Fernández arriba amb idees, energia i sobretot amb convidats amb ganes de fer coses grans i coses diferents. Cuca, benvinguda.
1: Bon dia, què tal?
0: Avui, última sessió del Sant Cugat Emprèn.
1: Última secció i amb caloreta, això és que arriba ja l'estiu.
0: Això és que arriba l'estiu i, per tant, d'aquí unes setmanes haurem de tancar la paradeta i preparar el curs que ve.
1: Exacte. Doncs posem el focus avui en un projecte que ha nascut a la ciutat. És un projecte que ha anat creixent, combinant benestar i emprenedoria. Parlem de Cannavity, una iniciativa que treballa amb els principis actius del Cànem per oferir productes segurs, legals i pensats per millorar el dia a dia de moltes persones. Al capdavant d'aquest projecte hi trobem el David Fallos, fundador del projecte, soci, bueno, ara ens ho explicarà una miqueta ell com
0: l'ànima,
1: funcionen.
0: L'ànima del projecte,
1: sí,
0: no?
1: Sí, l'ànima del Sarau, com ens agrada parlar d'aquesta empenta emprenedora. Bon dia, benvingut, David.
2: Molt bon dia, moltes gràcies.
0: Bon dia.
1: Primer de tot, volem saber com neix Cannavity i per què vau triar Sant Cugat per començar.
2: Com neix Cannavity? Bé, corria l'any 2016, o sigui, hem de tenir una mica enrere, quan jo tenia una agència de màrqueting, de publicitat i de més, i un dels clients ens encarrega fabricar-li, crear-li una crema per estries, per un tema de dones embarassades, una crema antiestries i de més, i vaig anar a buscar un laboratori, perquè nosaltres des de l'agència doncs creàvem el producte des de zero, des de els ingredients del producte, tot el màrqueting, el packaging, la imatge, etc. Vaig anar a veure aquest laboratori, em van dir que efectivament podíem fer aquesta crema a mida i sense cap mena de problema, i al mateix temps aquest mateix laboratori em va explicar que ells estaven molt enfocats amb el cànnabis. I jo el 2016 dic cànnabis, dic, a veure, perdona, on ens estem ficant, no?
0: Explica-m'ho.
2: I sí, diu, nosaltres fem una crema que porta un principi actiu del cànnabis no psicotròpic, que és el CBD, el cannabidiol, i dic, ja. I dic, i això què? Això fa veure dragons o coses rares? I diu, no, això no té res a veure amb l'altre principi actiu psicotròpic o que coneixem com la marihuana, que és el THC. El THC és el psicotròpic, el que la gent fa servir doncs, per fumar-lo, etc. No? Però hi ha altres principis actius de la mateixa planta del cànnabis que ens donen un benestar i, en canvi, no tenen cap mena d'efecte secundari. Dic, ui, això m'ho has d'explicar molt millor. I, pel meu compte, en aquell any 2016... vaig començar a investigar què és això del CBD i altres principis actius, i al final te n'adones que són principis actius, com bé dèiem, que aporten molts beneficis a nivell de salut, però en canvi al no haver-hi aquest altre principi actiu, el THC, no tenen cap mena d'efecte secundari. Per tant, per molt que volguessis, no et podria col·locar. Aleshores, seguint amb aquesta emprenedoria, no?, amb aquesta inquietud que vaig tenir en aquell moment, vaig començar, com us deia, a investigar i em vaig donar compte que als Estats Units estava molt, molt implementat, que es feien doncs, cosmètics, es feien cremes, es feien tot tipus de productes pel benestar personal, inclús avui en dia ja hi ha menjar, inclús que porta CBD, begudes isotòniques, aigua amb CBD, menjar amb CBD, i aquí va ser on vaig veure aquesta oportunitat.
0: I en aquell moment, quina era la situació? O sigui, aquest producte en el mercat local, no dic Sant Cugat, sinó en el país, uh-huh, era conegut o encara estava per explotar i per explorar tot això?
2: No era massa conegut, no. Que quan tu, avui en dia, encara, després de tants anys, encara menciones la paraula cannabis, la gent encara pensa en marihuana. O sigui que no estava gens introduït en el mercat. Sí que és veritat que hi havia ja algunes marques o algunes empreses que ja començaven a treballar amb aquest principi actiu aplicat a cremes antiinflamatòries i analgèsiques i de més, però era un mercat molt incipient, però amb un... Jo sempre he dit el mateix, el fet de treballar molts anys a l'agència de publicitat, hem tocat molts sectors diferents, vam tocar moltes empreses diferents, i quan vaig veure això vaig dir, ostres, això és un sector que està tot per fer.
0: Clar.
2: Tot per fer.
1: Van ser visionaris. Mm-hmm. O sigui que
0: sí.
1: Van tenir aquesta part de l'emprenedoria que ens agrada, no? El de visionar que realment hi ha una necessitat per part del mercat. Per fer-ho una mica més proper a la gent que ens està escoltant, explica'ns una mica què oferiu, com són els productes que teniu a la botiga.
2: Clar, tenint en compte que primerament aquests principis actius són legals, vull dir, això evidentment no se'ns acudiria treballar amb res que no sigui 100% legal a nivell europeu. El que treballem són precisament aquests principis actius. El CBD, després n'hi ha molts altres, hi ha el CBG, el cannabigrol, el CBN, el CBC... Hi ha més de 100 cannabinoids diferents a la planta del cànnabis. D'acord? L'únic que t'has d'assegurar és que aquella planta amb la que tu treballes, amb aquella planta amb les que es fan les extraccions, es fan les cremes, es fan els olis, no és una planta que ja d'origen no porta el THC. Jo sempre faig la comparació amb una imatge gràfica molt pràctica, que és que el món del cànnabis és una mica com el món dels bolets. Hi ha, de la mateixa família dels bolets, tenim els bolets al·lucinògens, tenim els bolets verinosos, tenim els bolets mortals, inclús, però de la mateixa família dels bolets tenim els comestibles. Un xampinyó, un rovelló, un camagroc, ningú es planteja que un bolet d'aquests ens hagi de donar cap mena d'efecte secundari. Doncs amb el cànnabis passa igual. Hi ha milers de plantes del cànnabis, unes que porten aquest THC que us deia abans, el psicotròpic, però és que n'hi ha d'altres milers que no el porten. Per tant, són plantes 100% segures. La Unió Europea ja ens diu amb quines llavors hem de treballar perquè genèticament ja no donen el THC, però sí que donen el CBD, el CBG, el CBN, el CBC i d'altres, segons la seva genètica d'origen.
1: Anem a treure-li aquesta part despectiva, perquè si coneixem on apropes una mica el perfil de client que va a la botiga, segurament veurem, perquè jo realment m'he sobtat quan he conegut el producte.
0: Pensava que deies, jo he anat a comprar.
1: No, és que amigues meves ho utilitzen fa temps. I llavors, anem a treure-li aquesta part, anem a descobrir realment quin perfil de... quines necessitats són les que fan entrar a la botiga.
2: Doncs mira, curiosament, quan vam muntar l'empresa el 2019, després d'investigar durant 3 anys i veure que això es podia tirar endavant a nivell legal i a nivell, òbviament, de negoci, de rendibilitat, vam plantejar el negoci com un model de negoci, i aquí també és molt interessant perquè els models de negoci moltes vegades han de fluctuar en funció del teu públic, no? Nosaltres pensàvem que tindríem un públic al voltant dels 40 anys. Gent que comença a tenir dolors, gent que comença a tenir insomni, gent que comença a... D'acord?
3: La
2: nostra sorpresa va ser...
3: Senyor Aguilar, senyor Anguren, senyor Cortés i senyor Segura...
0: A veure, està sonant una cosa que no toca... S'està colant, no us preocupeu, que no són alienígenes ni res que s'assembli. Simplement alguna...
1: Dic que està passant, un extraterrestre, no passa res. Doncs continuem.
2: No, doncs aleshores ens vam donar compte que el nostre model de negoci estava equivocat. És a dir, plantejàvem que a l'estigma del cànnabis el tindria més aviat gent més gran, o inclús gent més jove, doncs no. El públic ens va començar a trucar, el públic ens va començar a fer les primeres comandes, eren gent a partir de 60 i 70 anys.
1: Curiós.
2: Molt. Molt però lògic. És a dir, quan veus el perquè, te n'adones que has de modular, com dèiem abans, el teu model de negoci. Perquè resultava ser que la gent gran, la gent d'edat, està polimedicada, prenen pastilles per moltes qüestions, moltes de les pastilles que estan prenent avui en dia en prenen d'altres per evitar els efectes secundaris de les primeres, prenen protectors gàstrics, i al final són gent que està tan polimedicada i que... Hi ha gent que no, evidentment, però hi ha molta gent que no li acaba de fer l'efecte que aquella persona està buscant.
0: No
2: aquella
0: millora, cos, ja.
2: Exacte, aquella millora de qualitat de vida que no acaba d'arribar, i a més, els efectes secundaris de les pastilles, amb els ronyons, fetge, estómac, etc., doncs no s'acaben de trobar bé. I què busca aquesta gent gran? Busquen alternatives, busquen altres solucions, i si són naturals, doncs millor que millor. I si són sense efectes secundaris, doncs ja ho tenim tot. Aleshores, va ser una mica aquesta. La gent que em deia, és que m'he d'igual que me col·loque, em deien. Dic, no.
0: Per si de cas, jo t'aviso.
2: Sí, jo, a veure, per molt que vulguis, això no et col·locarà mai, però la gent, hi ha molta gent molt desesperada. Aleshores, malauradament, molta d'aquesta gent és gent gran, que estem en aquestes, no? Que estan prenent moltes pastilles, que els acaba de funcionar i estan buscant altres coses. I quan veuen que això és un producte segur, que els hi funciona, doncs una s'ho comença a dir l'altra i els hi canvia bastant la vida. També és veritat que això no és la panacea, no ens enganyem. És a dir, hi ha gent que li funciona i hi ha gent que no li funciona. Hi ha gent que li funciona millor i hi ha gent que li funciona pitjor. Això és com tot. Però a la gent que li funciona, realment sí que podem dir que li han canviat una mica la qualitat de vida.
1: Has parlat de models de negoci. Esteu creant ara també, continua en aquesta visió i amb aquesta emprenedoria, i heu creat també unes franquícies, o sigui, heu vist que el negoci és un projecte en futur, i esteu com visionant arrel de més puestos. De fet, teniu una botiga pròpia també a Cerdanyola.
2: Correcte.
1: Teniu una altra Sagrada Família i ara obriu a Bilbao amb franquícia.
2: Obrim a Bilbao amb franquícia.
1: Això és una mica novetat, allò de les franquícies?
2: Sí, de fet vam començar l'any passat. Vam obrir botiga pròpia a Sant Cugat el 2021, la segona botiga pròpia l'any passat a Cerdanyola, I l'any passat també vam obrir la primera franquícia a Sagrada Família, la segona a Sabadell, i ara, demà dijous, me'n vaig a Bilbao a obrir la primera franquícia de Bilbao. I això ve també donat una mica per el que dèiem del model de negoci, no? Que tot va modulant. Quan vam obrir el 2019, era una plataforma online, només online. Què passa? Que el nostre client, com dèiem abans, és gent d'edat i moltes vegades em preguntàvem si teníem botiga física. La gent gran vol tocar, la gent gran vol saber, la gent gran vol preguntar, la gent gran vol algú, una cara que tinguis, tenir davant algú, que si hi ha una reclamació, que si hi ha qualsevol cosa, inclús les comandes que ens fan online, moltes vegades, encara avui són contra reembolso. És a dir, són gent que fins que no té el paquet a la porta no deixen els diners, no? Aleshores, això ens va suggerir que muntar botiga física per estar a l'abast d'aquesta gent que diu, bueno, jo prefereixo anar a la botiga, que m'assessorin bé, tenir algú davant, o si s'ha de canviar el producte, hi ha qualsevol cosa, que m'assessorin, doncs era molt interessant. I ara estem amb això. Vam obrir el 21 la botiga de Sant Cugat per validar aquest model de negoci de botiga física, i va funcionar, i ara ja et dic que estem en fase d'expansió.
1: També teniu una persona que us acompanya, que també és part del projecte, que és la Gemma Mengual.
2: Totalment.
1: Això què us aporta? Com a, bueno, clar, per quan diem esport d'elit, una botiga de cannabis, com s'ha fet aquest binomi?
2: Aquí entren diversos factors. El primer és que, pensant altra vegada amb el model de negoci, necessitàvem un altaveu comunicatiu i d'imatge i de representació i de que fos una imatge realment seriosa. No vale qualsevol cosa, no? I la Gemma, diguéssim que unia tots aquests factors, a part que venia de l'esport. Casual o no, l'any 2020, l'Agència Mundial Antidopatge, imagineu-vos, no? Una agència que mira tots els productes, tots els principis actius, totes les substàncies que puguin ser o no sensibles de ser dopants per un esportista, doncs l'any 2020, coincidint amb els Jocs de Tòquio, els Jocs Olímpics de Tòquio, aquesta agència va permetre, per primera vegada, que els atletes puguin fer servir el CBD, el cannabidiol, que us deia abans. Per què el podien fer servir? Doncs pel que diem que és l'ansietat precompetició, no? La nit abans d'anar a fer els esports, que hagin de fer les competicions, per qüestions d'insomni, evidentment, i per qüestions de dolor i recuperació esportiva. Clar, aquí se'm va obrir la llum. Vaig pensar, ostres, si l'Agència Mundial Antidopatge, amb tot el que té a sobre, permet que el CBD es pugui fer servir per qüestions esportives, no que es pugui fer servir, sinó que és beneficiós, inclús recomanable, i després dels anys ho hem anat veient que és així, què millor que buscar una persona com, en aquest cas, com la Gemma. Li vam plantejar el projecte, i s'hi va animar de seguida, i després inclús com a esportista d'elit ens va ajudar a desenvolupar certs productes ja més enfocats a la vessant esportiva.
1: I a part, des de la ciutat?
2: Des de la ciutat, i llavors la vam fer sòcia, no volíem una ambaixadora, una, com es diu ara, una influencer, no? Volíem algú que s'involucrés en el projecte, i així ho vam fer, i estem encantats, de veritat.
0: Prescripció mèdica per anar a la botiga i adquirir aquests productes que tu comentes? És a dir, t'has trobat amb algú que vingui no amb la recepta, però sí amb el consell del metge que li digui, escolta, prova-ho.
2: Primer de tot, prescripció mèdica no n'hi ha perquè són productes naturals. Aleshores, aquí entren ja diversos factors legals i de cert conflicte. Perquè com a producte natural, igual que la valeriana o la melatonina, diguéssim que, si anéssim al cas de la melatonina, és un producte que tothom sap que va bé per l'insomni, a qui li funciona, li va molt bé per l'insomni, però no veuràs mai cap anunci, cap comunicació, cap publicitat conforme la melatonina va bé per a l'insomni, almenys la natural. Nosaltres estem en aquest mateix sac. Com a producte natural no podem fer recomanacions medicinals conforme això va bé per artrosi, insomni, artritis, hèrnies discals, això ho tenim prohibit perquè un producte natural, com que no és un fàrmac avaluat i passa tots els seus processos, no se li pot atribuir beneficis medicinals. Tot i que sempre parlem de plantes medicinals i de medicina natural, però en el que és el titular no podríem dir-ho. Ara bé, clar, els principis actius hi són.
1: Aquesta és la proposta que us he portat espectacular, no? Carme?
0: Ja, però una altra qüestió. Tu has anat a la botiga?
1: Jo he passat per la botiga i ara ja començo a descobrir-la, perquè, clar, jo fins ara no
0: clar,
1: ho coneixia.
0: Però és que jo fins ara m'he quedat amb que poden tenir pastilles. Pastilles per la necessitat que sigui. Unes cremes?
2: Sí, pastilles, pastilles no, són uns olis.
0: Uns olis.
2: Olis de...
0: Això, jo vull saber quins són els productes. Clar. Abans preguntava la Cuca. A veure, què veneu? Què teniu?
1: Antiinflamatoris, no? Per l'ansietat.
2: Sí. Dintre del fil que us comentava de, com a productes naturals, no podem dir exactament el que acabes de dir tu, d'acord? Tot i que, bueno, evidentment, els principis
1: però, bueno,
2: actius
1: però
2: hi són.
1: Però jo quan m'han parlat dels productes, és el primer que m'han dit.
2: Clar. Clar, perquè al final, bueno, diguéssim que tot està dintre el sac de cosmètic, com a cosmètic, diguéssim que hauria de ser tot d'ús tòpic, no? Evidentment tenim les cremes que van bé pel dolor i la inflamació que dèiem i que realment funcionen de meravella, perquè a part també porten el CBD, porten el CBG, però també després també porten àrnica, porten calèndula, cajaput, gaultèria, o sigui, són cremes molt potents a nivell de plantes que se sap que històricament són antiinflamatòries.
1: L'àrnica és el que recomanen quan tens un cop, no?
2: Efectivament. Doncs aleshores, un d'aquells és aquesta crema pel dolor, no? Després tenim altres productes que van bé doncs, per millorar la son, per millorar un estrès, per aliviar tots aquests símptomes i que són olis que podem dir bucodentals o sublinguals, perquè dintre del cosmètic també hi ha el que és la pasta de dents o els col·lutoris que estan considerats com a cosmètic. Doncs els nostres olis tenen aquesta autorització per ser usats de manera bucodental. Aleshores, a partir d'aquí, segons la causa de cada persona, ens ve a la nostra botiga i l'assessorem amb quin dels productes li pot anar millor per les seves qüestions.
1: I tot això aquí s'ha cuat, eh? Mm-hmm. O sigui que ja veus com es viu l'emprenedoria a la ciutat.
0: Recordem que per si algú va despistat, com jo ho estava fa una estona, la botiga es va obrir al carrer Sabadell.
2: Correcte.
0: Es va obrir al carrer Sabadell. Ara us heu traslladat. Ara dic ara no sé quan fa.
2: Fa un any, sí.
0: Fa un any. Ara sou al...
2: Al carrer Xerric, amb carrer Santa Maria.
1: Sí, que es van apropant més al centre, no?
2: Correcte, sí, sí. I la zona peatonal, i que també és més còmoda.
1: Doncs gràcies, David, per haver estat avui al Sant Cugat Emprèn. Tanques temporada.
2: A vosaltres, doncs mira.
1: Ens ha encantat que estiguis aquí i continuarem parlant i continuarem descobrint Cannabity, perquè jo crec que és un projecte que li queda molt futur per davant.
2: Dona molt per parlar, i tant.
1: Moltes gràcies. Ara us porto una recomanació, breument. El restaurant Tragal d'Aves ens fa una proposta per aquest mes de juny, que tenim aquí avui el seu propietari, un dels seus propietaris, el Ronald Ruiz, que ens explicarà una miqueta què estan preparant, perquè estan preparant uns tallers junt amb The Play Cook per nens per fer cuina. Però aviam, Ronald, benvingut.
4: Què tal? Hola, bon dia. Què tal? Mira,
1: què està passant entre Tragal d'Aves?
4: Mira, Tragal d'Aves és una experiència molt activa, doncs, amb moltes coses que d'oferta i demandes que té Sant Cugat, el que estava escoltant aquí del CBD, tot això. Hi ha molta emprenedoria en Sant Cugat. Doncs s'ha de conèixer totes aquestes coses, totes aquestes experiències que no només Barcelona ho té, Sant Cugat ho té també. I doncs aquestes coses són de motivació a fer que la gent reclama coses noves. Doncs aquestes coses noves, com és Tragal d'Aves, que fem una col·laboració ara mateix amb Play Cup, amb tema de tallers, de nens, de grans, empreses, que tenen moltes coses que jo les obert i tal, em coneixen de molts anys ja que Tragal d'Aves, i doncs hem fet una col·laboració molt amenada, que venguin nens de 8 i 10 anys que coneguin la nostra cultura, diguéssim, la fusió de Tragal d'Aves que estem fent. Doncs són 30 nens que vindran el 8 i 9 i 10 de juny, doncs on tindrem que cada nen tindrà una experiència amb un menjar exòtic, doncs que la gent i els nens que vingui després amb la seva família, que aquest és el propòsit, que conegui la gent, i estarem molt, molt, molt... Com dir-ho? Tenim molta experiència amb aquestes coses i estem molt agraït que aquesta gent es comuniqui amb nosaltres per fer aquesta col·laboració.
1: Ronald, l'experiència es farà al restaurant o es farà als tallers de Play Cook?
4: Al restaurant mateix.
1: Al restaurant mateix. Llavors, heu obert places o esteu ja coberts o com va? Com va el tema d'apuntar-se?
4: De moment, ara ja està tot cobert. Portem ja 30 persones apuntades. amb aquesta primera experiència, a veure què tal. Si aquesta, aquesta primera experiència surt bé, pues, tornem a obrir places per a la gent.
0: Ah, deixa'm que et pregunti. Parlaves de descobreixin una cultura. Has parlat de plats exòtics. De quina cultura estem parlant i de quin tipus de plats?
4: Mira, a Tregaldava fa temps que estem fent una fusió de menjar de Sud-amèrica i Centroamèrica, que no concretament estem implicats en un país. El menjar de Sud-amèrica és molt, molt ample, i doncs no podem quedar-nos en un sol país. Doncs hem fet una barreja de que Tregaldava s'ha fet una barreja de plat, per exemple, d'un plat, un patacón pisado. És aquest, el plátano verde, ¿vale?, amb un cochinillo carne mechada, amb una mayonesa d'albocat, amb coliandre, i amb una ceba vermella curtida amb llimona, coliandre i tomàquet caser.
1: Aquestes hores això doncs, fa entre gana,
4: Doncs un plat de tanta la carta que tenim és, aquest és una barreja d'Equador, de Perú, de Venezuela, i doncs hem fet aquesta...
1: I Colòmbia, no?, perquè el patacón...
4: I Colòmbia també, imagina. Ja, doncs l'alegria nostra és que molta gent, les fronteres estan totes obertes i la gent viatja. I quan ve a casa nostra i diu, escolta, a què em recorda quan he fet aquest viatge, he anat allà, he anat aquí. Doncs donen una imatge de estic al Caribe però estem al Tregaldava aquí en Sant Cugat.
0: Falta la platja.
1: A mi aquesta proposta m'ha sobtat molt perquè quan parlem de nens, parlem de... Vas als restaurants, és menú infantil. Que jo això mai...
0: Macarrons?
1: Sí, mai ho he entès.
0: Pollastre
1: perquè
0: rebossats?
1: Els nens se'ls ha d'ensenyar a menjar, no?
0: Clar,
1: aquesta és una de la part de la proposta, ensenyar els nens a descobrir plats nous?
4: Exactament. Aquesta no és només el que dius tu, no és una milanesa amb patates. I ja està, una botifarra amb patates, el que feien abans, no? Ara, molta gent i molts nens que ve a la nostra casa ja es menja un ceviche, ja es menja un patacón, ja es menja un anticucho de pollastre. Doncs, I es menja amb ganes, amb ganes, i hòstia, perquè un dia d'aquesta, una família que ve sempre, els nens volen cuinar amb nosaltres, els nens volen cuinar amb nosaltres, mira, en casa fem això, i doncs l'hem convidat aquell nen a fer uns patacons, i molt content, ell i el seu fill, que tindran 10 anys, imagina't.
1: I doncs, és que Masterchef ens ha ajudat,
4: I aquesta és l'experiència que s'ha obrit, no? Pues mira, anem a fer que una cuina d'aquí de Sant Cugat, almenys per fer poble també, quin vingui, i doncs és això. Per exemple, donarem aquest lloc, aquell dia farem plàtano maduro amb formatge desfet gratinat al forn. Tot això farem amb que els nens facin aquí a la cuina.
1: Jo crec que tindreu que obrir més places perquè això promet,
4: I, pues, això, a veure què tal.
1: Escolta, jo vull preguntar-te així breument, com ha sigut emprendre a Sant Cugat, així, molt breument?
4: Mira, a Sant Cugat, porto molts anys aquí a Sant Cugat, doncs, dins d'aquí, de que molta gent em coneix, i diu, escolta, Ronald, quan fas alguna cosa per tu? Vinga, va, fem una cosa nova i cosa diferent. He treballat molt a l'hostaleria aquí a Sant Cugat, i doncs, això m'ha obert coses d'obrir més experiència, més, estàs boig, no facis això, ho faig. Bueno.
0: Ho fa.
1: Bueno, hem parlat de visió amb el David i hem parlat de tossudesa a l'hora de tenir una idea. O sigui, que jo crec que avui el programa ha sigut bastant complet,
0: Sí, hem donat la clau de l'emprenedoria, podem dir, pràcticament. Doncs al David i al Ronald els agraïm molt que ens hagin acompanyat en aquesta última sessió del Sant Cugat Emprèn. Cuca,
1: moltes
0: tu
1: gràcies.
0: Has d'emprendre com tots,
1: jo
0: vacances.
1: Jo continuo emprenent. No, jo no paro. Jo ja saps que encara que estigui de vacances estic pensant, perquè això és una altra part de l'emprenedoria que mai dormim.
0: Però també s'ha de desconnectar per continuar emprenent. O
1: sí,
0: sigui que...
1: però les idees mai dormen. Llavors, això és
0: però
1: complicat.
0: Però es deixen en repòs.
1: És complicat, no, és molt complicat. El que emprèn i és així, amb tarannà com el meu, m'entén. Doncs jo encantada d'haver estat aquesta temporada amb vosaltres i continuo venint a les tertúlies, o sigui que no
0: em
1: perdeu de vista encara,
0: No, senyora. Molt bé, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
2: Bon dia. Adéu, bon dia.

0: Ana Fernández, corredora d'assegurances, ha patrocinat aquest espai.
1: Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
3: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura, a Sant Cugat.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres, de 10 a 12, a Ràdio Sant Cugat.

0: Aviat ja tenim aquí els àpats de revetlla, de festa major, de final de curs, de comiat, perquè ve l'estiu, sobretot sopars, quan fa la, quan la calor afluixa i ve més de gust menjar i fer petar la, la xerrada, és quan arriben aquests moments. Són àpats que coincideixen amb l'arribada de certs productes de temporada, juntament amb les altes temperatures. Configuren un receptari ampli on la frescor s'imposa la barreja d'ingredients dolços i salats, i és, de fet, quan està més permesa que mai. Avui us proposem un menú complet de revetlla per celebrar l'arribada de l'estiu. I ho farem amb el Manel Guirado, que és el nostre prescriptor gastronòmic, no?
1: Què tal?
0: I com estàs?
1: Jo bé.
0: Ah, molt bé. Sí, és sí. Que no et sentia.
1: Sí, sí.
0: Aquí estic. Celebració, festa, coseta fresca, no?
1: Sí, bàsicament.
0: Quines són
1: però les... Però que faci il·lusió.
0: Allò que... per on comencem?
1: Mira, jo us plantejava un menú, diguem-ne.
0: Vale.
1: Val? La idea és, ens centrem més en aquestes això, revetlles i sopars de nit, potser ve més de gust treballar-se una miqueta o menjar una mica més que no pas durant el dia que fa més calor, i a més hi ha molta celebració, no? Revetlles, Sant Joan, festes majors o simplement això, com dèiem, comiats d'estiu, etcètera. Prepareu també la glaçonera, les copes i el llevetaps, perquè us proposaré també amb cada un dels plats que anirem dient. Idees.
0: Val.
1: No és obligatori, òbviament, igual que no és obligatori tota la resta del que diré. Llavors, com que és un menú, doncs començarem, si us sembla, pels aperitius. Vinga. D'acord? Els aperitius, sobretot, és la part en què volem doncs, començar a rebre, si de cas, els convidats, poder xerrar una estona, no estar molt atabalats a la cuina, o si ho estem... que els aperitius no ens molestin gaire, per tant, jo aniria a coses, diguem-ne, fàcils, fredes, que pràcticament tot el menú d'avui serà fred, no tot, però quasi. I començaria, per exemple, amb tot el món dels envinagrats i els fermentats vegetals, no només vegetals, però principalment, que és un tema que aquí, bàsicament, el centrem amb les olives, ens pensem que només hi ha les olives, i hi ha tot un món darrere superinteressant, que hi ha, que té detractors, potser, però hi ha gent a qui ens agrada molt i, per tant, jo aquí trenco una llança a favor d'ells. És a dir, tot el que són els cogombrets, les cebetes, les pastanaguetes, allò que a Múrcia ho piquen i diuen variantes, doncs això, és boníssim, supersaludable i, a més, és aperitiu, perquè el tenir aquest àcid fa que ens entri gana. Que ens ho volem treballar més, podem fer o comprar... les típiques banderilles, les gildes, totes sí. Aquestes històries, que ara hi ha una moda, o hi ha hagut en els últims anys una moda, i trobem variants xulíssimes. Banderilles que porten formatge, que porten salmó fumat, que porten el que vulgueu. Gilda tradicional que li podem afegir tomàquet sec, que li podem afegir carxofetes, que podem fer el que ens dongui la gana. O inclús ens podem fer nosaltres els propis envinagrats, fent, diguem-ne, basant-nos en la tradició japonesa, que fan el sunomono. Podeu agafar, per exemple, el cogombre, raves, ceba, pastanaga, els talleu a llesques fines o a juliana, i els amaniu amb vinagre d'arròs, si no en teniu de poma, sal, sucre, i si voleu un reget de salsa de soja. I això ho deixeu reposar una horeta a la nevera.
0: Només?
1: Sí. Sí, una o dues horetes. És molt express, és molt ràpid. I al final una mica de cesa amb torradet per sobre, per exemple, i això és un aperitiu super sa i super bo. Per exemple, què més podríem fer? Home, si llavors ens posem ja una miqueta amb el món del maridatge, amb aquest tipus de coses, doncs home, aniria amb un vermut o un aperitiu amarg, alguna cosa d'aquestes, no? Ja que comencem.
0: Un vermutet, sí.
1: Clar, a més el vermut és amarg, és dolç, és àcid, però la dolçor el que ajuda és que precisament no ens interfereixi amb el vinagre. Els vinagrets són molt complicats amb la beguda, però un vermut o alguna beguda d'aquestes, o un Negroni, vull dir que un dia és un dia, o un Spritz d'aquests, doncs funcionen molt bé. Que voleu una cosa més de tota la vida, una cervesa d'aquestes lagers,
0: també,
1: pils,
0: també.
1: Amb els vinagres funciona molt bé, i si no, jo sóc un gran aficionat als vins de Xerès, llavors aquí és una bona ocasió per obrir una ampolla manzanilla, i això queda fantàstic.
0: Sí?
1: Sí.
0: Bueno, això va a
1: gustos. Si t'agrada. Clar,
0: no, clar,
1: si t'agrada. Però és una bona ocasió per provar aquest tipus de vins. També podem optar als aperitius pels peixos fumats i salats. Fàcils de servir, això et ve donat, vas a una bona bacallaneria o botiga especialitzada, fas una taula de salmó, de bacallà, d'arengada, de sardina fumats, que els pots acompanyar amb un bon pa, mantega, algun formatge d'aquests Aquí ja anava la part salada, la part de tot això. Però sí, fumats, bé, també podríem trobar saïto fumat, més raro, però sí. Pa amb mantega, algun formatge tipus crema, alguna cosa d'aquestes els hi queda fantàstic, o si no el que et deia, peixos salats, si vols afegir amb els saïtons amb vinagre. Com pot ser el bonítol salat, l'anxova, la moixama, coses que es fan molt per la zona de baix, doncs de Múrcia,
0: Màlaga... Sí, una moixama amb unes ametlletes.
1: Exacte. Oli d'oliva, no necessita res més.
0: Fantàstic.
1: Podem mantenir el fino i la manzanilla per maridar, però si estem amb diguem-ne, en plan més fumat, doncs un vi blanc amb una bona acidesa, tipus un chardonnay, un albariño, un macabeu més de la terra, però que sigui acidet, això, fantàstic per començar. Val? Sense criança, sense res, una cosa més fresca. Si voleu treballar una mica més, dues idees que us dono. Per una banda, preparar els vostres seitons en vinagre, per això deia, espera que parlarem dels seitons. Fàcil, també, recepta basada en Japó. Que ens els obrin.
0: Sí.
1: Els congeleu 48 hores pel tema Nisaki, es descongeleu. Els rebosseu amb sal 10 minuts, rebossats, perquè suïn aigua i es concentrin. Els esbandiu i els poseu a dintre d'un bany de vinagre d'arròs o poma i aigua a parts iguals, mitja horeta. Els traieu d'allà, els assequeu, els cobriu amb oli vegetal o d'oliva i els podeu deixar reposar 2 o 3 horetes a la nevera. Però és express i per dintre queda una mica més cruets i no tan secs com els tradicionals i no tan forts de vinagre. Boníssim. O si no, ho podeu treballar, per exemple, uns musclos, que també és temporada, començava amb el musclo del Delta. Jo els faig, per exemple, com si fos un curri tailandès. Llavors tu fas un saltejadet de ceba, pebrot, all i gingebre i poses una mica de pasta de curri d'aquests tailandès que pots comprar en botiga, més igual si és el vermell, el verd o el groc, una bona cullerada, remenes, cobreixes amb llet de coco i fas un xup-xup. En paral·lel has bullit, has obert els musclos al vapor, reserves el suc, sí. I llavors ja tu hi tires els musclos allà dintre, una mica del seu suc per donar el punt de sal, i a últim moment acaba refrescant amb una miqueta de suc de llima i fulles de menta, coriandre, alfabra, el que vulguis. Okay. Remenes, això és un aperitiu al·lucinant. Passem als entrants?
0: Oh, i tant. Home, i tant.
1: Clar,
0: no ens quedarem aquí, només.
1: Tot això és de peu, fins ara. És a dir, sí. Són coses de peu, fàcils, etc. Val? Perdó, pels musclos, sí. Un vi rosat o un escumor rosat?
0: Val.
1: Prova-ho. Però que tingui ja certa potència.
0: Fa temps, que no em prenc un rosat.
1: Doncs cada vegada se'ls fan més bons, perquè s'ha posat de moda internacionalment, que no aquí, ara és un bon moment, perquè trobem cada vegada més vins rosats de qualitat.
0: Producte bo. Mm.
1: Sí, molt bons. Ens seiem a taula, val? O sigui, els entrants ja seiem a taula, per tant, aprofitem fer coses que requereixin coberts, etc. Dos possibilitats, o que poden entrar les dues. Primer, món amanides. Jo crec que és el gran moment, hem de menjar més verdura, hem de menjar més fulla, la gent no menja gaire amanida i menja encara quan la posen allà al mig amb la resta de menjar. La gent es llença a la proteïna i l'amanida sempre queda. Llavors, comencem amb una amanida i no traiem res més, la meva recomanació. No, ara toca l'amanida. Hi ha alguna cosa més? Sí, després.
0: Sí.
1: Llavors, aprofitem ara que hi ha uns enciams fantàstics, deixem les bosses de preparades a part, això és pels dies de cada dia, i treballem una mica i netegem uns bons enciams, els que ens doni la gana, i els amanim simples, és a dir, els hi podem afegir una mica d'alguna fruita, un bon tomàquet si ja n'hi ha, una mica de ceba tendra. Ens treballem una bona vinagreta, que pot ser supersimple, vinagre, oli, sal, pebre, mostassa si vols, alguna marmeladeta o alguna cosa, el que tu vulguis, però simple, que brilli l'enciam. Si, bueno, voleu una cosa una mica més potent, doncs, òbviament, hi ha tot el món de les esqueixades, dels empedrats, de les amanides russes. És menys verdura, és una mica més. Però també existeix, i el bo que tenen aquestes és que ens permeten tenir-les totalment fetes, amanides i tota la nevera, i treure-les a l'últim moment. Si ho fem amb fulla, sí que almenys us diria que amaniu amb la vinagreta al darrer moment.
0: Oh, clar, sí.
1: Perquè no es fa malbé.
0: Sí, sí.
1: Però a part d'això, doncs...
0: Queda lletja després.
1: Exacte. A nivell de maridatge, depèn molt de l'amanida. Si estem amb vinagres, escolta, bevem aigua, no passa res. Dona una estona que ja tornarem, val? Si no, depèn de quina, també ens pot funcionar, com dèiem abans, un rosat, però especialment perquè no un escumós una miqueta lleuger com aquests ancestrals que estan fent ara. Un dia, si vols, ja parlarem què és això d'un ancestral. Però és una alternativa.
0: Sí,
1: és la forma d'elaboració alternativa a la clàssica del cava xampany, que es fa amb 2 fermentacions. Aquesta només n'utilitza una. Es acostumen a ser escumosos més frescos, més afruitats, més fàcils de beure. però per certes amanides poden funcionar molt bé. L'altra opció d'entrants, sopes fredes. Gazpachos, salmorejos, ajo blanco...
0: Això ara ja comença a sobre la veda.
1: Clar, llavors, bueno, sí, és una cosa que potser ja està una mica trillat, però aprofitem doncs, per utilitzar fruita de temporada, no? Un gazpacho de préssec, de cirera, de síndria, de... Val? Que vulguem, si volem una cosa més lleugera i que inclús beure amb got. Salmorejo sempre és més espès. Aquí m'agrada que sigui tradicional de tomàquet, però m'agrada fer-lo més lleuger, per poder menjar en plan cullera, però no tan dens. Mm. I aquí sí que jugar una mica amb els complements o els toppings, no? Doncs uns deuets de bacallà esqueixat, amanits amb oli d'oliva, olivada i uns encurtits. I això li dona un toc molt, molt divertit. O si fem un ajo blanco, que el podem fer tradicional d'ametlla o d'ametlla i meló, i posaria sobre uns deuets també d'algun peix fumat o una vieira a la planxa o alguna coseta d'aquestes, unes escopinyes obertes al vapor. O si no, la clàssica vichyssoise, que és una cosa més contundent, però que també ens dona molta... I això ho podem tenir fet unes hores abans i ja està.
0: Oh, i tant, sí, sí. Cap problema.
1: Aquí, doncs, tornaríem a nivell de vins, doncs, si són les sopes aquestes més de verdures i tal, i fred, amb vinagre, com els gazpachos, etc., doncs el finó, la manzanilla, és un clàssic, funciona molt bé. Si l'havíeu obert abans, doncs podeu continuar. Si és més una vichyssoise, més amb crema, doncs un vi blanc amb notes de criança. Podria funcionar bé. O un escumós ja més treballat, més xulo. Com ho veus per ara?
0: Uf, jo ja...
1: Queda gana o no? Ja?
0: ja començo a tenir l'estómac una mica més...
1: Val, amanida o crema, no fa falta les dues, podem fer només una. Principals, us dono també dues opcions. No fa falta agafar les dues, òbviament, dues opcions. Que sou de... que us agrada aquell dia embolicar-vos una mica. Home, a mi m'encanta i és molt típic encendre graelles i fer una graellada de peix, sobretot amb sardines. Fem una sardinada.
0: Val.
1: D'acord?
0: Mm.
1: T'agrada o no?
0: Sí.
1: Sardina. A mi m'encanta, és que m'al·lucina. I ara és...
0: M'agrada més el seitó. Jo és que la sardina a la brasa em costa més.
1: Després et dono una altra opció, si no.
0: No l'he consumit gaire.
1: Val,
0: però...
1: t'entenc.
0: És que jo sóc molt punyetera amb això de les mides.
1: Ah.
0: I la sardina, si és molt gran, no...
1: No, però clar, el bo és que ara comença a haver-hi, o començarà
0: és
1: a haver-hi...
0: És època.
1: En aquí al Mediterrani. Acostuma a ser més petita, molt tersa, molt, molt dura, no és com la del nord, que és una miqueta més grandota i més tova a vegades, sinó que té una textura més dureta, és mitjaneta, però està molt plena de greix. Llavors, ara és el moment ideal. Si pot ser al Mediterrani, mida mitjana, fantàstic. Simplement, això és facilíssim, destripem, a mi sí que m'agrada tot la tripa, ben salada a consciència, l'embadurnem amb una mica d'oli d'oliva i la posem en una d'aquelles reixes dobles.
0: Sí.
1: Temperatura mitja, per tant, certa alçada, 2 minuts per banda i fora amb una safata. I la ruixem amb una salseta, amb un oli aromatitzat que ens hem fet amb oli d'oliva, suc de llimona o vinagre, all, julivert i, si volem, una mica romaní o el que sigui. Això ho triturem, biberó, i per sobre. Ja està. Pa torrat... i de peu, inclús, eh?
0: Que no falti patorrat.
1: Ho podem fer, si no, amb sorell, també, que és un altre peix que el tenim molt oblidat
0: sí.
1: I que, fet de la mateixa manera, és extraordinari i molt barat, també, està molt bo. Que volem aprofitar la graella i hem trobat a un preu mòdic o que ens volem gastar diners, doncs fotem unes gambes de Palamós ben guapes, minut per banda, i completem la graellada. Que no volem fer tota aquesta història que volem tenir ja preparat, jo llavors us diria que ens passem a la carn, carns fredes. Les carns acostumen a poder-se fer refredar i menjar fredes millor que el peix en general. Val? Llavors, doncs, agafem un pollastre, sí. Porc, vedella, és igual. Peces que podem lligar, no? El típic rodó, el típic roast beef, més igual el bitxo, que el podem fer al forn, segons les instruccions del carnisser, doncs això deixem, fes-ho més, fes-ho menys, el roast beef poquet, etc. I us proposo llavors una salsa que alguns coneixereu, que és la tonata. La del vitello tonnato,
0: sí.
1: Que és una salsa feta amb maionesa, tonyina, de llauna, anxoves, tàperes, pebre, poca cosa més. Això ho tritures i tens una salsa que mantens a la nevera i per qualsevol d'aquestes carns és fantàstica. I pel dia següent, per una pasta freda, també et fas uns espaguetis o uns macarrons, els refredes, poses aquesta salsa i està... boníssim.
0: Versàtil.
1: L'ova d'això és que ho tens fred, ho pots tenir inclús tallat i l'únic que has de fer al final és posar la salsa.
0: Molt bé.
1: Amb això què faríem? Aquí ens anem ja, va. Aquests vins blancs escumosos més treballats, una miqueta amb més criança, un rosat una mica inclús més potent, o un escumós rosat, o inclús si hi ha qui vol negre, doncs hi ha tota una gamma ara cada vegada més de negres més lleugers, a base doncs, de Pinot Noir, Mencia de la zona de Galícia, o les trapats de la Conca de Barberà, que per aquest tipus de coses són fantàstics. Una mica frescos, que estiguin una mica freds, no molt, una mica.
0: Sí, sí. I anem al postre?
1: Dos opcions també, va. Aprofitant la fruita de temporada, especialment els vermells, encara quedarà alguna maduixa, esperem, si no, cirera. Estem en ple de cirera, treballem una mica, els hi traiem el pinyol, i el que fem és servir-los doncs, amb algun lacti per donar-li més cos. Vidilla. Fem una crema de mascarpone, mascarpone a temperatura ambient que estigui ben tou, muntem a part nata, doncs a parts iguals, una mica menys de nata que la mascarpone. Muntem la nata, quan està quasi a punt de neu, li podem afegir una mica d'aquelles gotetes de vainilla, una mica de sucre, i després això ho incorporem amb mascarpone, com si féssim, acariciant, com si féssim un pastís. I amb aquesta crema de base hi posem per sobre unes cireretes, que les podem haver macerat amb una mica de sucre, un raig de Grand Marnier, no passa res, i això ho servim, està... estupendo.
0: Jo, quan arribo a les postres, ja em queda poc espai, la veritat. Per tant, necessito alguna cosa més lleuger.
1: Una amanida de fruita. Fem fruita de temporada,
0: mira,
1: també.
0: No et dic que no, eh?
1: Préssec, que també començarà ja. Cireres, si queda alguna maduixa, i si no, doncs fora. Una mica de pinya, sempre va molt bé per fer baixar, tot i que no és de proximitat, però, bueno, ens la permetem. Papaya, si vols, no sé. Fruita d'aquesta, tallada en macedònia, és a dir, de huets petits, i això deixes a la nevera. I a part fas també una salseta amb llet, ai, amb llet, perdó, amb llima, amb suc de llima o de llimona, si no, una mica de la seva pell ratllada, mel, gingebre i fulles de menta, i això tritures amb el túrmix. Proves que estigui equilibrat d'acidesa i de sucre, i a últim moment abans de servir, ho llences a dintre de la fruita, barreges i ho serveixes amb gotets.
0: Déu-n'hi-do, escolta, tenim opcions per totes les celebracions. Hem dit que si festa major, que si Sant Joan... Bueno, primer Sant Joan, eh? Sant Joan, festes majors, els comiats de les escoles,
1: Sí, amb els pares vegades... de les escoles, amb els companys de feina que me'n vaig de viatge, ja, tot això. Sempre hi ha algun sopar.
0: Doncs aquí tenim opcions que les podem combinar, perquè, escolta, no farem tot el menú... el mateix dia, no cal.
1: No, però bueno, aquí tu tens un menú, un platet amb quatre passes, està molt bé. Qualsevol d'aquests plats també ens serveix després per a arreglar un dinar, un sopar...
0: informal.
1: O enmig de les vacances, quan tu et dediques a la platja i a aquestes històries, doncs en fas un d'aquests i l'únic que has de fer és treure de la nevera, destapar-lo, menjar-te'l i tornes a la platja.
0: Molt bé, doncs celebrem el final de curs, Manel. Ens acomiadem i ho hem fet doncs, parant taula i gaudint del que hem fet tota aquesta temporada.
1: Tot una revetlla, però al migdia.
0: De les bones. Manel, que vagi molt bé.
1: Igualment, bon
0: estiu. Gràcies, que vagi molt bé. Adéu. Vinga.

0: dades comptades.
1: I avui dimecres arribarem fins a les 12 amb l'espai Guaita que tenim, amb Sergi Coral, biòleg i climatòleg, coneixedor del nostre entorn natural. Serà fins demà. Adéu-siau.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Sigueu molt benvinguts un dia més al Guaita que tenim amb el biòleg Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: Sergi, de què ens vols parlar avui?
2: Doncs avui parlarem de climes àrids, és a dir, semideserts i desèrtics.
1: Calor, no?
2: Calor.
1: Podríem dir.
2: Calor i poca humitat, elevada radiació, i això suposa una eixuta que ha de superar, evidentment, tothom qui visqui en aquestes, àrees.
1: Doncs som-hi.
2: Acabem de dir, bé, molt clar la introducció, perquè ja sabem que l'aigua és un bé escàs. Això és un lema que formava part de moltes campanyes, no? De quan nosaltres estudiàvem, i també de moltes campanyes institucionals.
1: Bueno, i també perquè hem passat moltes èpoques de sequera, sí. Aleshores ens ho han inculcat també moltíssim, això de l'aigua és un bé escàs.
2: Doncs, evidentment. I un fet que pot semblar una mica paradoxal, tenint en compte que el 71% del planeta Terra és aigua. Però clar, de tota aquesta aigua, només un 2,5% d'aquesta aigua és aigua dolça. Per tant, la disponibilitat baixa
1: en picat
2: moltíssim, no? I com hem dit avui, que parlarem d'aquestes regions àrides i semiàrides, i és evident que parlem de climes on plou poc, com era el
1: l'embarbussament,
2: i a sobre on hi ha molta evaporació, és a dir, molta radiació solar. I pel mateix preu fa que en siguin uns climes càlids o molt càlids.

0: en zones molt continentals, climes semidesèrtics càlids, com per exemple el nord d'Àfrica, Canàries i sud-est d'Espanya. No oblidem que tota la zona d'Almeria, Múrcia, certs punts de Castella, La Manxa, a la zona dels Monegros, a la zona d'Aragó, tots això són climes semiàrids. I tenim la figura de Köppen, que és el que fa les classificacions climàtiques, i només per donar una dada, ha dividit en molts grups de climes arreu del món, doncs aquestes zones semiàrides pertanyen als grups BSK i BSH.
1: Això ja és la nomenclatura aquesta més científica,
0: exacte,
1: eh?
0: Exacte, que no són cap banc ni cap cicle de cap banc, sinó d'aquesta classificació climàtica segons Köppen. I una zona àrida és aquella que rep menys de 250 mil·límetres de precipitació l'any.
1: Per tant, aquesta encara és més seca, eh?
0: Ah, exacte. I presenta una alta taxa d'evaporació, per tant, humitats molt i molt baixes. També s'anomenen zones desèrtiques i en tenim de càlides, temperades, fredes i glacials. La majoria d'aquests grans deserts càlids del món es concentren en dues franges específiques de latitud, entre els 15 graus i els 30 graus, tant de latitud nord com sud de l'Equador. Un territori que ve dominat pel que s'anomena cèl·lula de Hadley i les altes pressions subtropicals. Aquí hi hem d'afegir els deserts polars, tant del nord com del sud, sobretot el desert antàrtic, on degut, en aquest cas, a un altre mecanisme, però també domini dels grans anticiclons i aire molt fred, les precipitacions són molt, molt escasses i degut a aquestes baixes temperatures tampoc hi viu pràcticament res, vull dir, les condicions, d'acord? Per tant, el que defineix aquest tipus de clima, a part de les característiques pròpiament climàtiques, és la baixa disponibilitat d'aigua, que moltes vegades va combinada amb sòls molt pobres, amb terres molt pobres, és a dir, salins o sorrencs, cosa que fa que s'extremin molt més aquestes condicions i posin en situacions límits a vegetals, animals i humans.
1: Per tant, la vida aquí és complicada, eh?
0: Molt complicada. Tant,
1: no només pels humans, sinó també per les plantes i els animals.
0: Això mateix. I també hem de tenir present que els climes aquests semiàrids, sobretot els primers, els semidesèrtics, estan en expansió degut al canvi climàtic i la pujada de latitud d'aquestes regions i climes subtropicals. És a dir, d'aquesta cèl·lula de Hadley que parlàvem abans, a banda i banda de les regions equatorials, gairebé tira més cap al nord. Per part, va empenyent aquests climes semidesèrtics del Canari, del nord d'Àfrica, etc., cap a regions mediterrànies i cap a regions una miqueta més altes. Per tant, entrem en una nova normalitat també climàtica, que cada cop aquests climes més extrems van progressant una mica més al nord i al Mediterrani viu un procés progressiu d'aridificació.
1: Per tant, terrenys que no eren semiàrids ara ho poden ser, no?
0: Ho poden ser, es van convertint, tal com van canviant, per exemple, tot el règim de pluviometries estacionals i regions sobretot de la meseta del centre d'Espanya abans tenien una pluviometria més alta a primavera i ara es van convertint en una tardor, que la tardor sigui l'època més plujosa. Això vol dir que entren en un domini de clima mediterrani i al mateix temps el clima mediterrani entra en un domini de clima semiàrid.
1: Per tant, aquí el canvi climàtic ens està canviant els escenaris també.
0: Sí, està canviant tots els escenaris. I davant aquestes característiques, evidentment, també és molt interessant veure les adaptacions, sobretot en el cas dels vegetals i els animals, en aquestes condicions tan dures, tan feixugues per viure. Les plantes s'han d'adaptar, podem dir, per partida doble, a la manca de disponibilitat d'aigua i, per altra banda, també a l'alta radiació i temperatura. Per tant, podem dir que el cicle dels vegetals s'escurça i pot arribar el cas fins i tot de fer-se intermitent en les zones desèrtiques més dures, no? Per exemple, ara recordo la zona d'Atacama, del desert de Xile, que no, les plantes només floreixen i germinen i fructifiquen i fan llavors els anys que hi ha precipitació, perquè pot haver-hi un any que no hi hagi pluja en tot l'any, que no plogui.
1: I aleshores no creixen aquestes plantes, eh?
0: No creixen. Quan al moment que hi ha pluja, la llavor germina, floreixen i tornen a fer llavor, però és un cicle molt efímer, molt curtet. No poden ser els cicles estacionals que estem aquí nosaltres acostumats, que ja en parlàvem, amb una altra guaita de l'hivern,

0: de la primavera, de l'estiu i la tardor. No, allà és el tot o res. Funcionen en sistema binari, com els ordenadors, amb zeros i uns, podríem dir. Les plantes, per exemple, adopten estratègies com és arrels molt profundes, un sistema radicular molt profund per trobar aigua cap avall, fulles carnoses, fulles, les plantes crasses, els que aquí anomenem els cactus, eh? Però no només en plantes crasses com a cactus, sinó en arbres. Recordem, per exemple, arbres com el baobab, que té un tall, un tronc molt engruixit, perquè dintre acumula reserves d'aigua. Que no només, això és interessant, no només acumula aigua, sinó que serveix per dissoldre sals. Hem parlat abans que els sòls són molt salins normalment. L'aigua aquesta, perquè la sal és tòxica pels vegetals, doncs aquesta aigua disponible serveix per dissoldre sals. És un mecanisme molt semblant a el que tenim aquí a les plantes que neixen arran de mar o que deixen a la vegetació, neixen a la duna litoral, que també han d'afrontar, encara que ploguin més de 500 litres l'any, han d'afrontar condicions semblants en aquestes zones semidesèrtiques. Una altra estratègia és evidentment les espines. Això ho veiem a les zones de sabana, per exemple, el típic documental que ens mostren les girafes i els elefants menjant les fulles, les acàcies, per exemple, moltes plantes d'allà tenen espines per evitar precisament aquesta depredació. O sigui, són plantes que tenen poques oportunitats de treure fulla, fruit i llavor, flor, fruit i llavor...
1: com perquè se'ls amengin,
0: com
1: no?
0: Com perquè se'ls amengin, vale? Per tant, un mecanisme també molt especial.
1: Tot això pel que fa a les plantes, però i els animals, com sobreviuen?
0: Doncs mira, els animals, la principal adaptació és evitar les hores centrals del dia.
1: Les de més calor.
0: Les de més calor, per tant, sovinteja el comportament nocturn. I no ens pensem només en els animals, o sigui, la típica imatge d'un mexicà fent la migdiada a l'ombra amb el barret a sobre amb el d'allò, o imaginem, per exemple, com són els estius a Andalusia, a Sicília, al nord d'Àfrica, en aquestes zones més càlides, la gent no surt, no surt de casa fins a les 8 del vespre.
1: No, clar, perquè és, bueno, amb la calor tot costa més.
0: Exacte, és una adaptació. Els animals també s'adapten a necessitar menys aigua i beure menys cops al dia.
1: Perquè l'aigua és molt escassa.
0: L'aigua és molt escassa. Per tant, aquestes són les bàsiques. Però també, per exemple, tenir grans extremitats per radiar calor. Per exemple, la guineu del desert. I molts animals tenen orelles o potes molt grans, primes plenes de vasos sanguinis. L'aire que passa al voltant d'aquestes zones refreda la sang ràpidament, funcionant com un radiador del cotxe. O sigui, una estratègia per refredar el cos, en podríem dir. Pells impermeables, com per exemple els rèptils o els insectes de cutícula molt gruixuda, que impedeix que l'aigua interna s'evapori a través de la pell.
1: Ah, carai, per no perdre les reserves d'aigua. Ah,
0: exacte, són a vegades molt animals, com els insectes, que tenen aquesta respiració cutània. Per tant, s'han de protegir per evitar que aquesta aigua s'evapori. En plantes també passa una cosa similar. Per evitar la evapotranspiració, són plantes que a vegades tenen una capa de cera molt gruixuda a l'epidermis de la fulla. Així ho evita. I gran capacitat, per exemple, les plantes tenen un sistema, que són els estomes, que és per on respiren i poden perdre aigua, doncs es passen tancats molta part del dia. Per tant, l'equivalent amb animal, el pèl. El pelatge aïllant, per exemple, agafem el sistema dels camells o els dromedaris, que tenen un pelatge molt gruixut a l'esquena, que impedeix que la calor del sol els arribi a la pell, i el color clar, per exemple, colors clars que reflecteixen la radiació solar, més que no pas colors foscos, com el negre, que aleshores provocaria que el cos s'escalfés moltíssim.
1: Que intel·ligents, que són els animals a l'hora de trobar estratègies.
0: Molt, molt, molt. I no només això, sinó l'aprofitament de l'aigua metabòlica, el que parlàvem abans, animals que gairebé no beuen aigua en tota la seva vida i aprofiten aquesta aigua, l'obtenen desglossant químicament o trencant químicament els greixos de les llavors seques que mengen.
1: Ah, carai.
2: Ràdio Sant Cugat, notícies.
3: Salutacions, us parla Mireia Puente. Els centres educatius públics de tot Catalunya viuran aquest dimecres una nova jornada de vaga convocada pels sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, entre d'altres, en contra de l'acord signat pel Departament d'Educació amb Comissions i UGT. A més, demà dijous, els centres del Vallès Occidental tornen a estar cridats a fer vaga. Davant aquesta convocatòria, la Generalitat i l'Ajuntament han decretat serveis mínims tant als centres educatius públics com als equipaments municipals per garantir l'atenció bàsica de l'alumnat. Les dues vagues d'aquesta setmana formen part del calendari d'aturades que s'han previst a tot Catalunya entre els mesos de maig i juny. L'última vaga a tot Catalunya està prevista per divendres 5 de juny. La santcugatenca Aina Rabassa presentarà el seu primer treball musical, Nena, aquest dijous 28 de maig al Siglo Mercantil. El projecte, format per 7 cançons pròpies, combina folklore mediterrani, sons contemporanis i una mirada molt personal sobre la infància, les emocions i la fragilitat. Les portes s'obriran a les 8 del vespre i el concert començarà a 9:15. Les entrades es poden comprar a la web del Siglo Mercantil. El cas del rodatge de The Last Druid, protagonitzat per Russell Crowe, als terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, continua generant controvèrsia. El grup parlamentari dels Comuns ha registrat al Parlament una bateria de preguntes dirigides al govern per aclarir com es va autoritzar inicialment el rodatge en una zona afectada per les restriccions derivades de la pesta porcina africana. La iniciativa parlamentària arriba després que el Departament d'Agricultura anunciés un requeriment legal per aturar el rodatge en considerar que el tancament perimetral instal·lat no garantia les mesures de bioseguretat exigides ni impedia adequadament l'entrada i sortida de senglars. I en esports, el nou president del Club Voleibol Sant Cugat és Jordi Cava, qui ha estat l'únic candidat que s'ha presentat al càrrec. Cava substitueix Salva Vendrell i ha explicat el projecte d'aquests propers 4 anys de mandat. El nou màxim responsable afronta el repte amb molta il·lusió i ganes, liderant una junta formada per persones vinculades al món de l'esport i amb experiència en diferents disciplines. El president ha reconegut les dificultats econòmiques que han obligat el primer equip a baixar a Superliga 2, tot i remarcar el problema principal és l'elevat cost de competir en l'elit del voleibol estatal. Tot i això, el club manté l'ambició de continuar creixent des de la base. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes a un nou guaita que tenim amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: Avui, Sergi, ens vols portar d'excursió.
2: Sí, us vull portar a voltar per Catalunya.
1: Que bé, amb aquest país tan maco que tenim.
2: Exacte, conèixer el país, però per què? Jo tinc la debilitat aquesta de barrejar el ciclisme amb la geografia, la natura i d'allò. Us vull proposar això, un repàs a les diferents etapes de la Volta a Catalunya, pels diferents paisatges, els diferents racons, i el que veurem si mirem més enllà de la bicicleta i mirem el paisatge que envolta quan van pujant o van transitant els ciclistes per la carretera.
1: Doncs som-hi, agafem les bicicletes i comencem.
2: Sí, va. És la 105a Volta a Catalunya.
1: 105a, Déu-n'hi-do.
2: Sí, des d'aquí també ho veurem. Per televisió es pot veure en directe. I mireu, hi participen corredors de primer nivell, com en Jonas Vingegaard, en Renko Evenepoel, el Richard Carapaz, l'Egan Bernal o el Joao Almeida. Té un cartell molt bo, la Volta a Catalunya aquest any. Venim de la Milan-San Remo, una cursa de gairebé 300 quilòmetres on en Tadej Pogacar s'han portat un altre monument, a l'11è. I entrem en plena primavera de les grans clàssiques, la Paris-Roubaix, la Amstel, la Lieja-Bastogne-Lieja, vull dir, és una temporada molt ciclista. La sortida d'aquesta Volta a Catalunya serà a Sant Feliu de Guíxols.
1: Carai, ho tenim a la vora, això.
2: Del centre de la Costa Brava, un paisatge dominat per roca granítica, el color vermell en els massissos de les Gavarres i Cadiretes, que arriben a primera línia de mar. Territori de sureres, clar, indústria del suro, evidentment, en aquesta zona del Baix Empordà. Però atenció, també territori de bolets, ous de reig, rossinyols, trompetes, surenys. A tardor, aquesta zona de les Gavarres i de Cadiretes és un territori molt volataire. També vinaders, dels rovellons aquells de color ben vermellós.
1: Per tant, sortirem de Sant Feliu de Guíxols, però cap on anirem?
2: Anirem més enllà, anirem, podríem dir, cap a les Guilleries, cap al territori d'en Joan de Serrallonga. Torna a Serrallonga, anirem a la Serralada Transversal, a territori de la Selva, perquè pujaran fins l'alt de Sant Hilari, que té 765 metres sobre el nivell del mar, un port de primera categoria, i allà hi trobarem, evidentment, boscos d'alzines, roures, castanyers. Un paisatge molt plujós, gairebé s'atansen els 1.000 litres per metre quadrat, i aquest any, amb l'hivern que hem tingut i primavera, ja en porten més de 500-600. Per tant, Déu-n'hi-do el que ha plogut en aquella zona.
1: Per tant, tenim un canvi de paisatge aquí ja.
2: Molt important. Passarem d'un paisatge més mediterrani a un paisatge més selvàtic, en podríem dir. La selva se'n diu selva per alguna cosa. I de tornada visitaran una de les zones més fredes de la depressió gironina. Passaran per Llagostera. És una fondalada, allà a l'hivern hi podem tenir mínimes de 9-10 graus sota zero i tampoc té tanta distància amb el litoral, Tornaran a remuntar la serralada litoral per acabar de nou a Sant Feliu de Guíxols.
1: Per tant, aquesta és la primera etapa.
2: La primera etapa.
1: Que tenim aquests dos paisatges, El primer ple de sureres i més amb aquest bosc ple de bolets que ens comentaves, i llavors aquest segon, que anem més cap a aquest bosc d'alzines, roures i castanyers, no?
2: Més, canvi. Més interior i plujós.
1: Perfecte, doncs anem a veure com serà la segona etapa.
2: Doncs la segona etapa acabarà a Banyoles. Comença a Figueres, acaba a Banyoles, capital d'Estany, on hi trobem el llarg Càstir càrstic i amb origen tectònic de fa uns 250.000 anys.
1: Carai.
2: Podríem dir que és el llac no litoral més gran de tot Catalunya, el llac de Banyoles, té molta història,
1: I tant.
2: Té uns 2 quilòmetres de llarg, 700 metres d'ample, amb fondàries que en algun embut d'aquests de relleno arriben als 120 metres de fondària en el llac. És el llac interior més gran de Catalunya i les aigües, curiosament, provenen de l'Alta Garrotxa, concretament d'Oix i Cadernes.
3: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
4: Hola, què tal? Com estem? Benvinguts de nou a la Maroteca de la Ràdio, a la sintonia de Ràdio Sant Cugat. Un dia més us presentem talls de veu mítics de programes de ràdio, que tant ens agrada recordar, que tant ens agrada poder tornar a escoltar i compartir-los amb tots vosaltres. Esteve, benvingut de nou, què tal?
5: Hola, què tal? Salutacions cordials. Gràcies, Jordi, per compartir aquesta estona de ràdio. Sempre diem el mateix, que ens agrada recuperar aquests moments de ràdio del passat, però és que aquesta és la gràcia, no? Poder-los seleccionar, els que ens agraden, els que tenim, els que disposem i els que vam escoltar ja fa una colla d'anys. Avui us portem una nova pastilla de Ragtime. Ja en vam parlar al principi d'aquest programa, de la Maroteca de la Ràdio. Avui portem un Ragtime molt musical i de directe. Parlarem de concerts que tenien lloc a la sintonia de RAC 105, bé en directe o bé doncs, passats posteriorment per un tema de requeriments legals. En aquest cas, portarem dos concerts de dos artistes diferents, una dona i un home, que en aquell moment estaven molt de moda, van fer furor i que, de fet, encara segueixen en actiu. Començarem per una noia irlandesa.
4: Sí, estem parlant d'Eleanor McCoy, un concert que a Ragtime es va emetre el 11 de setembre de 1993. Estava en aquella època Ragtime presentat i locutat per Sílvia Tarragona. Estarem d'acord, Esteve, una de les veus més dolces de la ràdio.
5: Sí, sí, sempre n'hem parlat perquè ens en recordem perfectament d'aquella època en la qual presentava programes musicals. També hi havia alguns apartats que podrem escoltar posteriorment d'informació musical i cultural, amb David Talleda, per exemple, i amb Marc Mateu. Eren espais molt interessants, però bàsicament Sílvia Tarragona ens portava sempre la seva dolça veu presentant-nos algunes novetats discogràfiques i temes clàssics també.
4: Doncs anem a sentir què deia Sílvia Tarragona de Eleanor McEvoy, aquesta cantautora irlandesa.
6: Quan va oferir el bo i millor del seu repertori al Mercat de les Flors, Eleanor McEvoy va demostrar ser, a més d'una bona cantant, un bon músic. I segur que has entès perfectament el que ella comentava abans d'interpretar la cançó Leave Her Now, on es podia escoltar el toc del seu instrument. Ella ens deia que un dia de Nadal la seva mare li va preguntar que què és el que volia que li portés Santa Claus i ella li va respondre que un saxofó. Aleshores, la seva mare li va dir que el saxofó no era l'instrument més adequat per una noia bonica, per una noia preciosa, i ella va dir que, en definitiva, era el que li agradava, l'instrument que li agradava. La seva mare li va comentar que per les noies boniques el que era més adequat era el violí. Ella es va quedar molt i molt sorpresa i a partir d'aquells moments va decidir començar a tocar aquest instrument i ja podeu veure que el resultat és perfecte. Recordeu, doncs, la peça que havíem escoltat es titulava Leave Her Now i en ella Eleanor McEvoy ens donava una lliçó de virtuosisme amb el seu instrument. Ara mateix escoltaràs com ella presenta els seus músics i després, el moment que tu esperaves, sentiràs la cançó Only a Woman's Heart? Això sí, amb sorpresa. Què t'ha semblat? Això només per començar una de les cançons que forma part del primer àlbum que ha arribat aquí al nostre país de Eleanor McEvoy, el tema Finding Myself Again. Aquesta noieta que té aquesta veu, has de saber que als 4 anys ja es dedicava al món de la música, sí, com ho sents, als 4 anys ella ja tocava perfectament el piano i a més aprenia a tocar la guitarra i ja cantava. Quan va ser un adolescent se'n va donar compte de que la seva vida era la música i es va apuntar al programa de música acadèmica al prestigiós Trinity College de Dublín. Allà va començar a practicar, i 6 mesos després, com et comentava al principi, a la introducció del nostre programa de la segona hora de Ragtime, RAC 105, va fer una prova per entrar a l'Orquestra Nacional Simfònica d'Irlanda i ho va aconseguir. Eleanor McEvoy ràpidament va desenvolupar una bona història com músic de sessió i va ser la violinista anònima de músics com Sinéad O'Connor o bé els Foreigner. Aquesta és només la història d'una noieta que s'ho fa molt bé i que el dia 7 d'octubre de l'any 1993 va ser en directe al Mercat de les Flors de la Ciutat Comtal. Si aleshores te la vas perdre, cap problema, perquè ja saps que aquí, a la segona de Ragtime, RAC 105, t'estem oferint íntegrament el recital que ella va oferir. Va pujar a l'escenari abans que ho fessin els Nat Noise. La segona peça que va interpretar va ser aquesta, The Boundaries of Your Mind. Tot i que moltíssims la confonen amb Sinéad O'Connor, nosaltres creiem que Eleanor McEvoy té una veu personal, una veu dolça, una veu inconfusible i, a més, que marca la diferència. Per si ara mateix acabes de sintonitzar-nos, et diré que et trobes a Ragtime, RAC 105, repassant el concert que aquesta intèrpret irlandesa va oferir al Mercat de les Flors el dia 7 d'octubre passat. Per cert, saps que Eleanor McEvoy, amb la seva cançó Only a Woman's Heart, ha venut més de 200.000 còpies? De fet, la cançó no era un single, la cançó formava part d'un àlbum recopilatori d'artistes femenines irlandeses. Pensa que 200.000 còpies a Irlanda són moltíssimes còpies, perquè ha venut més còpies aquest àlbum que qualsevol treball dels U2. Però continuem repassant una mica més la història d'aquesta noieta irlandesa que s'ho va fer tan bé i que va agradar tant al Mercat de les Flors el passat 7 d'octubre. Ens havíem quedat amb que ella era músic de sessió de Sinéad O'Connor o de Foreigner. Va ser aleshores quan va conèixer Noel Eccles, un home important, un home que va ser durant molt de temps percussionista principal de la Simfònica Nacional d'Irlanda i que va saltar al pop amb gent com U2 i Van Morrison. Ell, de fet, va ser el que li va dir que es dediqués al món de la cançó i que, a més, ho fes interpretant les seves pròpies cançons. Aleshores va ser quan Eleanor McEvoy li van donar una bona oportunitat, que va ser unir-se al grup de Mary Black. Mary Black, per si no la coneixes, és una de les estrelles de la cançó més importants d'Irlanda. Per aquesta raó, Eleanor McEvoy, que suposem pel que veiem que és una dona intel·ligent, va dividir el seu temps entre el seu propi grup que havia format i l'establert de Mary Black. Va ser un moment determinat de l'actuació d'Eleanor McEvoy al Mercat de les Flors el passat 7 d'octubre, quan ella va explicar que la cançó que va sonar, la tercera per ordre des del principi, que es titulava For You i que ara sentiràs, va ser una de les primeres cançons que ella va escriure i que, a més, parlava d'una història trista i de desamor. Si vols escoltar com ella ho explicava, apuja el volum. Ei, no perdis el fil, eh? Continues aquí, a la segona de Ragtime, RAC 105, oferint-te, com t'hem avançat al llarg d'aquesta setmana, el concert que Eleanor McEvoy va fer a la ciutat de Barcelona al Mercat de les Flors el dia 7 d'octubre de l'any 1993. Aquella nit va ser una nit 100% irlandesa, perquè després d'ella va pujar a l'escenari els Night Noise.
7: Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.

Dimecres 27 de maig, dia Alexia Putellas. Avui la capitana, la mulletana, s'acomiada del Barça després de 14 temporades, jugarà el seu últim partit com a blaugrana. Aquesta tarda a les 7 al Johan Cruyff contra la Reial Societat, penúltima jornada de Lliga AF. Avui, aquest matí, he tingut un acte d'homenatge a l'Spotify Camp Nou amb els 38 títols que ha guanyat la capitana durant la seva trajectòria com a jugadora del Barça. Com dèiem, avui juga el Barça al penúltim partit de Lliga AF, l'últim serà diumenge, i també juga l'Espanyol, que en aquest cas tampoc no s'hi juga res, i juga al camp del Deportivo de la Coruña. Ahir va perdre el Badalona Women, per cert, en l'últim partit a casa, a Palamós, 0-4 contra el Real Madrid, el segon classificat d'aquesta Lliga EFA. Molt futbol avui, però també tindrem bàsquet, hoquei, patins, waterpolo i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan Garcia. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, Alexia Putellas s'acomiada avui del Barça.
1: Després de tot el dia esperant, ahir al vespre, la capitana va fer oficial la seva sortida del club amb un vídeo emotiu amb música de Rosalía a les seves xarxes socials. Alexia jugarà aquesta tarda al Johan Cruyff el seu últim partit amb el Barça, després de 14 temporades al primer equip i 38 títols aconseguits, entre els quals les 4 Champions de la història del club. També ha guanyat 2 pilotes d'or i 2 premis de Best de la FIFA, anys 2021 i 2022.
0: Aquest matí el club hi ha fet un homenatge a Alexia, envoltada de tots els seus trofeus i també de personalitats del món del futbol i també de les seves companyes. En una estona escoltem a l'Spotify Camp Nou les seves reflexions. De tot això, avui hi ha partit, com dèiem.
1: Correcte, Martí, perquè el Barça juga l'últim partit de la temporada a casa, el Johan Cruyff, avui a les 7 de la tarda contra la Reial Societat. A més d'Alexia, el partit també ha de servir per acomiadar altres jugadores que deixen el club, com Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón, tot i que encara no s'ha fet públic.
0: Avui també juga en aquesta penúltima jornada de Lliga F l'Espanyol.
1: El conjunt perico, amb la permanència assegurada ja des de fa setmanes, visita avui el camp del Depor, l'equip que té just per sobre de la classificació amb un punt més. El duel a les 9 de la nit, ahir el Badalona Women es va acomiadar de la seva afició a Palamós amb una derrota 0-4 contra el Real Madrid.
0: També estava salvat ja i no s'hi jugava res del Badalona Women, que continua de 0. En categoria masculina, l'Espanyol ha fet oficial avui la renovació del capità, Lele Cabrera.
1: El central uruguaià allarga el vincle amb el club perico fins al 2027, fent efectiva la clàusula de renovació que incloïa, volíem dir, el seu contracte. Un anunci que es fa 24 hores després que el nou director esportiu de l'entitat, Monchi, ratifiqués la confiança a Manolo González per continuar entrant en l'equip al curs vinent.
0: Encara en futbol, aquesta setmana us hem anat explicant que 9 catalans jugaran al Mundial d'aquest estiu amb la selecció espanyola. Ahir vam saber que n'hi haurà 2 amb el Marroc.
1: 2 més hi haurà amb el Marroc. És així, Martí, perquè el jove extrem nascut a Vic, Amaimouni, jugador de l'Inter de Frankfurt, és una de les novetats de la convocatòria del Marroc, una de les revelacions del Mundial de fa 4 anys. Amaimouni compartirà vestidor amb un altre català, migcampista garenc del PSV Eindhoven, Ismael Zaibari.
0: En bàsquet, la penya va confirmar ahir la victòria en el partit pendent contra l'Unicaja a l'Olímpic.
1: Doncs sí, el Joventut ho guanyava de 20. Quan el partit es va haver de suspendre el descans per problemes amb el videomarcador, els verd i negres no van deixar entrar el partit en cap moment al conjunt malagueny i van acabar guanyant 95-74, cinquena victòria seguida pel Joventut, que assegura la sisena plaça a la Lliga regular.
0: En hoquei i patins ja tenim definides les semifinals del play-off pel títol de l'hoquei Lliga masculina.
1: El Barça va superar un combatiu Noia per 5-3 ahir al Palau, en un partit que va servir també per homenatjar 2 llegendes de la secció blaugrana que ho deixen, Pablo Álvarez i Sergi Fernández. El Barça s'enfrontarà a l'Igualada a semis després que el conjunt de la Noia superés els penals al Voltregà en un partit en què els usonencs van ser superiors. A l'altre semi, on ja esperava el Liceu, ahir un partidàs molt igualat al Calafell. El Joan Hurtoll es va acabar imposant el Reus també en la tanda de penals.
0: Per cert, el Noia ha confirmat aquest mateix migdia, de fet, que l'Aleix Esteller serà el nou entrenador de la temporada vinent, just després de la seva retirada com a jugador i com a capità. En waterpolo, avui tenim una final europea protagonitzada per 2 equips catalans, de fet, 2 barcelonins.
1: Efectivament, Catalunya i Barceloneta s'enfronten a partir d'avui amb el duel d'anada en la final de l'Eurocup femenina, avui a 2:15 al vespre. L'anada d'aquesta final a Can Toda, a la piscina del Catalunya, la setmana vinent, dimecres 3 de juny, es jugarà la tornada a la del Barceloneta.
0: A tot això, avui també arrenca la final de la Lliga de waterpolo, la divisió nord femenina.
1: S'enfronta Sant Andreu i Mataró, 2 equips que també es trobaran a la Final Four de la Champions. El primer enfrontament, el millor de 3, avui a les 9, a Sant Andreu.
0: En tennis, avui debuta Marina Bassols en una segona ronda de Roland Garros.
1: La blanenca jugarà finalment no abans de les 4 de la tarda contra la jove russa Mirra Andreeva. Serà la primera vegada que Bassols disputa una segona ronda d'un gran slam.
0: I també al torneig parisenc tenim un altre català, en aquest cas el quadre de dobles masculí, amb Marcel Granollers, que ja ha passat amb solvència la primera eliminatòria.
1: Granollers i el seu company, l'argentí Horacio Ceballos, caps de sèrie número 1 i defensors del títol, van superar l'hongarès Marton Fucsovic i el nord-americà Marcos Giron per 6-3 i 6-2 en menys d'una hora de joc. Granollers i Ceballos s'enfrontaran en segona ronda al vencedor del duel entre els francesos Mutet i Banach contra la parella formada pel nord-americà Kirkop i el neerlandès Stevens.
0: I un últim apunt en motor, Marc Márquez viatja a Mugello per reaparèixer el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP.
1: El cerverí que el 10 de maig es va sotmetre a 2 intervencions quirúrgiques, al peu dret i a l'espatlla dreta, després de caure el dia anterior a França, ja és a punt de reprendre el Mundial, segons ha informat el seu equip a través d'un comunicat. El circuit italià haurà de passar un últim reconeixement mèdic demà per ser declarat apte per córrer.

0: Dimecres 27 de maig, 10 minuts passant de la una, comencem parlant de futbol, perquè avui és el dia A d'Alexia Putellas, que s'acomiada del Barça, una llegenda del club i d'aquest esport, la capitana, la primera catalana en guanyar una pilota d'or, de fet en van ser dues seguides i dos premis de best. Després de tot el dia esperant-ho, ahir al vespre la Molletana va penjar un emotiu vídeo a les xarxes socials en què confirmava la seva sortida, explicant també tota la seva història des dels inicis amb Rosalía de fons. I aquest matí ha tingut lloc un acte d'homenatge a l'Spotify Camp Nou abans del partit d'aquesta tarda al Johan Cruyff, amb una Alexia també emocionada, acompanyada de les seves companyes i també de personalitats del món del futbol i de la directiva que l'han acompanyat durant la seva trajectòria. La Molletana explicava així com se sentia en aquests moments.
1: És molt difícil d'explicar. Ahir va ser un dia molt emotiu. Tota la temporada diria que ha estat algú molt emotiu per les coses que han anat succeint, per jo començar-me a plantejar si realment podia ser l'última i viure-ho com a tal per si de cas. I ara estic... Ahir sentia un buit gegant, o sigui, feia molt mal al cor i avui estic plena d'amor.
0: Una Alexia que també feia aquesta reflexió sobre l'autoexigència que encara s'imposava per guanyar amb el Barça i per aquest clic que ha hagut de fer per saber que era el moment oportú.
1: Va fer sentir que era el moment perfecte ara mateix per tot com ha estat aquest any i també per sentir que l'equip seguirà tirant. O sigui, per mi era molt important també sentir que no seguíem aquest compromís amb l'equip. No? Llavors jo les conec, sé com treballen, sé les jugadores que hi ha, llavors sé que l'equip continuarà guanyant i per mi també era un objectiu que això passés.
0: 14 temporades amb el primer equip blaugrana, 38 títols, incloses evidentment les 4 Champions de la història de la secció, a més de les dues pilotes d'or que va guanyar el 21 i el 22 i dels dos premis de best. Aquí a l'Enjoc n'hem volgut parlar també amb algú que la coneix molt bé dels seus inicis, com és Santi Fernández, que entrenava al Sabadell quan la Molletana va començar a jugar a futbol al club arrequinat.
2: Pues Alexia és la continuïtat de les persones que van fer que el futbol femení donés un pas endavant en la societat. Una jugadora humil que ha arribat a ser campiona del món. Quan jo estava al primer equip del Centre Esport Sabadell, ella ja guanyava campionats amb el seu equip del futbol base. I aquí la veritat que ja es veia que tindria un gran futur. Amb el seu joc i la seva personalitat es veia de llarg que seria una gran líder. Des d'aquí de Sabadell li desitjo molta sort en el seu futur.
0: A tot això, avui hi ha un partit de futbol. És veritat que el Barça ja no hi ha guanyat tot, no s'hi juga res, i ve de celebrar aquesta quarta Champions aconseguida dissabte a Oslo. A més, serà el dia del comiat d'Alexia, però també d'altres jugadores que no seguiran el curs vinent, com Mapi León, Iona Batlle i Marta Torrejón, malgrat que no encara han fet pública la seva sortida. Ahir em va parlar, abans de reconèixer aquesta oficialitat d'Alexia, l'entrenador Pere Romeu, a la prèvia d'aquest Barça-Reial Societat, al qual també li van preguntar de futur.
3: Aquestes futbolistes que tenen sentiment de pertinença d'estar a un lloc donen més del 100%. I això, hi ha vegades, que és el que et marca la diferència respecte a altres equips i altres clubs. Nosaltres tenim aquesta manera de fer. Aquest any hem tingut la gran sort de poder comptar amb jugadores joves de moltíssim nivell. No sé si totes les temporades podrà ser així. No sé si totes les temporades pujaran jugadores com l'Aixa, la Serra Jordi o la Carla Julià i derrumbaran la porta baix tan fàcil com ho han fet elles, no?
0: Un Pere Romeu que també va llançar un missatge reivindicatiu de les crítiques rebudes, sobretot el curs passat, quan també es va fer una gran temporada, però no es va culminar a la final, en aquell cas, de la Champions de Lisboa.
3: Igual que jo no opino de coses que no són la meva competència o que no és el meu dia a dia, la gent no hauria d'opinar del tot del que va veient de tant en tant en un partit de futbol, perquè el foc d'atenció estic plenament convençut que no és el mateix que dels entrenadors o el de l'equip. Llavors, estic tranquil, no sé si s'han callat boques o no, estic contentíssim amb el pòquer de títols, estic contentíssim amb com ho hem fet, estic contentíssim amb com ho hem aconseguit i estic contentíssim de veure com tot l'equip ho ha celebrat, jugadores i staff. Crec que això demostra molt més que ser un equip.
0: El tècnic també ha parat de confirmar, per cert, la seva pròpia renovació per encapçalar el nou projecte sense Alexia, sense Mapi, sense Ona, sense Torrejón, i veurem si amb alguna sortida més, com per exemple la de Salma. Avui a les 7 de la tarda jugarà aquest Barça-Reial Societat, l'últim partit d'Alexia amb el Barça, tal com va dir ella al vídeo, tot i que al Barça encara li quedarà un partit de Lliga F, diumenge vinent al camp del Madrid Club de Futbol. També avui, per cert, juga l'Espanyol, que tampoc no s'hi juga res, més enllà de l'orgull de quedar per sobre a la classificació del rival d'avui, el Depor, que per ara suma un punt més que el conjunt perico. En parlava l'entrenadora Sara Monforte.
4: Bueno, és un partit interessant, que jo crec que, bueno, que serà un partit que serà per detalls, sobretot en el que sempre parlo de les àrees. Crec que és un equip que ataca molt bé, és un equip molt equilibrat, un equip amb joc directe, però que a dalt té jugadors molt determinants i jo crec que tenim que estar molt encertats a nivell defensiu.
0: Una Sara Monforte que assegurava que l'equip tenia ganes de tornar a competir després de 18 dies sense fer-ho, malgrat que arribin dos partits en només 5 dies.
4: Bueno, sí que és veritat que això, que al final he estat molt de temps de competir i ara pues, m'han estat en dos partits, però jo, les jugadores, ja dic, amb moltes ganes, perquè al final són els dos últims partits que venen en cinc dies i crec que és molt maco i ojalà poguessin jugar totes, tindre minuts per poder bueno, acabar bé la temporada.
0: Avui a les 9, aquest Deportivo Espanyol, el Barcelona Women ahir va acomiadar l'afició de Palamós amb una derrota 0-4 contra el segon classificat, el Real Madrid. Les barcelonines, recordem, tampoc no s'hi jugaven res i a falta dels partits d'avui i de l'últim diumenge, de diumenge continuen desenes a mitja taula. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Durán, bon dia.
5: Bon dia. El Badalona Women va patir una derrota contundent contra el Real Madrid per 0-4 en el darrer partit com a local del conjunt badaloní al municipal de Palamós. La producció golejadora del conjunt madrileny va arribar a la segona part, perquè durant els primers 45 minuts el Badalona Women va tenir més la pilota i va intentar desplegar el seu joc amb molt d'ordre, el que va provocar un primer temps molt més equilibrat, perquè a les visitants els costava molt trenar jugades d'atac. Aquest ordre tàctic i aquesta possessió va variar després del descans, perquè Eva Navarro va inaugurar el marcador als dos minuts de la represa. Aquest gol va donar confiança a un Madrid que aleshores va començar a trobar la inspiració de la migcampista escocesa Caroline Ware, que va fer un hat-trick, signant gols als minuts 52, 54 i 83, deixant sense cap mena d'opció a les de Mar Ballester. Escoltem a la jugadora del Badalona Women, Paula Sánchez.
6: La primera part hem aguantat molt bé, també hem tingut les nostres ocasions. Llavors, a la segona part sí que el Madrid ens ha apretat una mica més. A nivell defensiu també les forces ja a final de temporada doncs, sempre són menys i costa una mica més les segones parts. Però bueno, al final nosaltres també les hem tingut, no les hem sabut aprofitar. El Real Madrid sí i els hi han entrat.
5: A la darrera jornada de Lliga, el Badalona Women es desplaçarà al camp del Levante de València, equip que des de fa jornades està descendit de categoria.
0: Gràcies, Ramon. I un altre punt de futbol en categoria masculina. Aquest cap de setmana, aquesta setmana, volíem dir, us hem explicat la convocatòria de la selecció espanyola masculina per al Mundial d'aquest estiu, en què tindrem ni més ni menys que 9 catalans. Dos d'aquests són de Terrassa, Dani Olmo i Marc Pubill. Més enllà, de l'Agarenc, convocat amb el Marroc, amb doble nacionalitat, Ismail Saibari, migcampista del PSV Eindhoven. Els companys de la Ràdio Municipal de Terrassa, de fet, han parlat amb els pares d'Olmo i de Pubill. Miqui Romagosa.
7: Hem de parlar de Marc Pubill i hem de parlar de Dani Olmo. En el cas d'aquest darrer, continua sent un fixe per Luis de la Fuente. En el cas de Marc Pubill, és la seva primera participació en un campionat. I clar, havíem de parlar amb els seus pares. Nasi Pubill, nedador agarenc, parla de com va rebre aquesta grandíssima notícia.
8: Si hi ha algun somni que esté... que es té allà dalt, sempre que s'hi pensa i tal, de vegades penses en jugar a primera divisió, que ja és algo espectacular, però avui se n'ha fet un de molt bèstia, la veritat és que sí.
7: Miquel Olmo, una mica més expert que el Nasi Pubill, també doncs, explicava com va rebre la notícia.
9: Quan ha passat la llista i han passat els jugadors del mig del camp i no hi era, doncs t'haig de dir que m'hi ha acollonit una miqueta. Que passa que després ha dit els davanters i després d'Oyarzaba l'ha posat el Dani i respirat tranquil, però la veritat és que, bueno, que ho passes malament i que em nego a acostumar-me a passar-ho amb normalitat.
7: La ràdio té aquesta màgia, i és que vam creuar tant a Nasi Pubill com a Miquel Olmo, i es va produir aquesta conversa segons espectaculars de ràdio.
9: Per un jugador com el Marc, que fa un any escaig, que estava a segona divisió, assolia el repte d'anar a un equip com l'Atlético i fer-ho al nivell que ell ho ha fet, i anar a la selecció per disputar el Mundial, més que merescut, és per celebrar-ho i gaudir-ho. Moltes felicitats, Ignasi.
8: Moltes gràcies, i més venint d'aquí bé. Tenim amics en comú, i els he demanat moltes vegades per tu, perquè vaig conèixer el teu fill una vegada jugant a Manresa, el vaig descobrir a Manresa jugant un torneig de cadets, i em vaig enamorar d'ell, i he seguit la vostra trajectòria, una trajectòria, a més, molt valenta, perquè sortir al Barça s'ha de ser molt valent, vosaltres ho veu fer, i us he seguit la trajectòria sempre, i sempre he demanat per vosaltres, i serà un plaer, estic segur que ens podrem veure aquesta vegada, el destí ens ha ajuntat, i estic segur que ens podrem veure, i tinc moltes ganes de poder-te conèixer personalment.
9: Ens veurem i tindrem temps de dinar, de patir i de disfrutar també.
7: Doncs el Marc Pubill i el Dani Olmo, que formen part d'aquesta llista de convocats, són dos agarencs a la llista de Luis de la Fuente, i atenció perquè Ismail Saibari té el tercer agarenc formant part de la selecció del Marroc.
0: Gràcies, Miqui. En bàsquet, la penya va confirmar ahir la victòria en el partit que tenia pendent contra l'Unicaja, que guanyava de 20 ja al descans a l'Olímpic i acaba guanyant de 21, 95-74. A cinquena victòria seguida per al Joventut, que s'assegura la sisena plaça a la Lliga regular. D'altra banda, ahir el Lleida va presentar el nou patrocinador, que fa que canviï el nom de cara al curs vinent, de Hayopos Lleida a Ilerna Lleida. UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
10: El passat 14 de maig, el grup ICG i el Força Lleida anunciaven que després de 8 anys, empresa i entitat esportiva separaven els seus camins a la fi d'aquesta temporada 25-26. Així s'obria la porta a un nou patrocinador principal que, si bé cert, ja estava tancat en aquell moment, no ha estat fins aquesta setmana en què s'ha fet l'acte oficial de la Unió entre Ilerna i el Força Lleida. Les noves instal·lacions del Centre de Formació Professional, el president del Club de Bordeus, Albert Aliaga, i el seu i fundador d'Ilerna, Jordi Gené, han realitzat un acte de presentació d'un patrocini principal que uneix amb dues parts pels propers 3 anys ampliables a la fi de l'actual contracte. Escoltem de forma consecutiva el president del club i el seu fundador d'Ilerna, Albert Aliaga i Jordi Gené, respectivament.
11: Per nosaltres, no té, si parlem d'orgull lleidatà, parlem de Lleida, que parlem d'una filosofia, d'una manera de fer les coses, és cert, hem tingut interès d'empreses de, no de Lleida, però en cap moment nosaltres hem contemplat aquesta opció. I per nosaltres sempre ha sigut fonamental que la gent se senti identificada amb el projecte i per tal és clau el nom.
12: I l'important serà com anem desenvolupant les activacions d'aquest patrocini. I la veritat que en el poc temps que hem estat tractant amb el club i tot, i amb la gent, amb l'estructura del club, ha estat molt fàcil i bueno, quan els veia reunits pues pensava, mira, dictat, i molt bé, molt bé. Ampliarem amb coses que estarà més a nivell digital, tema canals a YouTube, tema d'activacions a diferents poblacions.
10: La temporada encara no ha acabat i, per tant, no serà fins l'1 de juliol quan, oficialment, el primer equip del Força Lleida passi a dir-se Ilerna Lleida.
0: Gràcies, Sergi. En hoquei patins ja tenim definides les semifinals del play-off pel títol de l'hoquei Lliga masculina. El Barça va fer la feina, va superar un combatiu noia 5-3 ahir al Palau, un partit que també va servir per homenatjar dues llegendes de la secció blaurana que ho deixen, Pablo Álvarez i Sergi Fernández. Ràdio Sant Sadurní, Miquel Cuenca.
13: El noia Freixenet es va acomiadar ahir de l'hoquei Lliga després de perdre per 5-3 al Palau Blaugrana davant el Barça en el tercer i definitiu partit dels quarts de final. Els de Sant Sadurní es van avançar amb un gol de Jan Cortiellas a la primera part, però el Barça va capgirar el marcador fins al 4-1. Tot i això, el noia va reaccionar al segon temps amb dianes de Cortiellas i David Gelmà per tornar a entrar al partit i fer patir els blaugranes fins al final. Els darrers minuts van estar marcats per diverses decisions arbitrals molt brutals estades per la banqueta que ha vista com una targeta vermella Xavi Costa i també a l'entrenador Carlos Cortijo a 50 segons del final. Finalment, un gol a porteria buida del Barça va certificar el 5-3 i l'eliminació d'un noia que va competir fins als últims segons. Escoltem a l'entrenador Carlos Cortijo.
14: Hemos estado hasta el final con opciones, que era un poco el objetivo en una pista que solamente había ganado el Liceo y es para que todo el club todos han estado muy orgulloso del equipo que tiene. Hemos creído, con el 4-3 hemos tenido la falta directa, hemos tenido un palo de Tony Salvado, si no recuerdo mal. Y bueno, es el deporte, este acierto que hablamos en la previa, y no ha podido ser.
13: Amb l'eliminació del Noia s'acomiaden definitivament els jugadors Jan Cortiellas, Pablo Nájera i el capità Aleix Esteller. També, pel que fa a l'equip tècnic, l'entrenador Carlos Cortijo i el segon Pau Romagosa.
0: Gràcies, Miquel. De fet, fa una estona el Noia ha confirmat que Aleix Esteller, el fins ara capità, serà l'entrenador del conjunt que ha vist la temporada vinent. El Barça que s'enfrontarà a l'Igualada a semifinals d'aquesta hoquei Lliga, després que el conjunt de la Noia superés els penals ahir al Voltregà, un partit que, de fet, els usonencs van ser superiors. I a l'altra semifinal ja esperava el Liceo i ahir en un partidàs que es va decidir també als penals el Calafell va superar el Reus. La nova ratlla de Reus, David Fernández.
15: El Reus Deportiu s'acomiada de l'hoquei Lliga després de caure a Calafell en un derbi d'infart decidit als penals. Els rojinegres es van avançar ben aviat amb un gol de Diego Rojas, però Carles Domènech i Sergi Folguera del Calafell capgiraven el marcador deixant el 2-1 abans del descans. A la represa, Guillem Jansà va tornar a empatar pel Reus i tot i el tercer gol local de Jepi Selva, els de Jordi Garcia van forçar la pròrroga amb un espectacular xut llunyà de Jansà a menys de 2 minuts pel final. El temps extra no va desfer l'empat a 3 i a la tanda de penals el Calafell va estar més encertat. L'entrenador del Reus, Jordi Garcia, no podia amagar la seva decepció per l'eliminació, tot i no haver perdut cap partit.
16: Una decepció molt gran, difícil de pair, d'assimilar. Crec, sincerament, que hem sigut superiors als 3 partits i el Calafell ha sigut superior a nosaltres amb 5 penaltis. És una derrota dura, que avui en calent prefereixo mossegar-me la llengua i donar un temps de reflexió.
15: Els del Baix Camp tanquen així la temporada després d'una eliminatòria molt intensa, marcada per la derrota administrativa del Reus, el primer partit que va vèncer per 1-8.
0: Gràcies, David. I acabem amb waterpolo. Avui tenim final europea, protagonitzada per dos equips catalans, de fet barcelonins. Catalunya i Barceloneta s'enfronten avui a 8:45 amb l'anada de la final de l'Eurocup femenina, i també avui comença la final de la Lliga, de la Divisió Nord femenina, que s'enfronten amb Sant Andreu i Mataró. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
17: Comença l'hora de la veritat a la divisió d'honor de waterpolo. Assolim, Mataró i Sant Andreu es juguen el títol de Lliga en una eliminatòria final al millor de 3 partits. L'inici de l'encreuament tindrà lloc dimecres a la nit a la piscina Pere Serrat, ja que les andreuenques tenen el factor piscina a favor per haver acabat la fase regular en primer lloc. El Sant Andreu, actual campió, ha estat l'equip que ha fet millor waterpolo durant la temporada. Ara ve la desestabilització que pot provocar la marxa al Sabadell de la columna vertebral de l'equip, Martina Tarré, Nona Pérez i Paula Camús, és ara una incògnita. L'Assolim ha demostrat igualtat de forces en els últims partits davant de les de Barcelona i cada detall, doncs, serà determinant. Per l'entrenador Dani Ballart, és bàsic mantenir una bona defensa.
18: Estamos en la final, antes de empezar la temporada. Esto era un sueño, era alcanzar finales. Lo hicimos en la Copa Catalunya ganando el trofeo. Después se nos escapó la final de la Copa de la Reina. Estamos en semifinales de Champions, ahora la final de la Liga. La verdad es que la temporada está siendo extraordinaria.
17: Tots dos equips també es veuran les cares a la final a 4 de la Champions League, que juga a Malta, a la ciutat de Gira, el 10 i 11 de juny.
0: Gràcies, Oriol, i fins aquí l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
19: La xarxa de comunicació local.
20: Tots els marroquís roben,
21: ens treuen treball.
22: Com a trans, et veuen com un monstre.
23: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
24: Aquest, amb un trastorn mental,
25: és violent.
26: Una soledat, la gent gran.
27: Són gent que roben.
28: Paràsit.
29: Marimatxo.
30: Però existir solo.
31: Automono.
32: Terroristes.
33: Té a menjar plàtans.
34: Monstre. Tot això és odi. Aturem-lo.
35: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
36: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
37: Dins de l'extensa obra de Ramon Llull hi trobem el cant de Ramon. Amb gairebé 70 anys va escriure en vers la seva autobiografia, data del 1300. Des d'aleshores són molts els i les poetes que ens han anat deixant un magnífic llegat en aquest gènere literari. Ausias Marc i Joan Ruiz de Corella, Joan Maragall i Àngel Guimerà, Maria Antònia Salvà i Clementina Arderiu, i veus actuals com en Feliu Formosa, Dolors Miquel o Carles Duarte. Escoltem el poema recitat per Raquel Martínez.
38: Foc d'ocell. La llibertat és una cantata a la llibertat. Si es creu o mana creure que és més que un cant, és perquè tan sols no és un càntic. La llibertat també ha de ser una cançó de poble. La llibertat no és just durar el temps en una rosella dels segadors. Qui cala foc a l'ocell del desig és el misteri. El misteri de l'amor és el temps, com el misteri de la llibertat és el temps que dura el seu cant, perquè l'amor fet i la llibertat són el mateix càntic. El plaer de l'amor fet és una cantata a l'amor. No és l'amor. La llibertat és just un himne a la llibertat. No és la llibertat. Veig que no ho creus. Saps per què? Tu voldries ser lliure, però que no et passés res. I res és massa poc, talment com tot són massa coses. Blai Bonet, poesia completa, 2014. Cant de l'Arc, 1979.
36: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre, per a la xarxa.

0: Bon dia i bon dimecres 27 de maig de 2026. Això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dimecres 27 de maig, avui el dia Alexia Putellas, el dia que la capitana s'acomiada del Barça després de 14 temporades i després de 38 títols aconseguit amb la samarreta blaugrana. La capitana que jugarà avui, aquesta tarda, el seu últim partit com a blaugrana, en aquest cas el Johan Cruyff contra la Reial Societat, encara que li quedi, tot i això, un partit de Lliga F al Barça diumenge vinent, al camp del Madrid Club de Futbol. Avui molt futbol, però també tindrem bàsquet, amb la victòria de la penya ahir contra l'Unicaja, que ja li assegura com a mínim la sisena plaça a la Lliga regular de l'ACB, hoquei, patins, waterpolo i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb en Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, Alexia Putella s'acomiada avui del Barça.
1: Després de tot el dia esperant, ahir al vespre la capitana va fer oficial la seva sortida del club amb un vídeo emotiu, amb música de Rosalía, a les seves xarxes socials. Alexia jugarà aquesta tarda al Johan Cruyff al seu últim partit amb el Barça després de 14 temporades al primer equip i 38 títols aconseguits. Entre ells, doncs, 4 Champions. Fent història al Club Blaugrana. També ha guanyat, recordem-ho, 2 pilotes d'or i 2 premis de best de la FIFA, anys 2021 i 2022.
0: Aquest matí el club ja ha fet un homenatge a Alexia Putellas de l'estadi al Spotify Camp Nou, que ha reunit a moltes personalitats del món del futbol i tant, i també, evidentment, escoltarem en una estona les seves reflexions. A tot això, com dèiem, Joan, avui hi ha partit.
1: Correcte, Martí. El Barça juga l'últim partit de la temporada a casa, el Johan Cruyff, avui a les 7 de la tarda contra la Reial Societat. A més d'Alexia, el partit també ha de servir per acomiadar altres jugadores que deixen el club, com Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón, tot i que encara no s'ha fet públic.
0: Avui també juga en aquesta penúltima jornada de Lliga F l'Espanyol.
1: El conjunt perico, amb la permanència assegurada ja des de fa setmanes, visita avui el camp del Depor, l'equip que té just per sobre la classificació, amb un punt més. El duel a les 9 de la nit. Ahir el Badalona Women es va acomiadar de la seva afició a Palamós. Derrota 0-4 contra el Real Madrid.
0: En categoria masculina, l'Espanyol ha fet avui oficial la renovació del capital, L. Cabrera.
1: El central uruguaià allarga el vincle amb el club perico fins al 2027, fent efectiva la clàusula de renovació que incluïa el seu contracte. Un anunci que es fa 24 hores després que el nou director esportiu de l'entitat, Monchi, ratifiqués la confiança en Manolo González per continuar entrenant l'equip al curs vinent.
0: Encara en futbol, aquesta setmana us hem anat explicant que 9 catalans jugaran al Mundial aquest estiu amb la selecció espanyola, doncs ahir vam saber que n'hi haurà 2 més amb el Marroc.
1: El jove extrem nascut a Vic, Maimouni, jugador de l'Eintracht de Frankfurt, és una de les novetats de la convocatòria del Marroc, una de les revelacions del passat Mundial de fa 4 anys. A Maimouni compartirà vestidor amb un altre català, el migcampista garenc del PSV Eindhoven, Ismael Saibari.
0: En bàsquet, la penya va confirmar ahir la victòria en el partit pendent contra l'Unicaja a l'Olímpic.
1: El Joventut ja guanyava de 20 quan el partit es va suspendre el descans per problemes al videomarcador. Els verd i negres no van deixar entrar en el partit en cap moment. El conjunt malagueny hi va acabar guanyant 95-74, cinquena victòria seguida del Joventut, que s'assegura la sisena plaça a la Lliga regular.
0: En hoquei patins ja tenim definides les semifinals del play-off pel títol de l'hoquei Lliga masculina.
1: El Barça va superar un combatiu noia per 5-3 ahir al Palau, un partit que va servir també per homenatjar dues llegendes de la secció blaugrana que ho deixen Pablo Álvarez i Sergi Fernández. El Barça s'enfrontarà a l'Igualada a semis, després que el conjunt de la noia superés els penals al Voltregà, en un partit en què els usonencs van ser superiors. A l'altre semi, on ja espera el Liceu, ahir partidàs molt igualat. El Calafell es va acabar imposant el Reus també a la tanda de penals.
0: Per cert, el noi ha fet oficial aquest mateix migdia que l'Eix Esteller, el fins ara capità de l'equip, serà el nou entrenador en substitució de Cortijo a la temporada vinent, just després de la seva retirada, com dèiem, com a jugador. En waterpolo avui tenim una final europea protagonitzada per dos equips catalans, barcelonins, de fet.
1: Catalunya i barceloneta s'enfronten a partir d'avui amb el duel d'anada en la final de l'Eurocup femenina. Avui a 8:45 del vespre, anada d'aquesta final a Cantoda, a la piscina del Catalunya, la setmana vinent, dimecres 3 de juny, es jugarà la tornada a la de la Barceloneta.
0: I avui també arrenca la final de la Lliga a la Divisió Nord femenina,
1: que enfronta Sant Andreu i Mataró, dos equips que també es troben a la Final Four de la Champions. El primer enfrontament, el millor de 3, avui a les 9 a Sant Andreu.
0: En tennis, avui debuta Marina Bassols en una segona ronda de Roland Garros.
1: La blanenca jugarà finalment 9 abans de les 4 de la tarda contra la jove russa Mirra Andreeva. Serà la primera vegada que Bassols disputi una segona ronda d'un gran slam.
0: I també el torneig parisenc tenim un altre català, en aquest cas el quadre dobles masculí, Marcel Granollers, havent passat ja amb solvència la primera eliminatòria.
1: Granollers i el seu company, l'argentí Horacio Ceballos, caps de sèrie número 1 i defensors del títol, van superar l'hongarès Marton Fuchsovics i el nord-americà Marcos Girón per 6-3-6-2 en menys d'una hora de joc. Granollers i Ceballos s'enfrontaran en segona ronda al vencedor del duel entre els francesos Moutet i Van Aasch contra la parella formada pel nord-americà Kirkop i el neerlandès Stevens.
0: En una estona de començar aquest partit, que d'on sortirà, com dèiem, els rivals de Marcel Granollers i Ceballos. I un últim punt en motor, Marc Márquez viatja a Mugello per reaparèixer al Gran Premi d'Itàlia de MotoGP.
1: El cerverí, que el 10 de maig es va sotmetre a dues intervencions quirúrgiques, al peu dret i a l'espatlla dreta, després de caure el dia anterior a França, ja és a punt per reprendre el Mundial, segons ha informat el seu equip a través d'un comunicat. El circuit italià haurà de passar un últim reconeixement mèdic demà per ser declarat apte per córrer.

0: Dimecres 27 de maig, 6 minuts passant de dos quarts de dues, comencem parlant de futbol, perquè avui és el dia A d'Alexia Putellas, que s'acomiada del Barça, una llegenda del club i d'aquest esport, la capitana, la primera catalana en guanyar una pilota d'or i dos premis de best. De fet, en van ser dos seguits. Després de tot el dia esperant-ho, ahir al vespre, la Mulletana va penjar un emotiu vídeo a les seves xarxes en què confirmava la seva sortida, explicant també tota la seva trajectòria des dels inicis amb Rosalía de fons. I aquest matí ha tingut lloc un acte d'homenatge a l'Spotify Camp Nou, abans del partit d'aquesta tarda al Johan Cruyff. Amb una Alexia també emocionada, acompanyada de les seves companyes i també de personalitats del món de futbol que l'han acompanyat durant la seva trajectòria, la Mulletana parlava així del moment per decidir fer pública la seva decisió.
1: És complicat perquè mai és el... És que no hi ha el moment que tu sents que és el moment perfecte per sortir, però després de com ha anat la temporada, de... són moltes coses, no es pot dir que només hi ha un factor que et fa de prendre aquesta decisió. Hi ha molts grisos enmig, és normal, és la decisió més important de la meva vida, però com bueno, deia en el vídeo, parlar amb l'exigència que tinc a mi mateixa, amb el rendiment, i això barrejat amb la part emocional, que és el Barça per mi, per tota la meva família, el que sentia era que tot el que fos continuar podia desdibuixar aquest camí que hem creat, no? I el fet d'aixecar la quarta Champions a Oslo ha estat doncs, el moment perfecte i així ho he sentit.
0: Una Alexia que també feia aquesta reflexió sobre l'autoexigència que encara s'imposava per fer guanyar el Barça i per la qual, com deia ella, s'ha buidat i fer aquest clic que ha hagut de fer per saber que era el moment oportú.
1: Durant molts moments no ho pots fer perquè hi ha un calendari esportiu per respecte a les companyes, perquè sí. No vols desequilibris dins d'aquest calendari, però avui ja no hi haurà això, llavors sí que em vaig prometre que avui m'obriria en canal. Al final sí que seguia sentint que podia portar tot això, però quan ho poses a la balança no pots normalitzar tot això. Si deies, no, és que l'any que ve ho pots fer, clar que ho podem fer, però no ho normalitzem de que és... Fes lo normal. I ho aconsegueixes, costa moltíssim.
0: Marta Tornera, l'encarregada de dirigir, de presentar aquest acte. En 14 temporades al primer equip blaugrana, 38 títols aconseguit Alexia, incloses, evidentment, les 4 Champions del Barça, a més de les dues pilotes d'or i els dos de best, que va guanyar el 21 i el 22. Aquí a l'Enjoc n'hem volgut parlar amb una exjugadora que va compartir vestidor amb Alexia tant al Barça com abans, a l'Espanyol, Marta Corredera.
2: L'Alexia és llegenda, és història. Òbviament, sense ella no s'entendrien tots els èxits del futbol femení espanyol ni del Barça en particular. És una de les jugadores que ha aconseguit canviar el paradigma del futbol femení, ho ha canviat pràcticament tot. A nivell individual, òbviament, amb les dues pilotes d'or, amb tots els premis i reconeixements que ha aconseguit al llarg de tots aquests anys, però també a nivell col·lectiu pel que significa ella pels equips, en quant a maduresa, en quant a lideratge. I en quant a futbol, no hi haurà una altra com ella. Per mi és irrepetible.
0: A tot això avui, com dèiem, hi ha partit de futbol. És veritat que el Barça ja no s'hi juga res, ho ha guanyat tot i ve de celebrar, de fet, la quarta Champions, aconseguida dissabte a Oslo, però encara queden dos partits de Lliga F, avui contra la Real Societat, en un dia que també ha de servir per acomiadar Alexia, però també altres jugadores que no saliran al curs vinent, com són Mapi León o Navalla, que malgrat que encara no ho han fet públic, i a més d'una altra de les veteranes, com és Marta Torrejón. Ahir em va parlar, abans de conèixer aquesta oficialitat d'Alexia, l'entrenador Pere Romeu, al qual també li van preguntar, de fet, pel seu futur i la seva continuïtat.
3: Bueno, els propers dies, les properes setmanes tindrem més informació, jo estic tranquil, tinc ganes d'acabar la temporada i assentar una mica les bases de tot i poder estar tranquil i poder prendre les millors decisions possibles, però he gaudit moltíssim aquesta temporada, he gaudit molt amb l'equip, he gaudit molt de tots els títols aconseguits i ja veurem què ens deparen les properes setmanes.
0: Un Pere Romeu que també va llançar un missatge reivindicatiu a les crítiques rebudes sobretot aquell curs passat, quan va fer una gran temporada també amb el Barça, però no es va culminar, en aquell cas amb la final de la Champions de Lisboa.
3: De cara a staff cap a jugadores, mai hem traciat aquest missatge de crítiques, perquè és algo que ja us he dit moltes vegades, m'és absolutament igual l'opinió de gent que no està dintre. Sí que entre elles és algo que els hi ha donat impuls, els hi ha donat motivació, els hi ha donat seguim aquesta gana competitiva que tenen diàriament, i així ho hem aconseguit. Crec que té molt, molt mèrit el que hem fet per tot el que ha succeït durant la temporada a nivell de baixes de futbolistes importants, lesions de llarga durada, veure que hi havia dies que no podíem escollir molt l'11 perquè era el que era, crec que té un mèrit increïble.
0: Veurem si Pere Romeu encapçala el nou projecte sense Alexia, sense Mapi, sense Ona i sense Torrejón, i veurem si hi ha alguna sortida més, com per exemple la de Salma Parayuelo. Avui a les 7 de la tarda que jugarà aquest Barça-Real Societat al Johan Cruyff, l'últim partit d'Alexia amb el Barça, tal com va dir ella al vídeo, tot i que encara, com dèiem, li quedarà un partit de Lliga F diumenge vinent al camp del Madrid Club de Futbol. També avui, per cert, juga l'Espanyol, que tampoc no sigui jugar res més enllà de l'orgull de quedar per sobre a la classificació del rival d'avui, el Depor, que per ara suma un punt més que el conjunt perí, com parlava l'entrenadora Sara Monforte.
4: Un partit molt igualat. Al final és un equip molt similar a nosaltres, no? Que l'any passat també va ascendir a Lliga F, que més o menys hem estat en posicions paral·leles, ara estan un punt per sobre nostra. Bueno, jo crec que és un partit interessant per veure qui acaba per sobre de qui, no? La posició, i per bueno, pues una mica a nivell d'orgull també, el fet, no? de guanyar, i un camp com Riazor, que tenim bones experiències allí, que és molt xulo.
0: Avui a les 9 aquest Deportivo Espanyol. Ahir el Badalona Women es va acomiadar de l'afició de Palamós amb una derrota 0-4 contra el segon classificat, el Real Madrid. Les badalonies, recordem, tampoc no s'hi jugaven res, i a falta dels partits d'avui i també de l'últim de diumenge, l'última jornada, continuen desenes a mitja taula. Més futbol, atenció al cas de la Pirinaica, que farà de jugar aquest dissabte en l'últim partit de Lliga del seu juvenil B masculí a la portera del juvenil femení. El Ràdio Sallent, Jordi Givert.
5: Ella és la Greta Brunet, que ja entrena amb l'equip B del juvenil masculí des de que el porter titular de l'equip va patir una lesió de llarga durada. Durant aquests 3 mesos han hagut de fer mans i mànigues i recórrer al porter de l'infantil oposant jugadors de camp sota pals. Enmig d'aquesta crisi, la Greta es va oferir per entrenar amb els nois i garantir que poguessin preparar-se correctament durant els entrenaments, compaginant-ho amb el seu propi equip femení. Des de la directiva destaquen el seu gran nivell i el seu compromís, que ara es veu recompensat amb aquesta convocatòria oficial. Manel Artero és el president de la Pirinaica.
6: Anava a ajudar i s'ha convertit en una més de l'equip, ja que estan moltíssims dies entrenant amb ells, perquè durant els entrenaments fa falta un porter, una portera. Llavors aquest partit, com que és l'últim de la temporada i ja no hi ha manera, no sabíem, vam pensar, ostres, per què no la fem jugar? Clar, si ja s'ho ha guanyat a pols estar aquí amb aquest equip, està fent una temporada excepcional.
5: En aquest últim partit de la temporada, la Pirinaica B ja té assegurada la 8a plaça i el Súria, el rival, acabarà cué. El club aprofitarà aquest dissabte, doncs, per premiar la constància de la jugadora i visibilitzar el futbol femení.
0: Gràcies, Jordi. Més futbol. El Terrassa Futbol Club continua la planificació de cada curs vinent per fer un projecte ambiciós que aspiri a pujar a la primera federació masculina. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
7: El Terrassa Futbol Club continua preparant la temporada 26-27. Un projecte ambiciós on s'espera que, amb la continuïtat d'Oriol Alsina, l'equip agarenc pugui donar aquest salt a la primera federació. Sense dir encara noms de possibles arribades, el director esportiu Antoni Santoniu parla de que el Terrassa tindrà un equip molt i molt competitiu de cara a la propera temporada.
8: El missatge per a la pròxima temporada és que vamos a intentar a tomar un equipo muy competitivo y con Mister allí vamos a intentar a subir. Super 9.
9: Es un super 9.
8: Te puedo confirmar que sí. Queremos un super 9.
7: Un Oriol Alsina que parla d'autoexigència, exigència màxima des del primer dia de pretemporada.
10: Diguem que són els jugadors segurament més importants amb mal rendiment de l'any passat. A partir d'aquí tenim que ser ambiciosos i tenim que trobar jugadors d'aquest perfil amb altres posicions, però d'aquest nivell o semblant.
7: Recordem que el Terrassa, de moment, ha confirmat la continuïtat de Marcos Pérez, Mario Domingo, Jaime Barrero i jugadors com Dirks, Sergio Cortés, Dano o Nahuel tenen ja contracte de la temporada passada.
0: Gràcies, Miqui. I a l'escala amb el primer equip masculí de tercera federació masculina, el canvi serà principalment a la presidència, veurem. Ràdio L'Escala, Ivan García.
11: El futur de la junta directiva del Futbol Club L'Escala podria fer un gir. Segons ha explicat el soci Antoni Bonetxera, l'actual president, Jordi Pere Ferrer, s'estaria plantejant abandonar el càrrec que va assumir l'estiu del 2024.
12: Sé que s'està buscant president, s'està buscant junta directiva, s'està buscant gent que es posi davant del club, no? Clar, no serà fàcil. No serà fàcil.
13: No. I jo, per mi, ojalà es pogués quedar, perquè ha demostrat que ha fet un any molt bo. Bueno, aquí estan els números, ens hem mantingut, que és l'objectiu de l'escala. I a veure si decideix pel motiu que sigui plegar, doncs moltes gràcies per tot i després jo crec que sortirà un altre president.
11: Pere Ferrer fins ara ha tirat endavant les dues partides econòmiques més altes de la història del club anxover.
12: Home, és un desgast important, aquest tipus de juntes directives. Sí. És un desgast que, sobretot, doncs, tot l'assumpte pressupostari fa pensar la responsabilitat subsidiària dels presidents en aquests equips, fan pensar sí. A l'hora de posar-t'hi. Home, és difícil.
11: Durant el seu mandat ha assolit dues permanències a la Tercera Federació i la creació del primer equip femení.
0: Gràcies, Ivan. En bàsquet, la penya va confirmar ahir la victòria en el partit que tenia pendent contra l'Unicaja de Màlaga, l'Olímpic de Badalona, que ja va guanyar de 20 i va acabar guanyant de 21, 95 a 90 a 74. Una cinquena victòria consecutiva per al Joventut, que s'assegura la sisena plaça com a mínim a la Lliga regular. Ràdio Ciutat de Badalona, Xavi Ballesteros.
14: El Joventut va sumar ahir la seva cinquena victòria consecutiva contra l'Unicaja de Màlaga, en guanyar per 95 a 74. Va ser un partit on es va disputar només la segona part, perquè era la continuació del partit que es va quedar suspès de la jornada 29 per culpa dels problemes amb el videomarcador. El matx havia aturat el descans amb 53 a 33, i ahir, a la represa, no hi va haver color. La penya no va deixar entrar mai els malaguenys, que sempre van anar a remolc, i els verdinegres van arribar a guanyar de 31 punts. Dani Miret va fer rotacions i va repartir minuts per no desgastar els seus jugadors, que arriben al tram final amb confiança, com explicava Simon Birgander, que está físicamente bien.
15: Yo creo que estoy mucho mejor ahora. Es que es muy difícil. Ahora es primera vez en muchos meses, los últimos dos partidos, que juego sin dolor. Antes he jugado siempre con dolor en mi pie. Es muy, muy difícil jugar así, pero ahora los últimos partidos, la última semana o así, he sentido muy bien y me siento como yo mismo otra vez. Y creo que es importante para mí, pero también para el equipo.
14: Sense temps per descansar, la penya tancarà divendres a Fontejau la Lliga regular contra el Bàsquet Girona. Els verdinegres sabran quin rival els toca als quarts de final a play-off, que pot ser el València, el Múrcia o el Barça. D'altra banda, va ser el darrer partit de la Lliga regular de DJ Martí Calvet, que després de 6 temporades tancarà un cicle al Club Verdinegre per obrir nous reptes. Abans, però, vol fer posar d'en peus l'Olímpic en el play-off amb la penya. DJ Martí, un crac.
0: Gràcies, Xavi. En hoquei patins ja tenim definides les semifinals del play-off pel títol de l'hoquei lliga masculina. El Barça va fer la feina, va superar ahir el Noia 5-3 al Palau, en un partit que va servir també per homenatjar dues llegendes de la secció blaurana com són, que ho deixen, que són Pablo Álvarez i Sergi Fernández. El Barça que s'enfrontarà a l'Igualada a semifinals, després que el conjunt de la Noia superés els penals al Voltregà en un partit que els usonencs, això sí, van ser superiors. Ràdio Vic, Pep Portet.
16: L'Igualada Rigat serà finalment semifinalista de l'Hockey Lliga després de superar ahir el club patí Voltregà Moventos Tern en el tercer i definitiu partit. El maig d'ahir a les Comes va ser similar al primer jugat fa dues setmanes i es va decidir novament a la tanda de penals després que els 50 minuts i els 10 de pròrroga acabessin sense gols. El 0-0 al final del temps reglamentari no reflexa la intensitat i ocasions que es van viure en el partit, amb infinitat de pals a les dues porteries, dos penals i dues faltes directes desaprofitades pel Voltregà o un penal i una directa que no va transformar una Igualada, que a més va tenir dos minuts de superioritat que no va aprofitar. Arnau Martínez, porter de l'Igualada, i Miquel Estrada, porter del Voltregà, van ser els jugadors més destacats del maig. I a la sort dels penals, igual que en el primer partit, l'Igualada va ser més efectiu. Roger Bars i Joel Roma van marcar els dos primers de l'Igualada. Eric Vargas i Aleix Moles van marcar pel Voltregà i en el darrer llançament, Biel Llana es va sentenciar. Dues victòries als penals contra una victòria per 6-4 dels d'Osona a Sant Hipòlit han donat a l'Igualada la classificació per a la semifinal que l'enfrontarà el Futbol Club Barcelona, Butxí ahir del Noia, en el tercer partit.
0: Gràcies, Pep. I a l'altra semifinal ja esperava l'Iceo, que s'havia desfet del Lleida en dos partits, i ahir en un partit es va decidir també els penals al Calafell, que va acabar superant el Reus. Ràdio BB i Toni Cansino.
17: Ja vam anunciar que el partit de derbi d'hoquei patins entre el Calafell i el Reus estava a un 50% de possibilitats per cadascun. I així es va ser, amb un empat a 3 al final del partit on el resultat mai va quedar clar i una tanda de penals

0: fa un resum de l'encontre.
1: Va ser un partit molt disputat, molt intens i ajustat. Els dos sabíem el que ens jugàvem, que era el passe a les semifinals, i sabíem que teníem que fer un molt bon partit per tindre opcions, i així va ser. Encara que al final el partit es va guanyar a penals, crec que vam fer un bon partit, i ara ja el que ens toca és descansar i preparar bé els partits contra el Liceu aquest divendres. Tenim un viatge per davant i sobretot a disfrutar-lo.
0: Ara, el Calafell té l'oportunitat de tornar-li al Liceu al revés que va patir a la final de la Copa.
2: Gràcies, Toni. I amb Waterpolo, avui tenim una final europea protagonitzada per dos equips catalans barcelonins. De fet, Catalunya i Barceloneta s'enfronten avui amb l'anada de la final de l'Eurocup femenina. Escoltem l'entrenador del Cata, Javi Belmonte.
3: Enfoquem la final amb molta empenta. Les noies han estat entrenant força bé aquests últims dies. I bueno, al final, Barceloneta, hem tingut dos partits de Lliga amb empat. Ja sí que és veritat que han aconseguit la victòria mitjançant els penals.
2: I pel que fa al Barceloneta, ara Xus Martín i Alejandra Aznar, entrenador i jugadora del conjunt mariner.
4: Serà molt difícil. Evidentment, tant nosaltres com a Catalunya som conscients de del que ens juguem, un títol europeu, i bueno, crec que l'equip arriba en bon moment, amb moltes ganes, amb molta il·lusió de poder aconseguir aquest títol.
5: Som un equip bastant jove, però molt competitiu, així que anem a per totes. Sí que és veritat que és el primer cop que el Barceloneta femení es classifica per a una final, però no només això, sinó que és el primer cop que l'equip femení juga una competició europea, així que crec que és un moment històric pel club.
2: Avui a 8:45 aquesta anada de la final de l'Eurocup femenina a Catalunya, Barceloneta, i també avui a 9:00 es jugarà el primer partit de la final de la Lliga, de la Divisió Nord femenina entre Sant Andreu i Mataró. Aquest cap de setmana es disputen a més a Terrassa els que podríem dir que són els Jocs Paralímpics de casa nostra amb el Campionat de Catalunya d'Esport Adaptat. Ràdio Municipal de Terrassa, Miquel Romagosa.
6: Tot preparat a Terrassa per acollir la 18a edició dels Jocs Catalans d'Esport Adaptat. Seran 30 i 31 de maig i el Club Natació Terrassa i la Plaça de la Cultura seran els llocs on tot passarà. I és que ens esperen 48 hores de molta emoció. Dissabte a la Plaça de la Cultura es farà una promoció esportiva inclusiva de 10 a 1 de la tarda. En jornada de tarda, la Copa Catalana de Petanca Inclusiva Can Jofresa i el Club Natació Terrassa, hoquei en cadira de rodes, natació adaptada, futbol inclusiu, volei assegut i la gala anual de la Federació Catalana. El diumenge 31 de maig es celebraran les Copes Catalanes de bàsquet en cadira de rodes 3x3 i 5x5 i el waterpolo adaptat. Per tant, un cap de setmana de Jocs Olímpics, podríem dir, d'esport adaptat. Vicenç Bretó és gerent de la Federació Catalana d'Esports amb Discapacitat Física.
7: Diguem que és una activitat que ha passat en uns anys de ser una festa de final de temporada on se celebraven les finals d'algunes de les competicions, la Copa Catalana de Rugbi, la Copa Catalana de Hockey, la Copa Catalana de Natació, ha passat a ser alguna cosa més. Ja no és només una festa de fi de temporada, sinó que és la festa de l'esport, no? La festa de l'esport adaptat a casa nostra. No?
6: Doncs dissabte i diumenge, gran festa dels Jocs Catalans d'Esport Adaptat.
2: Gràcies, Miqui. Abans d'acabar, també dissabte a la platja de les Avellanes de l'Ampolla acollirà la 15a edició del torneig d'handbol platja, on ha sigut ja consolidat el territori que combinarà esport, convivència i promoció del litoral abrenc. Ràdio Delta, Cel Prieto.
8: L'organització a càrrec de l'Ajuntament de l'Ampolla, el Centre d'Esports Tortosa i el Consell Esportiu del Baix Ebre preveu la participació d'entre 45 i 50 equips. Magí Marquès, president del Centre d'Esports Tortosa, ha fet un balanç positiu dels 15 anys de trajectòria de l'esdeveniment esportiu.
9: Sempre en positiu. La veritat és que va néixer arran d'una proposta d'un tècnic croata que vam tenir aquí a Tortosa, Robert Papic, que vam fitxar-lo per, bàsicament, per aconseguir una estructura transversal del club, una reorganització a nivell social i d'esdeveniments. I la mostra és que aquesta activitat, com altres, perduren durant molts anys. I sobretot la diversitat i diversificació que hi ha en quant als entorns i els organitzadors o col·laboradors que tenim.
8: Una de les singularitats del torneig és el seu caràcter no competitiu. Tot i el format de torneig, l'objectiu principal és fomentar una jornada lúdica i participativa. El torneig es dividirà en dos blocs. Al matí competiran les categories escolars, des de prebenjamins fins a infantils, mentre que a la tarda serà el torn dels equips federats i amateurs. En total, ja hi ha més de 40 equips inscrits, procedents principalment de les Terres de l'Ebre, però també d'altres punts de Catalunya, Aragó,

0: i el nord de Castelló.
1: Més enllà de l'aspecte esportiu, des de l'organització també es vol posar en valor la tasca dels voluntaris i col·laboradors, imprescindibles per al desenvolupament del torneig.
2: Gràcies, Cel. Fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'Esport Català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dijous a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Gaudiu de l'esport i de la ràdio.
3: La xarxa de comunicació local.

0: Cugat, Ràdio 91.5. La ràdio de Sant Cugat.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Pedro Sánchez promet contundència si es troben noves irregularitats dins el PSOE i torna a descartar eleccions anticipades.
3: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces, es la estabilidad.
2: Avui la Guàrdia Civil ha entrat a la seu del partit al carrer Ferrat de Madrid per demanar informació en relació al cas que investiga l'exmilitant socialista Leire Díez i altres càrrecs per presumptament haver desestabilitzat procediments judicials que afectaven tant el PSOE com el govern espanyol. Sánchez també ha tornat a donar tot el suport a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, investigat en el cas Plus Ultra. És dimecres 27 de maig de 2026 i tenim més titulars. Desenes de milers de docents surten al carrer en una nova jornada de vaga general de l'educació. Sònia Kerr.
4: La protesta més multitudinària ha reunit prop de 10.000 persones a Barcelona, però també hi ha hagut concentracions a Girona, Salt, Torredembarra, Tarragona, Lleida o Granollers. El sector està pendent d'una nova reunió amb la conselleria aquesta mateixa tarda.
2: La Generalitat obre la porta que la recaptació total de l'IRPF a Catalunya sigui una realitat més enllà del 2029.
4: En una entrevista a la xarxa, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha destacat que la complexitat del procés pot fer variar els terminis del contracte per convertir l'Agència Tributària Catalana en una hisenda pròpia.
5: Quan l'acabarem gestionant tot? Jo, sincerament, sóc incapaç de donar una data en ferm, perquè això és complex. És una tasca que no és senzilla. Hem d'anar avançant cap aquí. El que ahir vam aprovar és el contracte programa 26-29. Això no vol dir que el 29 estigui plenament en marxa.
2: Els refugis climàtics a l'àrea metropolitana de Barcelona es multipliquen per 15 en només 5 anys.
4: Tenen per objectiu evitar riscos a 500.000 de persones vulnerables i enguany, per primer cop, s'incorporen una cinquantena de petits comerços.
2: En cultura, el Festival de Torroella de Montgrí defensa que l'amor també deixa rastre en la seva 46a edició.
4: Del 31 de juliol al 28 d'agost, el grup Cantoria, el violinista Pablo Ferrande, tot la soprano Nadine Sierra, actuaran en punts emblemàtics com l'Auditori Espaiter, l'Església de Sant Genís o el Palau Solter.
2: Als esports, Alexia Putella s'acomiada del Barça després de 14 temporades. Joan Barberà.
6: La jugadora de Mollet ha decidit que és el moment de deixar el club blaugrana. La migcampista amb més de 500 partits amb la samarreta del Barça és una icona i referent i marxarà a jugar a l'estranger.
7: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia, una altra vegada estem parlant d'una calor passada de voltes a Catalunya i, de fet, en aquests moments està pujant més encara la temperatura que no pas ahir a aquesta hora. De fet, al llarg de les immediates hores arribarem fins als 34-35 graus a moltes viles de Girona, sobretot al voltant del Pla de Girona, del Pla de la Selva i també a la Baixa Garrotxa, també al prelitoral de Barcelona, cap al Vallès, per exemple, a l'Alt Baix Llobregat, i també cap al Pla de Lleida. Déu-n'hi-do aquestes temperatures desbocades també a la resta del país i amb molt pocs núvols, sense tempestes. Pel que fa al dijous, un temps encara més calorós. Déu-n'hi-do, per exemple, a la Vall del Llobregat, gran part de la Catalunya central i interior gironí i cap a les comarques de Ponent, de 33 a 38 graus, unes temperatures de canícula, tot i que demà a la tarda sí que apareixerà ja alguna primera tempesta al Prepirineu. De moment, poca cosa i sobretot a la banda lleidatana. N'estem pendents a la xarxa.
2: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passa en 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: La Guàrdia Civil ha entrat aquest matí a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid a la recerca d'informació sobre l'exmilitant socialista Leire Díez. Des de l'Audiència Nacional, que és qui investiga el cas, aclareixen que no es tracta d'un escorcoll, sinó d'un requeriment de documentació.
4: Tot plegat dins la investigació que lidera el jutge Santiago Pedraz de l'Audiència Nacional sobre una possible trama dirigida a desestabilitzar els procediments judicials que afectaven el PSOE o el govern espanyol. El procediment es dirigeix contra l'exsecretari d'Organització Santos Cerdán i l'exmilitant socialista Leire Díez, entre altres, per presumptes delictes d'organització criminal, suborn, revelació de secrets i inducció al fals testimoni. També s'investiga la gerent de la secretària d'organització, Ana Maria Fuentes, per fer suposades factures falses. Recordem que Leire Díez va ser detinguda el desembre passat per presumptes irregularitats en contractacions públiques vinculades a la Societat Estatal de Participacions Industrials, anomenada la SEPI.
2: Doncs, davant d'aquesta operació de la Guàrdia Civil, a la seu del PSOE, totes les mirades estaven aquest matí posades en Pedro Sánchez. El president del govern espanyol ha tornat a descartar avançar les eleccions previstes per l'any vinent. El també líder del PSOE creu que seria una decisió que podria perjudicar els interessos dels ciutadans. Dit això, Sánchez ha promès que actuarà amb la màxima contundència, com ha fet sempre, diu, si detecta cap nou comportament irregular dins del partit, i que un cop llegit l'escrit contra l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, no hi veu cap fet delictiu. Jordi Casino, bon dia.
9: Bon dia, Marta. Pel president espanyol, una convocatòria avançada de les eleccions podria comprometre l'agenda de progrés que van posar en marxa ara fa 8 anys i que han permès situar Espanya com el país que més s'està creixent dins de la Unió Europea.
3: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis.
9: Un Pedro Sánchez, un cop publicat el sumari del cas que l'afecta, segueix defensant la innocència de l'expresident Zapatero i que torna a prometre tolerància zero contra la corrupció si detecten cap nova irregularitat en la nova investigació en marxa.
3: Estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro. Total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso. Después de lo que he leído y he podido compartir también con personas que saben mucho más del derecho que yo, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
9: Declaracions de Pedro Sánchez des del Vaticà, on aquest dimecres s'ha reunit amb el papa Lleó XIV, quan només falten 10 dies per a l'inici de la seva visita a Espanya.
2: Les reaccions polítiques s'han deixat sentir des de primera hora del matí. Al Congrés dels Diputats, el Partit Popular ha tornat a reclamar que s'avancin les eleccions.
4: El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha qualificat la situació de molt greu i ha afirmat que no queda més remei que donar la paraula als espanyols immediatament.
10: ¿Cuántas redadas más? ¿Cuántas comisiones más? ¿Cuántas mordidas más? ¿Cuánto dinero en bolsas? ¿Cuántas joyas? ¿Cuántos sumarios? ¿Cuántos periodos de instrucción? ¿Cuántos juicios orales? Oiga, pero estamos en una situación agónica. Yo quiero decir muy claro, no queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No, no podemos más.
4: Des d'Esquerra, el portaveu Gabriel Rufián ha afirmat que només l'existència de proves o una sentència ferma sobre finançament irregular justificarien un avançament electoral.
11: Estamos en un momento en el que no sabes, o sea, no sabes muy bien lo que es cierto, lo que no es cierto, lo que es campaña, lo que no es campaña, entonces, bueno, veremos. Lo que sí que es cierto es que nosotros pusimos como línea roja la demostración de una financiación irregular de un partido, como pasó con el Partido Popular, pues si pasa con el Partido Socialista, pediríamos que la gente decida lo que tiene que pasar con el PSOE, con el país y con el gobierno.
4: Des del PSOE, el diputat José Zaragoza ha denunciat un cop més l'ús que, segons ell, s'està fent de la justícia.
1: Notícies en xarxa.
2: Nova jornada de vaga del sector de l'educació avui a tot Catalunya per seguir reclamant millores laborals i salarials. El Departament d'Educació xifra en un 25% el seguiment de l'aturada a les aules, mentre que els sindicats l'eleven fins al 60%.
4: Les protestes arreu del territori es preveuen que es mantinguin fins que s'acabi la reunió d'aquesta tarda, una trobada que serà clau per mirar de desencallar aquest conflicte.
2: A Barcelona, 7.000 docents, segons la Guàrdia Urbana, i 15.000, segons els sindicats, han tornat a omplir els carrers en la segona jornada de vaga general d'aquest tercer trimestre. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia. Sota un sol de justícia, els docents han fet una marxa lenta des de Pla de Palau fins a Drassanes, amb proclames com avall les ràtios i amunt els salaris i lluitant també estem educant. I moltes referències a la calor a les aules. La protesta s'allarga amb tallers per nens, actuació dels falcons, taules rodones i un dinar popular amb la intenció d'allargar fins a la reunió d'aquesta tarda. Els sindicats encara en la trobada amb optimisme, però conscients que les propostes d'educació són encara insuficients. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC i Ignasi Fernández, de professors de secundària.
13: Volem que avui sigui una negociació absolutament intensiva, que hi dediquem les hores que facin falta per poder fer els avenços necessaris per poder arribar a un a una proposta que sedueixi el col·lectiu i que en una consulta el col·lectiu pugui dir que sí.
14: Aquesta proposta no correspon al nivell de clam que tinc aquí al darrere ni aquestes veus que criden. Per tant, el que ha de fer el departament és, ara que vol negociar, negociar.
15: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: Salutacions, us parla Mireia Puente. A diferència del que succeeix en la majoria d'escoles catalanes, on l'anglès s'introdueix en l'etapa infantil, a l'escola Ciutat d'Alba de Sant Cugat, l'aprenentatge de la llengua anglesa no s'inicia fins a la primària. Una decisió basada en l'informe Per què ens costa tant l'anglès, liderat per la directora del Departament de Filologia Anglesa i Germanística de la Universitat Autònoma de Barcelona, Elisabet Pladevall, segons el qual va avançar l'ensenyament d'aquesta llengua estrangera sense una immersió real no garanteix millors resultats. El cap d'estudis de l'escola, Jordi González, reconeix que moltes famílies no opten pel Ciutat d'Alba per aquest motiu, ja que la idea que l'anglès s'ha d'introduir quan abans millor està molt arrelada. Tot i això, els resultats que estan començant a observar a l'escola són molt positius. Encara que sembli contradictori, l'estudi de Pladevall demostra que quan la immersió total no és possible, només es pot aprendre una segona llengua si la llengua materna, o en aquest cas la llengua vehicular de l'escola, està ben consolidada. Per això, durant l'etapa infantil a la Ciutat d'Alba, es reforça l'aprenentatge del català mitjançant els grups de llenguatge. Els grups de llenguatge són grups de 3, 4 o 5 alumnes liderats per una mestra en els quals es treballa el llenguatge oral a través de cançons de falda, frases fetes, contes i tota mena de jocs. La canalla millora exponencialment en expressivitat, consciència fonològica i vocabulari. Segons l'estudi prèviament mencionat, sempre que no es dediqui a l'anglès com un mínim d'un 80% de la jornada lectiva, el moment en el qual una persona té la maduresa lingüística suficient per aprendre una llengua estrangera és entre els 8 i 9 anys. En aquest moment, que seria a partir de tercera primària, l'ideal seria fer entre 4 i 5 hores d'anglès per setmana. Una realitat que les escoles públiques, amb només 5 hores lectives al dia, és impossible de compaginar amb la resta d'assignatures. Abans de tercera primària, com que l'anglès està inclòs en el currículum educatiu, la canalla també en fa, però d'una forma lúdica. I parlant d'educació, els centres educatius públics de tot Catalunya viuran aquest dimecres 27 de maig una nova jornada de vaga convocada pels sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, entre d'altres, en contra de l'acord signat pel Departament d'Educació amb Comissions i UGT. A més, dijous 28, els centres del Vallès Occidental tornen a estar cridats a fer vaga. Davant d'aquesta convocatòria, la Generalitat i l'Ajuntament de Sant Cugat han decretat serveis mínims tant als centres educatius públics com als equipaments municipals per garantir l'atenció bàsica de l'alumnat. Les dues vagues d'aquesta setmana formen part del calendari d'aturades que s'han previst a tot Catalunya entre els mesos de maig i juny. L'última vaga a tot Catalunya està prevista per divendres 5 de juny. La santcugatenca Aina Rabassa presentarà el seu primer treball musical, Nena, aquest dijous 28 de maig al Siglo Mercantic. El projecte, format per 7 cançons pròpies, combina folklore mediterrani, sons contemporanis i una mirada molt personal sobre la infància, les emocions i la fragilitat. Rabassa explica en una entrevista a Cugat Mèdia que, tot i escriure cançons des de fa anys, no va ser fins fa aproximadament un any que va decidir convertir la música en un projecte més seriós. El disc ha estat treballat amb el productor Lucas Delgado i es mourà entre temes acústics i textures més industrials. El títol del disc, Nena, coincideix també amb una de les cançons del projecte centrada en la idea d'abraçar la nena interior des de la maduresa. El concert comptarà amb Lucas Delgado al piano i Juan Murua a la guitarra. L'artista santcugatenca assegura que presentar-lo a Sant Cugat és molt especial i admet que pujar a l'escenari amb unes cançons tan personals és despullar-se totalment. Les portes s'obriran a les 8 del vespre i el concert començarà a 8:45. Les entrades es poden comprar a la web del Siglo Mercantic.
16: El cas del rodatge de The Last Druid, protagonitzat per Russell Crowe als terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, continua generant controvèrsia. El grup parlamentari dels Comuns ha registrat al Parlament una bateria de preguntes dirigides al govern per aclarir com es va autoritzar inicialment el rodatge en una zona afectada per les restriccions derivades de la pesta porcina africana. La iniciativa parlamentària arriba després que el Departament d'Agricultura anunciés un requeriment legal per aturar el rodatge en considerar que el tancament perimetral instal·lat no garantia les mesures de bioseguretat exigides ni impedia adequadament l'entrada i sortida de senglars. En les preguntes registrades, la diputada Núria Lozano demana saber quins criteris tècnics, sanitaris i administratius van permetre donar llum verda al projecte audiovisual i per què les diferències detectades posteriorment no es van identificar abans de l'inici de l'activitat. També qüestiona qui havia de verificar el compliment de les mesures de bioseguretat exigides. Els Comuns posen el focus en el possible greuge comparatiu respecte al veïnat i a les entitats del territori, que des de fa mesos tenen restringit o prohibit l'accés a boscos, camins, rieres i altres espais naturals afectats per les mesures de control de la pesta porcina. De fet, el grup parlamentari pregunta explícitament si durant aquest període s'han denegat activitats similars a entitats locals, clubs esportius, escoles o associacions. També reclama conèixer quin protocol interdepartamental existeix per autoritzar activitats excepcionals en zones afectades per la pesta porcina africana. La bateria de preguntes també interpel·la el govern sobre l'avaluació epidemiològica feta abans d'autoritzar el rodatge i sobre els protocols de desinfecció aplicats a vehicles, personal i material tècnic. A més, els Comuns demanen si es pot garantir que l'activitat no ha incrementat el risc de dispersió de la pesta porcina i si aquest episodi pot afeblir el compliment social de les restriccions. I en esports, el nou president del Club Voleibol Sant Cugat és Jordi Cava, qui ha estat l'únic candidat que s'ha presentat al càrrec. Cava substitueix Salva Vendrell i ha explicat el projecte d'aquests propers 4 anys de mandat. El nou màxim responsable afronta el repte amb molta il·lusió i ganes i liderant una junta formada per persones vinculades al món de l'esport i amb experiència en diferents disciplines. El president ha reconegut les dificultats econòmiques que han obligat el primer equip a baixar superlligadors, tot i remarcar que el problema principal és l'elevat cost de competir a l'elit del voleibol estatal. Tot i això, el club manté l'ambició de continuar creixent des de la base. El nou president també ha confirmat la continuïtat del director tècnic Toni Alemany, així com de bona part del cos tècnic. La nova junta vol garantir estabilitat perquè entrenadors i entrenadores puguin continuar desenvolupant el projecte esportiu i formatiu de l'entitat. Pel que fa a l'economia del club, que ha assegurat que el patrocinador DCB continuarà donant suport al voleibol Sant Cugat després de més d'una dècada de vinculació. Paral·lelament, el club treballarà per captar nous patrocinadors i reforçar el projecte d'una entitat que compta amb prop de 400 jugadores i presència competitiva arreu de Catalunya i Espanya. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
15: Serveis informatius de Cugat Mèdia. ...91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
16: Salutacions, us parla Mireia Puente. A diferència del que succeeix en la majoria d'escoles catalanes, on l'anglès s'introdueix en l'etapa infantil, a l'escola Ciutat d'Alba de Sant Cugat, l'aprenentatge de la llengua anglesa no s'inicia fins a la primària. Una decisió basada en l'informe Per què ens costa tant l'anglès, liderat per la directora del Departament de Filologia Anglesa i Germanística de la Universitat Autònoma de Barcelona, Elisabet Pladevall, segons el qual va avançar l'ensenyament d'aquesta llengua estrangera sense una immersió real no garanteix millors resultats. El cap d'estudis de l'escola, Jordi González, reconeix que moltes famílies no opten pel Ciutat d'Alba per aquest motiu, ja que la idea que l'anglès s'ha d'introduir quan abans millor està molt arrelada. Tot i això, els resultats que estan començant a observar a l'escola són molt positius. Encara que sembli contradictori, l'estudi de Pladevall demostra que quan la immersió total no és possible, només es pot aprendre una segona llengua si la llengua materna, o en aquest cas la llengua vehicular de l'escola, està ben consolidada. Per això, durant l'etapa infantil, la Ciutat d'Alba es reforça l'aprenentatge del català mitjançant els grups de llenguatge. Els grups de llenguatge són grups de 3, 4 o 5 alumnes liderats per una mestra en els quals es treballa el llenguatge oral a través de cançons de falda, frases fetes, contes i tota mena de jocs. La canalla millora exponencialment en expressivitat, consciència fonològica i vocabulari. Segons l'estudi prèviament mencionat, sempre que no es dediqui a l'anglès com un mínim d'un 80% de la jornada lectiva, el moment en el qual una persona té la maduresa lingüística suficient per aprendre una llengua estrangera és entre els 8 i 9 anys. En aquest moment, que seria a partir de tercera primària, l'ideal seria fer entre 4 i 5 hores d'anglès per setmana. Una realitat que les escoles públiques, amb només 5 hores lectives al dia, és impossible de compaginar amb la resta d'assignatures. Abans de tercera primària, com que l'anglès està inclòs en el currículum educatiu, la canalla també en fa, però d'una forma lúdica. I parlant d'educació, els centres educatius públics de tot Catalunya viuran aquest dimecres 27 de maig una nova jornada de vaga convocada pels sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, entre d'altres, en contra de l'acord signat pel Departament d'Educació amb Comissions i UGT. A més, dijous 28, els centres del Vallès Occidental tornen a estar cridats a fer vaga. Davant d'aquesta convocatòria, la Generalitat i l'Ajuntament de Sant Cugat han decretat serveis mínims tant als centres educatius públics com als equipaments municipals per garantir l'atenció bàsica de l'alumnat. Les dues vagues d'aquesta setmana formen part del calendari d'aturades que s'han previst a tot Catalunya entre els mesos de maig i juny. L'última vaga a tot Catalunya està prevista per divendres 5 de juny. La santcugatenca Aina Rabassa presentarà el seu primer treball musical, Nena, aquest dijous 28 de maig al Siglo Mercantic. El projecte, format per 7 cançons pròpies, combina folklore mediterrani, sons contemporanis i una mirada molt personal sobre la infància, les emocions i la fragilitat. Rabassa explica en una entrevista a Cugat Mèdia que, tot i escriure cançons des de fa anys, no va ser fins fa aproximadament un any que va decidir convertir la música en un projecte més seriós. El disc està treballat amb el productor Lucas Delgado i es mourà entre temes acústics i textures més industrials. El títol del disc, Nena, coincideix també amb una de les cançons del projecte centrada en la idea d'abraçar la nena interior des de la maduresa. El concert comptarà amb Lucas Delgado al piano i Juan Murua a la guitarra. L'artista santcugatenca assegura que presentar-lo a Sant Cugat és molt especial i admet que pujar a l'escenari amb unes cançons tan personals és despullar-se totalment. Les portes s'obriran a les 8 del vespre i el concert començarà a 8:45. Les entrades es poden comprar a la web del Siglo Mercantic. El cas del rodatge de The Last Druid, protagonitzat per Russell Crowe als terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, continua generant controvèrsia. El grup parlamentari dels Comuns ha registrat al Parlament una bateria de preguntes dirigides al govern per aclarir com es va autoritzar inicialment el rodatge en una zona afectada per les restriccions derivades de la pesta porcina africana. La iniciativa parlamentària arriba després que el Departament d'Agricultura anunciés un requeriment legal per aturar el rodatge en considerar que el tancament perimetral instal·lat no garantia les mesures de bioseguretat exigides ni impedia adequadament l'entrada i sortia de senglars. En les preguntes registrades, la diputada Núria Lozano demana saber quins criteris tècnics, sanitaris i administratius van permetre donar llum verda al projecte audiovisual i per què les diferències detectades posteriorment no es van identificar abans de l'inici de l'activitat. També qüestiona qui havia de verificar el compliment de les mesures de bioseguretat exigides. Els Comuns posen el focus en el possible greuge comparatiu respecte al veïnat i a les entitats del territori, que des de fa mesos tenen restringit o prohibit l'accés a boscos, camins, rieres i altres espais naturals afectats per les mesures de control de la pesta porcina. De fet, el grup parlamentari pregunta explícitament si durant aquest període s'han denegat activitats similars a entitats locals, clubs esportius, escoles o associacions. També reclama conèixer quin protocol interdepartamental existeix per autoritzar activitats excepcionals en zones afectades per la pesta porcina africana. La bateria de preguntes també interpel·la el govern sobre l'avaluació epidemiològica feta abans d'autoritzar el rodatge i sobre els protocols de desinfecció aplicats a vehicles, personal i material tècnic. A més, els Comuns demanen si es pot garantir que l'activitat no ha incrementat el risc de dispersió de la pesta porcina i si aquest episodi pot afeblir el compliment social de les restriccions. I en esports, el nou president del Club Voleibol Sant Cugat és Jordi Cava, qui ha estat l'únic candidat que s'ha presentat al càrrec. Cava substitueix Salva Vendrell i ha explicat el projecte d'aquests propers 4 anys de mandat. El nou màxim responsable afronta el repte amb molta il·lusió i ganes i liderant una junta formada per persones vinculades al món de l'esport i amb experiència en diferents disciplines. El president ha reconegut les dificultats econòmiques que han obligat el primer equip a baixar superlligadors, tot i remarcar que el problema principal és l'elevat cost de competir a l'elit del voleibol estatal. Tot i això, el club manté l'ambició de continuar creixent des de la base. El nou president també ha confirmat la continuïtat del director tècnic Toni Alemany, així com de bona part del cos tècnic. La nova junta vol garantir estabilitat perquè entrenadors i entrenadores puguin continuar desenvolupant el projecte esportiu i formatiu de l'entitat. Pel que fa a l'economia del club, que ha assegurat que el patrocinador DCB continuarà donant suport al vòlei Sant Cugat després de més d'una dècada de vinculació. Paral·lelament, el club treballarà per captar nous patrocinadors i reforçar el projecte d'una entitat que compta amb prop de 400 jugadores i presència competitiva arreu de Catalunya i Espanya. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
15: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
17: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres. Well,

La banda sonora de la teva vida a Ràdio Sant Cugat.

0: 107.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat. Sí.

0: comerç just.
1: I tu què tries?
2: Visita jotrio.cat.
3: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
4: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
5: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
4: Ja saps, posa't al dia sobre el Món Digital cada setmana a la teva emissora local.
6: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. A diferència del que succeeix en la majoria d'escoles catalanes, on l'anglès s'introdueix en l'etapa infantil, a l'escola Ciutat d'Alba de Sant Cugat, l'aprenentatge de la llengua anglesa no s'inicia fins a la primària. Una decisió basada en l'informe Per què ens costa tant l'anglès, liderat per la directora del Departament de Filologia Anglesa i Germanística de la Universitat Autònoma de Barcelona, Elisabet Pladevall, segons el qual va avançar l'ensenyament d'aquesta llengua estrangera sense una immersió real no garanteix millors resultats. El cap d'estudis de l'escola, Jordi González, reconeix que moltes famílies no opten pel Ciutat d'Alba per aquest motiu, ja que la idea que l'anglès s'ha d'introduir quan abans millor està molt arrelada. Tot i això, els resultats que estan començant a observar a l'escola són molt positius. Encara que sembli contradictori, l'estudi de Pladevall demostra que quan la immersió total no és possible, només es pot aprendre una segona llengua si la llengua materna, o en aquest cas la llengua vehicular de l'escola, està ben consolidada. Per això, durant l'etapa infantil, la Ciutat d'Alba es reforça l'aprenentatge del català mitjançant els grups de llenguatge. Els grups de llenguatge són grups de 3, 4 o 5 alumnes liderats per una mestra en els quals es treballa el llenguatge oral a través de cançons de falda, frases fetes, contes i tota mena de jocs. La canalla millora exponencialment en expressivitat, consciència fonològica i vocabulari. Segons l'estudi prèviament mencionat, sempre que no es dediqui a l'anglès com un mínim d'un 80% de la jornada lectiva, el moment en el qual una persona té la maduresa lingüística suficient per aprendre una llengua estrangera és entre els 8 i 9 anys. En aquest moment, que seria a partir de tercera primària, l'ideal seria fer entre 4 i 5 hores d'anglès per setmana. Una realitat que les escoles públiques, amb només 5 hores lectives al dia, és impossible de compaginar amb la resta d'assignatures. Abans de tercera primària, com que l'anglès està inclòs en el currículum educatiu, la canalla també en fa, però d'una forma lúdica. I parlant d'educació, els centres educatius públics de tot Catalunya viuran aquest dimecres 27 de maig una nova jornada de vaga convocada pels sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, entre d'altres, en contra de l'acord signat pel Departament d'Educació en comissions i UGT. A més, dijous 28, els centres del Vallès Occidental tornen a estar cridats a fer vaga. Davant d'aquesta convocatòria, la Generalitat i l'Ajuntament de Sant Cugat han decretat serveis mínims tant als centres educatius públics com als equipaments municipals per garantir l'atenció bàsica de l'alumnat. Les dues vagues d'aquesta setmana formen part del calendari d'aturades que s'han previst a tot Catalunya entre els mesos de maig i juny. L'última vaga a tot Catalunya està prevista per divendres 5 de juny. La santcugatenca Aina Rabassa presentarà el seu primer treball musical, Nena, aquest dijous 28 de maig al Siglo Mercantic. El projecte, format per 7 cançons pròpies, combina folklore mediterrani, sons contemporanis i una mirada molt personal sobre la infància, les emocions i la fragilitat. Rabassa explica en una entrevista a Cugat Mèdia que, tot i escriure cançons des de fa anys, no va ser fins fa aproximadament un any que va decidir convertir la música en un projecte més seriós. El disc ha estat treballat amb el productor Lucas Delgado i es mourà entre temes acústics i textures més industrials. El títol del disc, Nena, coincideix també amb una de les cançons del projecte centrada en la idea d'abraçar la nena interior des de la maduresa. El concert comptarà amb Lucas Delgado al piano i Juan Murua a la guitarra. L'artista santcugatenca assegura que presentar-lo a Sant Cugat és molt especial i admet que pujar a l'escenari amb unes cançons tan personals és despullar-se totalment. Les portes s'obriran a les 8 del vespre i el concert començarà a 9:15. Les entrades es poden comprar a la web del Siglo Mercantic. El cas del rodatge de The Last Druid, protagonitzat per Russell Crowe als terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, continua generant controvèrsia. El grup parlamentari dels Comuns ha registrat al Parlament una bateria de preguntes dirigides al govern per aclarir com es va autoritzar inicialment el rodatge en una zona afectada per les restriccions derivades de la pesta porcina africana. La iniciativa parlamentària arriba després que el Departament d'Agricultura anunciés un requeriment legal per aturar el rodatge en considerar que el tancament perimetral instal·lat no garantia les mesures de bioseguretat exigides ni impedia adequadament l'entrada i sortida de senglars. En les preguntes registrades, la diputada Núria Lozano demana saber quins criteris tècnics, sanitaris i administratius van permetre donar llum verda al projecte audiovisual i per què les diferències detectades posteriorment no es van identificar abans de l'inici de l'activitat. També qüestiona qui havia de verificar el compliment de les mesures de bioseguretat exigides. Els comuns posen el focus en el possible greuge comparatiu respecte al veïnat i a les entitats del territori, que des de fa mesos tenen restringit o prohibit l'accés a boscos, camins, rieres i altres espais naturals afectats per les mesures de control de la pesta porcina. De fet, el grup parlamentari pregunta explícitament si durant aquest període s'han denegat activitats similars a entitats locals, clubs esportius, escoles o associacions. També reclama conèixer quin protocol interdepartamental existeix per autoritzar activitats excepcionals en zones afectades per la pesta porcina africana. La bateria de preguntes també interpel·la el govern sobre l'avaluació epidemiològica feta abans d'autoritzar el rodatge i sobre els protocols de desinfecció aplicats a vehicles, personal i material tècnic. A més, els comuns demanen si es pot garantir que l'activitat no ha incrementat el risc de dispersió de la pesta porcina i si aquest episodi pot afeblir el compliment social de les restriccions. I en esports, el nou president del Club Voleibol Sant Cugat és Jordi Cava, qui ha estat l'únic candidat que s'ha presentat al càrrec. Cava substitueix Salva Vendrell i ha explicat el projecte d'aquests propers 4 anys de mandat. El nou màxim responsable afronta el repte amb molta il·lusió i ganes i liderant una junta formada per persones vinculades al món de l'esport i amb experiència en diferents disciplines. El president ha reconegut les dificultats econòmiques que han obligat el primer equip a baixar superlligadors, tot i remarcar que el problema principal és l'elevat cost de competir a l'elit del voleibol estatal. Tot i això, el club manté l'ambició de continuar creixent des de la base. El nou president també ha confirmat la continuïtat del director tècnic Toni Alemany, així com de bona part del cos tècnic. La nova junta vol garantir estabilitat perquè entrenadors i entrenadores puguin continuar desenvolupant el projecte esportiu i formatiu de l'entitat. Pel que fa a l'economia del club, que ha assegurat que el patrocinador DCB continuarà donant suport al vòlei Sant Cugat després de més d'una dècada de vinculació. Paral·lel el club treballarà per captar nous patrocinadors i reforçar el projecte d'una entitat que compta amb prop de 400 jugadores i presència competitiva arreu de Catalunya i Espanya. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
2: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
0: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
2: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
0: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
2: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
5: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
6: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
5: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
6: Perquè la teva salut és el nostre futur.
5: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
7: aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris.
8: Així que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
9: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
10: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
11: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
0: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: A continuació, escoltem la reemissió de la tertúlia d'avui.
12: Bon dia, benvinguts a Ràdio Sant Cugat, benvinguts a Cugat Mèdia. Com sempre, des de la ràdio, trimestralment, fem aquesta tertúlia i ens anem cap a Vall d'Oreix per parlar de temes d'actualitat de la vila. Comptem avui amb nosaltres, amb el president de l'MD de Vall d'Oreix, el senyor Juanjo Cortés. Bon dia.
13: Hola, bon dia, què tal?
12: També amb el representant de Junts, el senyor Bernat Gisbert. Bon dia, senyor Gisbert.
14: Hola, bon dia.
12: Amb el representant d'Esquerra Republicana, Ramon Segura. Bon dia.
15: Bon dia.
12: Amb la representant del PSC, Susana Casta. Bon dia, Susana.
16: Hola, bon dia.
12: Amb el representant del PP, que estem esperant que arribi. En principi ens ha dit que en 2 minutets està per aquí. I amb el representant de la CUP, el senyor Àlex Aguilar. Bon dia, senyor Aguilar.
17: Hola, bon dia. Gràcies.
12: Avui volem parlar d'un tema que en principi hauria de generar força consens, i és que va ser una moció aprovada per consens, una moció institucional impulsada pel govern a la darrera junta de veïns, en què es va aprovar que l'MD reclami a la Generalitat l'impuls urgent d'una llei específica per a les MD. El text defensa la necessitat d'un nou marc jurídic que reforci el paper institucional, competencial i financer de les MD. Hem de recordar que Vall d'Oreix és la MD més gran de l'Estat. Per començar aquesta tertúlia, aquesta conversa, volem demanar-li l'opinió al president de l'MD, el senyor Juanjo Cortés, que al final està al capdavant d'aquest govern que ha impulsat aquesta moció. Expliqui'ns una mica, senyor Cortés, els motius que els van portar a presentar aquesta moció.
13: Bé, el marc normatiu que tenim a les MDs data de l'any 91, és del text reforç de la Llei de Règim Municipal de Catalunya, en el qual hi ha molt... En 4 articles es desenvolupa tot, no? Clar, això és un règim jurídic molt mínim, que a més dedica una part al sistema electoral, un sistema electoral kafkià, en el qual els militants de Vall d'Oreix o de les pobles que són MD doncs tenen una confusió important a l'hora de votar, perquè és un sistema confós. A més, a l'àmbit competencial és el mateix per una MD com Vall d'Oreix, que té gairebé 9.000 habitants, com per una MD de 12 habitants del Pirineu, no? Per tant, això no pot ser, no podem regir-nos així. És una demanda històrica que tenim al conjunt de les MDs de Catalunya, i Vall d'Oreix, que a més encapçala l'agrupació de MDs de Catalunya, porta molt de temps treballant i reclamant el tenir una llei pròpia, com tenen altres comunitats autònomes, perquè de fet és un manament estatutari d'Estatut d'Autonomia de Catalunya i també de la Llei de Bases de Règim Local, que són les comunitats autònomes les que han de desenvolupar les lleis pròpies d'aquest tipus d'administracions. Hem treballat aquest tema, el govern de la Generalitat té sobre la taula una proposta per part de l'agrupació de MDs, i a partir d'aquí el que demanem és una celeritat. Sabem que no arribarem a les properes eleccions municipals a tenir aquesta llei, però sí que demanem un impuls, donada la necessitat urgent que tenim les MDs d'una regulació pròpia.
12: Uh-huh. Senyor Gisbert, com veu vostè aquesta situació en la Junta de Veïns? No? Deia que bé, que si en cas que no fos per aconseguir-ho tot, sí que fos un primer pas, com valoreu l'aprovació d'aquesta moció, i si també veieu, no, que a nivell de MD, vosaltres que també heu estat al govern, no, si aquestes competències les sentiu que són limitades?
14: Sí, realment, en aquest cas, quan el govern va proposar, no, fer aquesta moció, la veritat és que va ser una molt bona notícia que fos institucional, no? Al final, en aquest cas, és el senyor Cortés, no, qui lidera tot aquest tema, però sí que és veritat que nosaltres, ja quan estàvem al govern i quan hi havia el senyor Puig, ell també havia estat treballant juntament amb el senyor Cortés, també, que estava de secretari de les MDs, no? Tot aquest tema és un camí que sí que és veritat que ha estat costós, ha estat un camí que des del president Puig i també anteriors presidents, i ara el senyor Cortés doncs s'ha intentat, doncs, que les MDs es facin escoltar. Que es facin escoltar vol dir, quan dic jo demanar màxims, demano, bueno, som l'MD més gran de l'Estat, aleshores som les que tenim, la que tenim un major altaveu, no? I això el que hem d'intentar és, en aquest cas, anar tots plegats i a través del lideratge del Juanjo, doncs ell, que ell fa aquestes visites, no?, com a representant de l'MD de Valldueix, però també de les MDs que tenim a tot arreu, doncs que se'n respecti. Bàsicament és que se'n respecti, que se'ns tingui en compte per totes les ajudes, per totes les subvencions, i que es tingui en compte i que se sàpiga que és una MD, perquè estant al govern nosaltres també vam aprendre en legislatures anteriors que un MD al final en molts casos treballa com un ajuntament. Hi ha una cinquantena de treballadors aproximadament, tenim una escola bressol que també és pròpia, i tot això no és gens fàcil de gestionar. Ara estem a l'oposició, és obvi, però sí que està el govern ensenyat per saber que això no és gens fàcil de gestionar, que també hi ha una sèrie de problemes importants i fa que moltes coses no puguem optar pel simple fet de ser una MD. I creiem que aquesta moció, no, que es va presentar des del govern, és una moció molt i molt bona, doncs, per poder donar a conèixer això i, sobretot, per fer aquesta força de dir que som una MD i que necessitem també ser escoltats.
12: Uh-huh. En aquesta Junta de Veïns, senyor Segura, vostè també va celebrar que s'impulsés aquesta moció, però, com recordava el president de l'MD, el senyor Cortés, no estarà llesta per aquestes eleccions, per tant, els resultats de si finalment això s'aprova s'hauria de veure d'aquí ja 5 anys. Comentava que tots els presidents de l'MD de Valldoreix han lluitat molt per aquesta llei, com comentava ara també el senyor Gisbert. Quin futur li veu? Creu que hi ha camí per recórrer, que l'Estat s'hi posarà en tirar endavant aquesta llei?
15: Bé, nosaltres ens agradaria que fos com la llei de municipis rurals, que, si no estic equivocat, va ser Esquerra qui la va començar i s'ha aprovat aquesta legislatura. Ens agradaria que fos això, que fos una llei de municipis rurals. I igual que s'ha fet la llei de municipis rurals, nosaltres demanem també que es faci la llei de MDs per posar-nos al dia, doncs, en tots els aspectes, tant legals, competencials com econòmics. Arribarà, dependrà dels partits. En aquest cas, el senyor Juanjo Cortés, ell va fer, és independent, no li afecta, però la resta de partits sí que tots estem al Parlament, que és qui decideix, el Parlament de Catalunya. Els contactes que s'han fet al Parlament de Catalunya, tots els partits s'hi han posat de cara. El que es tracta és que entre tots empenyem per mirar de treure-la consensuada. Toca tema de competències, que diria que no hi ha massa problema, toca el tema electoral, que s'haurà d'arribar a un consens, es proposen fórmules, però vaja, jo crec que interessa a tothom, perquè des de les petites MDs de Lleida, que tenen 13 regidors, 12 o 13, fins nosaltres a l'MD, que tenim, pues, 9.000 conciutadans i 14 milions de pressupost, pues, s'ha de mirar de regular una miqueta això. Jo espero que els partits ens hi posarem i això... El tema és que entri, que comenci el tràmit parlamentari, i llavors això ja estarà arrencat.
12: Mm-hmm. Senyora Casta, vostè que forma part d'un partit que ara mateix és qui mana a la Generalitat, no sé si des del PSC aquí a la secció de Sant Cugat i Valldoreix, doncs heu pogut portar aquestes reclamacions en aquest cas al govern de Salvador Illa.
16: Bueno, nosaltres també, des del PSC de Sant Cugat i Valldoreix, també estàvem esperant una mica aquesta iniciativa del Juanjo Cortés perquè tirar endavant amb una moció que des d'aquí ens felicitem, perquè després de les situacions que hi ha en aquest plenari, que trobem un punt comú, un projecte comú per tirar tots els partits polítics endavant del plenari, la veritat és que és força important. És un punt d'inflexió, perquè al final, com deia el Juanjo Cortés, hi ha dos vessants. Una que és l'electoral, que, bueno, causa les dificultats. I és veritat que la democràcia directa és estupenda, ¿vale? Però al final, que la dificultat que tenim avui en dia en plenari, i per l'altra banda el fet que el sistema competencial, clar, potser a Valldoreix no es veu gaire, perquè al final estem com al mig de nuclis urbans molt grans, però hem de pensar que dintre del que són els pobles de Catalunya, Valldoreix és un dels que hi ha més poblacionats, estem al 75%, per sobre del 75%. Això vol dir que necessitem un estat jurídic diferent al que tenim avui mateix. Jo crec que el Partit Socialista, el Salvador Illa, ja ho va dir en el seu moment, fa uns anys enrere, que es posaria a sobre d'això, perquè entenc quina és la situació actual de les MDs a Catalunya. Com deia el Juan Cortés, a tota Espanya està regulat, aquí a Catalunya no, i crec que sí, que ens hem de posar les piles.
12: Saludem al senyor Carlos Aranguren. Primer de tot, Aranguren, moltes gràcies per acompanyar-nos avui. Volia preguntar-li, el PP també va donar suport a aquesta moció, Creu que l'EMD ara mateix té les competències que li pertoca? En què sentiu que aquesta administració es queda curt, no?, a l'hora de poder decidir i poder tirar endavant les iniciatives que considera?
18: Hola, bona tarda. En primer lloc, donar-vos les gràcies per la tertúlia d'avui. En segon lloc, pues, dir que la... el tema que està liderant el Juanjo Cortés ens sembla raonable i així ho hem expressat en diferents ocasions, i nosaltres seguirem donant suport a això, perquè més enllà dels partits ens resulta convenient per Valldoreix donar suport a totes aquestes iniciatives, però també ens sembla que el debat és un tant utòpic, no? Un tant utòpic perquè els problemes de Valldoreix a nosaltres no ens semblen que vagin per pensar quines competències ha de tenir o no Valldoreix. Jo crec que aquest és un debat de futur, però és un futur llunyà, i en aquest sentit nosaltres creiem que hem de seguir recolzant aquestes iniciatives. No ens oposem a nivell partidista i ens resulta molt més raonable ser responsables políticament, com hem demostrat en diverses ocasions, i també ho ha dit el senyor Cortés, però també ens resulta un tant utòpic com estar parlant d'aquests temes quan realment no ens correspon a nosaltres en relació a política municipalista estar pensant en aquestes coses. A nosaltres ens preocupa molt més que es donin resolució a les mocions que es van presentant des dels diferents grups municipals. Ens resulta molt més important que els carrers estiguin ben asfaltats, ens resulta molt més important què fem al proper mandat, o què fem amb l'Avinguda Baixador, o què fem amb totes aquestes coses. Més, tenim una visió més presentista, no? Jo crec que en el que estem dient, o en el que estic dient ara als meus companys tant que estan al govern com a l'oposició, jo crec que el compartim. I crec que també és raonable dir que això que estem o que esteu proposant aquí des de Cugat Media de debatir, jo crec que ha de ser un d'aquells punts de dir sí, estem d'acord, no? estem d'acord, però amb prudència, no? Amb prudència de dir, bueno, és una qüestió de futur i ara ens hem de centrar en l'important. I què és l'important? L'important és Valldoreix.
12: Uh-huh. I perdona que li reculli el guai, senyora Anguren, però o sigui, quan diu el futur i utòpic, creu que és perquè és una cosa que no es pot arribar a produir, que es tiri endavant aquesta llei de les MDs, o considera que no és tan rellevant si es tira endavant o no pel canvi de funcionament de la institució?
18: Sí, considero que és una cosa que no depèn de nosaltres, dels aquí presents. Igual la persona més important entre nosaltres és el senyor Cortés, perquè té una rellevància política diferent a la nostra, tant per la seva presidència com per el paper que juguen les MDs, però crec que també per a la resta de grups polítics el que ens correspon és centrar-nos en altres coses, no? I amb humilitat jo crec que hem de respondre a les nostres responsabilitats. I jo, que represento el Partit Popular de Valldoreix, diguem que no vull fer demagògia en el sentit de la tasca en la que el partit m'ha responsabilitzat. I jo crec que m'he de centrar en Valldoreix. I en el sentit del debat, hi ha un punt, no dic que no sigui important per Valldoreix, però hi ha un punt que escapa de Valldoreix. I per això, amb humilitat, jo crec que hem de ser prudents en el llenguatge que utilitzem, hem de ser prudents en les postures futures dels nostres partits respecte a Valldoreix, i hem de ser responsables en la mesura que hem de recolzar el que s'ha estat duent a terme de la mà del Cortés, en aquest cas, i també hem de ser realistes en el sentit de que hem de mirar més per al futur proper que per al futur llunyà de Valldoreix.
12: I tanquem aquesta primera ronda d'intervencions amb el senyor Aguilar. Bé, senyor Aguilar, com veu vostè aquesta moció que es va aprovar? No sé si la veu igual d'utòpica i llunyana com el senyor Anguren, si creu que pot ser una cosa d'aconseguir més fàcil.
19: Bé, sí, nosaltres des de la CUP ho tenim clar. Si hi ha una llei pròpia de la CMD, si hi ha més autogovern de Vall d'Oreig i si hi ha obrir sense complexos el debat sobre el futur institucional de la vila. Nosaltres entenem que és bàsic disposar d'una institució enganxada al territori i que conegui de primera mà doncs, tots els temes com ara s'ha fet referència al senyor Aranguren, el que sol anomenar com els problemes reals de la gent, no? Carrers, mobilitat, rieres, urbanisme, les escoles, seguretat viària, etc, etc. I entenem que per fer una bona gestió d'això necessitem justament el que tenim, una organització, una institució que si funciona bé i està ben dotada, és una institució de microdemocràcia o una microinstitució democràtica que dona resposta real al que la gent necessites. Per nosaltres la qüestió no és si Vall d'Oreig vol ser més Vall d'Oreig per una qüestió, diguem-ne, simbòlica, sinó que una comunitat que ha de 9.000 habitants necessita eines per tal de governar els seus problemes quotidians amb èxit. I per tant, la defensa d'una llei pròpia per les MDs és també la defensa d'un model de país més democràtic, més descentralitzat i més arrelat al territori. I les decisions, ja entenem que s'han de prendre, no s'han de prendre des de lluny, no s'han de prendre des d'àmbits que no relacionats directament als veïnals, sinó que, doncs que entenem que com més a prop i la gestió del poder més proper sigui, doncs millor. I aquesta és la nostra posició.
12: Ara, després de fer aquesta primera intervenció, m'agradaria obrir un segon bloc que potser sí que és més fàcil d'aterrar i en el qual Vall d'Oreig, no?, té més incidència, que és la renovació del conveni amb l'Ajuntament de Sant Cugat, la renovació d'aquest conveni competencial. Obro la pregunta i m'aneu demanant torn. A què hauria d'aspirar Vall d'Oreig en la negociació d'aquest conveni? A què d'aspirar l'MD a aconseguir més o mantenir com està igual? Qui vulgui que comenci.
16: Ui.
14: Bé, doncs, si no començo jo, sí, per trencar el gel. A veure, sí que és veritat que en un aspecte així també cal tenir un context, no? Un context d'anys anteriors, que en aquest cas, doncs, jo com a vocal de governs anteriors havia tingut, o el senyor Cortés també havia tingut, no estant com a treballador de l'MD, però a veure, el que està clar, i creiem que és així, és que l'MD té més competències les que realment ara li corresponen, i això es veu en el dia a dia, i en aquest cas és igual, governi qui governi, ja no em poso amb qui governa o qui no. Falta personal, crec que això tots estem d'acord en què falta aquest personal, i algunes d'aquestes competències que ens corresponen doncs són delegades de l'Ajuntament de Sant Cugat, no? Per exemple, les llicències mateix, hi ha moltes llicències doncs que no es gestionen o no saben gestionar segons com, però perquè al final és un tema que necessita un criteri, i això al final és un criteri que ha de posar l'Ajuntament de Sant Cugat per aquest tema que comento de les mancances. I un clar exemple el tenim amb el tema de l'Avinguda Baixador, que és un tema que, vulguis o no, no és un tema que només jo preguntava l'altre dia a la proposta del tema, no?, si es parlaria d'Avinguda Baixador, però sempre s'acaba petant en aquest tema, perquè al final directe o indirectament, doncs, afecta, no? Perquè tenim un problema molt gran amb una de les avingudes principals que està com està, no? Aleshores, primer s'hauria d'arribar a un acord amb aquest conveni, cosa que no és fàcil, sabem que això no és fàcil per ningú que estigui al govern, ni si hi hagi el mateix partit a Sant Cugat o no, tots això sabem que no és fàcil, perquè Vall d'Oreig tindrà els seus interessos i Sant Cugat tindrà els seus, això és obvi, cadascú ha de lluitar per lo seu, però sí que és veritat que durant tot aquest procés portem 3 anys amb el conveni caducat, i aleshores aquest conveni caducat no. És el que a nosaltres ens grinyola.
16: Tira enrere, són 4 anys més.
14: Jo estic parlant d'aquesta legislatura, no he acabat. O sigui, dic aquesta legislatura, ja estava caducat aleshores.
18: Les 3.
14: Sí, exacte. Mm-hmm. Per diversos intents infructuosos que hi va haver per part en el seu temps de Junts, o sigui, no, cap mm-hmm. problema. O sigui, hi va haver diversos intents infructuosos de Junts, tots sabem de la dificultat que té això. El govern actual ara es troba amb això, i el que hi hagi després doncs segurament s'hi trobarà, perquè dubto que d'aquí un any això estigui solucionat. Aleshores, jo l'únic que volia posar sobre la taula era això, que tenim una sèrie de problemes que ja no venen d'un govern ni d'altre, Avinguda Baixador, competències, i que és un tema que ens preocupa i que és molt important. En aquest cas és el govern aquí, ara mateix el govern que hi ha, doncs, que intenta posar una mica llum a la foscor, a veure com, perquè això és un projecte a llarg termini, és un projecte no a partits, és un projecte per Valldoreix. I aquí és on crec que és important posar-se d'acord, i d'aquí crec que l'encert total d'aquesta moció.
12: Senyora Casta, amb la paraula.
16: Gràcies. Jo el que penso és que no són els interessos de Sant Cugat o Valldoreix, al final són els interessos dels veïns de Valldoreix. O sigui, això que hi hagin dos governs diferents, jo crec que el millor que podíem fer pels veïns de Valldoreix és posar-se d'acord. Penso que seria la manera més intel·ligent de poder resoldre els problemes. I respecte a el que és, que deia el senyor Anguren, d'un futur utòpic, nosaltres som capaços de treballar per un futur utòpic, que jo no veig utòpic, com pel present actual, com el vingut del baixador, els carrers, els pals de fusta, els aeris, podem treballar amb tot això. Però anem a tocar peus a terra. I jo, quan estem parlant de competències, quan les competències teves, o sigui, quan les competències que, o tu la feina que fas, o les coses que importen amb els veïns de Valldoreix, com per exemple, un cas molt concret, la grua, nosaltres fa molt de temps que estem sense grua en aquest municipi, és una competència que no és nostra. Resulta que el que ho estan gestionant malament, que és l'Ajuntament de Sant Cugat, per la causa que sigui, l'estan gestionant malament, nosaltres rebem. La seva mala gestió fa patir a Sant Cugat i a Valldoreix, a Sant Cugat per suposat, a tot el municipi, però a Valldoreix, als veïns de Valldoreix. Què és el que passa? Llavors resulta que nosaltres hem de demanar permís a Sant Cugat perquè ens deixin fer una factura i poder gestionar nosaltres la grua. Clar, això és una cosa que és finita. I arribarà un moment que no podem continuar fent factures. Llavors, quina és la solució? Ells no la poden aconseguir. I nosaltres què hem de fer? I això realment ens perjudica molt a nosaltres, amb el mercadet, en les festes, a entrades i sortides de les escoles, a tot, ens perjudica moltíssim. La mala gestió d'una administració perjudica l'altra administració, que és més petita i hi ha una dependència de l'altra. I qui diu la grua, jo què sé, hi ha altres més coses. Per exemple, a l'Avinguda del Baixador. A l'Avinguda del Baixador, nosaltres, estava tot planificat des del mandat anterior, i segons el senyor Gisbert, el senyor Gisbert té al cap el fet que s'havia de passar una encomana de gestió, resulta que passem al principi d'aquest mandat dos encomanes de gestió quan ja havien quedat els governs anteriors, resulta que surten que no, i ara surt a la xistera tornar a passar una altra encomana de gestió que sí, que es portarà endavant, que al final hem de treballar per lo que els veïns, pel benestar dels veïns, però no deixa de ser incongruent aquesta situació.
12: Senyor Segura.
15: Jo deixaria el debat de l'Avinguda Baixador.
16: Sí, no?
15: Estem per tractar. Home, no em convé perquè aquest govern ho arreglarà. Vull dir, i em comprometo que ho arreglarem.
20: Vull dir, jo si crec... ho heu passat a Sant Cugat, Ramon, sisplau.
15: Mira, justament aquest és un tema, fixa't. Jo he tingut l'oportunitat de voltar amb el president Juanjo Cortés per totes les assemblees anuals, i he vist molta relació entre les matrius i les MDs de Catalunya, de les 65. I el nostre és, bueno, és una cosa molt estranya, perquè tu vas a veure l'alcalde de Llavorsí i amb Montenes Cló una relació collonuda. L'alcalde de l'Anàneu amb el de tal, fantàstica. Estan els alcaldes de les ajuntaments matrius, estan al costat de les MDs, i el nostre no és així. No és així. O sigui, no és així. No és així. O sigui, no és així. Llavors, alguna cosa passa. Llavors, aquí, jo crec que és un error, una percepció molt de base, com si hi ha llei de bases, de que aquí se'ns tracta igual a Valldoreix i Sant Cugat. I no. Aquí n'hi ha un que és Sant Cugat, que és el que recapta, el que mana, i Valldoreix ho veïm. Aquesta és la situació que tenim. O sigui, Sant Cugat estableix deixar una bestreta de 7 milions a 6 i ho fan, punto. Decideixen no sé què i ho fan, punto. Llavors, nosaltres el que demanem, ja els hi vam dir, nosaltres el que volem és un diàleg, o sigui, poder dialogar, no trobar-nos les coses fetes, no trobar-la lo normal. Jo ho dic, és molt demagògic, però el mateix de Catalunya i Madrid, vull dir, Madrid recauden i ho assignen a Catalunya. Doncs estem en una situació que el model teòric ve a ser el mateix. Llavors nosaltres, i a més aquí el company Bogarola us ho reclama molt, no?, el dèficit fiscal, i jo diria, doncs cony, ho entenem. Llavors, nosaltres senzillament, per voler enfocar-ho, què estem dient? Escolta, tracteu-nos de tu a tu, quan tingueu una mesura ens el veniu, ens l'expliqueu. En quant al tema competencial i econòmic, nosaltres el que vam proposar al principi del mandat era que no volíem obrir cap meló d'aquest tema, no volíem res nou, senzillament renovar el que teníem.
20: Actualitzar, vols dir, no?
15: Sí,
1: Actualitzar
21: seguretat jurídica.
1: Sí. Seguretat jurídica, però no obrir el meló, o sigui, amb nova competència, ni nous imports, ni nova manera de càlcul.
18: O sigui, t'estic donant la raó, eh? Dic que sí. Actualitzar en el sentit de que no vols canviar res, sinó fer-ho legal, com està dient vostè.
1: No canviar el model. Valldoreix té un model, jo diria, bo de conveni, té un model bo de conveni en Sant Cugat. L'única cosa que demanem és diàleg, que quan Sant Cugat, pel que sigui, perquè està caducat per ases, per bèsties, no es digui, us toco la bestreta, us toco el transport, us toco els residus, etc. I nosaltres, no, volem un tracte pues, com a ciutadans que som del municipi de Sant Cugat, no? I aquests són els dos aspectes, és a dir, mantenim els dos convenis, els posem al dia, els posem al dia legalment, i després ens expliqueu les coses. Nosaltres, per exemple, quan se'ns va fer la decisió, que la puc entendre o no, del tema del transport urbà, pues, no se'ns va deixar opinar, se'ns va dir això, depèn de l'àrea metropolitana, us traiem un quart de milió d'euros. I nosaltres, ah, molt bé, vale, fantàstic, clar, això entenem que no és el que ha de ser la relació entre la matriu i l'AMD. Que ho podem entendre i compartir, però s'ha de parlar, i és el que demanem. Mm-hmm.
12: Senyora Angurén, reia quan el senyor Segura feia la comparació amb Catalunya i Madrid, i m'ha demanat la paraula.
18: Sí, perquè em sembla que el que succeeix a nivell de Sant Cugat i Valldoreix és molt similar al relat victimista que s'utilitza dintre del nacionalisme català, no? Hi ha uns que ens roben, no? Hi ha uns que són uns dolents, hi ha uns altres que són bons, és el mateix, no? En el fons, és un problema de poder, no? I a nosaltres ens resulta més còmode ser realistes, és a dir, el que ha succeït realment a Valldoreix i a Sant Cugat és que s'han produït uns governs com distants en el sentit de poder. Quan ha governat Junts en un costat, ha governat l'esquerra en l'altre i viceversa, no? I a més, s'ha produït un agravant, que és que durant el govern de Junts amb el senyor Puig s'han produït com uns arguments distòpics, no?, dintre del mateix partit de Junts, que ha semblat com estrany, no?, podríem dir tot, perquè fins i tot Junts ha manifestat per activa i per passiva com una contradicció dintre d'aquell mateix govern, no? I que si no hagués estat el senyor Puig, hagués estat un altre, podríem dir, o una altra, podríem dir, hagués estat una altra cosa. Jo crec que és veritat, això que diuen des de Junts. Jo crec que també aquest fet no el podem eludir en un sentit a l'hora de jutjar la història, tant dretes com esquerres, com Junts, com Esquerra, com PP, com Vox, o sigui, és una qüestió real, i que, per tant, a l'hora de jutjar les competències de l'AMD hem de ser molt curosos a l'hora de jutjar la història, no? Perquè al final jutgem la història en funció de la història recent, no? I la realitat és la que és. I crec que la compartim, en el fons la compartim. I és que si el govern de Junts i el govern de Valldoreix fos el mateix partit polític, tot seria més fàcil.
21: No.
18: Jo crec que sí. Jo personalment considero que seria més fàcil. I que hi ha determinats projectes, com per exemple, podríem dir l'Escola de Música, un baixador, o fins i tot la Centralitat, que si governessin els mateixos, personalment crec, és utòpic també el que diré, però que es desencallarien.
12: Això que no li agraden les utopies, eh?
18: No m'agraden gens, quan jo, la senyora Casta em feia un contraargument, no a l'utopia, quan jo dic l'utopia, i entenc que els seus arguments, en certa mesura els comparteixo, em refereixo que és que em resulta difícil d'entendre que es produiran de manera pròxima, en aquest sentit ho dic, de manera propera, no?
21: Projecte de futur, vull dir, si no tinguéssim a la vida projectes de futur seria una vida ben trista.
18: Que tots tenim projecte de futur, està clar. Jo crec que tots els que estem aquí tenim un projecte de futur.
21: Treballem per fer-ho realitat.
18: Però també per no enganyar la ciutadania, jo crec que també hi ha un punt que si no es produeixen certs factors, és difícil. I tots sabem que l'any 2027 és determinant per tot això que estem parlant.
12: Mm-hmm. Demanava la paraula el senyor Aguilar.
19: Aviam, jo crec que quan vols una cosa l'has de perseguir, no? I li has de posar ganes i jo particularment, des que estic en aquest govern, he pogut observar la feina del nostre president i tots els contactes que en aquest sentit, i realment tinc la sensació de que no tant com voldríem, però estem avançant molt, sobretot en el que és el coneixement de la situació de les MDs dintre del context general organitzatiu a nivell institucional i polític, no? D'altra banda, també volíem destacar que el conflicte competencial amb Valldoreix és quelcom competencial i també polític, és quelcom històric, no puntual, i que ha passat per diferents fases, tal com s'ha posat de relleu aquí, amb governs del mateix color i d'un color diferent, i les relacions no necessàriament han estat ni més fructíferes ni més positives per Valldoreix. Per tant, nosaltres entenem que no estem parlant d'un desacord circumstancial amb un govern concret, sinó que és un problema estructural i que ve de dècades enrere i que ens hem de posar tan fort com puguem amb el tema de la llei de MDs. I d'altra banda, pensem que també doncs, probablement sí que és cert que la MD de Valldoreix és certament una mica una anomalia política pel tamany, per la mida que té, pel número de veïns, pel número de carrer, per la quantitat de quilòmetres que té, i aleshores doncs, pensem que seria perfectament, que és perfectament correcte posar sobre la taula ja el debat sobre quin ha de ser el futur a nivell municipal de Valldoreix, si ens hem de comportar amb un MD o si podem aspirar a ser un municipi normal.
12: Mm-hmm. M'havia demanat la paraula a la senyora Casta i després al president de Cortés.
21: No, més que res és per un apunt històric, respecte a el que ha dit el Carlos Aranguren, que durant, jo crec que el mandat del Josep Puig, els dos primers mandats va coincidir també amb Convergència, oi que sí?
2: Sí.
21: Vale. Llavors, això no són colors polítics, Carlos.
18: Factor determinant.
21: No són colors polítics. Jo crec que és l'actitud sempre. S'ha de saber... A més, tu ho has dit, però després t'has contradit a tu mateix. Vull dir, s'ha de saber a l'històric de Valldoreix, estem on estem, perquè hi ha una història darrere. Vull dir, tots recordem a la Montse Turu, després el Josep Puig, tots van lluitar més o menys per lo mateix. I al final dona igual. Vull dir, amb dos colors iguals polítics, a l'administració de Sant Cugat, o al govern de Sant Cugat, o a Valldoreix, han hagut les mateixes dificultats.
12: Senyor Cortés.
18: Bueno, es que, perdón, no quiero hacer sangre aquí, pero es verdad que también hay un factor determinante, es que Junts, CiU, Junts per Sí, Junts per Cat, Junts per... no saben ni lo que son.
21: Vale. Queda dicho.
4: Fumaban ells.
18: Perdón, sabe usted que le aprecio mucho. Señor Gisbert, pero esa es la realidad. O sea, no sabe ni lo que es.
21: No, una cosa es el aprecio personal, otra cosa es la política.
15: Tant Convergència com Unió van patar dos partits, o sigui, saben lo que son.
18: Bueno, el próximo es usted.
15: No, amb 95 anys us portem vantatge.
12: Senyor Cortés, li toca parlar.
13: Bé, jo la veritat és que tinc la mirada, no només com a historiador, sinó com a veí actiu i veí participant de la vida social i política de Valldoreix des de fa més de 40 anys. Jo de molt jovenet ja m'interessava la vida local i el que passava a Valldoreix, m'interessava el presentisme, m'interessava el passat per aprendre d'on veníem, m'interessava sobretot també el futur de Valldoreix, no? Amb aquests 40 anys que he estat d'observador, després com a treballador i ara des del 2023 com a president, veus, tens uns escenaris per observar la vida política i la vida real de Valldoreix, no? L'alcalde Orugós es va enfrontar a un govern socialista de Sant Cugat i no es van entendre. Ja no faig enrere, perquè enrere encara podríem mirar, que com a nen també ho veia i vaig viure molt a prop moltes situacions. Després... Els alcaldes que han vingut després han estat del mateix color. El Sant Martí era de Convergència, el Paraire i Cardoner eren de Convergència. No va haver-hi manera d'entendre's. Vull recordar que en aquell període es van perdre al voltant d'unes 130 cases de Valldoreix que va passar a ser de Sant Cugat sense cap decret, sense cap revisió dels termes territorials, que és una part important d'ingressos per Valldoreix, i això va passar per l'Obajini, per dir-ho d'alguna manera suau. A partir d'aquí, no mireu perquè aquestes cases ja no són de Valldoreix. Home, les coses no es fan així. Això ha passat. Després, amb la Montse Turu, va ser un moment de reivindicació. Vull recordar que durant el primer mandat de la Montse Turu es va veure que no s'havien liquidat els pressupostos amb Sant Cugat, les liquidacions amb Sant Cugat, i hi havia un deute important que es va pagar una part amb cash, però una part important amb espècies, perquè hi havia un deute per part de Sant Cugat que no havien liquidat, i els alcaldes anteriors ni havien mirat, ni s'havien preocupat de liquidar a les anualitats. Per tant, bé, també s'ha de mirar l'històric, no? No, i a vegades, mira, la Montse Turó va arribar amb un acord al Recoder, amb el conveni econòmic, amb el conveni financer, per tant, és una qüestió de voluntats, una qüestió de les dues parts, eh? De les dues parts. Cadascú des del seu posicionament, perquè són posicionaments diferents moltes vegades. És evident que una visió del municipi en conjunt, doncs jo vull recordar un alcalde, no diré qui, que deia que Valldoreix és el 10% de la població però el 90% dels problemes. Clar, si un alcalde municipal té aquesta visió del que és Valldoreix, doncs malament anem, no? I malauradament aquest mandat, doncs hem hagut de viure una situació kafkiana a la sala de plens, que com no sortia endavant el que volia l'alcalde del municipi, l'alcalde Vallès, doncs va amenaçar en treure la competència d'urbanisme, quan no s'enterava que allò no és urbanisme. La competència, no, la competència de fer una obra. Les obres venen per llei. La llei de règim local de Catalunya marca que és una competència pròpia, per tant, ni l'alcalde, per ordeno i mando, podia treure-ho, i a més, encara que fos a nivell de conveni, ha de passar pels plenaris i s'ha de ratificar els plenaris. Per tant, hi ha una manca de voluntat generalitzada, una manca també d'entendre el que és Valldoreix. Tothom reclama autonomia fins a nosaltres, però més enllà, més a sota ja no volem, ja ens destorota tot, i per tant, jo crec que independentment dels colors polítics, Sant Cugat no s'ha fet mai un esforç real per entendre la pluralitat i la diversitat del municipi. I entendre que hi ha un encaix diferent, una personalitat identitària pròpia, amb un govern local que ha fet creat l'any 58 i amb una voluntat d'autogovern ferma. Jo aspiraria a tenir un conveni de plena municipalitat, jo, personalment. Però no estem...
2: Ahí te has mojado, muy bien.
13: No, me mojo... No, és que...
2: No estamos acostumbrados.
13: No, perdoni, en el programa electoral ho posàvem.
2: Ah, sí?
13: Està posat. Està posat i està, a més a més...
2: Són tan eclèctics.
13: No, miri, ho posava i, a més, ens hagués agradat aquest mandat, però serà impossible, per donar les circumstàncies de govern que tenim, d'estudiar la viabilitat de la plena municipalitat per Valldoreix. Mm-hmm. Això no vol dir que tirés endavant o no, perquè, evidentment, hi ha tot un... Primer, s'ha de respectar la voluntat democràtica, la immensa majoria de valldoreixencs i valldoreixenques, i, per altra banda, ens hauríem de posar d'acord i seria molt complicat i molt complex i amb la situació legislativa actual. Per tant, en aquests moments és evident que el que necessitem en aquests moments és tancar els convenis per tenir garantia jurídica als dos, l'Ajuntament de Sant Cugat i la MED de Valldoreix. I mentrestant, és evident que s'ha de parlar de quin contingut ha de tenir un futur conveni. S'ha de revisar el conveni, s'ha d'actualitzar no només jurídicament, sinó s'ha de revisar també amb les capacitats i amb les voluntats per les dues parts, no? La descentralització, la cessió de competències amb una MD no s'ha de veure com un problema, s'ha de veure com una oportunitat pel municipi. És a dir, el municipi ja no haurà de fer aquelles competències en l'àmbit de la MD, i així ho veuen, com deia el senyor Segura, la majoria de municipis de Catalunya. El problema és que no tothom ho veu igual. I per altra banda, i per això també el tema de la llei és necessària, estem massa acostumats a veure que les relacions, amb el cas nostre de Valldoreix i Sant Cugat, moltes vegades ha estat més una qüestió de bona voluntat de les parts o de mala voluntat, que no d'un marc escrit, teòric, marcat. Dues administracions no es poden regir per la bona o dolenta relació que puguin tenir l'alcalde i el president o presidenta de l'MD. Ha d'estar tot més regulat, perquè al final som administracions.
2: O no deberien.
13: No, però la realitat ens ha demostrat, i jo com a observador durant més de 40 anys a veure aquesta realitat, és que al final les personalitats fan molt, perquè el marc jurídic no està prou definit, no està prou regulat, perquè ens podem agafar. I, per tant, molts cops ha estat més una qüestió de bona voluntat de l'alcalde o alcaldessa de Sant Cugat, sí, i de l'alcalde, bueno, també és una reivindicació de la llei, de l'alcalde o alcaldessa de MD, president o presidenta actualment, i les bones voluntats són efímeres. Les bones voluntats o les dolentes voluntats no poden ser. Ha de ser... Som una administració local i, per tant, hem d'estar regulats per un marc normatiu, ja sigui a l'autonòmic, que reguli tot això, però també el conveni competencial que jo aspiraria per les meves competències. I per altra banda, responent al senyor Aranguren, home, jo crec que nosaltres estem mirant pel dia a dia, pel presentisme, Valldoreix a peu del carrer, de les petites coses, des de la vorera del veí a qualsevol altra cosa, però també hem de tenir una mirada llarga, hem d'intentar solucionar o treballar i impulsar una llei pròpia i impulsar també el futur. Abans ho ha dit el senyor Gisbert, ens deixen fora moltes subvencions, no estan en compte, no estem presents a molts escenaris on no hauríem de ser-hi. I per tant és absolutament fonamental, doncs, a través de, com vostès diuen, el Juan Hostur o del que sigui, doncs anar reclamant. I fruit d'això, doncs, hem aconseguit 1 milió d'euros en diferents subvencions que abans no hi érem.
18: Totalment. Jo dentro d'aquest milió, dintre d'aquest milió d'euros, jo li he dit al Juan Hostur i li deia aquest matí també al senyor president que demanar una partida per la crema solar, no? Li deia en broma, no? Per tots aquests tours que fa visitant a tantes entitats, no? La meva pregunta és, i amb això...
12: Atenció, perquè ens queden menys de 5 minuts sí, sí, i m'agradaria sí, fer un torn final.
18: Sí, sí, finalitzo amb una pregunta, no? Per què és el president, perquè jo... Sí.
21: Els prens fa exactament...
18: Sí, la veritat, sí, és el meu costum. No, perquè ell ha dit una cosa... Bueno, moltes coses importants, no? Però algunes d'elles, com per exemple que l'alcalde de Sant Cugat ha amenaçat amb retirar unes competències, quan deixi de passada, no? La meva pregunta també és respecte, i ha dit també que les competències, ha parlat també de les competències respecte a Sant Cugat, que el que no hauria de ser, el que hauria de ser la relació, però després també ell té una responsabilitat com a president, a diferència de nosaltres que estem com a vocals, tant sigui el govern com a l'oposició. La meva pregunta és, davant d'aquesta impertinència de l'alcalde Josep Maria Vallès que va fer en aquell moment i que avui vostè aquí està reivindicant com hem fet nosaltres en numeroses ocasions i també ha fet vostè en numeroses ocasions, pensa fer alguna cosa? Li pensa fer alguna reclamació? Li pensa demanar a vostè, que té més poder que nosaltres, que rectifiqui les seves paraules, o segueix volem fer aquestes reivindicacions aquí a la ràdio i deixar-les així tal qual? Gràcies.
12: Bé, senyor Cortés, espera, no contesti, perquè si no acabarem mai.
18: Senyor Cortés, és compromès la pregunta.
12: M'havia demanat la paraula.
18: Sí, no, ja com a conclusió tancament, sí. Perquè veig que no tindrem més oportunitats que el senyor Aranguren. Gràcies. Però jo com a reflexió final volia dir el següent, és a dir, al final les institucions estan per sobre les persones. Val? I aquí s'han comès errades per totes bandes, des d'un partit a l'altre.

0: des de Junts es considera que el govern de Valldoreix ha tornat a posar-li el tema de l'avinguda de 64 perquè, segons el nostre parer, ells no són capaços de tirar-ho endavant. No? I aleshores, des d'aquí, doncs, amb l'expertesa de Sant Cugat, intentar tirar això endavant perquè ells saben que la nostra opinió opció és primer fer una capa de rodament i després que es pugui desenvolupar paral·lelament el projecte per almenys a curt mig termini puguin tenir una solució. I ja per acabar el tema que parlàvem de la independència de Valldoreix, si sí o si no, que el senyor Cortés ha obert també el meló i que era un tema que també anava al debat, al final hi ha opinions per tot, ja vam veure el que va passar a Bellaterra, sí, per exemple, que és un tema que va passar, però aquí tampoc s'ha fet encara, sí que és veritat que vostès ho portaven al programa electoral, per A o per B no s'ha fet, no? I crec que és un tema molt rellevant i que crec que caldria fer-lo. Després cal veure si viable i és viable econòmicament o no. Això és un tema també molt important. Aquí cadascú té la seva opinió, però crec que aquí hem de comptar amb els experts, amb la gent que domina el tema de números, per saber què fem amb Valldoreix. I per acabar, que el senyor Saura comentava que hi havia molt bones relacions entre les MDs de Lleida i totes aquestes són molt poques. Crec que no és just fer la mateixa comparació entre aquelles MDs i la nostra, perquè nosaltres som 9.000 habitants. No té absolutament res a veure la gestió d'una MD de 9.000 habitants amb una de 13 o 14, Ramon, i crec que això no és just comparar-ho igual, perquè saps perfectament que no té res a veure gestionar milers de molts treballadors a Sant Cugat i a Valldoreix, déu-n'hi-do, comparat amb aquests que tenen molt poques competències. Però sí que és veritat que crec que cal posar en valor aquestes MDs també, i per això també ha sorgit el moviment o el que el Parlament també van ser-hi, els de, no és un moviment, sinó que és una plataforma, no? Els d'Eines pel Repoblament Rural. Aquesta gent crec que també se'ls dona una altaveu, crec que no se'ls escolta en absolut, i aquí el senyor Cortés estarà d'acord amb mi, ja no a les MDs, sinó parlo de les Eines de Repoblament Rural, i aquesta gent no tenen ni cobertura de telèfon a molts pobles de Catalunya. I això crec que des d'aquí hem de denunciar-ho i donar-los tot el suport des de l'MD de Valldoreix.
1: Doncs vinga, acabem la tertúlia fent aquesta ronda que ja ha iniciat el senyor Gisbert i que apuntaven també el senyor Aguilar i el senyor Cortés. Senyora Casta, independència de Valldoreix, sí o no?
2: Ah. Bueno, jo el que penso és que més enllà de la independència de Valldoreix, sí o no, el que crec és que el que hem de resoldre són les competències, perquè jo dic el contrari del que diu el senyor Gisbert. Jo crec que les persones estan per sobre de l'administració. L'administració el que ha de fer és cuidar les persones, i el que intentem des de Valldoreix és fer-ho. Pensi que és el que he dit abans, torno a dir el mateix. Cada vegada que la nostra matriu, en aquest cas Sant Cugat, s'equivoca o gestiona malament el que pateixen nosaltres. Quan parlem de la seguretat, no tenim els policies suficients. Quan parlem de la recollida selectiva, no ens van escoltar i després va passar el que va passar. Quan parlem de tantes i tantes coses, que realment la mala gestió és d'ells, ja no és la grua, que és, potser és el mínim, però és la mala gestió. La mala gestió, a veure, mala o potser que no se'n surten, també és possible. Nosaltres tenim temes a Valldoreix sobre la taula que no ens en sortim, perquè a vegades són difícils. Però més enllà de que sí o no a la independència de Valldoreix, jo el que reclamaria és que per favor ens poséssim totes les piles, que fóssim seriosos, perquè al final els que estan patint són els veïns. No són les administracions, són els veïns, i és el que ha de ser prioritari per a la nostra gestió.
1: Senyor Aguilar, és el seu torn.
3: Doncs sí, nosaltres creiem que cal obrir efectivament el debat sobre la plena municipalitat de Valldoreix, si és un projecte viable, si quin suport tenim a nivell veïnal, i en el cas de que sigui viable, entenem que és el millor camí. És allò de, si vols estar ben servit, fes-te tu mateix al llit. I aquesta és aquesta, diguéssim, que és la frase que podia definir una mica la nostra relació amb Sant Cugat.
1: Senyor Angurem.
4: Bé, a nosaltres ens resulta un debat estèril i creiem que no és el debat pertinent al que li toca a Valldoreix avui en dia. Nosaltres creiem que hem de resoldre primerament el tema de les competències, més enllà del futur de Valldoreix. Hem de resoldre el tema de la brossa, que està sent preocupant. Hem de resoldre el tema dels projectes que tenim entremig, com pot ser el de baixador, i després ja mirarem això, no? Per què? Perquè quan parlem del tema de la independència o no de l'MD de Valldoreix, en el fons estem parlant de polítics, de polítics, i de relacions polítiques. No dic que no siguin importants, i no vull fer un discurs populista aquí en el que estic dient, però nosaltres creiem que hi ha prioritats. I també creiem que aquest no és el debat que li pertoca a Valldoreix, perquè creiem que és un debat llunyà. Un debat llunyà en el sentit de que fins i tot no ho podem decidir ni tan sols els que estem avui aquí a la taula, ni tan sols el senyor president, ni tan sols els

0: senyor Josep Maria Vallès. No ens pertany a nosaltres. El que ens pertany a nosaltres és buscar el punt d'entesa entre els diferents partits polítics que estem avui en dia a Valldoreix o en el futur proper, de com podem millorar la vida de la gent que viu a Valldoreix.
1: Senyor Cortés, bé, vostè apuntava, no, que ho porten al seu programa electoral, per tant entenc que la resposta seria que sí, o almenys explorar-ho, no?
2: Bé, jo sobre Valldoreix, la veritat és que sóc molt orteguià. A mi Valldoreix em dol. Em dol perquè tenim un vestit, tenim una figura que ens ve petita, que ens ofega, que no ens deixa ser nosaltres mateixos, i que molts valldoreixencs o alguns valldoreixencs pensem que podem tenir un major nivell competencial i podríem optar a una plena municipalitat. No parleu de moment d'independència de Valldoreix, jo parlaria més de plena municipalitat, que pot tenir moltes figures. La figura d'un municipi independent, com va ser la Canonja, que va haver-hi una conjunció astral per la qual l'Ajuntament de Tarragona i l'Ajuntament de la Canonja van ser capaços de posar-se d'acord, no complien la llei i, per tant, es va rebutjar la municipalitat de la Canonja, però es va fer via Parlament de Catalunya amb una llei pròpia perquè no complien la distància. Nosaltres tenim més població que la Canonja, per exemple, però aquest no és el problema. Per tant, jo abogaria per una major àmbit competencial, per una plena municipalitat de Valldoreix en tots els sentits. El vestit ens ve petits, eh? I per tant, per molt que arribem a tenir una llei pròpia d'MDs, encara el vestit no ens quedarà prou
1: massa ajustat.
2: Massa ajustat, que això s'ha de corregir a través de tenir un conveni competencial que Valldoreix vulgui assumir, evidentment, derivat amb el municipi. I espero que en els propers anys siguem capaços, estigui qui estigui, és igual, independentment dels partits, sinó per l'interès del govern de proximitat. Jo amb això soc molt de subsidiarietat, no? El principi de subsidiarietat el tinc molt, molt arrelat dintre meu i penso que...
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Estem pendents d'aquesta reunió entre els sindicats i educació, una reunió per intentar desencallar aquest conflicte. Ahir es van apostar posicions després que el departament presentés una proposta d'increment salarial lineal. Tot plegat avui que desenes de milers de docents han sortit al carrer en una nova jornada de vaga. Allà hi ha la nostra companya de TV, Andrea Martínez. Bona tarda, Andrea.
5: Bona tarda. Els sindicats tenien previst reunir-se a 3:45 de la tarda i a hores d'ara encara continuen fent temps perquè comenci la reunió amb la consellera. Després de la tarda d'ahir, diuen, estan més a prop d'arribar a un acord i és que Educació va plantejar per primera vegada la creació d'un nou complement salarial transversal d'uns 40 euros mensuals per a tots els docents i professionals, que ha servit per acostar posicions, però que els sindicats continuen considerant insuficient i volen que sigui almenys de 60 euros. Això és el que principalment demanen avui, juntament amb ampliar plantilles a uns 6.400 professionals nous, lluny de les 1.800 places que va aprovar ahir el Consell Executiu. Recordem també que la reunió coincideix tot just amb la vaga general convocada avui a tot Catalunya i que aquest matí ha tallat els carrers de Barcelona i avui continua encara tallada la P7 fins que acabi aquesta reunió. Aquí a la conselleria estarem pendents de com avança.
4: Doncs moltíssimes gràcies, Andrea, ja ho sentíem. Estarem pendents, la nostra companya és allà per anar-nos donant l'actualitat. I més qüestions. El jutge demana informació de la campanya del PSC de les passades eleccions al Parlament el 2024. La interlocutòria a què ha tingut accés al diari Ara, el jutge Pedraz sol·licita, entre d'altres, documentació íntegra que el PSC va presentar a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes relativa a la campanya publicitària de les últimes eleccions del 12 de maig de 2024. Reclama, per exemple, estats comptables, contractes, factures o despeses, així com propaganda. Més qüestions. Pilar Calvo es postula com a candidata de Junts a Barcelona a les eleccions municipals de l'any vinent. La diputada de Junts al Congrés es presentarà a les primàries per optar a la candidatura. Calvo fa un pas després que fa uns dies el president del grup de Junts a Barcelona, Jordi Martí, comuniqués al partit que vol ser cap de llista als comicis de l'any vinent, al mes de maig. I Endesa invertirà aquest estiu 38 milions d'euros a la protecció de la xarxa elèctrica en entorns forestals. És un 40% més que l'any passat. La companyia reforçarà les tasques de prevenció amb drons, càmeres termogràfiques, brigades de tala i també helicòpters per al manteniment d'aquestes línies elèctriques.
3: Notícies en xarxa.
6: Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres 27 de maig i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia, una altra vegada estem parlant d'una calor passada de voltes a Catalunya i, de fet, en aquests moments està pujant més encara la temperatura que no pas ahir a aquesta hora. De fet, al llarg de les immediates hores arribarem fins als 34-35 graus a moltes viles de Girona, sobretot al voltant del Pla de Girona, del Pla de la Selva i també a la Baixa Garrotxa, també al prelitoral de Barcelona, cap al Vallès, per exemple, a l'Alt Baix Llobregat, i també cap al Pla de Lleida. Déu-n'hi-do aquestes temperatures desbocades també a la resta del país i amb molt pocs núvols, sense tempestes. Pel que fa al dijous, un temps encara més calorós. Déu-n'hi-do, per exemple, a la Vall del Llobregat, gran part de la Catalunya central, interior gironí, i cap a les comarques de Ponent, de 33 a 38 graus, unes temperatures de canícula. Tot i que demà a la tarda sí que apareixerà ja alguna primera tempesta al Prepirineu. De moment, poca cosa i sobretot a la banda lleidatana. N'estem pendents a la xarxa.

0: Avui al Connectats ens fem ressò del crit d'alerta del gremi de llibreters sobre pràctiques que els perjudiquen. En parlarem amb Laia Arce, que és copropietària de la llibreria Mitja Mosca i membre de l'Associació de Llibreters de Badalona. Acabarem la primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar la jubilació flexible també per als autònoms i sobre l'aplicació de l'eutanàsia després de l'última decisió del Suprem. A partir de les 5 coneixerem el santcugatenc Ricky Undersounds, productor musical i tècnic de so. Continuarem amb esports per parlar del futbol sala Sabadell femení amb el seu president, César Noguera. I acabarem amb cultura, perquè avui ens visitaran alguns membres del Consell d'Adolescents del Prat, que ha creat un fanzine sobre el col·lectiu LGTBIQA+. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i 7 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim també avui per Terrassa. Sergi, està bé, bona tarda.
1: Bona tarda. El pròxim dilluns arrencarà a Terrassa i més en concret al Cinema Catalunya la 35a edició de la Setmana del Medi Ambient amb un espectacle participatiu d'improvisació sobre temes mediambientals. Amb aquesta proposta de conferències, tallers i visites amb el medi ambient de protagonista, es vol aprofundir en la tasca de conscienciació social iniciada des del començament de les anteriors edicions. També es vol que sigui una extensió del programa d'educació per a la sostenibilitat, pel qual aquest curs hi han passat 7.000 alumnes d'infantil, primària i secundària de 55 escoles de Terrassa. El programa preveu un taller sobre residus i visites per conèixer les plantes de l'entorn o la nova planta fotovoltaica del barri de Can Boada. La setmana es tancarà diumenge 7 de juny amb la tradicional festa del medi ambient, on les famílies prenen el protagonisme en un munt d'activitats que busquen el creixement de la consciència ambiental. Aquest any, la Setmana del Medi Ambient coincideix gairebé amb la Setmana Europea de l'Energia Sostenible, amb una visita al Centre de Tractament de Residus del Vallès programada pel dia 16 i un estand informatiu sobre l'autoconsum fotovoltaic el divendres dia 19 a la plaça Vella.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. La primera promoció d'estudiants d'infermeria de l'Hospital de Sabadell acabaran els estudis aquest mes de juny i ho faran, de moment, sense comptar amb la unitat docent d'infermeria a l'Art Tèxtil enllestida. Mentrestant, aquests estudiants, conjuntament amb els de Medicina, estan cursant les parts teòriques a les aules que hi ha ubicades dins el taulí. Un projecte que per la directora general de l'Hospital de Sabadell, Gemma Creywinkel, és clau pel futur de la institució. De fet, Creywinkel considera que el taulí, la UAB i l'I3PT, l'Institut d'Investigació i Innovació de l'Hospital de Sabadell, han de ser tres elements i institucions que treballin colze a colze per potenciar el futur del centre sanitari sabadellenc. Tot plegat tenint en compte que l'I3PT estrenarà a finals de juny o principis de juliol un nou director després de la sortida de Salvador Ventura.
0: Gràcies, Juli. Anem al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
3: Bona tarda, Carme. Arxivada la querella contra l'alcalde Xavier García Albiol per revelació de secrets pel cas Virginie Just. Així ho ha explicat la tercera tinenta d'alcaldia, Rosa de l'Amo, en una entrevista al Badalona Matí, on ha exigit la dimissió de la líder de Guanyem, Dolors Sabater, que, recordem, va actuar d'apoderada en nom de la família de la víctima. Des de Guanyem defensa encara sobre el camí a portar el cas al Tribunal Constitucional i al Tribunal Europeu de Drets Humans. Segons defensa l'executiu, la líder de la formació municipalista ha optat aquest mandat per l'estratègia política de judicialitzar i fer servir l'atac personal contra García Albiol, assegurant que l'objectiu és intentar guanyar els jutjats el que no s'ha guanyat amb els vots i ho titllen d'inadmissible, ja que afirmen fa ús partidista de situacions delicades amb finalitats polítiques. Als micròfons de Ràdio Ciutat, Rosa de l'Amo acusa la presidenta de Guanyem de mentidera.
4: Perquè s'inventa coses. I vol fer servir la justícia al seu, en el seu benefici propi. I això crec que és un tipus d'oposició que l'any que ve es veurà els veïns a qui li donen la confiança. Davant d'aquesta realitat, el que nosaltres li demanem al senyor Sabater que plegui. I li dic molt sincerament, que plegui d'una vegada. Li exigim la seva dimissió. Que pari ja d'intentar guanyar en els jutjats el que no li han donat les urnes. Que no ho veu.
3: Des de Guanyem interpreten l'arxivament de la causa penal com un pas processal més necessari per acudir als tribunals internacionals, assegurant que la defensa jurídica de la família ja estudia presentar un recurs davant el Tribunal Constitucional per vulneració del dret a la intimitat i vol exhaurir totes les instàncies fins a arribar al Tribunal Europeu de Drets Humans.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Ara des del Prat de Llobregat ens informa Víctor Asensio. Bona tarda.
5: Bona tarda. La plantilla de Nissan a Catalunya es concentrarà aquesta tarda davant la seu de Nissan Motor Espanya a l'Hospitalet de Llobregat per protestar contra l'expedient de regulació d'ocupació anunciat per la companyia japonesa. La protesta s'emmarca en el calendari d'accions impulsats pels comitès d'empresa i els sindicats després que Nissan confirmés un ERO que afectarà 211 treballadors a Catalunya, prop del 37% de la plantilla actual. El pla impacta principalment el centre logístic del Prat, el centre tècnic de la Zona Franca i les àrees funcionals de recursos humans i prevenció, també al Prat. En un comunicat, Comissions Obreres a Catalunya ha expressat el seu suport a la convocatòria i ha denunciat que l'ERO evidencia la voluntat de Nissan de continuar deslocalitzant l'activitat que encara manté Catalunya i l'Estat. El sindicat considera que aquesta estratègia és la continuació del procés iniciat ara fa 4 anys amb el tancament de les plantes de la Zona Franca i Montcada i Reixac. La concentració d'aquest dimecres dona continuïtat a les mobilitzacions iniciades la setmana passada quan centenars de treballadors es van manifestar davant del Consolat del Japó a Barcelona per rebutjar els acomiadaments i exigir garanties de futur per l'activitat industrial de Nissan a Catalunya.
0: Gràcies, Víctor. De retorn al Vallès, ara ens quedarem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
6: Bona tarda, Carme. La notícia de la mort del jove Didac Prat, que va patir dilluns al matí un accident de moto al terme de Polinyà, ha colpejat Castellà del Vallès com poques vegades se'n recorden. La incredulitat i consternació per la desgraciada notícia es van deixar notar especialment entre les entitats i els col·lectius dels quals el Didac era part activa i ànima. Tant l'Esbar Teatral Castellà, l'ETC, com els bastoners de Castellà i Vilabarraques han expressat públicament el seu condol. Professionalment, Didac Prat havia tingut una intensa dedicació com a tècnic de so, vídeo i llums. De fet, havia desenvolupat aquesta activitat amb l'ETC i també amb l'entitat Vilabarraques i, posteriorment, a nivell professional, treballant per l'empresa JC So de Caldes de Montbui i en companyies de teatre i espectacles com la Blue, la Tal o produccions com el Mago Pop al Teatre Victòria. En els darrers temps treballava a les retransmissions del Mundial de MotoGP. La seva família ha comunicat que la vetlla i comiat tindrà lloc aquest dimecres al Tanatori de Castellà i el comiat demà dijous a les 12. En previsió de l'afluència d'amics, familiars i coneguts, el dia de la cerimònia s'habilitaran espais exteriors perquè tothom qui ho desitgi pugui acompanyar la família i les amistats en aquest comiat.
0: Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat. Saravella.
7: A diferència del que succeeix en la majoria d'escoles catalanes, on l'anglès s'introdueix a l'etapa infantil, a l'escola Ciutat d'Alba de Sant Cugat l'aprenentatge de la llengua anglesa no s'inicia fins a la primària. Una decisió basada en l'informe Per què ens costa tant l'anglès, liderat per la directora del Departament de Filologia Anglesa i Germanística de la Universitat Autònoma de Barcelona, Elisabet Pladevall, segons el qual avançar l'ensenyament d'aquesta llengua estrangera sense una immersió real no garanteix millors resultats. El cap d'estudis de l'escola, Jordi González, reconeix que moltes famílies no opten pel Ciutat d'Alba per aquest motiu, ja que la idea que l'anglès s'ha d'introduir com més aviat millor està molt arrelada. Tot i això, els resultats que estan començant a observar a l'escola són molt positius. Les criatures van a les classes d'anglès d'una forma molt més relaxada i tenen menys vergonya a l'hora de participar. Encara que sembli contradictori, l'estudi de Pladevall demostra que quan la immersió total no és possible, només es pot aprendre una segona llengua si la llengua materna està ben consolidada. Per això, durant l'etapa infantil al Ciutat d'Alba, es reforça l'aprenentatge del català mitjançant els grups de llenguatge. Els grups de llenguatge són grups de 3, 4 o 5 alumnes liderats per una mestra en els quals es treballa el llenguatge oral. A través de cançons de falda, frases fetes, contes i tota mena de jocs, la canalla millora exponencialment en expressivitat, consciència fonològica i vocabulari. Segons l'estudi prèviament mencionat, sempre que no dediquis a l'anglès com a mínim un 80% de la jornada lectiva, el moment en el qual una persona té la maduresa lingüística suficient per aprendre una llengua estrangera és entre els 8 i 9 anys. En aquest moment, que seria a partir de tercer de primària, l'ideal seria fer entre 4 i 5 hores d'anglès per setmana. Com que al Ciutat d'Alba no s'ho poden permetre, el que sí que fan són mitjos grups per tenir classes amb grups més reduïts d'alumnes. González afirma que, lluny de suspendre's de les conclusions de l'estudi de Pladevall, aquest només va confirmar el que ja intuïen des de l'escola.
8: A la tarda, no et desconnectis. Connectar.

0: El Gremi de Llibreters de Catalunya ha posat el crit al cel perquè la seva situació els preocupa. Denuncien que hi ha algunes pràctiques actuals a la cadena del llibre que posen en risc la seva supervivència. En parlem amb la Laia Arce, que és copropietària de la llibreria Mitja Mosca i membre de l'Associació de Llibreters de Badalona. La tenim al telèfon amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola de nou, Carme. Estic amb la Laia Arce, copropietària de la llibreria Mitja Mosca i membre de l'Associació de Llibreters de Badalona. Què tal, Laia? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Just fa un mes que vam parlar sobre la Diada de Sant Jordi, el dia més important de l'any per vosaltres, per les llibreries. Ara, en canvi, poseu el crit al cel per denunciar el futur que us espera si seguim així. Quines pràctiques posen en risc la vostra existència?
2: Sí, des del Gremi de Llibreters de Catalunya s'ha fet una campanya en la qual tant Mitja Mosca com altres llibreries també de Badalona s'hi han adherit i n'estem fent difusió, que més que res el que vol és conscienciar sobre els perills que viu la cadena del llibre i com aquestes formes de consum i aquesta forma, bueno, sí, de bàsicament com comprem els llibres pot afectar a la llarga les llibreries i la presència de les llibreries als nostres carrers, als nostres barris, i com això fa també el com llegim, no?, i els llibres que ens arriben pot canviar també.
1: Quins són els punts de venda de llibres, a banda, evidentment, de les llibreries més recurrents avui en dia i que estiguin fent mal al sector?
2: Home, sens dubte el que es pot destacar que fa més mal a les llibreries és punts de venda com tipus Amazon, no? De dins del que se'n diu les llibreries, no? Parlem de la cadena del llibre. La cadena del llibre són tots els elements, les baules, que fan que existeixi un llibre, no? Podem parlar des de l'autor, l'editor, el distribuïdor, la llibreria, no? Són un seguit de cadenes que el que permeten és que hi hagi tot un seguit d'agents que visquin d'això, no? Que també permeten també que siguin llibres que siguin ben fets, de qualitat, i que permetin la bibliodiversitat, no? Vull dir, amb la bibliodiversitat, què vull dir? Que si fem que aquesta cadena sigui àmplia, que tothom s'hi pugui dedicar, que si tothom pugui viure d'això bé i no ens saltem aquestes baules, fem que el llibre sigui ric, no? Que puguem tenir molta varietat de llibres per on triar. Si fem que sigui només el mercat qui triï això, al final ens veurem abocats a que sempre tothom consumirà el mateix, i més en un món on cada vegada, no? Doncs si comprem per segons quines plataformes, és més algorítmic tot i depèn més d'això, del rendiment, més que no pas de la qualitat literària o del cuidado que fem, a part de no només parlar de valor que tenen les llibreries, com per exemple lloc de trobada de barri, no? de contacte humà, per exemple.
1: I què està fallant a la cadena del llibre?
2: Aquesta campanya el que vol posar en valor, no?, és les pràctiques que poden ser bones i que també poden enfortir aquesta cadena del llibre i també posar una mica atenció en aquelles que fan que es debilitin. Per exemple, podem dir que pot fer que es debiliti la cadena del llibre, doncs saltar-se el pas de comprar a llibreries, no? Però també altres, doncs, potser menys òbvies, com que, jo què sé, ajuntaments, no?, facin licitacions per comprar biblioteques i no es doni prioritat a les llibreries de barri, sinó a empreses que estan a altres llocs de l'Estat, per exemple, no? O, per exemple, que les escoles comprin directament els llibres de les editorials. Això, per exemple, és una baula que és important per les llibreries perquè crea que no només que les escoles comprin a les llibreries, no?, que sempre enforteix a les llibreries, sinó que crea un diàleg entre escoles i llibreries de barri, que si les escoles compren directament, per exemple, les editorials, aquest diàleg, no?, es trenca, no? Llavors, bueno, són petites accions, no?, són petites coses en què cada una dels implicats en aquestes baules ens podem anar fixant per no debilitar, no?, aquesta cadena i fer que tant llibreries, però també les baules que hi ha entremig, quedin enfortides.
1: Ara volia repassar punt per punt aquestes possibles solucions o els problemes que heu detectat, concretament punt per punt, però pel que estàs dient, el que interpreto és que, com a molts altres sectors, el que està passant és que estem perdent el comerç més local, no? És a dir, la llibreria, com l'hem conegut tota la nostra vida, diguem que se l'estan saltant i l'estan deixant arraconada per passar a aquestes grans plataformes, no?
2: Exacte. Hi ha una part d'aquesta campanya que pot ser extendible a molts altres sectors, i molt al sector, doncs, al petit comerç. Vull dir, el fet de que Amazon, dic Amazon perquè és el gran referent, que tenim, afecti a les llibreries, afecta també a molts altres petits comerços, Sí que és veritat que el llibre té unes certes particularitats que fan que saltar-se aquesta cadena sigui una mica més argumentalment sigui més difícil de defensar. Per què? T'explico. El llibre té el preu protegit aquí a Espanya. Mm. Val? És a dir, que un llibre et costa el mateix a la llibreria com a Amazon o al supermercat o a la llibreria A, la llibreria B o la llibreria C. Costa el mateix a tot arreu. Llavors, clar, a vegades, i jo també com a consumidora, no, puc dir, doncs em compro això a tal lloc perquè em surt més barat. I podria ser un argument que algú, no, esgrimís per dir, doncs utilitzo certes plataformes o certs mitjans perquè realment hi veig un sentit econòmic, no, una competitivitat. En el cas del llibre no és cert. Llavors, la voluntat de comprar a llibreries realment és una voluntat que és molt fàcil perquè no tens un argument, per exemple, econòmic en contra.
1: Clar.
2: Llavors, sí que és veritat que hi ha moltes coses d'aquesta campanya que jo crec que s'han de fer visibilitzar i s'han de fer visibilitzar més enllà de la llibreria, no? Perquè el comerç doncs de barri és molt important. Però és veritat que en el cas del llibre té unes particularitats que fa que els arguments doncs, siguin, la veritat, siguin encara més forts, no? El sentit de conscienciar de que no és tan diferent comprar a la llibreria com comprar a altres llocs i, en canvi, els beneficis que a la llarga tindrem de seguir comprant en llibreries, doncs són molts més. Serà no perdre doncs, gent que t'atengui, serà no perdre professionals que sàpiguen de què et parla, que no et parlin com a algoritmes, no? Mm. Tot això, doncs, bé, és un bé afegit que, lògicament, podem trobar en molts altres comerços, però en el cas de llibreria, per exemple, en el cas de nivell econòmic, sens dubte no hi ha competició
1: clar,
2: possible.
1: Clar. Just ara ho explicaves, que és la llei del llibre, és a dir, el que deies, que el preu per un llibre és el mateix a qualsevol establiment. Per tant, és il·legal aplicar descomptes en llibres.
2: Correcte. Una pràctica que el Gremi de Llibreters està amatent, que no se salti, és aquesta. La llei del llibre estableix que el preu del llibre és protegit, va determinat per l'editor, i només es pot aplicar com a màxim un 5% de descompte sobre el preu del llibre. Mm. Que aquest 5% de descompte, moltes vegades, moltes llibreries donen targetes de fidelització o el que sigui, no? El màxim és aquest. Hi ha algunes excepcions, per exemple, el dia de Sant Jordi, que pot ser un 10, o amb ventes institucionals, que pot ser una mica més. Però a públic general només pots tenir un 5% de descompte com a màxim, no? Llavors, el que sí és que quan des del gremi es detecten doncs, que aquesta pràctica no es respecta, doncs s'intenta denunciar i s'intenta estar amatent de que no se salti, perquè realment és el que protegeix de que les llibreries siguin competents.
1: Recuperant els punts que has comentat anteriorment sobre el que heu detectat des del gremi de llibreters que s'està fent malament, aquestes pràctiques que s'haurien de regular, has comentat que les licitacions i els concursos públics de compra de llibres són un dels fenòmens que denuncia el gremi. És a dir, són biblioteques que han de comprar llibres per omplir les deixes, però com funciona aquest procés de compra?
2: Doncs licitacions, lots de compres de llibres, i s'han de complir, bueno, com amb moltes altres compres, no? Institucionals, s'han de complir una sèrie de requisits. Què passa? Que al nivell de puntuació hi ha grans empreses que s'han especialitzat en presentar-se en aquests concursos i que tenen doncs, molta més competitivitat a l'hora de presentar doncs, millors ofertes. No? I una de les coses que reclama des del gremi és que es tinguin valor al treballar en proximitat, és a dir, que doni més punts, diguéssim, que una llibreria de barri de prop de la biblioteca on es fa licitació, doncs obtingui més punts. I així també permetre que siguin les llibreries de barri qui es supleixin doncs, de llibres a les biblioteques més properes.
1: No sé si l'analogia que et plantejaré ara és semblant al que proposeu, però és com si jo, en lloc d'anar a fer la compra al colmado que tinc a sota casa, anés al macro i m'aprofités d'aquests preus més econòmics, però en el cas del sector del llibre això està prohibit, perquè la cadena del llibre diu que tot ha de valdre el mateix, no?
2: A nivell de preus sí, però per exemple hi ha altres coses a nivell de licitacions que sí que et fan guanyar punts enfront d'altres empreses, com per exemple que tinguis personal, X personal, o que alarmis els llibres, o que els cataloguis, vull dir, ja, això quan surten les licitacions hi ha tot el seguit de regulacions i de coses que demanen i tu vas guanyant punts en funció de quantes coses pots complir. Llavors, com si diguéssim explicat així una mica, no? Una de les coses que es demanin és que una d'aquestes coses que més es tingui en valor a l'hora de guanyar una licitació és la proximitat.
1: Clar.
2: Lògicament, per preu, doncs no pots competir gaire perquè ja hem dit que el preu està fixat i que els descomptes estan fixats, però sí que hi ha altres elements que es tenen en compte a l'hora de guanyar una licitació, que aquest sí és on es podria doncs, afavorir a cert sector, a certes empreses, en comptes de certes altres. I que amb una biblioteca de Badalona, en comptes de servir-li una empresa que està a Galícia, li servís una llibreria que està a Badalona.
1: Clar, sí, sí, sí. I quan no es regula o quan no es compleix això, doncs és aquí on hi ha el problema. Un altre dels...
2: No és res que sigui il·legal el que estan fent. El que passa que tu pots fer polítiques en favor o en contra.
1: Clar, clar, clar, clar. És a dir, per afavorir el comerç.
2: I des d'això és el que es demana el gremi de llibreters, vull dir, que aquestes pràctiques es tinguin en compte per enfortir la cadena del llibre i per enfortir les llibreries.
1: Un altre dels punts que posava en valor és l'àmbit de l'educació. On compren les escoles els llibres? Està passant que els compren, doncs, això, a grans plataformes i no a les llibreries? És a dir, abans es compraven a les llibreries?
2: Normalment, abans, més antigament, no? A una de les grans campanyes per les llibreries era el llibre de text i eren les compres escolars. Actualment no, perquè una de les baules que s'està trencant és que les editorials venen directament a les escoles. Què fan les editorials quan venen directament a les escoles? Que se salten dos cadenes entremig, la del distribuïdor i la del llibreter, quan venen directe a les escoles. O les AMPAs compren directament els llibres a les escoles. O les escoles compren directament els llibres de text, no? A les editorials. És il·legal? No és il·legal. Ara t'estàs saltant, doncs això, dues baules que s'estan entremig, doncs que s'estan, doncs... No només diré que no se n'estan traient un rèdit econòmic, no?, i que per tant s'estan empobrint, sinó que a més, jo per exemple, nosaltres des de la llibreria, no?, treballem amb escoles, amb aquelles escoles que estan conscienciades, i veus que hi ha un fruit arran de treballar amb les escoles directament. Per què? Perquè un editorial, quan treballa amb una escola, li presenta el seu únic catàleg. Jo, com a llibreria, conec tots els llibres de totes les editorials. Mm. Quan una escola em ve i em diu tinc tal necessitat, jo no només li oferiré els meus llibres com a editorial, sinó que li oferiré un ventall amplíssim, els escoltaré, creem, doncs, maletes bibliogràfiques plegats. Vull dir, hi ha un diàleg que va més enllà del mer col·locar el que jo tinc en la meva editorial.
1: Clar, perquè no tens cap interès en vendre un llibre concret. Vull dir, tu els ofereixes.
2: Un llibre en concret. Clar, clar, jo clar. El que vull és que estiguin contents i que, sí, sí, que agafin allò que amb ells els hi vagi bé per la seva aula, per la seu alumne en particular, no en aquell catàleg en concret que jo tinc restringit. I, a més, doncs, amb això crees doncs, comunitat de barri, els nanos et venen a la llibreria... Vull dir, és més enllà del fet de comprar, és el fet d'això, no?, de que les llibreries són llocs vius que fan que, bé, que aquestes baules no es vagin debilitant, no?, i saltar-te baules pel camí fa que això doncs es debiliti. Mm.
1: Què podem fer els compradors de llibres habituals o què podem fer per evitar erosionar la feina de les llibreries?
2: Jo crec que com a client final, com a lector final que li agrada llegir, el més fàcil i senzill és anar a les llibreries a comprar. Vull dir, és molt fàcil. Tu vas a la llibreria, t'apropes i demanes el llibre que vols o demanes consell i també ser conscient de que els llibres, per molt que jo en aquell moment no el tingui, la llibreria, en una llibreria actualment un llibre et triga 3 dies laborables en arribar. No és pas tan diferent que si el demanes per segons quines plataformes. Vull dir, mirem el rèdit que en traiem de la forma de consumir, eh? I amb això tampoc no vull ser, jo també soc consumidora de roba i altres coses, i clar, sé que a vegades és difícil, no? Però hem de pensar que a la llarga, què és el que en traiem? No només en traiem que vaig a comprar un llibre que m'agrada, no? Sinó que és això, és mantenir amb aquest petit gest el fet de que una llibreria segueixi oberta, de que el carrer aquell no estarà un local tancat, que hi haurà una persona que em coneixerà, que sabrà el meu nom, que sabrà els meus gustos i clar, que tornaré i li podré dir, doncs mira, aquest llibre m'ha agradat, aquest llibre no m'ha agradat. Les llibreries actualment també són llocs on es fan moltes activitats culturals. Molta gent ve i diu, ai, quin club de lectura més maco, quin no sé què, més xulo que feu. Ja, però si no es compren llibres, això no ho podrem fer, saps? Mm. Vull dir, i si aquesta anem debilitant la forma de consum i deixant-ho perdre, doncs s'acabarà perdent. No és per ser tan catastròfic, però són aquests petits gestos que ajuden i jo crec que la campanya va destinada a conscienciar sobre això. Mm. I que és important doncs, que també pensem, no?, doncs, en un món cada cop més algorítmic, en què comprar per plataformes o així, al final t'acaba produint que tothom llegeix el mateix, la llibreria acaba sent un lloc de repòs, de pensar en coses diferents, de veure llibres diferents, de que et proposin coses que vagin més enllà del que el clic et mana, no? I això és important en un món, doncs, això, que cada vegada estarà més estandarditzat, doncs, pensar que hi ha la biodiversitat, l'enfortiment d'aquesta cadena és el que permet de que hi hagi varietat.
1: Bàsicament, fer comunitat, que és alguna cosa que s'està perdent en molts altres àmbits de la societat d'avui en dia. Heu rebut resposta per part d'alguna institució amb aquesta denúncia o plataforma que heu fet des del Gremi de Llibreters?
2: Bueno, des del Gremi de Llibreters s'està fent ara portant la campanya, hi ha hagut bastant ressò a la premsa i de personalitats de la cultura i tal, que estan donant reforç. Mm. I, bueno, esperem que sí, que més o menys vagi sent una forma d'això, de conscienciar, sobretot, i de posar sobre la taula doncs, punts que ja fa temps que des del Gremi es van reclamant, de les biblioteques, del treball amb escoles i tot, però també una mica de que la gent en sigui una mica conscient i també doncs, bueno, que sigui extrapolable doncs, a molts altres sectors, crec que jo també.
1: Doncs tant de bo se'n faci ressò i tant de bo, entre tots, ens ho fiquem al cap, que hem de tenir en compte el paper de les llibreries, perquè si no, si seguim així, doncs el futur que us espera, imagino que és acabar desapareixent, no?
2: Esperem que no, jo tinc esperança que no, però sí que és veritat que tots en tenim a veure, tant en les llibreries com en altres, doncs a ser conscients que com consumim i com gastem i tot plegat.
1: Laia Arce, copropietària de la llibreria Mitja Mosca i membre de l'Associació de Llibreters de Badalona, moltíssimes gràcies per atendre la trucada al Connectats.
2: Moltes gràcies.

A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: 3 minuts passen ja de 4:45 de la tarda i és moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia a tres bandes, que avui la compartirem amb l'Enric Garí, que és jubilat de la construcció i ens espera a Badalona. Molt bona tarda, Enric.
1: Molt bona tarda i bastant rostit.
0: Però estàs a cobert, m'imagino, no?
1: Aquí estic estupendo.
0: Estàs
1: el
0: bé.
1: Tècnic de so, estic en una sala tancada, aire condicionat...
0: Cap queixa.
1: Una ampolla d'aigua...
0: Perfecte, perfecte. No et moguis, però no et
1: ni,
0: moguis.
1: Ni una... Sí, que això pot durar 2 hores per mi, aquesta tertúlia, si vols.
0: Home, no sé, no, no sé si ens deixarien, eh? De moment, amb l'estoneta que tenim, és el que podem fer. Però deixa'm que...
1: Jo estic molt bé, eh?
0: Jo també estic bé. A veure com està el Josep Simón, que és col·laborador de l'Actual i ens espera a Castellà. Josep, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Des de Castellà, també passant calor, oi que sí?
2: Bueno, sí, és el que toca, és tenir paciència.
0: Però tu estàs a cobert, també, vull dir que no t'hem enganxat.
2: Sí, sí, jo estic molt bé, també, molt ben situat, i la qüestió és que en fi, que la cosa vagi marxant.
0: Clar que sí. Doncs anem a comprovar la tercera pota de la tertúlia. Anem al Prat. Toni Rivero, prospector de formació professional i director general d'FP del Departament d'Educació de la Generalitat. Com estàs? Bona tarda.
3: Bona tarda, bé. No sóc director general, d'FP, però...
0: Doncs escolta, mira, faig una ratlleta així i ho eliminem. Digues tu, com t'hem de presentar?
3: Bueno, jo sóc sí, professor del Departament d'Educació, actualment fent tasques de prospecció i dinamització de FP dual, però no sóc el director general.
0: T'han posat un càrrec que,
3: bueno,
0: potser amb el temps hi arriba. Qui sap, no?
3: Bueno.
0: Qui sap.
3: A mi ja m'agrada ser profe, eh?
0: Sí? Vinga, sí. Doncs deixem-ho aquí. Deixem-ho aquí. Parlem de la jubilació flexible, que és un concepte que ja vam parlar en el seu moment, quan es va començar a fer tota aquesta reforma, i que doncs ara té alguna novetat, i és que existeix la possibilitat de combinar la jubilació i feines puntuals a temps parcial fent-ho com a autònom. Aquesta és la principal novetat d'aquest Reial Decret que ha aprovat el Consell de Ministres aquesta setmana, i és que fins ara els jubilats que volien continuar treballant només ho podien fer com a assalariats. Jo us pregunto si, com manifestava la ministra, la Elma Saiz, això dona més opcions, millors opcions a l'hora de jubilar-se? Ho considereu així? Penseu que hi ha més oportunitats per tothom, que es pugui ajustar una mica a les seves necessitats, la seva situació? És a dir, jubilat, però fent algunes feinetes a temps parcial. Això sí, com a autònom. També ho poden fer a través d'empreses com assalariats.
2: Sí.
0: Sí?
2: Sí. Home, jo crec que és una bona proposta de llei, eh? Jo crec que és una bona proposta de llei perquè lliga una mica amb les necessitats que hi ha avui en dia per compatibilitzar una mica el que és el tema d'allargament del treball professional, no de 65, sinó fins a 67 anys, o potser alguna més,
0: sí.
2: I l'haver-hi aquesta possibilitat de poder la gent triar de continuar treballant i tenint un marge de maniobra de que aquest treball parcial pot, segons he llegit, va d'un 33 a un 80% en funció de que si estàs treballant més estona tens menys pensió, i si treballes més, pues, automàticament, o menys o més, és a dir, en funció del que faiguis, pues, la pensió es retalla o s'augmenta, no?
0: Uh-huh.
2: Per tant, jo crec que tenim d'anar cap aquí. I tenint en compte de que a nivell de futur sembla ser que el tema de les pensions al futur té d'anar a que té d'haver-hi més gent que estigui assalariats i que estigui pagant aquestes pensions i que tingui més temps de treball laboral, per una cosa i per una altra, jo crec que és una bona mesura.
0: Una bona mesura. Toni, a tu què et sembla?
3: A veure, a mi em sembla que la jubilació abans estava pensada, et jubilaves i vivies 5 anys. ara ens jubilem i podem viure 90 o 100, jo tinc companys que jubilen amb 60 anys, doncs tècnicament, si es fa un càlcul actuarial, és pràcticament impossible que es pugui sostenir el sistema de pensions. Tot el que sigui buscar fórmules que permetin flexibilitzar la jubilació, mantenir el talent de la gent gran que pot aportar moltíssimes coses, totes aquestes propostes estan bé, perquè els números no sortiran amb el sistema de repartiment que tenim, és impossible que surtin, i amb la demografia, doncs tot el que sigui buscar fórmules que permetin que la gent pugui triar opcions, a mi em sembla bé, i tenint en compte que un autònom no deixa de ser com avança la mili, que perquè sempre pensava un autònom és un empresari, bueno, un autònom és com a la mili ser o soldado raso o cabo primero, doncs equiparar els autònoms als treballadors, que de fet ho són, doncs em sembla adequat.
0: De fet, aquestes reformes tenien un objectiu molt clar, que era una mica paralitzar les jubilacions anticipades, no? Vull dir que la gent no marxés del mercat laboral abans d'hora, perquè això suposava haver de pagar més jubilacions i tenir menys gent cotitzant. Hi ha una qüestió, ara donem pas a l'Enric i després introdueixo una qüestió a veure si vosaltres ho heu entès. Enric, a tu et sembla una bona mesura, sí o no?
1: A mi em sembla una bona mesura amb una condició, que no es pagui ni un cèntim d'impostos de lo que tu guanyis treballant amb la jubilació. Ho heu entès clar, això?
0: Sí, o sigui, però clar, és que aquí hi hauria dues parts. Hi ha la part de treball, rendiment del treball, i després hi ha la part de jubilació.
1: Torna-ho a dir. El rendiment del treball, rendiment del treball, això, sent autònom, no s'ha de pagar ni un cèntim d'impostos. I a part, lliure de totes les pressions administratives i legals. Dos, que, perquè és que jo el que veig és que aquí el que faran serà, tu tens una jubilació i treballes com a autònom. Per tant, a partir d'aquí ja tens dos pagadors. I a partir d'aquí la renta et puja. Mm. O sigui, jo dic que això és un engany. Ens estan ensenyant la pastanaga i no ens expliquen el que després vindrà, que ens fotran un jaco d'impostos. I el que tu guanyaràs com a autònom, pràcticament ho estaràs pagant d'impostos. Jo, això, per mi, que és un engany.
0: És una opció. El dubte que jo tenia, que us volia preguntar, a veure com ho enteneu vosaltres, en el cas dels autònoms, per compatibilitzar la feina i la pensió com a autònoms, podrien ser com assalariats, però si volguessin fer com a autònoms, havent estat autònoms, diu aquest decret que no podran fer-ho si en els 3 anys anteriors a la jubilació han estat donats d'alta com a treballadors d'autònoms per compte propi. Com ho enteneu vosaltres, això? Per què?
1: Que jo no puc fer. Jo no ho puc fer perquè jo he estat 45 anys d'autònom, ara fa un any que estic jubilat, i per tant, si jo vull començar a treballar d'autònom un altre cop, com que no fa 3 anys que he deixat de ser autònom, no ho puc fer. Ja en teniu un que no pot entrar-hi.
0: Ja, però quina justificació? O com s'explica això? Per què? No sé si teniu una raó o teniu una explicació que pugui justificar aquesta decisió.
3: Home, jo opino que...
0: Ah, vinga.
3: Perdó.
0: Toni,
3: Josep. No, res, a veure, començo jo?
0: Sí.
3: A veure, la gent quan estem a punt d'arribar a l'edat de jubilació, tothom, expert o no expert, fem 1.000 càlculs. I ara hi ha com 6 tipologies diferents per poder-te jubilar. I la gent, el que no sap, ho pregunta i... Si això, la llei contempla això, és perquè no hi hagi picaresques, fraus de llei, et puguis aprofitar de la tarifa plana d'autònom per acabar d'arrodonir. Doncs jo suposo que algú ha fet els càlculs i ha vist que si no posem aquesta mesura, podia ser que la llei tingui una fuita important i se'ns coli gent, i després, com que l'economia té lleis com la física, això preteníem sostenir un sistema i ens faci un forat que encara ho faci més insostenible. Això és el que jo crec que és l'esperit d'aquesta puntualització d'aquesta norma.
0: Val. I com l'entens tu, Josep?
2: Bueno, jo per amb una mica sense dir el sentit comú, jo estaria molt d'acord amb el que diu el company, però si no és ben bé així, serà semblant. Però sí que tenim de pensar que amb un ministeri hi ha uns senyors tècnics que coneixen el tema a la perfecció. ¿Vale? Això és indubtable. Indubtable. Aleshores, com que hi ha tècnics que tenen de mirar per buscar una llei que sigui equilibrada i evitar el frau, que aquest país són bastants donats, aleshores tenen de fer una sèrie de prerrogatives per limitar les coses. Però jo no aniria tant a aquests detalls. Jo aniria més al gruix. I el gruix està claríssim, ho ha dit el company, i jo ho torno a repetir, està pensat en que no hi ha una sola manera d'aguantar aquest sistema de pensions que tenim, que es té d'anar reformant en moltes línies per poder ser sostenible en el temps, perquè bueno, resulta que tothom volem viure més anys, la sanitat ha millorat i ho permet, i automàticament doncs, aleshores tenim de buscar-nos de la vida si volem mantenir aquest sistema de solidaritat d'una generació amb l'altra. No? Per tant, jo per mi el que és important, hi ha un altre factor que és important, que això s'ha arribat a un acord amb les tres potes. Estem parlant de l'administració, sí. Estem parlant de les empreses i estem parlant dels sindicats. Quan arribem a acords, quan totes les parts hi són presents, vol dir que el sistema, o el que han tret, no està tan malament. Està bastant acceptable. Ara es pot matitzar, per descomptat, sempre es pot millorar. Però el punt de partida, jo sempre em fixo en això. Quan hi ha acord, la cosa funciona. I la prova està amb el tema de la reforma laboral, que hi va haver-hi tota una sèrie de gent de la dreta i extrema dreta que hi van posar totes les pestes, i resulta que ha sigut una eina que ha permès, d'alguna manera, contractar i facilitar l'accés a la feina de molta gent.
0: I no podríem pensar que precisament aquesta mesura, que ara jo us estava preguntant, limiti a algunes persones. Fem servir el cas, per exemple, de l'Enric, que l'Enric deia, jo hi he estat no sé quants anys com a autònom, ara
1: 45.
0: 45 d'autònom. Ara portes un any de jubilat i tu no et podries acollir aquesta mesura. Vull dir, tu si volguessis treballar parcialment, com a autònom no ho podries fer.
1: No, i aleshores jo us vaig posar el meu exemple. Jo he estat 45 anys treballant com a autònom, arribo als 65 anys, agafo la jubilació. Tinc uns treballadors que estan treballant amb mi, aquests treballadors es queden sense feina i se'n van a l'atur o se'n van a treballar. Se'n van a treballar perquè, com que són bons paletes, estan treballant tots. Però bé, això és un altre tema. I aleshores jo, un cop he fet fora aquests treballadors de la meva empresa, automàticament al mig any o a l'any em poso a treballar jo un altre cop com a autònom. Què he aconseguit? Que aquests treballadors els hi he tret i no he hagut de pagar res d'indemnitzacions. Us hi fixeu on és el truco?
0: Sí,
3: això també
1: té raó. És el truco? I aquí hi ha truco segur. O sigui, a veure, m'esteu dient que si el sistema aquest de pensions no s'aguanta pel lloc. Doncs mireu, voleu que us ho digui ben clarament? Jo el que no podia aguantar, o sigui, jo m'havia d'espavilar per pagar a final de mes els autònoms i la Seguretat Social dels treballadors, m'enteneu? Per tant, si ara no hi ha calés, que els busquin, i si no, que els facin. La meva obligació ha sigut, fins als 65 anys, estar treballant i estar pagant. I a partir d'ara, el que vull és la recompensa. I, per tant, que s'espavilin qui hagi en el govern o qui sigui que ho hagi de fer. Jo no sóc el que ho haig de solucionar, ni que s'apoyin en mi, perquè en mi ja s'han apoyat prou mentre he estat pagant.
0: Clar.
3: El que
0: mira,
3: passa que d'on no n'hi ha no en raja, no?
1: Pues que fa temps, això. Què vols que els digui? que ho facin sortir d'on sigui. Jo no els hi haig d'explicar d'on han de treure els diners i posar-los cap aquí. Jo això no els hi haig d'explicar, m'entens? Yeah. Perquè van haver-hi una sèrie de bancs que es van haver d'ajudar en un moment donat perquè s'anaven en l'aire. Resulta que tots aquests bancs ara tenen uns beneficis increïbles, però ningú torna els diners. I resulta que jo m'he de preocupar perquè no podré cobrar quan jo molts de mesos he tingut seriosos problemes per poder pagar els autònoms i la Seguretat Social. I m'he hagut d'espavilar, perquè si no em fotien recàrrecs, m'entens? Per tant, que s'espavilin qui hi hagi ara a buscar els diners, i si no, que els pintin.
0: Aquesta situació, aquestes opcions que ens dona aquesta reforma de poder compaginar la feina parcial amb la pensió, pot ser bo per aprofitar l'experiència de treballadors veterans, com abans apuntava, crec que el Toni, però penseu que, per una altra banda, podria dificultar l'entrada de gent jove al mercat laboral, o no té per què?
2: Home, jo crec...
0: A veure, Josep, Toni, i després l'Enric. Sí. Josep.
2: Jo crec que amb un mercat laboral tan ampli i variat com el que tenim i el que tindrem a futur, totes les possibilitats són bones. Això és com el tema de la vivenda, per solucionar el problema de la vivenda. El problema de la vivenda no se soluciona només amb una sola mesura. Soluciona a base de moltes mesures i al mateix temps, i fetes en el mateix moment i durant temps. Però en el cas aquest, jo crec que això és un element més per poder aprofitar també la bona experiència de la gent que avui en dia, amb les condicions de salut que hi ha, 65 anys i inclús més abans, més enrere, no tenen condicions encara per poder exercitar una feina. I jo crec que hi ha una faceta molt important d'això, que si sap aprofitar té molt de guany, que és saber aprofitar aquesta gent ja que estan a punt de jubilar-se per fer el training pels nous elements, que també hi ha una llei que va així, que facilita el canvi de la transició d'una persona que jubila per entrar una persona que és aprenent i que d'alguna manera durant 3 anys el pot tutelar i li pot donar una bona part d'experiència que ha tingut durant la seva vida professional. Això és una realitat que si no es fa més és perquè doncs, no hi ha prou voluntat política per fer-ho.
0: I que a més pot ser un intercanvi de coneixements entre les diferents generacions, eh? Perquè aquí tothom pot ensenyar a tothom en funció de la seva experiència. I de les coses noves, qui més en saben són els joves, segurament. Toni?
2: Correcte.
3: Bueno, jo penso que el company Paleta segur que seria capaç de traspassar tot el seu coneixement, com ha fet amb la seva plantilla, sí, a nous paletes que ens fan falta. Això no tinc cap dubte.
0: Exacte.
3: Però bueno, sí que és cert que, com ell diu, ara no, ell no li permetrien fer això perquè ara ell s'ha jubilat, segurament només amb un mes d'indemnització dels treballadors, que, com ell diu, estan treballant perquè són bons, però que estaria superbé que pogués traslladar tot el seu coneixement a joves paletes, nois o noies.
0: Mm-hmm. Home, ho podria fer segurament contractat per una empresa, no? Amb un horari...
3: O per un centre educatiu, o no ho sé, de quina manera.
0: Sí, sí.
3: Però estic segur que hi ha un talent aquí que es podria aprofitar, no tinc cap mena de dubte. Clar, hauria de voler ell, això per descomptat, clar.
0: Aquesta és
3: una
0: altra història.
3: Però segur que ho podria fer, això que segur, no tinc cap dubte que ho podria fer.
0: Sí.
1: No, hi ha una cosa que és molt important. O sigui, a mi em aniria molt bé traslladar els meus coneixements a una persona més jove i que aquesta persona més jove em traslladés els seus coneixements a mi, perquè ells saben una sèrie de coses respecte a la informàtica, respecte als treballs aquests amb cadena i coses d'aquestes, que jo això no ho he treballat mai. En canvi, ells ho han treballat i ho han estudiat i, per tant, ho coneixen. Per tant, hi podria haver-hi un teva meva, m'entens? O sigui, jo t'explico això i tu m'expliques això, i aleshores tots dos en sortirien beneficiats. Aleshores, però heu parlat d'una paraula que a mi no sé d'on la traieu. És la paraula aprenent. Aprenent en aquest moment no n'hi ha. No hi ha aprenents. O sigui, així de clar. O O sigui, no oblideu-vos, teníeu-vos aquest mot del cap, perquè

0: sana que té la família de construcció, i a l'aula i a l'empresa. O sigui que la figura, sí, de l'aprenent està d'alguna manera instaurada sota la fórmula de la FP dual, sigui però sota la modalitat
1: no
0: intensiva
1: aprenent.
0: O general.
1: No,
0: bueno, inclús poden fer... Bueno, com ho enteníem, no. Com ho enteníem, vale, que un senyor com vostè agafava un noi del barri, del poble, el fill de l'amic, i li ensenyava la feina, així no existeix, està clar. Però sí que existeix la figura de l'aprenent. Inclús hi ha el contracte de formació en alternança, que és el contracte d'aprenentatge de sempre. O sigui, que no és una cosa fàcil, no.
2: No, que perquè falta... ara tot està regulat. Abans era, doncs, com apunta o intenta dir l'Enric, és, mira, tu vols començar a treballar, vols provar, doncs vinga, vine i t'hi poses. Però ara tot està regulat i ara no són aprenents, ara són becaris, estudiants en pràctiques, vull dir que...
3: Correcte.
0: Sí, les empreses no els agafen si són menors, quan el grau mitjà de construcció, que són els paletes, són menors, clar, és... Sí que és cert que tot està superregulat. Les empreses no volen problemes, no fos cas que el nen tingui un problema i després m'esquitxi. Sí,
2: exacte.
0: És així, és així.
2: Sí, sí.
0: Però bueno, això també et dic una cosa. L'alumne que té 17 anys, en uns mesos té 18. I també hi pot aprendre, hi pot aportar, hi ha molta gent amb moltes ganes de treballar. El que passa és que és cert que ara està tot molt especialitzat. I ara hi ha una persona que és pladurista, una altra persona que només fa el que sigui. El manobre d'abans que feia de tot, això cada cop...
1: El paleta
0: no existeix.
1: El paleta d'abans que arrebossava, col·locava rajoles, col·locava tuberies, feia envans, col·locava paviments, aquest paleta no existeix.
0: Això no existeix. No. Això és oro molio, que es diu.
1: Ve l'especialista el que col·loca rajoles, el que col·loca els desaigües, el que col·loca
0: caravista,
1: els sanitaris...
0: Obravista, sí.
1: L'obravista, m'entens? Bueno, l'obravista, cuidado. L'obravista, tu agafes aquestes colles de xinesos i te la col·loquen per quatre xavos ben col·locada. També t'ho dic, eh?
0: Sí, hi ha magrebins, paletes, com vostè recorda, alguns magrebins sí que són capaços de fer això.
1: De fa molts anys a la construcció hi han treballat magrebins, això sí. I fa molts anys, o sigui, parlo de 40 anys enrere, que treballaven magrebins i tios pancaires, però com els bons. Però ara et parlo de col·locar obra vista xinesos, colles de xinesos, eh?
0: Sí, sí.
2: Mira, aquí encara no els hem vist.
0: Diuen que els pakistanesos també treballen bé a l'obra.
2: Es veuen bastant, sí. Sí. Efectivament. He vist que estàveu tan engrescats...
0: Hauríem de veure algun català,
2: que no ens, sí, pocs. No ens ha donat temps a fer el segon tema, perquè ens hem engrescat amb aquest i jo crec que ha sigut bastant il·lustratiu, no? Amb el cas de l'Enric, que ens ha pogut donar alguna informació interessant. Agraeixo aquesta estona de conversa que hem pogut tenir avui al Connectats. Toni, Josep, Enric, que tingueu una molt bona tarda i us espero una propera sessió.
1: Una abraçada, bona tarda.
2: Gràcies, bona tarda, adéu-siau.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident. Rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat. Sí.

0: just. I tu què tries?
1: Visita jatrio.cat.
0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic

0: eclèctic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero el dimarts, a les 12 del migdia, a Ràdio Sant Cugat.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: Ràdio Sant Cugat.
3: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Els centres educatius públics de tot Catalunya viuran aquest dimecres una nova jornada de vaga convocada pels sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, entre d'altres, en contra de l'acord signat pel Departament d'Educació amb Comissions i UGT. A més, demà dijous, els centres del Vallès Occidental tornen a estar cridats a fer vaga. Davant aquesta convocatòria, la Generalitat i l'Ajuntament han decretat serveis mínims tant als centres educatius públics com als equipaments municipals per garantir l'atenció bàsica de l'alumnat. Les dues vagues d'aquesta setmana formen part del calendari d'aturades que s'han previst a tot Catalunya entre els mesos de maig i juny. L'última vaga a tot Catalunya està prevista per divendres 5 de juny. La santcugatenca Aina Rabassa presentarà el seu primer treball musical, Nena, aquest dijous 28 de maig, al Siglo Mercantic. El projecte, format per 7 cançons pròpies, combina folklore mediterrani, sons contemporanis i una mirada molt personal sobre la infància, les emocions i la fragilitat. Les portes s'obriran a les 8 del vespre i el concert començarà a 8:45. Les entrades es poden comprar a la web del Siglo Mercantic. El cas del rodatge de The Last Druid, protagonitzat per Russell Crowe, als terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, continua generant controvèrsia. El grup parlamentari dels Comuns ha registrat al Parlament una bateria de preguntes dirigides al govern per aclarir com es va autoritzar inicialment el rodatge en una zona afectada per les restriccions derivades de la pesta porcina africana. La iniciativa parlamentària arriba després que el Departament d'Agricultura anunciés un requeriment legal per aturar el rodatge en considerar que el tancament perimetral instal·lat no garantia les mesures de bioseguretat exigides ni impedia adequadament l'entrada i sortida de senglars. I en esports, el nou president del Club Voleibol Sant Cugat és Jordi Cava, qui ha estat l'únic candidat que s'ha presentat al càrrec. Cava substitueix Salva Vendrell i ha explicat el projecte d'aquests propers 4 anys de mandat. El nou màxim responsable afronta el repte amb molta il·lusió i ganes, liderant una junta formada per persones vinculades al món de l'esport i amb experiència en diferents disciplines. El president ha reconegut les dificultats econòmiques que han obligat el primer equip a baixar a Superliga 2, tot i remarcar el problema principal és l'elevat cost de competir en l'elit del voleibol estatal. Tot i això, el club manté l'ambició de continuar creixent des de la base. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Cinc de la tarda, 3 minuts, reprenem el Connectats amb la informació de servei. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda. Doncs avui hem de parlar, evidentment, d'aquestes manifestacions i dels molts problemes que trobarem també en aquesta àrea metropolitana de Barcelona i sobretot a la zona del Vallès. L'autopista AP7, com qui diu, fins ara estava tallada en 2 punts, el tram de la Roca i el tram de Montornès del Vallès. Les bones notícies serien que aquesta autopista AP7 ja la tenim oberta. Les males, que encara hi ha cues molt importants en aquests punts on abans hi havia els talls. Per exemple, a l'AP7, a la Roca del Vallès, aturades de més de 5 quilòmetres en direcció sud, en sentit Barcelona, i també a l'AP7, però en sentit nord, diguem-ne sentit Girona, 8 quilòmetres de retencions entre Santa Perpètua i Montornès del Vallès. Per tant, com et deia, AP7 obert al trànsit, sí, però encara amb retencions importants. I, de fet, no només a l'autopista AP7, sinó vies properes a aquesta zona, que molta gent estava fent servir com a vies alternatives. Doncs també presenten retencions importants vies molt properes en tota aquesta zona del Vallès. Resumint, que avui la jornada és complicada en aquesta xarxa viària. En principi, molt de mica en mica hauria d'anar millorant. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
2: Gràcies, Roger. Bona tarda.
4: A la tarda, no et desconnectis. Connectar.

0: Ricky Valls, conegut professionalment com a Ricky Undersound, és una de les veus inquietes de l'escena cultural alternativa de Sant Cugat, amb una trajectòria marcada per la música, la militància cultural i una mirada crítica sobre el món que l'envolta. Productor musical i tècnic de so, ha convertit la cultura en una eina de transformació social sense perdre mai l'arrelament a la terra i als col·lectius locals. Avui aprofundim en el seu recorregut vital i professional. Ricky, com estàs? Benvingut.
1: Bon dia, com estem?
0: Avui en un paper que no és el teu habitual, no estàs tan acostumat a això, no?
1: Ara ho dèiem, no?, que aquest estudi és pràcticament casa, que hi va portar anys aquí fent seccions i venint a presentar el Sant Cublac, no?, i altres mogudes, i avui estem, sí, a títol individual. És curiós.
0: Podríem dir que el Ricky és un santcugatenc de Socarrel, però casualment, per aquells accidents de la vida, cadascú neix on neix. El Ricky va néixer a Esplugues de Llobregat, però els seus primers anys els va passar a cavall entre Rubí i Sant Cugat, oi?
1: Sí, el meu pare és rubinenc i em va tocar néixer allà, no? I de petit, doncs, els primers anys vam créixer allà, però ho recordo poc, perquè realment, com que anava a la guarderia aquí, a la Gargot, doncs està una mica entre aquestes dues ciutats, com dius, sí, sí.
0: I quins records tens tu d'aquella època, de la teva infantesa?
1: Bé, aviam, no es diu això que fins als 4 tampoc recordes molt, però sí que recordo la Gargot i recordo la... Aquests primers anys tens alguns records així una mica esbiaixats, no? I una mica, suposo, adulterats per les fotos i pel que t'han anat explicant els pares. Però sí, recordo molt estar a l'autoescola que tenien els meus pares i al carrer de la Creu. Doncs, el típic, no?, que quan els pares tenen botiga t'hi passes...
0: I feies més deures allà.
1: Fer els deures allà, dibuixar moltíssim, perquè també he sigut il·lustrador, no?, i sóc il·lustrador. Però ja em venia això de molt petit, doncs dibuixar-hi molt i jugar amb els cotxes aquests que tenien, que realment era per fer les mostres, no?, com de l'autoescola. Doncs dibuixar amb allò, guixar tota la pissarra, doncs el que fa un nen...
0: Ets el gran o el petit?
1: Sóc el petit, sóc el petit. Tinc un germà gran que sí que és el que va seguir amb el negoci de l'autoescola, el Jaume. I bueno, ara tots viuen també fora, o sigui que més o menys s'ha anat buidant i sóc l'últim que queda per aquí.
0: I com ha sigut la vostra vida familiar? Heu sigut allò molt nuclear o cadascú ha campat una mica...?
1: Bueno, és una mica el que et deia, no?, també. El fet d'haver sigut... autònoms, els meus pares, que és una cosa que després no sé per què no vaig aprendre al veure'ls, perquè vaig seguir el mateix camí, doncs tot girava molt, també suposo, al voltant de la feina, no?, i d'estar en aquest local i de fer molta vida veïnal, també, i aleshores també vam conviure moltíssim amb les àvies, amb la de Rubí i amb els que estaven aquí a Sant Cugat. Aleshores, una mica, doncs, vam estar entre casa àvies, entre... cangurus, així, moltes activitats extraescolars, moltíssimes, infinites, vull dir... Així que sí, hem estat una mica... No ha sigut allò tampoc només nucli familiar, sinó que hem sigut una mica criats, niños de la calle, dels 90.
0: Entre tots. I escolta, tu de petit tenies un somni, i és que volies ser arqueòleg. D'on ve aquesta fascinació per la història i pel passat?
1: Ah, sí, això... Per dir alguna cosa, sí, veiem la pel·li d'Indiana Jones, la nostra generació de tots ens va... marcar molt i suposàvem que ser arqueòleg era allò una mica que era...
0: L'aventura, no?
1: Sí, aquella aventura i lluitar contra els nazis i totes aquestes coses. Algunes coses ens han quedat, de la pel·li. Però després sí que vaig tenir un moment d'estudiar-ho, però després quan veus que al final és pura química i una carrera més avorrida del que sembla, que seria més ciència que història... doncs ja se't passa una mica. Sí que se'm va quedar una mica la passió per la història i aquest fanatisme per saber més del passat, però la part d'arqueologia sí, se'm va anar ràpid.
0: Mm. En canvi, sí que vas optar per la il·lustració, pel disseny i per l'animació multimèdia. Dius, soc il·lustrador, explica'ns una mica si tot això ho has arribat a plasmar en el disseny, com l'animació multimèdia, això al llarg de...
1: Mira, de fet, algo que sí que se'm va quedar molt de petit també és que anàvem al Triangle aquí a Sant Cugat i allà, bueno, a part que vaig fer alguns dels amics que segueixo mantenint avui en dia, allà vaig agafar aquesta passió també, suposo, per les arts plàstiques i pel dibuix i la vaig seguir després de l'ESO, doncs vaig voler-ho seguir i vaig estudiar primer el grau mig de disseny gràfic i després ja el superior d'il·lustració i animació multimèdia. I a partir d'aquí, de fet, entro la música, jo començo fent cartells i cartelleria de tots els festivals, concerts, portades de discos, de grups de coneguts, etc. I aleshores, bé, sí que m'ha servit una mica, no?, per endinsar-me al món de la música, i que és un món que m'apassiona realment, i que potser en algun moment m'hagués agradat també, no?, pues, tirar més cap al còmic o cap a altres vessants, però òbviament és que no és factible un país com el nostre dedicar-se pràcticament a la il·lustració, no és algo que es tingui molt... O sigui, en treballen 3B, i aquests són molt ben pagats i tota la resta mal pagats. És una mica també el que passa amb la música, eh? Vull dir, totes les arts, en aquest país no hi ha una classe mitja, no? És com o pegues el pelotazo, que es diu, o estàs a baix de tot, el fang. Aleshores, bueno, una mica molts il·lustradors frustrats se'n van més cap al disseny, no? I cap a algo que sí que sigui més mercantil i que el dia a dia se'n pugui treballar.
0: Doncs totes aquestes branques són les que a tu t'agradaven, però m'imagino que per començar a guanyar-se la vida has hagut de fer, doncs, moltíssimes feines, des de paleta, cambrer, transportista, professor de moto, m'imagino que a l'autoescola, mosso de magatzem, tot això eren feines, doncs, per començar a buscar-se la vida, no?
1: Sí, vaig començar de cambrer, la típica primera feina al poble dels estius, no?, al poble de la meva família, que és Maçanet de Cabrenys, i allà... El de cambrer m'ha servit, també, al llarg dels anys, no?, perquè després amb sotassons hem muntat moltes barres, vull dir, de tot crec que se n'aprèn algo i et va fent una identitat i el que acabes sent, no? De paleta, després, doncs, aprens a ser una mica manetes i a fer les quatre xapuzes aquestes, també. I ara, mira, també treballo amb cables i ho sé arreglar d'allà, de fer una mica de lampisteria. De transportista, doncs, al final, mira, amb la furgo... em passo tot el dia amunt i avall amb la furgo muntant equips de so, vull dir, de tot se n'aprèn una mica, no? I sí, el que més està fora del que he acabat fent o de com on he anat era el de les motos, però van ser uns bons anys també treballant amb la família i m'ho vaig passar bastant bé.
0: I recordes tu quin va ser el primer disc, el primer concert o artista que et va fer pensar jo em vull dedicar a aquest món?
1: Potser no em vull dedicar, però sí allò d'obrir els ulls i dir, uau, jo vull formar part d'això, perquè al final, al principi no penses tant que t'hi vulguis dedicar, però sí més, hòstia, a mi aquest món m'apassiona i és tot un univers del que vull formar part. Jo suposo que al principi tot va ser a través de... Hi havia, no?, a la meva època, diversos grups que estan de moda, que serien Escape, òbviament, el primer cop que sento la paraula ska, per dir-ho d'aquesta forma. D'allà, molt ràpid, vaig passar un grup basc que es deien Escalariac. A Catalunya hi havia els Escatalà, Doctor Calypso. I aleshores, a partir d'aquí, de tot aquest univers, dels primers concerts, que crec que el primer concert que vaig anar així ja sol, sense els meus pares, va ser el d'Escalariac a Festa Major de Sants, amb 14 anys, vull dir, molt, molt jovenet. A partir d'allà comences a agafar una estètica, no?, a dir, vale, és això exactament el que m'agrada, i vaig descobrir una banda que eren els Catalites, que sonaven molt a jazz, sonant més a el que escoltarien els meus pares o els meus avis, molt antic, i vaig dir, què és això? I a partir d'allà entro tota la música jamaicana que arriba com... Però clar, no hi havia internet tampoc, pràcticament, vull dir, era que una mica et passava... Si arribaves a primer d'ESO, segon d'ESO, perquè devia ser per aquella època, una mica et passava un MP3, un CD gravat, deia, mira, escolta't això. Anaves a un mercadillo i hi havia el típic que venia CDs i ja veies els quadradets aquells blancs i negres que eren característics de l'ESCA, comprant CDs, doncs, que encara l'altre dia vam tancar sotassons l'oficina i vaig treure d'allà CDs i CDs que tinc guardats de tota aquella època, i clar, algo que no vull tirar mai perquè és recordar, no?, com vaig començar tot aquest món, i a partir d'allà, doncs, era jo el que feia els remixes, per dir-ho així, amb els CDs, gravant-ho a casa, i els hi feia a tots els meus amics, i vaig començar a ser el DJ del grup d'amics, i sent jo el que difonia tota aquesta música, i el que feia el digging, que es diu, no?, que és aquesta recerca musical per tot arreu, que és com una obsessió que t'arriba, no?
0: I en quin moment? Quan decideixes que... a partir d'ara, doncs, t'hi has de dedicar a això i has de començar a treballar de la producció musical, de fer de tècnic... Quan comença tot això?
1: Clar, dic que és un procés lent perquè s'ha anat compaginant amb altres feines, òbviament.
0: S'ha anat barrejant, no?
1: Sí, no... El moment que dic, vale, ara sí, potser fa 10 anys només, eh? Vull dir, no fa tant, allò que deixo totes les altres feines i em dedico 100% al so, a la producció, etc. Però abans això, el que deia, doncs, un amic era DJ, un dia, com que ja sabia que jo era el fanàtic de la música i jo començava a muntar alguns concertillos, a fer de mànager de bandes com Palabra Cadabra, també d'aquí de Sant Cugat. Que uns
0: Quina edat tenies,
1: també.
0: Llavors?
1: 17, 18... Mm. Sí, 17, jo crec. 18, perquè començava a anar amb el cotxe i llavors, com que era el primer que tenia cotxe també pel tema de l'autoescola, doncs els començava a portar per Catalunya, vam girar per Olot, Vic, recordo Girona, allà començo a fer els primers tours per l'Empordà, i una mica era DJ i em va dir, hòstia, tu que vas amb aquests grups de hip-hop i tal, els hauries de fer de DJ. I és el que em va ensenyar una mica a mesclar i a fer tal, i és que pràcticament el mateix estiu punxo als X-Games, a l'Xtreme Festival, que és això de l'skate i de l'snowboard i tot això, allà a Barcelona, i començo a treballar per una empresa d'això, d'esdeveniments comercials, i a punxar a la Fira de Barcelona, una mica. I a través d'aquí també, després conec una gent que es dediquen al cine, i passo uns anys també treballant al cine, fent producció, que bàsicament és el mateix que la música, i allà també aprenc molt. O sigui, van arribant coses de diferents bandes que em van portant cap allà. Al final, a vegades són casualitats, no és algo tampoc buscat des del principi, que va fent el que he fet. Potser m'hagués agradat més ser simplement mànager de bandes o altres coses, però la vida et va portant cap on toca i al final bé, estic content del camí.
0: I quan apareix a Sota Sons?
1: Al principi de tot, doncs després d'aquests anys ens dediquem a... Bueno, amb el reggae i tal, connect tot el món Sound System, no? I tot això de punxar amb vinils, punxar les cares bé, el format del Sound System són aquests altaveus tan grans que muntem de tant en tant a places que tant els agraden als veïns, que fan tremolar totes les finestres. I a partir d'allà ens juntem amb diferent gent. Hi havia una sala a Cerdanyola que era el Mama Mandawa, que s'hi juntava molta gent d'aquest estil del reggae, i a començar a portar Sound Systems de diferents Catalunyes, en aquell moment estaven florint per tot arreu com bolets, era com la moda, no? Estem parlant a mitjans dels 2000, d'aquella dècada, i acabem fent un festival que es fa el 2012 a Portbou primer, que és el Sunset Portbou Festival, que acaba sent a Palamós i sent el Sunset Empordà Festival, i amb moltes ganes sempre, perquè fèiem moltes coses per l'Empordà i tal, però a Sant Cugat realment no s'hi podia fer gaire cosa, i amb moltes ganes de, i ara ho direm per primer cop a la vida això, fer un cavall de Troia per poder entrar a Sant Cugat, a la nostra ciutat, la música que tant ens apassionava i que tant ens agradava, però aleshores vam dir, hòstia, amb això del reggae i amb això del Sunset Empordà i del Soundset no podrem entrar pel tipus d'estètica i tipus de projecte de ciutat que s'hi porta aquí. Com podem entrar-hi aquests estils de música? Doncs fent un festival de música negra, que era el Sant Cublac, que ara ja porta 13 anys des que es va crear, doncs sumant-hi el jazz, el blues, el rhythm and blues, el funk, el soul... Música més per tots els públics, no? No tant un nicho de mercat com seria música jamaicana, sinó molt més obert a tot. I a partir d'aquí, també ho dic un cop més, no amb una voluntat específica, doncs començo a aprofundir cap a totes aquestes músiques, cap al soul, cap al blues, cap al jazz, a voler-ne saber més... I al final, mira, que vaig ser més músic, DJ de música negra que no de jamaicana. I a partir d'aquí del festival entenem que això necessita darrere una productora, no? Algo que recolzi tota aquesta música i dedicar-nos, i molt més a nivell professional, puguem muntar moltes més coses, doncs el Mercantic, el Siglo... O sigui, a partir del Sant Cublac ens surten propostes de fer més coses com el Sant Cublac durant tot l'any, no només durant el festival. I d'aquí neix Sota Sons. Que, com que jo com a DJ era Ricky Undersounds, uns amics amb la broma em deien Undersounds, que la traducció literal seria Sota Sons, em deien amb la broma, tu, Sota Sons, Sota Sons. Doncs vaig dir, m'agrada. I li vaig posar aquest nom a l'empresa, per dir-ho així.
0: En alguna entrevista en aquesta casa, tu reivindicaves la cultura com a arma de transformació social. Continua tenint aquest poder, aquesta força transformadora?
1: Sí, sí, sí, ara més que mai amb tot el que està passant, no? Amb aquestes pujades de l'extrema dreta i de l'odi, crec que és més important que mai mantenir viu aquest missatge tant de la música jamaicana com de la música negra, del hip-hop, aquest peace and love, love and unity, que es diu, i utilitzar la música per fer arribar aquest missatge. De fet, aquest any, que el Sant Cublac té un missatge que és això de l'anada i tornada, d'aquesta, de com algo tan dolent com l'esclavisme ha acabat generant algo tan bo com totes les músiques del Carib, no? Com la salsa, la cúmbia, el jazz, els afrobeats després de tornada, la rumba catalana, de fet, que tot ve d'allà mateix, no? D'aquesta infàmia que és l'esclavisme, i de com al publicar-ho xarxes hem rebut una quantitat ingent d'insults i d'odi de certs sectors de la població, ens fan veure que és molt necessària aquesta part educativa també de la música, i també perquè veiem ara que cada cop més comunitats migrants o col·lectius com AJAC, l'Associació de Joves Africans de Catalunya, o d'Avia Yala, que és un col·lectiu colombià, formen part ja de l'organització del Sant Cugrac, no són satèl·lits, sinó que ja han entrat dins de l'organització del Sant Cugrac i del festival. Veiem que per ells és necessari també generar aquests espais segurs per ells, per poder reivindicar la seva música, la seva cultura, i generar punts de trobada. I, de fet, el Sant Cugrac de fa 2 anys es va generar un col·lectiu de migrants de Sant Cugat que es van conèixer pròpiament al Sant Cugrac en una xerrada que vam fer sobre la migració aquí a Cal Temerari. O sigui que sí que són espais molt necessaris i que creiem que la música segueix tenint aquest poder transformador, però sobretot d'unió, de trobada, aquest espai de trobada, ja que la música és un idioma internacional. Vull dir, si tu saps tocar música, a qualsevol país del món pots agafar un instrument i posar-te a tocar, que et coneixeràs aquella persona, encara que parleu idiomes diferents. I així, de fet, va néixer el jazz i van néixer tots aquests estils, amb gent de diferents procedències tocant junts.
0: Completa aquesta frase. La cultura al carrer?
1: La cultura al carrer és vida, és necessària per no transformar els carrers en aparadors i en... que siguin simplement vies per anar d'un lloc a l'altre, sinó que siguin llocs vius i de creació.
0: Tu has dit que un dels teus somnis pendents és tenir una sala pròpia. Com seria aquest espai ideal que tens al cap?
1: Tenir un espai de sotasons de totes aquestes músiques que fem crec que seria, sí, seria un somni. Doncs un espai on compartir gastronomia, art i música. Hem tingut alguns precedents, vam tenir Esfera 72 fa uns anys, que sí que vam intentar que fos aquest espai de cultura, però, no sé, crear un espai cultural no des del consum, no pensant en el consum de la gent i en el benefici, sinó en que la cultura sigui al centre, això et fa ser un ecosistema, et fa crear un ecosistema a la pròpia sala del que surtin noves músiques, nous estils, nous artistes, no? Una mica de que es puguin trobar allà els músics i allà neixin coses noves. És una mica també algo que s'ha creat des de Sotasons molts cops o com a Sant Cugrac, però a vegades com a sales i nosaltres mateixos, i amb això em puc tirar pedra sobre la meva teulada perquè som programadors, però a vegades es busca el màxim benefici, màxim rendiment, grups que ja funcionin, ara estan molt de moda, no? Bandes de versions, que ja facin temes del passat, però no que siguin espais de creació, que a vegades ens oblidem que les sales de música haurien de ser això també, no? Si hi ha un tipus de sala que són això i que es deixa fluir molt, que són com el Marula a Barcelona, el Cafè Marula, però sí, crec que el Vallès seria un lloc increïble.
0: Em va preguntar on te l'imagines. Aquí a Sant Cugat o on?
1: Jo és que com que sempre he estat entre dos terres, entre l'Empordà i Sant Cugat, acabarà sent on hagi de ser, perquè com diem, la vida et porta cap on sigui i potser està més a prop del que sembla i no tardaré tant en obrir aquest espai, o no tardarem tant, i serà on hagi de ser i on aparegui l'oportunitat. Sembla ser, no sembla, precisament que Sant Cugat tingui molt la voluntat de generar aquest tipus d'espais que estic dient, i potser ha de ser un altre lloc. M'agradaria molt que fos aquí, perquè és on hi he fet la meva vida cultural principal, però si ha de ser la Costa Brava i l'Empordà, serà allà.
0: Algun altre projecte, a part d'aquesta sala?
1: Molt, sempre estem creant nous projectes i festivals. De fet, ara comencem un festival a la Costa Brava, que és la tercera edició, que és ara el 20 de juny, bueno, 19, 20 i 21 de juny, que és el solstici, barrejant el sol i el solstici, que seria com la llavor d'un festival de música negra de l'Escala. De moment manté un perfil molt baix, com va ser el Sant Cugrac els 3 primers anys, però té intenció de créixer i fer aquest festival de música negra també d'allà d'Empúries i de la Costa Brava. Sempre estem creant altres festivals i bueno, això. Sant Cugat, de moment, ens quedem amb el Sant Cugrac, que estem molt contents i a seguir-lo fer créixer.
0: Què li diries al Ricky adolescent que començava a descobrir la música, la cultura underground, els moviments socials? Què li diries ara?
1: Bueno, ara suposo que tot va de... d'esperança i en aquell moment en tens moltes il·lusions. Li diria que no es desil·lusioni, que segueixi treballant, tot i que ara veig les coses molt diferents, no? Perquè en aquell moment tot sembla per fer i per construir i per crear, després vas arribant als teus objectius i veus que les coses no són com les esperaves i alhora agafes més ràbia i t'enfades més i tens més ganes de fer les coses. I ja des d'una altra postura, no tant de la il·lusió de l'esperança, sinó del sí, pues, ho farem sí o sí i lluitarem i et tornes més. Li diria que lluités i que seguís i que sobretot que s'ho passés bé com s'ho va passar en tots els concerts i gaudint d'aquells moments que al final és amb el que et quedes, no? En aquells moments de la música en directe que han marcat.
0: I quina és la teva esperança?
1: Ara mateix, no sé, a nivell polític en tinc poca, però penso que això, que la música ha de ser un espai de resistència dins aquests mons foscos en els que vivim i que hem de... La meva esperança és la resistència, bàsicament. Ara mateix no tinc una esperança de millora, sinó d'aguantar.
0: Ricky, doncs moltíssimes gràcies per deixar-nos fer aquest tomb per la teva vida, descobrir una mica més d'en Ricky Valls, conegut, suposo que més a la ciutat, per Ricky and the Sounds,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, són aquests alter egos que et fan perdre la persona al final, no? De Ricard, que poca gent m'hi diu, ha de ser la gent molt, molt pròxima.
0: Doncs escolta el que et deia, un plaer, que vagi molt bé.
1: Merci per convidar.
2: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
0: Temps ara per als esports. Les noies del Barça han visibilitzat el futbol femení amb la quarta Champions aquest cap de setmana, però a escala local també hi ha equips del nivell que tenen un gran potencial. Un d'ells és el futbol sala Sabadell femení, que després d'uns inicis molt complicats, ara està a segona femenina. Escoltem l'entrevista del nostre company Sergi Parc, el seu entrenador.
3: Què tal, César? Com estem? Bona
4: molt
3: tarda.
4: Bé, moltes gràcies.
3: Teniu el sènior a segona divisió, que es diu aviat. Estem parlant de la categoria de plata estatal, segona divisió nacional.
4: Sí.
3: I a més, en el moment de l'entrevista, depèn de, com sempre diem, depèn de quan vegi la gent l'entrevista, últimes jornades de competició, no està feta aquesta permanència, però sí que està a prop. S'ha de lluitar encara, però està a prop.
4: Sí, sí, sí, sí.
3: Amb tot el mèrit que té César, això...
4: Sí, perquè aquesta setmana, si Déu vol, avui juguem amb el colista, amb l'últim equip, anem el dissabte a Saragossa, que solament tenen 3 punts de tota la lliga i suposo que si guanyem aquesta tenim moltes possibilitats de quedar-nos, moltes, moltes.
3: És una temporada, aquestes temporades de segona divisió, perquè realment aquest equip, aquest senyor del futbol sala de femení, les últimes temporades ha estat allò oscil·lant, no?, entre segona sí. divisió, divisió d'honor catalana, sí, sí, que és el grau que està per sota, i passa una mica allò de a segona divisió, temporades de patiment, que s'ha de lluitar molt per la permanència, hi ha hagut anys que no s'ha aconseguit, i a divisió d'honor catalana l'equip sempre està dalt, no?
4: Sí.
3: Aquest any, que s'ha hagut d'afrontar aquesta lluita per baix, s'ha patit, però em fa la sensació que potser s'ha gaudit més que altres anys, no?
4: Sí, no, i hem disfrutat més, hem disfrutat més. Vull dir, hem trobat molts equips que són... Bueno, la categoria és molt forta, però nosaltres, jo estic molt content de la trajectòria. Vull dir que, i si tinguéssim que baixar, que Déu no vulgui, vull dir, les jugadores han donat tot el que tenen. Estic molt orgullós de les jugadores i de tota la plantilla, vull dir, molt, molt orgullós.
3: Com d'important és que l'equip estigui en aquesta home, categoria? És un objectiu que teniu marcat al club?
4: Sí, és molt important. Per jo, està mal que ho digui com a president que soc, està mal que ho digui, però parlo molt amb els pares, ara que estic jubilat me puc dedicar més, parlo amb els pares, vaig que hi ha dissabtes que arribo a Can Balsat a les 4 i surto a les 10 de la nit, m'he xupat tots els partits, i bueno, i ara estic disfrutant el que no he pogut disfrutar abans perquè per el treball no me lo permetia per l'hostaleria, no? I bueno, i avui hi ha gent que m'ha preguntat i si baixa? Diu, bueno, si baixa, pues, sincerament hem baixat 2 vegades en aquesta categoria i aquesta és la tercera vegada, vull dir, però lluitarem per pujar altra vegada. Que el repte és molt gran? Pues sí, és molt gran i és molt important i estic molt content, per exemple parlo amb molta gent vinculat a futbol, inclús de la Federació Espanyola també, que m'han felicitat, i gent que estan vinculats al deport, i estic molt content i molt orgullós de que arriben aquí.
3: Econòmicament, quina diferència hi ha entre jugar a segona divisió nacional o a divisió d'honor catalana? És molta la diferència?
4: Home, puc dir-te que solament al tocar ja se'n van 15.000 euros, que això no el tenies davant. I l'arbitratge és molt car. L'arbitratge són 250 euros per partit, que és un dineral. Entonces, clar, això, i bueno, el fet de... Després, per exemple, el primer equip, et diré una petita cosa, vull dir, cada fitxa de cada jugador val 200 i pico d'euros, i l'entrenador 500, imagina't. Solament, que és el que valia en proporció tots els 8 equips que tenim, som un equip i es porta això directament. Vull dir, per ser equip amateur i sense ànim de lucre, vull dir, paguem massa diners per tot, no? Ja no te parlo del desplaçament. Bueno, pues el desplaçament, pues arribem allà i després quan venim comprem pizzas o comprem cosa, i també entra dins intentant, no? I vulguis o no vulguis, pues és un dineral. Tenim una mica d'esponsor, vull dir, tinc que agrair que el Sabadell també, l'Ajuntament de Sabadell, jo no puc queixar-me, parles amb tot el món esquerre, jo no puc queixar-me. Jo, tant la regidora com l'alcaldessa i el noi que s'ocupa del pavelló, estic molt content. Bueno, content perquè, clar, jo vaig començar a Canvalsar, que encara no estava cobert. L'any 92, que vas fundar el club, encara no estava cobert el pavelló. I el conserge en guardava una mica un matalàs allà, i jo arribava abans i passava el matalàs perquè sortia un mirall del terra. Mm-hmm. Saps? Vull dir? Quan vas començar l'any 92, vas començar amb 7 nenes, i va ser una bona altra. Bueno, i jo penso que el premi està a aquesta categoria, però... està mal que ho digui, ho repeteixo, però si baixem, l'equip està per sobre, saps? Per mi, està per sobre de la categoria. M'explico? Sí, bueno, mira, jo tinc un entrenador que és el Xavi, que porta molts anys amb mi, porta 17 anys amb mi, i jo soc també molt atípic, no? Te diré una mostra i et riràs ara. Va venir un entrenador fa 3 o 4 anys, que l'últim se va incorporar, i li digo, és que mi equipo, lo més important no és guanyar. I se queda mirant, com que vol dir que no és guanyar? No, és important, hi ha altres coses més importants. I ara que ha marxat per causes de treball i coses, m'ha dit, ara entenc el que m'has dit tu, i és veritat. Mm-hmm. Vull dir, hi ha altre tipus, hi ha un tipus familiar, no? Integres els problemes de les jugadores, parla amb els pares, vull dir, és un tipus més familiar, no? Vull dir que, aunque sigui important la categoria, que per mi és molt important i per la jugadora, però hi ha aquest tipus de relació que és molt maca, no?
3: Aquesta relació familiar que dius, crec que els que de tant anem a Calbalzac a veure algun dels partits, també es veu, no?, amb els sí. equips de la base que van animar, sí, també, sí, no?, sí, es veu sí. aquesta comunió, no? Sí, això és del que està potser més orgullós el César?
4: Ahí estem, vull dir, perquè jo he jugat a futbol, jo he jugat a categories bones, i quan menys he disfrutat és com quan guanyava diners. Uh-huh. Guanyava diners però no disfrutava jugant. M'explico el detall, no?
3: Sí, sí.
4: I en canvi ara reconeixo que aquí no cobra ningú, que tot ho fan desinteressadament. També hem aconseguit, per exemple, que la majoria de jugadors que s'han retirat estiguin d'entrenadores, que col·laborin. Vull dir, una vegada, quan van venir aquí a la ràdio, estaven allà les dues companyes també, i una va dir al teu company abans d'entrar, diu, és que una vegada que entres al Sabadell no pots marxar. I és veritat. És veritat. És veritat. Tinc aquests jugadors que ja s'han retirat per l'edat i estan vinculats al club.
3: Sí, sí. La Txell Llopart, no sé si sí, que no la teniu rondant per allà, sí. No? No sé si està com a coordinadora.
4: Sí, tenim la Sara i tenim jugadors que han sigut jugadors ja tenen una edat i estan vinculades, estan ajudant l'entrenador o estan col·laborant, i això és el maco del Sabadell, no? És
3: que... Està clar. Dit això, César, clar, estem parlant això d'un equip amateur que està a segona divisió, sí. Amb el tema aquests dels desplaçaments que comentaves, que per la gent que no ho conegui, que es faci una idea, clar, aquesta temporada... Per això, per un equip totalment amateur, doncs anant a Aragó, Navarra, Múrcia fins i tot, Comunitat Valenciana, etc.
4: I a dalt.
3: És a dir, de desplaçaments que tenen el seu cost. Dit això, César, algun cop has somiat en tenir un equip a l'elit més a dalt? És que al final estem parlant del segon graó del futbol
4: sí, estatal. Sí, però que aquí són tres grups a la segona divisió nacional.
3: Sí, sí.
4: I a nacional hi ha una més. Vull dir, la primera divisió és un grup una més.
3: Correcte.
4: Sincerament ho dic amb mà, vull dir, ara mateix és pensar, seria parlar per parlar, perquè, bueno, la meva il·lusió i tot és quedar, mantenir, i jo penso que aquesta categoria, en un esport com el nostre, és molta categoria, molta. Molta categoria, i mantenir la segona divisió nacional per mi seria molt important i molt maco. Vull dir, seria parlar per parlar, si m'entén, posar a nacional a la primera divisió és impossible, perquè a part ja no solament econòmica, que tens que rodejar d'una quantitat de jugadores que, sincerament, ja sé que inclús tinc la... Bueno, me l'han comentat que hi ha jugadores que cobren ja, que ja estan cobrant aquesta categoria, m'entens? I aquí no cobra ningú, al contrari, si alguna vegada tenen que posar alguna cosa, inclús. Però bueno, és diferent, no té res. Però jo penso que la meta nostra és arribar aquí. Mm-hmm. I sobretot potenciar. Jo com mira, ara tinc una deuta i t'agradarà. Vaig anar al camp i estic allà a la grada, no? I ve una nena petitona i m'agafa així, i clar, són tantes, no sé el nom. Diu, què passa, carinyo? Però sí, si et quedes a veure el partit, et dedicaré un gol.
3: Mira.
4: Però sí, eh? Sí. Uh-huh. Bueno, pues, bueno, i la meva dona, que no va venir aquest partit, diu, nena, ja hi aniré, però mira, pues vaig començar i tiro allà, no? I surt al camp la nena i amb el suyo, així, haciéndome que me va dedicar un gol, no? Són aquelles coses que t'omplen, que t'omplen.
3: El va marcar César o no?
4: Sí, va marcar
3: diversos.
4: I te l'ha dedicat? Sí, va marcar diversos. Però són aquells petits detalls, no? O parles amb un pare, una mare, y et digo, y todo eso lo explico para que la gente sàpiga hasta qué punto, ¿no? Te explica y te dice, César, así puedes hablar con la meva filla, hombre, que no sé qué voy a decir. Ya no es fa solamente president. Así me entiendes.
3: Sí, sí.
4: Porque
3: sí.
4: Tengo una edad, ¿eh? Tengo nenes de 8 o 9, 10, 12, 14, hasta, ¿no? Y a vegades, alguna noia ve, pero sí, puedes hablar con la meva filla. Y ya aquesta familiaridad, y aquest que es molt maco, això.
3: Ara que em parles precisament d'aquesta passió que tenia aquesta nena,
4: sí,
3: no?
4: Sí,
3: també,
4: sí.
3: El seguiment del futbol sala Sabadell ha augmentat amb el pas dels anys o és una cosa que creus que està costant?
4: Et diré que el pavió se queda petit. Amb això tenim prou. Vull dir, el pavió que han passat se queda molt petit. Vull dir, tenen en compte que està tota la gent... Jo inclús hi ha vegades que no me sento perquè se senta algun pare que ve més, no? I vull dir, la gent està aixecada de peu allà perquè no hi ha posto suficient. Amb això, més clar, no... El dia i Sabadell també està tenint, va sortint bastant, perquè hi ha una vinculació. Tenim un del dia i Sabadell que era... La seva mare va fundar el club amb mi, la Calora Rodríguez. I aquest,
3: sí,
4: va,
3: sí.
4: Vale. Bueno, doncs aquest també va sortint molt, el dia i Sabadell. Surt molt el dia i Sabadell. I, bueno, ja et dic, bueno, jo no vull queixar-me, tant el dia i Sabadell com ara, vosaltres i l'Ajuntament, jo estic molt content. Estic molt content. Vull dir, jo sé, parles amb moltes entitats i tot tenen quejas, no? I jo, doncs, tinc que reconèixer. Mira, li vas dir a la Marta, Marta... Que marxem del Kennedy i faria falta. I en dos o tres dies ja em va buscar allà a Can Bassat un despatxet molt maco, el puesto, i em va dir textualment, això és casa vostra. I és veritat, perquè portem allí, doncs, des que se va fundar el club.
3: Parlem del pavelló.
4: Sí, sí, sí.
3: Ah, César, estava pensant, crec que mai m'havien esmentat tant el diari de Sabadell tant en una entrevista, però una abraçada pels companys del diari. Parlem del pavelló, ja que... Estaves parlant també dels inicis de com era que el Balzac també i de que ara s'està quedant petit. Estem a l'espera d'aquesta reforma tan esperada,
4: sí,
3: no, César?
4: Si no passa res,
3: com està aquest estat?
4: Nosaltres acabem la Lliga el dia 16 del mes que ve,
3: sí.
4: I el dia 18 comença les obres.
3: És a dir, esperant que s'acabi la Lliga ja...
4: Vale, comença les
3: ja
4: obres. El problema, bueno, demà tenim reunió, que la Maria Eixell de reunió amb el Xavi, bueno, no sé si anirà a parlar l'Ajuntament, que això la porten ell, pues tenim reunió... I, bueno, jo sincerament no vull posar-me el posto de l'Ajuntament, però tindré un problema gran, perquè s'estan parlant de 4 o 5 mesos, d'obres.
3: Per tant, les competicions hauran començat i les obres no hauran acabat.
4: I el problema qual és? Que no parlen solament, parlo de handball i del bàsquet.
3: I del bàsquet.
4: I estem parlant de 30 i pico d'equips, Jugar i entrenar. On fotarem el 30 i pico d'equips?
3: T'ho pregunto a tu, César.
4: No ho sé.
3: Teniu alternativa de moment o...?
4: Bueno, lo que estic clar és que l'Ajuntament se buscarà la vida i es fotarà al pavelló. Això ho tinc clar. Igual es fota el primer equip al pavelló nord, després, per exemple, els equip petit de cara a l'hivern o per l'estiu, bueno, a millor el setembre, que es fa bon temps, poden jugar fora un col·legi o el que sigui, però jo penso que l'Ajuntament ja ho té... Bueno, ara, qual és la... Ara fem reunió, ja dic, la setmana que ve o aquesta setmana. Portarem el calendari quan surti, presentarem l'Ajuntament i va... Fot on puguis.
3: Sí, sí, clar.
4: És que, ara, al pavelló li feia falta, el pavelló tenia moltes mancances, i li feia falta, i penso que serà una bona opció. I mira, el fet de que juguem nosaltres, i el bàsquet, i perquè mira, hi ha una cosa molt curiosa que mai entenc, que jo, no, algun dia la preguntaré també, i ara, igual, quan l'escolti, em diran, és casualitat que els tres equips que juguen allà són tres Sabadell. I vestim els colors de Sabadell.
3: Yeah.
4: No sé per què ha vingut això.
3: Sí, sí.
4: Jo després d'estar allà 30 i pico d'anys, i tothom te l'imagina, no? Vull dir, el handball, el bàsquet, nosaltres vestim el Sabadell, es diem Sabadell, els tres equips.
3: Sí, sí, és a dir...
4: És curiós,
3: tant
4: no?
3: El futbol de Sabadell femení, com el Creuol de Sabadell handball, com el Creuol de Sabadell bàsquet, van arraquinats, com el centre d'esport Sabadell, perquè la gent no ho entengui.
4: Molt, mira, l'altre dia que m'han fet l'entrevista a Terrassa, m'ha preguntat, per què no he canviat altre nom, vas posar color, no sé... Digo, no, perquè jo he estat vinculat allà al Sabadell, tota la vida he tingut el bar aquí, i a mi, jo estic orgullós de portar el nom de Sabadell. Aunque soc fill de Terrassa, però ja estic ben... Bueno, aquí, estic més dies aquí que allà. Ahir vas tenir la reunió aquesta, ara avui aquí, demà, dissabte, vull dir que estic més aquí a Sabadell que a Terrassa, no?
3: Digue-ho, César, digue-ho, ets més sabadellent que
4: no,
3: a
4: Garenc, que estic molt orgullós i tot, mira, de venir de caminant, que aparco ja al costat del bar, no? Tenia el bar jo, aquí, pues, em paren 7 o 8 vegades, em paren gent que, claro, m'he tirat 51 anys allà.
3: Sí, sí, sí, sí.
4: I tota la meva vida, tant a nivell esportiu, ha sigut allà, no? I estic molt orgullós de Sabadell, no?
3: Està
4: molt,
3: clar. Per cert, què tal la convivència amb la gent de l'handbol i del bàsquet? És bona o no?
4: Sí, no tinc un problema. Sempre alguna vegada, però algun jugador, tu tens molts jugadors, jo també tinc jugadora, sempre, però ja, bé, portem molts anys junts allà i és una convivència bona. Si problema, sempre hi ha algú, o alguna jugadora, o un jugador que pot sortir del puesto, no?
3: Sí, sí, clar.
4: Però això és normal, això passa a qualsevol puesto. Penso que no. Amb el president no, ni hem fet reunió ni res. Ara, per exemple, estem més junts, els tres, estem més ajuntats de cara al problema que tenim ara, no?
3: Sí, sí, ara, clar, les tres entitats,
4: però,
3: sobretot...
4: Però vull dir, jo estic molt orgullós i ara no puc queixar-me de que aquesta remuneració li faig falta i estic molt orgullós de que se faci això.
3: Sí, també dic jo, César, no? La sensació aquesta de preocupació en el curt termini, de veure com es reubica tot ara, sí, mentre duin les obres.
4: Bueno, però val la pena passar per aquí.
3: Totes les entitats, em sembla, quan hem anat parlant amb vosaltres en els últims mesos, allò de... sí, ara serà un problema a veure com, on puntual. Juguen els equips, però és que és molt necessari, sobretot, per exemple, vosaltres, que ho comentàvem ara també fora del plató de César, el tema de les goteres, evidentment us afecten a tots els equips, però vosaltres, amb el sènior A, que el teniu a Nacional, quan ve algun equip de fora...
4: Bueno, mira, perdona, te diré, l'últim partit que van jugar a casa,
3: sí,
4: el delegat va venir a parlar amb mi, el delegat, el Xavi, va venir a parlar amb mi, que també diu el Xavi, i diu... Però sí, hem tingut que firmar un paper perquè havia goteres i estaven, vull dir, estaven netejant amb una mica tovalloles allà al costat, i l'àrbitre va dir que firmessin un equip contrari i nosaltres com els responsables si passava alguna cosa. Vull dir, imagina que supera el partit. És una putada, parlar malament. I a part la imatge, de la, hòstia, la imatge que donem, a mi em sap molt greu, perquè ara estan trepitjant Saragossa i països i pobles que són molt més petits que Sabadell i tenen uns pavillons, tu, que ha de ser collonit el pavillon que tenen.
3: Sí, sí, sí.
4: Però bueno, si el pavió està com està, però que no tingui humitat, vale, però que tingui gotera, claro, és un problema que això ve abans de que tingués la Marta. Vull dir, estem parlant de 7 o 8 anys darrere, que no ve, no ve d'ara el problema. És un problema que ve d'abans, d'abans. I s'anarà passant i passant, claro. I és molt maco, com repeteixo jo, que tot el món... sí, home, enhorabuena, enhorabuena per tota la categoria. I després que te suspenden un partit perquè hi ha goteres en el campo, ara tu dius, la gotera ha sortit avui, vale, però estem parlant de 8 anys darrere. I jo penso que ara l'Ajuntament, i ja dic, i retorno a dir el mateix, estic molt content amb això.
3: Doncs pendents a veure que vagin dins dels terminis i que s'acabi a temps i que bé, que al final hagueu de moure-us el mínim de temps possible de Cal Balzac.
4: Sí, perquè és casa nostra.
3: Exacte, perquè és casa vostra tant per vosaltres com per la gent de l'handbol com del bàsquet.
4: Sí, igual.
3: César Noguera, gràcies.
4: Gràcies a tu.
2: A la tarda no et desconnectis. Connectat.
5: Hola, què tal? Soc la Carla i us vull recomanar la cançó de Baile Inolvidable de Bad Bunny, que l'altre dia vaig anar amb els meus amics al concert de Barcelona i m'ho vaig passar molt bé. Gràcies!

0: Mientras uno está vivo, uno debe amarse lo más que pueda.
1: A la tarda, no et desconnectis. Connectats. Fanshine és el resultat de 2 anys de treball, reflexió i debat. Els i les membres del Consell d'Adolescents del Prat de Llobregat han preparat un fanzine amb l'objectiu d'abordar necessitats detectades del col·lectiu LGTBIQA+. A través d'entrevistes, figures referents del col·lectiu i exemples de situacions quotidianes, els joves han creat aquesta revista de la que volem parlar avui al Connectats. I per fer-ho marxem fins als estudis del Prat Ràdio, on es troba la nostra companya Rocío Santa Eufèmia. Imagino que super ben acompanyada, oi que sí, Rocío?
2: Hola, Carme, bona tarda, com estàs?
1: Molt bé, que tens a tota la trup.
2: Que bé saludar-te.
1: Que bé, no?
2: Vinc aquí a l'estudi. Aquest és un d'aquests dies que m'agradaria poder utilitzar una càmera perquè poguessis veure tota la companyia que tinc aquí a l'estudi, aquests joves ja que participen d'aquest Consell d'Adolescents del Prat de Llobregat, que avui han portat aquesta revista, que de fet la podeu mirar, igualment. Ells ens sí? l'han portat aquí per poder parlar-ne, per saber com ha estat, com bé deies, tot aquest procés. Com bé deies, aquesta revista que té diferents referents del col·lectiu, amb entrevistes també de persones que han fet aquests joves, amb diferents memes. La veritat que el disseny és molt xulo. Avui no seré jo qui us ho expliqui, sinó la Júlia Puente, l'Abril Rojas i la Nora de la Era. Molt bona tarda, com esteu? Benvingudes.
3: Hola, molt bona tarda.
4: Molt bona tarda.
1: Bona tarda,
2: primera
1: tarda,
2: vegada a la ràdio?
3: Sí.
4: Sí. Sí.
2: He de dir que estan una mica nervioses, com tothom, quan vam parlar per primera vegada davant d'un micro, però que segur que ho fan superbé. Jo ja les he avisat que tu ho posaràs superfàcil, Carme.
1: Que no s'han de tallar, que aprofitin aquesta oportunitat, que això és una estoneta, és un moment, i quan se n'adonin ja s'ha acabat i diran ja, i serà el moment d'acabar. Doncs, per tant, aprofitem, expliquem com ha estat aquesta experiència, i tu mateixa, Rocío, vinga, trenca el gel.
2: Primer de tot, aprofitant que us tinc aquí, us volia preguntar com va sorgir una miqueta la idea de fer aquest projecte, perquè des del Consell dels Adolescents feu moltes coses aquí a la ciutat, una mica des del vostre punt de vista, però com va sorgir la idea de poder fer un fanzine, i en concret, sobre el col·lectiu LGTBIQA+.
3: Doncs, mira, nosaltres hem treballat durant 2 anys. El primer any, doncs, vam estar mirant totes les defectes o quins problemes trobàvem al Prat, i d'allò vam treure la problemàtica dels problemes que tenen el col·lectiu LGTBIQA+. I llavors vam dir, vam buscar maneres de reflectir les nostres idees i vam decidir que fer aquest fanzine era una molt bona idea perquè arribaria tant a joves i altres, o sigui, tothom que el vulgui llegir.
2: Dèiem que inclou aquesta revista molts elements diferents, i una miqueta us volia preguntar com ha estat el procés en cadascun d'aquests elements, no? Com ha estat el procés de documentació, de buscar aquestes necessitats del col·lectiu que ens comentàveu, de contactar amb les persones que podem llegir també les entrevistes. Com ha estat una miqueta tota aquesta feina?
5: Doncs ha estat un procés bastant divers. Al principi va ser una mica difícil encaminar tot, però amb l'ajuda de l'Estela vam poder obtenir un bon resultat. Una vegada ja teníem tasques assignades, vam poder relaxar-nos, gaudir d'aquest projecte tan xulo i poder aprendre coses noves i veure una experiència creativa.
1: Uh-huh. I escolteu una cosa, jo m'imagino que quan es fa un treball d'aquests hi ha coses que, no sé, us sorprenen, que us marquen d'alguna manera, no? Què és el que us ha marcat a vosaltres?
5: Doncs una mica també... Bueno, ha sigut un procés bastant llarg, si has estat els 2 anys, doncs tot el veure totes les persones que necessitaven aquesta ajuda, veure totes, al final també les persones que han volgut participar, i quan va ser la presentació, veure tota aquesta gent que es va interessar en aquest tema.
3: Uh-huh. I que una altra cosa és...
1: Digues.
3: Perdó.
1: No, endavant.
3: Dir que fer la documentació ha sigut, bueno, bastant divertit, perquè ens hem trobat, hem fet enquestes a tots els joves del Prat, i bueno, ens hem trobat resultats que no esperàvem, o altres que han sigut divertits.
1: Com què, per exemple? Perquè ens fem una idea. Què no us esperàveu?
5: Doncs, per exemple, hi havia una enquesta de violències que tu haguessis vist i ens esperàvem violència, però no ens esperàvem que hi hagués tanta. Potser ens esperàvem una mica menys o que la gent no es donés tant de compte.
1: Mm-hmm. I expliqueu-nos una mica com us heu repartit el treball, perquè quantes persones heu participat en tot aquest procés?
4: Més o menys 10 persones som.
3: Mm-hmm. Jo crec que més,
1: Sí?
3: Sí, som.
1: Home, hi ha molta feina,
3: Som 12, crec.
1: 12 persones
2: per posar-se d'acord, treballar, que això jo recordo molt de quan estudiava, de dir, no sé si tothom ens estem implicant al mateix.
1: Això.
2: Com us heu trobat vosaltres? Hi ha hagut motivació, implicació de tot el grup? Hi ha una part de cadascú de vosaltres, diguéssim, amb aquesta feina?
4: Doncs sí, perquè a més, doncs com hem dit abans amb l'Estela, que ens ha ajudat bastant a repartir les tasques i a com fer-ho, ens hem pogut organitzar més i que cadascú se centrés més en el que havia de fer.
3: Sí, a més ens han ajudat a treure el que a cadascú li agradava més, doncs, i a cadascú se li donava millor. Doncs, si a alguna persona se li donava millor escriure, doncs feia la part dels referents, doncs, que era com escriure una mica la seva història i tal. Llavors, cadascú ha tret el seu potencial en alguna part de la revista i tothom ha participat en això.
1: O sigui que us heu repartit les tasques i cadascú ha assumit el seu rol, no?, el seu paper en tot aquest procés. Per què no ens expliqueu què és el que més us ha agradat de fer aquest fanzine?
3: Doncs el que més ens ha agradat, jo crec que ha sigut l'estona de fer-ho, perquè al final ha sigut un moment molt divertit d'estar tots junts i doncs cadascú estava a la seva, en plan, fent una cosa, però al final el moment de crear-lo, de veure quines coses anaven millor, unes altres pitjor, bueno, a tacar-nos les mans amb pintures i coses d'aquestes.
1: I la resta?
2: No sé si ja esteu pensant fins i tot en fer un altre o algun altre tema que se us acudeixi de poder fer una revista d'aquest tipus.
5: Doncs seria una bona idea i al principi no estava la idea general, però podria ser un futur projecte.
2: Uh-huh.
5: Podria ser amb altres temes que ens poguessin interessar més.
1: I potser, Rocío, sí, no sé si a lo millor hi ha alguna que hagi provat o assaborit una mica el que és la llavor del periodisme, no? Amb el fet de buscar documentació, de preparar entrevistes i fer totes aquestes coses.
4: Doncs més o menys el procés sí que va haver-hi alguna cosa semblant, perquè al fer les preguntes i després més o menys com fer que d'alguna manera les persones que tenien pensades les responguessin, potser s'assemblava una mica, però tampoc massa.
1: No us ha cridat l'atenció, doncs?
4: No molt.
1: La professió. És estrany,
2: bueno,
1: però bueno.
2: He de dir que cada cop els joves que venen ens diuen més això, que això del periodisme, però bueno, nosaltres no direm res perquè sabem que la nostra professió té coses molt maques i al final és molt vocacional. O sigui, que si des de ja, des de petits
1: passa,
2: i joves, ja
1: Rocío,
2: no els crida l'atenció, és complicat.
1: Ja saps què passa? Que ara el que crida l'atenció ja no és el periodisme, sinó els creadors de continguts.
2: I efectivament, em crida a mi l'atenció també.
1: Aquí tenim una competència que, no ens dedicarem a fer ara l'anàlisi ni el debat del tema, perquè no és el moment, però vaja, que donaria per parlar.
2: De fet, aquest és un projecte que és resultat d'una tasca conjunta d'aquest Consell d'Adolescents del Prat i jo volia aprofitar que esteu aquí per preguntar-vos una mica quina és la vostra tasca. Moltes vegades, Carme, i això ho seguim fent, potser estigmatitzem una miqueta el jovent, però són les noves generacions tenen moltíssim a dir, tenen molta curiositat, podem aprendre moltíssim i precisament d'ells i elles aprenem una altra visió, no?, de la ciutat. Com definiríeu què és el que feu des del Consell d'Adolescents del Prat?
4: Doncs des del Consell d'Adolescents el que fem és més o menys ensenyar a la resta quin és el nostre punt de vista del Prat i quines idees tenim per fer un lloc millor i que tothom es pugui sentir còmode, ja que a vegades tenim una perspectiva diferent.
2: Mm-hmm. potser a vegades qui mana no ho pot veure, ho veu més des dels ulls d'adult i no de, des dels més joves, el que podeu demanar, el que podeu, necessiteu del Prat que us falta, no? I imagino que també treballeu projectes conjuntament en aquest sentit.
4: Sí, és intentar donar el punt de

0: Continuaré perquè és bastant guai tot el que fem i com que et pots informar més de diversos temes com aquest.
1: I la resta de companyes, què fan?
2: Jo aquest és el meu últim any perquè és fins a quart d'ESO. I, bueno, per sort tinc el meu successor, que és el meu germà. Llavors...
3: Tot queda a casa. Una mica.
1: Ja li explicaràs una mica com va tot, no? Perquè potser dirà, ostres, jo no sé on em fico, no?
2: Sí, bueno, aquest any ja ha començat a participar, llavors ja s'ha d'anar sabint una mica.
1: I una última qüestió, què els hi diríeu vosaltres com a adolescents que ja heu passat per aquest consell i que ja teniu experiència? Què els hi diríeu als futurs membres?
4: Doncs sobretot els hi diríem que és una experiència que és molt agradable de viure, és bastant important també, i que si de veritat tenen interès en fer això i de veritat tenen interès en que alguna cosa canviï, doncs és un primer pas molt important.
0: Sí, i també pues, que no tinguin por a dir les seves idees ni el que opinen, perquè és això el que volem, que tothom tingui les seves idees i que junts podem fer que el Prat sigui millor.
1: Tenir les vostres idees és molt important. També és molt important que s'escoltin aquestes idees. I aquí és on les podeu manifestar i on es poden fer, doncs, o es poden plasmar en la quotidianitat, en la vostra realitat, en el vostre entorn. Doncs escolteu, me n'alegro que l'experiència hagi resultat un èxit. Ja m'ha dit la Rocío que la revista està molt xula. Ja m'enviarà una foto perquè ni que sé que pugui veure aquesta portada.
3: El disseny és xulíssim, Carme.
1: Doncs ensenya-m'ho, m'envies una foto i...
3: Ara mateix.
1: Molt bé, perfecte. Doncs moltíssimes gràcies a les nostres convidades avui. Felicitats pel treball. I Rocío, ho deixem aquí. Gràcies i fins a la propera. Una abraçada.
3: Un plaer, Carme.
1: Que vagi molt bé. Adéu-siau.
0: Adéu,
1: bona tarda. I amb aquesta aportació que hem rebut des del Prat de Llobregat, amb aquestes joves que ens han parlat d'aquest fanzín, d'aquest treball que han fet des del Consell d'Adolescents del Prat de Llobregat, posem punt final a aquesta edició de dimecres del Connectats. Esperem que demà ens hi acompanyeu quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Adéu-siau.

0: FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
2: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident. Rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura, a Sant Cugat.
4: Ja has començat a comprar la loteria de Nadal? Has somiat amb la jubilació anticipada, en comprar-te un veler, en viatjar pel món? Si has provat mai fortuna amb els jocs d'atzar i vols aprendre a estimar les probabilitats que tens de guanyar, aquest podcast és per tu. Busca Estimem les Mates a la xarxa Més.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Els centres educatius públics de tot Catalunya viuran aquest dimecres una nova jornada de vaga convocada pels sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, entre d'altres, en contra de l'acord signat pel Departament d'Educació amb Comissions i UGT. A més, demà dijous, els centres del Vallès Occidental tornen a estar cridats a fer vaga. Davant aquesta convocatòria, la Generalitat i l'Ajuntament han decretat serveis mínims tant als centres educatius públics com als equipaments municipals per garantir l'atenció bàsica de l'alumnat. Les dues vagues d'aquesta setmana formen part del calendari d'aturades que s'han previst a tot Catalunya entre els mesos de maig i juny. L'última vaga a tot Catalunya està prevista per divendres 5 de juny. La santcugatenca Aina Rabassa presentarà el seu primer treball musical, Nena, aquest dijous 28 de maig al Siglo Mercantil. El projecte, format per 7 cançons pròpies, combina folklore mediterrani, sons contemporanis i una mirada molt personal sobre la infància, les emocions i la fragilitat. Les portes s'obriran a les 8 del vespre i el concert començarà a 9:15. Les entrades es poden comprar a la web del Siglo Mercantil. El cas del rodatge de The Last Druid, protagonitzat per Russell Crowe, als terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, continua generant controvèrsia. El grup parlamentari dels Comuns ha registrat al Parlament una bateria de preguntes dirigides al govern per aclarir com es va autoritzar inicialment el rodatge en una zona afectada per les restriccions derivades de la pesta porcina africana. La iniciativa parlamentària arriba després que el Departament d'Agricultura anunciés un requeriment legal per aturar el rodatge en considerar que el tancament perimetral instal·lat no garantia les mesures de bioseguretat exigides ni impedia adequadament l'entrada i sortida de senglars. I en esports, el nou president del Club Voleibol Sant Cugat és Jordi Cava, qui ha estat l'únic candidat que s'ha presentat al càrrec. Cava substitueix Salva Vendrell i ha explicat el projecte d'aquests propers 4 anys de mandat. El nou màxim responsable afronta el repte amb molta il·lusió i ganes, liderant una junta formada per persones vinculades al món de l'esport i amb experiència en diferents disciplines. El president ha reconegut les dificultats econòmiques que han obligat el primer equip a baixar a Superliga 2, tot i remarcar el problema principal és l'elevat cost de competir en l'elit del voleibol estatal. Tot i això, el club manté l'ambició de continuar creixent des de la base. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Els Bufacanyes, el programa que parla de còmics a Mataró Ràdio.
1: Molt bon dia, Bufacanyes!
2: Bon dia, Pedro Vicente Robles.
1: Bon dia, Víctor Calderón, estàs de Saló Benítez.
2: Estem avui en un programa molt especial perquè ens trobem al Còmic Barcelona, la 44a edició, no sé si ho he dit bé.
1: Sí, l'any que ve serà la 45a.
2: Sí.
1: Estarem més comprimits l'any que ve?
2: Ja veurem.
1: Ja veurem.
2: Ja veurem on serà el saló. Aquest any tenim una convidada molt especial, que és la Berta Cusó. Hola, Berta, què tal?
3: Hola, bona tarda, molt bé.
2: És una convidada que ja teníem temps de que volíem parlar amb tu, però vius a Berlín i fins ara no havíem trobat el moment.
1: I era difícil pujar fins a Berlín per entrevistar-te, eh?
3: Sí.
1: Perquè ens agrada fer-ho de tu a tu.
3: Clar.
2: Per telèfon no són tan xules les entrevistes.
1: Exacte.
2: La Berta Cusó és guanyadora del primer premi Vinyeta que otorga, bueno, Ficòmic. Es va entregar, aquest any es va fer la celebració i l'entrega del guardó a la nit de les lletres catalanes, al MNAC, no? Que va ser un esdeveniment així amb molt de luxe, no? Semblava, perquè jo el vaig veure per la tele, que era com, ostres, que macotol, com va anar aquesta entrega de premi, que això, que és un guardó al còmic en català, produït i fet en català directament, perquè hi ha molts títols que ens arriben traduïts, i aquí es premia una obra feta en català.
3: Sí, va ser molt emocionant, la veritat. Com tu dius, era com una cerimònia molt sèria i tot molt organitzat. A més, el MNAC, que és un espai doncs imponent i molt bonic, i va ser doncs emocionant. Per una banda, com ser el primer cop que el còmic es premia juntament amb la literatura, no? Amb el que consideren com més alta literatura, i que hagi entrat el còmic allà, doncs molt xulo. I després ser premiada, doncs, fantàstic, una il·lusió molt gran. Va ser sorpresa, a més, ho tenien supersecret, jo no sabia,
2: sí,
3: que guanyava.
2: No sabia res.
3: No.
2: Vas venir de Berlín per l'esdeveniment, diguéssim, sí, per l'entrega, i et va agafar per sorpresa.
3: Sí, clar, jo sabia que era una de les tres finalistes, però no comptava en guanyar, perquè jo pensava que aquests esdeveniments així més serios t'avisen amb una trucada, escolta, que guanyes, que sortiràs a dir gràcies.
1: Clar,
3: i ningú m'havia dit res.
1: Fer-te la pallissa des de Berlín cap aquí... Home, una recompensa bona tenia que tenir, no?
3: Bueno, va anar així.
2: Molt bé, ho vas poder celebrar. Hem mencionat el títol, no, La Conca dels Àngels, publicat per Pagès Editors, dins d'aquesta línia que es diu Doble Tinta, que està curada per en Jaume Barrull, que té també molt bon ull en la selecció d'obres també i el desenvolupament. Crec que aquesta obra va sorgir una mica xerrant amb ell, no? I com va sorgir una mica la idea? No ho he explicat, però comentem una mica de què va l'obra. Uh-huh. El meu company, en Pere, és especialista en fer sinopsis.
1: Sense spoilers.
2: A vegades se li escapa algun.
1: Sí.
2: Ens podrà explicar una mica de què va La Conca dels Àngels.
1: Doncs La Conca dels Àngels són sis històries diferents amb un protagonista comú, que és Berlín, podríem dir. D'allà o van a parar tothom o marxa d'allà, depèn de quina història estigues llegint, i al final és una història que parla de les dones en la guerra, no? Que, com ja sabem, les dones, els nens, són els que més pateixen la guerra, i al final no s'explica mai la història de les dones quan ha passat una guerra. Sempre sabem els soldats, les històries dels soldats, quan tornen a casa o quan moren, però mai acabem de saber la història de les dones, què passa de principi a fi. I això és el més interessant del còmic. I tindreu sis històries amb protagonista en comú, que és la ciutat de Berlín, i també amb una connexió entre alguna d'elles, que està molt bé.
2: No sé si protagonista, però bueno, sí que un punt de trobada, no?
3: Sí, és el punt de connexió entre tots els personatges i totes les històries, no?
2: Que al final la protagonista... malauradament són les guerres.
3: Exacte.
2: Còmic, no? Són les dones, però que són dones que viuen la guerra, no? Explica'ns això una mica, com va sorgir la idea de fer aquest còmic amb aquests testimonis.
3: Doncs jo havia contactat el Jaume en algun moment, no? Doncs soc autora catalana, faig còmics i així, i al cap d'un temps em va escriure ell amb una idea d'adaptar potser un llibre. Però parlant amb ell i jo estant a Berlín, i Berlín sent una ciutat, no?, que acumula tota aquesta història des de la Segona Guerra Mundial fins ara, però també amb molta acollida de refugiats, vam estar doncs parlant, i al final vam decidir, no, fem un llibre original, sense adaptar res, que parli d'aquest tema, no? De la guerra, però des de la perspectiva de les dones i un punt de vista menys explicat.
1: A mi m'agradaria parlar d'una de les històries en concret, que és la primera, perquè es parla molt de l'Alemanya nazi, es parla molt del mal que van fer els nazis a Europa i tal, però clar, aquí trobem un punt de vista que s'ha parlat, però potser no s'ha parlat gaire, no? Que és de la dona alemana quan entren els bolxevics a Berlín, tot el que arriba a passar.
3: Exacte.
1: I com fan per sobreviure, malauradament, ella, el que arriben a fer per sobreviure.
3: Sí, clar, és una d'aquestes coses que deies, no? Que es coneix com l'arribada dels herois i l'alliberació dels nazis, però tota aquesta part que té les salvatjades que va també fer l'exèrcit rus quan va arribar a Alemanya, amb violacions en massa, etc., doncs també forma part de la història i sempre es parla només d'aquesta part de la victòria i de l'alliberament, però té una part fosca també tot això.
2: Sí, com dèiem, malauradament molt actual també el còmic. També els personatges, tu mateixa ho expliques a l'inici, que aquests són personatges ficticis, però que podrien ser reals totalment, i que també això, amb els diferents testimonis, diguéssim, des de diferents punts de la guerra, no? Perquè hi ha alguns personatges que hi participen activament, hi ha altres que són víctimes, per exemple. Com ho vas fer per plantejar-te aquestes 6 vides? I no sé si et vas basar en molts testimonis reals, no sé com va anar aquesta recerca.
3: Sí, jo em vaig documentar bastant, doncs, a través de llibres, diaris, articles, documentals, etc. I hi ha moltes coses que són reals en el llibre, sobretot doncs, el context històric i les situacions per les que passen aquestes dones. I la meva idea, com que m'interessava construir una narrativa, no? Un llibre conjunt, que hi hagués punts de connexió entre aquestes històries, vaig fer personatges ficticis, però tots ells representen com un col·lectiu de dones, cada un dels personatges, no? Perquè sí, són sumes de testimonis que van passar per experiències molt similars i vaig no presentar experiències com concretes que hagués pogut viure una persona X, sinó que haguessin compartit moltes dones una experiència similar en aquella guerra, no? I per això cada personatge és la unió de molts testimonis.
1: Està molt bé perquè de totes les 6 històries que hi ha, a part de la primera, sobretot poses molt punt de vistes diferents, encara que si ho veiem des d'un costat ens semblin que no siguin correctes, no? Aquest punt de vista. Sobretot, a mi la història que m'esgarrifa més és la de la Lucy, perquè tu veus una noia normal, jove, i que està per l'Estat Islàmic, com arriba a marxar i tota la història que li passa després i la connexió amb l'altre personatge de la història, com acaba tot, no? I és superdur i supercru, però ho expliques d'una manera com això és així i tu pensa el que vulguis. T'ha costat molt posar-te en aquest paper de no posar potser la teva opinió o els teus pensaments polítics, fins i tot?
3: No m'ha costat, però sí que ha sigut intencional. A veure, al final, no? Quan tu estàs produint una història, sí que segur que es cola, no? Pensament sí, polític sí, i opinió i la teva veu. Però sí que volia no presentar com un judici i presentar més aviat aquesta idea, no? Que les guerres són una situació extrema i al final, no saps, no? Pots acabar allà d'una manera o d'una altra i no és difícil jutjar aquestes persones que acaben en aquestes situacions perquè no és una cosa tan extrema que des de fora no podem dir gaire res, jo crec, sobre les decisions que algú prengui.
2: Sí, a mi m'agrada també el plantejament que moltes vegades amb temes com aquests potser és molt fàcil donar lliçons, potser, i crec que és el que comentava ahir, que en aquest cas llegint tampoc sembla que estiguis donant cap lliçó, sinó que és plasmar, no?, aquestes vides i que cadascú arribi a la conclusió que vulgui, no?, en aquest sentit.
1: Parlem de la feina gràfica.
2: Sí, sí.
1: Perquè jo tinc una pregunta abans de tot.
2: Sí.
1: Tu ets arquitecte. O eres? Què fas fent còmics?
3: Jo vaig estudiar arquitectura i em vaig dedicar a l'arquitectura 6 anys.
1: Què fas? De guanyar diners a no guanyar-ne? Com t'ho expliquen això?
3: Pues estic més feliç.
2: Això sí, no?
3: Més pobre, però més feliç. No, A veure, a mi l'arquitectura m'agrada molt, eh? I els estudis doncs, són bonics i també guanyes com una manera de mirar el món i una manera de treballar, que a l'hora de fer còmics, no, al final és portar un projecte i un procés creatiu endavant i té moltes similituds. Però la feina d'arquitecte que jo feia més en un despatx, més enllà dels projectes guais que feia de disseny d'exposicions i coses més culturals i efímeres, l'arquitectura més convencional per mi era una feina que estava molt a l'ordinador, estava en moltes reunions amb senyors alemanys que estaven de molt mal humor, estava fent feina per gent amb molts diners i jo pensava, però què estic fent aquí amb els meus dies dibuixant i redibuixant un detall constructiu per no sé què i solucionant problemes i baralles, no? Per mi va ser molt clar que havia de fer una altra cosa.
1: Jo casa... Ho vas fer ràpid, el canvi?
3: Sí, vaig fer el canvi prou ràpid. Jo sempre havia dibuixat, i en el meu temps lliure, als vespres, al cap de setmana, dibuixava, feia alguna exposició, projectes, tenia idees, i va ser com molt clar un dia de dir, no, és que el que jo vull fer és això que faig, ja el meu temps lliure, i vaig deixar la feina d'arquitecte, vaig començar a fer historietes i a presentar concursos, I vaig tenir sort que just en aquell moment començava el Premi Ara, vaig quedar finalista, i a partir d'aquí era com... Sí. Va coincidir amb el moment que el còmic en català començava a expandir-se, llavors va ser com un canvi prou ràpid. No fàcil, però bueno...
2: Tot i així, els estudis d'arquitectura suposo que també, a l'hora de dibuixar un còmic, també et serveixen a l'hora, vull dir, de treballar els espais, per exemple, no sé... Si li has tret molt de profit aquests estudis a l'hora de fer còmic o no, com ho veus tu?
3: Jo crec que hi ha molta cosa que m'ha quedat, no? Per una banda, el dibuix d'escenaris i d'espais, per l'altre, temes de composició, a mi m'agrada treballar bastant també el blanc de la pàgina i que hi hagi moments que respira, no? I que no estigui tot molt ple, crec que això em ve de l'arquitectura, i després la manera de treballar, no? Quan ets arquitecte tens, doncs, molts condicionants, no? L'emplaçament d'on estarà l'edifici o el projecte que estiguis fent, sí. Quins usos tindrà l'entorn social, quins seran els usuaris, temes de materials i coses més pràctiques d'estructura. I en el còmic tens doncs, un contingut, una cosa que vols explicar, després has de pensar en l'estructura narrativa que tindrà, la composició de pàgina, les vinyetes en si, el tema gràfic, no? Llavors, són moltes variables que tu alhora vas treballant i això per mi té molta similitud amb com treballava
2: sí,
3: sent arquitecte.
2: Fer projectes de...
3: Sí.
2: Normalment com ho treballes, o en aquest cas concret, que com són 6 històries diferents, ja tenies plantejat aquest fil conductor que era la ciutat de Berlín, o això va ser després i primer vas pensar les històries per separat?
3: El punt de Berlín ho tenia bastant clar, perquè com que visc allà i m'agrada molt la ciutat, i a més està molt carregada de guerra, com si
2: sí,
3: diguéssim...
2: I molt, és una ciutat que reivindica molt també el passat, diguéssim, no? I passegis de la ciutat una mica hi ha com aquests records, no? Que és com que potser haurien de ser-hi també en altres ciutats o països,
3: sí.
2: Oi?
3: Sí, i com que tot això està tan palès, per mi era com l'escenari perfecte. I a més, és casa meva, no? I era també el meu escenari des d'on estava escrivint. Per tant, això ho tenia clar. I les altres històries, hi havia algunes que tenia molt clares, no? Per exemple, també la catalana republicana allà, no? Històries que es coneixia i m'interessava explicar, i altres que no, que vaig estar-me documentant bastant de temps. Els primers 8-10 mesos va ser bàsicament... buscar això, experiències de dones en situacions de guerra i pensar doncs, quines podia jo ajuntar en aquest llibre i explicar d'una manera doncs, que em permetessin fer aquesta connexió també a Berlín.
2: A nivell gràfic també ens ha sobtat molt el color, l'ús del color, no? Que no són molts colors. Jo que sóc una mica daltònic, li preguntava al meu company quins colors són aquests, perquè és com lila i és aquest color crema, vermellós, ataronjat. Com els definiries tu? Què diries tu?
1: Jo, per mi, és vermell i amb diferents tons.
2: Vermell i lila, no? Com tu planteges també aquest tracte de color, que són com dues paletes de colors que contrasten, no?, entre ells?
3: Sí. Bueno, hi havia el condicionant de dos colors, perquè la col·lecció doble tinta, hi han fet algunes excepcions, però la idea és que s'imprimeixi literalment en dues tintes. I a mi això, va agradar, crec que és doncs, un bon punt de partida també per plantejar doncs, l'aspecte més visual del llibre. I llegint històries de guerra i sentint testimonis, els colors que la gent parla és vermell de sang i el negre i gris de terra cremada i d'aquesta destrucció. Però mentre jo treballava hi havia moltes escenes nocturnes, de neu, i m'ho imaginava amb aquest to lila que té com més profunditat, no? I et permet més matisos, i a nivell emocional crec que també té això, doncs potser més subtilesa i més càrrega. Llavors vaig dir, doncs un vermell viu, ben viu, i un lila que em doni més aquesta part nocturna i fosca.
2: M'agrada molt també, parlant dels recursos gràfics, no? Que em fa servir diferents, també per cada història, doncs, el plantejament de cadascuna, i m'ho vaig apuntar aquí, el sistema de classificació segons símbols i colors en forma de pedaços sergits als uniformes, que són els camps d'extermini, no? Com estaven també, i que ho has plantejat una mica també com si fos un, com li diríem això, una infografia, no? Una mica. També, això també va anar sorgint a mesura que feies les històries, aquests recursos, diguéssim, van aparèixer de forma orgànica?
3: Sí, van anar apareixent. Per exemple, aquesta infografia és una versió d'un paper que tenien els nazis per la seva classificació.
2: Ah, ostres,
3: i ells tenien, no, és una manera d'ensenyar aquesta manera doncs, tan sistemàtica i ordenada de provocar la mort i de tenir un, no, de dur a terme una cosa horrible, però sí, amb un ordre i un sistema absolutament controlat. I em semblava important, no?, ensenyar coses d'aquestes, com més això que tu dius, que és informació, però que crec que ajuda també a entendre les històries i el que està passant.
2: Sí, sí, a nivell gràfic crec que funciona molt bé. El tema de la documentació, a nosaltres ens agrada molt, i sempre que parlem de còmic històric, tot i que això no és un còmic històric en si, perquè crec que és més important la història personal que no la manera en què es plasma la història, té un molt valor històric també, i sempre preguntem a autors i autores amb els que xerrem una mica el tema de documentació, perquè és algo que ens interessa molt. Alguns diuen que fan servir Google i ja està, i altres marxen a Viena, a l'arxiu de no sé què, a buscar paperasses. Ens agradaria si ens pots explicar una mica tu com ho treballes, això.
3: Jo començo molt amb internet, no? Doncs buscar documentals, articles, etc, podcast, el que sigui. També biblioteca. O sigui, primer el que tinc més a l'abast, no?
2: Sí.
3: Entrevistes he fet a la història catalana,
2: sí,
3: a familiars de dones que van estar al camp, i he visitat el camp de Ravensbrück perquè bueno, és un escenari que està relativament a prop de Berlín i m'interessava doncs, poder també tenir l'experiència del lloc per poder dibuixar de manera com més atmosfèrica i conscient. Sí. Però no me n'he anat al Vietnam, ni me n'he anat als altres bueno, llocs, no?
2: Estan a Berlín, tens a prop moltes coses. A vegades se t'ha fet potser una mica gran, no gran vull dir, sinó perquè és un tema molt sensible i perquè realment hi ha moltes emocions en aquestes històries. I potser en algun moment has pensat, ui, per aquí no, això prefereixo no fer-ho, o això m'ha tocat molt, no, és massa morbós, vull dir també, perquè a vegades amb aquests temes tan sensibles, no? Un tampoc es vol passar de morbós, entenc que no, perquè he llegit aquesta obra i no crec que ho sigui. Com ho has tractat també tot això?
3: Doncs m'ha afectat, o sigui, sí que m'ha portat a tenir un humor una mica fosc durant, sí, sobretot els últims mesos d'estar acabant el llibre, perquè clar, és moltes hores que et passes pensant en això. I el tema de la morbositat, jo intentava tractar-ho sense haver d'ensenyar imatges que a mi no m'agrada veure. A mi no m'agrada veure imatges violentes, armes, sang i tot això. Llavors, he intentat dibuixar el mínim d'això, confiant també que el lector ja entén el que està passant, intentant doncs, explicar coses bueno, no, molt dures, però sense aquesta necessitat que tu dius de posar-ho d'una manera estèticament morbosa i massa evident.
2: Sí. A mi em va sobtar bastant perquè quan vaig saber del còmic, que era un còmic que tractava sobre la dona o les dones a la guerra, els meus prejuïcis em van portar una mica a pensar doncs, que la dona era com la víctima, no? El que dèiem abans, els nens i les dones són els que pitjor ho passen, i que serien retractades molt com a víctima, però llegint aquest còmic també m'he donat que la dona també en moltes guerres ha participat de forma activa també, i també, com ho diríem, s'ha embrutat les mans, diguéssim, no? I també ha matat. És una cosa que també vull destacar perquè crec que també li dona un altre valor, no? I que realment són 6 històries amb la dona, però no només al camp de batalla, diguéssim, sinó que les guerres també es viuen una mica a fora.
1: A mi la història de l'Angelina m'ha portat a recordar un còmic de Garth Ennis que es diu Sara, que parla de les dones bolxevics que utilitzaven les dones per ser franctiradores o pilots d'avió. Ja. En aquest de Sara, aquest còmic és concret de que són franctiradors. I veus com les entrenen i com elles fan servir tot. I, bueno, i Garth Ennis, que és un mestre a l'hora de composar un còmic.
2: Nosaltres, al programa, no fa molt, vam fer un programa especial de còmics sobre la guerra, on mencionàvem clàssics com els de Joe Sacco, també, que és periodista, il·lustrador...
1: El còmic de Palestina.
2: El còmic de Palestina, per exemple. Quins més vam estar mencionant?
1: És que ara... Fa temps i que l'hem fet i no en recordem.
2: I a Berlín també hi havia diversos còmics dedicats una mica a això també, a la guerra, bueno, per la història de Berlín. No sé si tu t'has basat, no basar-te, però si has tingut referències comiqueres que t'han ajudat també una mica a desenvolupar aquesta història, o potser has agafat referències d'altres llocs?
3: Jo, tots els còmics que hagués llegit, evidentment m'hauran influït, però en el procés de creació d'aquest vaig intentar documentar-me no per còmics, per poder com sentir-me una mica més lliure a l'hora de representar visualment el que estava fent. Sí.
2: Bueno, té sentit, perquè si no, potser és inevitable que et comparis, no? I que, o que robis sense voler alguna idea i després... te'n penedeixis.
1: Vols que ens posem més alegres?
2: Sí, ens posarem una mica més alegres, no? Tot i que aquest còmic és això, no és una alegria, però sí que és un còmic que recomanem molt llegir, La Conca dels Àngels, sí. Publicat per Pagès Editors, i la Berta ara fa que ahir mateix estava presentant...
1: El 14 de maig.
2: El 14 de maig?
1: 14 de maig, estava presentant... Un còmic?
2: Ah, sí. Jo he dit ahir, però és que això surt per la ràdio i potser ens estan escoltant al juny, ¿vale? Per això fem lo del 14 de maig. Es va presentar el teu nou còmic, Berta, que és l'extraordinària història del Sir Crick, que publica Andana Gràfica. Què ens pots explicar d'això?
3: Doncs aquest còmic és molt diferent.
2: És molt diferent.
3: Molt més alegre. Per qui no conegui el Sir Crick està al Montseny. Porten moltíssims anys. Van començar el Jaume i la Montse a mitjans dels anys 70, final de la dictadura, amb el teatre de carrells. Venen del món aquest de la contracultura i a partir d'aquí van anar desenvolupant doncs, la figura del pallasso d'una manera molt poètica i també innovadora en aquell moment. I van ser els fundadors de Pallassos Sense Fronteres. I ara, molts anys després, ells tenen 70 anys, ja segueixen amb el circ que tenen al Montseny i segueixen anant a zones en conflicte, amb Pallassos Sense Fronteres. Aleshores, és una història que explica aquesta fundació i totes les trifulgues de la vida en un circ, quan no vens de família de circ, sinó que vens de la contracultura, i és també una manera de parlar de com està en el món, en aquest món capitalista, productiu, ple de guerres, no? I viure d'una manera diferent, amb valors i conseqüent, que crec que és molt difícil, impossible, pràcticament.
1: Vas anar a viure amb ells un temps per fer el còmic?
3: No vaig anar a viure amb ells. Jo vaig al circ, havia anat molt de petita, tenia molts records i vaig ara pràcticament cada any també a veure'ls i sí que he estat parlant amb ells. Primer em vaig documentar com a partir doncs, d'hemeroteca i hi ha moltes entrevistes i també inclús llibres que tenen ells de viatges amb el Pallasso Sense Fronteres i del circ. I quan ja tenia més o menys no, la història muntada i tal, vaig començar doncs, a dir, mira, estic fent això... Què tal? Què us sembla? Tinc aquestes preguntes i a partir d'aquí em van anar ajudant i també proporcionant fotografies i més informació.
1: I quina història ens podem trobar en aquest còmic?
3: doncs podeu trobar des d'això, des del el naixement del teatre al carrer i la recuperació del teatre en català després de la dictadura, fins a anècdotes en viatges amb Pallassos Sense Fronteres, no? Ells van anar a Sri Lanka, per exemple, després del tsunami, estaven obrint els instituts després de la desgràcia, faltaven molts nens, havia mort molta gent, i van començar tots plorant, no? Com de fent un funeral, i van acabar plorant de riure, i els hi van agrair, no? Els hi van dir, ens han portat ordinadors, llapis, de tot, diu, però vosaltres ens heu portat el riure, i a partir d'avui podem pensar en la vida i no en la mort, no? I com històries d'aquestes que realment et fan adonar de l'impacte que té una feina que sembla tan, bueno, tan fràgil com és fer riure als nens, bueno, en aquest cas també adults, no? I aquesta connexió amb el que és la part humana,
2: sí, sí,
3: nostra.
2: Sí. Jo me'n recordo molt de petit d'haver estat al Cicric. Nosaltres som de Mataró, tenim...
1: Som del Mataró, som del barri de Rocafonda. Jo recordo en el poliesportiu, en ara és un parc, abans era un poliesportiu, de veure el Tortell Poltron allà,
2: sí,
1: davant de casa.
2: Tinc molt bon record, també. No, no. Potser sí que té una mica de relació. Jo pensava que els dos còmics no tenien relació, però ara has esmentat això, que també és molt útil, no?, les riures en moments com aquests. Això és veritat, encara no hem llegit el còmic de Cicric, però sí que hem estat fullejant-lo i hem vist que la protagonista és una puça, no?
3: Sí.
2: Que també és com un punt de vista...
1: I que té un nom brutal, Ortho Buey, perquè aquest nom, jo em recordo que el meu pare m'ha parlat de còmics d'Ortho Buey, que no sé si té res a veure o no.
3: Bueno, el nom no me l'he inventat jo, és la puça que té el tortell i que en els espectacles,
2: vale,
3: en els nens, ells treu una puça que porta entre els cabells i li donen un nen del públic perquè li llenci la puça a dins d'una bossa de plàstic. I aquí comença el número i, bueno, la puça aquesta, no?, té part de protagonisme en el seu espectacle. I en aquest còmic la puça és la narradora que explica tota la història.
1: Ui, que maco.
3: Sí.
2: Genial. Teníem també aquí, anirem acabant, teníem aquí sobre la taula la revista Fort de Calç, que per qui no la conegui és una revista que es publica per Extinció Edicions. Abans la coordinava en Marc Charles i ara està la Mar Mascaró coordinant-la. És com una antologia amb diferents autores i autors que publiquen en català, històries en català. És molt xula perquè també són històries que surten una mica de lo més comercial, no? I aquest és el primer número on tu ja havies publicat una història que també amb molta aquarela, és una història muda, també. Mm. Amb la Nadia Hafi, veig que també, amb Pep Brocal, autors molt potents. A part d'aquestes històries, no sé si havies començat, no sé si has publicat fanzine o has fet més il·lustració, per conèixer també una mica més la teva feina d'il·lustradora o de còmic, si ens pots explicar una mica quines altres obres has fet o si estàs preparant alguna cosa nova.
3: Doncs jo he treballat, faig bastant de feina també d'il·lustradora, llavors he il·lustrat dos llibres infantils que no escric per nens jo, sinó que escriu algú altre. Un és el Parallams, que ha escrit l'Alba Dalmau, i l'altre, sí, és en castellà, Adivina quién soy yo, de Rusli Kachina. Després projectes d'il·lustració, doncs cartells per coses, events,
2: sí.
3: I vaig publicar una historieta al primer vinyatari del primer Premi Ara.
2: Sí, el Premi Ara.
3: Que es titula Paral·lel i parla de, bueno, del Molino i els cabarets del Paral·lel, també al final de la dictadura, amb les vedets i tot aquest com món una mica underground que se salvava de la censura del franquisme.
2: D'acord.
3: Sí.
2: Ara, que estava mencionant també, veient que aquest està fet amb aquarel·la, si no m'equivoco, aquest nou del Cicric també és aquarel·la?
3: Sí.
2: Sí? És una anècdota que sempre, sí, mencionem, sí, sí, però fa uns anys parlant amb la... Com es deia? Ara no
1: l'autora gallega...
2: La Emma Ríos.
1: Això.
2: És autora d'Anzuelo, que és un còmic molt xulo, publicat per Estiberri, que parla una mica de l'oceà i la humanitat. M'encanta perquè és un còmic molt difícil de descriure, però acabo de treure això i sí, crec que ho he fet bastant bé. I ella és tot el color del còmic, està fet amb aquarel·la, i ens va explicar que va haver d'adaptar el seu estudi i posar una taula totalment horitzontal perquè l'aquarel·la no se li mogués a les pàgines. No sé si això fins i tot es va dir que s'havia fet inclús alguna lesió a la Nina intentant dibuixar, així molt massa recta, no? No sé si tens tu alguna anècdota fent servir l'aquarela, perquè realment és un procés de color que pot ser complicat, no?
3: Sí, jo m'ho passo molt bé, llavors és per mi com més de divertiment que no pas patiment treballar amb aquarela. Sí que té la cosa que potser he hagut de repetir coses, no? Perquè és el que dius, oi, aquí falla, s'ataca no sé què tal, i a vegades ho pots salvar i a vegades, bueno, has de repetir la pàgina o has de repetir un tros i enganxar-lo i, clar, és el que té el treball aquest analògic. Sí que el tema que dius de treballar en pla, doncs, carrega l'esquena, però, bueno, també jo ho disfruto.
2: Normalment treballes tot en analògic, també fas color, vull dir, fas rotulació en digital, com ho treballes, això?
3: Treballo tot el que puc en analògic i després sempre no escanejo, retoco el que faci falta. La Conca dels Àngels, per exemple, el vaig dibuixar tot amb grafit normal, llapis, sí. I la coloració vaig separar les dues tintes digitalment.
2: D'acord. A nivell gràfic ja ho hem comentat, que és també molt potent i també crec que es plasma molt bé també aquests artesania, no? Es nota que són còmics que estan fets a mà, no? Que també amb el món en què estem ara tan digital, potser també per aquest tipus d'història tan humanes ajuda a transmetre, no? Una mica d'humanitat, no?
1: Doncs sí.
2: Sí. Si us sembla bé, acabem aquí la xerrada. No, això no, t'he preguntat si estàs preparant alguna cosa, potser no.
1: O estàs potser, de vacances.
2: Potser no ens ho pots avançar.
3: Bueno, acabo de publicar el del circuit. Sí que tinc un projecte que, bueno, estem als inicis i no puc explicar molta
2: vale,
3: cosa. I tinc moltes idees també per seguir. I projectes d'il·lustració que sí que ja estic treballant, però que són, bueno, no són de còmic. Per una obra de teatre i altres, no? Amb altres àmbits professionals on la il·lustració pren una part.
1: I tot des de Berlín.
2: I tot des de Berlín.
3: No, tot és d'aquí.
2: Molt bé. T'anirem seguint la pista. Això mateix, La Conca dels Àngels, publicat per Pagès Editor.
1: El Circric ara.
2: El Circric. Moltes gràcies, Berta, i ens veiem la setmana que ve amb més bufagant.
1: I en la propera edició del Còmic Barcelona.
2: També.
3: Molt bé. Gràcies.
1: Adéu.
4: Noranta 1.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui ens acompanyen professionals de la Fundació Sanitària Mollet, concretament dues infermeres que formen part de la Comissió Sense Tabac de la Fundació. Elles són la Sònia Sallent. Benvinguda, Sònia, molt bon dia.
2: Gràcies.
1: I també la Hortènsia Marcos. Molt bon dia, Hortènsia.
3: Hola, maca, bon dia.
1: Amb totes dues anem a parlar precisament d'aquesta deshabituació tabàquica, dels recursos que s'ofereixen des de la Fundació Sanitària Mollet. I parlem d'aquesta qüestió perquè justament la setmana vinent, del 25 al 31 de maig, és la Setmana Sense Fum. Arribem ja a la 27a edició d'aquesta Setmana Sense Fum, que coincideix també amb el Dia Mundial Sense Tabac, que és el dia 31 de maig. Suposem que a la Fundació Sanitària Mollet es faran accions també adreçades a la ciutadania i aprofitem allò per dir que el lema d'enguany és Inhala Vida. Fareu activitats, Hortènsia?
3: Sí. Sí? Anirem de les companyes que formem el grup, anirem al Col·legio Sant Gervasi a nens de primària per fer alguna xerrada, algun joc, algun concurs de dibuix. Després també anirem a los grupos joves, posiblemente son los que estudien en el hospital, que hacen el TECAE, que son 16, 17, 18 años. Estará muy interesante esa jornada porque cada vez fumar no fumarán, pero los vapers rondan mucho.
1: Anem a parlar precisament d'això de vapers, anem a parlar de deshabituació tabàquica. De fet, a la Fundació Sanitària Mollet crec que ja fa més de 20 anys que hi ha un grup, no?, promotor de l'Hospital Sense Fum, crec que va ser el 2005, si no vaig errada, i sempre s'ha posat a sobre de la taula aquest tema, no?, l'entorn sense fum, el donar suport també als propis professionals de la Fundació i també aquelles persones que ingressen. Però anem a parlar de vapers, perquè l'Hortènsia estava parlant sobretot d'accions adreçades a la joventut i no sé si és entre els joves que s'està detectant allò de dir ja no fumem però fumo vapers o faig ús de vapers.
2: Sí, ara mateix sí? El que està passant és que el consum de vaper ha crescut moltíssim, no? Sobretot en els joves i adolescents, i això el que passa és que moltes vegades aquest grup jove no és conscient realment del mal que és, no? Es fixa més amb els colors, amb els aromes que té, en les xarxes socials, amb els influencers, no? Que moltes vegades els veuen com gent molt, molt important, i ells el que volen és ser populars, no? I moderns, i imitar una miqueta aquesta gent que segueixen. I aprofitant que l'Hortènsia ha comentat això de la xerrada, a part de fer-ho del cicle formatiu, ho volem fer també extensible a la resta d'instituts, ¿vale? De manera que el dia 28 volem fer una xerrada parlant dels vapers i una nova droga, bueno, una altra cosa que és l'esnús, que també són sals de nicotina, i també parlar d'altres drogues, de manera que tothom pugui venir i informar-se més directament.
1: Estava pensant, Sònia, que, clar, amb el tema dels vapers també hi ha locals d'oci, no?, amb aquestes pipes d'aigua que vindrien a ser una cosa similar. No sé si és més perjudicial o menys.
3: Yo creo que el vaper, la gente no está demasiado informada, perdona que me meta, que no, es tu terreno, pero el vaper, los jóvenes piensan que es un sabor a limón, a canela, y ya está. Y no es así. Porque hay algunos vapers que contienen nicotina, y ellos piensan que no. Hay otros que no contienen nicotina, pero sí están plegaditos de productos oxidantes, mecànicos, metàl·licos...
2: Que hi ha substàncies químiques molt tòxiques i cancerígenes que ells, no, que ells desconeixen. No? I sí. Per això és important, no?, que la gent ho sàpiga realment, que no és, sí, no és una cosa inofensiva, realment.
1: Clar,
2: no és vapor.
1: Vull dir, de fet, igual hi ha aquesta confusió, perquè quan van aparèixer, no?, les cigarretes electròniques, els vapers, semblava que era una manera com per deshabituar-te no?
3: És un engany.
1: De deixar de fumar.
3: No.
1: El tabac, allò de...
2: Sí, la publicitat sí que estava enfocada inicialment a aconseguir deixar de fumar, però realment el que ha fet molta gent és fer un ús dual, no? De manera que el que feien és fumar el tabac convencional i, a més, el que feien és el vapejar.
1: No,
2: era una roda, vull dir que cada vegada el problema era més gros.
3: Y otros lo sustituyen. Yo quiero dejar de fumar, pero me voy a ir al vapor, pensando que es otra cosa. Y es un gran error. Y yo pienso que hay mucha ignorancia en la población sobre este tema.
1: La població en general,
3: en
1: general. Estem parlant dels joves, però segurament hi ha persones adultes que potser ens estan escoltant i també han fet aquesta passa, no?, de dir, mira, deixo de fumar i el que faig és ús d'un vapor, pensant que és més inofensiu.
3: No. Mira, piensa que un vapor són aproximadament unes 600 calades, más o menos, ¿eh? Y equivale a 2 paquetes de tabaco. Depende de la calada, lo fuerte que tú le des. Entonces, claro, pasa como con el tabaco. Provoca unas enfermedades a largo plazo. O sea, no es que fumes un cigarro y tengas una insuficiencia cardíaca, un problema respiratorio. No, al tiempo aparecen las enfermedades, sobre todo pulmonares. Entonces, claro, es algo muy serio.
1: Dies.
2: No, i del vàper, sobretot, el que ja és una malaltia que és derivada de l'ús de vàper, que és es diu EBALI, ¿vale?, que és una inflamació dels pulmons, no?, deguda pues, a aquest ús continu, no?, dels tòxics que hi ha, de les substàncies cancerígenes, i el que provoca realment és una inflamació dels pulmons, apareix tos, dolor toràcic, febre, no?, i també apareix també en joves que són aparentment sans. Vull dir que no és una cosa únicament de gent gran, sinó que també afecta a la gent jove.
1: I aquesta és una malaltia que s'ha detectat en els darrers anys?
2: Sí? Exacte.
1: Ho dic allò perquè no n'havíem sentit a parlar.
2: Sí. I llavors hi ha una altra que es diu pulmó de crispetes, que també és el mateix. També és una malaltia que és irreversible, no?, que afecta els bronquiols, que és la part, no?, dels pulmons més petits, i també és el mateix, incapacitat, dificultat respiratòria per fer petits esforços, i és una malaltia pues, que no té cura.
1: Anem a parlar allò d'aquests recursos que s'ofereixen des de l'hospital, perquè dèiem allò que aquelles persones tan ingressades a l'Hospital d'Aguts com al sociosanitari, crec que no, des d'aquesta comissió el que treballeu és per a aquelles persones que estan ingressades fer com un petit qüestionari, i una de les preguntes és si són fumadors o no.
3: Clar. Cuando una persona, esto lo deberíamos de aprovechar todos los profesionales, una persona va a urgencias por un motivo X o va a consultas externas para visitarse con el doctor X, entonces sería conveniente que se preguntara, ¿usted es fumador? Y eso se anota en la historia clínica. Pero lo mismo ocurre cuando ingresa en el hospital o en el socio, ¿no?, que es mi caso. Una vez que la persona te dice, sí, soy fumador, ahí tienes que aprovechar y decir, ¿alguna vez en tu vida lo has dejado? ¿Cuánto fumas al día? ¿Te has planteado dejarlo en alguna ocasión? Son preguntas muy sencillas y esto te da pie a seguir haciendo una intervención con esa persona en ese momento, o si lo ves un poco, pues vuelves en otro momento, pero ya te da pie para introducir el tema del tabaco. Entonces decir, a ver, si no se puede fumar en un centro sanitario y vas a estar ingresado, me lo invento, 3 semanas, X tiempo, ¿has pensado, te has planteado qué puedes hacer? Porque claro, si estás acostumbrado a fumar un paquete al día, ingresado no puedes, posiblemente tengas el síndrome de abstinencia, estarás nervioso, irritado, te enfadarás con tus visitas. Entonces ante eso, nosotros proponemos un tratamiento. Hay gente que te dice que sí y hay otros que te dicen que no. Y luego haces un estudio al final de año de toda la gente que ha utilizado parches, en este caso porque nosotros es el tratamiento que damos. Y entonces te va a indicar, o incluso en alguna ocasión, a final de año hemos llamado por teléfono a esos pacientes para ver si han dejado de fumar antaño i han recaído o no.
1: També teniu un contacte, crec, amb la primària, no?
3: Eso es, cuando ellos se van de alta, tú en el informe de alta que haces, pones una persona fumadora de tanto tiempo, durante el tiempo ingresado ha estado en tratamiento, no ha fumado, requiere visita, requiere una continuidad, ¿no? Y ahí ya se encarga el CAP de llamarle, de seguir el tratamiento si lo requiere o no, de meterlo en grupos para que... Esto ayuda, el hecho de estar con otras personas que están pasando por la misma situación que tú, ayuda también, es un ejercicio más, y se siente más motivado quizás a continuar con el tratamiento, pero sin consumir tabaco.
1: I Hortensia, ¿quina és la resposta habitualment? Allò deies, hi ha persones que, no?, d'entrada et diuen no vull deixar, ni m'ho he plantejat, però segurament que sí que, no sé si cada vegada hi ha més gent conscienciada i no.
3: Mira,
2: hay
3: de todo, pero por ejemplo, imagínate el caso, una persona de 80 y pico años que empezaba a fumar a los 8, pues porque el abuelo o el padre le decía, vete al bar, compra tabaco y de regalo te doy un cigarro. Entonces, claro, es un gran fumador de toda la vida, este cuesta mucho. Está aquel paciente que la semana pasada me dice, yo ya sabía que iba a ingresar, pero bueno, me he mentalizado a no fumar el tiempo que esté ingresado. Pero cuando salga de aquí, tengo el paquete recién comprado en el coche. Es que hay de todo. Y luego están aquellas personas que han tenido un susto terrible, pues que han estado en coma, que han estado intubados mucho tiempo y te dicen, ni me hables de este tema. O sea, han pasado un susto tan terrible que dicen no. Y tú los llamas por teléfono al tiempo y te dicen no, nunca más. Hay de todo. Depende de la situación de cada uno.
1: Dèiem també que des d'aquesta comissió sense tabac també oferiu allò recursos, no?, als propis sanitaris que vosaltres detecteu, no?, a través, crec que hi ha doncs, un servei de vigilància que teniu. No?
2: Hi ha un servei de deshabituació tabàtica des de salut laboral, no?, que el que fem és als professionals sanitaris, quan venen a fer la revisió mèdica, o els que vinguin, no?, pel seu compte, els ajudem a intentar deixar de fumar, no? Els donem unes pautes i...
1: Perquè també els hi feu la mateixa pregunta. Ets
2: Exacte.
1: Fumador?
2: Entre la revisió mèdica, una de les preguntes és els seus hàbits, no? Ets fumador? Quants anys fa que fumes? No? Vols deixar de fumar? Vols que parlem un altre dia? I el que fem és fer visites programades de manera que el treballador pues, dona una miqueta de pautes i aconsegueix amb el temps pues, deixar de fumar. I fem un seguiment de 6 mesos o un any.
1: I feu també com a recurs allò a aquelles persones que ho necessiten, el tema dels parxes, com comentava...
2: No, els parxes en aquest cas no es donen, únicament es donen en el cas dels pacients ingressats. Mm. El que es dona és una recepta d'un tractament que es dona també a atenció primària, que és un tractament curt de 28 dies que té molt bon resultat. Això és veritat que funciona molt bé.
1: Mm-hmm. I en el vostre cas, la resposta dels sanitaris davant aquesta possibilitat de us oferir major suport, no? Ajut per deixar de fumar, quin acostuma a ser? És una resposta jo més...
2: Que hi ha molta gent que vol intentar. Bueno, hi ha gent que fa molts intents, això sí, però no tothom ho aconsegueix. El que diem sempre és això, que a vegades al principi costa, però al final és aprendre una miqueta dels errors i ja està, i tornar-ho a intentar més endavant. A vegades no és tan fàcil.
3: No és fàcil. Però bueno, si altres han podido...
1: Hortensia, comentaves, nosaltres per les persones ingressades oferim els parxes, no?, i ara la Sònia ens comentava, bé, nosaltres per als sanitaris fem un tractament que també es dona a la primària. Si veieu allò una persona que té més dificultat, plantegeu allò la possibilitat de rebre aquest tractament quan surtin i que...
3: Jo m'he encontrado con pacientes que la respuesta ha sido muy positiva con los parches, pero reconozco que son caros. Pero es más barato que comprar el paquete de tabaco diario. Entonces yo, en el informe de alta que tenemos que hacer cuando marchan a casa, si yo veo que esa persona está muy predispuesta, que no quiere volver a fumar, que el parche le ha ido bien... Entonces hay parches, depende de lo que tú fumes, tienen 21, 14 o 7 miligramos. Todo depende de la cantidad que fumas al día. Entonces si esta persona es un mes 21, 3 semanas el de 14 y 3 semanas el de 7... Entonces, en el informe de alta sí que pongo, está con tratamiento de 14 para que el CAP haga la resta del tratamiento. Y yo sí que les he dicho algunos casos que ellos me han insistido, que no quieren volver a fumar, que están muy contentos con el tratamiento y tienen dos opciones, o seguir con el parche desde el alta, desde el CAP, o el médico de primaria les va a dar la... La
2: citicina.
3: Això és.
2: Sí, perquè els pàrcies no estan subvencionats igual. Mm-hmm. Clar, al final és diferent. El preu de l'altre medicament sí que és un preu més econòmic, en canvi els pàrcies...
1: Ja està subvencionat.
3: I hi ha pacients que a mi m'han venit a visitar després de l'alta... diciendo que han tomado el parche, que yo ya les hablo del comprimido, ¿sí? Y han ido al médico, han tomado, y ellos, la respuesta de ellos es muy buena. Dicen, al segundo día de tomar el medicamento...
2: se treu les ganes de fumar...
3: Sí, les molesta l'olor...
2: Exacte, estan més sensibles, no? És algo sí, que no percebien, doncs ara ho noten molt més que
3: abans. Y es un tratamiento de 25 días, entonces, bueno, yo creo que... El que quiere, lo puede conseguir.
1: Suposo que després el que cal fer és aquest seguiment per al perill de les recaigudes.
3: Claro.
1: No? Això perquè igual allò, mentre dura aquest tractament, igual aquest medicament és molt efectiu, però la seva eficàcia... No. No? Dependrà també de la teva conscienciació.
2: És un treball que ha de fer la pròpia persona també, no? De recordar sempre els motius per quals vols deixar de fumar, no? Intentar evitar aquestes situacions... o estressants o de perill.
3: Sí. I luego també...
1: Això és un exercici que sempre comenteu, no? Des d'infermeria, allò de dir, t'has de plantejar allò, quan, no? Si vols deixar de fumar, primer has de tenir allò, aquesta decisió, i fer com un petit, no sé si escrit, però allò de dir, per què ho faig, no? Allò de veure aquestes... No sé si en aquestes converses que teniu allò amb les persones que oferiu aquest suport... Una de les qüestions és aquestes, no? De fer veure aquests beneficis.
2: Que ells escriguin quins són els motius per quals volen de deixar, no? Sí, per exemple, i que sempre tinguin en ment aquestes idees que han escrit, no? Que no, perquè no facin tornar enrere i no puguin tornar a recaure.
3: I no sempre és fàcil, perquè jo m'he encontrado con pacientes que ellos lo han dejado, que están en esta racha de tratamiento y de dejarlo, pero conviven con un hijo o con una esposa que fuman. Entonces, claro, es involucrar a toda la familia porque dices, está haciendo esta persona un gran esfuerzo por dejarlo y va a llegar a casa y va a oler a tabaco, va a ver el cenicero, el... Y entonces es involucrar un poco a la familia, ¿no? Y el paciente y la familia marcar unos objetivos a corto plazo que luego sean a largo plazo y que trabajen en conjunto.
1: Y al igual, Hortensia, también estoy pensando la situación a la inversa, ¿no? De persones que no són fumadores, que conviuen amb un fumador i que un dels motius perquè aquesta persona deixi de fumar potser és també no la seva pròpia salut, sinó també de les persones amb les que conviu.
3: Sí.
2: Clar,
3: sí,
2: per
3: sí,
2: molt que sí. Diguin que tenen la finestra oberta, no? No. Que, vull dir, al final el fum queda impregnat a la casa. Clar, l'ideal seria que una persona deixa de fumar, doncs que acostumi pues, a la resta, no? Si hi ha el fill que fumador, pues, també que intenti deixar de fumar. Si a la parella fumadora també. Clar, la idea seria fer-ho tots
3: junts.
2: Però
3: és difícil, eh? Una persona és difícil, imagínate todo el conjunto de la família.

0: I va de sa habituació tabàquica.
1: No, principalment... No?
0: És la cigarreta?
1: Exacte, és la cigarreta.
0: I la de l'IA també?
1: Per professional sanitari, no, principalment és cigarreta. De l'IA realment hi ha poca gent. I de vapers, els que venen són nois de 17 o 18 anys, que és el que ha estat dient, que està creixent moltíssim i que al final, bueno, segons l'OMS s'ha triplicat el nombre de consumidors de vapejadors i, bueno, i que més de la meitat dels adolescents ja ho han provat. I el que pot semblar a vegades provar una cosa inofensivament, doncs pot portar a un consum diari.
0: Recordem aquesta malaltia nova que ens has dit...
1: L'Evali.
0: L'Evali,
1: sí.
0: Que és això, una obstrucció, exacte, també, no?
1: Exacte, que afecta, s'inflamen els pulmons i això fa que tens dificultat per respirar, tens tos, tens febre...
0: Heu tingut ja alguna mena d'ingrés, allò que...
1: Amb que jo sàpiga, sintoma... no.
2: Que jo sàpiga, tampoc.
1: Això no, però bueno, que d'haver casos n'hi ha. Que passa que el problema és que la gent no és conscient de la realitat que hi ha, realment, d'això.
0: Abans, de fet, deies, bé, aquesta droga, potser el problema és que no, no convivim fa tants anys, no?, amb el tabac, que no ho tenim com una droga, com una addicció.
2: Exacte. Pero lo es, es una adicción. O sea, yo pienso que es una droga que mata a largo plazo. Y la gente, yo pienso que no es consciente o no quiere verlo.
1: Bueno, els vapers encara, fins que no passin molts, molts anys, no sabrem tampoc la, realment el, les conseqüències
0: real, no?
1: que pugui haver-hi. No? Realment de l'altre sí que sabem del tabac. Sí. Però bueno, i la gent té que ser conscient que no, es pot, que no poden vapejar pues, en centres educatius, en centres, bueno, en parques...
2: En centres terrados, sí, sí.
1: I sobretot en espais tancats, perquè realment si hi ha infants, malalts, dones embarassades, doncs...
0: De fet, aquestes mesures han ajudat molt, no?, a que hi hagi bona part de la població que hagi deixat de fumar, això als entorns sense fum.
2: Sí.
0: Tot i que de vegades encara vegis persones que a l'entorn d'un hospital, que és un entorn sense fum, doncs fumi, no?, o a l'entorn d'una escola o un centre esportiu, doncs també...
1: Perquè no ho atribueixen a un tabac, no?, és com ho veuen d'una manera més inofensiva.
0: O perquè, o perquè estàs a l'aire lliure i penses que això no té cap mena d'afectació, no?, en el teu entorn. Sí. Sí, sí. En tot cas, des de, per aquelles persones que doncs estiguin escoltant la conversa, que sàpiguen que quan una persona ingressa en un centre hospitalari, ja sigui l'Hospital de Mollet, m'imagino que en qualsevol centre pot demanar, sí, a no ser que li ofereixin, però que segurament li oferiran, però si no l'ofereixen, poden demanar.
2: Pedir, perquè no? Se supone que en cada hospital hay un grupo antitabáquico que lleva ese tema. Entonces, si ellos están dispuestos a no pasar el mono, a no tener el síndrome de abstinencia mientras está ingresado, lo puede decir a su médico o a la enfermera que le va a llevar, se pondrán en contacto con el equipo de Sensafum y por lo menos durante el tiempo que esté ingresado tendrá tratamiento. Eso
1: llavors,
2: es en general.
1: Perquè aquest a través del CAP.
0: A través del CAP es faria el seguiment.
1: Després de l'alta.
0: Aquests tractaments són, tenen alguna contraindicació amb alguna altra patologia? Jo he de dir...
2: Sí, los parches, por ejemplo, es el de los mejores tratamientos para una persona embarazada, por ejemplo. Y luego hay medicamentos que por enfermedades cardíacas, insuficiencia renal, problemas mentales... hay ciertos medicamentos dentro de relacionado con el tabaco que no se deberían de dar, pero el parche de momento es el más indicado para todo el mundo. Sí, sí.
0: Doncs que arran d'aquesta conversa, si més no, que la gent que ens estigui escoltant que sàpiga això, que si ha d'estar ingressat, si ets fumador i doncs necessites d'aquest suport per deixar de fer-ho,
2: lo va tener.
0: Doncs que ho pots sol·licitar, el rebràs, i a més després hi haurà aquest seguiment per part de l'atenció primària, perquè hi haurà aquest contacte. I també els professionals, no, Sònia? També...
1: Exacte, que si volen deixar de fumar, també cada hospital té el seu servei de salut laboral que els ajudarà a passar en aquest procés. I a la resta de personal del públic, doncs sempre podran anar al centre d'atenció primària.
0: Vosaltres teniu allò dades dels sanitaris, allò de si realment cada any teniu doncs, persones que han deixat de fumar? Allò...
1: Jo tinc gent que ha deixat de fumar i ha estat potser 2 anys i ha tornat a recaure. Al final és com alt i baixos. Hi ha gent que ho ha aconseguit i està superfeliç i altres que per motius extres han tornat a...
0: En tot
1: un pas
0: cas...
1: enrere.
0: però aquesta

0: passa enrere també la hem de viure com una passa endavant, no?
1: Allò de dir... Exacte, com un aprenentatge. Ja està. Vull dir que no passa res.
0: El millor és intentar deixar-ho, si s'aconsegueix, i si no s'aconsegueix a la primera, doncs tornar a repetir.
1: A la segona, no? O a la tercera.
0: Serà. Però el cas és deixar de fumar, sí. I sobretot allò, el jovent en especial, que vigilin amb l'ús dels vapers, tota la població en general, i també els snus, has dit,
1: els snus, sí. Snus. Que és unes bossetes amb sals de nicotina que es posa sota els llavis. Aquí es fiquen a la geniva i absorbeix directament la nicotina i passa...
2: Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.

Música en català a Ràdio Sant Cugat.

0: La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
1: Ràdio Sant Cugat.
2: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident. Rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
4: Club Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
5: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
4: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
5: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
4: Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
5: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
6: Em fa el tacte i em diu: estàs a 3 centímetres i portes 24 hores. Anem a cesària, diu, i així puc veure la Champions. Jo vaig estar 3 o 4 anys sense poder mirar el Barça.
7: Quan jo tenia la contracció, el cor de la Júlia, o les constants de la Júlia, m'embaven, no? Era com si quasi es parés el cor. I els dos, doncs, ens vam mirar i ens vam espantar molt.
8: A mi feia estar tranquil·la per a casa. I el meu company es va posar les mans al cap i va dir: què dius, no? O sigui, això és una barbaritat, fruit del desconeixement.
9: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat. Els hits de tots els temps.
1: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: música en català a Ràdio Sant Cugat.
1: Que boig el món, que no té cap sentit, i em fa pensar

0: Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.

0: I tu què tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
4: Vols saber les audiències de la setmana? Vols estar al dia del que passa a la tele? Doncs estigueu atents. Escolteu cada setmana La Caixa Tonta amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria. Us esperem.
5: Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Cugat.
6: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
8: Has entès la sola llei i el seu imperi, que tota mesura de ser estrany el seu poder. Hi ha una dama blanca que t'espera ordint el gran mis.

0: Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Els centres educatius públics de tot Catalunya viuran aquest dimecres una nova jornada de vaga convocada pels sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, entre d'altres, en contra de l'acord signat pel Departament d'Educació amb Comissions i UGT. A més, demà dijous, els centres del Vallès Occidental tornen a estar cridats a fer vaga. Davant aquesta convocatòria, la Generalitat i l'Ajuntament han decretat serveis mínims tant als centres educatius públics com als equipaments municipals per garantir l'atenció bàsica de l'alumnat. Les dues vagues d'aquesta setmana formen part del calendari d'aturades que s'han previst a tot Catalunya entre els mesos de maig i juny. L'última vaga a tot Catalunya està prevista per divendres 5 de juny. La santcugatenca Aina Rabassa presentarà el seu primer treball musical, Nena, aquest dijous 28 de maig al Siglo Mercantil. El projecte, format per 7 cançons pròpies, combina folklore mediterrani, sons contemporanis i una mirada molt personal sobre la infància, les emocions i la fragilitat. Les portes s'obriran a les 8 del vespre i el concert començarà a 9:15. Les entrades es poden comprar a la web del Siglo Mercantil. El cas del rodatge de The Last Druid, protagonitzat per Russell Crowe, als terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, continua generant controvèrsia. El grup parlamentari dels Comuns ha registrat al Parlament una bateria de preguntes dirigides al govern per aclarir com es va autoritzar inicialment el rodatge en una zona afectada per les restriccions derivades de la pesta porcina africana. La iniciativa parlamentària arriba després que el Departament d'Agricultura anunciés un requeriment legal per aturar el rodatge en considerar que el tancament perimetral instal·lat no garantia les mesures de bioseguretat exigides ni impedia adequadament l'entrada i sortida de senglars. I en esports, el nou president del club voleibol Sant Cugat és Jordi Cava, qui ha estat l'únic candidat que s'ha presentat al càrrec, que va substituir Salva Vendrell i ha explicat el projecte d'aquests propers 4 anys de mandat. El nou màxim responsable afronta el repte amb molta il·lusió i ganes, liderant una junta formada per persones vinculades al món de l'esport i amb experiència en diferents disciplines. El president ha reconegut les dificultats econòmiques que han obligat el primer equip a baixar a Superliga 2, tot i remarcar el problema principal és l'elevat cost de competir en l'elit del voleibol estatal. Tot i això, el club manté l'ambició de continuar creixent des de la base. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
3: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que, com sempre, el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. Què farem avui? Què tenim avui al menú? Doncs atenció. Parlarem d'actualitat esportiva i comunicació amb David Bernabéu, periodista del diari Esport. També ha treballat a Mediaset, Esport Espanya, a 4 i Telecinco. Va estar 13 anys a Deportes 4 i també 19 anys seguint l'actualitat del Barça al programa Tu diràs de RAC1. Amb l'Assumpta Vitòria parlarem de la història de la tele i en aquesta ocasió doncs, recordarem grans moments importants de la història de la petita pantalla. I com sempre, en el racó del Toni Rovira i tu, hi passarà de tots i més coses. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. Preparats, preparades. Vinga, comencem.
4: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
3: Tot seguit és el moment de parlar de la història de la nostra estimadíssima Caixa Tonta amb la nostra també estimadíssima Assumpta Vitòria. Què tal, Assumpta? Com estàs? Benvinguda.
5: Jo vull dir molta història. Jo crec que els encantarà.
3: Sí o no?
5: Perquè hi ha molta gent que no sap aquesta història.
3: Ai.
5: Com, però la he de leer en castellano porque es un documento de televisión española y en aquella época
3: tot
5: era en blanco
3: estava...
5: negro.
3: Exacte.
5: Y en castellano todo,
3: no hi havia
5: es
3: más.
5: Lo que hay. Y entonces a televisión llega un muchacho rubio, tímido, con gafas de intelectual y aspecto algo despistado, que se llama Narciso Ibáñez Serrador. Chicho, para
3: el
5: los amigos.
3: Chicho Ibáñez Serrador. Assumpta, vols que el recordem una mica, el Chicho?
5: Hombre, seria fantàstic.
3: Tu te'n recordes d'aquella mítica frase "Y hasta aquí puedo leer", que després en parlarem?
5: Hombre, de la Mayra Gómez, que és tan
3: doncs,
5: boníssima.
3: Sí, tan boníssima. Doncs recordem un moment el nostre personatge d'avui, que recordarà tot seguit l'Assumpta Vitoria, Chicho Ibáñez Serrador.
6: Deseo sinceramente que este último programa logre hacerle sonreír y pensar también.

0: Quins records, Assumpta?
1: I aquí diu...
0: Què diu,
1: què diu? 1974, que jo no me'n recordava, és nombrado director de programes en plena apertura, però no logra llevar a cabo las reformas prometidas y lamentablemente dimite.
0: Vaja.
1: O es dimitido, dejando inconcluso este nuevo planteamiento que provocó tantas polémicas. Clama el trasplante,
0: complicat.
1: Va fer moltíssimes coses.
0: Doncs, Assumpta, m'ha agradat molt la secció d'avui, una secció homenatge i també recordatori al gran Chicho Ibáñez Serrador, tot un dels grans del món de la televisió que sempre hi serà, perquè va ser un mestre, i els mestres
1: en saben molt,
0: mai s'oblidaran.
1: En saben molt, aquesta gent, eh?
0: I tant. Doncs, Assumpta, gràcies, sempre, per ser-hi.
1: A vosaltres.
0: Una abraçada ben forta.
1: Molt gran per tot.

0: Doncs com hem dit anteriorment, avui entrevistem el periodista esportiu de raça. Ell està actualment al diari Esports, David Bernabéu, una de les veus habituals de l'anàlisi del Futbol Club Barcelona i de l'actualitat de la Lliga. Parlarem del moment actual del Barça, de la competició, dels rivals i també de com està evolucionant el futbol aquesta temporada. David Bernabéu, benvingut. Com estàs? Benvingut a la xarxa, benvingut a la Caixa Tonta, aquest programa que fem per tot Catalunya des de Ràdio Arenys. Com estàs?
1: Què tal, Joan? Molt bé, molt bé. Molt encantat d'estar aquí i feliç que comencis amb aquesta cançó que em porta el primer any del Barça Guardiola.
0: Ai, quins records! Bueno, tu has viscut moltes èpoques, vas estar molts anys a RAC1, a Telecinco, a 4, has estat a tot arreu. Jo crec que ets un periodista esportiu que té una visió total dels mitjans, perquè has tastat tots. Jo crec que no, jo crec que no et queda res per provar en el món esportiu a nivell periodístic, i per tant és un plaer doncs parlar amb tu de nou aquí a la Caixa Tonta. David, per començar, com valores la Lliga del Futbol Club Barcelona d'aquesta temporada? Com valores el Barça d'aquesta temporada de Flick?
1: Doncs jo crec que estem parlant d'una Lliga incontestable. Estem parlant de que per primer cop un equip ha aconseguit guanyar els 19 partits que hi ha, que s'han jugat a casa de manera consecutiva. Això no ho havia fet cap equip en una Lliga de 3 punts mai. Ho havia fet el, crec que el Madrid de la Quinta del Buitre a finals dels 80, quan hi havia un total de 17 partits a casa. El Barça n'ha fet 19 de 19, 57 punts en joc, els ha guanyat tots, només han encaixat 10 gols, per exemple, en contra, porten 94 gols a favor. Jo crec que són xifres incontestables. No? Hi ha hagut alts i baixos, des del punt de vista futbolístic. La temporada no va començar massa bé. Jo crec que, per altra banda, absolutament normal, després d'un any de tant d'èxit com l'any passat, inesperat, a més, de cop i volta et puges 10 esglaons, no? Venies del no-res, fa tot just 2 anys, quan el Madrid acabava de guanyar el doblet, havia guanyat Lliga i Champions, acabava de firmar Mbappé, i la majoria de culers no volien sortir de la cova, no? Es pensaven que no guanyarien absolutament res.
0: Sí, sí.
1: I és quan jo em vaig inventar allò de no canvio media oreja de la minya mal per les dues piernas d'Mbappé.
0: Sí, por favor.
1: Que haig de dir que ha tingut un èxit brutal, però que tampoc m'esperava que
0: arribés que tan lluny,
1: clar, que arribés tan lluny, no? O sigui, jo estava, va ser una manera en aquell moment de dir, escolteu, el futbol és un esport col·lectiu, on evidentment quan col·lectivament funciones les estrelles brillen, està clar, no? Però es tracta de, davant de tot això, davant d'un Madrid que acaba de guanyar el doblet Lliga i Champions i que firmava el presumptament millor futbolista del món,
0: sí,
1: amb una plantilla que en aquell moment doncs semblava molt jove i amb molt de recorregut per davant, doncs entenc que molts culers pensessin que això era molt complicat, i va ser una manera que la gent entengués que sempre que el Barça té problemes la Masia acut al rescat. Després de la marxa de Messi semblava impossible que tornés a sortir un geni de la Masia com Lamine Yamal. Jo en aquells moments ja li veia un gran recorregut i un sostre molt alt per millorar, per madurar i ser el jugador, i encara li queda molt, no? Però ser el jugador que avui en dia ja és. Darrere d'ell una generació de futbolistes brutals, tremendos, amb una gran capacitat competitiva, molt joves, amb un plus que et dona el fet d'haver manat aquesta casa des de petits, d'haver entès el joc des de petits, de saber quin és el model del Barça, des del punt de vista sentimental, de ser molt culers, no? Tot això et dona un plus al camp. I al final, davant de tot això, el Barça, davant de tot el que estava passant al Madrid, el Barça ho havia de combatre amb un sentit col·lectiu del futbol. La veritat és que això és el que jo en aquell moment volia plasmar, no? Però tampoc sabíem fins a quin punt la incorporació de Hansi Flick seria l'èxit que ha estat, no? I sobretot, jo crec que el que no creiem, sí, és a dir, creiem que el Barça podia millorar amb Hansi Flick perquè veníem d'un últim any en Xavi bastant dolent. Jo crec que Xavi va fer una gran feina i va guanyar una Lliga i una Supercopa, possiblement contra un Madrid que per mi era molt millor que l'actual,
0: sí,
1: però l'últim any havia estat molt dolent. La sensació era de buidor, de no saber cap on anava l'equip futbolísticament, no? I de fet, jo crec que la de Hansi Flick era gairebé l'última bala per la porta per adreçar el seu mandat, no? I aleshores, home, jo crec, tots creiem, estaven convençuts que amb Hansi Flick les coses millorarien, però no tan ràpid. La veritat és que va ser un impacte brutal, molt, molt immediat, i l'equip va començar a jugar molt bé des de l'inici, no? Aleshores, clar, quan tu vens una temporada com l'any passat, que guanyes 3 títols a 4, que et quedes pràcticament a un detallet de jugar a la final de la Champions després de tants anys sense jugar-la, tens la sensació de que has de millorar allò que has fet. I jo ja vaig dir que millorar aquesta temporada, el que havies fet l'any passat a nivell de títols i a nivell de sensacions, era difícil, perquè, clar, quan vens del no-res i millores molt, les sensacions són superpositives.
0: Aquí està.
1: Ja has fet una gran temporada, tenir sensacions encara més positives és molt més difícil, no? Perquè vens d'un llistó alt. Aleshores, clar, és evident que a nivell de títols la temporada no l'has pogut millorar, ni tan sols igualar, no? Mm-hmm. Perquè no has guanyat tants títols, però jo crec que has avançat amb d'altres coses, no? Has consolidat una sèrie de jugadors que ara són molt més madurs que abans i són molt millors que fa dues temporades. Amb la baixa de la mina al final has estat capaç fins i tot d'avançar en d'altres coses, com per exemple un futbol de més control, de saber-te blindar molt més quan no tens tant de potencial ofensiu, doncs saber defensar en pilota, viatjar amb la bola, jugar a camp contrari, aquest tipus de coses que no et facin tantes ocasions, no? com moltes vegades t'han fet. Jo crec que en general, jo crec que els culers han d'estar satisfets perquè s'ha guanyat la segona lliga consecutiva contra el Madrid d'Mbappé, i jo crec que això són paraules majors.
0: Sens dubte. Jo et volia, ara que comentaves el tema de Flick, quins creus que són els principals forts de l'equip de Hansi Flick? I de Hansi, home, perquè realment...
1: Hi ha molts. Per començar, un valor que jo crec que qualsevol entrenador que vingui al Barça ha de tenir, no? que és un entrenador valent, un entrenador desinhibit, que vulgui jugar a l'atac i que, escolta'm, que assumeixi fins i tot el risc de poder encaixar ocasions, no? Aquest any, per exemple, he escoltat moltes vegades, per mi... més del que seria desitjable, que el problema de l'equip estava en defensa.
0: Sí.
1: No? Perquè és veritat, i és veritat que a vegades doncs, tens dificultats perquè jugues amb molt de risc, no? I per exemple el dia de l'Atlètic de Madrid, que estàs fent un recital a la primera part, a la tornada de Champions, que una mica més, que gairebé tens el 0-3 amb aquell cop de cap de Fermín, però amb 0-2, al minut 30-35 de la primera part, quan ja has fet el més difícil, que
0: quina
1: és igual a l'eliminatòria, i estàs passant per sobre, i mires a la grada i veus les cares dels seguidors rivals que tenien la por enganxada al cos, no et poden fer un gol que és més propi d'un equip que està volcat al minut 93 de partit intentant fer el gol que li falta i aleshores l'enganxen al contraatac. Amb tres passades et fan un gol que aleshores ja et condiciona, no? Perquè d'alguna manera va trencar aquella sensació que hi havia de que l'Atlètic de Madrid estava a punt de morir esportivament. No? Bé, aquest tipus de coses s'han de polir, però he escoltat al llarg de tota la temporada que el Barça, el problema que té és defensiu. No té un problema defensiu. Hem d'assumir que amb aquesta manera de jugar i amb aquesta aposta, amb aquest model de Hansi Flick, el Barça rebrà ocasions de gol. On va estar la clau de l'any passat? La sensació que tenies de poder gairebé en tot i al final no jugues la final de la Champions per un detall de gestió i d'ofici, però que no té res a veure en que et tirin una contra perquè tens l'equip pràcticament a la porteria rival. Potser té a veure en que estàs 2-3 guanyant i busques el 2-4, d'acord? Però al final el gol que et fan és una, bueno, és una jugada en la que pot haver falta contra Gerard Martín, però que Gerard Martín no està bé al control,
0: exacte.
1: I després una acció defensiva en la que en un duel que Araujo ha de guanyar dins l'àrea no el guanyes, no? No perquè et facin una acció de contracop quan tens pràcticament l'equip volcat a la porteria rival. La gran sensació que va tenir l'equip l'any passat i amb l'equip als seguidors és que era un equip que generava tant de futbol, generava tantes ocasions de gol, tenies tantes arribades al llarg d'un partit, eres una fàbrica tan imparable de generar futbol ofensiu que ja compraves el fet de dir, ostres, doncs anem a marcar un gol més que el rival i sabem que rebrem defensivament, que rebrem ocasions defensivament, però al final, si tu analitzes els números d'aquest any, són els mateixos que et van fer l'any passat a mi, Iñigo Martínez a la defensa.
0: No? Sí, ni més ni menys.
1: La pèrdua d'Iñigo Martínez ha estat clau. No, si et van fer els mateixos gols o més que l'any que els que t'han fet aquest any. Jo crec que la diferència aquest any és que en moments determinats de la temporada no has tingut la capacitat de convertir en gol moltes de les teves arribades. Perquè no has tingut el millor Rafinha,
0: Exacte.
1: Perquè l'has tingut lesionat durant gran part de l'any, perquè no has tingut el millor Lewandowski, perquè hi ha hagut una caiguda de rendiment com a conseqüència de l'edat.
0: Sí, sí.
1: I l'únic que ha millorat del trident espectacular de l'any passat, l'únic que ha elevat el llistó i que ha tingut millors números de la temporada passada, ha estat Lamine Yamal.
0: I que se'ns no? ha lesionat, però, i que se'ns ha lesionat, però bueno...
1: Bueno, s'ha lesionat al final i al final es pot gestionar...
0: Bueno, s'ha lesionat prou bé. S'ha solucionat prou bé. Perquè vam anar al Bernabéu...
1: Sí, perquè Getafe a Pamplona, jo crec que Flick, sense fer un pas enrere, diu, senyors, anem a tenir menys... O sigui, anem a ser capaços de reduir la precipitació, anem a tenir més calma, anem a ser més capaços de defensar en pilota, anem a aplicar una mica més de pausa i de control al nostre futbol, i siguem un equip més controlat, que no... O sigui, que de cop i volta ens agafi ganes de tenir rock and roll de seguida, perquè veus una opció per generar un contraatac. Per què? Perquè havies perdut a Lamin, i Lamin durant una gran part de la segona volta de la temporada ha semblat un Lamin contra el món, no?
0: Ni
1: I
0: més
1: aquest
0: ni menys.
1: És el problema del Barça.
0: Exacte, aquí està. Escolta'm...
1: Sí, bàsicament Joan, perquè la gent m'entengui, que tu has perdut gran part de la millor versió de dues potes del trident, i per tant això t'ha restat nivell ofensiu, intimidació ofensiva, i aleshores quan t'han fet gol doncs ha impactat molt més en el rendiment de l'equip, però el problema era ofensiu, no era defensiu.
0: Ni més ni menys. M'agradaria parlar, com no, d'una figura que és Lewandowski. Què ha significat la seva etapa al club i quin impacte creus que ha deixat tant a nivell esportiu com dins del vestidor un futbolista de la qualitat de Lewandowski?
1: No, un impacte absolutament brutal. O sigui, jo crec que potser aquest any li ha sobrat, no? Perquè tard o d'hora sabíem que Lewandowski baixaria el seu rendiment, és normal, és un jugador amb 34 anys i pràcticament, o sigui, són 38 cap a 39, i tard o d'hora el rendiment ha de baixar, també perquè ha deixat de jugar tants minuts com havia jugat les últimes temporades, lògicament, perquè sobretot per fer la pressió, per exercir la pressió a dalt que vol Hansi Flick, doncs ja no està físicament per mantenir aquest tren, i a més hi ha un jugador com Ferran Torres, que sense ser titular indiscutible, sí, des de la banqueta ha apretat moltíssim, ha fet 39 gols en les dues últimes temporades i ha estat un recanvi de luxe, no?
0: Sí,
1: i aquest
0: sí.
1: any doncs, ha acabat jugant pràcticament més de 1.000 minuts més que la temporada passada, Ferran Torres, no? Però aviam, no es pot entendre en cap cas la reconstrucció del Barça les últimes quatre temporades sense l'impacte
0: del Robert, no?
1: De Lewandowski. O sigui, Lewandowski ha estat un futbolista clau. Avui mirava els números. Si és un jugador que dels 34 als 38 en el Barça ha jugat respectivament 46 partits la primera temporada, 49 la segona, 52 la tercera, i aquest any, que ens sembla la pitjor de les quatre, 45 partits més.
0: Sí,
1: i
0: sí.
1: Ha fet 119 gols en 4 anys, que és una mitjana gairebé clavada de 30 gols per temporada. S'ha convertit en només 4 temporades en l'11è màxim golejador de la història del club. En un tram de 4 anys, de 4 temporades, és el tercer màxim golejador per darrere de Messi, de Suárez, i ara mateix és el quart màxim golejador de la història del Barça a la Champions, només en 4 anys, aconseguint aquests números per darrere de Leo Messi, de Luis Suárez i de Rivaldo. O sigui, és impossible entendre la reconstrucció i la resurrecció del Barça, esportivament parlant, sense l'impacte de Lewandowski, que jo crec que ahir la gent, més enllà de reconèixer-li els seus mèrits de títols, números, gols, etc., jo crec que el que ahir li va reconèixer la gent a Lewandowski va ser que...
0: Aquell gest.
1: Jugant al Bayern de Múnich,
0: sí.
1: Com jugava, que estem parlant d'un dels millors equips de la història del futbol, havent fet la carrera que havia fet amb 34 anys, ell, en un moment en què el Barça era un equip pràcticament a la lona,
0: totalment,
1: a la misèria,
0: mediocre,
1: ell
0: sí.
1: forcés per venir. És a dir, pujar-se al carro quan realment és difícil pujar-se al carro, perquè quan les coses van bé, tothom vol venir.
0: Tothom s'apunta.
1: S'havia de voler venir al Barça de fa 4 anys, no? Quan no s'havia guanyat res, quan Xavi havia agafat l'equip un any abans, gairebé novè a la classificació, el va classificar per la Champions, però que era un equip que jugava Europa Leagues. Aquesta era la realitat. Llavors, que un crac com Lewandowski, que estava per fer dues o tres temporades més al Bayern de Múnich,
0: sí,
1: que és l'equip que guanya 6 Copes d'Europa, que és un referent continental, fes el que va fer per voler venir al Barça. Jo crec que la gent ahir al Camp Nou li va reconèixer això. I I recíprocament hem de dir que Lewandowski, més enllà del seu rendiment també i del seu encaix futbolístic, jo crec que ha rebut aquest carinyo de la,
0: i tant,
1: de la gent.
0: De
1: ha estat realment ell i la seva dona, fins a les llàgrimes ahir de
0: sí,
1: la seva dona.
0: Sí, ho veiem aquí.
1: No?
0: I
1: han estat feliços a Barcelona, s'han sentit estimats, sí. No? Mm. Hi ha hagut aquest feedback recíproc de dir, ostres, jo t'agraeixo que hagis vingut quan estàvem a la misèria, i jo, Lewandowski, t'agraeixo tot el carinyo que els culers, us agraeixo tot el carinyo que els culers m'heu donat, i que realment, sincerament, haig de dir que Lewandowski, que és, sota el meu punt de vista és molt més llegenda del Bayern, perquè hi ha estat més anys, perquè ha guanyat més títols,
0: sí,
1: perquè
0: sí.
1: Ha tingut millors números al Bayern que al Barça, al final el Barça ha estat quatre temporades molt bones, sobretot les tres primeres, però vull dir, llegendes del Barça, doncs són Messi, són Xavi, són Iniesta, són Puyol, que han estat gairebé dues dècades al club guanyant
0: tota títols,
1: etcètera. Sí. Realment, ell ahir té un comiat de llegenda.
0: De llegenda, eh?
1: I és per això, brutal. Perquè la gent li valora que en el pitjor moment del Barça, de la història recent del Barça, ell fes el pas, forcés fins i tot la màquina, pressionés el Bayern per venir al Barça. Jo crec que això el barcelonisme no ho oblidarà mai.
0: Ni més ni menys. I escolta'm, quin paper està tenint la joventut de la plantilla en el rendiment de l'equip? Jo crec que és un equip que és això, no? Jo crec que és brutal. O sigui, estan sortint una de jugadors que dius, hòstia, que guai, i a més, hòstia, és un cobercí que es deixa la pell allà, és un nano que, escolta'm, que es tira els lleons, un Gavi, que sempre estan, i que jo crec que és maco, la veritat, que ho dius, ole.
1: No, l'aportació és determinant. Determinant futbolísticament i esportivament, perquè són molt bons, perquè competeixen al màxim nivell marcant les diferències sent superjoves, vull dir que això és molt difícil, perquè tenen el mèrit d'haver rescatat el club una vegada més des de la Masia, no? Perquè, a més, el líder d'aquesta generació és Lamine Yamal, que
0: fins
1: del que ha fet des dels 15 als 18 anys i el que li queda per fer, si Déu vol, que, clar, dius pels rivals, això, sobretot pel madridisme, això ha estat tremendo, no? És a dir, que tu perds de vista a Messi, que jo crec que guanyaran 15 Champions més i mai superaran el mal que els ha fet Messi, que els ha fet Guardiola, que els ha fet Xavi, que els ha fet Iniesta. És a dir, el mal que el madridisme li va fer al millor equip de la història del Barça i probablement un dels tres millors equips de la història del futbol, mai superaran per més Champions que guanyin. Aleshores veuen que de cop i volta Messi s'acaba, se'n va del Barça, a més, de manera absolutament traumàtica, no? I pensen, ostres, sort que ja no hi és, no? Que no vindrà el seu jardí favorit, com és el Bernabéu, a enfonsar-nos una vegada més. I resulta que apareix Lamine Yamal.
0: Ni més
1: ni
0: menys.
1: Un altre geni que els hi guanya, que els hi guanya tres finals, que els hi guanya cinc títols, que a més va a l'Eurocopa i fa el recital que fa, i que a nivell de Barça, insisteixo, tres finals, cinc títols guanyats al Madrid, sis de set clàssics guanyats, i dius, ostres, quan pensaven que venia al desert, resulta que apareix un altre, que els hi apareix un altre geni d'aquest nivell, fruit de la Masia, no? O sigui, per tot això, aportació absolutament determinant, decisiva, i impacte brutal. Però és que, a més, jo sempre he defensat que el Barça, per mi, és l'únic club, quan dic l'únic club del món, em refereixo a un club de gran nivell, marca global mundial, que surt al camp cada dia a intentar guanyar perquè has de guanyar, perquè tens l'obligació de guanyar. Per mi és l'únic club del món on la identitat és més important que el resultat.
0: Ni més ni menys.
1: Tu no... Sí, o deixa'm-ho dir així, o el resultat acaba sent un producte o un resultat producte de la identitat i de la manera de jugar i de la manera de jugar a futbol, no? Però per mi la identitat d'aquest club és molt més important que el resultat, perquè el resultat és aleatori, perquè no hi ha cap fórmula futbolística que et garanteixi l'èxit. No n'hi ha cap. O sigui, ni la que nosaltres ens mola al Barça, ni la que jo defenso que crec que ha de ser el signe d'identitat del Barça, ni la de qualsevol altra que defensés una altra manera de jugar, com pot ser el Xolo, un equip més reactiu, jugant més al contra... És a dir, no hi ha res que et garanteixi l'èxit. Com que no hi ha res que et garanteixi l'èxit, la clau quina és? La clau és la identitat que tu tinguis. En el Barça, segur, perquè no hi ha cap... per què els grans equips de la història del Barça que han guanyat tant han transcendit més enllà de l'àmbit esportiu?
0: Ni més ni menys.
1: Per què la gent se'n recorda més del triplet del Barça-Guardiola que dels 6 Copes d'Europa al Madrid o del triplet de l'Inter de Mourinho? Per què? pel futbol que feien, perquè el llegat és absolutament superior i ha transcendit el cor de la gent, i la gent se'n recordarà sempre de com jugava aquell Barça-Guardiola, encara que no siguis del Barça.
0: Aquí està.
1: I, a més, aquests grans equips que ha tingut el Barça a la seva història tenen com a una de les seves claus el nucli més important de la plantilla és gent de la casa. Puyol, Xavi, Iniesta, Messi, Valdés, Piqué, etc. D'acord? I ara, Lamine Yamal, Fermín...
0: Sí, Fermín... Que...
1: Fermín, una abraçada des d'aquí, perquè evidentment...
0: Li ha tocat,
1: ho està passant malament.
0: Sí, una brossa, malauradament.
1: Però Fermín, Cubarsí, en fi, Gavi, tota sí. Aquesta gent... Clar,
0: és que han crescut junts, igual que aquella generació.
1: Són més culers. Jo l'altre dia deia en broma.
0: És brutal.
1: Són més culers els que van a la rua, o sigui, els que van a l'autobús, són més culers que els que estan a la rua.
0: Sí, després es va veure després que molts d'ells després van baixar a Plaça Catalunya a celebrar-ho com els camers.
1: Valde, Casado...
0: Sí.
1: Són culers, dius... perquè ho han mamat de petits, per això li canten, li foten els càntics que li foten a l'Espanyol, perquè ells han mamat la rivalitat contra l'Espanyol des de ben petits, més inclús que contra el Madrid.
0: Sí, sí.
1: És a dir, tenen aquest plus. Clar, si a sobre són bons, són competitius i guanyen, evidentment, el nivell d'identificació
0: és
1: absolutament imparable. O sigui, crees un producte
0: que, és màxim.
1: Bueno, doncs que està derrotant i que està enfonsant a la més pura misèria el madridisme i el Madrid.
0: Ara que dius el Madrid, què podem dir del Tito Florent? Que, déu-n'hi-do, quines declaracions entre rodes de premsa, entrevistes, tot esperpèntic, no sé què n'opines.
1: Bueno, jo crec que primer que va batre el rècord... O sigui,
0: tremendo, allò, eh? Vull dir...
1: Mira que jo... A mi m'ha tocat viure sainets potents com a periodista.
0: Sí, sí, de tot.
1: Perquè imagina't... Fot 11 anys que l'equip no guanya la Champions des de Berlín 2015 i fixa't tu els problemes que hi ha hagut, la marxa de Messi, eleccions, casos institucionals, crisi, fins i tot judicials, en fi, hem hagut de cobrir de tot. Jo no recordo haver viscut una roda de premsa d'una figura institucional d'un gran club, com el cas és Florentino Pérez del Madrid, com la que vaig viure la setmana passada.
0: O sigui,
1: és... Primer en la roda de premsa i després al cap de 24 hores...
0: Entrevista amb el Pedrerol.
1: Amb Pedrerol, a la Sexta. O sigui, té el rècord ja d'haver perpetrat dos ridículs esperpèntics en 24 hores. No, no s'aguanta per enlloc. Jo crec que... Ell es deu considerar molt intel·ligent. És veritat que hi ha gent que ha fet la lectura, que no va desencaminada, de dir, escolta'm, hem fet el ridícul un any més, són dos anys amb 0 de 6 títols grans, el Barça ens ha tornat a passar per sobre. Haig de sortir a parlar de qualsevol cosa que no sigui el fracàs esportiu que el club ha tingut. Aleshores, què fa? Doncs intenta desviar l'atenció, vendre que té una sèrie d'amics, és veritat que els té en el món empresarial, és la gent d'Iberdrola, Riquelme, l'empresari mexicà, que és un dels seus rivals,
0: sí,
1: el món empresarial,
0: que...
1: Florentino Pérez.
0: I amb
1: tot això hi ajuntes el cas Negreira, que jo ja fa temps que insisteixo que per mi és un tret al peu del propi Barça, evidentment un error greu,
0: sí.
1: des del punt de vista de la praxis no ho podem defensar, però que jo crec que evidentment els àrbitres no s'han embutxacat diners a canvi d'adulterar resultats. I què fa el Madrid? Aprofita el cas Negreira, que està judicialitzat, hi ha una causa oberta i els jutges determinaran el que hi ha, però que de moment encara no s'ha pogut demostrar que hi hagi un sol àrbitre que s'hagi endut diners a la butxaca a canvi de manipular un resultat, insisteixo. Però el va dir que fa, o sigui, Florentino que fa l'altre dia de manera lamentable, és aprofitar el cas Negreira per tapar els seus propis fracassos esportius.
0: Exacte.
1: I aleshores, al final és...
0: Bomba de fum.
1: Perquè fa 3 anys el Madrid va guanyar la Champions i va guanyar la Lliga, i que jo recordi la va celebrar. No va sortir al carrer dir que la Lliga estava manipulada, adulterada i que estava podrida. No ho va dir. La van celebrar conjuntament amb la Champions. I eren els mateixos àrbitres que ara diuen que estan podrits. Per què? Perquè porten 2 anys sense guanyar. Aleshores, aprofiten permanentment el cas Negreira per minimitzar els èxits del Barça i tapar els seus propis fracassos. Aquesta és, bàsicament, a grans trets, la idea de Florentino Pérez. I a sobre, ja és un home amb una certa edat,
0: sí, clar,
1: una de fa 20 anys, i clar, la roda de premsa va ser esperpèntica, tocant el mòbil, però, apartant el micròfon, nerviós, encarant-se amb els periodistes...
0: Totalment, a sobre, encarant-se amb tots els periodistes, és que no va quedar quasi ni l'apuntador allà per criticar, vull dir...
1: Opa. A Florentino Pérez li hem de dir que els periodistes no són els culpables de que Tchouaméni i Valverde s'hagin fotut un parell de galletes.
0: Exacte.
1: I un d'ells, Valverde, hagi acabat a l'hospital. A Florentino Pérez li hem de dir que la premsa no té la culpa dels fitxatges que ha fet l'últim estiu al Madrid, que s'ha gastat pràcticament 200 milions d'euros per jugadors que no són titulars indiscutibles i alguns d'ells no apareixen ni en el roster de la banqueta. A Florentino Pérez li ha de dir que els mitjans de comunicació, evidentment, ni de Madrid ni de Barcelona, per descomptat, tenen cap culpa que el club hagi fet 0 de 6 títols grans, ni que el Barça amb Hansi Flick s'hagi sortit literalment amb 5 títols les dues últimes temporades i amb 6 de 7 clàssics guanyats. Això és una culpa bàsica del Madrid, de gestió, de no saber fitxar i d'una mala planificació esportiva. Per tant,
0: però és que cada dia surten bolets. Ara, l'altre dia... Fa res que també sortia Mbappé dient que Arbeloa li tenia mania i que per a ell era el quarto tirador. Vull dir, és que és molt fort el quart davanter.
1: Bueno, perquè hi ha una divisió tremenda al vestidor.
0: Interna, és que és
1: com a conseqüència de les decisions que ha pres el club en el seu moment. És el club l'any passat, després de l'última temporada d'Ancelotti, que no es guanya res, decideix fer un canvi i firmes a Xavi Alonso, que havia fet dues grans, sobretot la primera, temporades al Bayer Leverkusen, i el vens com un pas necessari que ha de fer el Madrid des del punt de vista tàctic, tècnic, portar un entrenador modern, no? que sigui capaç de dominar més els partits, que converteixi més enllà els resultats d'un Madrid més protagonista, tenint la pilota, jugant a camp contrari, pressió alta, etc. I ens preguntàvem, bueno, aviam, si Ancelotti, que té crèdit al madridisme per tot el que ha guanyat, no ha estat capaç de que Kylian Mbappé i Vinícius li currin com a futbolistes, li treballin a
0: l'altre,
1: vindrà Xavi Alonso a aconseguir això? Jo tenia els meus dubtes. No ho ha aconseguit. I què ha passat? Que en lloc de donar poder a l'entrenador, acabes donant poder als jugadors i et casques l'entrenador al cap de 4 mesos. I poses a un amic del president.
0: Ni més ni menys.
1: Com Arbeloa, sense cap experiència en el futbol professional, que evidentment va arribar amb la intenció de fer-se amic de les estrelles, i al final, ja quan ha vist que no li quedaven ni dos telenotícies i que no seguirà com a entrenador a Madrid, doncs ha començat a escriure contra els futbolistes perquè no li han fet cas en cap moment. I hi ha una guerra soterrada dins el vestidor entre Vinícius i Mbappé, perquè Mbappé era partidari que el club hagués mantingut Xavi Alonso a la banqueta, perquè Xavi Alonso era un entrenador molt més proper a Mbappé i li donava molta més bola a Mbappé que a Vinícius, com es va demostrar el seu dia, quan canvia Vinícius, el dia del Clàssic, li munta el lío, i el club, començant per Florentino Pérez, li dona el suport al jugador i no a l'entrenador, que no és ni capaç d'aplicar-li cap càstig, un jugador com Vinícius, que fa un comunicat demanant disculpes, i l'únic que no li demana disculpes explícites ni públiques és l'entrenador. I ara, un entrenador que inicialment li va donar molta més bola a Vinícius, que va dir que Vinícius jugaria tots els minuts, titular indiscutible, etc. I Mbappé, que s'ha acabat esborrant perquè no està d'acord amb l'entrenador i perquè prioritza, evidentment, el Mundial. Aleshores, jo crec que el Madrid té un problema ara, però tindrà un problema, encara que vingui Mourinho, tindrà un problema a resoldre, molt difícil, a més a més, de resoldre de cara a la pròxima temporada, perquè són dos jugadors que ni treballen defensivament i que, a més, futbolísticament, no dic que es portin malament fora del camp, però el camp, ho tinc absolutament confirmat a través de diversos companys que segueixen el dia a dia al Madrid, no casen amb la idea, no són capaços d'adaptar-se a les posicions que els obliga a jugar, al fet de compartir terreny de joc, i home, jo crec que és un problema que el Madrid
0: és
1: molt difícil per solucionar-lo.
0: El Mou podrà fer alguna cosa? O sigui,
1: Mourinho.
0: De quin peu calça.
1: Mourinho, Joan, vindrà amb la idea del 2010, sense tenir la plantilla que tenia el 2010,
0: Clar. Quan
1: davant tenia el millor Barça de la història, que tampoc ara té davant el millor Barça de la història. Jo crec que és un gran Barça, amb molt de potencial, amb molt de present i de futur, però, evidentment,
0: està creixent,
1: no és comparable
0: ara
1: encara al Barça absolutament brutal i espectacular que tenia Guardiola, però tampoc té la plantilla que tenia en aquell moment. No? Però vindrà amb el mateix objectiu. L'objectiu serà de posar ordre al vestidor, tindrà poder, perquè és l'únic entrenador dintre del que és Florentino amb els entrenadors que no li agraden, ni en pintura, però sí. És veritat que si a un entrenador li ha fet mínimament cas o li ha donat un cert poder, ha estat a Mourinho. Aleshores, primer objectiu, posar ordre al vestidor, aquí mando jo, i juegas porque yo te digo, i si no juegas porque yo no te lo digo.
0: I ja està.
1: I després, des del punt de vista del Barça, jo crec que vindrà amb la missió
0: clara i
1: concreta de desgastar Hansi Flick, apretar encara molt més amb el tema dels àrbitres i desgastar el Barça. Perquè jo crec que sí que hi ha un paral·lelisme entre el Madrid i el Barça d'ara i el Madrid i el Barça
0: correcte, d'aquella època.
1: Anys. I és que la diferència és important. O sigui, el Barça d'ara és molt superior al Madrid actualment, especialment a nivell col·lectiu. No? Aleshores, jo crec que vindrà amb l'ànim d'intentar desgastar Hansi Flick, que té un avantatge respecte a Guardiola, que és que Guardiola és un entrenador que tota la seva vida ha mamat el Barça, i en canvi Flick té aquell punt de distanciament que jo crec que farà que almenys d'inici no entri en moltes
0: passi,
1: no? Guardiola no hi entrava fins que el dia del puto amo al Bernabéu va acabar entrant.
0: Sí, va entrant.
1: Però jo crec que Hansi Flick, bueno, doncs ho rebrà amb certa fredor, però clar, també és un entrenador que no està acostumat a segons quin tipus de polèmiques i vés a saber com és capaç de suportar-les, però que vaja, que la gent tingui clar que Mourinho vindrà amb aquesta intenció. Sí. Ara, jo sóc optimista i crec que el Barça té en aquests moments té una superioritat tan gran respecte al Madrid que a mi em sembla que a Mourinho li costarà.
0: Doncs estarem atents. Moltes gràcies, David Bernabéu, per les seves explicacions, per estar avui amb nosaltres i ajudar-nos a entendre millor el moment actual del Futbol Club Barcelona i del Futbol Club i del futbol estatal. Gràcies, com sempre, per estar avui amb nosaltres i, escolta'm, endavant amb tot el que feu, perquè aquí a l'esport ho seguim i també esteu al quite de tot. I ara, doncs, teniu feina amb el Mundial, perquè s'acaba la Lliga, però tenim aquí un Mundial que jo crec que donarà molt, molt que parlar.
1: Això és un non-stop, ja ho saps.
0: Ni més ni menys.
1: Gràcies a tu, Joan. Un plaer.
0: Abraçada forta.
1: Que vagi molt bé.

0: El racó de Toni Rovira.
1: I quan sona aquesta música, aquest A qui li importa, ens arriba el nostre estimadíssim Toni Rovira. Sí, sí, la gent el senyala, l'apunta amb el dit, se'l critica, però això li importa un bledo, això, en Toni. Anem a connectar amb ell a veure si el tenim per l'estudi, el tenim a la bola, el tenim a maquillant-se. Toni, on t'estàs avui? A veure, Toni. Mare meva, però això què és? Toni Rovira, qui, amb qui estàs?
2: Del Joan Quines, el ballarí.
1: Home, esteu aquí, esteu aquí.
2: Esto es la frase, una de las famosas que lleva el señor Rovira. ¡Arriba!
1: ¡Arriba! ¡Arriba, PM! Que l'altre dia...
2: No, al revés, Joan. APM, arriba!
1: Això, això, això, això. APM, arriba, que la setmana passada t'ho vam fer dir allà a la festa dels 20 anys de l'APM, que vau fer allà una festassa. Escolta, Toni, què estàs preparant avui? Què estàs preparant? Què estàs
2: doncs
1: preparant?
2: Estic preparant el programa de la Sílvia Pantoja.
1: Ah, què dius ara?
2: Ja han arribat totes les velles aquí a... Que tenen a veure els personatges. Bueno, ja està tot cuenxa, tota la olla ja està cuent tota la carn.
1: No, la carn està en el assador o no, Toni?
2: Home, sí, clar. La Pantoja és molt la
1: Home, Sílvia Pantoja. Perdona, mira, mira, la tinc de fons.
2: No es pot entrar?
1: Escolta'm. Amb el seu últim èxit, Resurgiré,
2: que...
1: Has vist, Aquí estem al tanto, Perquè la Sílvia Pantoja, escolta'm, a veure si et donarà una exclusiva o alguna cosa, perquè ella és neboda de la Pantoja, ho saps, no?
2: Home, clar, però no sé quina relació tenen, no sé, ara.
1: Jo crec que es porten bé, L'únic que no sé si tenen tanta...
2: Bueno, ella havia queixat que no l'havia ajudat. Ella va començar amb el Chiquetete.
1: Amb el Chiquetete, exacte. Ella va començar amb el Chiquetete. I tant, i tant, i tant. Molts anys. Va estar bastant de temps amb el Chiquetete. Sí, sí.
2: Clar, tenia 30 anys i va començar a cantar amb el gran Chiquetete. Perquè... Clar, és família de l'Agustín Pantoja, del Chiquetete i de la Isabel Pantoja.
1: Correcte, correcte, correcte, correcte. Toni, veig que també estàs molt al dia. Què t'anava a dir?
2: Va estar uns anys a Mèxic, no? Ella va fer uns anys tenia èxit allà a Mèxic.
1: Sí, sí, sí. Va fer les Amèriques, la Sílvia Pantoja.
2: De fet... Va fer, en aquest país s'ha fet famosa pel realitat, aquest
1: sí.
2: Show, no? Per
1: sí.
2: Anar a la Isla dels Famosos i Supervivientes.
1: Va anar... No? Exacte, exacte, exacte. Sí, sí, sí. Ha anat a diferents programes també i a diferents realities. La veritat és que és un personatge televisiu també,
2: Vull dir que... Saps com ha arribat? Em va escriure per Instagram perquè ella havia vingut alguna vegada aquí.
1: Apa, què dius?
2: No, por favor, dice que hace dos años que quiero venir a tu programa.
1: Oi, Toni!
2: I ho han tancat de seguida, clar.
1: Home, i tant, i tant, i tant, i tant que sí. Escolta'm, veus? Los famosos vienen a ti, Toni! Per tot arreu. Escolta'm, la gent...
2: Famosos i uns altres que es faran famosos, com el Joan Quiles, el ballarí.
1: Home, Joan Quiles...
2: Aquest ballarí tan transgressor que tenim, que es vesteix d'aquesta manera tan especial i particular, que és un provocador.
1: Home,
2: no ho has vist mai?
1: Home, és clar que l'he vist. Escolta, fa patxoc aquest noi,
2: Mira, aquí el tens, el que fa patxoca.
1: Escolta, Joan...
2: Què,
1: nen? Escolta'm, ja estàs preparat per avui? Estàs preparat pel show d'avui?
2: Bueno, falta vestir-la, però maquillar ja estic maquilladíssim.
1: Corai, escolta...
2: Com una porca, home. Com una porca, que li dic jo. Em diu com una porca. No, però jo...
1: Toni, dic, home...
2: Una mica més el meu estri, no?
1: Toni,
2: i a sobre em diu que em maquilli més el Toni. Jo li he anat portant aquest extrem, em sembla.
1: Una mica de respecte, home, sisplau, per en Joan Quiles, sisplau.
2: Demà, pel programa que farem sobre el Prai, estarà ideal, en Joan, perquè és una ambigüetat total, sí o no?
1: Ah, sí?
2: Prepararé un maquillatge ben xulo demà.
1: Hombre. Escolta'm,
2: i
1: sortiràs amb la Sílvia Pantoja a ballar o què?
0: Bueno, que el Toni em deixa així, jo disposat estic.
1: Home, jo te veo allí, amb la Sílvia Pantoja.
0: Farem un bon show, animarem a la gent i al públic des de casa.
1: Home.
2: Espera un moment, Joan, que
1: què?
2: A veure que em doni temps a... Mentre en quines...
1: Què tens per aquí, què tens? A veure, atenció.
2: Va amb el Petit Vallès de la ciutat de Barcelona, o sigui que és un gran professional.
1: No, no, que sí, que sí.
2: Em va acompanyant la guitarra...
1: A veure...
2: ...amb els passadistes, el Hister, la set.
1: Oi, el Hister, sí, sí.
2: I van abans de dir que aquí hi havia un gran productor de música que crec que farà el llançament d'una cançó meva...
1: Què dius?
2: Sabies o no?
1: Què dius?
2: No, jo dic ara per comprometre'l. Però no, perquè tu has dit, perquè no fas una cançó?
1: Clar.
2: I què li pots dir d'aquest gran productor que m'acostaré, el Sergi Soler?
3: Home, Sergi Soler, junt amb el meu tiet, han fet moltes cançons conegudíssimes com... com què? Com...
2: Paco, digui,
3: sí, espera, que ho digui. Ja.
2: Hola, Sergi, digue-li a la xarxa...
4: Jo no soc reproductor, Jo que sé, el Sergio Mas, el Polo de Líder, el... Com es llama? El Dama, el...
2: El Sergio Dama.
4: El Sergio Casmia... jo que sé, moltes coses.
2: Molt guai.
4: Moltes.
1: Poca broma,
2: Jo soc molt humil,
1: Poca broma.
2: Que surti a la tele, no vol sortir?
1: No vol sortir? No, home, has de sortir una estona.
4: Sí, una estoneta sortirem.
2: Però està jove i guapo, i amb una pinta de 30 anys... No, perquè ell té cabell, pressió, jo no.
1: Ah, escolta, es conserva, Toni.
2: Escolta...
1: I no...
2: que deia que tenga cabello y dientes, ¿no?
1: sobretot, cabello y dientes, sí. Bueno, dientes sobretot. Dientes és vital.
2: En Joan Bosch, de la caixa tonta de la xarxa que s'ha fet per Catalunya al programa.
1: Escolta'm, esteu preparant un...
2: El Toni Rovira fa això pel pesadíssim.
1: Clar.
2: Jo venia anar al lavabo.
1: Toni, deixa'ls anar al lavabo. Home.
2: Vols saber alguna cosa més d'ella o no? Perquè de
1: sí, escolta'm, sí.
2: Aquí és un personatge que és història,
1: ja ho sé. Escolta'm, aquell disc... Quin disc ha fet ha tingut més ventes? Però el de Cròniques, es va vendre molt, també,
4: Bueno, el que més ens ha venut ha sigut el Te Quiero Más, de Fórmula Abierta.
1: Mira. Sí, aquí, estem al tanto, aquí, Estem al tanto, el tècnic, gràcies.
4: Aquests temes no surten en 3 mesos, surten en 5 minuts. Mm. Això són patidons.
1: Però... Escolta'm, això va ser un bombazo, i encara ara es canta, es balla, i Fórmula Abierta està en marxa, que està l'Enrique Naut, la Verònica i la Geno. Sí, sí, que els hem portat aquí, i ells segueixen aquest estiu tenint bolos, vull dir que, escolta'm, i segueixen cantant el Te Quiero Más, vull dir que...
2: Bueno, Joan, que vull anar a treballar aquí. Que,
1: no, ja ho sé.
2: I vull anar un moment...
1: Vale. Doncs, Toni, escolta'm. Toni, ole!
2: Han fet un repàs, no?
1: Déu-n'hi-do, no ens podem queixar, Toni. Has fet aquí un bon repàs, Déu-n'hi-do, els nostres oients.
2: Jo
1: crec...
2: Que jo me'n vaig cap als passadissos i entrego persones que ni sabien ni esperava que vinguessin.
1: Has vist? Escolta, aquí ve gent de tot arreu, que si de TV3, de la xarxa...
2: La Ràdio, la Cuca, de tot es mou, no sé
1: sí,
2: què...
1: Sí, sí, sí, sí. Carai, Toni, escolta. Després dius...
2: Un dels col·laboradors del programa del matí de TV3,
1: sí,
2: també,
1: sí.
2: Que em va conèixer a la festa de la FM, diu que també ve cap aquí.
1: Que bo.
2: Què hi ha aquí, Joan?
1: Mare meva, està lo bo i millor. Toni Rovira. Està lo bueno y mejor, hombre. Bueno...
2: Que truquen per telèfon, Joan, el cantant.
1: Venga. Cuida, Toni.
2: Coge el teléfono.
1: Apa, adéu-siau. Adéu, Toni Rovira.

0: nova llum.
1: La caixa tonta.
0: Que aspira arribar més amunt quan el sol se'n va.
2: Hola, sóc en Manu Guix. Vull enviar una salutació ben forta a tots els seguidors de la Caixa Tonta. Que vagi molt bé, fins aviat.
0: Quan el sol se'n va.
3: I nosaltres marxem amb el més nou de Manu Guix, un satèl·lit orbitant, i és que molt aviat el tindrem aquí amb nosaltres, presentant el seu darrer disc, Galàxies. Gràcies a David Bernabéu, amb ell hem parlat de l'actualitat esportiva i sobretot de futbol, de Barça, Madrid. Gràcies, David, com sempre, perquè ets un crac. Un crac majúscules. Periodista del diari Esport. També gràcies a l'Assumpte Vitòria. Amb ell hem parlat de la història de la tele. I gràcies, com sempre, al Toni Rovira, del Toni Rovira i tu.
0: Qui va dictar les normes? Qui va imposar?
3: Res més, recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil, eh? No perdeu pistonada del que us expliquem, ni de les entrevistes que anem fent.
0: Exacte, i somiar despert.
3: Apa, us deixem aquí amb un satèl·lit orbitant de Manu Guix. Gràcies per escoltar-nos, gràcies per ser-hi, si tu vols, la setmana vinent i tornem a reveure. Adéu-siau.
0: Just comença quan sembla que s'està acabant. Un satèl·lit...
1: Senyores i senyors, fins aquí la missió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Els centres educatius públics de tot Catalunya viuran aquest dimecres una nova jornada de vaga convocada pels sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, entre d'altres, en contra de l'acord signat pel Departament d'Educació amb Comissions i UGT. A més, demà dijous, els centres del Vallès Occidental tornen a estar cridats a fer vaga. Davant aquesta convocatòria, la Generalitat i l'Ajuntament han decretat serveis mínims tant als centres educatius

0: actius públics com els equipaments municipals per garantir l'atenció bàsica de l'alumnat. Les dues vagues d'aquesta setmana formen part del calendari d'aturades que s'han previst a tot Catalunya entre els mesos de maig i juny. L'última vaga a tot Catalunya està prevista per divendres 5 de juny. La santcugatencaina Rabassa presentarà el seu primer treball musical, Nena, aquest dijous 28 de maig al Siglo Mercantil. El projecte, format per 7 cançons pròpies, combina folklore mediterrani, sons contemporanis i una mirada molt personal sobre la infància, les emocions i la fragilitat. Les portes s'obriran a les 8 del vespre i el concert començarà a 8:45. Les entrades es poden comprar a la web del Siglo Mercantil. El cas del rodatge de The Last Druid, protagonitzat per Russell Crowe, als terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, continua generant controvèrsia. El grup parlamentari dels Comuns ha registrat al Parlament una bateria de preguntes dirigides al govern per aclarir com es va autoritzar inicialment el rodatge en una zona afectada per les restriccions derivades de la pesta porcina africana. La iniciativa parlamentària arriba després que el Departament d'Agricultura anunciés un requeriment legal per aturar el rodatge en considerar que el tancament perimetral instal·lat no garantia les mesures de bioseguretat exigides ni impedia adequadament l'entrada i sortida de senglars. I en esports, el nou president del club voleibol Sant Cugat és Jordi Cava, qui ha estat l'únic candidat que s'ha presentat al càrrec. Cava substitueix Salva Vendrell i ha explicat el projecte d'aquests propers 4 anys de mandat. El nou màxim responsable afronta el repte amb molta il·lusió i ganes, liderant una junta formada per persones vinculades al món de l'esport i amb experiència en diferents disciplines. El president ha reconegut les dificultats econòmiques que han obligat el primer equip a baixar a Superliga 2, tot i remarcar el problema principal és l'elevat cost de competir en l'elit del voleibol estatal. Tot i això, el club manté l'ambició de continuar creixent des de la base. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
3: Hola, què tal, com esteu? Benvinguts de nou a la Maroteca de la Ràdio, aquí a la sintonia de Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de la FM. Com bé, ja sabeu, cada vegada que jo dic que tenim festa grossa és que entrevistem algú. I això, per sort, últimament ens passa més sovint i n'estem molt contents. És tot un luxe poder comptar amb gent que ha format part de la ràdio, que forma part de la ràdio i que ens pugui explicar totes aquelles batalletes que tant ens agrada sentir, sobretot si són batalletes ja de fa molt de temps i que, doncs, home, causen una certa nostàlgia a l'hora de tornar-les a recuperar. I això ho fem, com sempre, amb l'Esteve Llop, el company d'aventures. Esteve, què tal? Com estàs?
4: Molt bé, encantat, Jordi. Doncs, com sempre, un dia més aquí al 91.5 de la freqüència modulada i també amb tota l'audiència que ens escolta per internet, que sabem que és molta. Va, som-hi. Doncs avui tenim un convidat molt especial i molt popular que ja hem escoltat en algun tall radiofònic de fa unes 4 dècades enrere. Farem una mica de juguesca per endevinar qui és. D'entrada, et dic que va començar a col·laborar en diversos programes de ràdio a partir del 1981 amb només 15 anys d'edat. Ha format part de l'equip d'una desena de programes de ràdio i d'una vintena de televisió com a comentarista, presentador o periodista. També és advocat i sacerdot. Saps de qui estem parlant?
3: Has dit sacerdot?
4: Sacerdot, sí senyor.
3: I ha format part de molts programes de televisió?
4: D'alguns quants, sí, sí.
3: D'alguns quants. No m'estaràs parlant del padre Apeles.
4: Bé, de fet, el seu nom real és Josep Apeles Santolària de Puey i Cruells. Però, efectivament, estem parlant de padre Apeles. Doncs, com us dèiem, el nostre convidat avui, i ens fa molta il·lusió saludar-lo des de Ràdio Sant Cugat, és Padre Apeles. Què tal, com estem?
5: Hola, molt bon dia. Què tal, com estem, Esteve?
4: Doncs molt bé, encantats de saludar-te i que hagis contactat amb nosaltres doncs, per la màgia de la ràdio, perquè jo crec que això és el que ho pot tot, no?
5: Perquè jo t'estic parlant des de Roma, al costat del Castel Sant'Angelo, al costat del riu Tever.
4: Mm-hmm. I com van les coses per aquí?
5: Bé, o sigui, bueno, com a tot arreu hi va haver el problema del virus i evidentment no hi havia gens de turisme, però ara sembla que s'ha recuperat, que torna a venir gent, i aviat tindrem massa gent, suposo.
4: Bé, no sempre hi ha un punt mig per tot, però està bé veure també totes les opcions que ens dona la vida. Si et sembla, anem a fer una mica de repàs al teu currículum als mitjans, començant per la ràdio, que jo crec que és el mitjà que ens ha enganxat més a tots plegats, i comencem parlant dels teus inicis a Ràdio Miramar en el programa infantil Niñolàndia. Què ens pots explicar?
5: Doncs si t'explico quin és l'origen, no t'ho creuràs. És a dir, jo, de petitet, era gran admirador i seguidor de l'Encarna de Noche, l'Encarna Sánchez. I llavors la gent, quan li explico això, sempre diu, ostres, quina cosa més estranya. I dic, no, doncs mira, ja de petit jo ja veia que era ignorant, que era demagoga, que era... És a dir, totes les coses dolentes que em puguis dir d'ella, ja ho veia. Però tenia aquell poder hipnòtic quan parlava, que jo, doncs, amagat, evidentment, dels meus pares, perquè era petit i s'havia d'anar a escola i tot això, no podia... doncs jo escoltava el transistor fins a les tantes de la matinada perquè em tenia fascinat. O sigui, una cunya de publicitat de l'Encarna o un dels monòlegs que feia o l'entrada del programa... Bé, era una cosa que... I llavors resulta que un estiu l'Encarna estava de vacances i llavors tenia com a substituta la Júlia Bustamante i jo estava escoltant el programa perquè ja havia agafat afició a escoltar la ràdio i llavors es parlava de la guerra del Líban. Llavors jo vaig trucar al programa per donar la meva opinió i esclar, es van quedar molt estranyats que un nen parlés de la guerra del Líban i que seguís la ràdio i això. I llavors em van convidar al programa aquest i vaig començar allà a Niñolàndia. Era un programa que estava molt bé, però era un programa, clar, de l'època en el que venien, doncs, nens que recitaven, que explicaven coses. Jo, per exemple, solia fer molt entrevistes a escriptors infantils en llengua catalana. Després, doncs, venien a cantar els grups aquests, no sé si te'n recordes, de Parxís, Regalit, Los Poquitos, Els Nins, Enrique Llana... Tot això, i ens ho passàvem molt bé, perquè a més després fèiem alguns programes, per exemple, quan hi havia l'estrena d'una pel·lícula per nens, com me'n recordo de la rebel·lió dels ocells, la rebel·lió de los pájaros, que protagonitzava en Regalit. Vam fer la inauguració del primer McDonald's que hi va haver a Espanya, que és aquell del carrer Pelayo, i recordo un programa, perquè a més tinc encara les fotos que surten de tant en tant, un programa que es va fer a la Sagrada Família i es feia al carrer, amb tot de públic que hi havia, una petita unitat mòbil que posava Ràdio Miramar, Ràdio a la Vista, i llavors doncs, jo explicava la història de la construcció de la Sagrada Família, i això no m'ho passava molt bé.
4: Déu-n'hi-do, molt interessant. Doncs conèixer aquests inicis que jo desconeixia absolutament i com abans t'explicava fora de micròfon em vaig quedar molt, molt parat quan la meva companya de feina, Marta del Cerro, em va parlar d'un programa que es deia Peques Únic. Anem a escoltar breument la seva sintonia.

0: No sé si feia anys que escoltaves aquesta sintonia o no, si la recordaves, jo entenc que sí.
1: La recordo perfectament, perquè a més jo inclús li vaig posar una lletra, que després la interpretaven també amb això, que estava, diguem, dedicada directament al programa, no? Uh-huh. Era, si a la emisora un niño quiere venir, si colaboradorcito quiere ser... la ràdio amiga, no recordo com era, però jo li vaig canviar la lletra i va ser la d'això del programa. Això ho interpretaven el grup aquest Nins, que a més encara mantinc el contacte amb algun d'ells i tot això, encara som amics, i eren doncs una època extraordinària. Després d'això de Ràdio Miramar vaig passar fugaçment per un programa de Ràdio 4 que es deia Mainada, que presentava l'Enric Frigola, que després va ser director de Televisió Espanyola a Catalunya. I vaig molt poc i vaig estar perquè no, ell era molt bon locutor, molt bon periodista, però no era massa mainader, és a dir, i no deixava parlar massa i tot això. Llavors vaig descobrir que hi havia el Peques Únic, que és clar, a més curiós, vull dir, un programa de nens patrocinat per una marca de cafè. O sigui que ja... sortien els nens muy espidosos, que dirien ara.
0: La veritat és que es nota, escoltant les gravacions d'aquella època, es veu un programa molt, molt dinàmic i amb unes intervencions d'una pila de gent, de les trucades... En fi, un programa molt, molt divertit, no?
1: Sí, sí, i a més era un programa que era sempre molt improvisat. O sigui, clar, hi havia el pal de paller, diguem, clar, el director i el que manava, era l'Agustín Rodríguez, que en pau descansi, que era un gran periodista esportiu, però era un fanàtic de la ràdio, també, vull dir, es passava tot el dia allà. I llavors amb ell tant li era fer programes de nens com esportius, com fins i tot continuïtat, o sigui, passava cada dia 1.000.000 hores a la ràdio. Després encara, quan arribava a casa, trobava temps per llegir a Ciceró i tot això, però era un fanàtic de la ràdio que va començar, doncs, amb això, amb Ràdio Joventut, quan abans era de la cadena Azul, de les emissores aquelles del Movimiento i tot això, i bueno, presentava ell el programa i llavors cada un, diguem, aportàvem coses, explicàvem històries, portàvem personatges, cantants, el que fos, no? Entrevistes, i es passava molt bé, i tot era molt, anava fent, o sigui, ell sabia lligar una cosa amb una altra i passàvem d'un tema a l'altre, i era, doncs, molt, molt divertit. Vull dir, jo esperava tota la setmana, diguem, que arribés el dissabte per anar a fer les meves intervencions, no? I a més recordo que després del programa, clar, teníem molta amistat i tot això, i llavors sempre em portava a prendre whisky.
0: Caram.
1: Que, avui en dia això no es podria fer, perquè un nen de 14 anys així que va a beure whisky, però llavors no hi havia cap problema, anaves a un bar i et posaven un whisky. I llavors em deia, perquè ella que havia tingut un temps una mica de problema amb la beguda i això, i em deia, no beguis mai abans un programa, perquè tu et creuràs que tens més loquacitat, però tothom se n'adonarà. Es veu després, per celebrar el programa. Molt bé, molt bé. I vaig aprendre moltíssim amb ell. Tenia una veu extraordinària i era una persona d'una gran amabilitat. Va ser una tristesa. Bueno, va morir i va ser una gran tristesa. Recordo que després, passats els anys, jo ja era gran i estudiava a Roma, precisament, i llavors ell estava, ja havia desaparegut Ràdio Joventut, que era Ràdio Cadena Espanyola, que es havia convertit en Ràdio 5 Todo Noticias, i ell al final estava a Ràdio Nacional al Passeig de Gràcia. I llavors sempre connectàvem, per exemple, per Setmana Santa, jo li explicava doncs, el que feia aquí el Papa, les activitats en el Vaticà durant la Setmana Santa, és a dir, vam mantenir contacte pràcticament fins que va morir.
0: Doncs mira, proposo ara escoltar un parell de talls. El primer ja l'hem escoltat al programa, tu també, però m'agradaria que l'escoltéssim ara junts perquè el puguem comentar, i després escoltarem un tall molt, molt especial perquè es tracta de l'última emissió i, a més, l'últim minut d'emissió del Peques, en concret de l'any 1987 a Ràdio Cadena Espanyola. Anem primer a escoltar aquest tall que ja havíem escoltat programes enrere amb el petit Apeles, molt jove, el dia 16 de juliol de 1983.
2: Apeles, ¿qué tal? Buenos días.
3: Buenos días.
2: Nos va a indicar cuáles son esos sitios a los cuales vosotros a lo largo del día de hoy, sábado 16 o mañana, domingo 17, podéis acudir.
3: Pues sí, es verdad. También el ayuntamiento se preocupa de que los niños que por cualquier motivo pues no van a estar todo el verano fuera, sino que se van a quedar aquí en nuestra ciudad, se puedan divertir de alguna manera. Uno de los centros principales de diversión durante este verano es precisamente el Parque de Montjuïc. El Parque de Montjuïc, como sabéis, pues tiene muchos alicientes, como pueden ser los jardines. Hay tres jardines muy importantes, el Costellubert, el Cinto Verdaguer y el Joan Maragall, con colecciones de cactus y de árboles muy raros y muy bonitos. Luego también hay gran cantidad de museos, como el arqueológico, la Fundación Miró, el Museo de Artes Gráficas y muchos otros. Hay, por ejemplo, el Mirador del Alcalde, con el suelo tan bonito diseñado por el arquitecto Tarrats. Hay el Parque de Atracciones, hay el funicular, el transbordador, etcétera, etcétera. Pero principalmente, y ahora cara al verano, el Ayuntamiento se ha propuesto revitalizar la cultura en Barcelona. Esto lo ha conseguido mediante las temporadas del Teatre Grec. El Teatre Grec ya no es una cosa nueva de este año, sino que ya ha sido tradición en Barcelona. Con este teatro pretenden convertir Barcelona pues en una plataforma de intercambios con el extranjero, pretenden modificar la imagen de una Barcelona paralizada culturalmente en el verano, y esto lo han conseguido este año mediante 79 representaciones de teatro, 7 óperas, 24 danzas, 36 conciertos y 61 recitales. Pero vamos a una cosa más práctica, que es vosotros cómo podéis participar en este teatro. El Teatre Grec principalmente tiene su centro, digamos, en Montjuïc, en el Teatro Griego, pero debido a la gran cantidad de actuaciones que hay y que a todo el mundo pues no podría caber allí, se ha tenido que repartir por distintos centros urbanos. Y la programación infantil está centrada en el Touro Park. Y en el Touro Park los días 16 y 17 podréis ver el Kamama Teatre con la obra Gus Gus Gak, de Carme Dolesa. Acordaros, los días 16 y 17, el Kamama Teatre en el Touro Park.
2: En el Touro Park, por lo tanto, el sábado por la tarde y el domingo por la mañana, y el domingo por la tarde, precisamente hoy y mañana, el Gus Gus Gak, precisamente una obra también dedicada a vosotros. Y si os gusta el teatro, ya lo sabéis. Y si os gusta el cine, pues atención, porque dentro de un instante está aquí Mireia Peiro para daros también aquellos consejos relacionados con el mundo de las salas de exhibición, para que podáis ir a ver las películas que en este verano también se están representando en Barcelona. Y que, por cierto, que en los cines se está muy fresquito, porque como el aire refrigerado, pues no pasas tanto calor. Vas al cine, te lo pasas bien y de paso pues no pasas calor, te refrescas un poco.
4: La Maroteca de la Ràdio.
0: Doncs aquí teníem a Maria José Pons presentant aquest programa en els darrers anys a moltes de les seves seccions, i amb Apeles, que ja començava a fer unes intervencions, jo crec que molt sorprenent, no? Amb aquesta edat tenia aquesta dialèctica.
1: Una entrada a Mireia Peiró, filla del gran periodista Julià Peiró. Doncs sí, el que passa que ara l'escolta això, dius, quin accent català, sort que després el vaig corregir.
0: Això sí, sí que es nota, sí, tens raó.
1: No, després ja deia una successió sucessiva de sucedido sucessivamente, saps allò que era trabalengües? Però sí, llavors era un accent català molt fort.
0: Però es nota que ets tu, Jo penso que escoltant aquestes gravacions em vaig reconèixer a l'instant.
1: No, sí, el mateix. Inclús la muletilla aquesta del digamos...
0: Sí.
1: Que continuo utilitzant, el digamos i el vamos a ver, són dues coses que sempre quan vull posar una mica d'ordre dic, bueno, vamos a ver, i aquí també he vist que l'utilitzava. Sí.
0: Cert. Doncs mira, per tancar el capítol de Peques, anem a aquest tall que us deia del 1987 per escoltar l'última edició del Peques a Ràdio Cadena Espanyola.
5: Adiós, molt bon dia. Adiós. Puñetas tienen las evas tapaduretas. Bueno, buenos días, Javieres.
6: Hola, buenos días.
5: Los Javieres número uno, número dos y número tres.
6: Sí.
5: Bueno, hoy teníais un nuevo trabajo preparado, hacerlo como lo hacíais cada sábado, y bueno, y será también el programa de despedida. De momento, ya veremos más adelante lo que ocurre.
6: Ojalá ocurra algo bueno, ¿eh?
5: Bueno,
6: y que ocurra que vuelva el programa a su andadura y que la cosa continúe como antes ha sido.
5: Bueno, los Javieres 1, 2 y 3, ¿qué tema es el de hoy?
0: Doncs aquest és un dels fragments que us anirem dosificant, us anirem ensenyant en successives edicions de la Maroteca de la Ràdio.
1: En aquell moment jo ja no hi era, en l'últim programa, ja vaig viure uns anys a Tortosa i llavors treballava a Ràdio Cadena Espanyola Tortosa.
0: I què ens pots explicar d'aquesta època? Què és el que feies allà baix?
1: No, llavors estava estudiant precisament filosofia i teologia. I doncs vaig aprofitar i em van fitxar a la ràdio d'allà. Recordo, per exemple, una vegada que li vaig fer una entrevista al Ruiz Mateos, que va venir per allà, no sé, a comprar algunes coses, tal, i va ser una entrevista que després va sortir per les 70 emissores de Radio Cadena a tot Espanya i tot, i em va fer molta il·lusió, saps? Temps molt bonics.
0: Bons records, i també anem a parlar d'algunes de les persones que t'acompanyaven als estudis de Ràdio Joventut a la Via Augusta número 17 de Barcelona. Per exemple, vam estar parlant amb Jordi Basté, programes enrere, i ens va dir això sobre els records que tenia de tu.
7: Hi havia el Padre Pérez, que també venia algun
8: també
7: dia.
8: També el tenim, també el tenim.
7: També tens, no, el Padre Pérez, i era sovint, també hi anava el Padre Pérez, també. Que era un nano que era, ja veies que tenia una intel·ligència, una cultura per damunt de la mitjana, era un nano superdotat.
0: Jo la pregunta que et faria és què passava en aquesta emissora perquè al final fos una pedrera tan increïble de professionals que avui dia encara els anem escoltant molts cada dia, com el Jordi Basté, líder a Catalunya de la ràdio en català.
1: Sí, sí, no, el Jordi Basté és el número 1 en aquests moments i tinc això molt bon record també d'aquella època. Doncs, bueno, hi havia una emissora que tenia llibertat i al mateix temps que, esclar, s'escoltava molt, perquè avui en dia potser fer un programa de ràdio és més fàcil en el sentit que hi ha moltes emissores on es pot anar, però després d'aquestes emissores, doncs, clar, no tenen gran audiència, i allà doncs encara es podia fer això. Després, desgraciadament, això es va convertir en Radio 5 Todo Noticias, la van desmantelar, no? Però donava l'oportunitat això a molta gent, o sigui, a més és que tots els que havien que treballaven allà havien començat també en allà, i era una emissora així com de proves on la gent provava programes. Per exemple, recordo que saps un que era una gran estrella de la ràdio, era el Mateu Fortuny. Uh-huh. No sé si tu l'has conegut. Mateu Fortuny després va ser molt famós perquè era relacions públiques de moltes discoteques importants de Barcelona, del Cartier Pedralbes i de molts llocs, no? Doncs aquest tenia un programa que es deia Les Paparrites. El programa es deia Superfans, i sempre era això, parlaven de cantants, de Julio Iglesias, de Los Pecos, de tots aquells que eren. I llavors era un programa de clubs de fans. Jo amb això no participava absolutament per res, no? Però tu veies després la quantitat de joventut que estava, que quan ella entrava a l'emissora havien de fer fora els que s'havien colat allà només per poder-lo saludar i tot això. Era una bogeria. I llavors ell els deia paparrites en aquestes fans.
0: Clar. Vas estar després vinculat a emissores com Ràdio Vaticana, Cadena Ser, Onda Rambla i RAC1, i a la tele, també un altre mitjà que és el que crec que t'ha fet més conegut, doncs has estat a Televisió Espanyola, Canal 9, TV3, Telecinco, City TV, Antena 3, Itàlia 1, però jo crec que el record més intens que tots nosaltres tenim de tu és l'època de Telecinco amb tot l'equip de Xavier Sardà al Cròniques Marcianes. Com va anar tot això? Com vas anar a parar en aquest projecte del Sardà?
1: Doncs per casualitat, jo treballava amb ell, llavors jo vivia a Madrid, estudiava a l'Escola Diplomàtica i treballava amb ell a la Ventana, a la Cadena Ser, i llavors un dia em va dir: escolta, m'han oferit un programa a Telecinco, tu vindries amb mi? I amb aquella ingenuïtat, digue-li com vulguis, o osadia, la gosadia de tenir 20 i pico d'anys, vaig dir: ah, doncs sí, i vaig anar-hi. I llavors el primer programa va ser un dissabte al vespre. El programa es deia Moros i Cristianos, eh? No, uh-huh. No eren encara Cròniques Marcianes. I després, el dilluns següent, quan vaig anar a agafar el metro per anar a classe, ja no vaig poder, perquè ja la gent, hombre, Padre Pérez, tal, i ja es feien multituds, i ja no vaig poder agafar més el transport públic, no? Però va ser, diguem, d'un dia al següent.
0: No, sí, la força de la tele és increïble, eh?
1: Sí, hi ha gent, a lo millor, que passa tota la vida volent ser famós i tot, i això no aconsegueix i tal, i en canvi això va ser en un dia. I després, jo sempre he dit que no, que a mi el que m'agrada és la ràdio, com has dit bé, i he estat després a Ràdio Vaticana, i he estat a la Cadena Ser, estava a la Ventana i tot això, però la televisió va arribar així per casualitat, va ser el que em va fer famós, el que em va projectar, el que em va permetre després d'escriure llibres i tot el que vulguis, però a mi el que em continua fent gràcia, de veritat, és la ràdio.
0: I què destacaries de la ràdio que fa que sigui alguna cosa diferent, tan màgica i que connecta tan directament amb els seus oients, perquè la tele sí que és cert que és molt més explícita, que potser, doncs, és això, et poden reconèixer d'una manera molt més fàcil que no pas la ràdio, però què és allò que té de màgia d'aquest mitjà?
1: Home, la diferència és que en la ràdio, sobretot el que importa és la paraula, saps? En televisió està tot molt més encursetat, vull dir, començant perquè hi ha el maquillatge, perquè s'ha d'estar abans, que has d'estar pendent de quina és la teva càmera, és tot molt encursetat. En canvi, la ràdio permet aquesta immediatesa, aquesta improvisació, el que t'entri qualsevol persona, doncs, per una línia telefònica, parles d'una cosa, de l'altra, i a més, sobretot, si ho saps fer bé, si tens el do de la paraula, jo et parlava abans de l'Encarna Sánchez, doncs la gent té una part que tu li dones i una part que ells poden imaginar. Fixa't que l'Encarna Sánchez, quan va sortir a la televisió, no va tenir cap èxit. La Nieves Herrero, per exemple, també a la televisió no li va anar gens bé. I el que els anava bé que era la ràdio. I jo continuo sent un fanàtic de la ràdio. És veritat que hi ha menys gent que l'escolta, vull dir, perquè... però, bueno, ara està la cosa dels podcasts, per tant... Però la ràdio continua, no la maten, no l'enterren. Potser abans enterraran la televisió, que la televisió cada cop es veu menys, la gent veu coses a les redes socials i als Netflix i les coses aquestes, i la ràdio sempre té un lloc. Té un lloc, a més, per les persones que estan soles, per les persones que viatgen, per les nits insomni. La ràdio és màgica.
0: Parlem ara, si et sembla, una estona de la teva vocació religiosa. Què és el que et va fer anar al seminari?
1: Bé, els meus pares. No, de petit jo era una persona bastant rebel, sempre ho he demostrat no ser-ho, no un gamberro, o sigui, no, però sí rebel. I llavors em van dir, escolta, aquí hem de posar una mica d'ordre, i em van dir o l'internat, el seminari, o l'escola militar. I, clar, el col·legi militar estava a Cartagena, era el col·legi de la Marina. I jo en aquell moment vaig dir, escolta, no, saps, és més còmode estar aquí a Tiana, que està a prop de Barcelona, saps, i que cada cap de setmana tenim lliure i això. I jo vaig escollir el seminari, però així d'una manera, vull dir, simplement. Després, clar, un cop vaig estar allà en contacte, diguem, amb capellans, recordo molt que encara viu, tot i que és molt gran, mossèn Francesc Nicolau, que és el subdirector del Museu de Geologia, que hi ha al Seminari de Barcelona. La gent no sap que al seminari hi ha a dins un museu que li diuen de geologia, però més aviat és de paleontologia, de fòssils, que hi ha fins i tot un dinosauri reconstruït. I llavors, doncs, amb persones així d'una intel·ligència, d'una cultura... I llavors, allò que quan ets petit dius, a mi m'agradaria ser com aquesta persona, no? I llavors, a poc a poc, diguem, vas entrant en això.
0: I això ha durat en el temps, perquè després de sortir per tot arreu, de ser absolutament famosa a Espanya, doncs vas tornar una mica als orígens i, bé, doncs, ara estàs desplaçat a Roma... I estàs, diguem, una mica més allunyat dels mitjans, no? O almenys aquesta és la sensació que ens dona a nosaltres, no?
1: Sí, no, ja estic, diguem, fora. Primer vaig estar visquent uns anys a Ferrara, primer m'encarregava dels assumptes jurídics de l'arxidiòcesi, i després vaig ser director de l'arxiu històric. I ja fa, doncs, 3 anys, pràcticament, que ja m'he traslladat a Roma, definitivament, és a dir, jo estic aquí. Va costar molt la mudança des de Barcelona, perquè van venir 4 camions plens de llibres. Clar, tinc una biblioteca de 30.000 volums, i va ser una cosa, i després no et pots imaginar l'odissea que va ser això, poder-lo reorganitzar més o menys els llibres i posar-lo dels prestatges i tot, però ja estic aquí a Roma, i aquí vull acabar de viure i morir tranquil·lament a Roma.
0: De totes maneres, sí que vas fent bastants viatges a Espanya, perquè per la xarxa social sí que ets força actiu i anem veient que et vas movent, no?
1: Sí, vaig estar la setmana passada vaig estar a la Fèria de Sevilla, l'anterior vaig estar uns dies a Madrid, sí, i continuo. Ara, segurament la setmana que ve aniré a Madrid una altra vegada, no, m'agrada Espanya, però Roma és una... O sigui, vaig quedar enamorat de la ciutat quan era estudiant, i sempre havia dit algun dia tornaré, m'agradaria viure i tot això, i al final, doncs bé, ho he aconseguit.
0: Mira, la veritat és que és una ciutat fantàstica, a nosaltres ens encanta també, i també suposo que estàs una mica més tranquil, no? Que no tens tants problemes com el nostre país d'anar pel carrer, no?
1: Clar. Sí, no, això, aquí s'està tranquil, tot i que trobes molts espanyols pel carrer, això, eh? Però s'està bé, i a més Roma ofereix molt des de tots els punts de vista, artístic, espiritual, cultural, musical, tens sempre coses, i si no, simplement una passejada a qualsevol hora del dia. Jo ara, després de sopar, surto i em passejo, doncs, jo què sé, vaig a la Fontana di Trevi, o a Piazza Navona, o a Plaça Sant Pere, o així, tot això està en el barri, està tot a prop, no?
0: Molt bé, molt interessant. Doncs, escolta'm, anem acabant ja parlant d'una faceta que nosaltres desconeixíem, que és la teva faceta de cantant.

0: Aquest és un tema que es diu Baila la vida, a duet entre Kevina Kuhl i Padre Apeles. Molt interessant. Ens va sorprendre aquesta faceta teva que desconeixíem absolutament. Explica'ns una mica com ha anat això.
1: A mi també em va sorprendre. Perquè jo, si bé de petit havia estudiat al Conservatori, allà al carrer Bruc, el Conservatori Superior Municipal de Música de Barcelona, i després durant 2 anys vaig cantar també a la Capella Júlia, que és el cor de la Basílica de Sant Pere del Vaticà, quan era precisament estudiant. No he considerat mai que la música sigui la meva activitat principal, perquè també tinc una veueta, diguem. No és una veu, és una veueta, no? Però em van proposar, doncs, aquest grup de músics de Barcelona, entre els quals hi ha el Sergio Pullman, que és un brasilenc, que és el que fa els arreglos pel Plácido Domingo, el Pedro Elipe, que és un guitarrista molt bo d'aquests de l'època de la movida madrilenya, la Kevina, l'Alfonso Fuster, que és el productor. Doncs em van proposar això, de cantar un parell de cançons. Una és aquesta, que és més aviat un bolero, i després una altra melòdica també. I vaig dir, doncs bé, per què no? I vaig estar allà uns dies enregistrant això. Després vam haver d'enregistrar els videoclips també, perquè avui dia això, la gent necessita imatge també. Sembla que no n'hi ha prou amb la paraula i amb la veu, no? I bé, m'ho vaig passar bé. És un, el que diuen els italians, un divertimento, no?
0: Bé, un cameo també, una miqueta, podríem dir, entre cometes, no? Amb la Kevina, molt, molt interessant, eh? Ens va agradar molt.
1: Moltes gràcies.
0: Doncs, escolta'm, estem acabant ja aquesta entrevista i, tot i que no teníem aquí el tall a punt, ara buscarem els últims minuts, últims segons d'aquest darrer programa del Peque és l'únic del qual parlàvem. Abans hem escoltat un petit fragment del principi del programa, doncs anem a acabar aquesta entrevista amb aquest fragment final. Padre Apeles, moltes gràcies i ens retrobem ben aviat.
1: Gràcies a vosaltres i a tots els oients de Sant Cugat.
2: Bueno, ya sabéis los horarios y los habéis todo. Y ahora, atención, porque el último tema musical de Peque. ¿Cuál es?
3: ¿Te ves a grabar con los chicos de la radio?
4: ¡No!

0: pues vamos a despedirnos diciendo quiénes hemos hecho hoy el último peque. Es curioso, ¿eh? El último peque es un pequeño dato para la historia de cada uno. ¿Quiénes hemos sido, Sonia?
1: María José Segura, Vanessa García, Cristina Subroca, Marta Herreras, Javier Codina, Javier de la Asunción, Javier Lunaro, Sonia Troncoso, Jordi Pico, Agustín Rodríguez y Antonio Flores.
0: Bueno, y a estos nombres podríamos añadir un poco en la historia, los nombres, por ejemplo, de Marsá, de José María Mora, de Antonio Balsas, de Jordi Basté, de María José Pons, de María Ángeles Pérez, de Lucía Troncoso, de Pilar Mora, de Teresa, de Conchita Casanovas, de Marta del Cerro, de Antonio Asián, de Joaquín Lendines, de Ramón Vidal, bueno, tantos y tantos y tantos de las mocitas que he dicho, tres de ellas, María Ángeles, Lucía y Teresa, ya están casadas. O sea que, fíjate tú, la historia de peques, ¿no? Y de los otros, pues muchos trabajando, haciendo cosas. Y esto ha sido el ejemplo, podríamos llenar 5 hojas con los nombres que han venido por aquí en 15 años. Pero llega el momento de terminar, y de terminar, bueno, pues yo creo que de una forma muy corta. Sábado que viene a las 9 no estaremos aquí, tendréis otro programa que os va a gustar con Sánchez Dragó, y como lo de adiós me parece demasiado fuerte, de todos y para todos os vamos a decir...
2: ¡Hasta la vista!
3: Radio Sant Cugat, Cugat Media, www.cugat.cat.
4: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. La Maroteca de la Ràdio. Amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
5: Seguim a la Maroteca de la Ràdio després d'aquesta connexió amb Roma. Seguim parlant, en aquest cas, de temes que no són directament religiosos, però que sí anem a parlar d'una emissora que pertany a una organització religiosa. Jordi.
6: Doncs sí, parlem de Ràdio Estel, que és una emissora de ràdio en català inaugurada el 28 d'octubre de 1994 per l'arcabisbat de Barcelona. Fem una breu història. Com us deia, inaugurada el 28 d'octubre del 94, ho va ser per l'arcabisbe de Barcelona, Ricard Maria Carles, i el president del Parlament de Catalunya, Joaquim Xicoy i Bassegoda. Al principi només es podia escoltar des de Barcelona, però des del primer moment ja s'expressa la voluntat d'ampliar la cobertura a tot el territori de Catalunya. El primer lema de la ràdio va ser amb llum pròpia, fent un joc amb el nom de l'emissora i la voluntat d'informar d'una manera singular i diferenciada de la COPE, l'altra emissora eclesiàstica dins el territori espanyol, en aquest sentit.
5: Bé, deixa'm dir que, evidentment, la diferència és abismal, sobretot sí. Pel que fa al tarannà, perquè jo crec que Ràdio Estel és una emissora que parla molt del missatge de l'Evangeli i d'altres temes culturals, sociològics, diguem-ne, però en cap cas entra en política. I, en canvi, jo crec que la COPE és més aviat al contrari, no?
6: Sí, la COPE és totalment al contrari. A veure, Ràdio Estel jo crec que dona una permissibilitat en la paraula dels seus col·laboradors. I la COPE és que s'ha convertit com una eina de crítica constant a tot el que no està en la seva línia, no? I crec que són, doncs, estils molt, molt diferents, molt diferents.
5: Doncs anem a escoltar, gràcies a la cortesia de Ràdio Estel, alguns àudios de fa una colla d'anys, del principi de les emissions pràcticament d'aquesta emissora. Viatgem el dia 12 de febrer de 1997 per escoltar un tall d'aquest programa.
7: Tendències, un programa per analitzar l'estat de l'economia.
5: I aquest és un programa que en aquells moments presentava Esteve Sala, periodista que va començar el seu camí a Ràdio Sant Cugat, jo el conec d'aquella època, vam coincidir molts anys a l'emissora nostra, i després va estar, entre altres llocs, a Ràdio Estel o Catalunya Ràdio. Anem a escoltar aquest tall del Tendències de febrer del 97, en el qual el tècnic, a més, ho podrem escoltar al final del tall, era Albert Murillo. Suposo que te'n recordes, no, Jordi, de l'Albert Murillo?
6: I tant, si me'n recordo. Allò de que el món és un mocador, al final tots anem trobant i tots ens anem coincidint en un petit gran cercle, que és la ràdio.
5: Doncs vinga, som-hi, anem a escoltar la seva sala amb el control tècnic d'Albert Murillo.
8: Són les 11 de la nit. Bona nit. Com si es tractés de fer una loteria o d'endevinar el destí que ens amaga el futur, aquesta setmana hem tingut l'oportunitat d'escoltar prestigiosos economistes que posaven en entredit la puntuació final que s'endurà a Espanya al moment de passar l'esperadíssim examen de Maastricht. Sembla que emetre sentències des d'aquestes càtedres és força senzill. I com a reacció ineludible, l'espolseguera que aixequen declaracions com aquestes fa que se'n pugui parlar dies i més dies. polítics que s'afanyaran a criticar la feina del govern i dirigents que suaran excuses més positives. Tot plegat, però, comporta el gran perill de desanimar els ciutadans, de fer pensar que els esforços que ens estan demanant a tots no arribaran a bon port. Aquesta setmana coneixerem algunes dades, com ara l'IPC del mes de gener i la taxa de l'atur, que permetran saber de forma més objectiva si aquest any 97 l'encetem amb la bona tònica del 96 o si a l'inrevés la societat comença a afluixar el ritme d'aquesta cursa. Això de ben segur serà més significatiu que qualsevol declaració, perquè a l'hora d'anar a un examen és més important el que un s'ha preparat que tot el que puguin dir els altres.

0: Tendències, un programa dirigit i presentat per Esteve Sala.
1: Moment de repassar l'actualitat dels últims dies, l'actualitat econòmica. És un resum que ha elaborat i que ara ens presenta Sergi Saborit. Bona nit, Sergi.
2: Hola, bona nit.
0: Expansión, el diari econòmic líder, li ofereix cada matí la millor i més útil informació per conèixer a fons totes les notícies relatives al món de l'empresa i l'economia. L'actualitat de l'economia analitzada amb el màxim de rigor i independència. Cada dia informis amb Expansión.
2: Els dubtes estrangers sobre l'entrada d'Espanya a la primera fase de la Unió Econòmica i Monetària, la retallada dels preus dels medicaments, la depreciació de la pesseta i la continuació de la polèmica entorn a la televisió digital han estat, sens dubte, les notícies econòmiques més destacades a l'actualitat d'aquesta setmana. Comencem per aquestes veus provenents del nord d'Europa que qüestionen l'entrada de països de l'arc mediterrani a la primera fase de la Unió Econòmica i Monetària, proposant a Espanya i Itàlia que decideixin incorporar-se uns quants mesos més tard a la moneda única. Per tal de silenciar aquestes veus, aquesta setmana el ministre d'Afers Estrangers, Abel Matutes, ha assegurat que Espanya té la voluntat ferma d'incorporar-se a la primera velocitat de la Unió Econòmica i que no demanarà que es retardi el calendari. Matutes, amb les últimes dades econòmiques a la mà, considera que Espanya complirà els criteris de convergència de Maastricht a temps.
3: No veo ninguna necesidad de alterar el calendario. España tiene un itinerario claro, que está cumpliendo incluso con exceso, y por lo tanto no necesita de ninguna prórroga. España no las necesita, no las quiere, no las va a pedir. Va a estar en la cita con los criterios bien claros y cumplidos.
2: Convergència i Unió i el Partit Socialista també s'han mostrat aquests dies d'acord amb el govern central pel que fa a aquest tema, ja que aquestes formacions també estan convençudes de que Espanya formarà part de la Unió Econòmica Monetària des del primer moment. I precisament avui mateix s'han conegut dades que valen aquesta tesi. D'una banda, l'informe elaborat pel grup d'experts de previsió econòmica on s'afirma que 1997 serà millor que 1996, amb un creixement de l'economia del 2,9% i amb una reducció de la inflació fins al 2,7%. L'informe del grup d'experts que assessora el Ministeri d'Economia també pronostica un descens de la taxa d'atur fins al 21,5%, amb la creació de 250.000 llocs de treball.
1: Llavors, el que hauríem de fer és analitzar molt bé la situació abans de respondre a l'anunci escollit.
4: Doncs sí, i això ho fem per poder escriure a l'empresa amb una certa seguretat. Tot i que no responguem a tots els criteris de l'anunci, podem escriure a l'empresa per provar sort, però estarem més segurs si responem completament. Si el nostre perfil és completament diferent al sol·licitat o s'aproxima molt lleugerament, serà millor que ens fixem en un altre anunci. Per exemple, no podem pretendre presentar-nos per un lloc de treball on s'exigeixi que la persona parli anglès sense parlar-lo, i a l'inversa, no siguem massa severs tampoc amb nosaltres mateixos. Si demanen que dominem el Windows 95 i nosaltres no ho fem, però si hi ha altres programes d'ordinador, doncs podem tentar la sort i presentar la nostra candidatura pel lloc de treball.
1: Molt bé, doncs així haurem d'intentar ser imparcial amb nosaltres mateixos. La setmana vinent veurem com contestar correctament aquestes cartes. Han fet possible aquest programa, aquesta missió de tendències d'avui, totes aquestes persones, des de la producció Álvaro Ron i Joan Massats, el control tècnic Albert Murillo, han estat a la redacció Sergi Saborit, Patrícia Barberà i Joan Corbera. Us ha parlat Esteve Sala. Molt bona nit, fins dimarts vinent.
5: L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Lló. Ràdio Sant Cugat.
6: Aquest so de fregit, que tenien aquestes cintes de casset, però que ens permet recuperar aquests àudios, en aquest cas, del 1997, un dels primers anys, doncs, en els quals Ràdio Estel estava en emissió, i amb Esteve Sala, que feia aquest programa dedicat bàsicament a l'economia. Anem a una altra història, Jordi, a veure si ets capaç de reconèixer una veu. Va, ho deixarem així, A veure si els nostres oients són capaços de reconèixer aquesta veu. Anem amb un àudio que ens proporciona Albert Murillo, que va recuperar de Ràdio Mataró, i que és una emissió, doncs, de les més antigues que haurem posat en el nostre programa, del dia 8 de gener de 1978. Una emissió molt especial que no es feia exactament en directe, s'havia enregistrat prèviament, però que és molt interessant. Anem cap a Ràdio Mataró, aquell gener de 1978.
7: Els pastorets de Mataró, l'Estel de Natzaret, tal com hem estat anunciant durant aquesta setmana passada. El text és de Ramon Pàmies, i la música dels mestres Vilaró i Torra. Ràdio Mataró, l'emissora del Maresme, vol agrair des d'aquests micròfons a la Sala Cabanyes les facilitats donades perquè ens fos possible oferir als Pastorets de Mataró aquest document d'indubtable interès a tot el Maresme. Agraïm també la col·laboració del senyor Pere Rigau, gran coneixedor dels Pastorets de Mataró, que va saber estar junt amb tot l'equip de retransmissió fent uns interessantíssims comentaris. I ara, sense res més, passem a oferir-los-hi als Pastorets de Mataró.
8: Senyors oients de Ràdio Mataró, l'emissora del Maresme, emissora la Benjamina d'Espanya, que vol portar a tots els seus oients el sentit del poble, va oferir-los seguidament la gravació feta divendres passat, dia 6, Diada dels Reis, a Sala Cabanyes de Mataró, dels famosos Pastorets de Mataró. Gravació que ha estat possible mercès a la gentilesa de Caixa d'Estalvis Laietana, la nostra caixa. Caixa d'Estalvis Laietana, amb 53 oficines al seu servei, estesa a les comarques del Maresme, del Vallès i del Barcelonès. 53 oficines que estan al seu servei per oferir-li tots els serveis d'estalvi, de comptes corrents, de certificats de dipòsit, tots els serveis que una caixa pot oferir als seus clients. Recordin, Caixa d'Estalvis Laietana, nascuda a Mataró, nascuda al Maresme, per oferir a totes les comarques que l'envolten els seus serveis. Caixa d'Estalvis, la nostra caixa, que fa possible que Ràdio Mataró els ofereixi avui la gravació de les tradicionals Pastorets de Mataró de Sala Cabanyes. Senyors oients de Ràdio Mataró, molt bona tarda. Ens trobem a la Sala Cabanyes de Mataró a fi de retransmetre per vostès els famosos i coneguts arreu de Catalunya Pastorets de Mataró. Ràdio Mataró, la Benjamina de les emissores d'Espanya, que vol ser una emissora per al poble i recollir tot el que és del poble, inaugura les seves retransmissions amb aquest espectacle senyer conegut arreu, com hem dit abans. Un espectacle que va començar d'una forma molt senzilla un 25 de desembre de 1916 i que porta ja 61 anys d'existència. Tres generacions han passat. Tres generacions d'avis, pares i fills que han fet possible que aquest espectacle, amb l'entusiasme de tots, fos sempre fresc, fos sempre d'actualitat, perquè mantén aquesta pinzellada de tota una època. Els Pastorets de Mataró intervenen, podríem dir, unes 150 persones. Avui, Diada dels Reis, hi ha la sorpresa de que, en l'escena del naixement, vindran els Reis personalment a adorar l'infant Jesús. És un altre dels temes que porta avui molta mainada en aquesta Sala Cabanyes. I comença ja, senyors, el preludi orquestral, l'orquestra dirigida per el mestre Enric Torra, que donarà pas a l'obra. Com a argument principal de l'obra, tot és basat en la lluita entre el bé i el mal, centrada en la figura de Naïm, el fill pròdig. Ja, senyors, deixem pas ja l'orquestra, que va començar el preludi del pròleg dels Pastorets de Mataró.

s'apaguen els llums de l'escenari, puja el teló i apareix a l'escena un gran llibre que, amb lletres fluorescents que el públic està aplaudint en aquests moments, diu: Sala Cabanyes presenta...

Davant l'admiració de tots, s'obre el primer full del llibre. El meravellós espectacle nadalenc diu la primera pàgina l'Estel de Natzaret, Pastorets de Ramon Pàmies. Una fantasia de llum i color, de record inesborrable, diluïda en l'encant de la seva música popular i exquisides melodies descriptives dels mestres Felip Vilaró i Enric Torra. S'obre l'altre full ràpidament i el pròleg el comença amb aquesta explicació. Temps era temps, les bruixes, follets i nimfes, avui en canteri de petits, eren les ombres fatilleres de les antigues supersticions paganes que foren retudes i esvaïdes per la llum cegadora de l'estel en el silenci d'aquella nit augusta. Una nimfa apareix a la quarta plana del llibre. Comença a moure's. Entrem ja a la dansa de les nimfes. Les nimfes, prop d'un brollador d'on en surt aigua, de tots colors, estan adorant el sol que surt en l'horitzó. Tots els espectadors que eren admirats en aquest moment perquè el llibre es trenca i per les tres bandes de l'escenari dona pas a la decoració del ball de nimfes. Al mig de l'escena, un brollador amb aigua de colors.

0: Doncs bé, aquí teníem a Pere Rigau fent aquesta retransmissió, no en directe, ja se'ns ha dit que era enregistrat. Es va emetre dos dies després a través de Ràdio Mataró, però m'ha semblat molt interessant recuperar aquest àudio. Bé, de fet, no l'hem recuperat nosaltres, l'ha recuperat Albert Murillo, i ens va semblar molt interessant parlar-ne i escoltar també la veu que donava l'entrada, la presentació, en aquesta gravació. Saps qui era, Jordi?
1: Doncs sí, era una Sílvia Còpodo amb només 19 anyets.
0: Imagina't.
1: Imagina't. Just es va treure les oposicions després de la carrera a la recent inaugurada Ràdio Mataró, en aquella època. Perquè, de fet, va ser el 83 quan fa el salt a Sabadell, per tant, a Ràdio Sabadell. Per tant, estem parlant d'abans del 83. De fet, ara parlàvem fora de micròfon si havia sigut abans Ràdio Mataró o Ràdio Arenys. Bueno, Arenys va ser el 79, concretament el 8 de setembre del 79.
0: Per tant, segons això, almenys amb la informació que disposem, en principi, la primera emissora local en emetre a Catalunya hauria de ser Ràdio Mataró, no?
1: Hauria de ser Ràdio Mataró. Intentarem trobar la dada concreta, perquè Ràdio Mataró després diguem, pateix tot un procés d'actualització, no? I la nova Ràdio Mataró té com un punt de partida l'any 2006, però hem de trobar els seus orígens.
0: Bé, de fet, ja per anar acabant el programa d'avui, farem un link i anirem a una altra emissora local que hi hem estat nosaltres moltes hores i que també és de les primeres. Va néixer el 1979. Estem parlant de Ràdio Rubí. Abans de marxar, però recordem, Jordi, si et sembla, les nostres vies de contacte.
1: Doncs a l'email hemeroteca@radiosantcugat.com. Us el repeteixo, hemeroteca@radiosantcugat.com. Ja ho sabeu, eh? Un mail, quatre ratlles, ens dieu qui sou, què teniu i quedem, ens passeu les cintes, nosaltres ho digitalitzem i us les tornem. I també ho podeu fer per WhatsApp.
0: El 689-10-74-83. 689-10-74-83. I el que us deia, marxem amb Ràdio Rubí. Vaig descobrir, que ho ignorava absolutament, que hi havia un programa que a les temporades 13-14-14-15, si no recordo malament, parlava de ràdio. El programa es deia La vida en ràdio, parlaven entre català i castellà, i es feia en una de les seves edicions del 2014 una entrevista a Jordi Margarit, president de Ràdio Associació de Catalunya. Anem a escoltar, doncs, aquesta entrevista molt interessant. L'hem dividit en diversos capítols. Avui anem a escoltar el primer perquè ens sembla molt rellevant i precisament en Jordi, si no recordo malament, ens explicava els orígens, entre d'altres, de Ràdio Rubí. Jordi, gràcies i fins a la propera edició i a tota l'audiència també, evidentment, gràcies per escoltar-nos.
1: Una salutació i fins la propera.
2: Hola, què tal? Benvinguts i ben retrobats a tots els oients de Ràdio Rubí que a aquesta hora estiguin connectats amb nosaltres i escoltin La vida en ràdio. I ben retrobats perquè aquesta és la segona temporada que estem amb tots vosaltres. L'equip habitual, l'Àlex Baños, a les vies de so, en Genar Escolar. Hola, Genar, bona tarda.
3: Hola, què tal?
2: I qui us parla, en Lluís Alarcón. I avui estem molt contents, Genar?
3: Oh, i tant.
2: Estem molt contents per moltes coses. En principi pels convidats que tenim i també per la notícia que ens ha arribat, que ens ha omplert de joia, eh?
3: Home, sí, ja ens toca això, tu.
2: Oh, i tant.
3: De quan en quan disfrutar una mica, no?
2: Sí, perquè tots els que som col·laboradors d'alguna o altra manera de les emissores municipals, doncs estem força, força contents de que la xarxa hagi guanyat aquest premi, eh? Perquè la xarxa ha guanyat un premi nacional de comunicació en la categoria de comunicació de proximitat. Un guardó que atorga la Generalitat de Catalunya i que es fa extensible a les ràdios i televisions locals adherides al projecte. Comencem precisament amb dos convidats. Un d'ells, els dos són a casa seva. Un perquè és el fundador de l'emissora, un dels fundadors de l'emissora, de Ràdio Rubí, concretament, que és en Jordi Margarit. Encantat de tindre't aquí a casa teva, Jordi.
4: Què tal, Lluís? Com anem?
2: Molt bé.
4: Bona tarda a tothom.
2: Molt bé. I l'altra persona que tenim aquí, doncs, és una persona que jo li tinc molt, molt de carinyo, la veritat és aquesta, perquè, a més, va ser una persona que al seu moment, fa ja uns quants anys, va confiar en mi, va pensar que jo podia fer ràdio, a mi era una cosa que m'agradava molt, sempre he dut aquest coquet i va confiar en mi, i encara hi som aquí. Lídia Juste, la directora actual de Ràdio Rubí. Hola, Lídia.
5: Hola, Lluís, què tal? Hola a tots, a tot l'equip del programa.
2: Doncs aquí som, precisament per parlar de ràdio. I per parlar de ràdio, i tenim, com tenim a dues persones com vosaltres que porteu tanta trajectòria radiofònica, a mi m'agradaria que m'expliquéssiu una miqueta com vau començar, és a dir, una mica la vostra trajectòria. Comencem per tu, Jordi, si et sembla.

0: que va destinat al 100 pròxim o l'haurà cagada, és a dir, no haurà vençut, i això tant pot ser pròxim, s'han de sentir els continguts pròxims pel que fa a un mitjà de comunicació local, com d'àmbit nacional, com d'àmbit estatal, com d'àmbit internacional, o el públic al qual diu, escolta, jo vull anar de cara a aquest tipus de gent, o aquest producte que fa és de proximitat, vol dir que està pròxim en aquest públic en el qual va adreçat, o haurà fracassat com a mitjà de comunicació. Jo crec que en aquelles èpoques dels anys 40 i 50, tan d'usos, vull dir, esclar, la gent, hòstia, no, és que ho ha dit la ràdio, no? Ho hem sentit a la ràdio, i la gent es devia imaginar unes superestructures que ho eren, perquè, és clar, ara, avui en dia, una emissora de ràdio, cap dintre una capsa de sabates, no? A aquelles èpoques no hi cabrien dintre aquest estudi, no? L'emissor, no? Per tant, vol dir que a mi m'ha encantat. Ha fascinat o no fascinat la ràdio? Jo havia sentit ràdio, no era un gran aficionat a la ràdio, però sí a la comunicació. Jo havia cantat amb una guitarra, havia anat per aquests mons de Déu. O sigui, per la meva aficionació, en tot cas, és aquesta peça que tinc jo aquí davant, i que si fos de sucre me la menjaria, o si fos un gelat també, però tinc un gran respecte, que és el micròfon, i que pels molts acolloneix, però sobretot quan comencen a fer ràdio, però jo ja era un amic, que és el que em permetia dalt d'un escenari o d'una pista poliesportiva, com aquí Rubí, com la cooperativa, etc., doncs de poder arribar a les 50, 100, 150, 200, no gaires més, persones.
1: I al llarg de la història de les emissores municipals hem fet més invents que el TVO, perquè, clar, d'això es tracta, també. La ràdio local podia fer aquests experiments, però si perds una mica l'essència, si perds la idea claríssima de que estàs fent comunicació local, el que diu el Jordi, que tu tens un territori, un entorn, després trobaràs la manera, el gènere, els espais, la manera de fer-ho, però si perds aquesta proximitat, no té raó de ser, no tindria raó de ser una emissora, perquè mai podries competir, per exemple, amb qualitat o amb determinada qualitat de so. Per exemple, ara és molt diferent i tot ha millorat moltíssim, però anys enrere no podies competir. El que havies d'oferir era el servei, i el que havies d'oferir era això, la possibilitat de que la gent de la teva ciutat, per exemple, tingués un lloc on expressar-se, on poder dir, on poder fer, independentment al marge dels professionals que hi treballem, fent informació, fent moltes coses. Però si perdies aquesta proximitat, no tenia raó de ser.
2: La Maroteca de la Ràdio.

0: ADD from Sam Goody. You ain't even close with the rhymes that you wrote. Don't be mad cause you broke. Let me clear my throat.
1: Radio Sant Cugat. Notícies.
2: Salutacions, us parla Mireia Puente. Els centres educatius públics de tot Catalunya viuran aquest dimecres una nova jornada de vaga convocada pels sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, entre d'altres, en contra de l'acord signat pel Departament d'Educació amb Comissions i UGT. A més, demà dijous, els centres del Vallès Occidental tornen a estar cridats a fer vaga. Davant aquesta convocatòria, la Generalitat i l'Ajuntament han decretat serveis mínims tant als centres educatius públics com als equipaments municipals per garantir l'atenció bàsica de l'alumnat. Les dues vagues d'aquesta setmana formen part del calendari d'aturades que s'han previst a tot Catalunya entre els mesos de maig i juny. L'última vaga a tot Catalunya està prevista per divendres 5 de juny. La santcugatenca Aina Rabassa presentarà el seu primer treball musical, Nena, aquest dijous 28 de maig al Siglo Mercantil. El projecte, format per 7 cançons pròpies, combina folklore mediterrani, sons contemporanis i una mirada molt personal sobre la infància, les emocions i la fragilitat. Les portes s'obriran a les 8 del vespre.

0: vespre i el concert començarà a 9:15. Les entrades es poden comprar a la web del Siglo Mercantic. El cas del rodatge de The Last Druid, protagonitzat per Russell Crowe, als terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, continua generant controvèrsia. El grup parlamentari dels Comuns ha registrat al Parlament una bateria de preguntes dirigides al govern per aclarir com es va autoritzar inicialment el rodatge en una zona afectada per les restriccions derivades de la pesta porcina africana. La iniciativa parlamentària arriba després que el Departament d'Agricultura anunciés un requeriment legal per aturar el rodatge en considerar que el tancament perimetral instal·lat no garantia les mesures de bioseguretat exigides ni impedia adequadament l'entrada i sortida de Senglars. I en esports, el nou president del Club Voleibol Sant Cugat és Jordi Cava, qui ha estat l'únic candidat que s'ha presentat al càrrec. Cava substitueix Salva Vendrell i ha explicat el projecte d'aquests propers 4 anys de mandat. El nou màxim responsable afronta el repte amb molta il·lusió i ganes, liderant una junta formada per persones vinculades al món de l'esport i amb experiència en diferents disciplines. El president ha reconegut les dificultats econòmiques que han obligat el primer equip a baixar a Superliga 2, tot i remarcar el problema principal és l'elevat cost de competir en l'elit del voleibol estatal. Tot i això, el club manté l'ambició de continuar creixent des de la base. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Vins i teca amb Dominic Hitcoat. L'art de degustar, el plaer de compartir.

0: Hola, tornem a estar aquí amb Vincenteca, Ràdio Sant Cugat, i avui ens acompanyen persones del món que teniu molt a veure amb el cacau i el cafè, que jo el cafè el prenc sempre amb un trosset de xocolata. Tenim el Joan Giraldez i Eva Prat, que són de la finca Castellvilar, de cafè, i Òscar García, que és de Quina Xocolates, fundador i creador d'aquest projecte interessant que està a Barcelona, entenc, no?
1: Sí.
0: Vint Bar, no? També després parlarem amb tu, que també és un projecte que ens interessa molt. Doncs començarem avui amb el Joan i la Eva, que són els emprenedors darrere aquest projecte de cafè a Catalunya, que és un tema que jo no havia pensat mai que hi havia cafè a Catalunya. Bueno, cafè, evidentment, però que hi hagués gent que estan amb el conreu del cafè, no? I llavors, si em voleu explicar una mica el vostre projecte, Eva o Joan, qui vulgui començar.
2: Molt bé. Moltíssimes gràcies per convidar-nos a aquest programa.
0: Gràcies.
2: Jo sóc en Joan. Us explicaré una miqueta. Aquest projecte va sorgir ara fa ja entre 8 i 10 anys aproximadament. I sí, realment, Catalunya pues, té la primera plantació de cafè fora de tròpic i subtròpic del món. O sigui, fins a l'actualitat el cafè no es cultivava fora de les línies de tròpics, que estan situades a 23,5 graus nord i 23,5 sud. Nosaltres actualment doncs, estem amb la finca a uns 43,5 graus nord, més del doble de l'habitual. I com diem sempre, doncs, amb molt de carinyo i molt d'entusiasme per tot el projecte que hem iniciat de tots aquests anys i que ja ha començat a donar els seus fruits d'uns anys cap aquí, sens dubte, es pot dir que creiem fermament que en un futur serà 100% viable i possible poder cultivar cafè aquí i tindre el nostre propi cafè d'especialitat.
0: Ah, mira, pues, quina notícia interessant. I com és això? Perquè quines condicions necessita una planta de cafè per poder créixer i seguir, no?
2: Sí. Evidentment, a les zones de cultiu cafetaleres, que coneixem fins al moment, la planta de cafè necessita certes característiques per poder créixer i condicions sine qua non que són necessàries 100% pel cultiu. La temperatura mínima que oscil·la als països tropicals pues, està sobre 12, 14, 16 graus i les màximes entre 28 i 30 aproximadament. Aquest és el rang de temperatura que necessita la planta per poder-se desenvolupar correctament. Nosaltres aquí hem aconseguit plantes que estan aguantant pues, 4 graus positius durant més de 40 dies i temperatures màximes de 38, 40, 42. O sigui, és una oscil·lació molt, molt gran, és un marge de temperatura molt gran, però les plantes estan preparades.
0: Uh-huh. I veu anar a estudiar el món del cafè o veu estar a plantacions en altres llocs o què?
2: A veure, això és curiós, aquesta pregunta, perquè sempre m'ho demanen. I, sincerament, jo no he visitat mai una plantació de cafè. No.
0: No?
2: No, però d'altra banda, porto 27 anys dins del sector del cafè.
0: Va.
2: Des de disseny i fabricació de maquinària de cafè espresso, màquines banc, direcció d'empresa, torrat artesanal, distribució, envasat, etcètera, etcètera. O sigui, tota la gestió del cafè íntegra 100% i només ens faltava el cultiu. Uh-huh. Per tant, per nosaltres això és com un tancament de cicle. Del que és el cicle complet del cafè.
0: Uh-huh. Sí, sí. I tu, Eva, estàs més en el tema del comercial, no? Crec.
1: Sí, comercial i d'administració.
0: Uh-huh. I però clar, també deu saber bastant, no?
1: Sí, sí, també fem tasques de camp. Aquí va tot compartit.
0: I quines són les tasques de camp? O sigui, com és el dia a dia en una plantació de cafè?
2: Pues molt entretingut, perquè la feina al camp, com tots els que s'hi dediquen, no s'acaba mai.
0: Yeah.
2: Sempre hi ha tasques a fer, sempre. Però la veritat és que la feina de camp és com les formiguetes. Mm. Vas fent piano piano, com diuen els italians, i piano piano si arriba lontano.
0: I quan triga una planta en donar fruits? O sigui, que puguis collir i començar a fer cafè. I després també, quines varietats teniu?
2: Pues una planta de cafè que es diu cafetal, com a nom científic que té, no? Cafetal, existeixen moltes varietats. Parlem de cents o mils de varietats. I aquestes necessiten, pues, a partir de l'any i mig, dos anys, poden començar a donar els primers fruits. Però fins que la planta no és adulta, aproximadament és quan té uns 6-7 anyets, no està amb el seu el màxim exponencial, no? De producció de cafè. Nosaltres actualment les plantes tenen 4 anys i mig aproximadament, i hem tingut, pues, 3 microproduccions. I diem sempre microproduccions perquè és evident que quantes més plantes tens al camp i amb una situació que els hi permet desenvolupar-se correctament, doncs més producció el que vas tinguent. Però el nostre objectiu inicialment no és només la producció. Hi ha un know-how molt important, que és fer que la planta estigui 100% aclimatada a les condicions, amb el qual s'ha de preservar totes les, diguem, tota la informació genètica sobre la qual hem estat treballant contínuament aquests anys amb la planta. Per tant, nosaltres llavors noves les tornem a germinar i tornem a tenir plantes. Aquest valor és el valor important, el més important que ara actualment tenen les plantes de cafè aquí a Catalunya.
0: I heu compartit aquestes llavors amb, per exemple, el banc de llavors que tenen... Bueno, hi ha com un banc de llavors a Catalunya de diferent... Teniu alguna... No?
2: Hi ha diferents institucions interessades a començar a fer estudis i col·laboracions, universitats, hi ha diverses, i segurament començarem a obrir portes a poder fer aquesta mica de, com diuen avui dia, no, de tech transfer, de tota la informació. Però bueno, és un concepte que ara actualment, pues, nosaltres hem d'intentar també lligar-ho des de títol personal, perquè és evident que amb tot l'esforç, el treball, dedicació i constància que hem tingut amb això, és evident que no podem passar, no? Ara ho passem tot.
0: No, evidentment, però dic que assegurar-te de que aquestes llavors estaran per sempre més, vull dir que no els hi passi res, no? Suposo que vosaltres ja ho teniu molt controlat, això, no?
2: Sí, perfecte.
0: Sí, no, t'entenc perfectament. Evidentment, no, ara no començareu a donar llavors perquè és una feina molt, amb molts anys de dedicació i entenc que és una cosa molt personal, no?
2: Totalment. De fet, és el nostre projecte de vida.
0: I quantes hectàrees teniu?
1: La finca té unes 12-13 hectàrees.
0: 12-13.
1: Sí.
0: I quanta gent hi treballa?
1: De moment, nosaltres dos.
0: En sèrio?
2: Sí.
1: Bueno, és...
2: L'Eva i jo, i com no, pues, hem tingut fins a unes 10 o 12 cabres.
0: Sí, les cabres. Parlem de les cabres.
1: Sí, que fan una feina important, també.
2: Sí, incondicionals aliades per nosaltres. Perquè fa la neteja sota bosc superbé.
0: Clar. I llavors, aquestes cabres, ens dius com la raça, com és? Com es diu?
2: Rasquera. Cabra blanca de Rasquera.
0: I és una autòctona de la zona, entenc, no?
2: És una autòctona de Catalunya.
0: Sí.
2: És una típica cabra amb denominació d'origen catalana. I està en perill d'extinció. Actualment només... Parlen de 4.000 i pocs caps.
0: Ostres, doncs també és... I ja està... Bueno, com veu acabar tenint cabres?
2: buscàvem un sistema totalment natural, 100%, per poder netejar el sotabosc, perquè les nostres plantacions, tant cafè com nabius, són plantacions de sotabosc i d'ombra. Mm-hmm. O sigui, intentem sempre combinar la vegetació autòctona, sense haver-la de tocar absolutament gairebé per res, amb les noves plantacions. Mm-hmm. Per tant, la cabra aquesta té una peculiaritat, que és que no té braguer. Per tant, no s'esgarrapa, no fa ferides i no s'infecta i no es mor tant com les altres.
0: Ostres.
2: Per tant, és una cabra només de carn. És molt apreciada la carn de la cabra.
0: Clar, no es fa formatges a aquesta cabra.
2: No, no és lletera.
0: Val. Ostres. I teniu 12, dius? No, quants heu dit que
2: sí, tenim? Sí, hem arribat a tenir fins a 12. Sí, ara actualment tenim 6 o 8, uns 8.
1: Però en venen més.
2: Sí, però en venen més. Cada any crien. Però s'han d'intentar mantenir sempre. Clar. Gaires més no, perquè són més que cabres, són castors. Mengen moltíssim, moltíssim.
0: Sí. Però no mengen les plantes, mai.
2: No, perquè les tenim tancades.
1: Se les menjarien.
2: Sí, estan tancades amb un pastor elèctric. I les anem desplaçant a zones. I d'aquesta manera mantenim la finca neta i ben cuidada.
0: Mm-hmm. I també teniu nabius, dieu, també.
2: Mm-hmm. Sí, sí. A més, Castellvilà és la primera plantació de nabius, d'explotació de nabius a Catalunya. Catalunya no és productora de nabius.
0: Yeah.
2: I nosaltres hem aplicat sistemes hidropònics, però amb substrat, no pas líquid, i fem servir una sèrie de tècniques per poder també produir nabiu.
0: I tot aquest coneixement que teniu, d'on ve? Vull dir, si no heu estat a plantacions, o d'on veu estudiar això?
1: Autodidactes. Primer, perquè ens agraden les plantes i els animals i l'entorn. I segon, perquè vas buscant informació. I també hi ha una part de prova i error, clar, evidentment, no? Però... Sí,
2: sobretot quan una cosa t'agrada molt, em sembla que l'aprens sense cap tipus d'esforç. Només llegint i retenint aquesta informació, però es retén de forma natural, de veritat.
0: I llavors, al final, quina varietat teniu? Perquè...
2: Nosaltres, actualment, la varietat que tenim, saps que al món hi ha diferents tipologies, sobretot línies bàsiques de cafè, com ara són la robusta i l'aràbica, que tothom coneix. Després hi ha una libèrica, també, eugenoides, i 3 o 4 més, que són les línies mare. En l'actualitat, les que més predominen al món del cafè sempre són aràbiques i robusta. Nosaltres vam iniciar sempre amb 100% aràbica tot. I com a tipologia de planta, diguem d'origen, tenim 2 aràbiques, que una és Castillo i l'altra és Geisha. La Castillo és una planta que dona més producció, molta més producció. La Geisha és menys productora, però en canvi té una qualitat molt elevada del fruit. Totes dues venen de finques la seva puntuació a la finca, la puntuació de cap, de tassa, no? És molt elevada. El Castillo està al vol dels 87-88 punts, i un Geisha és un 90 plus, el Geisha que tenim. Per tant, parlem de tipologies de planta i orígens amb una avaluació molt maca,
0: qualitat.
2: Molt maca, i parlem sempre de cafè d'especialitat d'ombra.
0: I heu fet ja cafè? O sigui, heu fet ja... heu produït cafè ja i heu tastat?
2: Sí, la producció del cafè i el tast ha estat a nivell intern nostre de finca. I de moment els únics que hem provat el cafè som la meva dona i jo. Sí. En breu estem intentant fer un tastet del cafè. Més que un tastet, és una avaluació organolèptica del producte amb gent especialitzada del món. Per primera vegada es tindrà l'oportunitat aquesta de poder tastar el primer cafè continental del món. Amb la qual cosa volem muntar una cosa maca, realment, que la gent vingui i pugui, sobretot la gent experta, no?, pugui donar la seva opinió i sobretot el seu anàlisi organolèptic. Nosaltres ja ho hem tastat, sobretot la sensació que hem tingut després de tots aquests anys aconseguir una cosa així, pues, bueno, sempre ho diem. Primer et fas un fart de plorar. I segon, comences a entendre el gust, aromes i matisos que té aquell cafè. Però des de la planta, perquè tu quan el proves amb fruit té unes sensacions totalment diferents que després amb torrat i elaborat. El cafè, cal dir que el cafè és un fruit tropical, és dolç. I això és un concepte que no s'entén, perquè des d'Europa s'entén més el cafè, pues, des del que és el punt torrat, preparació i, bueno, matisos i aromes, però des de la vessant sempre de la preparació. Però la part agrària dona, pues, una sèrie de gustos, aromes i matisos totalment diferents.
0: Clar, devia ser molt emocionant, no?, el primer...
1: I tant.
0: Què veu fer? Com posem-nos en una taula...
2: Doncs pues mira, la primera planteta que va començar a donar fruits, o diverses plantetes, no? Perquè nosaltres actualment a la finca disposem de més de 5.000 cafetals. I vora de 400 ara que hi ha a terra, aproximadament, i la resta estan en diferents bosses de creixement. I les primeres plantes que van començar a donar fruit, pues, les vam recollir tots, les vam provar de forma natural, amb el fruit com és. I després l'hem provat, pues, per poder extreure els matisos que té, que són molt bons perquè continuen tinguent el seu origen tropical. I xoca una mica provar un producte que és tropical i que s'ha germinat, crescut i evolucionat a sota de roures i alzines.
0: Sí, no? Totalment. Totalment. I llavors, quin és el futur del vostre projecte, com ho veieu? O sigui, ho veieu com un projecte de comercialitat, sí? Totalment. Sí, de vendre cafè a Catalunya i suposo que arreu del món, al final, perquè és un producte, com dieu, molt especial, no?
2: Sí, el món del cafè té diferents vessants, igual que molts altres productes, no? El que sí que està clar és que hem de donar més èmfasi, donar més valor a el que s'ha aconseguit, al producte exclusiu que hi ha. Tal com us deia, el món del cafè té diferents línies de venda. El que està clar és que no és el mateix ni el mateix preu un producte comercial que un producte exclusiu. Nosaltres sempre posem l'exemple a Finca L'Esperança a Panamà, fa uns lots anuals, potser 35-40 quilos, i aquests lots anuals valen milers d'euros cada quilo de cafè. Aquí no s'entén aquest concepte, però és molt important que hi sigui, perquè s'ha de treure aquesta rentabilitat del producte inicial. Està claríssim que això dona peu a poder fer rèplica de cultiu, a poder fer evolució d'altres tipologies de plantes a la zona, i, bueno, depenent de la tipologia de planta, podem tenir una línia de cafè o una altra, sigui comercial, especial o d'especialitat.
0: Clar, perquè jo m'estic imaginant aquest producte en restaurants, en restauració, no? Sí, com un producte de luxe, totalment. Sí, sí, sí. Poder dir aquest cafè és de Catalunya és molt únic. I llavors el cafè, com s'elabora un cafè? O sigui, quan ja tens el gra, què es fa?
2: Un cop tu reculls el gra, que en aquest cas és la recollida és picking, és a mà, aquest gra es pot treballar de tres formes, bàsicament tres formes, tres línies d'elaboració diferents. Una és rentat, l'altra és natural i l'altra és honey. Si tu fas un cafè rentat, vol dir que li treus tota la cobertura exterior, tant la pela com el mucílag, que és la part carnosa interna, que és la dolça, i el rentes amb aigua. Això es donarà peu a cafès molt més nets, més brillants. Si tu li treus la pela, la cobertura externa, i li deixes només el mucílag, farem, pues, el que és un cafè honey, de manera que tots els sucres que hi ha externs es aniran passant cap a dins de la llavor, el pinyol. I si tu deixes el cafè tal qual, amb tota la seva cobertura, que s'assequi a l'aire, tindrem un cafè natural. Mm-hmm. Mm. Aquestes tres línies donen característiques, aromes i gustos diferents. Mm-hmm. Això després, sense entrar a les línies ja de fermentacions, cofermentacions, preparacions, etc, etc. És molt ample.
1: I ho has preparat un filtre.
2: Sí.
0: I tot això ho feu vosaltres allà on esteu? No hi ha...
2: Home, la idea és bueno, tal com que el que han tingut han set partidetes molt petites, mm-hmm. però a mesura que les plantes vagin donant més producte, més fruit, evidentment que prepararem totes aquestes diferents steps, no? Fases, mm-hmm. A la mateixa finca, mm-hmm. i allà s'elaborarà tot. Mm-hmm.
0: I viviu a prop o viviu a la finca? Allà.
2: A la mateixa finca. O sigui,
0: viviu on treballeu i tot
2: on
0: és... Tot és...
2: Sí, sí. Un projecte així, vivint fora de la finca, sí. és impossible dur-lo uh-huh. a terme. Uh-huh. Perquè passen moltes coses durant la nit, en dies festius i a totes hores. Per tant, des de coses sí. naturals de la mateixa, del mateix bosc, la natura, no? Senglars, cabirols, gent que es passa per allà, etcètera, etcètera. No. Per tant, has de ser-hi.
0: Sí, sí.
2: De fet, no hi ha cap finca de cafè al món que no tingui les persones que les cuiden allà visquen, mateix visquen.
0: Sí. Sí, sí. Tu tens alguna pregunta, Òscar, per a fer?
3: La veritat és que no, i és que em sembla que tota la feina que feu amb les plantacions de cafè i com ho esteu cultivant, no? també amb els animals de la finca, em sembla una metodologia d'agricultura molt sostenible i tota la feina que esteu fent és molt, molt lloable. Mm. La veritat és molt interessant que un projecte no, d'aquestes dimensions i d'aquest tema pues, es pugui portar a terme això a Catalunya.
0: Sí, totalment. Mm-hmm. I feu visites, entenc, no? O...
2: Sí.
0: Sí? I com funciona això?
1: Sí, les visites per nosaltres és una part important del projecte perquè entra en la part de divulgació del uh-huh. cafè. Perquè si s'explica, com molt bé saps, el producte, s'entén tota la feina anterior que hi ha i, per últim, el seu preu. Es valora i es raona molt uh-huh. millor.
0: Clar.
1: I sí, a part, a nosaltres, en finca, pues, es veu tot molt més clar.
0: Uh-huh. I si algú vol venir a visitar-vos, què han de fer?
1: Doncs contactar amb nosaltres a uh-huh. info@castellvilà.com uh-huh. i preparem unes visites fantàstiques.
0: Uh-huh. I, bueno, no facis spoiler, però sí. Quanta gent pot venir?
1: Pues mira, venen parelles fins a grups de 100 persones.
0: Clar, perquè pot ser un sí, team building sí, coses d'aquestes,
1: sí, n'hem fet,
0: no?
1: N'estem fent. Sí, n'estem fent.
0: És un producte
1: tot
0: molt original.
1: Llavors adaptem la visita al grup. Mm-hmm. Perquè no és el mateix un grup de 90 persones mm-hmm. que un grup de 20 mm-hmm. o uns amics que són 6.
0: Clar. Mira. Però teniu un espai adaptat per,
1: sí, sí, sí,
0: per
1: sí,
0: visita.
1: Sí, sí, sí, sí, tenim un showroom, però lo maco és... de tota la visita, la diversitat que hi ha, perquè una cosa és el showroom, que evidentment hi ha una informació, l'altra és a camp amb els nabius i cabres, que és important per entendre el context d'on es desenvolupa tot, i que s'enllaça amb el cafè, que és el pilar principal. Uh-huh. De tot el projecte, és evident.
0: Bueno, pues, sí, sí, sí. No sé si voleu comentar alguna cosa més.
2: Pues mira, respecte a lo que és la... diguem... la valoració del nostre producte, nosaltres t'hem dut una petita sorpresa, que és el primer fruit que ha madurat aquesta temporada, perquè tu el puguis tastar.
0: Ostres.
2: I puguis donar el teu criteri al respecte.
0: Ostres, quina passada. Ho faig ara?
2: Sí, home.
0: Ostres, quina... Oh, és molt especial, això.
2: Molt especial, sí.
0: Bueno, digueu-me, era olorar, suposo, no?
2: És, te'l fiques a la boca,
0: sí.
2: El mastegues...
0: Tot
2: a
0: sencer.
2: Sí, tot sencer. A l'interior tindràs dos granets. Aquests no te'ls empassis, els tornes a deixar. Però la sensació que et donarà aquests dos granets, explica-t'ho una mica i dona la teva...
1: Anàlisi.
0: Ostres, no hagués dit mai que un gran cafè fos així.
2: Veritat.
0: És quasi com... Uf. Us diré que és quasi com tastar un vi. Mm-hmm. Perquè és dolç. Mm-hmm. I sembla una mica de pa. Té gust a pa, a llevat. Uf, quina il·lusió que em fa això. I això és, no m'ho puc tastar. No.
2: No, això no. Això són les llavors, que hi ha a l'interior.
0: Moltes gràcies, Em fa molta il·lusió, és com una passada, això. Però no acabo de relacionar això amb un cafè.
2: No, no,
0: però a la vegada penso, quan tastes un cafè, de vegades et surten aquestes aromes i sabors.
2: Depèn de l'origen, surten unes notes, de xocolata, fruitat, tropical, acidesa.
0: Sí, sí. I ho té tot, això.
2: Ho té tot, ho té tot.
0: Moltes gràcies, de debò, que m'ha fet molta il·lusió, no m'havia fet mai això.
2: Pues això ho podeu experimentar si veniu a Finca a veure tot el fantàstic món del cafè.
1: A descobrir-lo.
0: Sí, i tant. Jo he de venir perquè no he vingut i m'agradaria molt veure'l, i més ara que hem parlat i ens heu explicat una mica el vostre projecte. Doncs ara, després, tornarem amb vosaltres i escoltem una mica de música i tornem amb l'Òscar García.

0: Bé, hem escoltat Above It All by Moabi i ara estem aquí amb l'Òscar García, que és el creador i fundador de Quina Xocolates i membre d'una associació que es diu Beanbar, no? Que sembla, no sabia i sembla molt interessant també aquest projecte. Benvingut.
1: Moltes gràcies.
0: I ens parles una mica del cacau, que, com hem dit abans, està molt relacionat amb el món del cafè. Quan fa que estàs amb aquest projecte?
1: Pues nosaltres, com a Quina Xocolates, fa ja més o menys uns 2 anys i mig que estem amb el projecte. Uh-huh. Nosaltres som una xocolateria d'especialitat, això, bean to bar, que això bàsicament, bueno, és una paraula anglesa que vol dir del gra a la rajola, i és una metodologia a la qual els xocolaters, diguem-ne, tenim control sobre tot el procés d'elaboració de la xocolata. Des que comprem el gra de cacau, doncs que tingui una correcta selecció, un correcte torrat, un triturat, una refinació, una temperat. Però les faves de cacau que comprem no són qualsevol faves, sinó que són faves de cacau que provenen d'unes bones genètiques i les quals tenen, pues, en origen uns bons processos de postcollita, com una bona fermentació, un bon secat. També es vigila molt de prop que tingui unes bones condicions, diguem-ne, de sostenibilitat, tant a nivell de bones pràctiques agroforestals com també bones condicions de vida digna cap a les comunitats agrícoles. De fet, es treballa colze a colze amb els agricultors i les comunitats agricultores perquè d'aquesta manera hi hagi, doncs, la cadena de valor estigui ben distribuïda des de l'agricultor fins al consumidor final. Mm. És a dir, és tota una filosofia de treball.
0: Mm-hmm. I llavors, d'on ve el cacau vostre? O depèn, suposo que...
1: Bueno, nosaltres utilitzem bàsicament cacau de Perú, bàsicament per una qüestió personal, perquè, bueno, jo soc de Barcelona, però vaig viure durant molts anys al Perú, i allà, pues, vaig trobar feina al Museu de la Xocolata, d'allà, i al final, pues, va ser una empresa on vaig fer carrera i vaig treballar directament amb els agricultors i les comunitats agrícoles i vaig veure, pues, tota la gran feinada que es desenvolupava, no, allà, i al final, pues, decideixo treballar amb cacau peruà, pues, una mica com agraïment per tots els anys que vaig estar vivint allà.
0: Uh-huh. I l'associació Beanbar són molta gent, no? Bueno, uns quants, no? Ja... I què és exactament?
1: Correcte. Actualment som més o menys unes 60 persones. Som un grup de membres d'arreu d'Espanya que el que ens encarreguem és de difondre la cultura del bean to bar. No només som xocolaters ni elaboradors, sinó que també hi ha perfils molt variats, des de persones que simplement els interessa la bona xocolata, elaboradors de packaging, difusors com periodistes, científics, importadors de cacau. És a dir, bueno, realment fem un networking de diferents persones amants de cacau i de la xocolata que ens recolzem els uns als altres i entre tots ens encarreguem de difondre justament la cultura del bean to bar arreu d'Espanya. De fet, aquest cap de setmana hem estat reunits a Màlaga, on una vegada a l'any, pues, fem la nostra reunió anual, i de fet, gràcies a aquesta associació, aquest any, per exemple, també s'ha dut a terme els primers premis a Beanbar, justament a Espanya.
0: Uh-huh. Perquè com la sòcia fundadora crec que és de Teruel, és això? O és una senyora que es diu Isabel?
1: Bueno, Isabel va ser una de les primeres sòcies fundadores conjuntament amb Victòria, uh-huh, del Club del Xocolater a València. I, de fet, bueno, van ser un grup d'aquestes primeres persones que l'any 2019 van decidir crear l'associació del Beanbar. Van començar siguent molt poquetes persones i a dia d'avui ja són més de 60.
0: És una iniciativa també que està molt bé, perquè us ajudeu, compartiu informació, segur, deu ser...
1: Correcte. El nostre objectiu, evidentment, és difondre la cultura de la bona xocolata a Espanya, però també ser un grup de recolzament, mm-hmm, els uns als altres. d'aquesta manera, pues, entre tots ens ajudem. Com tots tenim, pues, negocis petits i tampoc tenim, diguem-ne, pressupostos de comunicació o de màrqueting, pues, com una gran indústria, el fet de poder fer colze a colze els uns amb els altres ens ajuda, pues, que entre tots puguem tenir una major difusió, no?, i fer més una mica de pressió a nivell nacional.
0: I ens pots parlar una mica del cacau, de com també on creix, com es cull tot?
1: Correcte. Bueno, el cacau, de fet, és una planta amazònica. Molta gent creu que l'origen és mexicà, però de fet prové de l'Amazonia, que a dia d'avui, pues, és frontera entre Perú, l'Equador, Colòmbia i el Brasil, tot i que realment, doncs, les primeres persones que van començar a manipular el cacau per fer xocolata realment va ser a Mesoamèrica. A dia d'avui, pues, el cacau es cultiva no només a Amèrica Llatina, sinó també a països com, bueno, a continents com l'Àfrica i l'Àsia. Bueno, el cacau, de fet, va arribar en aquests continents per qüestions colonials. I, bueno, el cacau realment necessita d'un clima, igual que el cafè, un clima tropical, per poder-se desenvolupar, ja que necessita de molta aigua, però també de molta llum, i tot i que també ombra, per poder-se desenvolupar.
0: I llavors, quants anys, el mateix que els he preguntat, quants anys necessita una planta de cacau?
1: És molt bona pregunta. En termes generals solem dir 4, però en veritat és un tema molt complex, ja que hi ha plantes híbrides que a partir dels 2 anys ja donen fruits, i hi ha plantes, diguem-ne, que tenen menys manipulació, que aquestes a vegades poden trigar fins a 17 anys en començar a créixer. Aleshores, moltes vegades es fan ingerts mixtes perquè aquestes plantes híbrides comenci ja a donar fruits, mentre que les que són més naturals, més autòctones, es comencen a desenvolupar. D'aquesta manera, quan les plantes autòctones ja són aptes per donar fruits, les híbrides ja estan de capa caiguda, perquè les plantes híbrides no viuen més de 25 anys, mentre que una planta, diguem-ne, autòctona i natural pot arribar a viure tranquil·lament fins als 100 anys.
0: I hi ha plantacions aquí? Jo havia llegit que potser a Màlaga o no?
1: Correcte. A nivell d'Europa hi ha plantacions en 2 llocs. Un és a les Illes Canàries, on l'Institut Agrícola Canari treballa colze a colze amb els agricultors per fer investigacions, incentivar-los a cultivar cacau, però també a Màlaga. De moment, l'estació de Màlaga és una estació experimental. De fet, aquest cap de setmana hem tingut l'oportunitat de veure en primera persona justament el treball que estan fent allà. I a Màlaga és molt interessant perquè el cacau, de fet, l'insecte que el pol·linitza no són les abelles, sinó que són els mosquits. Són uns mosquits molt petitons, com aquests que volen sempre al costat de la fruita. Què passa? Que a Màlaga aquests mosquits no existeixen perquè són mosquits tropicals. Així que la pol·linització, per exemple, del cacau és manual. Hi ha una noia allà que ella manualment s'encarrega de pol·linitzar una per una totes les flors del cacau.
0: Ai, pues això és molt interessant. I entenc que no es poden portar els mosquits d'altres països. Deu ser completament il·legal, això, no?
1: Bueno, desconec, diguem-ne, la logística, però és molt possible que, degut al canvi climàtic, de la mateixa manera, pues, que a Catalunya ja s'està començant a cultivar cafè, és possible que dintre d'uns anys aquests mosquits propis del cacau els podem trobar a Europa continental.
0: I tu t'has plantejat tenir part amb aquest projecte, si arribés aquí, i de plantar cacau a Catalunya? Creus que seria factible?
1: Bueno, crec que, degut a això, al canvi climàtic, de la mateixa manera que fins fa uns anys era impensable cultivar cafè i ara, pues, s'està començant a cultivar, segurament dintre d'uns anys el clima de Catalunya sigui apte per cultivar cacau. I si seguint aquesta línia, pues, seria molt interessant explorar línies de cultiu del cacau. perquè el cacau fos un producte de proximitat i de quilòmetre zero. Uh-huh. Però això estem parlant de més de 20 o 30 anys, ja, fins que es pugui portar a terme.
0: Clar, imagino que sí. I vosaltres teniu un espai a Barcelona que organitzeu coses també?
1: Correcte. De fet, nosaltres estem molt a prop de Sant Cugat, estem a Barcelona, a Gràcia, i el nostre objectiu, com a xocolaters d'especialitat, és, bueno, de la mateixa manera que els meus companys del cafè, és difondre la cultura xocolatera i cacautera i explicar als clients que la xocolata no és només un producte final, és tota la seva traçabilitat des de que es cultiva, i ensenyar els clients a posar en valor tot el cultiu del cacau. Nosaltres, pues, no tenim aquesta gran oportunitat de visitar una plantació de cacau aquí a Catalunya, però sí que el client posi en valor tota la feinada que fan els agricultors per cultivar el terreny, cultivar-lo sense pesticides, de manera natural, totes les cures que el cacau necessita, des de, per exemple, el cacau, si el cultives de manera sense pesticides, necessita de molta supervisió perquè pot patir patògens o enfermetats, i que valorin, pues, una bona genètica, una bona fermentació, a més, diguem-ne, de tota la feinada que nosaltres fem a l'obrador. I tot això, pues, explicat d'una manera molt entretinguda i dinàmica, perquè la gent en 2 hores, pues, de manera general, pugui comprendre i posar en valor, pues, tota la xocolata. Perquè la xocolata és un producte que veiem tots els dies, però molt poques vegades ens parem a pensar en tota la feinada que hi ha al darrere. Aleshores, quan coneixem el que mengem, quan li donem valor, realment el producte final es pot valorar molt més.
0: Sí, sí, totalment. Això passa amb els productes, bueno, el cafè, el vi, no? I els teus clients principals, qui són?
1: Bueno, nosaltres ens basem molt en el client local, és el 80% de la nostra clientela. És un públic català que viu a Gràcia, a Barcelona o als voltants, com estem molt a prop de la parada dels ferrocarrils, pues ve gent de Sant Cugat, Terrassa o Sabadell, i a partir d'aquí, pues, tenim diversos tipus de, diguem-ne, de subclients. Tenim el client que busca una xocolata per fer un regal, ja siguin bombons, una caixa o les rajoles, clients que busquen experiències, ja sigui amb parelles, amics, familiars o tallers d'empresa, i també, pues, tenim client local que el que busca és un producte saludable. Tenim xocolates també del 80% fins al 100%, i amb xocolates d'alta intensitat el que busquem ja no és tant un balanç de sabor, sinó que el que busquem més aviat és un producte saludable. Com tota la xocolata, només fem servir cacau i sucre, i el cacau, al aplicar-li un torrat molt baix, conserva totes les seves propietats. Pues tenim també un client que busca un producte pensant més aviat en la seva salut. De fet, és molt paradògic, però les rajoles de 100% són unes de les que més venem, perquè només porta cacau, i el cacau, al igual que el cafè, és molt energètic. A més que aporta molts minerals com el magnesi, el ferro o el potasi. Tot i així, pues, evidentment, també hem de ser conscients que vivim a Barcelona, una ciutat, pues, que cada any rep més de 15 milions de turistes, així que, evidentment, pues, també rebem públic turístic, tot i que no és el nostre principal objectiu.
0: Uh-huh. I quina capacitat teniu de si algú vol venir a fer una experiència amb vosaltres?
1: Pues a nosaltres, com ens interessa molt difondre la cultura del cacau i de la xocolata, fem tallers des d'una persona fins a grups de 12 persones.
0: Uh-huh. I llavors vosaltres elaboreu el va, no?, de xocolata?
1: Correcte, sí, tot ho fem nosaltres. De fet, el nostre obrador és en vidre, i els nostres clients poden veure tot el procés d'elaboració, i crida molt l'atenció, no?, quan veus les màquines, les refinadores, com van fent voltes, i el xocolata, pues, es va fent a poc a poc. Tot ho fem nosaltres. D'aquesta manera podem garantir una bona qualitat i traçabilitat del producte. De fet, gràcies a aquest saber fer, pues, hem guanyat diverses medalles a nivell internacional amb alguna de les nostres xocolates, com una de les millors d'Europa.
0: Ah, felicitats.
1: Gràcies.
0: I el tema de la traçabilitat el teniu posat amb l'etiqueta del, la xocolata.
1: Correcte, efectivament. Per nosaltres, bueno, sempre els hi preguntem als nostres clients, no? I fem la comparació amb el vi, per exemple. Sempre els hi preguntem, bueno, quan compreu una ampolla de vi, en què us fixeu? I molts clients pregunten, pues, en el tipus de raïm, per exemple, no? O la denominació d'origen. I dic, vale, i quan compreu una rajola de xocolata, en què us fixeu? I la gent ens diu, en el percentatge. I dic, vale, d'acord. Pues comprar una rajola de xocolata mirant el percentatge és com comprar una ampolla de vi mirant el percentatge d'alcohol. El volum alcohòlic d'un vi et dirà això, el volum alcohòlic. Però si vols saber si el vi és més dolç, més astringent o més afruitat, mires el varietal. Pues amb el cacau passa exactament el mateix. El cacau, en funció del seu varietal, el terroir o el que es cultiva al voltant o el seu procés de postcollita, pot tenir milers de matisos aromàtics, més afruitats, més secs, més herbals, més dolços, més àcids. I per això totes les nostres rajoles tenen la mateixa informació que el vi, és a dir, la genètica del cacau, la regió de la qual ve, si ve directament d'una finca o si ve, diguem-ne, d'una cooperativa, el mes i l'any de collita, perquè el cacau, al igual que el raïm, d'un any a l'altre pot variar els sabors. També el nivell de fermentació que té aquell cacau. És a dir, donem tota una traçabilitat i una informació perquè el client realment pugui escollir bé i sempre pues, fem un treball de pedagogia perquè sabem que tota aquesta informació amb el vi o el cafè ja existeix, però que amb el cacau i la xocolata encara és una informació molt novedosa.
0: Mm-hmm. Sí que ho és, sí. I esteu amb restauració, per exemple, amb restaurants i tal? Teniu...
1: Pues, de moment estem venent a cafeteries o a pastisseries. Amb restaurants encara estem començant a treballar i realment és el nostre objectiu, perquè, per exemple, vas a un restaurant i et diuen, pues mira, el vi ve d'aquesta denominació, l'enciam és de quilòmetre zero, la vaca pues, s'ha criat amb música i en bones condicions.
0: El cafè de Catalunya.
1: Però clar, arribes a les postres, arribes a la xocolata
0: i no
1: hi ha discurs, no hi ha història.
0: Per això.
1: Aleshores, si m'has, durant tot el dinar, m'has venut pues, una traçabilitat i una qualitat, perquè quan arribem al postre, a la xocolata, no hi ha aquesta informació. Uh-huh. I el poder dir, pues, mira, aquestes postres estan elaborats amb un cacau de la regió del Cusco, al Perú té notes de fruits vermells, de panses... Saps? Tota una informació, una traçabilitat i d'aquesta manera pues, que el dinar sigui rodó.
0: Clar.
1: Aleshores, és el nostre objectiu enfocar-nos molt més en la restauració.
0: Mm-hmm. Sí, amb un format petit, així maco.
1: Correcte, des de vendre cacaus o xocolates per fer pues, les postres, gelats, la mousse, el tiramisú... És a dir, pot tenir milers d'utilitats.
0: Sí, tant. Molt bé, molt bé. Molt interessant, també. I el vostre futur, com ho veus? És, creixereu o...
1: Sí, de fet, en aquests 2 anys i mig hem vist com la resposta dels consumidors era molt positiva i hem aconseguit créixer, perquè, clar, hi ha molt d'interès per part dels nostres consumidors en consumir no només un bon producte, evidentment, sinó que aquest producte tingui un compromís tant amb la societat, amb els campesins, els agricultors, i també amb el planeta, amb la sostenibilitat. Aleshores, poder garantir aquests dos aspectes en el nostre producte i que sigui de qualitat, realment connecta molt amb els nostres clients. De fet, hem ja llogat un segon local, que és 3 vegades el que tenim actualment, ja està en procés de remodelació, així que l'objectiu nostre pues, és créixer. Però creixes sempre amb qualitat.
0: Mm-hmm.
1: Fer xocolata de qualitat, però respectant l'origen. Sempre donant molt èmfasi del lloc del qual provenen els nostres cacaus.
0: Molt bé, molt bé. Teniu alguna pregunta per l'Òscar?
2: A veure, realment són productes que són totalment paral·lels.
0: Mm-hmm.
2: Sí. I tant la història, difusió, tractament, és exactament el mateix.
0: Mm-hmm. Sí, jo ho veig, de la boca veig un futur als restaurants o en altres llocs, però amb els vostres productes, i crec que és un plus molt, molt únic.
1: Sí.
0: O sigui que espero Que funcioni, segur que sí.
1: Sí.
0: Bueno, doncs ara faig la pregunta que sempre faig. No sé si voleu afegir alguna cosa més. Si, bueno, per trobar-vos a vosaltres entrant a la vostra web, entenc que surt tota la informació de, dels vostres tallers.
1: Correcte. Tant a la nostra pàgina web com a l'Instagram ens podeu trobar com a Quina Xocolates i ens podeu trobar i contactar en qualsevol moment.
0: Val, doncs si voleu trobar aquestes experiències no, només cal buscar per internet. Llavors, la meva última pregunta sempre és, primer començo amb vosaltres, si fóssiu un cafè, quin seríeu?
2: Bueno, a veure, al fi i al cap, totes les tipologies o varietats de cafè són molt iguals des de la planta, des de la germinació, perquè el procés és el mateix. Però cadascuna té les seves peculiaritats. Quan ja són adultes, han donat el fruit, han donat el seu producte. Jo personalment no em decanto pas ni per una ni per l'altra, sinó pel global, o sigui, el món del cafè.
0: Molt bé, i almenys prens el cafè sol o amb llet?
2: Ah, en absolut, sol. 100%, sí.
0: I tu?
2: Igual.
0: Tampoc tens una varietat que diguis aquest és la meva...
3: No, perquè és un conjunt.
0: Molt bé, molt bé. I sí, també igual, sense cafè sol, tal
3: sol.
0: Qual.
3: Sol.
0: I amb sí. Sucre, no, tampoc.
3: No.
2: Hi ha una molt gran diferència entre prendre el que estem acostumats, la gran majoria, que és cafè comercial, a cafè d'especialitat. Són mons totalment diferents. No tenen res a veure, com la nit i el dia.
0: Sí, poder informar d'això i que la gent aprengui d'això, crec que també és molt, molt interessant.
3: Enriquidor.
0: Sí, del tot. I tu, Òscar, si fossis una xocolata?
1: Bueno, el món de la xocolata, igual que el cacau, és molt variat, moltíssim. Realment no sabríem quina xocolata quedar-me, és una pregunta complicada, però jo crec que la meva favorita, sens dubte, seria la Chuncho, que és una xocolata, és un cacau que prové de la regió del Cusco, al Perú, i té notes de fruits vermells, panses, és molt mantecós, es fon molt fàcil en boca, i el regust que deixa pot arribar a durar fins a 20 minuts, tranquil·lament. Aleshores, crec que em quedaria amb aquesta, sí.
0: És que parlant de regust encara tinc el gust. Sí. I ara he tingut un moment que he pensat, m'ha recordat el cafè en un moment. O sigui, quan estàvem parlant, dic, ostres, ara m'ha vingut una nota de cafè, no sé d'on, però... O sigui, que ha estat una experiència molt interessant. Bueno, doncs, moltes gràcies per haver vingut. I us desitjo molta sort perquè teniu uns projectes que tenen molt futur, crec.
2: Sí, tant.
1: Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies.
2: Gràcies.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Els centres educatius públics de tot Catalunya viuran aquest dimecres una nova jornada de vaga convocada pels sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, entre d'altres, en contra de l'acord signat pel Departament d'Educació amb Comissions i UGT. A més, demà dijous, els centres del Vallès Occidental tornen a estar cridats a fer vaga. Davant aquesta convocatòria, la Generalitat i l'Ajuntament han decretat serveis mínims tant als centres educatius públics com als equipaments municipals per garantir l'atenció bàsica de l'alumnat. Les dues vagues d'aquesta setmana formen part del calendari d'aturades que s'han previst a tot Catalunya entre els mesos de maig i juny. L'última vaga a tot Catalunya està prevista per divendres 5 de juny. La santcugatencaina Rabassa presentarà el seu primer treball musical, Nena, aquest dijous 28 de maig, al Siglo Mercantil. El projecte, format per 7 cançons pròpies, combina folklore mediterrani, sons contemporanis i una mirada molt personal sobre la infància, les emocions i la fragilitat. Les portes s'obriran a les 8 del vespre i el concert començarà a 8:45. Les entrades es poden comprar a la web del Siglo Mercantil. El cas del rodatge de The Last Druid, protagonitzat per Russell Crowe, als terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, continua generant controvèrsia. El grup parlamentari dels Comuns ha registrat al Parlament una bateria de preguntes dirigides al govern per aclarir com es va autoritzar inicialment el rodatge en una zona afectada per les restriccions derivades de la pesta porcina africana. La iniciativa parlamentària arriba després que el Departament d'Agricultura anunciï

0: És un requeriment legal per aturar el rodatge en considerar que el tancament perimetral instal·lat no garantia les mesures de bioseguretat exigides ni impedia adequadament l'entrada i sortida de Senglars. I en esports, el nou president del Club Voleibol Sant Cugat és Jordi Cava, qui ha estat l'únic candidat que s'ha presentat al càrrec. Cava substitueix Salva Vendrell i ha explicat el projecte d'aquests propers 4 anys de mandat. El nou màxim responsable afronta el repte amb molta il·lusió i ganes, liderant una junta formada per persones vinculades al món de l'esport i amb experiència en diferents disciplines. El president ha reconegut les dificultats econòmiques que han obligat el primer equip a baixar a Superliga 2, tot i remarcar el problema principal és l'elevat cost de competir en l'elit del voleibol estatal. Tot i això, el club manté l'ambició de continuar creixent des de la base. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. El mes de maig, la revista Valors dedica el seu monogràfic a debatre sobre la propietat del cos. Segurament la majoria de nosaltres diríem que som propietaris del nostre cos. Ara bé, és una qüestió complexa que s'ha abordat des de diferents perspectives ètiques, legals i filosòfiques. La resposta no és un simple sí o un no, sinó que depèn del context. Per aprofundir-hi, entrevistarem Josep Maria Argimon, llicenciat en Medicina, doctor per la Universitat Autònoma de Barcelona i exconseller de Salut de la Generalitat. També descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Radó, analitzarem una nova dada amb Núria Radó, recollirem la recomanació literària de Conxa per Ramon i avui, nou capítol d'Històries amb Valors de la mà de Maria Coll. Per acabar, dedicarem el like al cicle de conferències Mirades Blaves, que tindrà lloc dins del Festival Portal Blau de l'Escala. El projecte ofereix una proposta musical molt potent, però també dona espai al pensament crític. S'hi parlarà del paper de la dona a la Guerra Civil, d'incertesa, dels perills i oportunitats de la tecnologia, i també sobre salut. Tot plegat ens ho explicarà Miquel Fernández, director del festival. Tot això serà possible amb Joan Salicreu a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
3: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
2: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
4: Hola, Laura, com estàs? Doncs aquesta setmana m'agradaria parlar de la capital. M'agradaria parlar de Barcelona, que aquest Sant Jordi, doncs, molts dels que van passejar pels carrers doncs, van crear un nou enemic públic, els plataners. I ara que cada vegada s'apropen més les vacances d'estiu, doncs els barcelonins segurament tornaran a assenyalar el turisme com a enemic número 1 de la ciutat, que ja suposa molts problemes durant l'any, però que s'intensifiquen doncs, molt més en l'època estival.
2: És veritat que tenim l'estiu a tocar, però de moment tenim dades turístiques de Barcelona?
4: Doncs sí, segons les dades de l'Ajuntament de Barcelona, el primer trimestre ha estat rècord en visitants. Les xifres no han crescut tant com l'any passat, però han pujat un 1,9% el nombre de persones que han visitat la capital de Catalunya, que sí que suposa un canvi significatiu en referència als visitants que rebia la ciutat abans de la pandèmia. Recordo que moltes vegades pensàvem, després de la pandèmia no anirem tant de viatge, doncs mira, ho superem. Exacte. En aquell moment, per exemple, del mes de març, doncs, en referència en aquell moment, ara han pujat les xifres un 6,8% més, que és una barbaritat, entenent també el número de persones que visiten Barcelona, que estem parlant de milions. Tot plegat, sumat a la proliferació dels pisos turístics, doncs fa que els ciutadans de la ciutat se la sentin cada cop menys seva.
2: Clar, parlem de turisme, però hi ha un problema de fons, no? Que és que cada cop sembla més difícil viure a Barcelona, en general les grans ciutats d'arreu del món, però per què el focus està en el turisme, ara?
4: El focus no està tant en el turista, com sí que ho està en els establiments dedicats al turisme. El fet és que el govern de Barcelona vol modificar el pla d'usos, que és l'eina que regula els negocis que hi pot haver a cada territori, que, per exemple, doncs, limiten les botigues de cannabis que hi poden haver-hi a cada carrer. Però ara, aquesta modificació de la qual s'està parlant podria obrir la porta a que l'obertura... podria obrir la porta, perdona, a l'obertura de nous negocis encarats al turisme.
2: De quina mena de negocis estem parlant?
4: Doncs parlem de botigues de lloguer de patinets elèctrics, bicicletes o motos, locals d'armariets o lockers per guardar equipatge i nous punts d'informació o de venda d'etiquets d'activitats turístiques. Les zones més afectades per la mesura serien alguns trams del casc antic i del gòtic i sobretot a la Barceloneta. De fet, la xarxa veïnal del Raval i l'Associació de Veïns i Veïnes del Barri Gòtic creuen que el nou pla d'usos es presenta com una eina d'ordenació, però en realitat pot aprofundir la turistificació del districte. I els grups d'esquerra del consistori opinen que la modificació dona ales a unes activitats turístiques que abans s'havien limitat.
2: Perquè se sap, Carles, quina quantitat de locals podrien obrir o és un pla que encara està en una fase molt inicial?
4: Doncs Elisenda Alemany, presidenta d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Barcelona, ha dit que el pla contempla que a Ciutat Vella s'obrin fins a 18 noves botigues de cannabis, 250 mercats de 24 hores o 7 discoteques. Clar, aquí, per exemple, l'Ajuntament deia que el que es volia fer era regular i limitar els locals de cannabis, però ells es referien a aquells on es pot comprar a CBD. En canvi, sí que es plantegen obrir noves associacions, que són aquestes que moltes vegades generen molts problemes.
2: I què hi diu el govern de Collboni?
4: Segons explica Nació Digital, doncs fons municipals asseguren que la visió del govern és que el nou pla d'usos és continuista pel que fa a la regulació de les activitats i que encara no és definitiu. Veurem com avança, però sembla que tornarem a tenir un estiu ple de debat sobre el turisme i els seus efectes.
2: El debat s'ha servit. Gràcies, Carles. És moment ara de descobrir el perfil en qui s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
5: El 8 de maig, Lego va anunciar un canvi gairebé revolucionari. A les capses dels seus jocs deixarà de posar-hi que estan recomanades per persones entre 4 i 99 anys. A partir d'ara seran per tothom que tingui des de 4 anys fins a més de 100. El canvi és un homenatge al naturalista David Attenborough, que aquell dia feia 100 anys. No va ser l'únic homenatge que va rebre un dels divulgadors científics més coneguts del món. Aquell dia el Museu d'Història Natural va batejar una vespa endèmica dels llacs de la Patagònia xilena amb el nom de Attenborochus tau. Se suma una flor silvestre, una papallona, un saltamartí, una gambeta, un dinosaure i fins a una cinquantena d'espècies que porten el nom del naturalista, una de les persones que donen nom a més espècies. El Regne Unit es va volcar en el centenari de Attenborough amb un gran acte de celebració al Royal Albert Hall. Ell volia una celebració discreta, però no se'n va sortir. Estimat per persones de totes les edats, els programes que ha presentat durant dècades a la BBC l'han fet popular. Life on Earth, The Blue Planet o The Private Life of Plants l'han fet entrar a milions de cases i els britànics l'han acollit fins a qualificar-lo de tresor nacional per al Regne Unit. Des de la televisió pública ha acostat la natura a tothom i ha explicat de manera entretinguda fenòmens científics complexos. La seva cara és un testimoni de primera mà de l'evolució de la televisió. Quan va entrar a la BBC l'any 1952, ell ni tan sols tenia tele. Ha viscut el pas del blanc i negre al color i ha acabat fent documentals per Netflix. Però la passió de Attenborough per la natura cal buscar-la molt abans que la televisió en blanc i negre. Quan era un adolescent, un dia estava inspeccionant roques d'un camp d'Anglaterra i en obrir-ne un amb un martell va trobar el fòssil d'un mol·lusc marí. En aquell moment va ser conscient que ell era la primera persona en veure'l des que havia mort 200 milions d'anys abans. Una sensació que el va aclaparar i el va lligar per sempre més a la vida natural.
2: Avui ens preguntem si tothom hauria de tenir els mateixos drets a l'hora de ser atès en un sistema de sanitat pública. De seguida ens endinsem, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: tema de la propietat, així en general, dona molt de sí. Què has escollit, Pere?
1: Doncs una cançó d'en Joan Colomo, d'un disc molt, molt, molt, molt antic, que és L'oferta i la demanda, i la cançó es diu Contra la propietat. No, perquè aquí la propietat del cos, com plantejàveu al programa, jo m'he donat per pensar, i he pensat, clar, el meu cos és el meu cos i jo faig amb ell el que vulgui, però després, si la sanitat és pública i perquè he fet l'imbècil, m'he trencat una cama, què? Això qui ho paga? Ho paga la sanitat pública. I doncs, si volem que el nostre cos sigui propietat nostra, tindria que ser la sanitat privada, però no m'agrada la sanitat privada perquè és molt cara. Quin lío, eh? Por apa, adéu.
0: Ara ho dèiem, Pere, donem per fet que el nostre cos és nostre, de la nostra propietat, però avui ho posem en dubte, potser, Carles.
2: Clar, avui en parlarem a l'entrevista perquè aquest mes de maig la revista Valors es pregunta si som propietaris del nostre cos. Per aquest motiu, li preguntarem a Josep Maria Argimon, llicenciat en Medicina, doctor per la Universitat Autònoma de Barcelona i exconseller de Salut del Govern de la Generalitat, doncs pels dubtes, per exemple, que ha pogut plantejar ara mateix en Pere. Amb ell volem debatre sobre la nostra relació amb la sanitat pública i, per exemple, saber si aquells que es cuiden més haurien de tenir-ne un accent prioritari o si la nostra llibertat individual ha d'estar coartada en favor de la salut comunitària.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat d'aquesta setmana. Ell és Josep Maria Argimon. Josep Maria Argimon, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres. Com està?
3: Molt bé, i gràcies a vostès per convidar-me.
0: Un plaer, podem compartir uns minuts per parlar de salut, que al cap i a la fi és una cosa que ens afecta a tots i totes. De fet, volíem començar preguntant-li si és just donar preferència a qui té més probabilitats de recuperació o qui ha portat una vida més saludable.
3: No. És a dir, en principi, el que és la priorització dintre del món de la salut, clarament, depèn de condicions clíniques, no de si aquesta persona, anem a dir-ho de manera molt planera, s'ha cuidat més o s'ha cuidat menys. Això va haver-hi un intent al Regne Unit de fer una priorització, sobretot de llistes d'espera, per exemple, doncs, prioritzant aquella gent que no havia fumat o que no era fumadora, que feia més exercici físic, etcètera, etcètera, és a dir, que portava un hàbit de vida més saludable. Això no és ni ètic, no és just, i per tant el que ha de predominar és el criteri clínic. Qui més necessita, des del punt de vista clínic, és qui ha d'anar primer.
0: És molt interessant el que diu, perquè sovint ens pensem que les condicions de salut o l'estat de salut depèn exclusivament de nosaltres mateixos i potser no és així, no? Hi ha altres factors.
3: No. Evidentment, nosaltres tenim una responsabilitat i, per tant, l'hem d'exercir, aquesta responsabilitat. Però també pensem, jo he parlat del tabac, podria parlar d'altres factors de risc, del consum d'alcohol, etc. I moltes vegades ens pensem que doncs això és voluntat, o l'obesitat, una persona que és obesa, és voluntat. No, i no només és voluntat. Les addiccions són malalties, d'acord? No tothom és addicte o no tothom cau en addicció. Per tant, des d'aquest punt de vista, les addiccions les hem de tractar com això, com una addicció, parlo ara del consum de tabac, que és un dels components més addictius. Les hem de tractar com addiccions, per tant, les hem de tractar com una malaltia i, des d'aquest punt de vista, el que no podem fer és assenyalar, no?, o culpabilitzar a aquella persona, sinó intentar ajudar-la en la seva addicció i, evidentment, doncs, hi haurà algunes malalties doncs, que, perquè tinguin un bon èxit el seu tractament o la intervenció que sigui, la intervenció quirúrgica o el que sigui, doncs, potser requerirà que durant un temps aquesta persona no fumi o no tingui un determinat hàbit i l'hem d'ajudar a aconseguir això. Però el que nosaltres, des del punt de vista de la salut, no som jutges. Nosaltres no jutgem. Nosaltres escoltem, acompanyem, procurem, quan diem acompanyar, doncs ajudar a solucionar els problemes que tingui, però no jutgem. No jutgem si està bé fumar, si està bé beure, si està bé doncs tenir determinades pràctiques. Nosaltres no és la nostra funció.
0: Imagino que això en el dia a dia deu ser més complicat, no?, del que sembla en la teoria o sobre paper, sobretot perquè ara pensava que vostè justament va ser conseller de Salut durant la pandèmia de la Covid-19. En aquell moment, sí, suposo que va ser complicat potser aplicar aquest criteri clínic, o al contrari, el fet de seguir el criteri clínic que ens deia que havia de ser una mica el pal de paller, no?, a l'hora d'atendre, sí, pacients, va ser molt evident.
3: No, va ser molt i molt evident, és a dir, és quan més havia anat a ser. Miri, fixi's també, a vegades quan nosaltres diem el criteri clínic o molta gent pensa que s'ha de fer tot per la persona que tenim davant, tot, no? I hem de fer tot allò que sigui convenient per la persona, que sigui eficaç per la persona i, sobretot, que mantingui la dignitat de la persona i que no fem més mal que bé. I m'explicaré. És a dir, la Covid era una malaltia nova, una malaltia que, a més, doncs, afectava clarament els dos. Tenia moltes manifestacions, però les greus volia dir que afectava els pulmons amb una insuficiència respiratòria greu, que en alguns moments volia dir tenir que ingressar a la UCI. I s'ingressava a la UCI no 3 ni 4 dies, sinó, doncs, de mitjana, 42 dies, de mitjana. En alguns pacients, doncs, eren 20, 30, en d'altres 60, 70. La gent que no ho sàpiga estar 60 dies o 50 dies intubat, doncs, la recuperació és molt i molt i molt, molt difícil. A més, intubat vol dir que quan treus el tub, has de ser capaç de tornar a respirar, i això és francament difícil, o molt difícil, i després també que els tractaments, que sobretot eren corticoides a dosis alta, t'afableixen molt tot el que és la musculatura, etc. I, per tant, determinades persones, portar-les a la UCI, tu fas més mal que bé. Això a vegades pot costar i és un criteri clarament clínic, però el que sempre has de pensar que tu has d'intentar fer el màxim per aquella persona que no la perjudiqui, que no li faci més mal que bé.
0: Clar, en aquell moment hi havia un agreujant, suposo, que és que els recursos segurament eren més limitats de cop i volta del que acostumen a ser, no?
3: Sí, però fixi's el que dic. Si tinguéssim tots els recursos, si haguéssim tingut tots els respiradors del món, aquest criteri clínic es té que seguir mantenint, perquè determinades persones, ingressar-les en una UCI amb aquestes condicions que estic dient, doncs de moltes setmanes, d'estar intubat, corticoides a dosis alta, etc, això és acarnissament, el que nosaltres en diem acarnissament terapèutic. I, per tant, encara que haguessin tingut tots els recursos del món, doncs aquest criteri clínic ha de prevaldre. Nosaltres també, per sort, i això ho he explicat algunes vegades, no es va tenir que arribar a fer decisions, diguéssim, dràstiques. Nosaltres vam tenir un moment molt, molt crític a finals del mes de març. Bueno, durant aquell mes i mig vam arribar a triplicar el que eren els espais d'UCI. Els espais, perquè una UCI, al final, ho simplifico molt, però és la capacitat d'intubar i després també la capacitat, doncs, d'atendre la persona és des d'aquest punt de vista, i això es va reconvertir, doncs, utilitzant quiròfans com a UCI, canalitzant tot una sèrie, vam arribar a convertir biblioteques, sales de simulació, els cardiòlegs, doncs, ens ajudaven, dic els cardiòlegs per a persones que tenen, o professionals que tenen malalts crítics, tota la infermeria de quiròfan va passar a fer infermeria d'UCI, etcètera, etcètera, és a dir, que vam reconvertir, doncs, els hospitals pràcticament en UCIs. I des d'aquest punt de vista va haver-hi un moment que va ser molt crític, que va ser a finals del mes de març. A finals del mes de març nosaltres anàvem, i ho poso com un exemple, a Vall d'Hebron, que és la UCI més gran que tenim a Catalunya, ingressava un malalt intubat per hora, durant 3 dies consecutius, 3 dies. Per tant, 72 malalts. La UCI, la normal, la que tenim sempre, la que tenim ara, avui funcionant, la general, té 58 places, té 58 posicions. Clar, això era un ritme que feia pensar que si continuàvem amb aquest ritme tindríem que prendre decisions molt complicades. Per sort, el confinament va començar a funcionar i tot el que era aquests ingressos van començar a baixar i van començar a poder estabilitzar-nos una mica més. Però cert que si això hagués continuat aquest ritme, es haguessin hagut de prendre decisions dràstiques, sí.
0: I suposo que al cap i a la fi, en el seu sector, en el sector de la salut, la sanitat pública en concret, és difícil prendre segons quines decisions a correcuita, no?, d'alguna manera, i més davant d'una situació tan incerta com la de la pandèmia.
3: Sí, és difícil, però també nosaltres hem de pensar en el col·lectiu. I des d'aquest punt de vista hem de pensar que sempre està gestionant incertesa. I durant la pandèmia això va ser, va ser exponencial, realment. Estava gestionant la incertesa perquè era una malaltia nova, perquè realment no t'havies enfrontat mai amb això, i des d'aquest punt de vista sí, és la complicació que tens de gestionar incertesa. Però bé, és també la teva feina. És veritat que li has de donar moltes voltes, però has de valorar molts aspectes, has de valorar aspectes als clínics, has de valorar els aspectes ètics, has de valorar els aspectes socials, però també ho has de fer d'una manera relativament ràpida, perquè això també és el que et demana la societat, que es prenguin decisions. A vegades equivocades, eh? Però també has de saber reconèixer si t'has equivocat o no. Jo recordo que això va ser una de les primeres... Jo, quan em van nomenar secretari de Salut Pública, una de les primeres coses que vaig dir, dic, escolta'm, prendrem decisions i segurament ens equivocarem. Quan ens equivoquem, doncs haurem de fer un pas enrere i tornar a començar. És l'assaig-error, però aquesta també és part de la feina.
0: I tant. Escolta, en aquella època, com bé sap, i segurament n'ha estat parlant durant tots aquests anys, la Covid-19 va anar acompanyada d'una campanya de vacunació massiva. Clar, fins a quin punt, avui que parlem d'aquesta relació, no?, i de les llibertats individuals i col·lectives, fins a quin punt tenim dret a rebutjar intervencions mèdiques com, per exemple, això, vacunar-nos, quan pot afectar la salut pública?
3: Jo crec que des d'aquest punt de vista, avui a Catalunya i a Espanya i bona part d'Europa no tenim aquest problema. Hi ha bosses de persones que no creuen en les vacunes. Aquesta llibertat individual crec que l'has de respectar, però també és veritat que nosaltres hem d'explicar molt bé, i ho podem fer, el benefici que té les vacunes i els problemes que té no vacunar-se. Avui estem veient als Estats Units, per exemple, com el xarampió s'extén. Clar, potser la gent que ens està escoltant, que és gent jove, o pares, mares, o gent jove en general, diu, escolta'm, si el xarampió, o primer, ni l'has vist, no? I segon, escolta, el xarampió no és una malaltia greu. El xarampió, molts països, mata. I el xarampió, abans de la vacunació, matava. I això també ho hem de tenir present. I des d'aquest punt de vista hem de recordar que fa molt poc, a Catalunya, vam tenir un cas de tètanus.
0: Sí.
3: Jo recordava que jo havia arribat a visitar un cas de tètanus a urgències quan era resident. Després no vaig tornar a veure més. Però, excepte casos esporàdics, però vam arribar a veure un cas de tètanus fa poc. I recordin, si no vaig errat, va ser l'any 2013, ara, però va haver-hi aquell cas d'aquell nen, no?, amb diftèria, aquell nen d'Olot, de la Garrotxa, amb diftèria, que va morir. I també era un cas no vacunat. És a dir, són malalties que no els donem o que podem, si se'm permet l'expressió, dubtar de les vacunes perquè estem vacunats. És així.
0: Miri, 2015, el cas de diftèria d'aquest nen de 6 anys d'Olot.
3: Li agraeixo, eh?
0: No, li agraeixo. Jo no tenia gens present.
3: El temps passa que vola. Jo el que tinc present és el cas... Tinc present com, a la vegada, també, el nen, quan ingressa, al començament no se sabia què es tenia, perquè tu no hi penses, en això. Clar. I va ser el metge de l'Hospital Comarcal que diu, bueno, escolta, això d'aquí podria semblar el que jo he estudiat, però que no he vist mai, no? I aleshores va ser quan es va traslladar, etc. Però és que és això, és a dir, ho dic amb tot el respecte, eh?
0: I tant.
3: Amb tot el respecte, a més, per aquests dos casos, però el no vacunar-se o tenir una posició antivacunes, que jo la respecto, però també a vegades penso que és de societat opulenta, de societat que ho tenim, no? I que, per tant, això ja no ens fa falta.
0: Clar, en aquest context sí que és veritat que és inevitable preguntar-nos com es troba l'equilibri, no?, quan parlem de salut, entre la llibertat individual, que s'ha de respectar, com vostè deia, i la responsabilitat col·lectiva, no? Això potser en casos així més aïllats, com es comentàvem, potser no es posa tant sobre la taula, però en el cas de la pandèmia sí que estava en boca de tothom, no?, d'alguna manera.
3: Sí. Sí, a veure, tu tens aquesta llibertat individual sempre que no perjudiquis a l'altre, no?, que no perjudiquis a l'altra persona. I tens aquesta llibertat individual sempre que estiguis ben informat. Per tant, aquesta és l'obligació també dels professionals de la salut o dels polítics o de qui tingui que ajudar a prendre la decisió, aquesta decisió compartida, sempre que estiguis informat. I també en aquesta informació és el fet de dir, escolti, sempre hem de preservar el col·lectiu i hem de preservar l'entorn. Aquesta epidèmia, i això ho vaig repetir bastantes vegades, era una epidèmia de solidaritat. Quan tu et deia, escolti, poso la mascareta, jo sempre feia l'analogia, l'exemple, de, escolti, quan un cirurgià es posa una mascareta en el quiròfan, no ho fa per ell, no ho fa per... No, ho fa per no llançar, no?, a microorganismes des del seu nas, doncs, en el cos de la persona, que està un cos obert, etc. Aquesta és la mascareta. I nosaltres ens posàvem la mascareta no tant per nosaltres com per no contagiar la persona que teníem al costat. Mm. I era una epidèmia, una pandèmia també de solidaritat, i aquí amb algunes coses van fallar, quan dèiem la vacunació. I nosaltres ens vam vacunar a Europa, ens vam vacunar una vegada, dos, tres, quatre vegades, els que calguessin. Però el sud global, quan nosaltres ja portàvem dues dosis i pràcticament coberta tota la població, el sud global estava al 20%. I tu deies, escolti, però això és una pandèmia. Pan és de tot el món. Pan vol dir mundial. I aquest virus circula, els virus circulen, no els pots engabiar. Aleshores, era fins i tot, jo deia, si ens ho pensem egoistament, fem egoistament, no?, com a nord global. Home, hem de vacunar el sud. S'ha de vacunar. Si ho miro des del punt de vista egoista, i a més s'ha de mirar, s'ha de vacunar no des del punt de vista egoista, sinó des del punt de vista, doncs, de la solidaritat amb el sud global. Però aquest percentatge el recordo perfectament. Nosaltres estàvem vacunats amb dues dosis, 20% al sud global. I el virus anava circulant.
0: Senyor Argimon, estaríem aquí hores i hores parlant amb vostè perquè és molt interessant totes les reflexions que ens està regalant, però sí que m'agradaria acabar fent-li la pregunta que es planteja aquest mes de maig la revista Valors, que és si som propietaris del nostre cos. Què diria?
3: Jo li diria que sí, tenim dret a decidir sobre ell, això sí, sempre i quan, repeteixo, és una llibertat individual, estiguis ben informat dels pros, dels cons, del que tu vagis a fer amb el teu cos, no? I sempre també pensant en la teva pròpia dignitat, en la teva pròpia dignitat humana. En aquí també, quan jo dic que tenim, i a vegades, aquest consentiment informat, no?, i aquesta autonomia, també és certa que l'hem de posar en un context, no? I jo no sé si refereixen, per exemple, quan parlem de la llibertat del cos, ens referim, doncs, a també, doncs, això, als piercings, a estatus, o ens referim, per exemple, també, doncs, a l'estètica, a part estètica. Aquí també hem de veure el fet, i no ens hem d'oblidar, que també tenim un context social que ens pot pressionar molt i que ens pot, d'alguna manera, condicionar algunes de les nostres decisions. I això, aquí, sí que també hem de ser conscients tots quan, d'alguna manera, prenem aquesta decisió individual, autònoma, si realment és clarament autònoma o no. I m'explico la pressió que pot haver-hi des del punt de vista de l'estètica, la moda, perquè al final Això ho deia Michael Foucault, no? El poder no obliga directament, però sí que modela el que considerem acceptable o atractiu, no? I en un moment determinat sempre hem de pensar que la decisió és legítima si és lliure, i el que hem d'arribar a pensar fins a quin punt és lliure, certament no la tenim més o menys condicionada per aquesta pressió de dir, escolta, si no vaig tatuat no m'acceptaran, o al contrari, és a dir, no em tatuo perquè d'alguna manera vull tenir més identitat. Això jo crec que és una cosa que cadascú ha de decidir, però que també ha de valorar aquesta pressió externa. Dit d'una altra manera, la moda no anul·la la llibertat, però sí que la pot modelar, i això ho sabem tots molt subtilment.
0: Totalment. Josep Maria Argimon, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui, per aquests minuts de conversa pausada, que sempre s'agraeix, i sobretot per les reflexions que ens ha deixat.
3: Gràcies a vostès.
0: Descobrim què destaca Carles Bancs d'aquesta conversa amb Josep Maria Argimon. Carles, què n'ha subratllat?
2: Doncs em voldria destacar que la priorització dintre del món de la salut, doncs, clarament depèn de les condicions clíniques i no de si aquella persona, doncs, s'ha cuidat més o s'ha cuidat menys.
0: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
4: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
0: Cada mes a la revista Valors obrim un espai de reflexió a partir d'una dada. De fet, això és una secció on Núria Redó, Toni Redon i Josep Maria Vilarrúbia posen en context una dada concreta que també posem sobre la taula en la versió radiofònica, Valors a l'alça. Ho fem de la mà d'una de les persones que coordinen aquest espai, la doctora en biomedicina Núria Redó. Com estàs, Núria?
5: Bé, molt bé. Com esteu vosaltres?
0: Molt bé, contentes de poder parlar amb tu un dia més i de posar sobre la taula, com dèiem, una nova dada. De què ens parla avui?
5: Mira, avui parlem del fenomen una mica de l'Espanya vaciada, del Teruel existe, o la Catalunya buidada, que també, que també existeix, i com el per què, bueno, per què passa, no hi arribem a tant, perquè és un tema molt complex, eh? Però com malgrat les enquestes diuen que la meitat dels catalans estan d'acord en invertir en el món rural i que la despoblació del món rural és un problema i que cal fer-hi front, i el sector primari, etc. Tot això no està passant, no està arribant, i l'actualitat ens ho demostra. I com tots, malgrat tot, tendim sempre a gentrificar-nos en les urbes, en les ciutats, a Catalunya, a l'estat espanyol i a moltíssims països, parlem del text, parlem del Regne Unit, parlem dels Països Baixos, i com podem fer front, o com podem revertir, malgrat que tots, a nivell d'opinió política, tots estem d'acord en revertir això, en què és un problema, i en donar suport en aquells partits polítics que mirin més el món rural i el cuidin més. Després això no es demostra en les eleccions, no passa en les polítiques públiques, o no passa prou en les polítiques públiques, no sóc jo ningú per jutjar-ho, i ens qüestionem, no donem cap resposta perquè òbviament no la tenim, ens qüestionem què podríem fer per canviar-ho.
0: És una bona pregunta, no? Perquè és curiós que, tot i que no tingui un efecte directe sobre aquestes persones, moltes creguin convenient invertir en el món rural, però que, en canvi, no estiguem fent res. Que suposo que potser vam començar a ser més conscients durant la pandèmia, hauríem de buscar si és realment així o no, però no deixa de ser curiosa aquesta contradicció, novament, que ens planteges.
5: Sí, exacte. Probablement és molt difícil abordar temes tan complexos des de la nostra petita tribuna d'una pàgina, eh? Però sí que caldria qüestionar-nos, de fet, quin tipus de país volem ser. Si volem ser un país molt radial, molt concentrat, on totes... perquè ja no és només estil de vida, això que comentaves tu, que arran de la pandèmia doncs tots ens vam pensar quin tipus d'estil de vida volem, però també on posem els poders polítics, on posem les infraestructures, on posem les institucions, i quin model de país volem, si volem ser França o Itàlia, o volem ser de moment més com Espanya.
0: Moltes reflexions, com sempre, que sorgeixen d'una sola dada. Sembla mentida, com una dada, una xifra, ens pot donar per tant. Núria Redó, moltíssimes gràcies i ens trobem ben aviat.
5: A vosaltres.

0: Aquest mes se celebren 50 anys de les Jornades Catalanes de la Dona. Va ser la primera vegada que milers de dones van sortir de la clandestinitat i es van reunir públicament per discutir sobre els seus drets en plena època franquista. I per parlar-ne, ja que es tracta d'una gran història amb valors, avui ens acompanya la Maria Coll, ja ho sabeu, periodista i historiadora. Maria, com estàs?
1: Molt bé, vosaltres?
0: Molt contenta jo de poder-te saludar un mes més i de repassar aquesta història amb valors que, de fet, ens porta als dies 27, 28, 29 i 30 de maig del 1976 al Paranimf de la Universitat de Barcelona. Allà van tenir lloc aquestes Jornades Catalanes de la Dona. Quina era la seva intenció?
1: Doncs mira, primer cal tenir present el context quan van tenir lloc aquestes jornades, perquè només feia mig any que Franco havia mort i, per tant, malgrat la incertesa, el franquisme havia quedat enrere, però no tot tampoc estava normalitzat. No eren pocs mesos després de la mort i era un moment així com d'impàs. Estem en una època d'opressió per molta gent i també per les dones i es volen fer unes jornades que s'emmarquen en el que s'ha anomenat la segona onada feminista. És a dir, la primera havia estat a finals del segle XIX, quan moltes dones havien demanat el sufragi femení, el dret a vot, i aquest 1976 estem en aquesta segona onada feminista que es parla i volen organitzar un fòrum de debat on, a partir de les reivindicacions i les demandes de les dones després d'anys de dictadura, doncs puguin una mica aflorar. I proposen doncs un debat en profunditat sobre temes que afecten directament a les dones i com és aquestes coses es poden portar a l'àmbit de la política, perquè estem parlant d'un moment que els partits polítics encara eren clandestins i moltes vegades no tenien presents totes les reivindicacions feministes.
0: Clar, per tot aquest context que expliques, una de les grans preguntes és qui les va organitzar, aquestes jornades?
1: Qui les va organitzar i també per què es van poder fer, no? En un moment que encara era, de com dèiem, d'incertesa. L'ONU havia proclamat el 1975 l'Any Internacional de la Dona i el Departament de la Dona de l'Associació d'Amics de la UNESCO va llançar el projecte de celebrar aquestes jornades. Tenien la cobertura de la Comissió Catalana d'Organitzacions No Governamentals de l'Associació d'Amics de la UNESCO i això les va protegir una mica i va fer doncs, que no fossin unes jornades cancel·lades o clausurades pel règim. S'hi van presentar dones d'un ampli ventall de tendències feministes, formaven part d'aquesta organització, també doncs, associacions polítiques, i de fet durant l'any anterior, el 1975, moltes dones doncs, de pensaments diversos es van reunir diverses vegades en petites comissions per poder preparar aquestes jornades. Eren trobades una mica encara clandestines, entre cometes, es feien en parròquies, en casals de barri o en associacions professionals per evitar doncs, que aquestes jornades fossin clausurades.
0: I quins temes s'hi van tractar?
1: S'hi van tractar moltíssims temes, des del treball, la dona en els barris, la família, l'educació, els mitjans de comunicació, la participació política. Van ser unes jornades molt transversals en aquest sentit i es van discutir de moltes coses, no? També l'autonomia del moviment feminista i, doncs, i, com dèiem abans, com articular tot això dintre aquests primers partits polítics legalitzats que començaven a aparèixer.
0: Van tenir èxit les jornades?
1: Doncs mira, només cal mirar les fotos de Pilar Aymerich, que va estar durant totes les jornades i que són fotos públiques, per veure que realment hi havia molta gent. Primer tenien la intenció de fer-ho en un local de Barcelona on hi havia una cinquantena de persones, però veient que ja hi havia doncs, molt interès i que durant les jornades prèvies d'organització hi havien participat tanta gent, van decidir demanar ajuda al rector de la Universitat de Barcelona perquè els hi deixés el Paranimf. El Paranimf de la Universitat de Barcelona es calcula que acaben unes 500 persones i totes les fotos es veu completament ple. Però, a més, com que les jornades van durar 4 dies, es calcula que unes 4.000 dones van passar per les jornades. A més, eren dones, com deia abans, molt diverses, tant des de l'àmbit dels partits polítics, hi havia dones doncs, des de Democràcia Cristiana fins a representants de l'esquerra revolucionària més radical, també molta varietat de professions. Hi havia mestres, advocades, metgesses, infermeres. Bé, la llista podria ser molt llarga. I també hi havia molta diversitat a nivell social, per dir-ho així, no? Podríem trobar des de joves obreres fins a mestresses de casa o dones que podríem associar més amb una alta burgesia.
0: Deixem animar des d'aquí a les persones que ens escoltin a buscar aquestes imatges de Pilar Aymerich que ens comentaves perquè parlen per si soles. Com van acabar, Maria, les jornades? A quines conclusions es va arribar?
1: Doncs mira, si et sembla, llegim els punts de les conclusions finals perquè alguns ens podrien semblar que són molt antics, però també alhora molt actuals perquè no s'han arribat a fer realitat, no? És una llista una mica llarga, però jo crec que val la pena algunes fer algunes reflexions. El primer era molt clar, el dret a un lloc de treball sense discriminacions, la socialització del treball domèstic a través de serveis col·lectius, llavors encara el treball domèstic era molt femení, l'ensenyament obligatori públic, laic i gratuït i no discriminatori, l'abolició del servei social. Això ens pot quedar una mica estrany avui en dia, però recordem que durant tot el franquisme els homes havien de fer la mili, i evidentment després, però i les dones havien de fer serveis socials, no?, a canvi de no haver fet la mili. Per tant, l'abolició dels serveis socials, l'amnistia general, durant molts anys moltes dones havien sigut preses pel fet d'haver fet coses relacionades amb el món femení i, per tant, demanaven l'amnistia general, l'abolició de totes les lleis discriminatòries contra la dona, la revisió de la cèl·lula familiar. Això també pot quedar una mica fora de context, però és interessant perquè, segons, com que no hi havia llei del divorci, totes les dones depenien del marit o d'un membre de la família masculí. I, per tant, doncs, volien igualtat de drets en aquest sentit i que, per exemple, els fills que eren considerats il·legítims durant el franquisme doncs, també fossin integrats a la família. La supressió de delictes d'adulteri i amistançament durant el franquisme. Si feies el salt, el marit et podia acusar i, per tant, podies anar a presó. Dret lliure a la disposició del propi cos. L'avortament també era un delicte amb pena de presó durant el franquisme. I, doncs, hi ha altres temes, no?, com la supressió de la llei de perillositat i rehabilitació social, doncs, que perseguia conductes com l'homosexualitat o la prostitució. Podrien ser moltes més, però algunes estan relacionades amb aquella època i altres, doncs, que avui en dia encara les podríem estar reivindicant.
0: Clar, i de fet, Maria, el que deies tu abans és algunes d'aquestes conclusions van tardar anys a aconseguir-se, però és que d'altres no hi hem arribat encara, a hores d'ara.
1: No, és que les jornades van ser importants, una, perquè per primera vegada les dones van tenir un espai conjunt per parlar obertament dels seus problemes, que això no havia passat mai durant el franquisme, per tant, aquest és el primer tema important aquí a destacar. I doncs l'altre és perquè va sortir a la llum pública tot el moviment feminista a Catalunya, doncs, que havia estat durant èpoques, moltes èpoques, doncs, i dècades perseguit. A més, els assistents van qualificar aquella experiència com a transformadora, no?, aquella llibertat de poder parlar de qualsevol tema sense ser mal vist. I doncs la reflexió final que hem de fer, doncs, tant de temps després, és precisament, no?, que aquí hi ha algunes coses que ens semblen que ja hem aconseguit d'aquelles jornades i encara avui en dia estan a debat.
0: Avui hem parlat de les Jornades Catalanes de la Dona que es van celebrar al Paranimf de la Universitat de Barcelona entre el 27 i el 30 de maig de 1976. Potser no han canviat tantes coses, com tu deies, malauradament. Maria Coll, moltíssimes gràcies per aquesta història amb valors.
1: Gràcies a vosaltres.
0: El like d'aquesta setmana el volem dedicar al cicle de conferències Mirades Blaves que s'emmarca en el Festival Portablau de l'Escala. Entre el 16 de maig i el 17 d'octubre, la cita ofereix propostes musicals, de dansa, de poesia, però també reserva un espai per al pensament crític, i ho fa amb quatre conferències. Una proposta que avui descobrim amb el director del festival, Miquel Fernández. Benvingut a Valors a l'Alça, com està?
2: Hola, què tal? Moltes gràcies per convidar-nos. Molt bé, tot molt bé.
0: Gràcies per acceptar la invitació. De fet, el festival es defineix com un festival radicalment humà i això ja ens dona algunes pistes dels valors i de l'essència que hi ha al darrere, no?
2: Sí, la veritat és que no només és un festival on tenim arts, no?, arts escèniques, com pot ser doncs, la música, el teatre i altres disciplines, no? És un festival on també tenim un pes molt important, no?, el pensament, la reflexió, i doncs portem ja doncs, les últimes darreres quatre edicions amb el cicle de conferències Mirades Blaves, on ens agrada doncs, parlar i pensar i tractar doncs, diferents temes.
0: D'on neix la idea d'afegir un espai com aquest? Per què creuen que és important obrir espais de diàleg i de reflexió?
2: Doncs perquè en el temps en el que estem, no? Doncs, creiem que que és el moment, no, idoni per parlar de temes i per parlar entre nosaltres, discutir, no, i poder debatre i poder, doncs també aprendre, perquè és important. La gent que ve també al festival ve també a aprendre i a escoltar professionals de diferents àmbits, no, i intentem, doncs, posar sobre la taula diferents temes d'actualitat, altres temes que potser no ho són tant però que són d'interès. I la veritat és que la resposta del públic ha sigut molt bona durant aquestes darreres edicions, com deia, i també, doncs, perquè, com també deies, no, el festival és un festival que, des de la percepció dels que el fem, volem que no només sigui un festival d'art, sinó també que puguem això, no? Doncs que va dintre, és intrínseca a la ideologia del festival.
0: Al cap i a la fi vivim en un moment convuls, no?, de molts canvis, de moltes
2: sí.
0: transformacions socials, i la cultura no en queda aïllada.
2: No, no, per nosaltres... Ostres, perdona. Per nosaltres és imprescindible, no? Dintre del que seria el festival, doncs, nosaltres diem sempre que la cultura és una eina transformadora de la societat, i per tant, els que organitzem, ens dediquem a això, intentem, no, doncs, que a la mesura del possible posar el nostre granet de sorra a això, no? I intentem, doncs, des de fa, com bé deia, doncs, 4 anys, poder, no, tenir aquests espais on poder debatre i poder aprendre i poder conversar i poder, doncs saber coses que ens preocupen com a societat.
0: Quins temes es posaran sobre la taula en aquesta edició de Mirades Blaves?
2: Doncs en aquest any presentem quatre propostes diferents, però alhora creiem que són molt complementàries, no? Per un costat, obrirem el festival amb una conferència humanista, en aquest cas a càrrec del Carles Duarte i el Francesc Torralba. El títol de la conferència és La dignitat humana en temps de violència i incertesa. Aquesta serà la primera de les quatre conferències que tindrem. La segona és en clau històrica i feminista, a càrrec de la Caral Soler, no? On parlarem sobre les dones durant la Guerra Civil com a agents actius, que van ser. La tercera, en aquest cas, doncs, una cosa que també està molt, molt d'actualitat, que és tota la part de tecnologia i de la intel·ligència artificial, no? Una conferència titulada La humanitat i el poder de la tecnologia, per edició per any. Aquesta conferència estarà és en col·laboració amb l'EALA, no, l'Escola de Filosofia, i intervindran el Jordi Pigem, en Joan García del Muro, i la moderarà l'Ignasi Rifé. I la última serà sobre salut, en aquest cas sobre els ictus, no, i com prevenir i tractar els ictus, les idees més claus. Això ens farà, ens la presentarà la doctora Yolanda Silva, que ella és metge de l'Hospital Trueta de Girona.
0: Tots els detalls sobre aquestes Mirades Blaves els trobareu a portalblau.cat. Un festival, Miquel, que hem de recordar que també té una bona cartellera de música. A qui heu convidat aquest any? 19a edició, per doncs, cert, no? Em sembla?
2: Sí, exacte. És la 19a edició. Arribem a la 19a edició del festival. Un festival, com dèiem, que la música juga un paper importantíssim, però tenim altres arts, no? També, com pot ser el teatre, el circ, la fotografia, etc. I la música, que com bé dèiem, juga un paper important i juga amb una doble vessant, no? Per un costat tenim artistes emergents i tenim un gruix d'artistes que estan començant la seva carrera, i per tant, sempre dintre del nostre festival, doncs, els posem el mateix valor, no? Artistes que estan començant la carrera, amb altres artistes, doncs, ja consolidats, o diguem que molt més reconeguts pel gran públic. Dintre del que seria el grup d'artistes emergents, tenim l'Anna Díbori, la Maya Miranda, tenim un concert de música clàssica de l'Helena Regirassau i el Bernardo Rambó, en Roger Pedrós, l'Arana, i altres artistes, no? I després, en el grup dels artistes que ja aconseguissin més consolidats o que més coneguts, doncs està la Maria Jaume, la Maria del Mar Bonet, l'Helena Gadera, el Manu Guix, la Clara Pella. Tindrem en un altre espai, que en aquest cas, bueno, després parlem si vols dels espais, i de la importància que
1: I
2: tenen els
1: tant.
2: espais al nostre festival, però tindrem també la Fúmiga, la Judith Nederman amb la Geosinfonia, i tancarem aquest grup gruix d'artistes amb Sopa de Cabra.
0: Ara parlava dels espais, uns escenaris on queda clar que cultura i història es donen la mà en aquest festival.
2: Sí, per nosaltres també un dels eixos importants del festival és no només anar a descobrir els artistes o els que ja coneixen, o alguns dels que són nous, no? Que potser no són tan coneguts, sinó també el lloc on realitzem els concerts o els espectacles. Diguem que l'Escala té la sort de tenir, l'Escala i Empúries, tenir llocs de gran bellesa natural i altres de gran bellesa històrica, no? Com pot ser doncs, el Fòrum Romà d'Empúries, la Mar d'en Manassa, que té unes vistes espectaculars, o altres espais com el Jardí Clos del Pastor o el Folí de la Sal, no? Alguns dels escenaris del festival que ens anem movent, com deia, doncs, per tant, com per l'Escala i Empúries.
0: No volíem acabar sense preguntar-li pels valors, que pel que hem vist és una qüestió que també tenen molt present aquest impacte, no?, tant social com ambiental i cultural que vol generar el festival. Per què són tan importants i cabdals els valors per al Portal Blau?
2: Doncs perquè nosaltres al final a l'hora de realitzar aquest festival és l'essència del que som, no? Al final els que ens encarreguem de crear aquest festival i de portar-lo a terme, especialment la impulsora durant els últims anys del festival, perquè com sabeu aquest és un espai, és un festival públic on es presenten una licitació i es presenten, no? I diguem que hi ha hagut diferents promotors musicals o promotors culturals, des de que es porta encarregant l'empresa Ten Productions, la Cristina Torres, que és com la que ha liderat tot aquest projecte i ha impulsat aquest projecte des de fa pràcticament 10 anys. Ella va iniciar, no?, aquesta etapa i després ha vingut darrere continuant amb la línia i del que ell havia creat, no? I per tant, no deixa de ser uns valors que nosaltres hi creiem perquè som així, no? I al final, quan els portes intrínsec, doncs la sostenibilitat, la igualtat, la posada, com deia abans, no? En valor d'artistes emergents i del talent cultural que tenim al país, doncs una sèrie de valors i de maneres de ser que van intrínsecs amb nosaltres. I, per tant, a l'hora de crear aquest festival o de pensar-lo o d'intentar, no?, produir-lo, doncs ho fem també amb els valors que som, no?
0: Doncs que sigui per molts anys de Festival Portal Blau a l'Escala. Enguany, 19a edició, tots els detalls els trobareu a portalblau.cat, també del cicle de conferències Mirades Blaves, del qual avui n'hem fet un tastet amb el director del festival, Miquel Fernández. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres i per donar-nos veu i per estar sempre recolzant-nos.
0: Un plaer, fins aviat.
2: Igualment, fins una altra.
0: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Perramon.
3: Gemma Lienas és una de les autores més destacades de la literatura catalana. En la seva obra tracta el feminisme, la construcció de la identitat, les relacions afectives i els conflictes socials i generacionals. A La vida privada de Carmina Massot, el tema central és l'envelliment de la protagonista. Aquest és un llibre sobre la llibertat i la dignitat humana. La protagonista és una dona de 87 anys que acaba de rebre la pitjor notícia de la seva vida. Té un càncer terminal i li queden pocs mesos de vida. Però no és un relat sobre la mort, sinó sobre una vida plena. Què fa la Carmina Massot en rebre aquesta notícia? Decideix enregistrar en un caset les seves vivències per a les seves nebodes. Gràcies a això, descobrim que la tia soltera és una dona amb una vida rica i fins i tot perillosa. Els explica la història del seu primer i gran amor que la va empènyer a creuar Espanya, embarcar-se en la recuperació d'un valiosíssim quadre expoliat durant la Segona Guerra Mundial i a relacionar-se amb el nazi León de Greel. La novel·la es mou en dos plans, el passat i el present. La Carmina fa sovint comparacions entre la seva joventut i l'actualitat. Veiem la seva vessant feminista quan afirma que ella no es vol casar per no ser propietat de cap home. Amb aquesta idea i les situacions que recorda, el llibre esdevé un cant a les dones que amb el seu comportament lliure van començar a obrir portes a les noves generacions. Ella vol viure sola fins al final i té la seva

0: Nens. És un relat ben construït que no decau en cap moment. Barreja vida, mort, amor, nostàlgia, gelosia, desig i curiositat, amb una certa dosi d'humor. Com podeu veure, La vida privada de la Carmina Massot no és una novel·la trista, està plena de vida, una vida molt ben viscuda.
1: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions iBooks i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies i que vagi molt bé.
2: Ràdio Sant Cugat.
3: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Els centres educatius públics de tot Catalunya viuran aquest dimecres una nova jornada de vaga convocada pels sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, entre d'altres, en contra de l'acord signat pel Departament d'Educació amb Comissions i UGT. A més, demà dijous, els centres del Vallès Occidental tornen a estar cridats a fer vaga. Davant aquesta convocatòria, la Generalitat i l'Ajuntament han decretat serveis mínims tant als centres educatius públics com als equipaments municipals per garantir l'atenció bàsica de l'alumnat. Les dues vagues d'aquesta setmana formen part del calendari d'aturades que s'han previst a tot Catalunya entre els mesos de maig i juny. L'última vaga a tot Catalunya està prevista per divendres 5 de juny. La santcugatenca Aina Rabassa presentarà el seu primer treball musical, Nena, aquest dijous 28 de maig al Siglo Mercantil. El projecte, format per 7 cançons pròpies, combina folklore mediterrani, sons contemporanis i una mirada molt personal sobre la infància, les emocions i la fragilitat. Les portes s'obriran a les 8 del vespre i el concert començarà a 9:15. Les entrades es poden comprar a la web del Siglo Mercantil. El cas del rodatge de The Last Druid, protagonitzat per Russell Crowe, als terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, continua generant controvèrsia. El grup parlamentari dels Comuns ha registrat al Parlament una bateria de preguntes dirigides al govern per aclarir com es va autoritzar inicialment el rodatge en una zona afectada per les restriccions derivades de la pesta porcina africana. La iniciativa parlamentària arriba després que el Departament d'Agricultura anunciés un requeriment legal per aturar el rodatge en considerar que el tancament perimetral instal·lat no garantia les mesures de bioseguretat exigides ni impedia adequadament l'entrada i sortida de senglars. I en esports, el nou president del Club Voleibol Sant Cugat és Jordi Cava, qui ha estat l'únic candidat que s'ha presentat al càrrec. Cava substitueix Salva Vendrell i ha explicat el projecte d'aquests propers 4 anys de mandat. El nou màxim responsable afronta el repte amb molta il·lusió i ganes, liderant una junta formada

0: Per persones vinculades al món de l'esport i amb experiència en diferents disciplines. El president ha reconegut les dificultats econòmiques que han obligat el primer equip a baixar a Superliga 2, tot i remarcar el problema principal és l'elevat cost de competir en l'elit del voleibol estatal. Tot i això, el club manté l'ambició de continuar creixent des de la base. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Bon dia, són les 10:03 i això és el Faves Comptades.

Salutacions. Comencem el Faves Comptades, al magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat, amb Aimant Triquí, el control tècnic, i sota la batuta de Carme Reverte i de qui us parla, Alba Triador. Avui és dimecres 27 de maig i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients.

Arrencarem la primera hora amb una bona dosi de política en la tertúlia amb la participació dels partits amb representació a la Junta de Veïns de Vall d'Oreix de la mà de l'editor d'informatius Pau Vázquez. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat a la mà de Carme Reverte. Ho farem amb un polsim d'emprenedoria. Acompanyades per la Cuca Fernández, conversarem amb David Faimos, impulsor de Cannabity, una botiga que ofereix cannabis CBD com a eines per a tractaments i ajuda per a múltiples qüestions. I afegirem una mica de cuina de la mà de la Manel Guirado. Aquí li demanarem que ens posi receptes per gaudir a les celebracions d'estiu que ja tenim a les portes. I ens acomiadarem amb un capítol del Guaita que tenim on el biòleg Sergi Corral ens parlarà dels climes àrids i semiàrids i ens explicarà com s'adapten les plantes i els animals a aquests climes tan secs. Comença a bullir l'olla. Això és el Faves Contades.

0: Bon dia, benvinguts a Ràdio Sant Cugat, benvinguts a Cugat Mèdia. Com sempre, des de la ràdio, trimestralment, fem aquesta tertúlia i ens anem cap a Vall d'Oreix per parlar de temes d'actualitat de la vila. Comptem avui amb nosaltres, amb el president de l'MD de Vall d'Oreix, el senyor Juanjo Cortés. Bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: També amb el representant de Junts, el senyor Bernat Gisbert. Bon dia, senyor Gisbert.
2: Hola, bon dia.
0: Amb el representant d'Esquerra Republicana, Ramon Segura. Bon dia.
3: Bon dia.
0: Amb la representant del PSC, Susana Casta. Bon dia, Susana.
4: Hola, bon dia.
0: Amb el representant del PP, que estem esperant que arribi. En principi ens ha dit que en dos minutets està per aquí. I amb el representant de la CUP, el senyor Àlex Aguilar. Bon dia, senyor Aguilar.
5: Hola, bon dia. Gràcies.
0: Avui volem parlar d'un tema que en principi hauria de generar força consens, i és que va ser una moció aprovada per consens, una moció institucional impulsada pel govern a la darrera junta de veïns, en què es va aprovar que l'MD reclami a la Generalitat l'impuls urgent d'una llei específica per a les MD. El text defensa la necessitat d'un nou marc jurídic que reforci el paper institucional, competencial i financer de les MD. Hem de recordar que Vall d'Oreix és la MD més gran de l'Estat. Per començar aquesta tertúlia, aquesta conversa, volem demanar-li l'opinió al president de l'MD, el senyor Juanjo Cortés, que al final està al capdavant d'aquest govern que ha impulsat aquesta moció. Expliqui'ns una mica, senyor Cortés, els motius que els van portar a presentar aquesta moció.
1: Bé, el marc normatiu que tenim a les MDs data de l'any 91, és del text reforç de la llei de règim municipal de Catalunya, en el qual hi ha molt, en quatre articles, es desenvolupa tot, no? Clar, això és un règim jurídic molt mínim, que a més dedica una part al sistema electoral, un sistema electoral kafkià, en el qual els militants de Vall d'Oreix o de les pobles que són MD doncs tenen una confusió important a l'hora de votar, perquè és un sistema confós. A més, a l'àmbit competencial és el mateix per una MD com Vall d'Oreix, que té gairebé 9.000 habitants, com per una MD de 12 habitants del Pirineu, no? Per tant, això no pot ser, no podem regir-nos així. És una demanda històrica que tenim al conjunt de les MDs de Catalunya, i Vall d'Oreix, que a més encapçala l'agrupació de MDs de Catalunya, porta molt de temps treballant i reclamant el tenir una llei pròpia, com tenen altres comunitats autònomes, perquè de fet és un manament estatutari d'Estatut d'Autonomia de Catalunya i també de la llei de bases de règim local, que són les comunitats autònomes les que han de desenvolupar les lleis pròpies d'aquest tipus d'administracions. Hem treballat aquest tema, el govern de la Generalitat té sobre la taula una proposta per part de l'agrupació de MDs, i a partir d'aquí el que demanem és una celeritat. Sabem que no arribarem a les properes eleccions municipals a tenir aquesta llei, però sí que demanem un impuls donada la necessitat urgent que tenim les MDs d'una regulació pròpia.
0: Uh-huh. Senyor Gisbert, com veu vostè aquesta situació en la Junta de Veïns? No? Deia que si en cas que no fos per aconseguir-ho tot, sí que fos un primer pas, com valoreu l'aprovació d'aquesta moció, i si també veieu, no, que a nivell de MD, vosaltres que també heu estat al govern, no, si aquestes competències les sentiu que són limitades?
2: Sí, realment, en aquest cas, quan el govern va proposar, no, fer aquesta moció, la veritat és que va ser una molt bona notícia que fos institucional, no? Al final, en aquest cas, és el senyor Cortés, no, qui lidera tot aquest tema, però sí que és veritat que nosaltres, ja quan estàvem al govern i quan hi havia el senyor Puig, ell també havia estat treballant juntament amb el senyor Cortés, també, que estava de secretari de les MDs, no? tot aquest tema. És un camí que sí que és veritat que ha estat costós, ha estat un camí que des del president Puig i també anteriors presidents, i ara el senyor Cortés, doncs s'ha intentat, doncs, que les MDs es facin escoltar. Que es facin escoltar vol dir, quan dic jo demanar màxims, demano, bueno, som l'MD més gran de l'Estat, aleshores som la que tenim un major altaveu, no? I això el que hem d'intentar és, en aquest cas, anar tots plegats i a través del lideratge del Juanjo, doncs ell fa aquestes visites, no?, com a representant de l'MD de Vall d'Oreix, però també de les MDs que tenim a tot arreu, doncs que se'n respecti. Bàsicament és que se'n respecti, que se'ns tingui en compte per totes les ajudes, per totes les subvencions, i que es tingui en compte i que se sàpiga que és una MD, perquè estant al govern, nosaltres també vam aprendre en legislatures anteriors que un MD al final en molts casos treballa com un ajuntament. Hi ha una cinquantena de treballadors aproximadament, tenim una escola bressol que també és pròpia, i tot això no és gens fàcil de gestionar. ara estem a l'oposició, és obvi, però sí que està el govern ensenyat per saber que això no és gens fàcil de gestionar, que també hi ha una sèrie de problemes importants i fa que moltes coses no puguem optar pel simple fet de ser una MD. I creiem que aquesta moció, no, que es va presentar des del govern, és una moció molt i molt bona, doncs, per poder donar a conèixer això i, sobretot, per fer aquesta força de dir que som una MD i que necessitem també ser escoltats.
0: Uh-huh. En aquesta Junta de Veïns, senyor Segura, vostè també va celebrar que s'impulsés aquesta moció, però, com recordava el president de l'MD, el senyor Cortés, no estarà llesta per aquestes eleccions, per tant, els resultats de si finalment això s'aprova s'hauria de veure d'aquí ja 5 anys. Comentava que tots els presidents de l'MD de Valldoreix han lluitat molt per aquesta llei, com comentava també el senyor Gisbert. Quin futur li veu? Creu que hi ha camí per recórrer, que l'Estat s'hi posarà en tirar endavant aquesta llei?
3: Bé, nosaltres ens agradaria que fos com la llei de municipis rurals, que, si no estic equivocat, va ser Esquerra qui la va començar i s'ha aprovat aquesta legislatura. Ens agradaria que fos això, que fos una llei de municipis rurals. I igual que s'ha fet la llei de municipis rurals, nosaltres demanem també que es faci la llei de MDs per posar-nos al dia, doncs, en tots els aspectes, tant legals, competencials com econòmics. Arribarà, dependrà dels partits. En aquest cas, el senyor Juanjo Cortés, ell va ser independent, no li afecta, però la resta de partits sí que tots estem al Parlament, que és qui decideix, el Parlament de Catalunya. Els contactes que s'han fet al Parlament de Catalunya, tots els partits s'hi han posat de cara. El que es tracta és que entre tots empenyem per mirar de treure-la consensuada. Toca tema de competències, que diria que no hi ha massa problema, toca el tema electoral, que s'haurà d'arribar a un consens, es proposen fórmules, però vaja, jo crec que interessa a tothom, perquè des de les petites MDs de Lleida, que tenen 13 regidors, 12 o 13, fins nosaltres a l'MD, que tenim, pues, 9.000 conciutadans i 14 milions de pressupost, pues, s'ha de mirar de regular una miqueta això. Jo espero que els partits ens hi posarem i això... El tema és que entri, que comenci el tràmit parlamentari, i llavors això ja estarà arrencat.
0: Uh-huh. Senyora Casta, vostè que forma part d'un partit que ara mateix és qui mana a la Generalitat, no sé si des del PSC aquí a la secció de Sant Cugat i Valldoreix, doncs, heu pogut portar aquestes reclamacions en aquest cas al govern de Salvador Illa.
4: Bueno, nosaltres també, des del PSC de Sant Cugat i Valldoreix, també estàvem esperant una mica aquesta iniciativa del Juanjo Cortés perquè tirar endavant amb una moció que, des de l'Odis, aquí ens felicitem, perquè després de les situacions que hi ha en aquest plenari, que trobem un punt comú, un projecte comú per tirar tots els partits polítics endavant del plenari, la veritat és que és força important. És un punt d'inflexió, perquè al final, com deia el Juanjo Cortés, hi ha dos vessants. Una, que és l'electoral, que, bueno, causa les dificultats. I és veritat que la democràcia directa és estupenda, ¿vale? Però al final, que la dificultat que tenim avui en dia en plenari, i per l'altra banda el fet de que el sistema competencial, clar, potser a Valldoreix no es veu gaire, perquè al final estem com al mig de nuclis urbans molt grans, però hem de pensar que dintre del que són els pobles de Catalunya, Valldoreix és un dels que hi ha més poblacionats, estem al 75%, per sobre del 75%. Això vol dir que necessitem un estat jurídic diferent al que tenim avui mateix. Jo crec que el Partit Socialista, el Salvador Illa, ja ho va dir en el seu moment, fa uns anys enrere, que es posaria a sobre d'això, perquè entén quina és la situació actual de les MDs a Catalunya. Com deia el Juan Cortés, a tot Espanya està regulat, aquí a Catalunya no, i crec que sí, que ens hem de posar les piles.
0: Saludem al senyor Carlos Aranguren. Primer de tot, Aranguren, moltes gràcies per acompanyar-nos avui. Volia preguntar-li, el PP també va donar suport a aquesta moció. Creu que l'MD ara mateix té les competències que li pertoca? En què sentiu que aquesta administració es queda curt, no?, a l'hora de poder decidir i poder tirar endavant les iniciatives que considera?
6: Hola, bona tarda. En primer lloc, donar-vos les gràcies per la tertúlia d'avui. En segon lloc, pues, dir que el tema que està liderant el Juanjo Cortés ens sembla raonable, i així ho hem expressat en diferents ocasions, i nosaltres seguirem donant suport a això, perquè més enllà dels partits, ens resulta convenient per Valldoreix donar suport a totes aquestes iniciatives, però també ens sembla que el debat és un tant utòpic, no? Un tant utòpic, perquè els problemes de Valldoreix a nosaltres no ens semblen que vagin per pensar quines competències ha de tenir o no Valldoreix. Jo crec que aquest és un debat de futur, però és un futur llunyà, i en aquest sentit nosaltres creiem que hem de seguir recolzant aquestes iniciatives. No ens oposem a nivell partidista i ens resulta molt més raonable ser responsables políticament, com hem demostrat en diverses ocasions, i també ho ha dit el senyor Cortés, però també ens resulta un tant utòpic com estar parlant d'aquests temes quan realment no ens correspon a nosaltres en relació a política municipalista estar pensant en aquestes coses. A nosaltres ens preocupa molt més que es donin resolució a les mocions que es van presentant des dels diferents grups municipals. Ens resulta molt més important que els carrers estiguin ben asfaltats. Ens resulta molt més important què fem al proper mandat, o què fem amb l'Avinguda Baixador, o què fem amb totes aquestes coses. Tenim una visió més presentista, no? Jo crec que en el que estem dient, o en el que estic dient ara, els meus companys tant que estan al govern com a l'oposició, jo crec que el compartim. I crec que també és raonable dir que això que estem o que esteu proposant aquí des de Cugat Media de debatir, jo crec que ha de ser un d'aquells punts de dir sí, estem d'acord, no? estem d'acord, però amb prudència, no? Amb prudència de dir, bueno, és una qüestió de futur i ara ens hem de centrar en l'important. I què és l'important? L'important és Valldoreix.
0: Uh-huh. I perdona que li reculli el guà, senyor Anguren, però o sigui, quan diu el futur i utòpic, creu que és perquè és una cosa que no es pot arribar a produir, que es tiri endavant aquesta llei de les MDs, o considera que no és tan rellevant si es tira endavant o no pel canvi de funcionament de la institució?
6: Sí, considero que és una cosa que no depèn de nosaltres, dels aquí presents. Igual la persona més important entre nosaltres és el senyor Cortés, perquè té una rellevància política diferent a la nostra, tant per la seva presidència com per el paper que juguen les MDs. Però crec que també per la resta de grups polítics el que ens correspon és centrar-nos en altres coses, no? I amb humilitat jo crec que hem de respondre a les nostres responsabilitats. I jo, que represento el Partit Popular de Valldoreix, diguem que no vull fer demagògia en el sentit de la tasca en la que el partit m'ha responsabilitat. I jo crec que m'he de centrar en Valldoreix. I en el sentit del debat hi ha un punt, no? Hi ha un punt, no dic que no sigui important per Valldoreix, però hi ha un punt que escapa de Valldoreix. I per això, amb humilitat, jo crec que hem de ser prudents en el llenguatge que utilitzem, hem de ser prudents en les postures futures dels nostres partits respecte a Valldoreix, i hem de ser responsables en la mesura que hem de recolzar el que s'ha d'estar duent a terme de la mà del Cortés, en aquest cas, i també hem de ser realistes en el sentit de que hem de mirar més per al futur proper que per al futur llunyà de Valldoreix.
0: I tanquem aquesta primera ronda d'intervencions amb el senyor Aguilar. Bé, senyor Aguilar, com veu vostè aquesta moció que es va aprovar? No sé si la veu igual d'utòpica i llunyana com el senyor Anguren, si creu que pot ser una cosa d'aconseguir més fàcil.
7: Bé, sí, nosaltres des de la CUP ho tenim clar. Sí hi ha una llei pròpia de la CMD, sí hi ha més autogovern de Valldoreix i sí hi haurí sense complexos el debat sobre el futur institucional de la vila. Nosaltres entenem que és bàsic disposar d'una institució enganxada al territori i que conegui de primera mà doncs, tots els temes, com ara s'ha fet referència al senyor Aranguren, el que sol anomenar com els problemes reals de la gent, no? Carrers, mobilitat, rieres, urbanisme, les escoles, seguretat viària, etc, etc. I entenem que per fer una bona gestió d'això necessitem justament el que tenim, una organització, una institució que si funciona bé i està ben dotada, és una institució de microdemocràcia o una microinstitució democràtica que dona resposta real al que la gent necessita. Per nosaltres la qüestió no és si Valldoreix vol ser més Valldoreix per una qüestió, diguem-ne, simbòlica, sinó que una comunitat que ha de 9.000 habitants necessita eines per tal de governar els seus problemes quotidians amb èxit. I per tant, la defensa d'una llei pròpia per les MDs és també la defensa d'un model de país més democràtic, més descentralitzat i més arrelat al territori. I les decisions, ja entenem que s'han de prendre, no s'han de prendre des de lluny, no s'han de prendre des d'àmbits que no relacionats directament amb els veïnals, sinó que, doncs que entenem que com més a prop i la gestió del poder més proper sigui, doncs millor. I aquesta és la nostra posició.
0: Ara, després de fer aquesta primera intervenció, m'agradaria obrir un segon bloc que potser sí que és més fàcil d'aterrar i en el qual Valldoreix, no?, té més incidència, que és la renovació del conveni amb l'Ajuntament de Sant Cugat, la renovació d'aquest conveni competencial. Obro la pregunta i m'aneu demanant torn. A què hauria d'aspirar Valldoreix en la negociació d'aquest conveni? A què d'aspirar l'MD a aconseguir més o mantenir com està igual? Qui vulgui que comenci.
4: Ui.
2: Bé, doncs, si no començo jo, sí, per trencar el gel. A veure, sí que és veritat que en un aspecte així també cal tenir un context, no? Un context d'anys anteriors, que en aquest cas, doncs, jo com a vocal de governs anteriors havia tingut, o el senyor Cortés també havia tingut, no? Estant com a treballador de l'MD, però a veure, el que està clar, i creiem que és així, és que l'MD té més competències les que realment ara li corresponen, i això es veu en el dia a dia, i en aquest cas és igual, governi qui governi, ja no em poso amb qui governa o qui no, falta personal, crec que això tots estem d'acord en què falta aquest personal, i algunes d'aquestes competències que ens corresponen, doncs, són delegades de l'Ajuntament de Sant Cugat, no? Per exemple, les llicències mateix. Hi ha moltes llicències, doncs, que no es gestionen o no saben gestionar segons com, però perquè al final és un tema que necessita un criteri, i això al final és un criteri que ha de posar l'Ajuntament de Sant Cugat per aquest tema que comento de les mancances. I un clar exemple el tenim amb el tema de l'Avinguda Baixador, que és un tema que, vulguis o no, no és un tema que només jo preguntava l'altre dia a la proposta del tema, no?, si es parlaria d'Avinguda Baixador, però sempre s'acaba petant en aquest tema, perquè al final directe o indirectament, doncs afecta, no?, perquè tenim un problema molt gran amb una de les avingudes principals que està com està, no? Aleshores, primer s'hauria d'arribar a un acord amb aquest conveni, cosa que no és fàcil, sabem que això no és fàcil per ningú que estigui al govern, ni si hi hagi el mateix partit a Sant Cugat o no, tots això sabem que no és fàcil, perquè Valldoreix tindrà els seus interessos i Sant Cugat tindrà els seus, això és obvi, cadascú ha de lluitar per lo seu, però sí que és veritat que durant tot aquest procés portem 3 anys amb el conveni caducat, i aleshores aquest conveni caducat és el que a nosaltres ens grinyola.
4: Tira enrere, són 4 anys més.
2: Jo estic parlant d'aquesta legislatura, no he acabat. O sigui, dic aquesta legislatura, ja estava caducat aleshores.
6: Mas 3.
2: Sí, exacte. Mm-hmm. Per diversos intents infructuosos que hi va haver per part en el seu temps de Junts, o sigui, no, cap mm-hmm. problema. O sigui, hi va haver diversos intents infructuosos de Junts, tots sabem de la dificultat que té això.
4: Sí, aleshores, sí, no,
2: sabem, el govern actual tot ara es troba amb això, i el que hi hagi després, doncs, segurament s'hi trobarà, perquè dubto que d'aquí un any això estigui solucionat. Aleshores, jo l'únic que volia posar sobre la taula era això, que tenim una sèrie de problemes que ja no venen d'un govern ni d'altre, avinguda Baixador, competències, i que és un tema que ens preocupa i que és molt important. En aquest cas és el govern aquí, ara mateix el govern que hi ha, doncs, que intenta posar una mica llum a la foscor, a veure com, perquè això és un projecte a llarg termini, és un projecte no a partits, és un projecte per Valldoreix. I aquí és on crec que és important posar-se d'acord, i d'aquí crec que l'encert total d'aquesta moció.
0: Senyora Casta, la paraula.
4: Gràcies. Jo el que penso és que no són els interessos de Sant Cugat o Valldoreix, al final són els interessos dels veïns de Valldoreix. O sigui, això que hi hagi dos governs diferents, jo crec que el millor que podíem fer pels veïns de Valldoreix és posar-se d'acord. Penso que seria la manera més intel·ligent de poder resoldre els problemes. I respecte a el que és, que deia el senyor Anguren, d'un futur utòpic, nosaltres som capaços de treballar per un futur utòpic, que jo no veig utòpic, com pel present actual, com el vingut del Baixador, els carrers, els pals de fusta, els aeris, podem treballar amb tot això. Però anem a tocar peus a terra I jo, quan estem parlant de competències, quan les competències teves, o sigui, quan les competències que, o tu la feina que fas, o les coses que importen amb els veïns de Valdoreig, com per exemple, un cas molt concret, la grua, nosaltres fa molt de temps que estem sense grua en aquest municipi, és una competència que no és nostra, resulta que el que ho estan gestionant malament, que és l'Ajuntament de Sant Cugat, per la causa que sigui, l'estan gestionant malament, nosaltres rebem. La seva mala gestió fa patir a Sant Cugat, a Valdoreig, a Sant Cugat per suposat, a tot el municipi, però a Valdoreig, als veïns de Valdoreig. Què és el que passa? Llavors resulta que nosaltres hem de demanar permís a Sant Cugat perquè ens deixin fer una factura i poder gestionar nosaltres la grua. Clar, això és una cosa que és finita. I arribarà un moment que no podem continuar a fer factures. Llavors, quina és la solució? Ells no la poden aconseguir. I nosaltres què hem de fer? I això realment ens perjudica molt a nosaltres, amb el mercadet, en les festes, a les entrades i sortides de les escoles, a tot, ens perjudica moltíssim. La mala gestió d'una administració perjudica l'altra administració, que és més petita, i hi ha una dependència d'altra. I qui diu la grua, jo què sé, hi ha altres més coses. Per exemple, a l'Avinguda del Baixador. A l'Avinguda del Baixador, nosaltres, estava tot planificat des del mandat anterior, i segons el senyor Gisbert té al cap el fet que s'havia de passar una encomana de gestió, resulta que passem al principi d'aquest mandat, dos encomanes de gestió, quan ja havien quedat els governs anteriors, resulta que surten que no, i ara surt a la xistera tornar a passar una altra encomana de gestió, que sí, que es portarà endavant, que al final hem de treballar per lo que els veïns, pel benestar dels veïns, però no deixa de ser incongruent aquesta situació.
0: Senyor Segura.
3: Jo deixaria el debat de l'Avinguda Baixador.
4: Sí, no?
3: Estem per tractar. Home, no em convé perquè aquest govern ho arreglarà. Vull dir, em comprometo que ho arreglarem.
8: Vull dir, jo si crec... ho ha passat a Sant Cugat, Ramon. Sisplau.
3: Mira, justament aquest és un tema, fixa't. Jo he tingut l'oportunitat de voltar amb el president Juanjo Cortés per totes les assemblees anuals, i he vist molta relació entre les matrius i les MDs de Catalunya, de les 65. I el nostre és, bueno, és una cosa molt estranya, perquè tu vas a veure l'alcalde de Llavorsí i a Montenescló una relació collonuda. L'alcalde de l'Anàneu amb el de Tal, fantàstica. Estan els alcaldes de les ajuntaments matrius, estan al costat de les MDs, i el nostre no és així. No és així. O sigui, no és així. No és així. O sigui, no és així. Llavors, alguna cosa passa. Llavors, aquí, jo crec que és un error, una percepció molt de base, com si hi ha llei de bases, de que aquí se'ns tracta igual a Valldoreig i Sant Cugat. I no. Aquí n'hi ha un que és Sant Cugat, que és el que recapta, el que mana, i Valldoreig ho veïm. Aquesta és la situació que tenim. O sigui, Sant Cugat estableix deixar una bestreta de 7 milions a 6 i ho fan, punto. Decideixen no sé què i ho fan, punto. Llavors, nosaltres el que demanem, ja els hi vam dir, nosaltres el que volem és un diàleg, o sigui, poder dialogar, no trobar-nos les coses fetes, no trobar lo normal. Jo ho dic, és molt, molt demagògic, però és el mateix de Catalunya i Madrid. Vull dir, Madrid recauden i ho assignen a Catalunya. Doncs estem en una situació que el model teòric ve a ser el mateix. Llavors nosaltres, i a més aquí el company Bogueroles ho reclama molt, no?, el dèficit fiscal, i jo diria, doncs cony, ho entenem. Llavors, nosaltres senzillament, per voler enfocar-ho, què estem dient? Escolta, tracteu-nos de tu a tu, quan tingueu una mesura, ens el veniu, ens l'expliqueu. En quant al tema competencial i econòmic, nosaltres el que vam proposar al principi del mandat era que no volíem obrir cap meló d'aquest tema, no volíem res nou, senzillament renovar el que teníem.
6: Actualitzar, vols dir, no?
3: Sí, exacte.
4: Per seguretat jurídica.
3: Però no obrir el meló, o sigui, amb nova competència, ni nous imports, ni nova manera de càlcul.
6: O sigui, t'estic donant la raó, eh? Dic que sí. Actualitzar en el sentit de que no vols canviar res, sinó fer-ho legal, com està dient vostè.
3: No canviar el model. Valldoreig té un model, jo diria, bo de conveni en Sant Cugat. L'única cosa que demanem és diàleg, que quan Sant Cugat, pel que sigui, perquè està caducat per ases, per bèsties, no es digui, us toco la bestreta, us toco el transport, us toco els residus, etc. I nosaltres, no, volem un tracte pues, com a ciutadans que som del municipi de Sant Cugat, no? I aquests són els dos aspectes, és a dir, mantenim els dos convenis, els posem al dia, els posem al dia legalment, i després ens expliqueu les coses. Nosaltres, per exemple, quan se'ns va fer la decisió, que la puc entendre o no, del tema del transport urbà, pues, no se'ns va deixar opinar, se'ns va dir això, depèn de l'àrea metropolitana, us traiem un quart de milió d'euros. I nosaltres, ah, molt bé, vale. Fantàstic, clar, això entenem que no és el que ha de ser la relació entre la matriu i l'AMD. Que ho podem entendre i compartir, però s'ha de parlar, i és el que demanem. Mm-hmm.
0: Senyor Anguren, reia quan el senyor Segura feia la comparació amb Catalunya i Madrid, i m'ha demanat la paraula.
6: Sí, perquè em sembla que el que succeeix a nivell de Sant Cugat i Valldoreix és molt similar al relat victimista que s'utilitza dintre del nacionalisme català. Hi ha uns que ens roben, no? Hi ha uns que són uns dolents, hi ha uns altres que són bons, és el mateix, no? En el fons, és un problema de poder, no? I a nosaltres ens resulta més còmode ser realistes, és a dir, el que ha succeït realment a Valldoreix i a Sant Cugat és que s'han produït uns governs com distants en el sentit de poder. Quan han governat junts en un costat, ha governat l'esquerra en l'altre i viceversa, no? I a més a més, s'ha produït un agravant, que és que durant el govern de Junts amb el senyor Puig s'han produït com uns arguments distòpics, no?, dintre del mateix partit de Junts, que ha semblat com estrany, no?, podríem dir tot, perquè fins i tot Junts ha manifestat per activa i per passiva com una contradicció dintre d'aquell mateix govern, no? I que si no hagués estat el senyor Puig, hagués estat un altre, podríem dir, o una altra, podríem dir, hagués estat una altra cosa. Jo crec que és veritat, això que diuen des de Junts. Jo crec que també aquest fet no el podem eludir en un sentit a l'hora de jutjar la història, tant dretes com esquerres, com Junts, com Esquerra, com PP, com Vox, o sigui, és una qüestió real, i que, per tant, a l'hora de jutjar les competències de l'AMD hem de ser molt curosos a l'hora de jutjar la història, no? Perquè al final jutgem la història en funció de la història recent, no? I la realitat és la que és. I crec que la compartim, eh? En el fons la compartim. I és que si el govern de Junts i el govern de Valldoreix fos el mateix partit polític, tot seria més fàcil.
4: Jo
6: personalment considero que seria més fàcil i que hi ha determinats projectes, com per exemple podríem dir l'escola de música, un baixador, o fins i tot la centralitat, que si governessin els mateixos, personalment crec, és utòpic també el que diré, però que es desencallarien.
0: Això que no li agraden les utopies.
6: No m'agraden gens, no m'agraden gens. Quan jo, la senyora Casta em feia un contrarregument, no a l'utopia, quan jo dic l'utopia, i entenc que els seus arguments, en certa mesura els comparteixo, em refereixo que és que em resulta difícil d'entendre que es produiran de manera pròxima, eh? En aquest sentit ho dic, de manera propera, no?
4: Projecte de futur, vull dir, si no tinguéssim a la vida projectes, el futur seria una vida ben trista.
6: Que tots tenim projecte de futur, està clar.
4: Jo crec
6: que tots els que estem aquí tenim un projecte de futur.
4: Treballem per fer-ho realitat.
6: Però també per no enganyar la ciutadania, no? Jo crec que també hi ha un punt que si no es produeixen certs factors, és difícil. I tots sabem que l'any 2027 és determinant per tot això que estem parlant.
0: Mm-hmm. Demanava la paraula el senyor Aguilar.
7: Aviam, jo crec que quan vols una cosa l'has de perseguir, no? I li has de posar ganes i jo particularment, des que estic en aquest govern, he pogut observar la feina del nostre president i tots els contactes que ven en aquest sentit i realment tinc la sensació de que no tant com voldríem, però estem avançant molt, sobretot en el que és el coneixement de la situació de les MDs dintre del context general organitzatiu a nivell institucional i polític, no? D'altra banda, també volíem destacar que el conflicte competencial amb Valldoreix és quelcom competencial i també polític, és quelcom històric, no puntual, i que ha passat per diferents fases, tal com s'ha posat de relleu aquí, amb governs del mateix color i d'un color diferent, i les relacions no necessàriament han estat ni més fructíferes ni més positives per Valldoreix. Per tant, nosaltres entenem que no estem parlant d'un desacord circumstancial amb un govern concret, sinó que és un problema estructural i que ve de dècades enrere i que ens hem de posar tan fort com puguem amb el tema de la llei de MDs. I d'altra banda, pensem que també, doncs, probablement sí que és cert que la MD de Valldoreix és certament una mica una anomalia política pel tamany, per la mida que té, per la, pel número de, el número de veïns, pel número de carrer, de, per la quantitat de quilòmetres que té, i aleshores doncs, pensem que seria perfectament, que és perfectament correcte posar sobre la taula ja el debat sobre quin ha de ser el futur a nivell municipal de Vall d'Oreig, si ens hem de comportar amb un MD o si podem aspirar a ser un municipi normal.
0: M'havia demanat la paraula a la senyora Casta i després al president de Cortés.
4: No, més que res és per un apunt històric, respecte a el que ha dit el Carlos Aranguren, que durant, jo crec que el mandat del Josep Puig, els dos primers mandats va coincidir amb també amb Convergència, oi que sí?
9: Sí.
4: Vale. Llavors, això no són colors polítics, Carlos.
6: Factor determinante. Sí,
4: no, no són colors polítics. Jo crec que és l'actitud. L'actitud sempre... S'ha de saber... A més, tu ho has dit, però després t'has contradit a tu mateix. Vull dir, s'ha de saber a l'històric de Vall d'Oreig, estem on estem, perquè hi ha una història darrere. Vull dir, tots recordem a la Montse Turu, després el Josep Puig, tots van lluitar més o menys per lo mateix. I al final dona igual. Vull dir, amb dos colors iguals polítics a l'administració de Sant Cugat o al govern de Sant Cugat o a Vall d'Oreig, han hagut les mateixes dificultats.
0: Bé, Cortés.
6: Bueno, és que, perdón, no quiero hacer sangre aquí, pero es verdad que también hay un factor determinante, es que Junts, CiU, Junts per Sí, Junts per Cat, Junts per... no saben ni lo que son.
4: Vale. Queda dicho.
10: Ell,
6: perdón, sabe usted que le aprecio mucho, señor Gisbert, pero esa es la realidad, o sea, no sabe ni lo que es.
4: No, una cosa es el aprecio personal, otra cosa es la política.
10: Tant Convergència com Unió van empatar dos partits, o sigui, saben lo que son.
6: Bueno, el próximo es usted.
10: No, amb 95 anys us portem vantatge.
0: Senyor Cortés, li toca parlar.
1: Bé, jo la veritat és que tinc la mirada, no només com a historiador, sinó com a veí actiu i veí participant de la vida social i política de Vall d'Oreig des de fa més de 40 anys. Jo de molt jovenet ja m'interessava la vida local i el que passava a Vall d'Oreig, m'interessava el presentisme, m'interessava el passat per aprendre d'on veníem, m'interessava sobretot també el futur de Vall d'Oreig, no? Amb aquests 40 anys que he estat d'observador, després com a treballador i ara des del 2023 com a president, veus, tens uns escenaris per observar la vida política i la vida real de Vall d'Oreig, no? L'alcalde Orugós es va enfrontar a un govern socialista de Sant Cugat i no es van entendre. Ja no faig enrere, perquè enrere encara podríem mirar, que com a nen també ho veia i vaig viure molt a prop moltes situacions. Després... els alcaldes que han vingut després han estat del mateix color, el Sant Martí era de Convergència, el Paraire i Cardoner eren de Convergència. No va haver-hi manera d'entendre's. Vull recordar que en aquell període es van perdre al voltant d'unes 130 cases de Vall d'Oreig que va passar a ser de Sant Cugat sense cap decret, sense cap revisió dels termes territorials, que és una part important d'ingressos per Vall d'Oreig, i això va passar per lo bajini, per dir-ho d'alguna manera suau. A partir d'aquí, no mireu perquè aquestes cases ja no són de Vall d'Oreig, home, les coses no es fan així, això ha passat. Després amb la Montse Turu va ser un moment de reivindicació. Vull recordar que durant el primer mandat de la Montse Turu es va veure que no s'havien liquidat els pressupostos amb Sant Cugat, les liquidacions amb Sant Cugat, i hi havia un deute important que es va pagar una part amb cash, però una part important amb espècies, perquè hi havia un deute per part de Sant Cugat que no havien liquidat, i els alcaldes anteriors ni havien mirat, ni s'havien preocupat de liquidar a les anualitats. Per tant, bé, també s'ha de mirar l'històric, no? I a vegades, mira, la Montse Turu va arribar amb un acord al Recoder, amb el conveni econòmic, amb el conveni financer, per tant, és una qüestió de voluntats, una qüestió de les dues parts, de les dues parts. Cadascú des del seu posicionament, perquè són posicionaments diferents moltes vegades. És evident que una visió del municipi en conjunt, doncs, jo vull recordar un alcalde, no diré qui, que deia que Vall d'Oreig és el 10% de la població, però el 90% dels problemes. Clar, si un alcalde municipal té aquesta visió del que és Vall d'Oreig, doncs malament anem, no? I malauradament aquest mandat, doncs, hem hagut de viure una situació kafkiana a la sala de plens, que com no sortia endavant el que volia l'alcalde del municipi, l'alcalde Vallès, doncs va amenaçar en treure la competència d'urbanisme, quan no s'enterava que allò no és urbanisme. La competència, no, la competència de fer una obra. Les obres venen per llei. La llei de règim local de Catalunya marca que és una competència pròpia, per tant, ni l'alcalde, per ordeno i mando, podia treure-ho, i a més, encara que fos a nivell de conveni, ha de passar pels plenaris i s'ha de ratificar els plenaris. Per tant, hi ha una manca de voluntat generalitzada, una manca també d'entendre el que és Vall d'Oreix. Tothom reclama autonomia fins a nosaltres, però més enllà, més a sota ja no volem, ja ens destorota tot, i per tant, jo crec que independentment dels colors polítics, Sant Cugat no s'ha fet mai un esforç real per entendre la pluralitat i la diversitat del municipi i entendre que hi ha un encaix diferent, una personalitat identitària pròpia, amb un govern local que ha fet creat l'any 58 i amb una voluntat d'autogovern ferma. Jo aspiraria a tenir un conveni de plena municipalitat, jo, personalment. Però no estem... perdoni, en el programa electoral ho posàvem.
6: Ah, sí?
1: Està posat. Està posat i està, a més a més...
6: Són tan eclèctics.
1: No, miri, ho posava i, a més, ens hagués agradat aquest mandat, però serà impossible, per donar les circumstàncies de govern que tenim, d'estudiar la viabilitat de la plena municipalitat per Vall d'Oreix. Mm-hmm. Això no vol dir que tirés endavant o no, perquè, evidentment, hi ha tot un... Primer, s'ha de respectar la voluntat democràtica de la immensa majoria de valldoreixencs i valldoreixenques, i, per altra banda... ens hauríem de posar d'acord i seria molt complicat i molt complex i amb la situació legislativa actual. Per tant, en aquests moments és evident que el que necessitem en aquests moments és tancar els convenis per tenir garantia jurídica als dos, l'Ajuntament de Sant Cugat i la MED de Vall d'Oreix. I mentrestant, és evident que s'ha de parlar de quin contingut ha de tenir un futur conveni. S'ha de revisar el conveni, s'ha d'actualitzar no només jurídicament, sinó s'ha de revisar també amb les capacitats i amb les voluntats per les dues parts. No? La descentralització, la cessió de competències amb una MD no s'ha de veure com un problema, s'ha de veure com una oportunitat pel municipi. És a dir, el municipi ja no haurà de fer aquelles competències en l'àmbit de la MD, i així ho veuen, com deia el senyor Segura, la majoria de municipis de Catalunya. El problema és que no tothom ho veu igual. I per altra banda, i per això també el tema de la llei és necessària, estem massa acostumats a veure que les relacions, en el cas nostre, Vall d'Oreix i Sant Cugat, moltes vegades ha estat més una qüestió de bona voluntat de les parts o de mala voluntat, que no d'un marc escrit, teòric, marcat. Dues administracions no es poden regir per la bona o dolenta relació que puguin tenir l'alcalde i el president o presidenta de l'MD. Ha d'estar tot més regulat, perquè al final som administracions.
6: O no deberien.
1: No, però la realitat ens ha demostrat, i jo com a observador durant més de 40 anys de veure aquesta realitat, és que al final les personalitats fan molt, perquè el marc jurídic no està prou definit, no està prou regulat perquè ens puguem agafar. I per tant, molts cops ha estat més una qüestió de bona voluntat de l'alcalde o alcaldessa de Sant Cugat, sí, i de l'alcalde, bueno, també és una reivindicació de la llei, de l'alcalde o alcaldessa de MD, president o presidenta actualment, i les bones voluntats són efímeres, les bones voluntats o les dolentes voluntats no poden ser. Ha de ser, som una administració local i per tant hem d'estar regulats per un marc normatiu, ja sigui l'autonòmic, que reguli tot això, però també el conveni competencial, que jo aspiraria per les meves competències. I per altra banda, responent al senyor Aranguren, home, jo crec que nosaltres estem mirant pel dia a dia, pel presentisme, Vall d'Oreix a peu del carrer, de les petites coses, des de la vorera del veí a qualsevol altra cosa, però també hem de tenir una mirada llarga. Hem d'intentar solucionar o treballar, impulsar una llei pròpia i impulsar també el futur. Abans ho ha dit el senyor Gisbert, ens deixen fora moltes subvencions, no estan en compte, no estem presents a molts escenaris on no hauríem de ser-hi. I per tant és absolutament fonamental, doncs, a través de, com vostès diuen, el Juan Hostur o del que sigui, doncs anar reclamant. I fruit d'això, doncs, hem aconseguit 1 milió d'euros en diferents subvencions que abans no hi érem.
6: Totalment. Jo dentro d'aquest milió, dintre d'aquest milió d'euros, jo li he dit al Juan Hostur i li deia aquest matí també al senyor president que demanar una una partida per la crema solar, no? Li deia en broma, no? Per tots aquests tours que fa visitant a tantes entitats, no? La meva pregunta és, i amb això...
0: Atenció, perquè ens queden menys de 5 minuts i m'agradaria fer un tor final.
6: Sí, finalitzo amb una pregunta, no? Per què és el president, perquè jo...
4: Els prenso exactament,
6: la veritat, sí, és el meu costum. No, perquè ell ha dit una cosa... Bueno, moltes coses importants, no? Però algunes d'elles, com per exemple que l'alcalde de Sant Cugat ha amenaçat amb retirar unes competències, quan deixi de passada, no? La meva pregunta també és respecte, i ha dit també que les competències, ha parlat també de les competències respecte a Sant Cugat, que el que no hauria de ser, el que hauria de ser la relació, però després també ell té una responsabilitat com a president, a diferència de nosaltres que estem com a vocals, tant sigui el govern com a l'oposició. La meva pregunta és, davant d'aquesta impertinència de l'alcalde Josep Maria Vallès, que va fer en aquell moment i que avui vostè aquí està reivindicant, com hem fet nosaltres en numeroses ocasions i també ha fet vostè en numeroses ocasions, pensa fer alguna cosa? Li pensa fer alguna reclamació? Li pensa demanar a vostè, que té més poder que nosaltres, que rectifiqui les seves paraules, o segueix volem fer aquestes reivindicacions aquí a la ràdio i deixar-les així tal qual? Gràcies.
0: Bé, senyor Cortés, espera, no contesti, perquè si no acabarem mai.
6: Es compromès la pregunta.
0: M'havia demanat la paraula.
9: Sí, no, ja com a conclusió tancament, sí. Perquè veig que no tindrem més oportunitats que el senyor Moreno.
4: Gràcies.
9: Però jo com a reflexió final volia dir el següent, és a dir, al final les institucions estan per sobre les persones. Val? I aquí s'han comès errades per totes bandes, des d'un partit a l'altre, això no hi ha cap mena de dubte. Ja sé que el senyor Angurén avui ha fet amics amb Junts, sobretot, i ja dic, els canvis de nom, no sé què. Però crec, sincerament, i per posar en valor també el que s'ha fet des de Junts, el senyor Puig va estar 12 anys a Valldoret i segur que també va fer moltes coses bones. També es van fer coses dolentes.
10: Sí. I bones.
9: Segur,
10: i bones.
9: Però el president Puig també crec que cal posar en valor coses molt bones que va fer. Després, llestimosament, hi ha altres temes doncs, que no s'han concretat, que no hi ha hagut acords. Hi ha hagut aquest desencontre amb el tema de l'Avinguda Baixador, per exemple, que l'alcalde Vallès després va reconèixer que no havia estat afortunat amb aquestes declaracions i crec que va quedar ben clar, però sí que és veritat que hi ha una disparitat d'opinions amb aquest tema, on des de Junts es considera que el govern de Valldoreix ha tornat a posar-li el tema de l'Avinguda Baixador de Sant Cugat perquè, segons el nostre parer, ells no són capaços de tirar-ho endavant. No? I aleshores, des d'aquí, doncs, amb l'expertesa de Sant Cugat, intentar tirar això endavant perquè ells saben que la nostra opinió, opció, és primer fer una capa de rodament i després que es pugui desenvolupar paral·lelament el projecte per, almenys a curt mig termini, puguin tenir una solució. I ja per acabar el tema que parlàvem de la independència de Valldoreix, si sí o si no, que el senyor Cortés ha obert també el meló i que era un tema que també anava al debat, al final hi ha opinions per tot. Ja vam veure el que va passar a Bellaterra, per exemple, que és un tema que va passar, però aquí tampoc s'ha fet encara. Sí que és veritat que vostès ho portaven al programa electoral, per A o per B no s'ha fet, no? I crec que és un tema molt rellevant i que crec que caldria fer-lo. Després cal veure si viable i és viable econòmicament o no. Això és un tema també molt important. Aquí cadascú té la seva opinió, però crec que aquí hem de comptar amb els experts, amb la gent que domina el tema de números, per saber què fem amb el Valldoreix. I per acabar, que el senyor Segura comentava que hi havia molt bones relacions entre les MDs de Lleida i totes aquestes són molt poques. Crec que no és just fer la mateixa comparació entre aquelles MDs i la nostra, perquè nosaltres som 9.000 habitants. No té absolutament res a veure la gestió d'una MD de 9.000 habitants amb una de 13 o 14, Ramon. I crec que això no és just comparar-ho igual, perquè saps perfectament que no té res a veure gestionar milers de molts treballadors a Sant Cugat i a Valldoreix, déu-n'hi-do, comparat amb aquests que tenen molt poques competències. Però sí que és veritat que crec que cal posar en valor aquestes MDs també, i per això també ha sorgit el moviment o el que el Parlament també van ser-hi, no és un moviment, sinó que és una plataforma, no? Els d'Eines pel Repoblament Rural. Aquesta gent crec que també se'ls dona una alta veu. Crec que no se'ls escolta en absolut, i aquí el senyor Cortés estarà d'acord amb mi, ja no a les MDs, sinó parlo de les Eines de Repoblament Rural, i aquesta gent no tenen ni cobertura de telèfon a molts pobles de Catalunya. I això crec que des d'aquí hem de denunciar-ho i donar-los tot el suport des de l'EMD de Valldoreix.
0: Doncs vinga, acabem la tertúlia fent aquesta ronda que ja ha iniciat el senyor Gisbert i que apuntaven també el senyor Aguilar i el senyor Cortés. Senyora Casta, independència de Valldoreix, sí o no?
4: Ah. Bueno, jo el que penso és que més enllà de la independència de Valldoreix, sí o no, el que crec és que el que hem de resoldre són les competències, perquè jo dic el contrari del que diu el senyor Gisbert. Jo crec que les persones estan per sobre d'administració. L'administració el que ha de fer és cuidar les persones, i el que intentem des de Valldoreix és fer-ho. Pensi que és el que he dit abans, torno a dir el mateix. Cada vegada que la nostra matriu, en aquest cas Sant Cugat, s'equivoca o gestiona malament el que pateixen nosaltres. Quan parlem de la seguretat, no tenim els policies suficients. Quan parlem de la recollida selectiva, no ens van escoltar i després va passar el que va passar. Quan parlem de tantes i tantes coses, que realment la mala gestió és d'ells, ja no és la grua, que és, potser és el mínim, però és la mala gestió. La mala gestió, a veure, mala o potser que no se'n surten, també és possible. Nosaltres tenim temes a Valldoreix sobre la taula que no ens en sortim, perquè a vegades són difícils. Però més enllà de que sí o no a la independència de Valldoreix, jo el que reclamaria és que per favor ens poséssim totes les piles, que fóssim seriosos, perquè al final els que estan patint són els veïns. No són les administracions, són els veïns. I és el que ha de ser prioritari per a la nostra gestió.
0: Senyor Aguilar, és el seu torn.
7: Doncs sí, nosaltres creiem que cal obrir efectivament el debat sobre la plena municipalitat de Valldoreix, si és un projecte viable, si, quin suport tenim a nivell veïnal, i en el cas de que sigui viable, entenem que és el millor camí. És allò de, si vols estar ben servit, fes-te tu mateix al llit. I aquesta és aquesta, diguéssim, que és la frase que podia definir una mica la nostra relació amb Sant Cugat.
0: Senyor Angurem.
6: Bé, a nosaltres ens resulta un debat estèril i creiem que no és el debat pertinent al que li toca a Valldoreix avui en dia. Nosaltres creiem que hem de resoldre primerament el tema de les competències, més enllà del futur de Valldoreix. Hem de resoldre el tema de la brossa, que està sent preocupant. Hem de resoldre el tema dels projectes que tenim entremig, com pot ser el de baixador, i després ja mirarem això, no? Per què? Perquè quan parlem del tema de la independència o no de la MD de Valldoreix, en el fons estem parlant de polítics, de polítics, i de relacions polítiques. No dic que no siguin importants, i no vull fer un discurs populista aquí en el que estic dient, però nosaltres creiem que hi ha prioritats, i també creiem que aquest no és el debat que li pertoca a Valldoreix, perquè creiem que és un debat llunyà en el sentit de que fins i tot no ho podem decidir ni tan sols els que estem avui aquí a la taula, ni tan sols el senyor president, ni tan sols el senyor Josep Maria Vallès. No ens pertany a nosaltres. El que ens pertany a nosaltres és buscar el punt d'entesa entre els diferents partits polítics que estem avui en dia a Valldoreix o en el futur proper, de com podem millorar la vida de la gent que viu a Valldoreix.
0: Senyor Cortés, bé, vostè apuntava, no, que ho porten al seu programa electoral, per tant entenc que la resposta seria que sí, o almenys explorar-ho, no?
1: Bé, jo, sobre Valldoreix, la veritat és que sóc molt orteguià. A mi Valldoreix em dol. Em dol perquè tenim un vestit, tenim una figura que ens ve petita, que ens ofega, que no ens deixa ser nosaltres mateixos, i que molts valldoreixencs, o alguns valldoreixencs, pensem que podem tenir un major nivell competencial i podríem optar a una plena municipalitat. No parleu de moment d'independència de Valldoreix, jo parlaria més de plena municipalitat, que pot tenir moltes figures. La figura del municipi independent, com va ser la Canonja, que va haver-hi una conjunció astral per la qual l'Ajuntament de Tarragona i l'Ajuntament de la Canonja van ser capaços de posar-se d'acord, no complien la llei i, per tant, es va rebutjar la municipalitat de la Canonja, però es va fer via Parlament de Catalunya amb una llei pròpia perquè no complien la distància. Nosaltres tenim més població que la Canonja, per exemple, però aquest no és el problema. Per tant, jo abogaria per una major àmbit competencial, per una plena municipalitat de Valldoreix en tots els sentits. El vestit ens ve petits, i per tant, per molt que arribem a tenir una llei pròpia d'MDs, encara el vestit no ens quedarà prou
0: massa ajustat,
1: que això s'ha de corregir a través de tenir un conveni competencial que Valldoreix vulgui assumir, evidentment, derivat amb el municipi. I espero que en els propers anys siguem capaços, estigui qui estigui, és igual, independentment de, dels partits, sinó pel, per l'interès de del govern de proximitat. Jo amb això soc molt de subsidiarietat, no? El principi de subsidiarietat el tinc molt, molt arrelat dintre meu i penso que el que pot fer una administració més petita no ho ha de fer una més gran. I, per tant, la més propera al veí de Valldoreix és la MD de Valldoreix. I, per tant, la MD, jo crec que pot...
11: És un principi catòlic, per cert.
1: És un principi de subsidiarietat que ve de la democràcia cristiana, sí, senyor.
11: Correcte.
1: Doncs...
11: A veure si va ser al final de vostè.
1: Doncs... jo soc, sap que sóc una persona independent, sí, a més amb valors i valors transversals, perquè a més es diu la candidatura Valldoreix plural. Tenim aquest sentit plural de la diversitat que tenim a Valldoreix. I el principi de subsidiarietat és un valor que també tenim incorporat en aquest sentit. Per tant, Valldoreix per una plena municipalitat.
0: I tanquem la tertúlia d'avui amb el senyor Segura.
3: A veure, afirmació directa. L'avantatge que té el conveni econòmic amb Sant Cugat és que marca el model que Valldoreix, jo sóc economista, porto uns quants anys treballant números i dades, el conveni econòmic que tenim amb la participació d'ingressos i de despeses puc manifestar de que Valldoreix podria ser independent econòmicament. Valldoreix podria ser econòmicament independent. Sí, sí, econòmicament podria ser-ho, 9.000 habitants, podria ser-ho, sí, perquè tenim mesurats participacions amb ingressos, tenim participació amb el tema del PI, amb el tema de subvencions, amb l'àrea metropolitana, ho podria ser, té una dimensió i uns serveis que podria ser-ho. La posició, nosaltres el que volem és explorar el que he dit al principi, que hi hagi una col·laboració d'una entesa amb la matriu, en aquest cas a Sant Cugat, que veiem que no hi és, nosaltres insistim. Nosaltres com a Esquerra tenim una doble responsabilitat, aquí sí que tenim una doble responsabilitat, estem els dos governs, i realment estem per això, estem perquè hi hagi una entesa, hi hagi una col·laboració amb els diferents aspectes, perquè els ciutadans de Valldoreix es trobin còmodes, i el de Sant Cugat també, i que no arribem a una oposició com la Canonja, encara que va ser pactada, que tot ha de ser pactat, això... qui hagi d'agafar el missatge que l'agafi, respecte als veïns que tenim anant cap a Sabadell, o sigui, tot ha de ser pactat, ha de ser pactat. Nosaltres hem tingut conflictes molt d'usos amb Sant Cugat, ja vam dir, potser ens ha afeblit a la negociar que nosaltres no pleitejarem el contenciós com s'havia fet, hi ha hagut alcaldes d'aquests, com certs alcaldes que ho van portar al jutjat, nosaltres no, i el que nosaltres esperem de que amb les atribucions que tenim, el conveni que tenim, que siguin capaços de fer-ho. I després l'altre tema, jo per concloure el tema baixador, li recordaria al senyor Bernat que vostè sap de que vostè, el seu partit i el meu govern a Sant Cugat, i dintre del pacte de govern hi ha un apartat que posa promoure les obres de l'avinguda baixador, això en el pacte de govern. Per tant,

0: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
1: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquirón Salut.

0: superjust. I tu què tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: Us sobta veure una persona amb discapacitat sortint de festa? 3, 2, 1... Discapacitades! Jugar al pedra, paper, tisores amb tu seria massa previsible.
3: Ah, no tens mans?
4: No se recomienda hacer en sus casas, háganlo.
5: Red flag.
3: Oi que sí?
4: Sí. Sí.
6: Ja disponible a cugat.cat.
3: Mare meva.
7: 91.5 FM. Ràdio... Ràdio Sant Cugat. Notícies.
8: Salutacions, us parla Mireia Puente. Els centres educatius públics de tot Catalunya viuran aquest dimecres una nova jornada de vaga convocada pels sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, entre d'altres, en contra de l'acord signat pel Departament d'Educació amb Comissions i UGT. A més, demà dijous, els centres del Vallès Occidental tornen a estar cridats a fer vaga. Davant aquesta convocatòria, la Generalitat i l'Ajuntament han decretat serveis mínims tant als centres educatius públics com als equipaments municipals per garantir l'atenció bàsica de l'alumnat. Les dues vagues d'aquesta setmana formen part del calendari d'aturades que s'han previst a tot Catalunya entre els mesos de maig i juny. L'última vaga a tot Catalunya està prevista per divendres 5 de juny. La Sant Cugatenca Aina Rabassa presentarà el seu primer treball musical, Nena, aquest dijous 28 de maig, al Siglo Mercantil. El projecte, format per 7 cançons pròpies, combina folklore mediterrani, sons contemporanis i una mirada molt personal sobre la infància, les emocions i la fragilitat. Les portes s'obriran a les 8 del vespre i el concert començarà a 9:15. Les entrades es poden comprar a la web del Siglo Mercantil. El cas del rodatge de The Last Druid, protagonitzat per Russell Crowe, als terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, continua generant controvèrsia. El grup parlamentari dels Comuns ha registrat al Parlament una bateria de preguntes dirigides al govern per aclarir com es va autoritzar inicialment el rodatge en una zona afectada per les restriccions derivades de la pesta porcina africana. La iniciativa parlamentària arriba després que el Departament d'Agricultura anunciés un requeriment legal per aturar el rodatge en considerar que el tancament perimetral instal·lat no garantia les mesures de bioseguretat exigides ni impedia adequadament l'entrada i sortida de senglars. I en esports, el nou president del Club Voleibol Sant Cugat és Jordi Cava, qui ha estat l'únic candidat que s'ha presentat al càrrec. Cava substitueix Salva Vendrell i ha explicat el projecte d'aquests propers 4 anys de mandat. El nou màxim responsable afronta el repte amb molta il·lusió i ganes, liderant una junta formada per persones vinculades al món de l'esport i amb experiència en diferents disciplines. El president ha reconegut les dificultats econòmiques que han obligat el primer equip a baixar a Superliga 2, tot i remarcar el problema principal és l'elevat cost de competir en l'elit del voleibol estatal. Tot i això, el club manté l'ambició de continuar creixent des de la base. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Anna Fernández, corredora d'assegurances, patrocina aquest espai.

0: Torna el Sant Cugat Emprèn amb les piles ben carregades i moltes ganes de fer bullir l'olla. La Cuca Fernández arriba amb idees, energia i sobretot amb convidats amb ganes de fer coses grans i coses diferents. Cuca, benvinguda.
1: Bon dia, què tal?
0: Avui, última sessió del Sant Cugat Emprèn.
1: Última secció i amb caloreta. Això és que arriba ja l'estiu.
0: Això és que arriba l'estiu i, per tant, d'aquí unes setmanes haurem de tancar la paradeta i preparar el curs que ve.
1: Exacte. Doncs posem el focus avui en un projecte que ha nascut a la ciutat. És un projecte que ha anat creixent, combinant benestar i emprenedoria. Parlem de Cannavity, una iniciativa que treballa amb els principis actius del cànem per oferir productes segurs, legals i pensats per millorar el dia a dia de moltes persones. Al capdavant d'aquest projecte hi trobem el David Fallos, fundador del projecte, soci, bueno, ara ens ho explicarà una miqueta ell com funciona.
0: L'ànima del projecte,
1: sí,
0: no?
1: Sí, l'ànima del Sarau, com ens agrada parlar d'aquesta empenta emprenedora. Bon dia, benvingut, David.
2: Molt bon dia, moltes gràcies.
0: Bon dia.
1: Primer de tot, volem saber com neix Cannavity i per què vau triar Sant Cugat, per començar.
2: Com neix Cannavity? Bé, corria l'any 2016, o sigui, hem de tirar una mica enrere, quan jo tenia una agència de màrqueting, de publicitat i de més, i un dels clients ens encarrega fabricar-li, crear-li una crema per estries, per un tema de dones embarassades, una crema antiestries i de més, i vaig anar a buscar un laboratori, perquè nosaltres des de l'agència doncs creàvem el producte des de zero, des de els ingredients del producte, tot el màrqueting, el packaging, la imatge, etc. Vaig anar a veure aquest laboratori, em van dir que efectivament podíem fer aquesta crema a mida i sense cap mena de problema, i al mateix temps aquest mateix laboratori em va explicar que ells estaven molt enfocats amb el cànnabis. I jo el 2016 dic cannabis, dic, a veure, perdona, on ens estem ficant, no?
0: Explica-m'ho.
2: Clar, i sí, diu, nosaltres fem una crema que porta un principi actiu del cannabis no psicotròpic, que és el CBD, el cannabidiol. I dic, ja. I dic, i això què? Això fa veure dragons o coses rares? I diu, no, això no té res a veure amb l'altre principi actiu psicotròpic o que coneixem com la marihuana, que és el THC. El THC és el psicotròpic, el que la gent fa servir doncs, per fumar-lo, etc. No? Però hi ha altres principis actius de la mateixa planta del cànnabis que ens donen un benestar i, en canvi, no tenen cap mena d'efecte secundari. Dic, ui, això m'ho has d'explicar molt millor. I, pel meu compte, en aquell any 2016 vaig començar a investigar què és això del CBD i altres principis actius, i al final te n'adones que són principis actius, com bé dèiem, que aporten molts beneficis a nivell de salut, però, en canvi, al no haver-hi aquest altre principi actiu, el THC, no tenen cap mena d'efecte secundari. Per tant, per molt que volguessis, no et podria col·locar. Aleshores, seguint amb aquesta emprenedoria, no?, amb aquesta inquietud que vaig tenir en aquell moment, vaig començar, com us deia, a investigar i em vaig donar compte que als Estats Units estava molt, molt implementat, que es feien doncs, cosmètics, es feien cremes, es feien tot tipus de productes pel benestar personal, inclús avui en dia ja hi ha menjar, inclús que porta CBD, begudes isotòniques, aigua amb CBD, menjar amb CBD, i aquí va ser on vaig veure aquesta oportunitat.
0: I en aquell moment, quina era la situació? O sigui, aquest producte en el mercat local, no dic Sant Cugat, sinó en el país, uh-huh, era conegut o encara estava per explotar i per explorar tot això?
2: No era massa conegut, no. Quan tu avui en dia encara, després de tants anys, encara menciones la paraula cannabis, la gent encara pensa en marihuana. O sigui que no estava gens introduït en el mercat. Sí que és veritat que hi havia ja algunes marques o algunes empreses que ja començaven a treballar amb aquest principi actiu aplicat a cremes antiinflamatòries i analgèsiques i de més, però era un mercat molt incipient, però amb un, jo sempre he dit el mateix, el fet de treballar molts anys a l'agència de publicitat, hem tocat molts sectors diferents, vam tocar moltes empreses diferents, i quan vaig veure això vaig dir, ostres, això és un sector que està tot per fer.
1: Clar.
2: Tot per fer.
1: Van ser visionaris. Mm. O sigui que
0: sí.
1: Van tenir aquesta part de l'emprenedoria que ens agrada, no? El de visionar que realment hi ha una necessitat per part del mercat. Per fer-ho una mica més proper a la gent que ens està escoltant, explica'ns una mica què oferiu, com són els productes que teniu a la botiga.
2: Clar, tenint en compte que primerament aquests principis actius són legals, vull dir, això evidentment no se'ns acudiria treballar amb res que no sigui 100% legal a nivell europeu. El que treballem són precisament aquests principis actius. El CBD, després n'hi ha molts altres, hi ha el CBG, el cannabigrol, el CBN, el CBC, hi ha més de 100 cannabinoids diferents a la planta del cannabis. D'acord? L'únic que t'has d'assegurar és que aquella planta amb la que tu treballes, amb aquella planta amb les que es fan les extraccions, es fan les cremes, es fan els olis, no, és una planta que ja d'origen no porta el THC. Jo sempre faig la comparació amb una imatge gràfica molt pràctica, que és que el món del cànnabis és una mica com el món dels bolets. Hi ha, de la mateixa família dels bolets, tenim els bolets al·lucinògens, tenim els bolets verinosos, tenim els bolets mortals, inclús, però de la mateixa família dels bolets tenim els comestibles. Un xampinyó, un rovelló, un camagroc, ningú es planteja que un bolet d'aquests ens hagi de donar cap mena d'efecte secundari. Doncs amb el cànnabis passa igual. Hi ha milers de plantes del cànnabis, unes que porten aquest THC que us deia abans, el psicotròpic, però que n'hi ha d'altres milers que no el porten. Per tant, són plantes 100% segures. La Unió Europea ja ens diu amb quines llavors hem de treballar, perquè genèticament ja no donen el THC, però sí que donen el CBD, el CBG, el CBN, el CBC i d'altres, segons la seva genètica d'origen.
1: Anem a treure-li aquesta part despectiva, perquè si coneixem on apropes una mica el perfil de client que va a la botiga, segurament veurem, perquè jo realment m'he sobtat quan he conegut el producte.
0: Pensava que deies, jo he anat a comprar.
1: No, no, és que amigues meves utilitzen fa temps. I llavors, anem a treure-li aquesta part, anem a descobrir realment quin perfil de... quines necessitats són les que fan entrar a la botiga.
2: Doncs mira, curiosament, quan vam muntar l'empresa el 2019, després d'investigar durant 3 anys i veure que això es podia tirar endavant a nivell legal i a nivell, òbviament, de negoci, de rendibilitat, vam plantejar el negoci com un model de negoci, i aquí també és molt interessant perquè els models de negoci moltes vegades han de fluctuar en funció del teu públic, no? Nosaltres pensàvem que tindríem un públic al voltant dels 40 anys. Gent que comença a tenir dolors, gent que comença a tenir insomni, gent que comença a... D'acord?
3: La
2: nostra sorpresa
3: senyor
2: va ser...
3: Senyor Aguilar, senyor Anguren, senyor Cortés i senyor Segura...
0: A veure, està sonant una cosa que no toca... S'està colant, no us preocupeu, que no són alienígenes ni res que s'assembli. Simplement alguna...
1: Dic que està passant, un extraterrestre, no passa res. Doncs continuem.
2: No, doncs aleshores ens vam donar compte que el nostre model de negoci estava equivocat. És a dir, plantejàvem que a l'estigma del cànnabis el tindria més aviat gent més gran, o inclús gent més jove, doncs no. El públic ens va començar a trucar, el públic ens va començar a fer les primeres comandes, eren gent a partir de 60 i 70 anys.
1: Curiós.
2: Molt. Molt prològic. És a dir, quan veus el perquè, te n'adones que has de modular, com dèiem abans, el teu model de negoci. Perquè resultava ser que la gent gran, la gent d'edat, està polimedicada, prenen pastilles per moltes qüestions. Moltes de les pastilles que estan prenent avui en dia en prenen d'altres per evitar els efectes secundaris de les primeres, prenen protectors gàstrics, i al final són gent que està tan polimedicada i que... Hi ha gent que no, evidentment, però hi ha molta gent que no li acaba de fer l'efecte que aquella persona està buscant.
0: No
2: aquella
0: millora,
2: exacte, aquella millora de qualitat de vida que no acaba d'arribar, i a més, els efectes secundaris de les pastilles, amb els ronyons, fetge, estómac, etc., doncs no s'acaben de trobar bé. I què busca aquesta gent gran? Busquen alternatives, busquen altres solucions, i si són naturals, doncs millor que millor. I si són sense efectes secundaris, doncs ja ho tenim tot. Aleshores, va ser una mica aquesta. La gent que em deia, és que m'he d'igual que me col·loque, em deien. Dic, no.
0: Per si de cas, jo t'aviso.
2: Sí, jo, a veure, per molt que vulguis, això no et col·locarà mai, però la gent, hi ha molta gent molt desesperada. Aleshores, malauradament, molta d'aquesta gent és gent gran, que estem en aquestes, no? Que estan prenent moltes pastilles, que els acaba de funcionar i estan buscant altres coses. I quan veuen que això és un producte segur, que els hi funciona, doncs una s'ho comença a dir l'altra i els hi canvia bastant la vida. També és veritat que això no és la panacea, no ens enganyem. És a dir, hi ha gent que li funciona i hi ha gent que no li funciona. Hi ha gent que li funciona millor i hi ha gent que li funciona pitjor. Això és com tot. Però a la gent que li funciona, realment sí que podem dir que li han canviat una mica la qualitat de vida.
1: Has parlat de models de negoci. Esteu creant ara també, continua en aquesta visió i amb aquesta emprenedoria, i heu creat també unes franquícies, o sigui, heu vist que el negoci és un projecte en futur, i esteu com visionant arrel de més puestos. Teniu, de fet, teniu una botiga pròpia també a Cerdanyola.
2: Correcte.
1: Teniu una altra Sagrada Família i ara obriu a Bilbao amb franquícia.
2: Obrim a Bilbao amb franquícia.
1: Això és una mica novetat, allò de les franquícies?
2: Sí, de fet vam començar l'any passat. Vam obrir botiga pròpia a Sant Cugat el 2021, la segona botiga pròpia l'any passat a Cerdanyola, i l'any passat també vam obrir la primera franquícia a Sagrada Família, la segona a Sabadell, i ara, demà dijous, me'n vaig a Bilbao a obrir la primera franquícia de Bilbao. I això ve també donat una mica per el que dèiem del model de negoci, no? Que tot va modulant. Quan vam obrir el 2019, era una plataforma online, només online. Què passa? Que el nostre client, com dèiem abans, és gent d'edat i moltes vegades em preguntàvem si teníem botiga física. La gent gran vol tocar, la gent gran vol saber, la gent gran vol preguntar, la gent gran vol algú, una cara que tinguis, tenir davant algú, que si hi ha una reclamació, que si hi ha qualsevol cosa, inclús les comandes que ens fan online, moltes vegades, encara avui són contra reembolso. És a dir, són gent que fins que no té el paquet a la porta, no deixen els diners, no? Aleshores, això ens va suggerir que muntar botiga física per estar a l'abast d'aquesta gent que diu, bueno, jo prefereixo anar a la botiga, que m'assessorin bé, tenir algú davant, o si s'ha de canviar el producte, hi ha qualsevol cosa, que m'assessorin, doncs era molt interessant. I ara estem amb això. Vam obrir el 21 la botiga de Sant Cugat per validar aquest model de negoci de botiga física i va funcionar, i ara ja et dic que estem en fase d'expansió.
1: També teniu una persona que us acompanya, que també és part del projecte, que és la Gemma Mangual.
2: Totalment.
1: Això què us aporta? Com a, bueno, clar, per quan diem esport d'elit, una botiga de cannabis, com s'ha fet aquest binomi?
2: Aquí entren diversos factors. El primer és que, pensant altra vegada amb el model de negoci, necessitàvem un altaveu comunicatiu i d'imatge i de representació i de que fos una imatge realment seriosa. No vale qualsevol cosa, no? I la Gemma, diguéssim, que unia tots aquests factors, a part que venia de l'esport. Casual o no, a l'any 2020, l'Agència Mundial Antidopatge, imagineu-vos, no?, una agència que mira tots els productes, tots els principis actius, totes les substàncies que puguin ser o no sensibles de ser dopants per un esportista, doncs l'any 2020, coincidint amb els Jocs de Tòquio, els Jocs Olímpics de Tòquio, aquesta agència va permetre, per primera vegada, que els atletes puguin fer servir el CBD, el cannabidiol, que us deia abans. Per què el podien fer servir? Doncs pel que diem que és l'ansietat precompetició, no? La nit abans d'anar a fer els esports, que hagin de fer les competicions, per qüestions d'insomni, evidentment, i per qüestions de dolor i recuperació esportiva. Clar, aquí se'm va obrir la llum. Vaig pensar, ostres, si l'Agència Mundial Antidopatge, amb tot el que té a sobre, permet que el CBD es pugui fer servir per qüestions esportives, no que es pugui fer servir, sinó que és beneficiós, inclús recomanable, i després dels anys ho hem anat veient que és així, què millor que buscar una persona com, en aquest cas, com la Gemma. Li vam plantejar el projecte, i s'hi va animar de seguida, i després inclús, com a esportista d'elit, ens va ajudar a desenvolupar certs productes ja més enfocats a la vessant esportiva.
1: I a part, des de la ciutat?
2: Des de la ciutat, i llavors la vam fer sòcia, no volíem una ambaixadora, una, com es diu ara, una influencer, no? Volíem algú que s'involucrés en el projecte, i així ho vam fer, i estem encantats, de veritat.
0: Prescripció mèdica per anar a la botiga i adquirir aquests productes que tu comentes? T'has trobat amb algú que vingui amb la recepta, però sí amb el consell del metge que li digui, escolta, prova-ho.
2: Primer de tot, prescripció mèdica no n'hi ha perquè són productes naturals. Aleshores, aquí entren ja diversos factors legals i de cert conflicte. Perquè com a producte natural, igual que la valeriana o la melatonina, diguéssim que, si anéssim al cas de la melatonina, és un producte que tothom sap que va bé per l'insomni, a qui li funciona, li va molt bé per l'insomni, però no veuràs mai cap anunci, cap comunicació, cap publicitat conforme la melatonina va bé per a l'insomni, almenys la natural. Nosaltres estem en aquest mateix sac. Com a producte natural no podem fer recomanacions medicinals conforme això va bé per artrosi, insomni, artritis, hèrnies discals. Això ho tenim prohibit perquè un producte natural, com que no és un fàrmac avaluat i passa tots els seus processos, no se li pot atribuir beneficis medicinals. Tot i que sempre parlem de plantes medicinals i de medicina natural, però en el que és el titular no podríem dir-ho. Ara bé, clar, els principis actius hi són.
1: Aquesta és la proposta que us he portat espectacular, no? Carme?
0: Ja, però una altra qüestió. Tu has anat a la botiga?
1: Jo he passat per la botiga i ara ja començo a descobrir-la, perquè, clar, jo fins ara no
0: clar,
1: coneixia.
0: Però és que jo fins ara m'he quedat amb que poden tenir pastilles per la necessitat que sigui. Unes cremes?
2: Sí, pastilles, pastilles no, són uns olis.
0: Uns olis. Olis de... Això, jo vull saber quins són els productes. Clar. Abans preguntava la Cuca. A veure, què veneu? Què teniu?
1: Antiinflamatoris, no? Per l'ansietat.
2: Sí. Dintre del fil que us comentava de, com a productes naturals, no podem dir exactament el que acabes de dir tu, d'acord? Tot i que, bueno, evidentment, els principis
1: actius
2: hi són.
1: Però jo quan m'han parlat dels productes, és el primer que m'han dit.
2: Clar. Clar, perquè al final, bueno, diguéssim que tot està dintre el sac de cosmètic, com a cosmètic, diguéssim que hauria de ser tot d'ús tòpic, no? Evidentment tenim les cremes que van bé pel dolor i la inflamació que dèiem, i que realment funcionen de meravella, perquè a part també porten el CBD, porten el CBG, però també després també porten àrnica, porten calèndula, cajaput, gaultèria, o sigui, són cremes molt potents a nivell de plantes que se sap que històricament són antiinflamatoris.
1: L'àrnica és el que recomanen quan tens un cop, no?
2: Efectivament. Doncs aleshores, un d'aquests és aquesta crema pel dolor, no? Després tenim altres productes que van bé doncs, per millorar la son, per millorar un estrès, per aliviar tots aquests símptomes, i que són olis que podem dir bucodentals o sublinguals, perquè dintre del cosmètic també hi ha el que és la pasta de dents o els col·lutoris, que estan considerats com a cosmètic. Doncs els nostres olis tenen aquesta autorització per ser usats de manera bucodental. Aleshores, a partir d'aquí, segons la causa de cada persona, ens ve a la nostra botiga i l'assessorem amb quin dels productes li pot anar millor per les seves qüestions.
1: I tot això aquí s'ha cuat, eh? Mm-hmm. O sigui que ja veus com es viu l'emprenedoria a la ciutat.
0: Recordem que per si algú va despistat, com jo ho estava fa una estona, la botiga es va obrir al carrer Sabadell.
2: Correcte.
0: Es va obrir al carrer Sabadell. Ara us heu traslladat. Ara dic ara no sé quan fa.
2: Fa un any, sí.
0: Fa un any. Ara sou al...
2: Al carrer Xerric, amb carrer Santa Maria.
1: Sí, que es van apropant més al centre, no?
2: Correcte, sí, sí. I la zona peatonal, i que també és més còmoda.
1: Doncs gràcies, David, per haver estat avui al Sant Cugat Emprèn. Tanques temporada.
2: A vosaltres,
1: que...
2: doncs mira.
1: Ens ha encantat que estiguis aquí i continuarem parlant i continuarem descobrint Cannabity, perquè jo crec que és un projecte que li queda molt futur per davant.
2: Dona molt per parlar, i tant.
1: Moltes gràcies. Ara us porto una recomanació, breument. Mm-hmm. El restaurant Tragaldabas ens fa una proposta per aquest mes de juny, que tenim aquí avui el seu propietari, un dels seus propietaris, el Ronald Ruiz, que ens explicarà una miqueta què estan preparant, perquè estan preparant uns tallers junt amb The Play Cook per nens per fer cuina. Però aviam, Ronald, benvingut.
4: Què tal? Què tal? Bon dia.
0: Bon dia.
4: Mira,
1: què està passant en Tragaldabas?
4: Mira, Tragaldabas és una experiència molt activa, doncs, amb moltes coses d'oferta i demandes que té Sant Cugat, el que estava escoltant aquí del CBD, tot això. Hi ha molta emprenedoria en Sant Cugat. Doncs s'ha d'anar a conèixer totes aquestes coses, totes aquestes experiències que no només Barcelona ho té, Sant Cugat ho té també. I doncs aquestes coses són de motivació a fer que la gent reclama coses noves. Doncs aquestes coses noves, com és Tragaldabas, que fem una col·laboració ara mateix amb Play Cup, amb tema de tallers, de nens, de grans, empreses, que tenen moltes coses que jo les oberi i tal, em coneixen de molts anys ja que Tragaldabas, i doncs hem fet una col·laboració molt amenada, que venguin nens de 8 i 10 anys que coneguin la nostra cultura, diguéssim, la fusió de Tragaldabas que estem fent. Doncs són 30 nens que vindran el 8 i 9 i 10 de juny, doncs on tindrem que cada nen tindrà una experiència amb un menjar exòtic. Doncs que la gent i els nens que vingui després amb la seva família, que aquest és el propòsit, que conegui la gent, i estarem molt, molt, molt... Com dir-ho? Tenim molta experiència amb aquestes coses i estem molt agraït que aquesta gent es comuniqui amb nosaltres per fer aquesta col·laboració.
1: Ronald, l'experiència es farà al restaurant o es farà als tallers de Play Cook?
4: Al restaurant mateix.
1: Al restaurant mateix. Llavors, heu obert places o esteu ja coberts, o com va? Com va el tema d'apuntar-se?
4: De moment, ara ja està tot cobert. Portem ja 30 persones apuntades amb aquesta primera experiència, a veure què tal. Si aquesta primera experiència surt bé, pues, tornem a obrir places per a la gent.
0: Deixa'm que et pregunti. Parlaves de descobreixin una cultura. Has parlat de plats exòtics. De quina cultura estem parlant i de quin tipus de plats?
4: Mira, a Tragaldabas fa temps que fem una fusió de menjar de Sud-amèrica i Centroamèrica, que no concretament estem implicats en un país. El menjar de Sud-amèrica és molt, molt ample, i doncs no podem quedar-nos en un sol país. Doncs hem fet una barreja de que Tragaldava s'ha fet una barreja de plat, per exemple, d'un plat, un patacón pisado. És aquest, el plátano verde, ¿vale?, amb un cochinillo, carne mechada, amb una mayonesa d'albocata, amb coliandre, i amb una ceba vermella curtida amb llimona, coliandre i tomàquet caser.
1: Aquestes hores això doncs, fa entre gana,
4: Doncs un plat de tanta la carta que tenim és, aquest és una barreja d'Equador, de Perú, de Venezuela, i doncs hem fet aquesta...
1: I Colòmbia, no?, perquè el patacón...
4: I Colòmbia també, imagina. Ja, doncs l'alegria nostra és que molta gent, les fronteres estan totes obertes i la gent viatja. I quan ve a casa nostra i diu, escolta, a què em recorda quan he fet aquest viatge, he anat allà, he anat aquí. Doncs donen una imatge de estic al Caribe però estem al Tragaldava aquí a Sant Cugat.
0: Falta la platja.
1: Aquesta proposta m'ha sobtat molt perquè quan parlem de nens, parlem de... Vas als restaurants, és menú infantil.
0: Que jo això macarrons?
1: Sí, mai ho he entès, perquè els nens se'ls ha d'ensenyar a menjar, no?
0: Clar,
1: aquesta és una de la part de la proposta, ensenyar els nens a descobrir plats nous?
4: Exactament. Aquest no és només el que dius tu, no és una milanesa amb patates. I ja està, una botifarra amb patates, el que feien abans, no? Ara, molta gent i molts nens que ve a nostra casa ja es menja un ceviche, ja es menja un patacón, ja es menja un anticucho de pollastre. Doncs, I es menja amb ganes, amb ganes, dius, hòstia, perquè un dia d'aquesta, una família que ve sempre, els nens volen cuinar amb nosaltres, els nens volen cuinar amb nosaltres, mira, en casa fem això, i doncs l'hem convidat aquell nen a fer uns patacons, i molt content, ell i el seu fill, que tindran 10 anys, imagina't.
1: I doncs, és que Masterchef ens ha ajudat,
4: I aquesta és l'experiència que s'ha obrit, no? Doncs pues mira, anem a fer que una cuina d'aquí de Sant Cugat, almenys per fer poble també, qui en vingui, i doncs és això. Per exemple, donarem aquest lloc, aquell dia farem plàtano maduro amb formatge desfet gratinat al forn. Tot això farem amb que els nens facin aquí a la cuina.
1: Jo crec que tindreu que obrir més places perquè això promet,
4: I, pues, això, a veure què tal.
1: Escolta, jo vull preguntar-te així breument, com ha sigut emprendre a Sant Cugat, així, molt breument?
4: Mira, a Sant Cugat, porto molts anys aquí a Sant Cugat, doncs, dins d'aquí, de que molta gent em coneix, i diu, escolta, Rona, quan fas alguna cosa per tu? Vinga, va, fem una cosa nova, cosa diferent. He treballat molt a l'hostaleria aquí a Sant Cugat, i doncs, això m'ha obert coses d'obrir més experiència, mira, estàs boig, no facis això, ho faig.
1: Bueno, hem parlat de visió amb el David i hem parlat de tossudesa a l'hora de tenir una idea. O sigui, que jo crec que avui el programa ha sigut bastant complet,
0: Sí, hem donat la clau de l'emprenedoria, podem dir, pràcticament. Doncs al David i al Ronald els agraïm molt que ens hagin acompanyat en aquesta última sessió del Sant Cugat Emprèn. Cuca,
1: moltes
0: tu
1: gràcies.
0: Has d'emprendre com tots,
1: jo
0: vacances.
1: Jo continuo emprenent. No, jo no paro. Jo ja saps que encara que estigui de vacances estic pensant, perquè això és una altra part de l'emprenedoria que mai dormim.
0: Però també s'ha de desconnectar per continuar emprenent. O sigui,
1: sí,
0: que...
1: però les idees mai dormen. Llavors, això és
0: però
1: complicat.
0: Però es deixen en repòs.
1: És complicat, no, és molt complicat. El que emprèn i és així, amb tarannà com el meu, m'entén. Doncs jo encantada d'haver estat aquesta temporada amb vosaltres i continuo venint a les tertúlies, o sigui que no em perdeu de vista encara,
0: No, senyora. Molt bé, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Bon dia.
2: Adéu, bon dia.

0: Ana Fernández, corredora d'assegurances, ha patrocinat aquest espai.
1: Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
3: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.

0: Viatge, tenim aquí els àpats de revetlla, de festa major, de final de curs, de comiat, perquè ve l'estiu, sobretot sopars, quan la calor afluixa i ve més de gust menjar i fer petar la xerrada, és quan arriben aquests moments. Són àpats que coincideixen amb l'arribada de certs productes de temporada, juntament amb les altes temperatures. Configuren un receptari ampli on la frescor s'imposa a la barreja d'ingredients dolços i salats, i és, de fet, quan està més permesa que mai. Avui us proposem un menú complet de revetlla per celebrar l'arribada de l'estiu. I ho farem amb el Manel Guirado, que és el nostre prescriptor gastronòmic, no?
1: Què tal?
0: I com estàs?
1: Jo bé.
0: Ah, molt bé. Sí, és que no et sentia.
1: Sí, sí. Aquí estic.
0: Celebració, festa, coseta fresca, no?
1: Sí, bàsicament.
0: Quines són
1: però les... Però que faci il·lusió.
0: Allò que... per on comencem?
1: Mira, jo us plantejava un menú, diguem-ne.
0: Vale.
1: Val? La idea és, ens centrem més en aquestes això, revetlles i sopars de nit, potser ve més de gust treballar-se una miqueta o menjar una mica més que no pas durant el dia que fa més calor, i a més hi ha molta celebració, no? Revetlla de Sant Joan, festes majors, o simplement això, com dèiem, comiats d'estiu, etc. Prepareu també la glaçonera, les copes i el llevetaps, perquè us proposaré també amb cada un dels plats que anirem dient.
0: Maridatge.
1: Idees.
0: Val.
1: No és obligatori, òbviament, igual que no és obligatori tota la resta del que diré. Llavors, com que és un menú, doncs començarem, si us sembla, pels aperitius. D'acord? Els aperitius, sobretot, és la part en què volem doncs, començar a rebre, si de cas, els convidats, poder xerrar una estona, no estar molt atabalats a la cuina, o si ho estem, que els aperitius no ens molestin gaire. Per tant, jo aniria a coses, diguem-ne, fàcils, fredes, que pràcticament tot el menú d'avui serà fred, no tot, però quasi. I començaria, per exemple, amb tot el món dels envinagrats i els fermentats vegetals, no només vegetals, però principalment, que és un tema que aquí, bàsicament, el centrem amb les olives, ens pensem que només hi ha les olives, i hi ha tot un món darrere superinteressant, que té detractors, potser, però hi ha gent a qui ens agrada molt i, per tant, jo aquí trenco una llança a favor d'ells. És a dir, tot el que són els cogombrets, les cebetes, les pastanaguetes, allò que a Múrcia ho piquen i diuen variantes, doncs això, és boníssim, supersaludable i, a més, és aperitiu, perquè el tenir aquest àcid fa que ens entri gana. Que ens ho volem treballar més, podem fer o comprar... les típiques banderilles, les hildes, totes sí. Aquestes històries, que ara hi ha una moda, o hi ha hagut en els últims anys una moda, i trobem variants xulíssimes. Banderilles que porten formatge, que porten salmó fumat, que porten el que vulgueu. Hilda tradicional, que li podem afegir tomàquet sec, que li podem afegir carxofetes, que podem fer el que ens dongui la gana. O inclús ens podem fer nosaltres els propis envinagrats, fent, diguem-ne, basant-nos en la tradició japonesa, que fan el sunomono. Podeu agafar, per exemple, el cogombre, raves, ceba, pastanaga, els talleu a llesques fines o a juliana, i els amaniu amb vinagre d'arròs, si no en teniu de poma, sal, sucre, i si voleu un reget de salsa de soja. I això ho deixeu reposar una horeta a la nevera.
0: Només?
1: Sí. Sí, una o dues horetes. És molt express, és molt ràpid. I al final una mica de cesa amb torradet per sobre, per exemple, i això és un aperitiu super sa i super bo. Per exemple, què més podríem fer? Home, si llavors ens posem ja una miqueta amb el món del maridatge, amb aquest tipus de coses, doncs home, aniria amb un vermut o un aperitiu amarg, alguna cosa d'aquestes, no? Ja que comencem.
0: Un vermutet, sí.
1: Clar, a més el vermut és amarg, és dolç, és àcid, però la dolçor el que ajuda és que precisament no ens interfereixi amb el vinagre. Els vinagrets són molt complicats amb la beguda, però un vermut o alguna beguda d'aquestes, o un Negroni, vull dir que un dia és un dia, o un Spritz d'aquests, doncs funcionen molt bé. Que voleu una cosa més de tota la vida, una cervesa d'aquestes lagers,
0: també,
1: pils,
0: també.
1: Amb els vinagres funciona molt bé, i si no, jo sóc un gran aficionat als vins de Xerès, llavors aquí és una bona ocasió per obrir una ampolla de manzanilla, i això queda fantàstic.
0: Sí?
1: Sí.
0: Bueno, això va a
1: gustos. Si t'agrada. Clar,
0: no,
1: clar,
0: si això va a gustos.
1: Però és una bona ocasió per provar aquest tipus de vins. També podem optar als aperitius pels peixos fumats i salats. Fàcils de servir, això et ve donat, vas a una bona bacallaneria o botiga especialitzada, fas una taula de salmó, de bacallà, d'arengada, de sardina fumats, que els pots acompanyar amb un bon pa, mantega, algun formatge d'aquests Aquí anava la part salada, la part de tot això. Però sí, fumats, bé, també podríem trobar saïto fumat, més raro, però sí. Pa, mantega, algun formatge tipus crema, alguna cosa d'aquestes els hi queda fantàstic, o si no, el que et deia, peixos salats, si vols afegir amb els saïtons en vinagre. Com pot ser el bonítol salat, l'anxova, la moixama, coses que es fan molt per la zona de baix, doncs, de Múrcia,
0: Màlaga... Sí, una moixama amb unes ametlletes.
1: Exacte. Oli d'oliva, no necessita res més.
0: Fantàstic.
1: Podem mantenir el fino i la manzanilla per maridar, però si estem amb diguem-ne, en plan més fumat, doncs un vi blanc amb una bona acidesa, tipus un chardonnay, un albariño, un macabeu més de la terra, però que sigui acidet, això, fantàstic per començar. Val? Sense criança, sense res, una cosa més fresca. Si voleu treballar una mica més, dues idees que us dono. Per una banda, preparar els vostres seitons en vinagre, per això deia, espera que parlarem dels seitons. Fàcil, també, recepta basada en Japó. Que ens els obrin.
0: Sí.
1: Els congeleu 48 hores pel tema Nisaki, es descongeleu. Els rebosseu amb sal 10 minuts, rebossats, perquè suïn aigua i es concentrin. Els esbandiu i els poseu a dintre d'un bany de vinagre d'arròs o poma i aigua a parts iguals, mitja horeta. Els traieu d'allà, els assequeu, els cobriu amb oli vegetal o d'oliva i els podeu deixar reposar 2 o 3 horetes a la nevera. Però és exprés i per dintre queden una mica més cruets i no tan secs com els tradicionals i no tan forts de vinagre. Boníssim. O si no, podeu treballar, per exemple, uns musclos, que també és temporada, començava amb el musclo del Delta, i jo els faig, per exemple, com si fos un curri tailandès. Llavors tu fas un saltejadet de ceba, pebrot, all i gingebre i poses una mica de pasta de curri d'aquests tailandès que pots comprar en botiga, més igual si és el vermell, el verd o el groc, una bona cullerada, remenes, cobreixes amb llet de coco i fas un xup-xup. En paral·lel has bullit, has obert els musclos al vapor, reserves el suc, i llavors ja tu hi tires els musclos allà dintre, una mica del seu suc per donar el punt de sal, i a últim moment acaba refrescant amb una miqueta de suc de llima i fulles de menta, coriandre, alfabra, el que vulguis. Remenes, això és un aperitiu al·lucinant. Passem als entrants?
0: Oh, i tant. Home, i tant. Clar, tot no, això no ens quedarem aquí, només.
1: Tot això és de peu, fins ara. És a dir, sí. Són coses de peu, fàcils, etc. Perdó, pels musclos,
0: sí.
1: Un vi rosat o un escumós rosat?
0: Val.
1: Prova-ho. Però que tingui ja certa
0: potència. Fa temps, que no em prenc un
1: rosat. Doncs cada vegada se'ls fan més bons, perquè s'ha posat de moda internacionalment, que no aquí, ara és un bon moment, perquè trobem cada vegada més vins rosats de qualitat.
0: Producte bo.
1: Sí, molt bons. Ens seiem a taula, val? O sigui, els entrants ja seiem a taula, per tant, aprofitem fer coses que requereixin coberts, etc. Dos possibilitats, o que poden entrar les dues. Primer, mona amanides. Jo crec que és el gran moment, hem de menjar més verdura, hem de menjar més fulla, la gent no menja gaire amanida i menja encara quan la posen allà al mig amb la resta de menjar. La gent es llença a la proteïna i l'amanida sempre queda. Llavors, comencem amb una amanida i no traiem res més, la meva recomanació. No, ara toca l'amanida. Hi ha alguna cosa més? Sí, després.
0: Sí.
1: Llavors, aprofitem ara que hi ha uns enciams fantàstics, deixem les bosses preparades a part, això és pels dies de cada dia, i treballem una mica i netegem uns bons enciams, els que ens doni la gana, i els amanim simple, és a dir, els hi podem afegir una mica d'alguna fruita, un bon tomàquet si ja n'hi ha, una mica de ceba tendra. Ens treballem una bona vinagreta, que pot ser super simple, vinagre, oli, sal, pebre, mostassa si vols, alguna marmeladeta o alguna cosa, el que tu vulguis, però simple, que brilli l'enciam. Si, bueno, voleu una cosa una mica més potent, doncs, òbviament, hi ha tot el món de les esqueixades, dels empedrats, de les amanides russes. És menys verdura, és una mica més. Però també existeix, i el bo que tenen aquestes és que ens permeten tenir-les totalment fetes, amanides i tota la nevera, i treure-les a l'últim moment. Si ho fem amb fulles, sí que almenys us diria que amaniu amb la vinagreta al darrer moment.
0: Oh, clar, sí.
1: I no es fa malbé.
0: Sí, sí.
1: Però a part d'això... doncs,
0: queda lletja després.
1: Exacte. A nivell de maridatge, depèn molt de l'amanida. Si estem amb vinagres, escolta, bevem aigua, no passa res, però una estona que ja tornarem, val? Si no, depèn de quina, també ens pot funcionar, com dèiem abans, un rosat, però especialment perquè no un escumós una miqueta lleuger com aquests ancestrals que estan fent ara. Un dia, si vols, ja parlarem què és això d'un ancestral, però és una alternativa, és la forma d'elaboració alternativa a la clàssica del cava xampany, que es fa amb 2 fermentacions, aquesta només n'utilitza una. Acostumen a ser escumosos més frescos, més afruitats, més fàcils de beure. però per certes amanides poden funcionar molt bé. L'altra opció d'entrants, sopes fredes. Gazpachos, salmorejos, ajo blancos...
0: Això ara ja comença a sobre la veda.
1: Clar, llavors, bueno, sí, és una cosa que potser ja està una mica trillat, però aprofitem doncs, per utilitzar fruita de temporada, no? Un gazpacho de préssec, de cirera, de síndria, de... Val? Que vulguem, si volem una cosa més lleugera i que inclús beure amb got. Salmorejo sempre és més espès. Aquí m'agrada que sigui tradicional de tomàquet, però m'agrada fer-lo més lleuger, per poder menjar en plan cullera, però no tan dens, i aquí sí que jugar una mica amb els complements o els toppings, no? Doncs uns dauets de bacallà esqueixat, amanits amb oli d'oliva, olivada i uns encurtits, i això li dona un toc molt, molt divertit. O si fem un ajo blanco, que el podem fer tradicional d'ametlla o d'ametlla i meló, i posar-hi a sobre uns dauets també doncs, d'algun peix fumat, o una vieira a la planxa, o alguna coseta d'aquestes, val? Unes escopinyes obertes al vapor... O si no, la clàssica vichyssoise, que és una cosa més contundent, però que també ens dona molta... I això ho podem tenir fet unes hores abans i ja està.
0: Oh, i tant, sí, sí. Cap problema.
1: Aquí, doncs, tornaríem a nivell de vins, doncs, si són les sopes aquestes més de verdures i tal, i fred, amb vinagre, com els gazpachos, etc., doncs al final la manzanilla és un clàssic, funciona molt bé. Si l'havíeu obert abans, doncs podeu continuar. Si és més una vichyssoise, més amb crema, doncs un vi blanc amb notes de criança. Podria funcionar bé. O un escumós ja més treballat, més xulo. Com ho veus per ara?
0: Uf, jo ja...
1: Queda gana o no?
0: Ja? ja començo a tenir l'estómac una mica més...
1: Val, amanida o crema, no fa falta les dues, podem fer només una. Principals, us dono també dues opcions. No fa falta que feu les dues, òbviament, dues opcions. Que sou de... que us agrada aquell dia embolicar-vos una mica. Home, a mi m'encanta i és molt típic encendre graelles i fer una graellada de peix, sobretot amb sardines. Fem una sardinada.
0: Val.
1: D'acord? T'agrada o no?
0: Sí.
1: Sardina. A mi m'encanta, és que m'al·lucina. I ara és...
0: M'agrada més el saitó. Jo és que la sardina a la brasa em costa més.
1: Després et dono una altra opció,
0: no,
1: si no.
0: No l'he consumit gaire.
1: Val,
0: però...
1: t'entenc.
0: És que jo sóc molt punyetera amb això de les mides.
1: Ah.
0: I la sardina, si és molt gran, no...
1: No, però clar, el bo és que ara comença a haver-hi, o començarà a haver-hi...
0: És època.
1: Aquí al Mediterrani. Acostuma a ser més petita, molt tersa, molt, molt dura, no és com la del nord, que és una miqueta més grandota i més tova a vegades, sinó que té una textura més dureta, és mitjaneta, però està molt plena de greix. Llavors, ara és el moment ideal. Si pot ser al Mediterrani, mida mitjana, fantàstic. Simplement, això és facilíssim, destripem, a mi sí que m'agrada la tripa, ben salada a consciència, l'embadurnem amb una mica d'oli d'oliva i la posem en una d'aquelles reixes dobles.
0: Sí.
1: Temperatura mitja, per tant, certa alçada, 2 minuts per banda i fora amb una safata. I la ruixem amb una salseta, amb un oli aromatitzat que ens hem fet amb oli d'oliva, suc de llimona o vinagre, all, julivert i, si volem, una mica romaní o el que sigui. Això ho triturem, biberó, i per sobre. Ja està. Pa torrat... i de peu, inclús, eh?
0: Que no falti pa torrat.
1: Ho podem fer, si no, amb sorell, també, que és un altre peix que el tenim molt oblidat i que, fet de la mateixa manera, és extraordinari i molt barat, també, està molt bo. Que volem aprofitar la graella i hem trobat a un preu mòdic o que ens volem gastar diners, doncs fotem unes gambes de Palamós ben guapes, minut per banda, i completem la graellada. Que no volem fer tota aquesta història que volem tenir ja preparat, jo llavors us diria que ens passem a la carn, carns fredes. Les carns acostumen a poder-se fer, refredar i menjar fredes millor que el peix en general. Val? Llavors, doncs, agafem un pollastre, porc, vedella, és igual. Peces que podem lligar, no? El típic rodó, el típic roast beef, més igual el bitxo, que el podem fer al forn, segons les instruccions del carnisser, doncs això deixem, fes-ho més, fes-ho menys, el roast beef poquet, etc. I us proposo llavors una salsa que alguns coneixereu, que és la tonnata. La del vitello tonnato,
0: sí,
1: que és una salsa feta amb maionesa, tonyina, de llauna, anxoves, tàperes, pebre, poca cosa més. Això ho tritures i tens una salsa que et mantens a la nevera i per qualsevol d'aquestes carns és fantàstica. I pel dia següent, per una pasta freda, també et fas uns espaguetis o uns macarrons, els refredes, poses aquesta salsa i està boníssim.
0: Versàtil.
1: El bo d'això és que ho tens fred, ho pots tenir inclús tallat i l'únic que has de fer al final és posar la salsa.
0: Molt bé.
1: Amb això què faríem? A quins anem? Ja va. Aquests vins blancs escumosos més treballats, una miqueta amb més criança, un rosat una mica inclús més potent, o un escumós rosat, o inclús si hi ha qui vol negre, doncs hi ha tota una gamma ara cada vegada més de negres més lleugers, a base doncs, de Pinot Noir, Mencia de la zona de Galícia, o les trapats de la Conca de Barberà, que per aquest tipus de coses són fantàstics. Una mica frescos, que estiguin una mica freds, no molt, una mica.
0: Sí, sí. I anem al postre?
1: Dos opcions també, va. Aprofitant la fruita de temporada, especialment els vermells, encara quedarà alguna maduixa, esperem, si no, cirera. Estem en ple de cirera, treballem una mica, els hi traiem el pinyol, i el que fem és servir-los doncs, amb algun lacti per donar-li més vidilla. Fem una crema de mascarpone a temperatura ambient que estigui ben tou, muntem a part nata, doncs a parts iguals, una mica menys de nata que de mascarpone. Muntem la nata, quan està quasi a punt de neu, li podem afegir una mica d'aquelles gotetes de vainilla, una mica de sucre, i després això ho incorporem amb mascarpone, com si féssim, acariciant, com si féssim un pastís. I amb aquesta crema de base hi posem per sobre unes cireretes, que les podem haver macerat amb una mica de sucre, un raig de Grand Marnier, no passa res, i això ho servim, està estupendo.
0: Jo, quan arribo a les postres, ja em queda poc espai, la veritat. Per tant, necessito algú més lleuger.
1: Una amanida de fruita, que fem fruita de temporada.
0: Mira,
1: també.
0: No, et dic que no, eh?
1: Préssec, que també començarà ja. Cireres, si queda alguna maduixa i si no, doncs fora. Una mica de pinya, sempre va molt bé per fer baixar, tot i que no és de proximitat, però bueno, ens la permetem. Papaya, si vols, no sé. Fruita d'aquesta, tallada en macedònia, és a dir, de uets petits, i això deixes a la nevera. I a part fas també una salseta amb llet, ai, amb llet, perdó, amb llima, amb suc de llima o de llimona, si no, una mica de la seva pell ratllada, mel, gingebre i fulles de menta. I això ho tritures amb el túrmix. Proves que estigui equilibrat d'acides i de sucre, i a últim moment abans de servir, ho llences a dintre de la fruita, barreges i ho serveixes amb gotets.
0: Déu-n'hi-do, escolta, tenim opcions per totes les celebracions. Hem dit que si festa major, que si Sant Joan... Bueno, primer Sant Joan, eh? Sant Joan, festes majors, els comiats de les escoles,
1: Sí, amb els pares vegades... de les escoles, amb els companys de feina que me'n vaig de viatge, ja, tot això. Sempre hi ha algun sopar.
0: Doncs aquí tenim opcions que les podem combinar perquè, escolta, no farem tot el menú... El mateix dia, no cal.
1: No, però bueno, aquí tu tens un menú, un platet amb quatre passes, està molt bé. Qualsevol d'aquests plats també ens serveix després per a arreglar un dinar, un sopar...
0: Informal.
1: O enmig de les vacances, quan tu et dediques a la platja i a aquestes històries, doncs en fas un d'aquests i l'únic que has de fer és treure de la nevera, destapar-lo, menjar-te'l i tornes a la platja.
0: Molt bé, doncs celebrem el final de curs, Manel.
1: De veritat.
0: Ens acomiadem i ho hem fet doncs, parant taula i gaudint del que hem fet tota aquesta temporada.
1: Tot una revella, però al migdia.
0: De les bones. Manel, que vagi molt bé.
1: Igualment, bon
0: estiu. Gràcies, que vagi molt bé. Adéu. Vinga.

0: Faves comptades.
1: I avui dimecres arribarem fins a les 12 amb l'espai Guaita que tenim, amb Sergi Coral, biòleg i climatòleg, coneixedor del nostre entorn natural. Serà fins demà. Adéu-siau.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Sigueu molt benvinguts un dia més al Guaita que tenim amb el biòleg Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: Sergi, de què ens vols parlar avui?
2: Doncs avui parlarem de climes àrids, és a dir, semideserts i desèrtics.
1: Per tant, calor, no?
2: Calor.
1: Podríem dir.
2: Calor i poca humitat, elevada radiació, i això suposa una eixuta que ha de superar, evidentment, tothom qui visqui en aquestes... en aquestes àrees.
1: Doncs som-hi.
2: Acabem de dir, ve molt clar la introducció, perquè ja sabem que l'aigua és un bé escàs. Això és un lema que formava part de moltes campanyes, no? De quan nosaltres estudiàvem, i també de moltes campanyes institucionals.
1: Bueno, i també perquè hem passat moltes èpoques de sequera, sí. Aleshores ens ho han inculcat també moltíssim, això de l'aigua és un bé escàs.
2: Doncs, evidentment. I un fet que pot semblar una mica paradoxal, tenint en compte que el 71% del planeta Terra és aigua. Però clar, de tota aquesta aigua, només un 2,5% d'aquesta aigua és aigua dolça. Per tant, la disponibilitat baixa
1: en picat
2: moltíssim, no? I com hem dit avui, que parlarem d'aquestes regions àrides i semiàrides, i és evident que parlem de climes on plou poc, com era el...
1: L'embarbussament.
2: I a sobre, on hi ha molta evaporació, és a dir, molta radiació solar. I pel mateix preu fa que en siguin uns climes càlids o molt càlids. Anem a definir, primer de tot, què és cada cosa, que és un clima semidesèrtic o una zona semiàrida i un clima àrid. Vale? Un semidesert o una zona semiàrida o clima d'estepa és una zona climàtica que a grans trets rep entre 200 i 400 litres per metre quadrat de precipitació anual. En tot un any.
1: Això és molt poc, eh?
2: Això és molt poc. Tenim climes semidesèrtics freds, com ara les estepes, tot a l'interior de la zona, a l'interior de Rússia, de Mongòlia, de tota aquesta zona, que també coincideixen en zones molt continentals. Climes semidesèrtics càlids, com per exemple el nord d'Àfrica, Canàries i sud-est d'Espanya. No oblidem que tota la zona d'Almeria, Múrcia, certs punts de Castella, La Manxa, la zona dels Monegros, la zona d'Aragó, tots són climes semiàrids. I tenim la figura de Köppen, que és el que fa les classificacions climàtiques, i només per donar una dada, ha dividit en molts grups de climes arreu del món, doncs aquestes zones semiàrides pertanyen als grups BSK i BSH.
1: Això ja és la nomenclatura aquesta més científica,
2: eh? Exacte, que no són cap banc ni cap cicle de cap banc, sinó d'aquesta classificació climàtica segons Köppen. I una zona àrida és aquella que rep menys de 250 mil·límetres de precipitació l'any.
1: Per tant, aquesta encara és més seca, eh?
2: Exacte. I presenta una alta taxa d'evaporació, per tant, humitats molt i molt baixes. També s'anomenen zones desèrtiques i en tenim de càlides, temperades, fredes i glacials. La majoria d'aquests grans deserts càlids del món es concentren en dues franges específiques de latitud, entre els 15 graus i els 30 graus, tant de latitud nord com sud de l'Equador. Un territori que ve dominat pel que s'anomena cèl·lula de Hadley i les altes pressions subtropicals. Aquí hi hem d'afegir els deserts polars, tant del nord com del sud, sobretot el desert antàrtic, on degut, en aquest cas, a un altre mecanisme, però també domini dels grans anticiclons i aire molt fred, les precipitacions són molt, molt escasses i degut a aquestes baixes temperatures tampoc hi viu pràcticament res, vull dir, les condicions, d'acord? Per tant, el que defineix aquest tipus de clima, a part de les característiques pròpiament climàtiques, és la baixa disponibilitat d'aigua, que moltes vegades va combinada amb sòls molt pobres, amb terres molt pobres, és a dir, salins o sorrencs, cosa que fa que s'extremin molt més aquestes condicions i posin en situacions límits a vegetals, animals i humans.
1: Per tant, la vida aquí és complicada, eh?
2: Molt complicada.
1: Tant, no només pels humans, sinó també per les plantes i els animals.
2: Això mateix. I també hem de tenir present que els climes aquests semiàrids, sobretot els primers, els semidesèrtics, estan en expansió degut al canvi climàtic i la pujada de latitud d'aquestes regions i climes subtropicals. És a dir, d'aquesta cèl·lula de Hadley que parlàvem abans, a banda i banda de les regions equatorials, gairebé tira més cap al nord. Per part, va empenyent aquests climes semidesèrtics del Canari, del nord d'Àfrica, etc., cap a regions mediterrànies i cap a regions una miqueta més altes. Per tant, entrem en una nova normalitat també climàtica, que cada cop aquests climes més extrems van progressant una mica més al nord i el Mediterrani viu un procés progressiu d'aridificació.
1: Per tant, terrenys que no eren semiàrids ara ho poden ser, no?
2: Ho poden ser, es van convertint, tal com van canviant, per exemple, tot el règim de pluviometries estacionals i regions del, sobretot de la meseta del centre d'Espanya, abans tenien una pluviometria més alta a primavera i ara es van convertint en una tardor, que la tardor sigui l'època més plujosa. Això vol dir que entren en un domini de clima mediterrani i al mateix temps el clima mediterrani entra en un domini de clima semiàrid.
1: Per tant, aquí el canvi climàtic ens està canviant els escenaris també.
2: Sí, sí, està canviant tots els escenaris. I davant aquestes característiques, evidentment, també és molt interessant veure les adaptacions, sobretot en el cas dels vegetals i els animals, en aquestes condicions tan dures, tan feixugues per viure. Les plantes s'han d'adaptar, podem dir, per partida doble, a la manca de disponibilitat d'aigua i, per altra banda, també a l'alta radiació i temperatura. Per tant, podem dir que el cicle dels vegetals s'escurça i pot arribar el cas fins i tot de fer-se intermitent en les zones desèrtiques més dures, no? Per exemple, ara recordo la zona d'Atacama, del desert de Xile, que no, les plantes només floreixen i germinen i fructifiquen i fan llavors els anys que hi ha precipitació, perquè pot haver-hi un any que no hi hagi pluja en tot l'any, que no plogui.
1: I aleshores no creixen aquestes plantes, eh?
2: No creixen. Quan al moment que hi hagi, que hi ha pluja, la llavor germina, floreixen i tornen a fer llavor, però és un cicle molt efímer, molt curtet. No poden ser els cicles estacionals que estem aquí nosaltres acostumats, que ja en parlaven, eh? Una altra guaita de l'hivern, de la primavera, de l'estiu i la tardor. No, allà és el tot o res. Funcionen en el sistema binari, com els ordenadors, amb zeros i uns, podríem dir. Les plantes, per exemple, adopten estratègies com és arrels molt profundes, un sistema radicular molt profund per trobar aigua cap avall, fulles carnoses, fulles, les plantes crasses, els que aquí anomenem els cactus, eh? Però no només en plantes crasses com a cactus, sinó en arbres. Recordem, per exemple, arbres com el baobab, que té un tall, un tronc molt engruixit, perquè dintre acumula reserves d'aigua. Que no només, això és interessant, no només acumula aigua, sinó que serveix per dissoldre sals. Hem parlat abans que els sòls són molt salins, normalment. L'aigua aquesta, perquè la sal és tòxica pels vegetals, doncs aquesta aigua disponible serveix per dissoldre sals. És un mecanisme molt semblant a el que tenim aquí a les plantes que neixen arran de mar o que deixen a la vegetació, neixen a la duna litoral, que també han d'afrontar, encara que ploguin més de 500 litres l'any, han d'afrontar condicions semblants en aquestes zones semidesèrtiques. Una altra estratègia és evidentment les espines. Això ho veiem a les zones de sabana, per exemple, el típic documental que ens mostren les girafes i els elefants menjant les fulles, les acàcies, per exemple, moltes plantes d'allà tenen espines per evitar precisament aquesta depredació. O sigui, són plantes que tenen poques oportunitats de treure fulla, fruit i llavor, flor, fruit i llavor...
1: Com perquè se'ls amengin,
2: com
1: no?
2: Com perquè se'ls amengin, vale? Per tant, un mecanisme també molt especial.
1: Tot això pel que fa a les plantes, però i els animals, com sobreviuen?
2: Doncs mira, els animals, la principal adaptació és evitar les hores centrals del dia.
1: Les de més calor.
2: Les de més calor, per tant, sovinteja el comportament nocturn. I no ens pensem només en els animals, o sigui, la típica imatge d'un mexicà fent la migdiada a l'ombra amb el barret a sobre, amb el d'allò, o imaginem, per exemple, com són els estius a Andalusia, a Sicília, al nord d'Àfrica, en aquestes zones més càlides, la gent no surt de casa fins a les 8 del vespre.
1: No, clar, perquè és, bueno, amb la calor tot costa més.
2: Exacte, és una adaptació. Els animals també s'adapten a necessitar menys aigua i beure menys cops al dia.
1: Perquè l'aigua és molt escassa.
2: Per tant, aquestes són les bàsiques, però

0: L'aigua interna s'evapori a través de la pell.
1: Ah, carai, per no perdre les reserves d'aigua.
0: Exacte, són a vegades molt animals, com els insectes, que tenen aquesta respiració cutània. Per tant, s'han de protegir per evitar que aquesta aigua s'evapori. En plantes també passa una cosa similar. Per evitar la evapotranspiració, són plantes que a vegades tenen una capa de cera molt gruixuda a l'epidermis de la fulla. Així ho evita. I gran capacitat, per exemple, les plantes tenen un sistema, que són els estomes, que és per on respiren i poden perdre aigua, doncs es passen tancats molta part del dia. Per tant, l'equivalent amb animal, eh? El pèl. El pelatge aïllant, per exemple, agafem el sistema dels camells o els dromedaris, que tenen un pelatge molt gruixut a l'esquena, que impedeix que la calor del sol els arribi a la pell, i el color clar, per exemple, colors clars que reflecteixen la radiació solar, més que no pas colors foscos, com el negre, que aleshores provocaria que el cos s'escalfés moltíssim.
1: Que intel·ligents, que són els animals a l'hora de trobar estratègies.
0: Molt, molt, molt. I no només això, sinó l'aprofitament de l'aigua metabòlica, el que parlàvem abans, animals que gairebé no beuen aigua en tota la seva vida i aprofiten aquesta aigua, l'obtenen desglossant químicament o trencant químicament els greixos de les llavors seques que mengen.
2: Ràdio Sant Cugat, notícies.
3: Salutacions, us parla Mireia Puente. Els centres educatius públics de tot Catalunya viuran aquest dimecres una nova jornada de vaga convocada pels sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, entre d'altres, en contra de l'acord signat pel Departament d'Educació amb Comissions i UGT. A més, demà dijous, els centres del Vallès Occidental tornen a estar cridats a fer vaga. Davant aquesta convocatòria, la Generalitat i l'Ajuntament han decretat serveis mínims tant als centres educatius públics com als equipaments municipals per garantir l'atenció bàsica de l'alumnat. Les dues vagues d'aquesta setmana formen part del calendari d'aturades que s'han previst a tot Catalunya entre els mesos de maig i juny. L'última vaga a tot Catalunya està prevista per divendres 5 de juny. La santcugatenca Aina Rabassa presentarà el seu primer treball musical, Nena, aquest dijous 28 de maig al Siglo Mercantic. El projecte, format per 7 cançons pròpies, combina folklore mediterrani, sons contemporanis i una mirada molt personal sobre la infància, les emocions i la fragilitat. Les portes s'obriran a les 8 del vespre i el concert començarà a 8:45. Les entrades es poden comprar a la web del Siglo Mercantic. El cas del rodatge de The Last Druid, protagonitzat per Russell Crowe, als terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, continua generant controvèrsia. El grup parlamentari dels Comuns ha registrat al Parlament una bateria de preguntes dirigides al govern per aclarir com es va autoritzar inicialment el rodatge en una zona afectada per les restriccions derivades de la pesta porcina africana. La iniciativa parlamentària arriba després que el Departament d'Agricultura anunciés un requeriment legal per aturar el rodatge en considerar que el tancament perimetral instal·lat no garantia les mesures de bioseguretat exigides ni impedia adequadament l'entrada i sortida de senglars. I en esports, el nou president del Club Voleibol Sant Cugat és Jordi Cava, qui ha estat l'únic candidat que s'ha presentat al càrrec. Cava substitueix Salva Vendrell i ha explicat el projecte d'aquests propers 4 anys de mandat. El nou màxim responsable afronta el repte amb molta il·lusió i ganes, liderant una junta formada per persones vinculades al món de l'esport i amb experiència en diferents disciplines. El president ha reconegut les dificultats econòmiques que han obligat el primer equip a baixar a Superliga 2, tot i remarcar el problema principal és l'elevat cost de competir en l'elit del voleibol estatal. Tot i això, el club manté l'ambició de continuar creixent des de la base. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
4: 4:03. Comença el Connectats.